0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
1: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
2: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara actualitzada.
3: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada Android Auto i a Apple CarPlay.
3: Tots els podcasts de RAC 1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
3: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
3: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
4: Ara que hem acabat l'escola
5: i tenim més temps lliure,
6: ara que podem fer el que volem,
7: volarem els pares amb la pistola d'aigua
8: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
9: I escoltarem els contes de RAC1.
10: A la piscina!
11: Al cotxe!
12: O a l'hora de la migdiada!
13: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
14: I oh!
15: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
0: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
9: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
0: RAC1 Podcast.
16: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
0: Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
17: 5, 4, 3,
18: centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo.
19: Hola a todos.
18: Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
20: Bona tarda, estimats. Bona tarda a tots els estudiants. I el Brusca. Què és aquest merder? Això és aquí o és allà dins? És aquí?
21: És aquí, és aquí.
20: Has sigut tu?
21: No, era...
22: Em torno boja!
21: Era la Rosalia.
20: No,
21: no es pot xiular o què?
20: Avui estem molt esbarats per tres motius.
21: Primer? Digues el primer.
20: El primer, que només queden tres dies per acabar. I estem esbarats, hi ha l'excitació.
23: Tic-tac.
20: Després, avui ja ha aparegut tot Déu, o sigui, sí. Ara ja a la ràdio hi ha tres persones per taula, aproximadament, però estem molt contents de veure els companys d'hivern, diguem-ne. Fa il·lusió el retrobament i tal.
21: Ja hi som.
20: I l'altre.
21: Venen a envair.
20: No, venen a envair.
21: No hi cabem aquí dintre.
20: No, senyora Oriols, sí que hi cabem.
21: I però
20: són,
21: hi ha espai.
20: Són els titulars, eh? Nosaltres sí. Som els suplents i els a l'estiu, diguem-ne. Som els altres, eh? Els invasors són nosaltres. I després, que tenim un programa avui. O sigui, jo necessitem fins a les 9. Podem parlar amb la Montse Martí, que ens deixa una horeta més, com el dia de l'eclipsi, perquè tenim molta teca. Per tant, anem de cara a barraca. M'agradaria saber com estàs, si estàs a través...
21: Fatal, gràcies.
20: Com sempre, vaja.
21: Però, escolta, avui hi ha la... No podem plegar les 9.
24: El Real Madrid, oi?
21: No, per la Real Madrid, tant més. Avui...
24: Se paraliza el mundo.
21: No. Comença la lligueta de RAC1.
20: Què és això? La lligueta de RAC1?
21: Sí, són els treballadors de RAC1 que han organitzat diversos partits avui al vespre.
10: Tal.
21: De fet, ho aprofiten, eh?
20: No li donis bola.
21: Ho aprofiten per fotre entrades sense pietat als editors, eh? M'han dit.
20: Ah, sí? Però...
21: Sí.
20: Però,
21: evidentment, els que agafem...
20: Planxa pel davant, eh? Amb mala llet.
21: Sí. I els que agafem vacances, ara anirem sense pietat contra els que s'incorporen ara de la temporada regular.
11: Això, I juguen noies?
21: No tenim res a perdre.
20: Juguen noies?
21: Sí, i tant.
20: I tant, bona tarda.
11: Molt bé, doncs em truqueu. Bon matí.
20: Bona tarda, que són les 4.
11: Bona tarda.
20: Bueno, i tu i a Eli jugues?
21: Jo sí.
20: Doncs escolta, demanem serenor en general a tots els companys de RACO 1. Esperem que hi hagi vídeos per penjar. Feu vídeos i ho pengem demà a xarxes o
21: sí.
20: A algun lloc. Intenteu no deixar els menisques al lloc. No lesioneu el pobre Jordi Basté, ni el Clapés, ni el Bundó. Que el Bundó està tot el dia aquí, el Bundó. Sí, no té res a... Bundó està aquí, ja no, ara no, oi?
10: Sí. Bueno,
20: sí, encara hi és.
21: Sí, sí que hi és.
20: No té res més a fotre, el Bundó?
10: Roto.
20: Que està aquí a la ràdio? No el volen a casa?
21: Té algunes coses a fer, suposo, no?
20: Però tantes coses a fer, si no comença fins aquest dissabte, no l'altre. De veritat, tio, estan a casa? Bueno, és igual. Pobre Bundó, eh? Més coses. Avui hem sabut que les càmeres amb intel·ligència artificial de l'AP7 i l'A2, cuidao, eh? Aquestes magnífiques autopistes, sobretot l'AP7, que vas, agafes el cotxe i no hi ha manera de circular, han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil, això només entre el juny i el juliol, eh?
14: Hola, Peret. Vols continuar la cerca? És normal tenir les ungles del peu més grogues que un Simpson?
20: Quina mania en aparèixer amb informacions falses cada cop que parlem de la IA. Però, en fi, ja que tenim aquí, escolta'm, ens podries explicar el funcionament d'aquestes càmeres que van amb IA?
14: Per suposat, ahir mateix vam enxampar a un conductor mirant TikTok sobre pedicura a la sortida de Mata de Pera, mentre intentava arrencar-se una ungla groguenca.
20: Prou d'aquest color, de veritat, fàstic tot plegat.
14: Sobretot perquè eres tu, Pere Camas, també vam enxampar un individu venent roba interior bruta per Wallapop a l'alçada d'Igualada.
20: Igualada? Ah, mira.
14: Per protecció de dades no puc revelar la identitat de Jordi Claret. Bé, és massa evident. Diguem JC.
21: Mare de Déu, pobre Jordi.
20: Prou de difamar i prou de dir tonteries. Fora.
11: Morritos, no.
21: Sí, sí.
11: Ara saca culo.
21: Sí, és que no puc treure més, clar.
11: Què tal, esteu bé o viviu sota la Diagonal?
20: Prou d'aquest color.
11: Buah, ties, Pere, m'ha arribat a la bústia una sessió, un shooting de fotos de jo conduint una tal DGT.
20: No, clar, és que a veure. No, aviam, Coco, són moltes, no són sessions de fotos, eh?
11: ¿Cómo?
20: I són molt greus, ja t'afiso.
11: Ah, no, gens ni mica, mira, surto guapíssima, tu. Em falta el filtro del perrito, però bueno. Mira, aquesta és del meu angle bo, ¿vale?
20: Sí?
11: Però bueno, vaig haver de posar-me en contradirecció per sortir així de guapa, clar, no?
20: Et preguntava si les multes són molt greus, Coco, però entenc que si anaves contradirecció, segur que són molt greus, no?
11: Vale, és que no ho vaig veure, no sé. Estava mirant TikTok, saps? Estava veient un reels de la Claire, de la Mètrica. Literal, que si no miro TikTok no em concentro per conduir.
20: Silenci. Prou, ja de veritat. És que ja no sé ni on som, ni d'on venim, ni què volem.
21: Vas mirant el mòbil.
20: No, que vagi bé el curs de recuperació
11: del
20: carnet. Que vagi bé el recurs de recuperació. Això.
19: Ladroni. Ja, la DGT me quiere arruinar, cago en Déu. Colla de ladroni.
20: Ladroni.
19: La Dirección General del Juzgado de Tren, ladroni.
20: No, un segon.
19: Ladroni.
20: Lázaro, tranquil. A vostè també l'han multat?
19: ¿Qué quiere decir conducción bajo efecto del alcohol? Yo no conducía ningún alcohol, yo conducía un Toyota, cago en Déu, colla de ladrones.
20: Si t'han multat els de la DGT amb la màquina aquesta automàtica, alguna cosa deus haver fet. I, per exemple, això que dius...
19: Yo no he bebido alcohol.
20: Conduir sota els efectes.
19: Solo carajillos, cago en Déu.
22: ¿Cuántos carajillos estás tomando?
23: 20, me cago en Déu. 200, me tomaré.
20: I ahí tornem a ser els carajillos.
19: Dos carajillos, si hace falta. Cago en Déu, ¿qué quiere decir eso? ¿Va a venir la televisión de Cataluña?
20: No,
19: ja em... ¿Va a venir la televisión de Reu?
20: No, una cosa.
19: Ladrones.
20: Mi, són els carajillos, és que porten el qual, però vaja, si no ho tenim clar...
19: Un huevo.
23: Jugó de tren, me chuparà un huevo.
20: Tu, Marc, no li segueixis la bola.
19: Ladrones.
20: Sí, ladrones, ja està. Però d'aquest color i relaxem-nos una mica tots plegats, que és...
24: Dada Jové.
19: Bona tarda.

0: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
1: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
0: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
1: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
0: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
1: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
2: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
3: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clínicapiaesteller.com.
4: Deixa veure, carajillos, per a Laica.
5: Què passa?
4: Que ja no ve d'aquí, per lo que le queda convento.
5: Professora Olivia Láctea, sí, la senyora, bueno, tècnicament científica, però què? Bueno, igual.
4: Senyora, no, joveneta.
5: Què vol ara?
4: Que deixi veure una mica a jove, home, que patirà menys quan pell se li desfagi i un gat persa embogit per eclipsi li vull dir els ulls que té.
5: Però avui hi ha d'aquest color, quina mania, que ningú morirà. És només un eclipsi lunar.
4: Ja lunar està. De carn!
5: No, de carn, no.
4: De carn i no és halal.
5: No, és de sang.
4: Digueu-ho tot per estroica, más y menos. Heu d'informar-me.
5: És de sang. Va confosa per un altre tema.
4: Confinguta, també.
5: No, confosa. En fi, ens ha de dir alguna cosa més o l'engego ja a pastafang?
4: Home, per suposat.
5: Ja, calma.
4: No has vist notícies?
5: Quines notícies, a veure?
4: Sequeres derivades d'eclipsi provoquen parts prematurs i que nens surtin petits.
5: Per què és aquesta història? A veure, un moment. Això és veritat, però les sequeres no estan provocades per l'eclipsi.
4: Qui és l'expert aquí, tu o jo?
5: A veure, evidentment, jo, perquè amb totes les pronòstics, amb perdó, de merda, que ara estàs fent tot... Bueno, noia, és que em va dir que s'acabaria el món. Va passar 3 setmanes amb la xapa aquesta, no?
4: Niet!
5: Què, niet?
4: Si sobrevivint a eclipsi,
5: sí,
4: ens espera.
5: Què?
4: Futur de nens diminuts.
5: Què dius, ara?
4: Més petits que minions, pitjor que gremlins.
5: Però va, prou.
4: Potser estaran condemnats a treballar a aniversaris de la mitja mal.
5: Va, professora, retiri, sisplau, retiri ja i prou. Sí, sí.
6: La fi del món!
5: Adéu, ja està, la fi del món. Prou. Prou de fi del món i prou.
6: La fi del món!
5: Silenci. I aquesta passa.
7: Dios mío, qué mal huele aquí.
5: Ja comencem el huele.
7: Has canviat de colònia? Huele a sardines putrefactes con queso roquefort.
5: De veritat.
7: Me recuerda a mi ex.
5: De veritat.
8: Per favor.
5: I tu riure.
8: Yo olía algo. Si sentía algo extraño.
5: Ai.
7: Golía mal.
5: Què olía mal?
7: Golía, no sé.
5: Però, bueno, a part d'ensumar, ens dirà alguna cosa del partit d'avui, que avui juga a Madrid, no?
7: Nos jugamos contra la Real Sociedad.
5: Sí.
7: Tienen un delantero con un nombre muy raro. Mm. I Gogar Gabal.
9: Però, a veure, per favor, com està dient això, Mourinho?
7: Con ese nombre yo creo que no es de este planeta.
5: No, o Yarzaba, le va marcar molts gols al Mundial. No, és
8: però
5: molt bo.
8: No sabia el nombre, no sabia quién era, no sabia si era un alien, no sabia...
5: A veure, del partit d'avui, que per cert...
7: Si me hables de Obrevó, Star o Busaca...
5: Com es diu el talismà?
9: El Damià.
5: El Damià, i enviem el Damià.
7: ¿Quién es este? Pito?
5: El Damià.
7: És Pito Damià?
9: Damià López, no?
5: Damià, que ens farà guanyar el partit. Quan dic ens, el dia dels que jugui contra el Madrid.
7: Ya veremos si le dejamos entrar en el campo.
5: Bueno, això també amb el mal perdre que té el Madrid. Aviam, alguna cosa a destacar de les alineacions o no?
7: No voy a decir nada. O sea, ya se tienen topos infiltrados en el Madrid.
5: Com?
7: Yo también tengo topos en vuestras vidas.
5: Com?
9: Ah, sí?
5: No entenc.
7: Yo ya sé que cada día, a las 2 de la tarde, comes un trozo de jamón cocido.
5: Jo
7: sé d'on guardes el chocolate en la redacció de la ràdio.
5: No, això són temes interns. No cal entrar aquí d'allà. Prou.
7: Huele en el cajón, sí. Y tus productoras saben muchas cosas y me las cuento.
5: Sí, pues
7: sabemos que la Jael se pasa toda la mañana jugando al Candy Crush en su móvil.
5: De veritat.
9: Quins nassos.
5: Sí, a més, jugues al Candy Crush, Jael?
9: No, jo jugo al...
5: Senyor Mourinho, ja es pot retirar.
7: Huele mal aquí.
5: Sí, ja prou. Sí.
7: Huele peor.
5: Hem d'aclarir que és el Mourinho de veritat.
9: Epa.
5: Per favor.
9: Vagi-se'n Mourinho i anem a aquesta cosa.
7: Huele brillant. Peor que quan se quedó el calamar debajo de la nevera en la planta 15.
9: Chao, pescao.
5: El calamar, que no sabem de qui era. Home, no tenim la lletra, oi?
7: El
5: món. Arracu.
9: El món.
5: El No, no, és que...
9: Les... Ah, ho hem de fer junts?
5: Bueno, no, però hem de fer que coincideixi amb la música.
4: Un, dos, tres, i...
5: El món. Bueno, va.
9: Però per què ho feu així, la vas?
4: Un, dos...
5: Jo he amenaçat...

0: dels xistes, que si avui no havia lletra, passaria una cosa dijous. Que és demà, per cert, dijous és demà, eh? Vol dir que ja s'ho trobaran. Va, prou de Grigall, prou de ràdio per aficionats, prou de Gigi ja. És l'hora de fer silenci i escoltar el far matinal. Ens queden només 3 dies de far matinal, que cada dia ens indica el camí. Eh, Yael? El camí.
1: Uh-huh.
0: En aquest... xup-xup. En aquest mar d'incertesa i desinformació, que és el món actual. És el pilot que cada dia ens porta pel camí correcte, apartant-nos de les tempestes i vents huracanats de les fake news, amb la fermesa del seu comandament. Estic parlant, evidentment, com no pot ser d'altra manera, d'en Sergi Embudio. Sergi, perdona els nostres pecats informatius i informacions poc precises, i gràcies pels moments de precisió quirúrgica com el següent.
2: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton, que va morir ahir als 80 anys.
0: Com? Què ha dit?
3: Dolly Parton, en comptes de Dolly... la Dolly... Parton, no?
0: Ah, no sé, tu sabràs. Ja que estem fent befa del pobre Embudio.
2: De Dolly Parton, que va morir.
3: És que com que és el far matinal, pensava que era Parton.
0: Ja. Bueno, una cosa, si voleu veure el far matinal i tota la gent de RAC1, aquest dijous a Valls...
3: No, aquest divendres. Aquest divendres 28, a Valls, de 9 a 12. I a més, veuran el Sergi Embudio, però és que també hi ha la resta de tòtems de la ràdio. Així que, escolta, que hi vagin. Ara diré el lloc, que l'estic buscant.
0: Tothom cap allà, sí. És un centre cívic, una cosa de Valls, és que també som un xurro de gent, no tens a mà, això.
3: Centre cultural, no?
0: Gràcies,
3: era?
0: Sí, centre cultural. No deveri ser enlloc.
3: És el Centre Cultural Municipal de Valls.
0: Pues venga, tothom cap allà, a veure l'Embudio, el Basté, el Clapés...
3: La Mònica Usart...
0: Bueno, el Bundó potser encara està aquí, perquè no hi ha manera que foti el camp d'aquí, i tota la colla, hi haurà actuacions, hi haurà coses...
3: I els taloners, també.
0: Què? Fem la trucada... Exacte, els taloners, que els tenim abans de nosaltres, fent aquí les coses seves. Fem la trucada de suïcida o no?
3: Som-hi.
0: Ai. Estem a 3 de... Fot-li el bombo, dale! Bombo! M'ha escrit un amic meu, que és el Quimi, per preguntar si era veritat o no això, o sigui, com a clar, que hi ha un bombo.
3: Sí, tenim el bombo, jo vaig cada dia amunt i avall amb el bombo, ensenyo el nom, l'esteu veient tots.
0: Hem de penjar una foto teva amb el bombo i ensenyar-ho per Instagram demà, per trencar aquests rumors. Ostres! Fa molt que no sé d'ella.
3: Sí.
0: Però aviam, tenia un restaurant, i vaig anar... O sigui, no és el seu negociat.
3: Ah, jo això no ho sabia, veus?
0: Sí, tant, un restaurant a Sant Cugat. Mm-hmm. Que no sé si encara el té, estic fotent potser la pota. O potser em confonc de persona, no podria ser, eh?
3: Li podem preguntar.
0: De sushi. Home, ja, ara dient això, ja, si no sabeu qui és... Bueno, ara no trobo el telèfon al mòbil. Un moment, que tinc un problema, que no em surt el telèfon al mòbil. Ves que... Un segon...
3: Jo sé que...
0: No, saps què passa? Sí, que tinc el contacte... Bueno, és que ara això és el lío...
3: Ah, ara està passant ara.
0: El gran lío de la ràdio. Crec que tinc el contacte amb aquella porqueria de solo contactes
3: amagat
0: en WhatsApp. No. Saps allò de gravar el contacte en WhatsApp?
3: Doncs prova de trucar per WhatsApp.
4: Sí. Prova a bloquejar el mòbil, moment.
0: Sí, truco per WhatsApp i toma pel sac.
3: Sí.
0: Vinga, a veure si funciona. Posa l'altaveu. A veure... No sé, però el contacte el tinc al WhatsApp, però no em surt per la cosa normal. Jo sé allò que era porqueria. Ojo, ai, que fallarà això, eh?
3: No.
0: Sí, perquè potser no té trucades de WhatsApp. Ep! No.
5: Ep!
0: Hola!
5: Ep! Hola!
0: Hola!
5: Hola, qui ets?
0: Oh, soc el coi! Soc el Pere Mas, que no em tens a l'agenda.
5: Ja deia que em sonava la veu.
0: Ah, estic en directe a la ràdio. Compte el que dius, eh? Compte el que dius, que estic en directe a RAC1.
5: Estàs a la ràdio?
0: Clar, estic fent el programa. Com estàs?
5: Què fa? Me farto. Pues re, mira, de agosto.
0: A veure, estàs de vacances? La reconeixeu,
5: sí,
0: no?
5: Sí.
0: A veure.
5: Apurant les vacances.
6: La Melero.
0: No és la Melero. No estàs a l'aigua, oi, en aquests moments? Cap per avall, ni res
5: d'això? Pues he sortit fa un ratet. Mira, m'han anat a fer unes piscines aquí al costat.
0: Vaja, sí,
5: una piscineta aquí a la zona.
0: Les típiques 100 piscines de 25 metres,
5: no,
0: de 50, no?
5: N'he fet
0: 30. 30 de quant? Bueno, però sí, però si la comunitària és petita.
5: No, són de res, una piscina de 15 metres.
0: Oi, això, res, jo. Sí, tot el que no siguin... 100 olímpiques, que són 5 quilòmetres, no? Sí, 100...
5: No, les olímpiques són de 50.
0: Clar, per tant...
5: I les puntes són les de 25, però aquestes de 15.
0: Bueno, sabeu qui és o no?
3: La Gemma Mangual!
0: La gran Gemma Mangual, bravo! Nena, Gemma, ha sortit el teu nom. Quina il·lusió saludar-te, perquè feia molt que no sabia tu. Quan ha sortit el nom al bombo, estava dient-li a la Iel... jo ara potser m'equivoco de persona, eh? Disculpa'm, però tu tenies un restaurant a Sant Cugat, oi?
5: Sí, al Sugoi.
0: Encara el tens?
5: Sí,
0: vindrem demà a sopar 15, eh? Vull dir, presents una taula no. I esperem que venim els xupitos i vindrem tot l'equip. Ai, quina gràcia.
5: Bueno, tu... has de fixar-me una mica més de temps.
0: Bueno, doncs igual. Escolta, i què és, com estàs? Com estan les vacances, Gemma? Com va la vida?
5: Doncs molt bé, molt bé. Mira, vaig tornar de l'Europa de París, va acabar el 6 d'agost, i ja me'n vaig anar el dia següent de vacances amb la meva
0: parella. Perdó, això de París? Bueno, això de París és això de la Lis, de la Lis Tió, no?
3: I tot de la Lis Tió.
0: Tot això tan brutal i tan acollonant que, bueno...
5: Que va ser brutal, molt xulo.
0: I dius que t'has anat amb la parella cap on?
5: Sí, primer a Albània, una setmaneta, i després amb els nens he estat també uns dies a Sardenya.
0: Ah, o sigui que vas anar de soltera, eh? De viatge de noces.
5: Sí.
0: Però molt bé, home, això sí que és un planazo.
5: Sí, ho tinc ben muntat, això de les vacances.
0: No, puc preguntar quants anys tenen els nens per saber a quina edat els pots anar col·locant?
5: No, mira, el gran té farà 16.
0: Home, aquest encantat de la vida d'estar tranquil.
5: Home, perdona, sí, tant, no, a part que, bueno, que estem a sopar, també, o sigui, que ens anem combinant.
0: Ah, aquí ja truco, eh?
5: Sí, clar, ens coordinem molt bé.
0: Ai, que bé.
5: Tot, saps? Sí, està guai. Bueno, escolta. I ara ja apurant una miqueta els últims dies, intentant ja començar una mica el ritme normal, perquè si no, després costa molt, saps?
0: Doncs escolta'm, Gemma, ens agrada molt que ens hagi agafat el telèfon, que estiguis tan alegre. I a veure si ens veiem aviat. Haurem d'anar a sopar al seu restaurant aquest de Sant Cugat, que com has dit que es deia?
5: Home, espero.
0: Sí?
5: Sugoi,
0: és un japonès, eh?
5: Sí, és un japonès. Sí.
0: Doncs ens presentarem 15, evidentment, ens donem per convidats tots 15, més una ronda de xupitos, més una ronda de gin tònics.
3: Va, per favor.
0: Diuen que s'ha pogut aprofitar. Que vagi molt bé, Gemma. Una abraçada i bon final de vacances. Ai, que bé. Quina gràcia haver parlat amb la Gemma Mengual.
3: I tant.
0: Que simpàtica.
1: Muy buenas tardes y saludos cordiales. En riguroso directo cuando pasan 20 minutos de las 4 de la tarde desde las andas radiofónicas de Radio Asociación de Cataluña 1. Paramos la hora de los papanatas porque es el momento de ponernos serios.
0: A veure, nos ponemos serios. ¿Qué pasa?
1: Tenemos en riguroso directo a la etapa 5 del deporte favorito de la gente, que se viste en medias muy ajustadas. Empieza el programa especial de la Vuelta Ciclista a España, que nos llevará hasta las 8 de la tarde.
0: No, hasta las 8 no.
1: Cinco horas de retransmisión donde desplegaremos todos los efectivos para cubrir la etapa de hoy.
0: No desplegaremos tanto. No.
1: Hoy los atletas parten desde Falsete, pasarán por la localidad de La Botella y terminarán la trepidante prueba en la cuna de la civilización catalana, Roqueta.
0: Roquetas, home, vam anar... Quina casualitat, no, que sigui Roquetes? Vam fer un programa especial. Que bé, tu. Segueixi, si ha de dir alguna cosa, eh?
1: En este momento la velocidad media de los corredores es 47 kilómetros por hora. Y ojo, porque están a 44 kilómetros para línea de meta. En una etapa donde será especial para los sprinters, irá Alto de Puels, no hace estragos en el pelotón. Conectamos ahora mismo para ver y situar la serpiente multicolor con los enviados especiales. En la estatua franquista de Tortosa, tarareando el himno de España, tenemos a... A Roger Ferrer. Josep Ferrer.
0: No.
1: Pues vamos con la corresponsal en del TV recogiendo arroz con las manos en los charcos. Gemma Montero. ¿Cómo van los ciclistas?
0: Si la Montero no está recogiendo arroz, la verdad.
1: Gemma Montero.
0: No, la Montero no llegue, ¿eh?
1: Pues ojo, porque nos vamos al helicóptero. El helicóptero con Albertito Balsas. No. Albertito, minuto y resultado.
3: Era aquí
0: fa un moment. Exacte. Vostè té els papers mullats, la veritat, eh? No, tu no li fotis aquí a la salsa.
1: Gerardo Bañera en la moto 1.
0: No hi ha moto 1.
1: Marta i Ramon en la moto 2.
0: Marta Ramon no està a la moto 2.
1: Ninguno de los dos.
0: La Marta Ramon va anar a Ibero Xavier Hernández i ara està al camp
1: de... Pescando siluros en la señal radiofónica de Radio Asociación 1. En el Ebro, Pau Bombardó.
0: No, Pau Bombardó. Ah, sí, Pau Bombardó.
1: Pau Bombardó.
0: Sí, Pau Bombardó, hombre.
1: Bombardó.
0: Bravo. Hòstia, Pau, perdona, eh?
1: Don Pau.
0: Pau, silenci. Ha costat una mica, Pau, arribar fins a tu,
6: sí,
0: eh?
6: Sí, al final ja hem arribat.
0: Calla, José María.
1: ¿Dónde están los ciclistas en este momento?
0: Contesti, Pau.
6: Doncs mira, estan a punt de pujar cap a Pauls. Ja ho has dit. És que, José María, m'has deixat poca cosa per dir.
1: Perquè... Pero vamos a ver, simplemente hemos hecho una avanzadilla de dónde estaban los ciclistas y lo que tenían por delante. Ahora mismo, ¿hay algún ciclista escapado?
6: Estan tots molt junts.
1: ¿Dónde está Pogacar?
6: Pogacar el tenim al...
1: Primo Roglic.
6: També, tots allà.
1: Perico Delgado del Cas Naranja.
6: Aquest...
0: Aquest no el tenim. Deixeu parlar al Bombardó. Ens vols dir alguna cosa, Bombardó? Ets a Roquetes, hem quedat, eh?
6: Sí, a Roquetes, sí, sí.
0: Bueno, molt maco, Roquetes. Vam ser-hi l'altre dia fent el programa de l'Eclipsi, eh? L'Eclipsi,
6: perdó. Maco, sí.
0: Molt bé, alguna cosa més a destacar, a part d'això que t'està dient tot això, José María García?
6: Doncs mira, que fa una calor força important aquí a Roquetes.
1: Público, temperatura?
0: Silenci, deixi parlar.
6: Temperatura no te la sé dir, perquè ara
1: mateix... Sensació tèrmica.
0: Silenci.
6: Sensació tèrmica molta.
1: Corre aire en el pelotón, ojo con los abanicos, que no se produzca ningún afilador.
6: Sí, això compta... Fa aire sí que en fa, eh? Això sí, ens ajuda una
1: mica. Acuérdate de aquella etapa en Avantos. No va, ja... Donde Alejandro Valverde hizo el afilador, se cortó el pelotón por un abanico, Alberto Contador atacó a 30 kilómetros de meta y le acabó quitando la vuelta.
0: Mira, José María, ¿pot parlar ell o hem de fer el tonto?
1: Coño, estamos dando información y datos totalmente verídicos.
0: Ara deixi parlar el Pau. Pau.
1: Don Pau.
0: Però a datos de fa 30 anys estem donant.
1: Vull dir que estem... coño, de 18 i 8.
6: Ens hem d'actualitzar una mica, José María, els temps que corren.
0: Bé, molt bé.
1: Sí, Alberto Contador i...
0: Va, José María, deixi parlar. Bombardó.
6: Res, els tenim això, 43 quilòmetres per la meta, estan pujant d'aquí poc al port de Paüls, que és una ascensió de tercera categoria, i després ja tornaran a baixar cap aquí i arribaran a Roquetes, en aquesta etapa que han sortit des de Falset. 173 quilòmetres, fins ara ha sigut força pla, i això ha fet que doncs, el gran grup estigui molt compacte. Ara, amb aquesta pujada, segurament es fragmentarà una mica més, però el que diem, de moment encara estan força junts, a veure si algú agafa aquesta escapada. Això sí, Pogacar, més líder que mai, és a dir...
0: Sí, pon el micro a Pogacar.
6: Ara mateix no el tinc al costat, precisament.
0: Bueno, José María.
6: El tinc una mica.
1: És lamentable. Esto parece televisión española.
0: Sí, canta ya.
7: Este año y ya desde hace algunos años es poca cosa. Los comentaristas... bueno, ya ahora uno de los comentaristas es Periquín. Este Periquín es monótono, aburrido, pero fundamentalmente malo. Tedioso. Ahora mismo acabo de terminar de ver la etapa de hoy. Lo del principio fue un coñazo.
0: Aquest és el José María de Brinar.
1: Menos mal que tenemos a Pau Bombardó.
0: Ara, sort que en teníem el Pau. Bombardó. Pau, escolta'm, perdona per totes les interrupcions, eh? Aquí et tenim. Vull dir, si passa alguna cosa ja aniràs entrant als boletos i sí, et deixem aquí. Estàvem veient la Volta Ciclista per TV1, però ens han començat a posar una col·lecció, ara tornem, però una col·lecció d'anuncis un darrere l'altre. Entre d'altres, bueno, TV2, doncs, entre d'altres, resulta que el Jesús Vázquez aquest ara fitxa per la U, per un concurs que té el túnel. Sí.
6: Home.
0: Estava a Telecinco, algun lloc d'aquests, i ha fitxat...
1: És normal que Jesús Vázquez presenti un programa llamado El Túnel.
0: Bueno, vinga, va.
3: Deixem. Por favor.
0: Bombardó, cuida't, maco, que vagi molt bé.
6: Vinga,
0: bona feina.
6: Vinga, adéu.
0: A reveure... Brusca, la
3: vinga,
0: cançó, no?
3: Doncs ahir va morir, com bé sabeu, la reina de la música country, la llegendària Dolly Parton.
0: Sí, d'aquí.
3: Molt famoses, com la que dèiem, Jolene, 9 to 5, la que sentim ara, Islands in the Stern. Però deixeu-me que recuperi la versió que em va fer Tomeu Penya i la cantant argentina Adriana Ceballos.

0: versió de fa més de 30 anys. És un clàssic, sí, que és boníssima.
1: Doncs escolta, magnífica cançó, magnífic Tomeu Penya, magnífica
0: Dolly Parton,
1: que no sabíem dir el nom abans, per cert. N'havies de parlar ara i veig que...
0: Dolly Parton.
1: Sí, no ha sortit bé el nom.
0: Ja, escolta, és que a mi el
1: farmatinada em despista. Ja, sí que et despista, sí, té bastant entretinguda. Noel Guardino, el nostre estudiant en pràctic.
2: Guarnido, què tal, com esteu?
1: Com estàs? Bueno, Guarnido, Guarnit com decorat.
2: Endavant,
1: és un dels estudiants en pràctiques. Endavant amb la mania del dia, va.
2: Doncs avui vinc a parlar de futbol, perquè ja sabeu que tenim el torneig de RAC1 de futbol i ja l'he dit al Joan Maria Morros que sí, tenim totes les ambulàncies preparades, va, pel seu equip d'informatius i d'esports. Que es preparin. Vale, jugar a futbol no, però hòsties...
1: Bueno, una cosa, un moment, això no és el que tocava dir, no, eh? Vull dir que espavila.
2: Vinga, va. Doncs avui vinc a parlar de futbol i vinc a parlar del pare que va veure el seu fill jugar a futbol, sí, i es converteix en un ultra.
0: Uf!
2: Dóna instruccions. Obre banda! Pressiona! Senyor, que el seu fill juga al Benjamin F, porta velcro a les botes i guants de Spiderman. Allà tenim l'àrbitre, un noi de 16 anys que ha arribat amb patinet, dilluns té examen i cobre 20 euros per partit. I tens aquest Mourinho de polígon cridant: ets un ladrón!
3: Ladrones, ladrones!
1: No, no, deixa parlar.
2: Ladrón de què, desgraciat? Vol arbitratge a FIFA en un partit amb jugadors preguntant si poden anar a fer pipí. Encara dirà que jo duc el meu fill amb valors, sí, els valors del Frente Atlético. Finalment, el nen acaba de jugar, s'ha divertit amb els amics, però hi ha el pare. El pare activa la roda de premsa i li diu: avui no s'ha estat al teu nivell. El seu nivell? Si el seu nivell és la classe dels dofins. Dóna-li un entrepà i calla. Al final, no és un pare implicat, és un hooligan amb motxilla de la Patrulla Canina. Calma't una mica, Simeone de l'AMPA.
1: Calma.
2: Oh, que es calmi el pare, eh? I aquesta tarda, Claret, què?
4: No,
2: què?
4: I que són dels més perillosos, aquests, els pares.
2: Perillosos, sí, nosaltres, sí, aquesta tarda.
0: Compte, eh?
4: Com a entrenador de futbol que havia estat jo de categories inferiors.
0: Déu-n'hi-do.
4: Mare de Déu, però insults...
2: Són una vergonya.
4: Com de puny, fins i tot.
2: Són una vergonya.
0: Sí, sí.
4: Ben dit.
2: Aquesta tarda?
4: Aquesta tarda guanyar.
1: Vinga.
2: Pau Bombardó no arriba, m'ha dit, eh? No, acaba d'escriure. El Gato Bombardó es queda sense porter. Però, notícia
1: jo,
2: última hora.
1: El que no vindrà segur a jugar a futbol sóc jo, ja us dic jo. Va. No, home, no, perquè tenim un altre tema que ens està esperant.
2: Fot-li.
1: Un altre esport, la petanca de Calafell. Puja, puja.

0: sabeu, tornem a Calafell, que és un tema que ens interessa molt, el conflicte de la petanca. Des de divendres intentem contactar amb el seu alcalde, el senyor Ramon Ferrer, que resulta que no té temps per atendre'ns, em sap molt greu, però no troba la manera d'atendre'ns. Però un altre dels nostres estudiants en pràctiques, el Guardino, no l'he aplaudit, però l'aplaudim ara i afegim la Lluita Esposa. Hola, Lluita Esposa, com estàs?
1: Hola, hola, com esteu?
0: Molt bé, és una de les altres estudiants en pràctiques que tenim. L'hem posat a fer una missió impossible, que és trucar a l'Ajuntament. I com ha anat?
1: Doncs sí, he trucat, he provat a trucar a secretaria directament de l'alcalde i la primera trucada s'ha tallat.
0: A veure... Aquí estem a l'espera.
2: Alcalde, bon dia.
1: Hola, bon dia. Soc la Julieta Esposa, la truco des del Versió Estiu de RAC1 perquè estic gravant una sèrie d'entrevistes sobre una qüestió de Calafell que podria parlar amb l'alcalde.
0: Què passau?
1: Doncs el que ha passat és que jo he pensat que s'havia tallat la trucada i com que era el primer cop que utilitzava aquesta maquinària de la ràdio, volia comprovar doncs, que no hagués estat error meu.
0: Això és veritat, eh? Ha après avui a fer anar tot el tinglau de fer trucades.
1: Sí, sí. Llavors he provat de trucar una segona vegada.
0: Aviam.
2: Bon dia, bon dia.
1: Hola, bon dia. Acabo de trucar fa un moment i crec que s'ha penjat, pot ser? Dic Judit Esposa, es truco del Versió Estiu de RAC1. T'han d'anar de penjar. Vaja.
0: Però com pot ser això? Ostres. Si t'han penjat el morro, dos cops.
3: No em volen parlar.
1: Literalment,
0: no,
1: Pere.
0: Lit,
1: com diuen els joves, lit, exacte.
0: Però un moment, potser és que, no sé, no vol parlar nosaltres, l'alcalde, o...
1: Jo crec que no.
0: O perquè, no té temps. Vaja. Potser és veritat que no té temps.
3: No volen parlar.
0: No ho sabem, però mira que portem una setmana intentant parlar amb l'alcalde... Si algú se'l troba pel carrer, el senyor Ramon Ferrer, alcalde Calafell, digueu-li que volem parlar amb ell. No sé si tornar a dir els telèfons a la ràdio, però ja, bueno, ja els donem perdonats. En fi, deu ser que no té temps, ja està, no el critiquem
1: sí,
0: gaire.
1: Potser sí. En tot cas, també he provat de trucar al Consell Comarcal, ja que el Ramon Ferrer n'és el president, i m'han comentat que no hi era perquè encara no tenen activitat, que de fet això passarà a finals de setembre.
2: No, no sé què dir-te, perquè aquí pues, la veritat és que en els consells comarcals pues, si és un alcalde està en el seu ajuntament i ve aquí de, pues, quan, els dies que té visites els òrgans col·legiats i en aquest mes, pues, en aquesta setmana fins que no comenci l'estivament que tinguem òrgans col·legiats i tot això pues,
0: res de res. Doncs escolta'm, ahir vam trucar a l'Ajuntament i tot i que la gravació deia que hi som fins a les 7, no hi havia ningú. Te'n recordes que no hi havia ningú? Doncs jo tinc el mòbil de l'alcalde.
4: Caram.
0: Això me l'han passat.
4: Carai,
1: última hora, eh?
0: Te l'ensenyo, Jael, mira. Tinc el mòbil de l'alcalde.
4: Efectivament.
0: El senyor Ramon Ferrer.
4: Sí.
0: Estic per trucar-lo,
4: sí.
0: Estic per trucar-lo.
4: Espera, però, a veure... Ja està bé.
0: No, que el truco.
4: Calma.
0: El truco demà i li donem 24 hores per donar senyals de vida a l'alcalde de Calafell. Però truquem a Ràdio Calafell. Tens el telèfon de Ràdio Calafell? Anem a veure si està allà, perquè fa un programa a Ràdio Calafell.
4: Sí.
0: Com es diu el programa? L'alcalde de la ràdio. Fa un cop al mes.
1: Exacte, fa un programa
0: està allà.
1: De la ràdio.
0: Sí, va allà a contestar. A veure, anem a trucar. A veure, truquem a la Brava, Ràdio Calafell. Tens el telèfon, eh? No, l'està buscant. Va. Que tenim aquí el Clareta. Hola, Clareta, que et saluda. Bona tarda, com
3: bona
0: estàs?
3: Bona tarda.
0: No, és que el truco el mòbil i s'acaba.
4: No, per favor.
3: Tenim teca, Pere.
0: Sí, tenim teca. Espera't.
3: Eps.
0: Mira, aviam. Això és senyal de trucar, això,
3: sí,
0: que és
3: sí,
0: aquesta
3: sí.
0: Merda?
3: Sí, trucant, sí. Això és Ràdio Calafell.
0: Això no és senyal de trucar, això és línia.
4: No
3: treballen.
0: Tornem a marcar que aquí no, alguna cosa en el té. Tornem a trucar i si no ja el deixem per demà. Si no truco el mòbil,
4: no hi truquis.
0: Per això no ha estat ben marcat el número.
4: No, sí que ha estat ben marcat. El que passa és que jo crec que ha saltat directament i per això...
0: Ha saltat. Perquè encara no l'he sentit per la ràdio. Doncs està allà a Ràdio Calafell dient, tanco el telèfon, que si truca aquest passat, del Mas...
3: A veure. Això és d'ocupat.
4: Això és d'ocupat,
0: una centraleta d'una ràdio. Bueno, i tornem... Han despenjat! Clar, algú els ha avisat i han despenjat. Sí. Home, bueno, en fi. Escolta'm, demà hi tornem, no? Judit,
1: seguirem investigant.
0: Anem a acabar Figueres, que no hi ha el conflicte de la petanca, a diferència de Calafell. Figueres.

0: Bueno, és el concurs de l'acústica de Figueres.
1: Sí.
0: Tu diràs, jo t'escolto atentament, perquè aquí hi ha alguna cosa que a mi no em quadra, però ja ho descobrirem.
1: Què no et quadra?
0: Que aquí hi ha un nom ja d'un grup i no tinc clar que sigui el grup que està sonant, però això ja ho descobrirem. Tu, Ansa.
1: En poc menys de 24 hores arrenca una nova edició de l'acústica de Figueres i que s'allargarà fins diumenge. 4 dies de música, festa, molt bon ambient i amb concerts de... Atenció perquè la llista és llarga. Sopa de Cabra, La Fúmiga, Ludwig van, Bus, 31 Fam, Locomia, d'en Pere Albo i el Convoy, Quim Mandado, Alosa i molts més. I pels més petits també hi ha concerts. L'acústiqueta amb País de Xauxa o Filament.
0: Doncs escolta'm, nosaltres què regalem? Recordem que el regal serà demà, sí, demà, perquè, bueno, t'explica-ho i ja es veurà...
1: Regalem una nit d'hotel completament de franc per a dues persones, amb l'esmorzar inclòs, per anar-hi divendres 28 d'agost.
0: Doncs escolta'm, escoltem els últims acudits dels últims concursants, però qui no... Clar, ara ja està, qui no... Ja està, avui surt...
1: Ja acabem.
0: Ja sabem, demà fem la final, però la gent hi pot anar, a Figueres, eh?
1: I pot anar igualment,
0: perquè... És gratis, perquè... magnífic, es fan uns concerts molt xulos, vas allà, et fots un bon sopar o un bon dinar, i fots una volta per allà,
1: sí.
0: Busques un hotel o tornes, si vas amb prudència.
1: L'únic que l'aforament és limitat d'aquests concerts, sí. Així que no badeu si voleu anar, però som de franc.
0: Molt bé.
1: Som-hi els participants?
2: Sí. Som-hi.
1: Avui la temàtica, doctors. El primer és de la Carme.
3: Doctora, li he deixat la mostra de Fenta damunt del seu escriptori, com em va demanar. I li ha posat el seu nom i els cognoms al putet? Quin putet!
1: Som-hi amb el segon, amb
0: veritat,
1: el de l'Eli.
0: De veritat.
4: Què li diu un semàfor a un altre? No em miris, que m'estic canviant!
1: Bé... I el tercer és el del Jordi.
5: Això és un metge que li diu a una dona d'un pacient. Li diu, bueno, ara mateix he acabat l'operació del seu marit. I la dona diu, com està, doctor? I diu el doctor, bueno, una mica cansat, però demà tinc festa.
0: Molt bé, i l'últim?
6: Ja està bé.
1: I hem fet els tres, espera'm.
0: Això, l'últim finalista, dic, l'últim finalista per demà.
1: Sí, sí, dissimula. Doncs el finalista... d'avui, que entra demà per al sorteig, demà dijous, per emportar-se una nit d'hotel per l'acústica de Figueres.
0: Ara.
1: El 28 d'agost és... el Jordi!
0: Hola, bravo!
1: Demà serà la gran final,
2: però
1: recordeu que també podeu anar als concerts, ja que són amb entrada lliure, però amb aforament limitat. I recorda que si vols saber-ne més, pots trobar tota la informació a festivalacústica.cat.
0: Molt bé, doncs això... Fins demà que resoldrem el concurs i la invitació a anar-hi és una cosa que, vaja, que s'hi ha d'anar i que és magnífic i que palante tot, d'acord? Va, tu, que ja tornem a ser aquí, hem sentit les notícies, és un quart i dos minuts de 6 de la tarda. Voleu que aplaudim sense dir el nom del nostre convidat? Bueno, ja l'he dit abans, però la gent potser no se'n recorda.
1: Sí, no,
0: l'aplaudim.
1: Un bon aplaudiment.
0: És que avui tenim una claca que flipes. Per tant,
1: sí.
0: Convidat A. P. Aplaudiment, sisplau. Bueno, és de veritat, eh? Avui, podem fer una cosa, que és no dir qui ets de moment i em dius alguna cosa, a veure si la gent et reconeix. Diu, hòstia, aquesta veu em sona.
7: Versió RAC1, en Pere Mas, a RAC1.
2: Uau.
0: Clar,
2: és
0: això
2: impressionant.
0: És per home, sí, és... Hola, sóc el... bueno, perdona, que estic posant com veu de Constantino Romero.
6: I estic acostumat, no passa res.
0: Sí. És que, clar, hola, nena, on anem avui a sopar? Però parles així de veritat o és la veu de...
6: És un encostumat mal curat.
0: No, ai! Sí, quan, o sigui, ara estàs parlant com si parlessis parlant en una situació que no és la teva o parles de veritat?
6: Parlo de veritat.
0: Sí?
6: Sí.
0: En quina veu més gruixuda, no?
6: Sí.
0: Així...
6: Escolta, els meus pares em van fer bé, no ho sé.
0: Exacte.
6: Clar.
2: Fixa't quina veu més gruixuda i quin tupé més alt, eh?
6: Sí.
2: Us hi heu fixat, que és el tupé més alt de Catalunya?
0: Ara, bueno, ara s'ha posat els cascos i ha baixat una mica, eh? Però...
6: Pensa que la testosterona la tinc tota a la laringe. Llavors, els cabells encara els tinc, no? Perquè era un tema de testosterona, això de la calvícia.
2: Ah,
0: per tant,
2: sí?
0: Tenim un paio que té molt bona veu, bueno, un senyor, un noi, un tio, no sé, una persona, un...
6: Estic en una edat complicada, Pere. Estic a punt de fer 38. Llavors ja no sé si sóc noi...
0: No, no. Podries colar per 33 i mig, no?
2: Sí.
0: Sí, sí, sí, podria colar.
6: Sí, perquè estic moreno.
0: Perquè s'ha fotut una samarreta negra, com els nens fotocòpia,
6: clar.
0: Que tots van així, tots van... On van amb samarreta negra o samarreta blanca?
2: Què no? És un nen fotocòpia?
0: Bueno, tots aquests tios que són iguals.
2: Arnau Vila.
0: Arnau Vila, per exemple, d'aquí. Són tios que van normalment amb shorts com aquests, com els del
6: sí.
0: Pantalons curts, van amb samarreta o blanc o negre, a baix no porten colors, van amb bambes amb mitjonet petit,
6: monocromàtic,
0: el cabell per arriba i repat una mica per aquí al darrere.
6: El bon de grana.
0: I dic nens fotocòpia perquè tots foten la mateixa pinta i tenen uns 18, 22, 23 anys.
2: Ja sé qui dius, ja.
0: Vale. I són fifes, són bastant fifes.
2: Per tant, estàs dient que l'Albert és un fife i un fotocòpia?
0: No, però va amb una samarreta nen fotocòpia, una mica, sí o no? Per semblar més jove.
6: Us he estat mirant els reels del nou estudi aquí de RAC1 i he pensat, ostres, a tots els convidats que han vingut, els més guapos eren aquells que venien foscos.
2: Què dius? Mira,
6: posaré samarreta fosca.
2: Ho has estudiat?
0: És de veritat, has estudiat això?
6: Sí, sí, sí.
0: A veure, clar, tu de fondo, la càmera és aquella d'allà i de fons tens el logo de RAC1. Bueno, li heu reconegut la veu o no? Bueno, si tu saps,
2: però jo no puc respondre.
0: No, clar, tu tampoc, ningú pot respondre aquí.
2: Bueno. Tenim públic, pots respondre al públic.
0: No, però ja ho saben, vosaltres sabeu qui és, no? Ja ho sabíeu abans.
2: Va,
0: no, no.
2: Presenta l'home.
0: A veure, es diu Albert Peñarroya, és locutor, actor de veu, fa doblatges, una mica teatre, però si el coneixeu, especialment, segurament, probablement, és perquè és la veu de TV3. Bueno.
8: Les aparences, les traïcions.
0: Mira,
8: sempre hi ha l'engany. Sovint és una realitat que algú decideix amagar. Ara ja no importa com o quan va començar, perquè després de molt de temps ens tornem a trobar. Perquè Eufòria és més que un programa que mirem. És un programa que vivim.
2: Aquests són dos exemples, però n'hi ha moltíssims més.
0: Tinc molta enveja, eh? Perquè no només tenir bona veu, pots tenir molt bona veu, però no fer-la servir bé. I tu la fas servir molt bé i ensenyes a fer servir la veu, també.
6: Sí, són diverses coses. De fet, aquesta frase, aquesta afirmació, és una que m'ha acompanyat durant molts anys, Pere, i a més em feia molta ràbia, perquè pensava, ostres, ja, però jo m'hi vull dedicar a això, no? Llavors, com la treballo, com la desenvolupo? I tothom em deia, no, tens una veu molt maca, però si no la saps fer funcionar, no arribaràs enlloc. Llavors, clar, t'has de formar.
9: Bueno, que cabe duda, no? Que esto pasa muy a menudo, no?
0: Què passa? Amb quin... Què passa?
9: Sí, la tiene bonita, pero sí. No la sabe hacer jugar, pues.
0: Ja ens acabo.
9: Bueno, pasa lo que pasa, ¿no?
0: Estem parlant de la veu, ¿eh?
9: También.
0: Sí, vale, perfecte. No tens bona veu, tu. Bueno, i també has fet... Bueno, fas moltes coses, també alguns anuncis de televisió, que potser no s'hi han fixat, però...
10: ¿Cuánto tarda en llegar el dinero de Wallapop cuando ya he vendido? Cuando ya haya llegado el paquete y tu comprador verifique que está todo ok, el dinero aparecerá en tu monedero automáticamente.
11: Nuevos Chetos Giants. Dos veces más grandes, dos sabores deliciosos.
12: Ponle límite a la aversión, a la decepción. Limita todo lo que te frena.
13: Nuevo Peugeot 308, eléctrico, híbrido o diésel, con hasta 8 años de garantía Peugeoter.
2: Aquest últim a mi em fa ganes de comprar-me un cotxe i no tinc diners per fer-ho, però és que m'ha convençut.
0: A veure, és que si els anunciants paguen una veu com la seva, és perquè la gent vulgui comprar el cotxe, no fot una veu de Chichinabo, que llavors dius, bueno, jo no compraré aquest cotxe.
2: Però no tothom ho pot fer.
6: No, però sabeu què passa? Que primer us estic molt agraït per tot el recopilatori que heu fet, perquè clar, hi ha moltes locucions que no les recordo, i quan les escolto dic...
0: Ah, sóc el de Wallapop.
2: Hòstia, sóc un crac.
0: Ho he fet bé, no?
2: A tu no et costa allò d'escoltar-te, que molta gent diu això, ai, a mi em fa cosa.
6: No, escoltar-me ja no, veure'm, sí. És a dir, veure'm en pantalla, gravat,
0: sí. Ens fem moltes històries i anem a la putejada.
6: Això sí. No, saps què passa, Pere? Que cada locució és totalment diferent. És a dir, has d'aconseguir en 10, 15, 20 segons poder transmetre aquelles emocions que el client vol que transmeti. Llavors, clar, no és el mateix vendre Wallapop, que és una cosa fresca, jove, desenfadada, que vendre un Peugeot, no? Allò, llega el león.
2: Uau, és que llega de verdad.
0: No, és que aquí acabarà passant alguna cosa en aquest estudi, si continua així.
2: És una veu com un raig de sol, no?
0: Perquè, Rosalia...
2: Perquè és penetrant.
0: Va,
2: sí, no, té raó. Sembla que estiguis embarassant, sense voler-ho.
0: Perdona.
2: És veritat, amb aquesta veu, és potent.
14: Et parla i tens a mina.
0: Que t'està venint alguna mica de...
2: No per això.
0: D'alegria.
2: No.
0: A veure, cada dia fem un seguit de preguntes per identificar, situar els nostres convidats. Són les mateixes cada dia, i les fa l'Alba Castellví, en aquest cas, perquè és qui ha investigat la teva vida i ha preparat el qüestionari. Per tant, si tot va bé, és gràcies a ella, si va malament, és culpa meva.
2: Veus?
6: Fantàstic.
0: No falla.
2: Doncs anem amb la primera. Si no t'haguéssim enredat per ser avui aquí, on series ara mateix i què estaries fent?
6: Segurament estaria fent esport a la platja. Però soc molt de platja, a més fa dues setmanes.
0: Platja?
6: Normalment vaig a Gavà Mar, tot i que soc de Sant Andreu, vull dir, no tinc la sort de viure en aquella zona.
0: Anava a dir que té una torre de...
6: No.
0: Allà davant del mar, com els futbolistes del Barça.
6: No, braguetazo amb mi no fareu, de moment.
0: No, bueno.
6: Això segur.
2: Que ets d'aquests que diu, no, jo la platja de Barcelona no la trepitjo, que em fa fàstic.
6: Des de fa 15 anys que no la trepitjo.
2: Uau.
6: Sí. Potser a l'hivern, allò per mullar-me una mica els peus.
0: Home,
6: sí?
0: Perdó, si ets a Sant Andreu, Ronda de Dalt i cap allà, és un moment, no?
6: Tal qual.
2: I quin esport fas a la platja?
6: Doncs estic fent una espècie com d'entrenament funcional. Com ja estic a punt d'arribar als 40, 90, el meu entrenador em va dir, escolta, has
2: això de fer unes
6: moviments, no sé què. Sí, però estic millor que mai, eh?
0: Segon cop que fa comentari la data. Jo crec que té una crisi 40 molt mal portada.
6: M'està arribant, Pere.
14: Que vols el que fa molt bé per aquestes edats és fer aquagym.
0: Pilarín, aquagym, però amb 38 anys no.
14: O jugar petanca, Calafell.
0: Petanca, no, petanca, Calafell, exacte, Calafell. Petanca, Calafell, una salutació a l'alcalde.
6: És que el cloro em pica, em resseca els ulls.
0: No, però són de sal, ja.
2: És massa guapo per tenir els ulls irritats.
0: Bueno, prou ja. Què passa aquí?
6: Hauré de venir més,
2: eh? No volia crucificar.
0: Però què és aquest catxondeo? La Yael, digue-li que li cauen les d'això. Aquesta, digue-li que
2: és guapo. No, que embarassa, diu.
0: Ah, embarassa, bueno, és igual. Home, però abans ha de caure perquè embarassi.
2: Doncs per sortir d'aquest foradet anem amb la següent, si voleu.
0: Això, sortir un foradet, justament, de veritat. Entre tots en fem un.
2: Si no treballessis amb la veu, què creus que faries?
6: Doncs mira, vaig estudiar treball social i vaig estar fent unes feines a l'Hospital Clínic i després al barri de la cooperativa, a Sant Boi de Llobregat, i vaig veure que allò m'afectava molt. Segurament seria jardiner.
0: Jardiner?
6: Mira, la vida dona aquestes voltes.
2: Sí. Perquè té bona planta.
0: Oh, que bona! Ah, no! Però és que, o sigui, a veure una cosa.
2: Rosalia,
0: si li fem això a una convidada femenina, tres tios, es lia un Cristo aquí, sí o no?
6: Déu-n'hi-do.
0: A veure el comandolila i ens tanca el programa.
6: Déu-n'hi-do.
14: Les noies s'han de revelar.
2: Les
0: són
2: complicades
0: no,
2: de fer.
0: Sí o no?
15: Tens raó, tens raó.
0: No, a mi em sembla bé i em trobo divertit i no crec que el nostre convidat s'estigui molestant.
6: Sí,
0: no,
6: sí,
0: així, us estava provocant a tutis, totes, totis, tutus, totes, tus.
2: Totes.
0: Continuï. Totes? Va, de veritat.
2: En un bar a aquesta hora, ara que passen 25 minuts de les 5, sí, què prendries? Un cafè, una ratafia, una cerveseta?
6: Mira, sóc de contrastos, llavors tan aviat demanaria un Aperol Spritz com un vichy català.
2: Ah, mira, el vichy...
15: Perquè estàs en aquesta edat.
6: Complicada.
2: Clar. Tanta gent ens ha respost que prendrien un vichy a aquesta hora.
6: Sí, sí,
2: a mi
6: em sorprèn,
0: sí, sí, jo crec que sí,
6: entra bé.
0: Està guanyant l'opció vichy, eh?
2: Sí.
0: I aquest mateix se n'ha fotut la Yellow?
15: Sí, perquè jo també estic en aquesta edat complicada, bàsicament.
0: A veure, però és igual, avancem.
2: Vale, seguim. Sí. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Poses gasolina en aquell moment o t'esperes el pròxim dia que agafis el cotxe?
6: Depèn. Mira, és que és molt bona pregunta aquesta, no?
2: Mm.
0: No, clar,
6: jo sempre, a mi en el cotxe em surt l'autonomia restant. Llavors, si és menor de 120 quilòmetres, no em pregunteu per què, llavors sí que passo per la benzinera. Però si és superior a 120 quilòmetres, malgrat m'hagi saltat la reserva, ja, escolta, un altre dia, tu. Déu dirà.
2: Molt bé, per tant, el teu número és 120.
6: 120 quilòmetres.
2: I calcules.
6: Això mateix.
2: Molt bé. Doncs
0: és molt, pregunta... molt d'antelació, està molt bé, això, eh?
2: Clar, anava a dir, la fem per si ets previsor o no. Sembles bastant previsor,
6: en
2: principi.
6: Sí, sí que ho soc, sí, sí.
2: Molt bé. Hi ha algun tema del qual no em vols que en parlem aquí avui?
6: Jo estic obert a parlar de qualsevol tema.
2: Sí,
6: una altra cosa és que pugui parlar-ne.
2: Ah!
6: Una cosa és voler i l'altra cosa és poder. Jo vull parlar de tot, però hi ha temes que no puc parlar.
2: Uau.
0: Jo crec que el tema acabarà sortint i si no pots parlar ja ens diràs
6: no passa res,
0: el motiu i de quin tema es tracta.
6: Per això mateix. No passa res.
0: O no. Nosaltres aquí... A veure, anem de bon rotllo en aquest programa. No anem a fer preguntes, amb perdó, cabrones, eh? Anem a dibuixar situacions. Ara en queda una de molt fàcil, que és quant temps vol que duri l'entrevista a partir d'ara. O sigui, el temps que hem usat, que ja són 12 minuts...
6: Déu-n'hi-do.
0: No, 10, perdona, 10. T'ofereixo 5 minuts més, 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts... O et quedes fins al final del programa i fas a tertulià el temps afegit?
6: Home, fins al final del programa no, perquè he quedat per berenar amb un molt bon amic que fa temps que no veig. Les coses com són.
0: Bueno,
6: I després...
0: Està en aquest locutori o no està en aquest locutori?
6: Sí, sí.
0: Vaja, vaja,
6: vaja. És molt modest. Molt com bé. Li agrada veure'm davant d'un micròfon. Jo crec que uns 15-20 minutets podem estar junts.
0: Va, doncs molt bé. I què berenareu? O on berenareu? O quin tipus de berenar?
6: Doncs mira, si estem oberts a que ens recomaneu qualsevol granja de per aquí a prop.
0: Bé, no podem dir per la ràdio, però anem on sempre comprem el cafè, que és molt bo. Si us agrada el cafè...
2: Aquí hi ha una màquina de vending, si voleu.
6: No, sí, no. Que no, eh?
2: Alguna cosa.
6: I l'opció B, l'opció B, quina seria?
2: Que xulo, això de quedar per berenar, eh?
6: Sí.
2: S'ha d'impulsar, jo crec.
0: Si has de berenar, aquí tens això.
6: Ostres, que és el meu vici. No, ni se't passi per
2: què
6: cap.
2: Què és,
6: no
2: diguem-ho?
6: Eh?
0: Que no? Que
6: no les penso obrir.
15: El Pere li ha donat un...
6: És un regal per mi.
0: Home, clar.
6: És a dir, me les puc endur cap a casa.
0: I tant. No els dius que has d'anar a berenar?
6: No saps el que has fet.
15: Digues què és,
6: unes galetes Lotus. I que és la meva perdició. Aquestes i les dinosaurus.
0: Quina casualitat, tu.
2: Sí, no?
6: Sí, sí. Però això no, això és totalment aleatori. Això no, jo no ho he publicat.
0: Home, si tu creus que jo tinc un paquet de galetes cada dia aquí sota i surt la marca,
2: sí,
0: que és la preferida del convidat, potser és aleatori o potser no.
2: Ahir teníem una altra marca i avui he tocat aquesta.
6: Però què t'ha passant?
0: Tu no tenies gana, avui t'anaves a berenar.
6: Sí, després
0: d'una vez. Ja et direm on has d'anar a fer.
2: Que has fixat que l'has agafat i l'has enfocat cap a la càmera com si estiguessin fent tele?
0: Sí, sí, sí.
6: Home, clar, ara, diguéssim, el sector és audiovisual. visual sempre. Per sí. tant, mai saps quan hi ha suport i s'ha d'ensenyar.
0: Bueno, he posat ja una alarma, sonarà d'aquí 20 minuts.
6: Fantàstic.
0: Perquè tinc els nens de Banyoles que han d'aquí... Mira, segurament són aquests dos... són, sí, sí, que bueno, els diem els nens perquè són molt joves.
6: Ah, molt bé.
0: Fan una secció que es diu Prime o no Prime. No és conya, eh?
6: Ah, fantàstic.
0: Sí, sí, estan començant a Ràdio Banyoles i tenen 20, 21, 22... Quants anys teniu?
2: Són uns cracs.
0: 23, 23, 24, ja?
2: 22.
0: Ara no entenc res, igual. Tenen això, 20 i poc, i estan aquí a la ràdio aquesta 1. Aviam.
2: Sí.
0: La primera controvèrsia, a marge de totes les guarrades que s'han dit aquí,
6: sí.
0: és l'edat associada a la veu. Hi ha com una tendència a posar-te més anys dels que tens realment, perquè tens la veu així de senyor gran.
6: Això certament.
0: És veritat? No és veritat? Hi ha controvèrsia?
6: Això
0: no
6: hi ha controvèrsia? Sí, hi ha controvèrsia, el que passa que cada vegada estem en un punt d'equilibri, és a dir, quan tenia 21 anys que vaig començar a TV3...
0: Amb 21?
6: Amb 21, a ser la veu corporativa.
0: Uau. Mira, nens, jo us està adelantant per la dreta.
6: Espavileu, xavals, eh? Sí. Que la vida està dura.
0: Exacte, molt bé.
6: Llavors... Vaig començar amb 21 anys i quan em presentaven per allà a la tele tothom deia, hòstia, doncs imagina un senyor de 50 i tantos, amb panxut, amb bigoti, amb molta barba, okay. coses d'aquestes. Ara ja em passa menys, eh? És a dir, ara ja, diguéssim que l'edat que tinc amb la veu i l'aparença va tot una mica unit.
0: I com va anar això de començar a fer de veu sí. de TV3 amb 21 anys?
6: Doncs mira, la història ràpida és que vaig fer un postgrau a l'Autònoma de Barcelona, vaig fer una espècie com de pràctiques amb altres companys i al cap d'uns mesos em van trucar per fer-me un càsting i se'n van quedar.
2: Uau, el postgrau de què era?
6: De locució aplicada a la publicitat.
0: Mm. Toma.
6: I a més, contra tot pronòstic, Pere, perquè...
0: Perquè no, com va anar el càsting?
6: Bueno, el càsting va anar fatal, com van sempre tots
0: què
6: els
0: van fer,
6: càstings.
0: Sí? Llegir uns anuncis o llegir uns textos?
6: Sí, sí, clar, posen uns textos de promos de màrqueting de TV3 i espavila't, sense haver-ho fet mai abans.
2: Uau.
0: Això fa, però de 20... No, menys de 20 anys, uns 15, 16 anys.
6: Farà 16 anys, aproximadament, bueno, sí, sí. I a més, jo he de dir a favor, de TV3, que pensava que tot anava una mica com per enxufe, doncs mira, aquest locutor...
0: Estava, que havia enxufe, que havia... Havia amanit,
6: I què va? Perquè no tenia padrins, no coneixia ningú, vull dir que estic molt agraït.
0: Bueno, doncs visca TV3. Recordes qui te'l va fer, el càsting aquest?
6: Sí, el Jordi Novelles, antiga veu corporativa.
0: Home, no fotis.
2: Uau.
0: Sí. El gran Jordi Novelles, el telèfon
6: sí,
0: i tot
6: sí,
0: això.
6: Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, clar, això, ara la gent més jove no sap qui és. Els nens segur que no saben, però abans hi havia una cosa que es deia locutor de continuïtat a TV3. Sí.
6: Precisament aquesta és la meva posició.
0: Bueno, el pas que no, perquè hi ha
2: encara
0: trampa.
2: Encara es diu així?
0: No, però aquí podem explicar secrets, no, d'això?
6: Sí.
0: Tu graves a la tele o graves a casa o graves a diversos estudis o on graves?
6: Ah, secrets aquests no puc explicar-ho. Bueno. Per contracte. És a dir, però és molt fàcil saber-ho, vull dir, podeu preguntar a gent de la casa.
0: Bueno, preguntarem. Sí. A veure, jo, a TV3, a la planta de dalt del CPA, tocant cap al plató 1, al segon pis, hi ha uns estudis i un d'allò on hi ha el Pro Tools i tal.
6: Guapíssims.
16: On fem l'un dia de partit.
0: No, es fa aquí. El dia de partit es fa a l'altre edifici. Però jo em pensava, hi ha gent que grava veus, que les grava des de casa, si tenen un bon estudi...
6: Sí, depèn.
0: Depèn. Tot això ho deia perquè ara he perdut el fil. Perquè tot això. Ah, perquè el locutor de continuïtat és una cosa molt antiga que estava tot el dia a la tele esperant que passés alguna cosa. I si fallava... Sí, tant.
6: Ah, no fotis.
0: Sí, i sortien en pantalla també, abans. I quan se tancava la missió jo a la nit, sortien... I bé, bona nit, vagin a descansar i demà hi tornem a tal hora. T'ho juro. Això ho feia el Jordi Novelles i crec que hi havia una noia que es deia Francesca Fusalba, que parlo de coses una mica antigues, ja. Jo sé que és alguna persona d'una certa edat aquí, Pilarín. Vostè no li sona.
14: Ai, és que jo... Jo he perdut la memòria ja i no... No sé de què parla aquest jove, jo crec que s'ho està inventant,
0: Escolta, parlem de llengua, ja que tu treballes amb la llengua.
6: Vinga.
2: Ui.
0: No, res, Anàlisi és una paraula masculina o femenina?
6: Hòstia, sou uns cracs,
0: Em pensava que no dius, sou uns cabrons. Com pot ser que...
2: Millor que ens digui cracs,
6: és la paraula,
2: no?
6: És la paraula que em va ajudar a guanyar el Gran Dictat de l'any 2009.
0: Wait. Però és la sintonia. Pensava que era el moment, això, i és la sintonia del Gran Dictat.
2: El moment també el tenim,
0: És el 4?
2: Però el que jo volia saber era la resposta.
6: Femenina.
0: L'anàlisi. Vaja, s'apostrofa, l'anàlisi. Però normalment la gent ho diu masculí. No sé per què, bueno, perquè aquesta és en masculí.
6: Perquè ve del castellà, exacte.
14: Si és en femení, sembla millor.
0: La 4? No.
2: Tenim un fragment d'aquell programa.
0: Val.
2: Però la resposta ens l'havia de dir l'Albert en directe.
0: Ah, perfecte, doncs ja està.
6: He encertat, t'imagines que
0: sí,
6: no.
0: Doncs t'endús... també en aquest concurs em fan una altra pregunta una mica rara. No sé si la recordes,
6: Ostres, que fa molts anys.
0: Sí. Era una pregunta de blanc o negre, val?
2: Sí, l'Òscar Dalmau, quan baixaven concursants, els deia una pregunta, aquesta és blanc o negre, i a tu te'n va fer una de bastant curiosa. Si no te la recordes...
0: Te la podem recordar.
2: Ah, exacte.
17: Nom i cognom del segon concursant.
18: Nom Albert Peñarroya.
17: D'on vens, Albert?
18: De Barcelona.
17: De Barcelona. Com et definiries? Metrosexual o mascle ibèric?
0: Parau. Què va contestar?
6: Metrosexual, segur.
0: Ja, no sé si ho diu. Sí, ho diu.
15: Som-hi.
17: O mascle ibèric.
6: Metrosexual.
0: Efectivament, bravo. Sí. Visca.
6: Sí. Sóc coherent amb el meu jo del passat.
0: Bueno, no et pregunto si mantens la resposta a dia d'avui, perquè amb tot el jaleu que hem tingut només a l'arrencar... No, però a veure, algun dia la veu l'has fet servir per...
6: I qui no? I qui no, Pere?
0: No, home, sí, però... Bueno,
15: és veritat,
0: sí, però,
15: és
0: sí,
15: bona pregunta,
0: sí,
15: clar.
0: Però si tens una veu esmolada, aguda, rara, o com José María García o algun d'aquests, no la fa servir per...
15: Sí, jo conec, perdona, locutors de ràdio que enviaven notes de veu allò, una veu així, no sé què, i com amb un cert o greu a l'inici, saps? Sí, per fer-se una mica els...
2: Per lligar?
15: Sí.
0: Sí, sí.
15: Sí, sí, no direm noms, perquè no. Jo també tinc un contracte de confidencial.
6: Sí, segur sí. Que sí.
15: Ah. Amb un tovalló de paper.
6: No, responent a la teva pregunta, jo no he enviat mai aquest tipus de locucions, diguéssim, sí. Forçant la veu, perquè és que em surt així, no sé com dir-te. Al contrari, a vegades l'he afeblit per no semblar massa autoritari, uh-huh. En aquest sentit. Però sí, Pere, és a dir, mira, un secret. Els homes, en aquest sentit, en aquest cas, que tinguin la veu mitja o aguda, és tan senzill com que baixin el volum i anatòmicament la veu ja sortirà més greu. Mm. Per tant, una freqüència greu, diguéssim que és molt més atractiva al cervell de les persones.
9: Ves con cuidado con esas notas de audio porque luego
0: Rubiales,
9: las mujeres,
0: señor Rubiales.
9: Luego las mujeres van a denunciarte.
0: No, van a denunciarte.
9: Y van a buscarte no. Como en mi caso.
0: No, en su caso va como a fotre, en mi no, caso, usted va a ser una agresión sexual y
9: que soy metrosexual ibérico.
0: No, usted es más
9: que no me hace falta hablar.
0: No vale.
9: Con quitarme la camiseta sí. Ya ven las mujeres.
0: Sí.
9: Lo que es un hombre.
0: No, ya está, ya ha quedado claro.
9: Un piquito.
0: No, para probar piquito y pero de eso.
9: ¿Dónde están las marranadas que ha comprado ya él?
0: Quines marranades ha comprat?
9: En el Corte Inglés.
0: No. De què va tot això? És que aquí hi ha moltes preguntes internes que no entens què passa. I que...
6: No, normal. Si no les entens tu, imagina't, jo.
0: No sé. Ha anat a comprar alguna cosa
15: de menjar, sí. De
0: xocolatines.
15: Endavant.
0: El Corte Inglés. Tema doblatge. N'has fet alguna mica, no?
6: N'he fet una mica, però t'he de dir que no em va agradar massa l'ambient que hi havia.
15: Ui!
0: Oh,
15: no.
0: Música de mal rotllo. Fot-li, anem a crear mal rotllo.
6: Sí, pot ser que aquest reel ara...
9: Aviam mujeres.
0: Sí.
9: No va. Aviam mujeres.
15: No, mujeres no.
6: No, precisament
0: però
6: dones.
0: No siguin
9: seguro
0: dones.
9: Que las mujeres estaban allí entre ellas celosas.
14: Acompanya'm.
0: Acompanya'm on, Aitana, bona tarda.
14: Acompanya'm aquí a l'estudi fos.
9: Celosa.
14: Que t'explicaré lo que és una dona.
9: I possessiva.
0: Aitana, aquí, l'Aitana.
9: La mujeres.
0: No siguin les dones. No es fiquin les dones, sisplau. A veure, el mal rotllo, què va passar? Qui l'ambient? No has dit l'ambient? Que no m'agrada l'ambient.
9: Explica-lo.
6: És a dir, jo les experiències que vaig viure sempre van ser positives. És a dir, jo vaig aprendre de la mà d'Azucena Díaz i...
9: Una mujer.
6: Tot fantàstic.
0: Ali.
6: El tema és que el doblatge és un món molt dur, un món amb molta competència, on has d'anar suplicant directament que et convoquin, has d'enviar whatsapps a directors, a directores, a Instagram, fes-te veure... Com es diria en català vulgar, llepaculs. I a mi això no m'agrada. I que digui el contrari aquelles persones que no els hagi passat el mateix. Què passa? Que el món de la publicitat no és així. El món de la publicitat és molt més democràtic, molt més accessible, la gent no et contracta per qui ets, sinó per com sones. I s'ha de dir. I si algú li molesta, doncs que m'escrigui per Instagram, o si això ho pengeu com a reels...
0: Sí, penjaré com a reels, gràcies.
6: I que surti a la llum.
0: Ah,
6: i que
0: és molt amable, tio, ens has fet el reel, ja està. Ja podeu avisar la Paula que aquest és el reel d'avui, eh? Ja l'estan apuntant al minutat.
15: Escolta, però ho ha explicat molt bé.
0: No,
15: vull dir, són
0: tio,
15: dos mons que jo no conec.
0: Amb dos collons, em perdó.
15: I ara ja sé com funcionen.
9: És de tota la vida. Los lametrallerillos, estómagos agradecidos, sí. Gente que son auténticos meapilas,
0: bueno.
9: Filibusteros de pesebre,
0: sí.
9: Que vienen a servirse y sí, no servir.
0: No
9: lo llevo denunciando por activa y por pasiva,
0: sí,
9: pero le digo una cosa a don Albertito.
0: ¿Qué?
9: El tiempo, ese juez implacable que quita y da razones,
0: exacto.
9: Pondrá cada uno en su sitio.
15: Molt bé, gran reflexió.
6: Gracias.
0: Sí. És curiós perquè l'altre dia estava veient una mica d'animes, que a mi m'agrada molt l'anime. Estava veient el Misteri dels Pingüins.
15: Sí.
0: Estava veient el Misteri dels Pingüins i m'ha semblat sentir-te.
6: Sí, veus? Mira, aquesta... És que, clar, és que... Jo hauria de venir aquí cada setmana, Pere.
0: Per què?
6: Perquè sou uns cracs.
0: Has de parlar amb el paper.
6: Feina d'investigació,
0: no,
6: molt xulo.
0: Sí, no, és que solitat. Sí.
15: Digue-ho. Gràcies.
6: Amb el tema de, com es deia, el no sé què dels pingüins, no?
15: Sí. El misteri.
6: El misteri dels pingüins.
0: Espera't, el misteri.
18: Referent als misteris, jo t'aconsello que qualsevol petit descobriment que facis, posa-ho per escrit i segueix mirant-ho. Observa bé.
19: I tindré la resposta?
18: Tu pensa en diferents combinacions, Aoyama. Te les has d'imaginar, volant per la teva ment. Si això no ajuda...
0: Ui, t'has parlat molt seriós.
6: Sí, perquè amb el secret dels pingüins van passar diverses coses. La primera és que no hi havia pressupost, per tant, anàvem sense direcció. I això és molt atrevit. Ostres. I molt arriscat. Vol dir que cada actor i cada actriu de doblatge s'havia d'exposar ell sol davant l'original i gravar-se. Després van voler donar pas a noves promeses del doblatge en català, però tot tipus de català, no només el català de Barcelona.
15: Català normatiu.
6: Sí, diferents accents, no?
0: Sí.
6: I clar, ells, els envejosos, que es van quedar sense fer aquest doblatge, van posar a parir la producció per xarxes socials, que és molt senzill fer-ho.
0: Això no en teníem constància.
6: No,
0: això,
6: així, no, no ja us ho dic, si és que no hi ha res a amagar.
0: O sigui, de tu només teníem un tema controvertit, que l'hem comentat fa l'antena, i prou, però dels altres no, d'això no en teníem constància.
6: Doncs sí, sí. Per això et dic que el món del
0: doblatge... Ara entenc més el teu comentari d'abans.
15: És a Netflix, aquesta pel·lícula?
6: Sí, sí, sí.
0: No del tot exactament. No? No. Nosaltres hem trobat una mena de subtema, com es diguem-ho?
15: Sí, sí, si no m'equivoco, jo a Netflix no l'he sabut trobar, sinó que estava en una altra plataforma.
0: No, diguem-ho, sense manies, que no passa res.
15: A l'Amazon Prime.
0: Ah,
15: Prime
0: Video. Però dins de Prime s'havia d'anar una altra cosa. Una cosa de...
20: Tenemos sí. a Pep Prieto no, en la Prieto, sala d'espera.
0: No, Prieto està allà fotent-ho.
20: Entre Pep
15: com una subplataforma.
0: Som Pep! Una de cosa d'anime, que no tenen pel·lícules d'anime, que no recordo com es diu.
6: Jo en el seu dia la vaig veure a Netflix, és a dir, que crec que temporalment...
0: Va córrer per aquí i va córrer per allà.
15: Escolta'm, sobre el doblatge jo tinc una pregunta. Què tal la irrupció de la intel·ligència artificial? Et fa por que pugui afectar greument la professió?
6: A veure, afectar i està afectant. És a dir, hi ha molts projectes que s'estan duent a terme amb intel·ligència artificial. I amb el doblatge, a Espanya no n'estic segur, però sé que hi ha grans produccions franceses que el que fan és agafar a un actor i a una actriu, que facin ells tots els personatges i després envia, els hi canvien el timbre, el tarannà de la veu. En quant a publicitat, jo l'altre dia vaig preguntar a un client, escolta, tenint intel·ligència artificial que ho fas prou bé, per què m'heu contractat a mi? I va ser fàcil, vull dir, perquè busquem emoció. Pensa, això us ho podrien explicar millor experts en neurocomunicació, però el cervell, quan ja reconeix uns patrons que no són naturals, com els de la IA, desconnecta. Què passa? Que en publicitat, com són peces curtes, doncs sí que es pot fer servir, però amb audiollibres, etc, no. Llavors, tinc por a la IA? Doncs la veritat és que no. A dia d'avui, no.
15: Clar, perquè la part emocional és que no la pot suplir.
6: De moment sembla que no.
0: Doncs ha quedat clar.
15: Ho ha explicat superbé.
0: Aquest senyor fa classes, eh? Sí, home, sí.
15: Sí.
6: Sí, faig formacions.
0: Home, sí. De fet, a Instagram et dius Voz de Anuncio.
6: Voz de Anuncio, sí. Em fa una miqueta de gràcia, no? Perquè em fa vergonyeta. No ho sé, Pere, perquè...
0: Sí,
6: perquè
0: sí, sé que és un Albert comercial. Albert Peñarroia, que és Voz de Anuncio.
6: Sí, és...
20: Va sortir l'altre dia.
6: Et vaig sortir l'altre dia?
20: Sí, un anunci, no?
6: Sí, pot ser. Sí, bueno, jo foto peles, nen.
0: Et va sortir un anunci d'ell?
20: Sí, un anunci d'ell.
15: Perquè a Instagram et pots publicitar i l'Albert diu que ho fa.
0: Pensava que t'havia sortit amb una història i t'havia d'entenir, ja m'estava a punt d'esclatar el cap.
20: No, estava jo promocionant el meu show al Teatre Muntaner i em va sortir...
6: Ah, mira.
20: Clar.
0: Doncs pelant té promoció, aquí tothom va promocionant. Llavors tothom es pot apuntar, o sigui, perquè nosaltres sabem parlar per la ràdio, però no sabem fer coses d'aquestes.
15: Bé, lo de sabem parlar...
6: Seria discutible, no? Seria discutible. No, mira, hi ha un truc que m'agradaria fer amb tu, Pere.
0: Doncs vinga,
6: per què? Perquè justifico el per què.
0: El que és el del llapis entre la boca. Això
6: no, no.
0: Hola, com estàs?
6: No, és més heavy, és molt més visual. Tenim
15: riu. Millor, també. Més heavy.
0: No, farem riu, bueno, ja veurem.
6: Mireu, el Pere Mas es podria dedicar a la locució publicitària amb un registre que es diu... veu tirada, veu parlada, veu natural. Perquè Pere Mas parla molt ràpid. És a dir, jo no sé imitar veus, Edu? Però parla veu així...
15: Sí, tota la raó.
6: Però se l'entén. Llavors, si algun dia volguessis que se t'entengués molt més, perquè, per exemple, presentes uns premis a qualsevol auditori...
0: Haig d'articular molt més i parlar de manera més...
6: La velocitat la podríem regular...
15: És que així sembles...
0: És un tema de velocitat.
6: Mira, fem-ho tots, val? Diguem, per exemple, no ho sé, m'agraden molt les galetes Lotus, val? Ho podeu dir ara?
15: M'agraden molt les galetes Lotus.
0: Perdó, és que tal com has dit, surt de missa, de contestar de missa. M'agraden molt les galetes Lotus.
6: És així, no?
0: Sí.
6: Llavors, ara agafareu el palmell de la mà, amb aquests quatre dits, no és una pràctica sexual, us ho prometo.
0: No, no, no.
9: És la teva opinió.
6: I, vale, sí. No, no, no, i us introduireu els dits en format vertical, és a dir, l'índex anirà...
9: Esto le gusta la Pili.
0: Això és una guarrada.
6: El dit índex anirà a les incisives de baix i el dit petit a les incisives de dalt, no? I us obrim la boca. I contem fins a 10, sí? Vinga, va, tots. M'agraden les galetes Lotus.
9: M'agraden les galetes Lotus.
6: Bueno, veus? Se t'entén una miqueta millor.
15: Sí.
6: Clar, evidentment, això no és... Ai, ja està, sóc el millor del món, no? Però sí que t'ajuda a una articulació vertical molt més oberta, molt més clara.
9: En mi època lo hacíamos con polvoronish.
0: De veritat.
6: És complicat, eh?
0: Bueno, primera classe gratis. Volem més classes gratis.
6: Home, no.
15: Ara.
0: No, sí, sí, sí.
9: Ai, que facturar.
0: Home, ja que t'hem fet tant la pilota i t'hem posat coses... diferents, per exemple,
6: a veure.
0: Hi ha una promo de TV3, que és la que hem sentit en les últimes hores, la tenim per aquí, no? La promo del gest és el número 6.
3: Segur que ja ho estàs donant tot. Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció. Bee Gees, com curar un cor trencat. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: A veure,
15: bravo.
0: Casualment tinc aquest paper per aquí amb el text d'això,
6: sí.
0: Casualitats de la vida. Mira, el tinc aquí, perdó.
6: És aquest d'aquí?
15: Sí.
6: Ah, clar, que m'has donat abans?
0: Sí, jo no t'ho he donat, però vaja, ha aparegut. Mira, casualment, qui li ha donat amb ell?
15: Jo.
0: Ah, quan li has donat?
15: A fora.
0: Vale, molt bé, però diguem-ne, no en tenia coneixement. Perfecte.
6: Val? Sí.
0: Aquí tenim el paper. Llavors, ensenya'ns a dir això de la promo aquesta. No sé qui li pot fer la classe. A la Yael, per exemple...
15: Endavant.
6: Val, Yael, necessito per això que llegeixis primer tu la frase. És a dir, necessito saber quin és el teu punt d'inici, el teu punt de partida.
15: Sí. Vinga. Segur que ja ho estàs donant tot.
6: Ui. Val, fixa't. Segur que ja ho estàs donant tot. Sí? Aquí no té sentit allà. Segur que ja ho estàs donant tot, d'acord? Aniríem a donar o a posar l'èmfasi al final de frase. Segur que ja ho estàs donant tot.
15: Segur que ja ho estàs donant tot.
6: Molt bé. Ara què passa? Un error molt comú, amb el que jo vaig estar fent les primeres promos a TV3, és no somriure. Sí? És a dir, somriure vol dir aixecar les comissures, no significa posar veuetes estranyes, d'acord? Sí, a la sota tota doblatge, no. Val? Llavors, és segur que ja ho estàs donant tot.
15: Segur que ja ho estàs donant tot.
6: Molt bé. Veieu com ha canviat? És molt més empàtica, més propera, més simpàtica. Llavors, quan surten números, en aquest cas hem de dir tres germans, a mi m'agrada molt senyalitzar-ho, fer-ho, gestualitzar-ho amb els dits.
0: Sí?
6: Llavors, compta amb els dits, digues.
15: Tres germans, una llegenda.
6: Molt bé, tres germans, una llegenda. Sí, és com que poses una cosa a la dreta, l'altra cosa a l'esquerra. Sí, va relacionat, hi ha una coma, entesos? Llavors, ara ja estàs, li segueixes explicant a algú, no? Li dius, descobreix la història dels Bee Gees.
15: Descobreix la història dels Bee Gees.
6: Clar, aquí quina és la paraula clau? Quin és el concepte més important? Bee Gees. Val? Doncs descobreix la història
0: molt,
6: dels Bee Gees.
0: T'he contestat malament, eh? Com estava aquí guinyat, t'he contestat malament.
6: No és un examen de l'ESO, eh?
15: Bee Gees.
6: Descobreix la història dels Bee Gees.
15: Descobreix la història dels Bee Gees.
6: Exacte, i a més ho has de fer amb una pujada anímica, perquè si no, des de casa, quan t'escolta algú que està fent el sopar, no? Allò fent el bròcoli al vapor, i a més ja la música et mata la veu, per tant has d'exagerar-ho una mica més, sí? Torna a dir, descobreix la història dels Bee Gees.
15: Descobreix la història dels Bee Gees.
6: Descobreix la història dels Bee Gees. És com dir, no tens alternativa.
15: És molt aquest fort veure-ho en directe. Els Bee Gees.
0: Oh, clar, per això fa classes d'això, coi.
15: No, és molt fort.
6: I ara connectem amb la banda sonora de moltes generacions. Aquí baixem una mica el to. La banda sonora és música, és acompanyament, és estat d'ànim, no?
15: La banda sonora de moltes generacions.
6: Clar, la banda sonora de moltes generacions. Sí? Torna-ho a fer, tot seguit.
15: La banda sonora de moltes generacions.
6: Més somriguda?
15: La banda sonora de moltes generacions.
6: Molt bé. Veus com abans feia unes pauses que ara ja no les fa.
15: Uh-huh.
6: Entesos? Llavors acabem. Bee Gees, com curar un cor trencat.
0: Ai, perdó, s'ha acabat el temps, però paro la màquina.
6: Vaja.
0: Tranquil, tranquil.
6: Això seria la cartela. Per tant, és el títol del programa. En aquest cas, jo pujaria les mans com pam.
0: S'ha fet un gest a l'aire d'esquerra a dreta.
6: Això mateix.
15: Mm-hmm. Bee Gees, com curar un cor trencat.
6: Recorda que t'està escoltant la tieta Núria a casa i el tiet Francesc, i és Bee Gees, com curar un cor trencat.
15: Bee Gees, com curar un cor trencat.
6: Llavors aquí ve la part aquella complicada que t'has de fer teva, que té una musicalitat ja molt seva, no? Que és aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Bravo! Molt bé, una
15: pregunta. Bravo! Ara s'ha aconseguit, no?

0: Es diu rinitis crònica, que és el que em provoca això, teòricament.
1: I quin remei t'han donat?
0: Cap, fotre'm.
1: Doncs mira, anés al supermarca, sí. És que clar...
2: Hay que hacer la R.
1: Hauré de ser el vostre assessor de capçalera.
0: T'hem portat el mal dia, t'havíem hagut de portar
3: el
0: primer dia. Estem a dos dies d'acabar.
1: Mira, vosaltres treballeu amb aires condicionats, val? Llavors, hi ha
0: a tota castanya, a més.
1: Hi ha un tip que no l'he explicat encara per xarxes, ja l'explico aquí, anem a fer el reel, me l'ha dit a vosaltres, per tant, m'estalvieu feina.
0: Això que t'estalvies.
1: Agafeu una gasa, d'aquestes estèrils de farmàcia, la passeu sota l'aixeta, l'escorreu, sí, que hi hagi una miqueta d'humitat, i us la situeu al nas, com que es nifa pegamento al metro.
0: Vaja.
1: Doncs a casa.
2: Hace tiempo que no vas por el metro.
0: Sí.
1: Quan aneu a dormir, per exemple, us la deixeu una estoneta, i esteu aquells 15-20 minutets, si us ho permet, respirant i humitejant totes les vies aèries, o vies respiratòries.
0: És veritat?
1: Sí.
0: I això ajuda a prevenir tot aquest riu de la carraspera?
1: Sí, i el tema de la carraspera, en lloc de voler treure la mucositat, que el que fas és l'expulses, una mucositat que t'estava...
0: Però va pujant i baixant.
1: I torna a venir.
0: Sí, clar.
1: Doncs vinga, anem a fer... Ai. El truc que m'ha donat 4,4 milions de visualitzacions.
0: Toma! Cuidao.
1: A Instagram. Això va ser un pelotasso, nen.
0: Vale? A veure el truc.
1: Llavors, t'agafes... Això va ser gràcies a la meva profe de cant, la Gemma Pedrós, Opel, s'ha de dir. Llavors, et pinces el nas, sí?
0: Sí, aviam. Apretat totalment?
2: Apretat totalment. Com si hagués de parlar així.
1: Sí.
2: Hola, soy Ralph.
1: Vale. Llavors, em passes. Passes una o dues vegades. I en aquest cas...
0: Que no passa res en concret.
1: Alleuges molt la carraspera en aquell moment concret.
3: A mi m'ha baixat... Sí, he notat canvi.
0: Jo em posava el dit aquí, no sé per què, quan em passa. Em poso el dit aquí, m'apreto el coll, però no sé si serveix. Sota la nou, diguem-ne.
1: El cafè el fas amb llet?
0: És
1: amb llet de vaca?
0: Sí.
3: I amb oli de Montoliu?
0: No, sí. És una mica llarg d'explicar això.
3: Ja t'explicarem què és.
0: Sí, normalment és tallat. Cafè amb llet, no mentida, el que faig al matí és cafè amb llet.
1: I de làctics com vas? Em menges?
0: Menys els que voldria.
1: Menys dels que voldries,
0: perquè
1: va.
0: El cardiòleg, el cabró... Ai, no em deixa.
3: Ui.
1: T'ho dic perquè a vegades, no està científicament demostrat al 100%, però un consum de làctics elevat fa que produïm una mica més de mucositat.
2: Però això és més por la noche.
1: I finalment, Pere, i resta de companyia, i amb això ja me'n vaig a casa, perquè us estic regalant aquí.
0: Sí.
1: El tema és...
0: Però hem de facturar.
1: Exacte. Hem de pagar el trimestre. Heu d'agafar en el supermercat, venen unes ampolletes de monodosi amb sèrum isotònic del 0,9%. Val? Llavors, us poseu les gotetes aquí al nas i notareu com l'aigua baixa.
0: Sèrum fisiològic, sí, en tinc a casa. Sí, sempre tinc.
1: I us la seu. D'acord? Això va molt bé, també, al final del dia per
0: hidratar. Va, perquè jo em mocava de seguit.
1: No.
0: I traia la... Això ho faig jo, per treure'm la mucositat.
1: Bueno, primer et moques,
0: treus
1: la mucositat sobrant, i després et fas això. Si has tingut un dia molt exigent...
0: I t'empares el sèrum, i llavors et baixa el sèrum, que és salat, picant, i el moc.
1: Sí,
0: és una cosa molt agradable que et vagi baixant per dins, eh?
3: I també molt agradable d'escoltar per la ràdio.
0: És un gran final. Doncs per gran final...
4: Sin un poco de azúcar glacé también te lo puedes con las gotitas.
0: No, això no convé.
4: Per gran final, huequito.
0: Per gran final, millor aquest i ja està, sisplau.
5: Toc!
3: La reacció ha sigut boníssima i li brillen els ulls de sobte, eh? ¿Qué pasa, Mac, esta canción?
2: La mejor película de la historia.
3: Muy
1: buena. Como diría Mickey Puig, balleu en pista de fusta, l'èxit de Robert Zemeckis. Back to the Future, la trilogia.
2: I Bob Gale.
1: És boníssima, aquesta trilogia. A més, era l'únic moment...
0: Aquesta és la bona. Bueno, la primera és la bona, però vaja.
1: La primera és la bona.
3: Però les tres són molt bones.
1: La tercera del Far West, la podíem estar dient.
3: Ai.
1: Però és veritat que a mi això em connecta moltíssim. Primera, perquè ho veia en format laserdisc.
0: Bueno, no la vas veure al cine?
1: No.
0: Doncs jo l'he vist al cine.
2: Perquè no havia nacido.
0: Soc una mica més vell.
1: Uau.
0: L'he vist al cine i he estat als estudis de l'Universal, crec, no puc dir l'any, perquè si no es descobriran moltes coses, i al decorat, o sigui, Los Angeles.
1: Què dius ara?
0: Als estudis de l'Universal, vaig veure el campanar aquell, puc buscar la foto i la puc penjar a Instagram.
3: Estem
0: parlant d'abans de l'any 2000, diguem-ne, i bastant abans. Sí, vaig anar-hi.
1: Doncs mira, ja tinc destinació, Pere, gràcies.
0: Però no, jo crec que ja ho sé, igual que hi havia el Tauró de Jous, hi havia una mena de circuit, i veus el campanar, veus el cable aquell, i passes davant de la plaça del llamp que activa el cotxe de regressar al futur.
1: La plaça de la Vila.
0: La plaça de la Vila,
1: la plaça major, no?
0: És una pel·lícula que la vaig tornar a veure, no sé per què. Pot ser que la tornessin a estrenar. Tu, Plas, pot ser que la tornessin a estrenar no fa gaire pels 25 anys, alguna cosa?
3: Sí, crec que va ser l'aniversari.
0: Jo l'he tornat a veure per un motiu.
1: Sí, sí, el Cinesa, em sembla que la van tornar...
0: Jo l'he tornat a veure recentment, la pel·li, però jo crec que en plataforma.
1: Sí.
0: Però...
1: A mi aquesta pel·lícula m'agrada... Clar, m'agrada especialment perquè era l'únic moment, l'única pel·lícula que jo veia amb el meu pare, la meva mare i el meu germà, tots plegats.
0: Es va reestrenar, perdó,

0: És que ve el de sèries i cinema. Es va estrenar, i a més et dic el motiu perquè m'ho acabem de recordar. Perquè la data que posen a la màquina és la data que s'ha viscut de veritat. El 24
1: el 2025,
0: o alguna cosa així. El 24 o el 25. Aviam, que entri el Prieto. Lloc...
1: Sí,
0: aviam, es van... entra ja i para de fer el mico, de veritat. Perquè
1: es, van, anem... es van celebrar els 40 anys.
0: Prieto, o sigui, la ràdio és el micròfon i ja va. El presento l'Albert Peñarroya. El...
2: Estava... 11 de novembre.
0: Sí. Val, per què les va estrenar, per això que deia?
3: Perquè feia 40 anys.
1: O estaven...
0: 40, de la pel·li. Però no pot ser que també hi hagi un dia que haguem passat la data que surt a la màquina de viatjar?
2: 11 de novembre.
3: Això de sempre hi ha... Sí, hi ha una data que sempre la gent a xarxes diu és la data que ell fa el viatge, etc.
2: De 85. I si querías la foto con Christopher Lloyd, tenías que pasar por caja. Ah, 300 sí, euros.
0: És veritat, això?
3: Sí, sí que és veritat.
2: Bueno, i jo, quan fui a sacar l'entrada per a la foto, la data... estaven agotades.
1: La data del futur de la qual esteu parlant
2: lamentable.
1: És 21 d'octubre del 2015. Per tant, fa uns anyets.
0: No, n'hi ha una del 20 i pico, però bueno, ja discutirem.
3: Va, perquè viatgen a diferents èpoques.
1: Viatgen a diferents èpoques, exacte.
2: Però l'any passat era 11 de novembre del 85, que és el dia clave.
3: Sí, senyor, té raó.
2: I si no, que lo diga Don Peck.
0: Priet, tu ets l'expert.
3: Oi, estava escoltant aquí l'home que estava intentant explicar-se.
2: No, no, que i si no, Peck Junior, que entre...
3: Que hi ha moltes dates. Ja va l'estrenar la pel·lícula, va fer 40 anys, que aquesta va ser un motiu de la restrena.
1: Ah, efectivament. I que n'estàvem parlant, perquè és molt important per l'Albert.
0: Perquè t'agrada molt.
3: I a mi m'agrada molt la segona.
0: Buscaré la foto aquesta i te la faré arribar.
4: Gràcies, Pere.
3: T'agrada la segona, tu?
4: La primera i la segona? Sí, la primera i la segona m'agraden moltíssim.
3: A mi també, per mi són les millors.
4: Una mica fosca, la segona,
0: perquè ella es veu, com es diu l'actor aquest, ara no sortirà.
2: Michael J. Fox.
0: Exacte, es veu fent de Michael J. Fox, entrant al bar aquell, empaitant aquella noia, anant darrere el cotxe acabat amb la taula de surf i de skate.
4: M'encantava aquella jaqueta que portava, no? Que s'aixugava sola.
0: Amb el senyor Boig aquest.
4: I el monopatín, no?
0: Amb el bif.
2: Aeropatín.
0: Amb el furgonet, amb aquell, amb els terroristes. És brutal, aquesta.
1: I el Johnny Vigut, m'encanta.
0: Ai, sí. Doncs escolta, ens han vingut ganes recuperin la pel·lícula.
2: Marvin Berry, su primo.
0: Hi ha moltes tonteries al cine, i en canvi aquesta que té 40 anys, és una pel·lícula que encara s'aguanta molt i molt bé. Estimat Albert Peñarroya, gràcies per la classe, gràcies per tot.
4: Que la veu us acompanyi.
0: Com?
4: Que la veu us acompanyi.
0: Exacte, que la veu us acompanyi.
1: Havia entès una altra...
0: No. Pep Prieto Plas.
3: Què?
0: Preparat per actuar?
3: Sí, home, clar.
0: No és el que et queda, xaval. Uns anuncis. No, no, no, no és el moment.
2: No,
0: ara,
2: no.
0: És que m'he liat amb la sintonia. A veure, m'estava adreçant al Jan Coll i al Marc Grabulosa. Són les 6 i 14 minuts. És a dir, queda mig minut perquè sigui un quart de 5. No, de 7 de la tarda.
4: Sí.
0: I a aquesta hora ja no...
4: Tardes van així.
0: Em sembla que necessito la coseta de la llimona, eh? Allà dins, mentre us aneu dient els vostres secretitos, que no sé per on van, saludem... Ha quedat clar la taula com la tenim parada, no?
3: Sí.
0: Els nens... El Pep Prieto Plas, l'Alba Castellví, que la tenim per ahir, i l'Alberto Gadel, si no ha mort abans de l'hora que li toca actuar.
5: De moment, no.
0: Molt bé, va aguantant, es va allunyant del micròfon a mesura que passa tot. Tens fred, tens calor, tens...
5: Estic bé.
0: Molt bé. Està fluixet, sí, pobre. Ell que sí. Sempre és la joia de vivre, l'alegria aquesta, el veig una mica a camí de la defunció. A veure, gravo i Jan.
6: Què tal?
0: Què?
6: Bé.
0: Bé.
6: Venim aquí a fer l'últim prime que tenim.
0: L'últim?
6: Bueno.
0: Oh, no. Stay tuned. No se sap mai què pot passar. Demà us truco.
6: Ho ha pres a classes d'anglès.
0: Demà us truco.
6: Molt bé, doncs bé. Doncs guaita, Pere. Sí. Amb en Jan abans d'arribar aquí a RAC1,
0: sí,
6: que és la ràdio que et fa moure.
4: Sí, el tutu.
6: Exacte, ja ho té clar tothom. Estàvem acabant la temporada del nostre programa a Ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure les boles, quan en Pere va i ens diu...
7: Ei, voleu venir a RAC1 a fer una secció que estaré fent al versió estiu?
6: I nosaltres...
0: Que va costar una miqueta, també, que ho entenguéssim.
7: No,
6: som curtets.
0: Ja ho explicaré.
6: Som de poble.
7: Sí, ja els indirectes. Però bé, a cortos que el rau d'una boina.
0: No. Ja ho explicaré un dia, això.
6: Va, això és l'últim dia. Sí, avui, sí, que és el nostre últim dia, ens hem preguntat, hosti, serà doncs que l'estiu està al seu prime?
8: Life is the only thing we need.
9: RAC1.
8: They need me to go, but I don't want to leave.
9: La ràdio que et fa moure el tutu.
6: En Pere cada dia salta més. Un dia té que no jugar al sostre.
7: Pujarà a la planta...
4: Molt cuca els braços, diria.
7: Pujarà a la planta 20 d'un salt, eh?
6: Està molt bé, està molt bé. Doncs bueno, avui portem això. Si l'estiu està al seu prime.
0: Ah, l'estiu com a concepte.
6: L'estiu com a concepte.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
6: mica l'estiu.
7: Neve com sempre.
6: Sí.
7: Argument a favor, argument en contra, una mica de tot.
6: Primer de tot, el que pensem nosaltres és que l'estiu està venut com l'època més feliç de l'any. Però això només és veritat si tens vacances. És o no és? Vosaltres que no en teniu. No?
1: Sí, bastant.
0: És que, sí que està venut com l'època més feliç de l'any, però... Bueno.
6: Sí, sí, nosaltres...
1: Sí, va, molt notes, bé, notes. Va molt bé que hi hagi tantes hores de sol, però sí. És veritat que si estàs treballant no ho veus, llavors... No.
6: Si treballes, l'estiu és una estafa. Vull dir, fa calor, sí, sí, tothom sí. Està amb energia menys tu, perquè treballes tot el dia i quan arribes a casa només tens ganes d'estirar-te al sofà i mirar el directe d'en Gerard Romero, a veure, què, a veure el mercat o com està.
0: Ahir vam parlar amb ella, eh?
7: Sí,
0: i estava en directe.
6: Després, i és que està sempre en directe, o si no estaria dormint.
0: Sí, sí.
6: Per tant, un dilluns treballant del mes de juliol no és gaire diferent d'un dilluns de febrer, però amb 35 graus i enganxat a la cadira, però treballes igual, és una merda igual, i només esperes que la Moni Cusart digui que per fi baixen les temperatures de l'estiu més calorós dels 200 anys.
0: Certament.
7: Sempre.
6: Perquè sempre. Sempre ha de ser l'estiu més calorós?
7: Sempre ho és.
6: Sempre ho és? Sí. Els registres.
0: No,
6: registres.
0: No, però és veritat que ara és el més calorós de tot.
6: Sí. A veure, canvi climàtic.
7: Parlant de la calor, anem a obrir un tema,
6: va,
7: que és molt fàcil, que és simplement, si a l'hivern tens fred, t'abrigues,
6: sí.
7: Molt bé, fins aquí,
6: sobre. Bé.
7: A l'estiu, si tens calor,
6: què fas?
7: Què fas? Perquè despullar-te, no et pots despullar més.
1: Et treus capes de pell.
7: Llavors, m'engravo, estàvem pensant què fer, i hem arribat a la conclusió que l'únic que pots fer és anar a l'estudi 1 de RAC1, la ràdio que et fa molt el tutu,
6: sí,
7: que
6: sí,
7: quan
6: sí.
7: Hi entres no saps si és un estudi radiofònic o la base polar de l'Antàrtida amb 4 pingüins i un os polar.
6: Sí, bueno, l'os polar és en Pere Mas. Llavors, si tens calor a les 3 de la matinada a casa sí. Teu, l'únic que pots fer és doncs, cagar-te amb tot i anar a posar el cap a dins el congelador, això hi ha gent que ho fa, que jo crec que si entra un lladre se'n va corrent. Què feu per combatre el calor a les 3 de la matinada?
0: Engegar l'aire condicionat.
7: Ah, jo sabia.
6: Qui té pela, té pela.
7: Estava més que clar.
0: He estat 20 anys sense aire condicionat a Matadepera, però tu veus que no es pot dormir, sinó... I abans dormies amb la finestra tancada, pràcticament, no? No és conya.
4: Jo tinc ventilador, no tinc aire condicionat.
0: Ah, podria haver posat també un ventilador d'aquests que...
1: De sostre.
7: Ara.
6: Llavors, fa molta calor. Per tant, si fa molta calor a l'estiu, què hem de fer? Refrescar-nos.
7: Ara, vinga, va. On podem anar?
6: On podem anar? La primera idea, anem a la platja. Va, anem a la platja, vinga. La platja mola. La platja és guai, però...
1: A la mola hi ha platja?
6: Com a eina de diversió, guai. Però el problema és que tothom ha tingut la mateixa idea de tu. Per tant, tothom vol anar a desconnectar al mateix lloc que tu, que és a la platja.
7: Sí, sí. I llavors la gent gran, i no tan gran, s'ha aixecat a les 7 del matí per anar a posar una tovallola a un centímetre d'on trenquen les onades.
6: Exacte, i tu no trobes aparcament ni pagant, i acabes aparcant el cotxe com si fos en Carlos Sainz del pitjor barranc de tot Cadaqués.
7: Per total, arribar en aquella gala que tu deies que... No coneixia ningú, perquè res, està en un poble on viuen...
6: L'he vist al TikTok.
7: Sí, sí, no, és un poble que viuen dos habitants i un gat mig mort, i llavors segur que no hi ha gent. I llavors arribes, i també està massificada, segurament per una gent molt vermella, que no parla en català, i pista, no són els umpa-lumpas, perquè aquests sí que parlen català.
6: Sí, aquests sí que parlen català. Perquè, a veure, com volem anar a la platja desconnectar si trobem 4.000 persones cridant? Allà l'únic que s'hi pot fer és jugar a vòlei o unes pales i fas allà una mica el Rafa Nadal, però a banda d'això...
1: Sí, I anar amb el padel surf, no sé si teniu aquest meló, l'heu obert o no?
6: No l'hem obert, el meló padel surf.
1: Està ple de padel surf a la platja de Catalunya, que és horrorós.
6: No us ha passat estar allà descansant a la platja i de cop sents... I és algú que està desinflant el padel surf, però sona com si algú hagués explotat. Però bueno, no passa res.
0: Deixeu-los tranquils, pobra gent.
7: Hem arribat a la conclusió que després no t'enfadis quan un nen petit et tiri sorra o et tiri una pilota. Ja, si ja sabes com me pongo, pa què m'inviten.
6: I després hi ha els lectors d'estiu. Que tu et penses que per haver obert el teu llibre de Sant Jordi a l'estiu, quan ja tenia pols, durant 40 minuts a la platja, ja ets un bon lector? No ho ets.
7: No. I... Ara, si ens posem serios.
6: Sí.
7: Per acabar.
6: Això és molt important.
7: Un dia de platja arriba... per mi arriba el pitjor moment de tot l'estiu. Però no del dia,
6: De tot l'estiu.
7: De tot l'estiu. Que és el moment de marxar de la platja.
0: Xungo.
6: No ho vols acceptar. Fa només una estona eres feliç.
7: El mar, el sol, la música, les pipes...
6: Però alguna cosa dins teu ha canviat. Mires el rellotge i ho saps.
7: És hora de marxar.
6: T'incorpores lentament de la tovallola.
7: El teu cos no respon. Tens l'esquena marcada, les cames adormides i la pell com una xulla recremada.
6: Mires a la tovallola. La tovallola ja no és una tovallola. Ara és com un jaciment arqueològic.
7: La sacseges una vegada. Una tempesta de sorra s'aixeca davant teu. Durant 3 segons no veus res. Quan baixa el núvol descobreixes que, misteriosament, continues tinguent sorra a sobre.
6: Sí. La plegues.
7: La tornes a plegar.
6: I encara surt sorra.
7: No saps d'on surt.
6: I no ho sabràs mai.
7: La fiques a la bossa amb la resignació d'algú que acaba d'acceptar que aquella sorra viurà amb tu durant els propers 6 mesos.
6: Comences a recollir les coses.
7: Agafes les ulleres.
6: La crema solar.
7: Les xancletes.
6: Les claus.
7: I llavors passa.
6: L'ampolla d'aigua et cau a terra.
3: Ploc.
6: Directament a la sorra.
7: La mires.
3: No et mous.
7: L'ampolla també et mira.
6: La reculls.
7: Està plena de sorra.
6: La sacseges.
7: Empitjora.
6: Ara hi ha sorra a l'ampolla, sorra al tap, sorra a les mans i d'alguna manera inexplicable, sorra dins teu.
7: Tanques la bossa i t'aixeques i comences la travessa fins al cotxe.
6: Cada passa que fa, la sorra entra més dins les xancletes.
7: Ja no camines, transportes sorra.
6: Arribes al cotxe, obres la porta i cau mitja platja al seient.
7: Et quedes mirant-ho.
6: No tens forces ni per enfadar-te.
7: Entres.
6: Encens l'aire condicionat.
7: Et toca l'aire fred a la cara.
6: I durant uns segons només existeix una cosa.
7: La pau.
6: Fins que finalment no te sorra també els calçotets.
7: Mare,
6: és que, quina puta merda anar a la platja.
7: No,
6: merda
7: fatal,
6: anar a la platja.
7: Fatal, fatal. Bueno, a veure, i si la platja és una merda, sí, on pots anar? Bé.
6: On podem anar refrescants de Pere?
0: No sé, a la piscina.
6: Ah, ara! Molt bé. Sí, sí, sembla
7: que tinguis el guia i tot.
6: Sí.
0: Home, si no hi va el cagador justiciero.
6: És un altre tema. Va, doncs, anem a provar la piscina.
2: Sembla ataca que la piscina... de nuevo.
0: Sí, sí, exacte, efectivament.
7: Semblaria que la piscina té tot el que la platja li falta, però no. Tampoc hi vas a desconnectar. A la piscina hi vas a sobreviure.
6: Sí, a la piscina manen les famílies i la gent gran. Per tant, tu allà has de fer el que puguis, o almenys no et quedes amb les celles plenes de sal, però bueno, fas el que bonament pots.
7: Només que aquella piscina nova que ha pagat l'Ajuntament no està calenta precisament per la temperatura. No.
6: Va!
7: No.
6: A les piscines municipals, sí. Pere...
7: Sí, aquelles...
6: I passa de tot allà.
0: Sí, ja ho sabem.
7: Allà sota l'aigua.
1: No.
7: Nosaltres estem molt convençuts que hi ha una pel·li que es diu Niños Grandes 2, una pel·li de culte, on van
3: amb Sandler.
7: On van en un parc aquàtic i hi ha un material, com una mena de producte que fa una reacció que quan hi ha pixum...
0: Però això és una llegenda.
7: Té color. No, ho hem buscat i no existeix. Llavors, nosaltres...
6: Però estaria bé que algú ho fes.
7: Sí, estem molt no? encoratjats que algú ho faci. Llavors, la gent deixaria de pixar perquè, hosti, quina vergonya faria...
6: La Núria a casa ja mirarà com fer-ho.
0: Bueno.
6: Per tant, platja massificada, piscina massificada.
0: Sí.
6: Jan.
0: Massificada i pixada, eh?
6: Sí. On anem?
7: On anem a desconnectar a l'estiu?
6: Doncs vinga. Catalunya, creiem que tenim la solució que tots estàveu esperant.
7: Ara.
6: Anar... A la muntanya.
2: Aquí no vingoi! Aquí no vingoi! Que cojo un palo y os rompo las costillas. El toro ya está atravesado. Que no venga más gente, a Tor.
0: Lázaro, l'altre ja venia a Tor, la Clara Molins, eh?
2: Clara Molins.
0: Sí,
2: Clara Molins.
0: Clara Molins.
2: Clara Molins.
0: Val. Perquè anem a la muntanya, doncs.
6: Entre moltes coses bones que té la muntanya a l'estiu, tenim el temps de muntanya.
7: Ara.
6: Jan, què és el temps de muntanya?
7: El temps de muntanya és una cosa que decretem tu i jo, que és aquell temps que fa la muntanya, que si està tan bé.
6: Sí.
7: Llavors consisteix en que tu pots estar amb pantalons curts i màniga curta si camines, i si
6: et quedes quiet,
7: et poses una suadera i també estàs bé.
2: Ladrones!
0: No. Llavors,
7: és un temps que sempre s'hi està bé.
6: Sí.
7: I passa a l'estiu. Llavors, la muntanya creiem que és una molt bona opció per anar a l'estiu. De fet, anar a la muntanya a l'estiu creiem que està al seu prime.
6: Sí, això sí.
7: Sí.
6: Per tant, ja tenim un refrescar-nos a la muntanya. Anem a passar una cosa que ens fa força mal, i sobretot a l'estiu, que és l'Instagram.
0: No, a l'estiu i tot l'any.
6: Sí, tot l'any.
7: A veure, no, però l'estiu es
6: què passa a l'estiu amb l'Instagram? Tu potser has fet un viatge de merda, has fet 3 hores de cua per arribar a Cadaqués, o has pagat 85 euros per cap per una paella a primera línia de mar d'un restaurant que en Xicota ja hauria tancat fa temps.
1: Ara.
0: Sí, efectivament. Vale.
6: Per tant, el teu matí d'estiu ha estat una autèntica bessura.
1: Sí.
6: Sí? Però llavors agafes l'Instagram, fas una foto, amb un filtre sèpia, una cançó de l'estiu i poses. Això és l'estiu.
7: No.
6: I una emoticona d'un sol.
1: No,
6: això no és l'estiu. Això és una merda i no ens vulguis vendre el contrari.
7: Ara, i parlant de merda, hi ha un meló que també s'ha d'obrir, que és el del gelat. El gelat no només es menja a l'estiu. Ostres, a mi m'agrada menjar gelat tot l'any. I la gent diu, no, és que refresca. Bueno,
6: no.
7: També pots menjar una sopa a l'estiu. Qui et diu que no?
6: Ara,
1: home.
6: Jo, sopa a l'estiu i gelat a l'hivern.
1: Sopa, galets, no?
0: Calma.
7: Jo si em vull menjar a menys 2 graus el meu Magnum Bonbon Double Chocolate, no crec que sigui cap de
6: doncs vinga.
7: A menjar.
6: I parlant de coses que només passen a l'estiu. A veure, mitjans de comunicació del món. Calma. Entenc que quasi tota la vostra plantilla s'estigui de vacances i que surt força més barat posar plats bruts una altra vegada.
0: No l'han posat aquest estiu. No l'han posat, jo diria.
6: No?
7: No, sí, sí que l'han posat.
6: Jo crec que sí. Els diumenges, jo diria.
0: Sí.
6: Els diumenges al migdia crec que hi ha prou.
7: Però bueno, és igual. Mitjans, ja que no teniu res nou per posar, no seria una mica més guai donar una oportunitat a joves perquè puguin provar uns programes, sèries o nous formats?
6: Ara, així de pas deixem descansar la iaia Assumpció d'una vegada i el capítol aquell que enterren una nena eslovaca que jo crec que ja em sé els diàlegs de memòria.
7: Va. Però bueno, ara ja.
6: Anem una cosa bona?
7: Anem una cosa bona. Va, per tancar el Prime. Nosaltres creiem que pels nens petits l'estiu és 10. O sigui, està en un Prime absolut.
6: Sí.
7: Perquè vas al casalet, no tens deures, vas a la piscina a fer pipí.
1: No,
6: sí, sí.
7: O te'n vas a una palanca il·legal de l'estany de Banyoles, sí, i que vingui la policia i facis un sprint, com si fossis l'Osama Bin Laden.
6: Exacte.
7: Això sí que és estar al
6: teu Prime. Això sí. Com a molt, de petit tens el drama d'haver de fer l'última pàgina del quadernet d'en Roc Tempesta, sí, però bueno, tu ja te'n surts, eh? Nosaltres recordem l'estiu de petits com una època espectacular, perquè no teníem ni puta idea de que era un estiu de merda. I la veritat és que encara no ho sabem gaire, eh?
7: Ah, mitges, va, mitges.
6: No gaire, bueno, no gaire.
7: Hem treballat. Però bueno, avui de moment aquí s'acaben els nostres arguments i anem a preguntar-vos si creieu que l'estiu està al seu prime.
0: Què? Home, nosaltres aquí a l'estiu estem treballant com uns desgraciats, vull dir que no ho tenim gaire clar.
6: Per tant, que,
0: jo
6: que
0: ja decidit,
6: el teu estiu ha estat al seu prime o no?
0: No, el nostre sí, jo crec que hem estat al nostre prime, no?
6: Sí?
4: Per què no contestes? Per què no
7: contestes?
4: Sí, sí, sí, sí.
7: Home, és
4: tu?
7: A mi m'encanta
4: fer-ho. Claro que estan superant.
0: Bueno, Plats Bruts em diuen que ho fan el 33, eh?
7: Ah, bueno.
1: No, he de dir que per mi l'estiu sí que està al prime, perquè fer ràdio és una gran sort i sempre està al seu prime, això.
4: Toma ja.
6: Veus? Molt bé, eh?
4: Molt bé.
7: Bueno, de recompte, què diríem?
6: No, home.
1: Que està al
6: seu prime. Que està al seu prime. Bueno, nosaltres creiem que l'estiu està al seu prime, però amb condicions, eh?
7: Ara, perquè si tens vacances, tens pasta i pots marxar a algun lloc on no hi hagi 40.000 persones, l'estiu, ja et dic jo que és espectacular.
6: Però si treballes, tens calor, no trobes aparcament, la platja està plena, la piscina està plena i has pagat 85 euros per una paella que sembla sortida d'un menjador escolar...
7: Potser l'estiu llavors no està massa al seu prime.
6: No està al seu prime. I al final, la veritat és que l'estiu trobem a faltar l'hivern i a l'hivern trobem a faltar l'estiu.
7: Per tant, potser el problema no és l'estiu.
6: Exacte, potser el problema és que els humans som uns inconformistes.
7: O que simplement hauríem d'aprendre a gaudir del que tenim.
6: Ara, si a l'estiu el que fas és anar a RAC1 a fer una secció al versió estiu amb aquesta gent tan bonica...
7: Llavors l'estiu seguríssim que està al seu prime.
6: Oh, i tant que sí, home, que està al seu prime. Bravo!
7: Clar que sí!
6: Au, doncs. Salut i bolets. Prime!
1: Prime!
0: No, vostè està confós. Bé, en fi, no sé si dir-vos adeu o dir-vos quedar-vos una estona o dir-vos...
6: Què vols que fem?
0: Bon estiu.
6: No, bueno, bon estiu, sí.
0: Si li posem un examen final a la canalla?
1: No.
0: No? Deixem-ho pensar.
6: Ai.
1: De canalla
6: què vols que fem?
0: De bueno, us vol quedar una estoneta?
7: Home, amb en Pep segur. Sí. Amb en Pep ja dic jo que m'hi quedo.
0: Perquè divendres passat...
4: Quanta pressió.
0: No, la setmana passada vau actuar dies diferents i no el vau coincidir.
6: Sí, no, va, portem dues setmanes sense coincidir, no, ens trobem a faltar.
4: Primer per l'eclipsi, després per la gent.
6: Per la vida.
0: L'eclipsi no és culpa meva, maco.
4: No, perquè ells no hi eren, vull dir.
6: Clar, no, estaves tu aquí sol.
4: Sí, gràcies.
2: Mentre no treguen un xaporro...

0: que Prieto et vull dir moltes coses, però tenim una última hora, oi, Yael?
1: Sí.
0: Sí, llavors el pots dir tu, Prieto, ens el pot dir...
1: Efectivament, que...
0: Perquè té a veure amb el món del cinema.
2: Sí. Amor, Tim Curry. Sí, senyor, Tim Curry.
1: L'actor que sortia a la pel·lícula, deies...
2: The Rocky Horror Picture Show, que és una icona absoluta del seu gènere.
1: Als 80 anys ha mort.
2: Sí, ja portava anys que estava malalt, que es havia fet públic, i que bé, també ho vau veure a Sou en Caçadors, o vau veure a Legend...
3: A mi me gustó más en Aventura, Detective de Animales.
0: Això és veritat?
2: Aquest és el Jim Curry, rei, però sí.
3: Bueno, es otra opinión.
2: Llavors, també va fer la primera versió d'It que es va fer, que era en televisió, era el primer Pennywise. Serà el pallasso? El pallasso Pennywise? Sí, sí, doncs la primera versió del Tim Curry.
3: Bueno, el Pennywise...
2: No era el Pennywise. No. També he vist aquesta pel·lícula, per cert.
0: Prieto Plas, digue'm. Ens parlaràs dels teus cosetes, el teu cine, tot això...
2: Però primer, crec que vols dir alguna cosa.
0: No és de l'Odissea.
2: No!
0: Ah, tu has vist el guió, clar, que burro. Si
2: clar, jo et dono peu aquí.
0: Tu l'has vist, però jo no l'he vist perquè no el tinc.
2: Ah, fantàstic.
0: El dec tenir aquí a la carpeta de 6, disculpa. Per això li hauríem d'haver amagat el guió, clar, aquesta cosa l'hauríem d'amagar amb ell.
2: Que no sabia.
0: Ah, no, que t'ho he dit.
2: Si m'ho has dit tu,
0: que burro.
2: Però m'ho has dit per 3 hores en un WhatsApp.
0: No, estic per tancar. Aviam, la setmana passada...
4: Sí, lamentable.
0: Sí, lamentable. No, José María té tota la raó. Divendres passat va passar això en aquest programa. Filmin està a punt d'acabar-se la cosa de les pel·lis de... Perdó, de l'Atlantida Film Fest.
2: Sí.
0: Perquè em sembla que les tenen penjades uns dies...
2: Fins aquest s'acaba ja, no?
0: Sí. Pensava, i en tinc unes quantes, perquè n'he vist molt.
2: Jo també en tinc unes quantes per mirar.
0: Jaume Ripoll, sisplau, pots allargar una setmana més les pel·lis que...
5: Ah, per favor.
0: Què? Que és el director de continguts de Filmin.
5: Ja ho sé, home, però
2: aquí m'encanta que l'interpel·lem directament. Jaume, sisplau.
0: Bueno, doncs mira...
5: Comunicat oficial.
0: Que les foti una setmana més, que tinguem temps de la gent... No són molts únics que no les hem vist, ja està. També el festival aquest és seu,
2: el rotllo ja està. Vam fer la pregària, no?
0: Vam fer la pregària, tu em vas dir no sé què, no sé quina cosa em vas dir, i resulta que avui he rebut un WhatsApp... De mig matí un WhatsApp del Jaume Ripoll Baquer, que a més és col·laborador del Basté, que diu que efectivament han allargat Blue Film, sí. Truly Naked, Rose of Nevada, Mekotub, Memory of Princess Mambi i el cicle Angelopoulos, que ells em sembla que han recuperat totes les seves
3: pel·lícules. Ara són pel·lícules porno, no?
0: No.
2: O sigui que...
0: Per tant, gràcies.
3: Angelopoulos.
2: Tenim encara marxa per acabar la feina.
0: Sí,
3: té pinta de tenir una tranca.
0: I gràcies.
6: De res, ha estat un plaer.
0: Un plaer què?
6: Ha estat obra meva.
0: Obra teva, per què?
6: És en Jaume de Ripoll.
0: No és de Ripoll, no. Senyora Sílvia Riols, no és de Ripoll. Es diu Jaume Ripoll, però no és de Ripoll. Va, prou d'aquest color. I finalment.
2: Ja
0: està, finalment, gràcies, Jaume, i tothom.
2: Sí, gràcies, Jaume.
0: Jo vull mirar Blue Film, però estic una mica collonit, perquè m'han dit que pertorba una mica. Però bueno, ja ho decidim. Sí, no és conya. Sí.
2: Sí, és veritat. No l'he vist.
0: Però avisen que era d'això.
3: Home, muy bien para congelar cosas, ¿no?
0: No.
3: El Blue Film.
0: No, és una altra cosa.
2: És una altra cosa.
0: I ara, abans de passar les recomanacions del Pep Prieto Plas i tot això, dir-te que m'has fet molt feliç aquests dies d'estiu, no per la secció, que no l'escolto quan la fas, vull dir que ho sàpigues, però sí per les recomanacions que m'has fet. Perquè m'he estat empassant
2: Lioness,
0: que va pel quart o cinquè capítol, el fan els dilluns.
2: Quart de la tercera temporada.
0: I el Jack Reacher, que tu has vist el d'avui, que s'ha penjat avui.
2: Que és acollonant el capítol d'avui de Reacher.
0: L'he
2: trobat boníssim.
0: El veuré aquesta nit sopant. Gràcies per això.
2: Gràcies, de res.
0: I només dir-te que, relacionat amb Lioness,
2: sí,
0: avui he vist que el cap de la CIA ha anat a Moscou, el de veritat.
2: Sí, el de veritat.
0: I llavors jo penso, ja no sabem si és una maniobra de promoció de la sèrie... O els de la CIA fan coses en funció.
2: Però l'altre dia ho deies, que és una sèrie que et connecta tant amb la geopolítica actual que no saps si ho has vist a la sèrie o ho has llegit en un diari.
0: Perdona, em va passar en una reunió...
5: La setmana passada ho vam explicar.
0: Però ja està. Ja tu saps de què anava, no, això?
2: Sí, per això ho dèiem. Jo sí que escolto la gent quan parla.
0: Estic molt gaga. Va, tu, recomanacions. Pep Prieto Plas.
2: Va, som-hi. Avui el cine guanya, perquè hi ha moltes coses al cine, i la primera d'elles és una pel·lícula discutible però imprescindible, et diré.
0: Ojo, cuidao.
2: El ser querido.
7: Sí. Hay una cosa que quería preguntarte, que es... ¿La gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
2: És la nova pel·lícula...
0: És la Vicky Luengo, no?
2: Sí,
0: Victoria
2: Luengo, exactament. Que interpreta la filla de Javier Bardem.
0: Moltes ganes de veure-la, aquesta pel·lícula.
2: És una pel·lícula on Rodrigo Sorogoyen, l'autor de Les Bestes, crec que és el seu projecte més ambiciós, és el projecte on va més enllà. Quan vas més enllà i jugues al metacinema, aquestes històries que s'hi barreja, no? La història real entre els dos personatges, la ficció, juga a reflexionar sobre el paper del propi cinema, llavors és una pel·lícula gran en termes de complexitat. Ara bé, hi ha coses que a mi potser si vols no funciona tan bé, però és que estan tan bé els actors i és tan arriscada que avui en dia quan algú arrisca, guanyi o no, ja mereix un reconeixement. I Sorogoyen, de fet, sempre ha arriscat. I aquesta és una pel·lícula molt ben feta, molt ben dirigida, que és molt immersiva, perquè un cop ets dins, és d'aquestes que hi dones voltes durant dies, eh? I bé, arriba als cinemes, i jo crec que Bardem i Buengo, vaja, ja sé que hi tindran competència, eh? Però jo els hi donaria ja uns quants premis. Estan els dos meravellosos. O sigui que ho teniu al cinema, ja.
0: I vagin-la a veure, avui als cinemes normals de tota la vida, el de comprar.
2: El cinema, el de comprar, exacte.
3: Ara es lleven un Grammy, no?
0: Què? No, un Grammy no.
2: No és un Grammy. Si se'n porten un Grammy, tindrà encara més mèrit.
0: Si surten cantant, bé, de saber.
2: Exacte.
0: En fi, la següent pel·lícula és ciència-ficció apocalíptica.
2: Del Ridley Scott. Que és aquest senyor que es roda en una pel·lícula gairebé cada any.
0: Perdó, el Ridley Scott ha estrenat?
2: Sí, es diu La constel·lació del perro, aquesta pel·lícula.
0: Ah, sí, he vist el promo, m'ha semblat interessant.
2: Doncs no t'ho sembli tant.
0: Val, però no la veuré. Això és cinema o plataforma?
2: És cinema, és una pel·lícula... Ridley Scott és un tio que tota la vida l'hem anat a veure compulsivament, de tant en tant en fa alguna de bona, perquè té de bones, eh? Però també ens ha coat. Té algunes castanyes considerables. Si heu vist Gladiator 2, segur que porteu com jo volent ser el protagonista de Memento i oblidar-la des que la vau veure, no? Llavors, aquí ens la cola, perquè és una pel·lícula que adapta una bona novel·la, perquè la novel·la de Peter Heber està bé, i és una pel·lícula de ciència-ficció que té dos parts. Una part com més íntima i més dramàtica, que a mi personalment se'm va fer llarga com Ben-Hur projectada al revés, i la segona...
0: Dura el mateix, eh? Projectar el dret que del revés.
2: Ja, però imagina't.
0: Potser és més divertida al revés, eh?
2: Segurament. Llavors, la segona part és pel·lícula de ciència-ficció distòpica tipus de Last of Us, per entendre'ns. La sèrie de Last of Us.
0: Sí, jo l'he vist, la primera temporada, la segona ni ganes.
2: La segona està bé, també, eh?
0: Sí? Sí. Mira.
2: I ara s'estrena la tercera aviat. Llavors, aquí, si vols, la pel·lícula és una mica més enèrgica, però igualment jo crec que has perdut tant a la primera hora de metratge amb coses que no interessen, que quan la pel·lícula remunta ja no aconsegueix capturar-te del tot. Els protagonistes són el Jacob Elordi, que al final la gent ho anirà a veure per aquest noi, i el Josh Brolin i la Margaret Qualley, que són els únics que jo crec que fan una mica de feina per aixecar el vol en aquesta pel·lícula.
1: Ah, sí, que la Margaret Qualley és la que l'altre dia va Margarit. Sortir... No sé com he dit. Sense sabates, diguéssim. Bueno, que anàvem aquelles sabates curioses.
0: No perdem més el temps. No l'hem d'anar a veure, aquesta, eh?
2: Però... No, però vaja. Però que dic que no, home, però és interessant el que faci la Margaret Qualley.
1: No, jo. Que sí, que jo crec que ho van fer per cridar una mica l'atenció.
0: Molt bé, doncs que vagin cridant l'atenció, però no anirem.
1: D'acord. Que, per cert, Ser Querido...
0: Podem parar d'afegir per cert, que vull canviar de tema.
1: Té el mateix argument que Valor Sentimental, sí, que recordo que van explicar que va ser casualitat.
2: Són molt diferents com a pel·lícules, eh? Però ja. sí que té un punt... El conflicte entre pare i filla sí que hi pot arribar a recordar.
0: Hem tornat una pel·lícula enrere?
2: Sí.
1: Sí, però endavant.
2: Però ja està, ja podem anar endavant.
0: Vols que parlem de la setmana passada, potser a fer?
1: No, perquè jo recordo les coses. Espera, no pas com tu, que treus temes que ja vam comentar.
2: Molt bé. Però ja ho escoltem, llavors.
1: Sí.
0: Ja, quin bon rotllo que hi ha l'ambient, eh? A veure, de què va això d'una noche a l'any, comèdia romàntica?
2: És comèdia romàntica que pensem una... Sabeu aquelles pel·lícules de la purga? On d'un cop l'any la gent es poden matar entre ells per desafogar-se?
0: Sí.
2: Doncs és això mateix, però amb el sexe.
0: És a dir,
2: és una parella... És una parella que es troben l'única nit a l'any que està permès al sexe. En una Amèrica distòpica. De fet, no és gaire llunyana de l'actual.
0: Sí, llavors... No en tothom, sinó entre ells, els que són parella, eh?
2: Sí, es coneixen, ells es volen enamorar, però ells volen trobar una persona que està tota la vida. Però resulta que es troben la nit que, si no ho fas, t'has d'esperar un any per tornar-ho a fer. Llavors, han de prendre la decisió de si ho porten a la següent pantalla o arrisquen, no?, a aguantar un any sense... carnalitat.
0: Cúpula.
1: Ah, caram.
2: Llavors, és la pel·lícula...
0: No pinta gaire.
2: A veure, si el gènere està tan en crisi que qualsevol indici d'originalitat et sembla una meravella. Llavors, aquesta pel·lícula és distreta. Sí, és distreta. Surt la Mònica Barbaro, que és una bona actriu.
3: Però se ve pelito o no se ve pelito.
2: És recomanada de 13 anys, rei. O sigui, per tant,
3: poca
2: cosa veurem. Però vaja, com a entreteniment i com a comèdia romàntica amb un punt clàssic, val la pena.
0: Molt bé. L'última pel·lícula d'avui i d'aquesta temporada d'estiu, El Motín.
2: Jason Statham.
4: Esta es la buena.
2: Us heu d'assenyar tots ara mateix.
4: La que me gusta a mi, Jason Statham.
2: Doncs Jason Statham ha fet... Ara us diré una cosa que sé que la gent que m'escolta, m'ha escoltat al llarg dels anys, pensa que estic enamorat de Jason Statham. Però és que aquesta és la millor pel·lícula que ha fet en molts anys. I no és conya. És
4: un mapa... En Megalodon 2.
2: Aquí no surten taurons.
4: De Mecànic.
2: De Baby Keeper.
4: Baby Keeper.
2: A Working. Hi ha un humor humorista que sempre diu que Jason Statham és l'única estrella d'acció que sempre anuncia a què es dedica a les pel·lícules. Sí. I és veritat, sóc el Transporter, sóc...
4: Transporting!
2: Sóc el Transporter. Llavors, aquesta pel·lícula és un thriller de 90 minuts, fet a l'antiga, amb escenes d'acció molt ben rodades, i la veritat és que jo no hi tinc res dolent a dir-li. I és una pel·lícula molt d'estiu.
4: Jason Statham Hang.
2: Exacte.
4: Nunca hace nada malo.
2: Exacte. És el nou Orson Welles. Llavors, és una pel·lícula que si us agrada el gènere, jo crec que us ho passareu, sincerament, pipa. O sigui que no us la perdeu.
0: De sèries, en farem només una?
2: Que farem només una, que sí. Vull que sigui la culminació de les meves recomanacions aquestes que faig de les millors sèries que hem vist del 2026.
0: Atenta a la companyia.
2: Perquè una de les primeres seccions d'aquesta temporada... Sí. Sí. Em vas dir, parlaràs de Más que Rivales?
0: Exacte.
2: Doncs avui la vull destacar com una de les grans sèries d'aquest any.
0: Però és la veritat o és un
2: sí. No, és una sèrie que paga molt la pena mirar. És la història d'amor entre dos jugadors d'hoquei sobre gel.
0: Sí. Canadenca.
2: És canadenca. És una sèrie que ningú esperava i que es va convertir en un fenomen global absolut, fins al punt que els seus protagonistes van aparèixer als Globus d'Or a entregar un premi i les masses van rugir quan els van veure. És a dir, uns tios.
0: Sí,
2: I la sèrie està molt bé perquè enfoca la sexualitat dels personatges d'una manera molt normalitzada.
0: Bueno, tota la pel·lícula i tota la sèrie, dale que te pego, eh?
2: No, home, però això està bé.
0: I es veu bastant...
2: Quantes vegades has vist sexe homosexual filmat d'aquesta manera?
0: No gaires, diguem-ne.
2: Per això. I per tots els públics.
0: Sí, sí, efectivament, no, són gais. En aquest cas, la trama
2: sí, la trama va d'això. Llavors, jo penso que és una gran sèrie que està molt ben treballada, molt ben interpretada, i que convé recuperar-la i reivindicar-la.
5: Doncs, i faran segona temporada.
2: I faran segona
0: temporada. Jo dic que ja estan rodant la segona temporada, i hi ha molt... hype amb el rodatge de la
2: hype.
0: Segona temporada. Us ha agradat això, eh, nens?
3: Està guai, el hype.
0: Hype. Està bé com un jet, com si fossis gilipolles. En fi, Pep Prieto Plas, vols quedar a escoltar l'Alba Castellví?
2: Sí, home,
0: i el bar d'internet. Doncs un aplaudiment i li dejamos que se vaya. Que se quede.
6: Ciao, pescao.
0: Internet amb la nostra estimadíssima Alba Castellví, que encara
6: posa'm un gin tònic, si és un bar.
0: No, però de gin tònics.
6: Que no, que és el bar de futbol. Quina merda.
0: Exacte, encara estàs entusiasmada amb l'entrevista amb l'Albert Peñarroya, que l'hem tingut avui, que ens ha encantat. I
6: sí, a més he rebut whatsapps dient-me, de moltes persones dient-me que ha anat molt bé.
0: Efectivament. Doncs, escolta'm, la senyora experta d'internet,
6: sí,
0: amb el permís de nostra prefecta, que és Alberto Gadel, que és el nostre submarinista d'internet, és... Bueno, és el nostre home tren, eh?
8: Submarinista.
6: O sirena.
0: Sí. La sirena, ara. És la nostra sirena d'internet.
6: Sí, de fet, estic molt contenta de tornar a fer la secció amb l'Alberto aquí perquè, a més, avui traurem l'entrellat dels super sexy boys que a l'Alberto li van agradar molt.
0: Sí.
6: Per tant, si voleu, anem tirant perquè avui anem una mica amb el motor en marxa a tope.
0: El cuet posat al cul.
6: Avui, perquè és l'últim bar d'internet i volia donar una mica aquesta atmosfera.
0: Ens posem tristos, eh? És l'últim...
6: I me voy.
0: Sí.
6: Doncs res, l'últim bar d'internet, així que anem-lo a aprofitar al màxim i anem amb el primer vídeo, ja.
0: Val.
6: Es tracta d'un reporter que dona un full amb un text, el text inicial del Quijote, ja sabeu. Sí. En un lugar de la Mancha, ta-ta-ta.
0: De cuyo nombre no quiero acordarme.
6: Ah, exacte. Doncs no hi ha manera que els nois del vídeo diguin ni una paraula bé.
9: En un lugar de la marcha, de lo cuyo nombre no quiero recordarme.
10: No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los...
9: No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo.
10: ¡Ah! No veo.
11: De los de lanza.
9: De los que lanza.
10: De la lanza.
9: De astillero.
11: De asteri... Asti... Astillero.
12: ¿Un astillero?
0: No se'n surten, está claro que no...
6: No, realmente, por eso a mí me encanta al principio, que es en un lugar de la marcha.
0: Sí. A més, manxa d'una majúscula, a més, perquè és un topònim, però vaja.
6: Exacte, però de veritat que empatitzo perquè tots ens hem posat nerviosos a l'hora de llegir un text, per tant, no els vull jutjar.
0: Sí.
6: El que sí que m'ha fet pensar en un altre vídeo, és que no sé si recordeu a les Verdunys, eren dues noies que es van fer molt populars a xarxes i que parlaven d'una manera una mica curiosa, molt seva. Doncs una d'elles, el 2024, la Laia Campos, va llegir aquest mateix fragment, però com deia, una mica a la seva manera. Crec que si el Quijote hagués estat escrit així, seria més fàcil llegir-lo. L'escoltem.
13: Ha mort en un lugar de la Manx, que ara no m'acuerdo, un fife més escudado de vintage.
6: De vintage.
13: En un cavall skin legend i un galgo corredor bebé.
8: bé.
0: Bueno, almenys aquesta ho llegeix bé.
8: Literal, sí. No ho senten perfectament,
0: no sé. Les Verdunys, això són
8: aquestes. No
0: tinc el gust de les Verdunys.
12: Jo he pensat que era això per un moment.
0: Ah, sí?
6: A mi m'encanta Escudado de Vintage.
0: No era la Berto Gadel, sinó que era les Verdunys aquesta.
6: Doncs aquestes persones pobres que no saben llegir gaire bé, els hi donen una targeta vermella, però no només a elles, sinó al sistema que prioritza les tecnologies i no que els nens pobres aprenguin a llegir. Així que targeta vermella.
0: Sí que anem forts.
6: Doncs sí, i seguim forts perquè ara entrem en un lloc sagrat, i és que entrem en una església una mica particular. En aquesta església, el pastor, o cura, perquè no sé ben bé què és, transmet la paraula de Déu d'una manera molt contundent. De fet, tan contundent que ho fa a base de bufetades a la cara dels seus seguidors. Quan sentiu això, no és que estiguin aplaudint, sinó és que són bufetades. Escoltem-ho.
0: Què és això?
6: Doncs això, aquest cura transmet la paraula de Déu a través de la seva mà, canalitzant-la a la cara dels seus seguidors.
0: La veritat,
6: I fa setmanes que penso en com enllaçar i com tancar, concloure aquest tema, i volia acabar amb aquesta broma, i és que podríem dir que aquest cura sí que dona bones hòsties.
0: Bueno. Gràcies.
6: Gràcies. He arrencat una mica de somriure.
0: Sí, allà al
6: darrere. On hi ha això?
0: A la grada de les.
6: No passa res, seguim. Targeta vermella perquè a vegades, per molt que vulguis que li quedi clara una cosa a una persona, no cal fer-li bufetades a la cara.
0: Exacte. Fora.
6: I ara anem a parlar d'un partit de ping-pong i deixeu-me'l posar directament.
0: Va pensar en la pel·lícula aquella, Plas, que era tan rara.
12: Quina d'elles?
0: Oi, aquella del ping-pong, que va estar... Que surt aquella...
6: El Martí Suprim.
0: Ah, exacte.
12: Ah.
6: Yeah. Ai, que et trauré el lloc,
0: la senyora d'internet va explicar al senyor Sinó. Molt bé.
6: Què, apassionant, no, aquest partit? És que és realment flipant.
14: A mi m'ha sortit aquest matí el TikTok, que et diria.
0: Ho dius de veritat?
14: De veritat.
6: És que això ja ha passat algun dia de la secció del bar, jo només us porto allò més viral.
0: Sí, no, no, i que als nens els surt el mateix que la Alba, que també, bueno, per part de la categoria nens.
6: Sí, exacte, som la mateixa persona.
0: Jo soc generació X i ells són generació no sé què.
6: Doncs res, us he preguntat si us ha impressionat, la majoria de gent no ha contestat i en Pere Mas ha dit que sí per compromís, perquè això no impressiona, de moment.
0: A mi m'ha recordat la pel·lícula aquesta, perquè me l'he imaginat.
15: En
0: absoluto.
15: No.
0: No, vale, molt bé.
15: No m'he impressionat.
0: Molt bé, no l'he impressionat.
6: Doncs espera't, perquè ara et porto el que sí que t'impressionarà, i és que m'he oblidat de dir-vos que aquesta pilota que sentiu és un so fet amb la boca. Es tracta d'un home que amb la seva boca recrea partides de ping-pong i ho fa superbé. Tornem-ho a escoltar perquè ara ho apreciareu millor.
0: Que pica amb la mà a la boca o...?
6: Ell, amb la seva boca, sense fer servir les mans, fa aquest so. Jo ho he intentat a casa no es pot. Pere Mas, vols provar-ho?
14: En el Bagdad també havia pelotes de ping-pong, però... Per otra parte del cuerpo.
1: L'Albert Peñarroya diria que li falta intenció, en aquest...
6: No. Ah, exacte. Sembla un cavall, trotant.
0: Sí. Bueno, prou ja d'aquest color. És que... No, és que tu no has vist el que ha fet el nostre tècnic de so, també. S'ha apuntat a la festa. Sí, sí.
6: El que ha fet? Espejo?
0: Sí, sí, sí. No, el so no és el problema, és el gest que ha fet. En fi, avui tenim un dia bastant guarro, parlant clar, però...
6: Doncs sí.
0: Avanci.
6: Ja està bé de tant
0: aquest,
6: en tant.
0: Què li diem a aquest senyor de la boca? Me'l miraré, aquest vídeo, això?
6: Home, Pere, vols que li doni alguna altra cosa que una targeta verdíssima?
0: Vale, una targeta verda. I un aplaudiment, home, ja cada lloc.
6: Home, és que és molt difícil el que fa.
0: Molt bé. Què més?
6: I ara sí... que entrem a l'apartat musical de la secció, que ja sabeu que ens ha donat grans moments durant aquest estiu, com, per exemple, el descobriment dels Super Sexy Boys, el tema preferit de Pere Mas i Alberto Gadel. ¿Qué es esto que yo siento? Este
0: sentimiento que viene de adentro. Sempre poso la mateixa? Perquè ara ja no la trobo tan horrorosa com el primer dia. És la mateixa cançó.
6: A vegades passa. Tens això de l'Estocolmo, que et vas com enamorant i no vols?
0: Estocolmo, sí.
6: Aquesta cosa?
0: Aquesta cosa.
6: Doncs fem una mica de recopilació i que per què estem parlant d'això, no? Mm-hmm. Doncs recordem que una de les productores de l'equip, la Marta Torrents, em va recomanar aquest grup quan jo em sentia perduda musicalment. Em va guiar cap a la llum i em va ensenyar el millor grup de música de la història.
0: Culpa seva, doncs?
6: Evidentment. Mm-hmm. Però aquella mateixa setmana es van separar.
1: Oh!
0: Sí, no,
6: La setmana passada us vaig poder avançar que el grup havia tornat, sí, però encara no en sabia gaires detalls. Però no patiu, que ara en tinc més.
0: A veure.
6: Oh, oh, tothom s'ha aixecat aquí a l'estudi, quina emoció.
0: No, a veure, amb què volies que féssim?
15: Canta. Lamentable.
0: Sí, lamentable, que lamentable. José María.
15: Que ja hem separat, coño.
0: No, que ara han tornat, no diu que han tornat.
6: Ara han tornat, tenim nova informació. Perquè durant aquests dies el Super Sexy Boy, el líder del grup, sí, exgrup, ha volgut crear més grups de música, sí, que realment són tots un fracàs, com podeu imaginar.
0: Va.
6: Tot i que aquest últim, el que ha creat aquesta setmana, té molt bona pinta. Han decidit agafar un rumb diferent i ara s'atreveixen amb un nou estil musical, el K-pop.
16: Exclusiva. Exclusiva.
0: Cuidao.
6: Per aquells que no sapigueu què és el K-pop, és un estil de música originari de Corea, sí, és bàsicament el pop d'allà. Músiques animades, grups de molts integrants i coreografies molt espectaculars. Us en poso un exemple.
0: K-pop normal, no és el tio aquest,
6: Exacte.
0: Bueno, això encara, Podria ser molt pitjor.
6: Estem escoltant Butter, sí, de BTS, que és Butter Mantega, No Butter...
0: Sí, havia entès Butter i pensava...
6: Sona el mateix. Butter. Sí, sí. Oh. En fi, ara semblo la Yael en el seu moment reaccent 5.
0: Sí.
6: Doncs com dèiem, aquests són BTS i el líder del nou grup que us estava parlant, el Sexy Boy,
0: sí,
6: vol fer-li sombra a BTS. I de fet, així ens ho fan saber. Escoltem la seva presentació. La presentació de los Akashikis.
17: Yo soy Sexy Man, desbloqueando nuevos Pokémon. Este grupo la va a romper.
18: Yo soy Peso 3 Plumas, mi compa. ¿Qué le parece esa morra?
19: Yo soy Bruce Limache y sé Kung Fu. Lo aprendí en el barrio chino.
20: Soy Master Boy, voy a tu corazón, baby.
21: Yo soy Otaku Akashiki, para todas las niñas hermosas.
17: Con este grupo de
0: es el tío, los Avengers de aquí. No canta, no canta.
17: Vamos a sacar una nueva canción y vamos a desonar a los K-popers como a BTS. Mira, chicos, unas chicas.
6: Atención, porque van a sacar nueva canción. Llavors, per molt que el bar d'internet s'acabi, tots a seguir-los,
0: sí,
6: i a veure com
0: segur
6: és aquesta nova cançó de K-pop. Per tant, una targeta verda que ens tindrà tots, que no ens deixaran descansar.
0: Molt bé.
6: Ara sentim aquesta música de gala perquè els hi vull fer una menció honorífica, com deia, per tots els bons moments que ens han fet passar aquest estiu,
0: sí,
6: i els hi vull donar la pilota d'or del versió d'estiu, seguint una miqueta amb la metàfora del
22: aquest és el
6: futbol.
22: Nivell,
6: sí, felicitats!
0: Molt bé. Ja m'ha d'aplaudir aquests tios, que ha sigut el monyo d'aquests tios.
6: Ai, no, m'encanten, jo estic enganxada. I per acabar ja, de la millor manera, sí, us vull portar aquesta versió d'una pel·lícula de terror, a veure si la coneixes, molt famosa, explicada d'una manera molt diferent. Us presento a la nena de l'exorcista a ritme de sevillanes. Escoltem.
0: Ja l'has dit, la pel·lícula.
23: Esta mañana...

0: guió.
1: Ells et van explicant.
2: Està explicant la pel·lícula.
0: Ah. La primera comunió. I jo sin saber què hacer.
3: Bueno, és una opció. Es pot veure la pel·lícula o escoltar el pàjaro aquest. I aquest què és?
1: A vegades és millor que t'expliquin una pel·lícula així que no veure-la realment al cinema, si no val la pena.
3: Oh, però l'Exorcista...
2: Aquesta sí que paga la pena, eh?
3: Sí que paga
1: aquesta
3: la pena.
1: Sí? Doncs mira, com que val la pena, li donem una targeta verda tant a la pel·lícula com a les sevillanes.
3: Vinga.
1: Final del partit.
3: Al bar d'internet. I del bar d'internet, a mi perfecta. A la perfecta.
4: Ni res, eh?
3: Què passa?
4: De cop i volta, puta!
3: Què volies que fes?
4: No, molt bé, així m'agrada.
3: Vols uns aplaudiments? Quina mena de carinyo vols?
4: Necessito una mica de suport.
3: Ja, fem-li un Alberto. Va, fem-li un Alberto, com allò del Jordi González. Segur que...
1: No, fem un. Ai, el Alberto!
4: Perfecte! Ara estic pitjor que...
3: Exacte, està lamentable, eh? Tot això que ha passat ara en l'últim 10 segons. En fi, jo volia cantar Alberto, Alberto, però ja t'ho cantarem.
4: No cal, ja m'ho canto jo a casa.
3: No cal, perfecte.
4: A veure, aquests últims dies...
3: El programa està excitat i mogut.
4: Efectivament, perquè segurament us ha sortit, perquè se li ha donat molt de rebombori a una influencer per... Bueno, com de bé va fer de reportera a la Volta Ciclista.
3: Oh!
4: Velos, eh?
3: Ui, el tema aquest.
4: Per qui no ho ubiqui, us heu d'imaginar, fragment del típic directe postcompetició,
3: sí,
4: on la seva feina com a reportera bàsicament consistia a parlar una estona amb els diferents esportistes perquè expliquessin, suposo, com els havia anat l'etapa, com se sentien, bla, bla, bla, bla. Sentim un petit fragment.
5: Pogacar! Hazme un hijo ya, hombre. Grande Pogacar. Llévame a dar una vuelta a mí también. Pogacar, congratulations. Why do you hyperventilate every time you see me?
6: What?
5: You hyperventilate?
6: What is that?
5: Like, you breathe?
6: I breathe
3: 24-7. We have to go. Congratulations. Thank you,
4: thank you. Lista, eh? Bàsicament.
3: Respires quan em veus.
4: Perquè hiperventiles quan em veus, tal. Li posava un... Bueno, una mica de sobrenom carinyo.
3: Això ha passat de veritat, eh? Vull dir que no...
4: Això és 100% verídic.
3: Ja ho sé, ja.
4: I és que aquesta edició de la Vuelta ha volgut intentar apropar, doncs, això, la competició, a un públic més jove, i com a tot arreu la gent es pensa que només cal cardar una influencer de turno i tot el jovent es tornarà addicte al contingut audiovisual, com si els joves no fóssim lo suficientment espavilats per saber on hem de trobar el contingut. Però això és un tema que parlarem en un altre moment. El que ha causat furor és el descaro amb el qual l'Erola Jones, que és aquesta influencer...
3: És catalana.
1: I per què parla en castellà?
3: Bueno, senyor Rios, perquè està fent...
1: Sembla de casa.
3: Ho està fent perquè és per tot Espanya, això ja està.
4: Però bé, els hi tira la canya descaradament, els molesta, els hi posa sobrenoms sexis, conductes a les quals ells reaccionen de la forma més indiferent possible o no acaben d'entendre perquè una pringada amb un micròfon els hi està dirigint la paraula.
1: També dic que el nivell d'inglès...
3: Amb el logo de la Volta Ciclista, un logo oficial.
7: Unipúblic.
3: Està contractada per la Volta Ciclista.
7: Por Unipúblic.
3: Sí, per això, per l'empresa de la Volta Ciclista.
4: Llavors, davant de les queixes i davant de la seva, bueno, perfecció davant de la càmera, han decidit que l'Erola no tingui accés lliure per parlar amb qui vulgui, és a dir, amb els esportistes d'èlit, i per tant continua sent la cara digital de la Vuelta, una d'elles, crec, de la cara digital de la Vuelta, però ara els continguts quedaran pactats prèviament per evitar malentesos. Tot això és una prèvia, d'acord? Ara ve el tema de veritat. Ara, però, volia com ubicar-nos. Però diferents periodistes esportives han denunciat que aquest fet és posar-se pedres a la taula de forma clara i que no té cap mena de sentit que hi hagi gent cobrint un esdeveniment esportiu sense tenir-ne ni idea i denigrant així la professió. Ara sí, som-hi al meu terreny. Qui és?
3: Però aquí el debat al final és uns senyors... Es pot dir pollaviejas per la ràdio?
1: No,
4: jo vaig en una reunió.
3: Uns pollaviejas estan en una sala de reunions i diuen... Seria una molt bona idea rejuvenir el públic de la Volta Ciclista? Agafem una influencer i posem-la aquí. Sense valorar com quadrava tot.
4: Ho sento molt, però no? Segurament van pensar... Wokada històrica, fem una quota,
3: sí,
4: i a més cardem a l'única dona que ens surt a nosaltres al nostre aparatí, perquè recordem que l'algoritme és personalitzat,
3: sí,
4: i si tinguts l'Erola Jones,
3: sí,
4: que acumula més de 5 milions de seguidors entre TikTok i Instagram,
3: sí,
4: i que el seu contingut gira al voltant de la broma fàcil. Però no és allò que diguis un humor senzill, un sketch cutre de la teva profe de català que totes sabem què és, situacions quotidianes que fan molt de pal. No, són situacions i càmeres ocultes molt morboses on li tira la canya a desconeguts. Llavors...
3: Sí, sempre tira la canya. O sigui, això que li fa
4: sempre.
3: El Pogacar aquest no és una...
4: És el que fa ella.
3: Per tant, sí, qui la contractava ja ho sabia que faria això.
4: Li van dir, Erola, haz lo tuyo.
3: Clar.
4: I ella va fer lo seu. Per tant, deixeu-la en pau. realment la gràcia queda en mans de la reacció del desconegut que no pas en ella mateixa. Mira, sentim un exemple d'algun contingut seu.
7: Que se me ha apagado el móvil. ¿Podrías dejarme un momento el Instagram para enviar un mensaje a mi madre? Gracias. Toma, este es mi Instagram por si quieres mandarme un mensaje.
4: Bàsicament, us l'heu d'imaginar, ella a una biblioteca. Cada cop i volta se li apropa un noi i li diu el següent de això del teu mòbil per posar-me a l'Insta és el meu, jaja, tira'm la canya. Són bromes de lligar normalment i, de fet, l'altre dia vaig veure en un fragment d'un podcast que fins i tot ha trencat relacions. Jo estic molt content perquè tenia moltes ganes d'aquest tema, que passés alguna cosa per parlar d'això. I això és el que deia arran d'un vídeo on s'anava a un policia de Sitges o de Salou, si no m'equivoco, a tirar-li la canya.
8: Tu habrás provocado crisis en parejas y no lo sabes.
9: Lo más heavy que yo me haya enterado. Fui a grabar a Salou, a un policía, que es el de, perdona, ¿a qué velocidad se puede ir aquí? Me dijo, a 50 por. Le digo, porque tú me has puesto a 100. Total, que al cabo de un tiempo volví a Salou. Y ese policía me vio ni me habló. O sea, me habló un compañero. Tú sabes que han discutido con la mujer y tienen hijos por culpa de tu vídeo. Y yo, buah, lo siento un montón. De verdad, si quieres le paso los brutos para que vea que no hay pa' tanto. Y yo le dije, ¿quieres que lo borre? Me dijo, ahora ya está, porque ya habían pasado mucho tiempo. Claro. Pero me supo fatal porque, claro, era un hombre con su vida hecha.
4: Almenys és el que diu el podcast, però bé...
10: L'amor, L'amor que no tenen sentit l'humor.
4: Jo el que li trobo a tot això és que els boomers, sobretot, han vist que de cop i volta és un fenomen increïble, perquè sí que és cert que aquesta xavala en pocs mesos va guanyar molts seguidors, però mai s'ha arribat a analitzar el per què de tots els seus vídeos. Jo, amb tot el meu temps lliure que tinc, em pregunto, ser tonta és la nova moda?
3: Sí, oh,
1: perquè, sí, efectivament, sí.
4: Però jo en cap cas considero que aquesta noia sigui tonta ni molt menys.
3: Ser tonta és la nova moda? Els nens ja...
11: El consum és aquest, eh?
1: El mercat
11: està allà, eh?
1: Segur, els nens són experts en prime o no prime, però jo que sóc una dona, Alba i Anna, jo crec que nosaltres que sabem el tema femení, jo t'he de dir que sí, que ser tonta està de moda.
4: Jo no considero que ella sigui tonta, tenir molt més.
10: Cuidadito, que dos són les peores.
4: Té tot un personatge que juga a favor de tot això i precisament és un personatge que funciona i realment, si ho pensem, ha funcionat sempre. Preguntes absurdes, no entendre coses evidents, ser excessivament ingènua, fingir demència envers les convencions socials, tots són realment trets d'un personatge còmic.
12: Ja ho deia Homer Simpson, no?
4: Què deia?
12: Un dels capítols.
3: Què deia?
12: A vegades el més intel·ligent és fer-se el tonto.
4: Pues per això, la Lerola va dir...
1: Referents.
4: Soc perfecta. Llavors, Lerola Jones, penso, és el Charles Chaplin de la nostra generació.
1: Eh?
10: Anda.
4: Un moment, echa el freno, Madalena.
10: Però vamos a ver.
4: Perquè ja sabia que hi hauria...
10: El bigote no li falta, però...
4: Li falta el gorro.
3: Oh.
4: Claro, perquè jo sóc conscient que en Chaplin ha estat sempre un gran crític social, llavors simplement és ella intentant-ho, però sense tot aquest criteri de... Bueno, un pensament crític. He pensat que potser el Harpo dels germans Marx, que és el Mut, no? Si no m'equivoco, dic, 100% és la nostra. Contingut que entens en 3 segons, no necessita cap mena de context, genera vergonya aliena, i alhora et surt aquesta mena de reacció de és idiota, ho fa expressament, sí. Va, cringe. Llavors, germans Marx i tota la resta de personatges còmics que trencaven amb les normes socials de forma ingènua, ho feien dins de... una ficció, i en canvi Lerola Jones... Tot això és que, de veritat, us ho dic, que jo porto mesos analitzant aquesta xavala.
3: No, ja ho veiem.
4: Que li caigués una gota que fes vessar el got. De veritat que tenia moltes ganes. Entenc que és molt més morbós tota aquesta situació quan és ella mateixa la que ho fa, i per tant pesa molt més un hiperrealisme que no pas sabent que aquella persona ho està fingint. Per tant... Tot això sumat al fet que és un vídeo curtíssim, perquè els seus vídeos no duren més de 30 segons, ho fa un contingut perfecte perquè l'algoritme estigui sempre de part teva. I per tant, l'espectador se't quedi mirant.
1: Claro.
4: Uf, és que l'amo.

0: El meu somni, ara mateix, ja li he demanat als Reis que m'aportin a l'Hereva Jones a casa, perquè necessito saber quina és la seva intenció real d'orrere els vídeos, però de moment a mi
1: no la coneixes creu. Personalment?
0: No, no la conec.
1: Saps on te la pots trobar? Oh. Amb això que faran dels influencers que ho traslladen de Madrid a Barcelona.
0: Ah, els Ídolo.
1: Com es diu això? Els premis d'Ídolo, sí. Ídolo, no sé què?
0: El 2 de... No, el 12 de desembre, crec, sí? O el 2 de desembre.
1: Allà ens veurem.
0: Pues, i seré i la busca.
1: No.
2: T'imagines?
1: Molaria. Això és el que va, pobret.
0: Però llavors, jo tinc ganes de saber si realment només es fixa l'algoritme i li pela tres collons la resta i si podria resignificar el seu contingut tenint en compte l'impacte que té, perquè la xavala menys de 2 milions no fa per vídeo. Llavors, coses que s'han après. Una fórmula que funciona a xarxes. No, no es pot extrapolar qualsevol espai i menys ara que cada cop està tot més individualitzat. Per tant, analitzem a qui estem agafant.
1: Senyors dels despatxos,
0: sí.
1: Senyors dels despatxos,
0: hem de començar a analitzar els influencers que volem introduir dins els mitjans tradicionals, bla, bla, bla, bla, abans de fixar-los per la seva fama, jo. I que ser jove, us recordo que no és un gènere audiovisual, perquè carregar una TikToker random davant d'una càmera no farà que allò sigui el producte preferit de la generació Z, que això també crec que cal remarcar-ho de tant en tant.
1: Us ha quedat clar?
2: Uau.
1: Fan que sí amb el cap els nens, eh?
3: No, no, bastant, bastant cert.
1: Ojo la frase de l'Alberto Cadell, jo aquí, lol...
0: Bueno, no passa res, jo sí, però ho abraço. Cosa,
1: però tu...
2: Però no té res a veure.
1: Estàs en un mitjà tradicional, però no perquè siguis un influencer amb molts seguidors, sinó pel teu talent natural.
2: Ara!
1: Oh, el teu tercer any, aquí.
0: Ja, no, si ja
1: molt poca gent ho pot dir, això, eh?
0: Que ja sé que jo
4: I se nota la diferència sí. Del primer any a este tercero.
1: No, José María, ¿ha millorat?
4: Por supuesto. Referencia y hay que escucharlo siempre que abre la boca.
0: Has vist que bé? Bla, bla, bla.
1: Parla seriós.
4: Bla, bla, bla.
1: Bueno, nois, us he convidat a tots. Pep Prieto Plas, Alberto Gadel, don José María No, que ara ven als esports.
4: Por supuesto, estoy aprendiendo con Gadel
1: sí.
4: Para tener conversaciones con mi nietas.
1: Molt bé. Mira, no, està, no és mala idea. I su mujer, que se llama Montserrat, i és catalana.
4: I és catalana.
1: Nens d'internet. Ai, nens d'internet. Nens de Banyoles.
2: Jani Marc.
1: I si
3: ara, gràcies, Albo.
1: Jani Marc, que està molt ple. I si els fem venir?
3: Vol dir-ho de la
2: sí,
3: Big Bang.
2: Ah, exacte. Imagina't. Està obsessionat, o sigui, cada vegada...
1: Si fem un examen final, aquests.
2: No. Bueno, ara ho parlem.
3: La Iaelia no ens vol veure ara... més.
2: No, no, no, em sap greu avaluar-los, perquè crec que no, no cal, però ara ho parlem, em sembla bé.
1: Jo ara li
2: tu tens fer... una idea al cap.
1: Li aniré a fer una abraçada al Pep, pels moments de felicitat que m'està donant. És l'home que em fa més feliç en aquests moments. I després li he de fer una abraçada...
3: Un bon home.
1: A l'Alberto Gadel.
3: Maricori,
1: maricori! L'altre li he de fer una abraçada a l'Alberto Gadel. I ell ja sap per què.
0: Jo estic a 40 graus de febre, t'aviso.
1: Mala pela, com dius tu.
2: Però segueixes perfecte igual.
1: Uns anuncis i arriba el temps afegit. Gràcies a tots!

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC 1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broc sumant-se a la festa.
1: Va cap a la pilota Rafinha!
0: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fot-li Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao i tu diràs. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 3, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Començarem amb la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb Quim Salvador a Motorland. Serem a la nova Creu Alta al Sabadell-Almeria, primer partit a casa dels arlequinats en el retorn a segona. A les 7 a Noeta, Reial Societat Espanyol, amb Eduard Abad.

0: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
1: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
0: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.

0: RAC 1.
1: Tots som 1. RAC 1.
0: Aquest diumenge a partir de les 4 superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Serem al Bernabéu, al Real Madrid, Màlaga amb Damià López. Serem al Barça Tenerife, l'estrena de l'equip de Pere Romeu a la Lliga F. I també viurem la primera jornada a Primera Federació, el nou Sardenya, Europa Jaén i el nou estadi Nàstic Saragossa. A més, els protagonistes del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, l'Ultrasports amb l'Ultratrail del Montblanc, la prèvia del Barça Rayo Vallecano. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
1: RAC1. Tots som un milió.
0: RAC1.
2: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
3: Un tauró, un tauró!
4: Per favor, sortiu de l'aigua!
5: Fora! Au, au!
6: Traieu aquell nen, que s'acosta!
7: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
3: Quins nervis, socors!
8: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
0: Així sona l'estiu a RAC1.
9: Estadella, et pelaré.
10: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
8: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC1. Tots som un milió. A RAC1, vostè primer, amb Marc Giró.
11: Home, i res fa res, té Romagosa, què tal estàs?
12: Bon dia.
11: Joel Fortuny.
13: Bon dia.
11: Mira, Joel, venia pensant jo en tu. Crec,
13: no,
11: sincerament, sí, no, no. Crec, sincerament, que tu i l'Ernest us hauríeu d'escoltar més l'un a l'altre.
13: No.
11: Aquesta temporada...
13: No, no, no, això no passarà. Entra segur. Jo l'Ernest no
11: aquesta temporada us haureu d'escoltar més l'un a l'altre.
13: No, no, no. No
11: sobretot
13: passarà.
11: Jo crec que tu t'has d'escoltar sí. més a ell, una mica.
13: Sí, ara, ara.
11: La
13: no tinc res més a fer ara que posar-me a escoltar jo l'Ernest.
11: Que sí, que sí. Ernest, tu què opines? Home, opines que seguríssim
13: que
11: sí.
13: Que no, que no.
11: Que sí, crec que us heu de seure...
13: Ja. Sí, exacte, això, m'hi això... pixo, això és el que passa, m'hi pixo.
11: No, escolta una cosa, crec, de veritat, Joel, fes-me... De veritat,
13: que no et faré cas amb això.
11: Que sí, us heu d'escoltar, perquè estàs tan... Esteu a la grenya, total.
13: No estem a la grenya.
11: I vosaltres heu d'escoltar-vos més, us heu d'escoltar una mica més.
13: Marc, tu vols que acabi amb un psiquiàtric.
11: Que no, però tu, és que ho retardem tot perquè no us esteu escoltant, sobretot tu amb ell. Perquè l'Ernest a tu no t'escoltarà, però és
13: no,
11: natural.
13: No, per això, que l'haig d'escoltar jo amb ella, llavors.
11: Però tu l'has d'escoltar amb ell, Ernest.
13: No, no, passo, passo.
11: Que sí, que sí.
13: Bueno, ja veurem.
11: Ja veurem. Bueno, anem a escoltar el programa, no? Estàs d'acord, Esther, o no?
12: Podem, totalment.
11: Podem, per tu podem posar el programa refrigeret que tenim preparat per aquestes persones tan interessants i tan simpàtiques que són els oients de RAC1. Mario Obrero. Ha saltat la notícia, resulta que la princesa d'Astúries, que és l'hereva de la corona d'Espanya, estudiarà una carrera que és de 4 anys, a més, a la Universitat Carlos III de Getafe. Aquesta universitat és aquesta universitat que va inaugurar o que va crear o que va impulsar l'ex-president del Congrés, Gregorio Peces Barba, no?
13: Uh-huh.
11: I és una universitat pública i és genial, és genial.
13: Exacte.
11: I llavors vosaltres ara resulta que a Getafe tindreu a la princesa d'Astúries. Llavors, tu creus que això li agradarà, Mario, aquesta, això de Getafe?
14: No ho sabíem, com que esteu molt ben preparats.
11: Perquè, bueno, diguem que Mario Obrero és poeta.
14: Exacte.
11: I filòleg.
13: Getafenc.
11: I és de Getafe, de exacte.
14: I el vostè primer, com que esteu molt preparades, teniu fins i tot corresponsalia a Getafe.
11: Perdona, abans d'això, et puc fer una... Jo entenc que això de la princesa d'Astúries és fonamental, la gent ho vol saber. Però estàvem parlant abans fora d'antena, que ara m'ha intrigat el tema. T'he preguntat, tens nòvio ja? Mario, això no s'ha de preguntar, però bueno, jo he preguntat.
12: Tipo tieta, no?
11: Tipo tieta, tens nòvio, tal i qual. I m'has dit que no, però perquè aquí els que... perquè, què passa amb tu aquí a Catalunya?
14: Doncs em passa que comencem a parlar i ens quedem sempre a la superfície de... Ah, parles català.
11: Home, jo una bona superfície, una bona llapada a la superfície, jo ja me la...
14: Ja, ja... no, no, no, però aquesta superfície està buida. És
11: ja
14: dir,
11: t'entenc.
14: Si tu vols... jo parlo català és per parlar d'alguna cosa.
12: Clar.
14: No per parlar del fet que parlo.
11: Perquè la gent parla amb tu. Ah, ets de Getafe, de Madrid, i parles català i ens quedem aquí, els catalans.
14: I és una cosa prou curiosa, força estranya, com per continuar. Ah, suposo jo. Aleshores...
11: Però algun morri tot hauràs endut, no o no?
14: Alguns sí.
11: Alguns sí.
14: Algun sí.
11: Home, va, home,
14: ara, si també et dic una cosa.
11: Mono,
14: ara com ara Getafe, els marietes, tothom, noies, nois, hem d'anar directes a la princesa i a sortir de pobres.
11: Clar,
14: i a sortir
11: de pobres. Home, i tal,
14: i
11: tal.
14: Ja s'ha acabat. Sí, sí, el mariconisme i tot això, no?
11: Sí, sí, princesa per sorpresa. Escolta una cosa, bueno, la princesa d'Astúries estudiarà a la Universitat Carlos III de Getafe. D'on ets tu? Llavors...
14: Exactament.
11: Creus que li agradarà la teva ciutat a la princesa d'Astúries?
14: Doncs home, ja aconseguirem, assolirem una cosa molt important, que és que hi hagi, com a mínim a Getafe, dues persones madrilenyes que siguin catalanoparlants.
11: Ah,
14: la princesa de Girona i jo.
11: I tu, i tant, i tant.
14: Aleshores, aviam si això de l'oficina de l'espanyol ens fa falta, Madrid. S'ha de defensar.
11: va defensar, sí senyor.
14: Perfecte. I clar, a banda, deia El Mundo, molt seriosament, i ho posava en negreta, més a més. La princesa recorrerà cada dia els 32 amb 8 quilòmetres que separen casa seva del campus de Getafe. És clar que la zarzuela queda una miqueta lluny, però bueno, no passa res perquè bé, pot agafar el Rodalies, que
11: això, la C4... Això, que pot anar-hi.
14: Exacte, doncs.
11: Des de la zarzuela a Getafe...
14: Que passi per Atocha, que agafi la C4, que baixa les Margarites, o a mi em fa encara més il·lusió que agafi la 441 a Plaza Elíptica, perquè sempre quan passa pel meu barri diu, tot plegat i alhora, Avinguda Joan Carles I, Centre de Salut Mental.
11: Clar,
14: i així se'n recordarà dels seus clar, i clar, de casa.
11: I tant, perquè té referències per tot arreu. I tant, exacte. Pues molt bé. És a dir, que hi ha transport públic de Zarzuela a Getafe, eh?
5: Ha de fer transbordo, eh?
14: Som que, ha de fer, ha de fer transbordament, però bueno, no és com el de Passeig de Gràcia.
5: Una hora i pico pot tardar a fer tot això.
11: Uns 40 minuts.
14: Pobreta. Sí, però bueno, com que haurà de fer moltes coses, també era una altra cosa que deia El Mundo, que la princesa compatibilitzarà els seus estudis universitaris amb les seves tasques institucionals.
11: Esclar, mira, com tu.
14: I, esclar, no, no, per això jo, sense cap republicanisme ni res de res, amb tota l'estima, companya Leonor, ho faràs molt bé. El David, un amic meu que estudia filosofia, va haver de tenir 3 feines a l'estiu per tal d'estudiar. La Zoe, que estudia màster d'estètica amb una beca. La Xènia, que estudia amb mi a la UB, màster de literatura, també, amb dos treballs.
11: Si mira, precisament totes... parlant de gent que estudia a la universitat i treballa, tenim a nosaltres que no està estudiant pràctiques. Perdona, tu segueixes estudiant a la universitat, no?
15: Sí, de moment sí. Aquest any acabo.
11: Sí. Aquest any acabes i has estat treballant durant tota la carrera.
15: Sí.
11: Sí. Has fet de peixater, no sé si ho sabia.
15: Peixater, també vaig estar de monitor en un menjador.
11: Molt bé.
15: I
11: de gent petita o de gent més gran?
15: Gent, no sé, era una mica de tot, perquè en realitat em tocava gent de tercera de primària i acabava fent
5: a una
15: tot.
5: Escola. Sí,
11: val, val, a una escola, en qualsevol cas a una escola. I ara, a més de peixater, sabem que també estàs treballant...
15: Ara m'han ensenyat carnisseria, fruiteria, i estic ja polivalent.
11: És polivalent, eh? Tu pots estar tot
15: no cobro més, però sóc polivalent.
11: És polivalent, eh? O sigui, si tu et diuen... Eder Benito, per favor, passe per carnisseria cap a la carnisseria, sí, bueno, en català ho deuen dir, esclar.
15: Sí, en català.
11: En català, perquè és tu estàs al bon preu, no? Es pot dir o no es pot dir? Bueno, no ho diguis, bueno, per no ficar-te... Ja ho he dit, al bon preu. Al bon preu, no, perquè ahir parlava que
5: bé,
11: les organitzacions s'ha de parlar en català i el bon preu parlar
5: en català.
11: Sí,
5: català.
11: Nosaltres volem comprar plàtans en català. Escolta una cosa, molt bé, doncs efectivament l'Eder també...
5: Com la Leonor.
11: Com la Leonor, efectivament, compatibilitzarà les seves tasques oficials, la seva feina, professionals, amb l'estudi. Molt bé.
14: I jo crec que ho aconseguirà, però així tot, si hi ha moments de lliure descans, li recomano que faci un recorregut per Getafe, perquè Getafe és molt bonic.
11: Això t'anava a dir.
14: Exacte.
11: Sí. Perdona, què estudiarà abans d'això?
14: Estudiarà ciències polítiques, i a més els mitjans de comunicació diuen una cosa molt interessant, i és que no es convalidarà cap assignatura que hagi cursat ja a l'exèrcit, on ha estat un any a Saragossa, a Galícia i a Múrcia.
11: Fa 3 anys, eh?
14: Me n'alegro molt, 3 perquè...
5: Anys?
11: Home, aire, mar i terra. 3 anys fotent la mili. Jo em faig republicana, però vamos. A mi em diuen, hola, total, mira, ¿puedes venir un momentito, por favor, a mi despacho? Dice tu padre que vais un momentito a su despacho. Sí, papá, dime, papi. No, que tienes que hacer 3 años
5: tierra,
11: mar y aire. Dic,
14: como
11: sí, pues
14: Pokémon.
11: Mira, ya me has visto, me voy al cangrejo, me voy a la chocochurros... I ja m'has vist prou. I visca, jo què sé.
14: Doncs després de terra...
11: Federica Mistral. I viva Federica Mistral. Hasta luego.
14: I Mar, ara arriba el fang. I ara arriba a la Universitat Pública Madrilenya amb el seu 30% de retallades des de fa anys i fa anys.
11: Espera, un moment. Has dit que estudiarà política, no li convaliden cap de les assignatures d'aquestes que ha fet a l'aire. Doncs perdona, això també serà estrany, perquè l'exèrcit... nosaltres som pacifistes, el que tu vulguis, però el nivell acadèmic és potent, diguéssim.
14: Home, però per altra banda, jo me n'alegro molt. Jo que sé, hi ha coses una mica confuses. Si fa dret civil o dret constitucional a l'exèrcit, doncs potser hi ha molta gent de l'exèrcit, la història ens ho demostra, que pensen que això té a veure amb haver-se-les atrets i dir silencio, coño, coronel Tejero, no? I no volem que sàpiga això.
11: És millor que no li convalidin, perquè és que no tinc una idea equivocada sobre la Constitució espanyola.
14: Que li expliquin el que és un referèndum, que li expliqui com és la decisió del cap d'estat, que li expliquin aquestes coses.
11: Que li expliquin aquestes coses, perdona. Està bé. Li faran reforç de Constitució. És possible que li facin classes a banda de la Constitució, li faran reforç de Constitució, a banda del dret constitucional que haurà de fer, suposo. suposo, l'assignatura com a tal, haurà de fer reforç de Constitució. Tindrà una professora, un professor de...
16: Particular.
11: De particular de Constitució.
14: Exacte.
11: O sigui que molt bé.
14: I aviam...
11: Sí, hola, Paloma, què tal?
17: Hola, què tal? Que el Mario ha dicho silencio, coño, ¿no? Que dijo Tejero.
14: Sí, y tan.
17: Más bien se sienten, coño.
14: Se sienten,
17: es que
14: coño.
17: Es muy joven. Sí,
11: es muy joven. No, pero silencio, coño,
17: es muy...
11: Silencio, no, coño...
13: Silencio ya va arriba sense dir-ho.
11: Es de cabaret, eh? Esto lo decimos las travestis cuando estás ya, cuando estás actuando davant de molts borratxos. Silencio, coño! Pero silencio, se sienten, coño, era.
17: Ay, no, ¿cómo era?
11: Se sienten, coño, sí. Bueno,
14: doncs això, que n'aprengui a l'universitat pública.
11: Llavors, tu dius, a veure, coses que li poden agradar i li poden interessar. De Getafe.
14: Exacte.
11: A Leonor de Borbó i Grècia. Leonor, Borbó, Grècia i Ortiz. Era Areva a la cosa aquesta de la...
16: La corona
11: d'Espanya. Endavant.
14: Doncs jo li he preparat un tour per Getafe.
11: Molt
14: perquè
11: bé.
14: Hi ha llocs molt importants i com que no hi seré per a fer-li el free tour...
11: Vés a saber, eh?
14: Bueno, aviam, si em contracten.
11: Clar.
14: Comencem. I és important començar al centre del poble. Al carrer, per exemple, Che Guevara, que és una plaça preciosa, i des del carrer Che Guevara pot anar cap a la dreta, tot el carrer Madrid, recte, recte, recte, fins a arribar a la plaça de les Tres Roses, aquelles 13 estudiants de la seva edat i la meva, que van ser afusellades pel règim franquista l'any 1939, i després podria pujar, creuar l'altra riba de la carretera, això ja és molt de getafenca, per arribar al meu barri, que està als afores de Getafe. Es diu Ràpid. I trobarà, per exemple...
11: Hòstia, està a les afores de Getafe, està molt als afores, eh?
14: Imagina,
11: molt a fora.
14: Això ja que, és de cafè per a cafeters.
11: Sí, sí.
14: Doncs arribarà a l'Avinguda Segona República, i fins i tot al costat del carrer Buenaventura d'Urruti, té una llibreria, Vine por Letras, on podrà saciar les seves inquietuds intel·lectuals.
11: Clar, no? Jo t'entenc.
14: Crec que això serà maco. Si li agrada Getafe... que se'l gaudeixi.
11: I escolta una cosa, després el...
16: Algun pa algun... per prendre alguna
14: cosa? Doncs aviam, el millor és l'esquinazo. Bueno, anava a dir el millor perquè no has de pagar la tapa, però potser en el seu cas te li fa pagar la tapa o deixar de pagar-la, no?
11: Bueno, però, no, però són molt, gent molt senzilla, eh?
14: És molt senzilla, de fet, fins i tot també diuen els mitjans de comunicació, i a mi això m'encanta, que cursarà els 4 anys de grau i els costejaran tots els seus pares. Clar, el primer dubte és, i d'on trauran els diners els seus pares, Felip i Leonor? Bueno, més enllà d'això, me n'alegro, perquè sí que és cert que, torno a repetir, el passat diumenge vam haver de sortir els estudiants de la universitat, de l'escola de Bressol, primària i secundària de la Comunitat de Madrid, que davant el 30% de les retallades, doncs ens és molt difícil de trobar beques, financiació i una universitat que, bueno, sigui universal i per a totes i tots. Aleshores, si la princesa té la sort que els pares li paguen la carrera sencera amb els seus diners...
11: Però ella no té assignació, perquè no té assignació ja, perquè si ha de fer totes aquestes coses que ha de fer de vegades... Doncs, no li paga, jo ho reivindicaria d'ella. Jo d'ella reivindicaria.
14: Va renunciar, de fet, als 400 euros dels estudis militars.
11: Per què?
14: Perquè, bueno, com que...
11: Pues ara com es compararà, com anirà l'esquinazo a pagar... Perquè després aquí haurà de començar a la birra, com la pagarà dels col·legues. Jo flipo.
16: Els 21 anys demanar paga, ja.
14: Jo crec que no tindrà problema.
11: Sí.
16: No? Que ja deu tenir 21 anys, no? I ja ha de demanar paga, els pares.
18: Deu tenir assignació.
11: Bueno, però aquesta
18: senyora treballa,
11: és funcionària de l'Estat, no?
18: Exacte, de tindrà un sou.
14: I a més, a Getafe diem una cosa i està inserida al mateix nom, el llenguatge sempre fila molt prim. Hi ha gent amb molta jeta, hi ha gent amb molta fe. I com que ella de jeta en té, no li passarà res.
11: No li passarà res.
14: No.
11: Escolta una cosa, per què tinc apuntat aquell guió al nom de Pedro Castro 2006?
14: Home, és que Pedro Castro 2006 és la millor cosa que ha passat a Getafe des del Pleistocè.
11: A veure.
14: Pedro Castro va ser el nostre batge molt de temps, era electricista, i aviam, la veritat que quan va arribar al 79 doncs va fer coses bones. Després de 30, 35 i gairebé 40 anys a l'Ajuntament de Getafe, doncs ja això va esdevenir...
16: 45 anys de...
14: Fins al 2011.
16: Alcalde.
14: Fins al 2011.
16: Era el primer alcalde de...
14: Primer i únic.
16: Sí, el primer i únic, clar.
14: Exacte.
16: O sigui, aquell home a Getafe era el papa.
14: I aviam, es notava que estava una mica fatigat, no? Ja d'això de la batgia i tal. Per exemple, va dir a l'última legislatura que ell, el que li venia de gust de debò, era fer casaments. Era l'única cosa que volia fer com a alcalde.
11: Sí, clar, tu diràs. És que...
16: Era del PSOE.
14: Era del PSOE. I aleshores, a les eleccions de 2006, com que ja estava molt avorrit de guanyar-les, va proposar la cosa més maca que ens ha pogut passar a la vida. Que Getafe fos la capital de la Comunitat de Madrid.
11: Sí, senyor.
14: Pomba,
11: ara. Igual que Cornellà, capital de Catalunya.
14: I ho tornarem a dir, perquè el Pedro Castro...
11: Ara.
14: I a més enraonava i deia... Què hi ha a Getafe que no hi hagi a Madrid? Aeroport. Si nosaltres ens diem el Bressol de l'aviació.
11: Ara. Per què?
14: Perquè va sortir el primer avió del món. Als mitjans i a les coses sempre dieu de Madrid a París.
13: No, guapa. Madrid no té res a veure i va baixar 13 quilòmetres més avall, és a dir, a Getafe.
11: Que té aquesta senyora de Zarzuela a Getafe 40 minuts en transport públic. Getafe és un altre país.
16: Qui governa ara?
11: És que jo crec que si Getafe fos capital d'Espanya, deixarien de ser independentes.
13: Toma!
11: Ja no voldríem la independència. Aquesta és l'Espanya que nosaltres volem.
14: Doncs mira, aquest dissabte ara mateix, a Getafe, el Festival de Poesia, vam tenir a la Susana Rafar, gironina, ara a la Mariluz Esteban Basca, home, i a l'Emma Pedreira Gallega, ara a Sònia Martínez Asturià, recitant-nos a les seves llengües. Que sí, home, que sí.
11: Què lio.
16: Deixa preguntar-te qui està ara a l'Ajuntament.
14: Doncs mira, Getafe...
16: Quin partit?
14: És el Bressol espiritual d'Occident, allà a la Terra de la Llibertat. No un partit només. Tenim Mas Getafe, que és com el nom del Mas Madrid d'allà, Podemos i el PSOE. Tothom amb residories, tothom contenta, alegre. Sí. I tots amb el seu seiet.
11: Tots amb el seu seientet i el seu d'allò. Una cosa, per què tinc el guió? Acabem amb això i estem a punt de acabar. Camela? Què pinta ara aquí?
14: Doncs,
11: Camela sempre. O sigui, Camela sempre.
14: Exacte.
11: Però Camela són de Getafe des de quan?
16: No sé.
11: Home, són nostres, no?
16: Ah, són...
11: Camela, perdona. D'on és Camela?
14: Aviam, vau guanyar l'altre dia el Barcelona al Getafe. Camela ens el deixeu, que sí que és nostre i molt nostre. El Dioni viu a Perales del Río.
11: Home...
16: Segur que no són de Cornellà?
14: Potser, aviam, què cosa hi ha més pròpia de Cornellà que viure a Getafe i de Getafe que viure a Cornellà?
11: Dioni, pionera. Dioni... pensava que eren de catalans, Camela. Ara sí que jo... No. Però bé, si són de Getafe no m'importa igual.
14: Aviam,
11: també
14: jo sé que ara com ara el Dioni viu a Perales del Río i passeja el gos.
11: I Perales del Río és Getafe.
14: I tant.
11: Aquí ets, com deia el Pujol, ets de...
16: Sí, de Getafe.
11: Bueno, per acabar, us l'estimareu a Getafe, a Princesa Astúries?
14: Doncs aviam, és això... Me n'alegro molt que Getafe, per sort, té molta consciència antiracista. Aleshores, per a una neta d'italians i de gregues, que no pateixi, no passarà res, l'anem a tractar molt bé, ara estem regularitzant moltes veïnes, i ella també podrà passejar tranquil·la.
11: També hi ha ascendència francesa, diguéssim.
16: S'ha d'entirar bé.
14: I cura que a Getafe tenim la fàbrica de l'OEB. Els dissenyadors venen des de París a Getafe.
11: És que no, Getafe, de veritat.
14: No.
11: Escolta una cosa, doncs moltíssimes gràcies, Mario Obrero, la Princesa d'Astúries estudiarà a Getafe a la Universitat Carlos III i, doncs, escolta, que vagi bé, que estudiï prou i que a l'Esquinazo tenim un altre, algun lloc, altre lloc, l'Esquinazo, has dit...
14: I amb això ja acabo, té l'Esquinazo, té la Cibelina, que és com la Cibeles petita, que també tenim a Getafe. Hi ha molts llocs, però, bueno, sobretot, aviam si a Mesa ara es defensa i s'entén una mica més la importància d'una universitat pública de qualitat i financiada.
11: Sí, senyor, molt bé. No, ha estat una operació de màrqueting boníssima. Ara que estudi bé, però no, aquesta nana és poc llesta, eh? Vull
16: sí,
11: dir-te que...
16: ja se la veu. A l'altra no, eh? L'altra la van portar a fer uns estudis aquests internacionals.
11: No, home, però no, això també ho va fer ella. Ella també... No, ella van fer com el Cobo, el Bup i el Cobo, com es digui ara.
16: No, però l'altra ja està a la universitat. De moment està estudiant a Lisboa i em sembla que fa un any a cada ciutat europea.
11: Ah, mira, molt bé.
16: Però
11: mira,
16: crec que a un centre...
11: Molt divertit, molt divertit. Escolta una cosa, abans de seguir, abraça'm fins que m'adormi.
16: Oh, vale.
11: De Cesc... diu l'altre. De Cesc Colomina, dirigit per Guillem Sánchez García i protagonitzat per Roc Bernardí, que crec que està enfadat amb mi, ja us explicaré per què. Llavors, de l'estrena del 29 d'abril fins al 24 de maig. Això és demà i això és a la Sala Beckett. Abraça'm fins que m'adormi. Però llavors hi haurà un dia, que és el 13 de maig, que hi haurà un postcol·loqui amb Mario Obrero.
16: Bravo!
11: Això m'ho han dit bé, eh?
14: I escolta, qui vol tenir nòvio, quan pots, fer un col·loqui sobre abraça'm fins que m'adormi.
11: Ara,
14: ja m'ho sentim prou.
11: Ja tens prou, exactament. Bueno, Roc Bernardí jo crec que està enfadat amb mi, perquè un dia vaig dir en aquest programa que a mi els musicals no m'agradaven.
16: Bueno, però a mi sí que m'agraden, a mi m'encanta.
11: Crec que ho vaig dir en un context de Holgorio Liversió.
16: Disculpa.
11: I em va escriure tal. Em disculpo davant de tot Catalunya.
16: No, home, no, que no passa res, perquè no t'agrada.
19: És un gusto.
11: M'encanten els musicals.
16: A mi no.
11: Callaros, por favor. Que no et vull més problemes. Roc Bernardí, disculpa, perquè m'ha dit com dius això, això no ho pots dir, etcètera, etcètera. Bueno, he reflexionat i efectivament m'encanten els musicals, m'encanta Hello Dolly, m'encanta Ànima, que l'estan fent al Tívoli, m'encanta, 3 hores de musical, és genial, tothom en surt contentíssim, m'encanta...
16: Germans de Sang, que sortia al Roc també,
11: m'encanta, tot el que faci en Joc Bernardí, m'encanta... El Roc Bernardí m'encanta fins i tot parat, o sigui, si ni... O sigui... si no es mou ni diu res, també m'agrada. O sigui,
16: recordem que és la meitat d'Svetlana, que
11: m'encanta Bailando Bajo la Lluvia, perquè jo soc d'abans de la Norma i tal. M'encanta tot. El Dia de la Marmota em va encantar. És que, de fet, m'encanta... No sé per què vaig dir allò. O sigui, mea culpa, mea màxima culpa. M'encanten els musicals fins a límits.

0: després, Extremoduro, però també roba sexo, drogues i rock transgressivo, no? Sí. Que és el món que volem, clar.
1: Bueno, es que sus letras hablan de pasión, deseo, amor, desamor, drogas, pero drogas, o sea, sin metáfora y con metáfora.
0: Y ¿qué vol dir, això?
1: Bueno, pues que evidentemente él hablaba de drogas que consumía y nunca lo negó, pero era un adulto. Cuando le dicen era un drogata, bueno, era un adulto, no hacía apología. Y después de drogas en el sentido metafórico, ¿no? Mi sobredosis eres tú, ¿no? Podría decir.
0: Yo te entenc.
1: O sea, la usa para la metáfora, porque también, claro, la metáfora queda hasta en desvalorizada, pues bueno, Robé también la tenía y tenía muchos temas recurrentes. Ah, hay una cosa que no me quiero saltar. ¿Quién era Robé? Robé es un delirio. Y esto te va a gustar, porque la etimología de la palabra delirio es que se sale del surco. O sea, es una metáfora de una etimología de labranza y como él era campestre, porque decía, nosotros no somos urbanos. Cuando le decían rock urbano, decía, pero si nosotros somos de campo. Así lo decía él con su acento extremeño. Entonces, es salirse de delirium, salirse de del surco.
0: Qué bueno. Y por ejemplo, ¿parlaba de amor? ¿Parlaba de...?
1: Sí. Amor, sexo, fluidos, penes.
0: Penes también.
1: Que me entierren con la picha pa' afuera, pa' que se la coma.
2: Ah, que esta es la...
1: La vereda de la puerta de atrás.
2: Aquesta és la que ballava jo a les discoteques. Una és la única que escoltava.
1: Una de les canciones más escoltades.
2: Sí, la que esta la posaven a tots els...
0: La vols cantar, tu,
1: no,
0: Esther?
1: No, no, la puede poner en el mes.
0: La tenemos, esta del pene, o más. La tenemos empezado por aquí. Es que me tenéis que haber dicho. Tiene una canción de pene.
1: Bueno, y hay otra que dice que va desnudo y porque con el agujero del culo mide la temperatura, que esta es camino de las utopías.
0: Qué maravilla.
1: Pero como lo canta, es que te va a encantar.
0: Si es que era queer. A ver, Daniela, que está del ratón. Ah, no la ten.
1: No, es que no se la...
0: Bueno, pues vuelvo a cantarla.
1: A ver, no me acuerdo por dónde sigue la de esto, pero que si me encuentra la muerte traicionera, na, na, na, na, na, na, que me entierren con la picha pa' afuera, pa' que se la coma un ratón.
0: Sí, es que hay que estar por los ratones también.
3: Y me pongo palote solo con que me toques.
1: Me pongo palote.
0: Ah, sí, tú también, claro,
1: que tape. Te la meto de todas, todas, porque andas sola esta amapola.
0: Caray.
1: Hoy te la meto hasta las orejas, solito y con mover las cejas.
0: Caray, no, ya me lo robé, qué maravilla. Ah, perdona, te puedo hacer una pregunta personal, te voy a hacer. ¿Has follado con Robé de fondo?
1: Pues probablemente, pero no me acuerdo. ¿Ah? Es que claro, yo he tenido una vida pasada intensa.
0: Intensa,
1: pero
0: intensa.
1: Probablemente.
0: Probablemente.
1: Porque además he conocido a mucho muchacho,
0: ya,
1: más joven,
0: ah, mira,
1: de todos los lados del planeta, que lo de Robé era como
0: era punto
1: extremo
0: de,
1: duro.
0: Era sí, extremo duro, claro, ahora tenemos lo de extremo duro.
1: Era un punto de unión.
0: Escolta, ¿y els catalans i els primers bolos? Parlem de Catalunya i extremo duro.
1: Es que hay una vinculación,
0: claro,
1: esto
0: claro,
1: la gente lo sabe, de Robé y Cataluña. De hecho, él estuvo residiendo en un centro de Vic, que creo que era un centro de grabación o de estudio,
0: sí,
1: compartiendo con otros artistas en Vic. Pero aparte, los catalanes, él dice en una entrevista, los catalanes, no dice unos catalanes, dice los,
0: sí,
1: esto
0: sí,
1: es importante.
0: Claro.
1: Los catalanes son los que nos han llevado a Cataluña y por eso hemos salido en la tele y hemos triunfado. Y por eso les llamaban antiextremeños. Dice, ¿cómo van a llamarnos antiextremeños si somos, nos llamamos Extremoduro?
0: Claro.
1: Si no nos quieren en nuestra tierra, pues nos han querido los catalanes. Y los catalanes eran los de Plastic. Salieron en la,
0: claro,
1: televisión en Cataluña.
0: Plastic al 1990.
1: Con Tocando en directo Jesucristo García, que es una pasada, tampoco la he puesto porque no podía poner tantas canciones,
0: vale,
1: pero la hubiera puesto. Jesucristo García, que performaba, si la podéis ver en internet, claro, era una brutalidad. Esto se hizo viral, pero no era viral entonces, uh-huh, se vio por todo el estado.
0: Aquesta actuació de Plàstic.
1: Sí.
0: I se li va parda per què?
1: Porque era muy irreverente, salía el vestido como de Jesucristo con una sábana, otro, el del bajo, creo, no sé si es bajo guitarra, con un tricornio de Guardia Civil, eran tres. Pero acababa como tú querías hacer una cosa en el late show que dijiste al Évole que no, de esto acababa con un tiro.
0: Así.
1: O sea, el Guardia Civil le daba un tiro al acababa así. Entonces, joder, ponte en la época.
2: Claro, claro.
1: No era habitual, o sea, eso fue una bomba.
0: I per tant, Extremoduro i el Robé Iniesta reconeixia que gràcies al programa Plàstic que
1: sí,
0: es va
1: claro,
0: rodar aquí a Barcelona...
1: Él estaba agradecido, él es
0: clar,
1: amigo de l'Albert Pla, que podéis también encontrar cuando se murió. Aquí en RAC1 una entrevista, que
0: I
1: veis
0: tant,
1: a l'Albert Pla blandito, que
0: blandito,
1: ja mola, ¿eh? Porque...
0: Escolta, per concloure,
1: sí,
0: dius que té un himne, ¿no? Que és Ama, ama, ama i
1: bueno,
0: ensancha el alma.
1: Para acabar, esto no sería de Robé, sino que sería con Extremoduro, pero para mí...
0: Sí, bueno,
1: da igual.
0: Claro.
1: Entonces, esto, ama, ama y ensancha el alma, es un poema de un poeta que es desconocido, a ver, para generales, pero en Extremadura es un señor que se llama Manolillo Chinato,
0: sí,
1: que ha actuado con él también. Y todo el mundo se refiere a esta canción como un himno. Porque yo creo que, ¿sabes esto de que en el grano de arena está toda la playa? Yo creo que, por ejemplo, en esta canción o en El poder del arte, que son 9 minutos, está todo lo que es Robe, todo lo que era Robe. Y digo es porque, por ejemplo, yo hablo en presente, yo de Lorca hablo en presente, entonces de Robe hablo en presente.
0: Doncs escolta, acabem aquí, després passem la publicitat per parlar amb la Begoña Gómez-Urzaiz, però aquest ha estat el nostre homenatge a Robe, nunca
1: estar
0: de
1: ser.
0: Hombre, va. I acabem d'això, ama, ama, i ensanxa l'alma. Robe Extremoduro, fantàstic. Gràcies, Paloma, eh?
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
6: Bon dia.
5: T'han fet algo molt bon dia.
7: Què tal, bon dia?
5: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
8: Hola, buenos días.
9: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
7: A l'hora de pujar a l'escenari ho fèiem un salt i ara ja ho haig de fer amb 2 passos.
0: I dic, està fent gran.
8: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
4: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
10: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
4: RAC1, tots som un milió. RAC1.
11: En total, però, dèiem, els bombers han atès aquesta matinada prop de 200 avisos relacionats amb la tempesta.
12: Bueno, la situació d'augment està evolucionant favorablement, no? S'han cessat aquestes precipitacions tan intenses que hem tingut.
11: Recordem, a Torredembarra, en aquest cas, hi han caigut com a mínim oficialment 130 litres per metre quadrat en molt poques hores.
13: I el que estem fent és recuperar la normalitat. No tenim grans incidències, per tant, estem satisfets.
11: Hi ha qui diu aquests informes que els joves no s'informen directament.
14: Aquests joves s'han fet grans, sinó que ha estat consumir el món d'una altra manera.
4: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió.
0: A tots vostès, Begoña Gómez-Urzaiz. A veure, Begoña.
15: A veure, avui seguim amb la línia Deliris Contemporanis, que és una línia que jo vaig seguint.
0: Deliris Contemporanis.
15: Sí, de tant en tant, que parlem d'aquests fenòmens estranys que venim aquí, parlem de l'Ozempic, parlem del rodogging, totes aquestes coses que
0: era
15: hem parlat.
0: Rodogging, no me'n recordo.
15: El rodogging era allò dels estoics, d'aguantar, per exemple, tot el vol, sense mirar ni una pantalla, ni llegir, ni res, aguantant allà 16 hores de vol,
16: com la mirada fixa en un punt, no?
15: Amb la mirada fixa en un punt.
0: I avui es vols parlar de què?
15: Tots aquests deliris, quan us els explico, semblen raríssims i diem, ui, quina cosa tan rara que fa un grup molt petit de gent, i després descobrim, quan ens comencem a analitzar, que de raros no tenen res i que estan relacionats amb moltes coses, amb molts fenòmens completament extesos i amb circumstàncies i coses que fem tots els presents. Perquè vivim en una realitat delirant.
0: Vivim en una realitat delirant.
15: Sí, no.
0: Llavors, tu vas parlar avui de què?
15: Sí, us presento un personatge, un noi, mira, parlem de la Leonor, que també deu tenir 21 anys, aquest noi també té 20 anys, es diu Braden Peters, es fa dir clavicular.
0: Clavícula?
15: Clavicular. Clavicular, com clavícula, però clavicular.
0: Espatlla, això que en diem en català, espatlles.
15: No, la clavícula,
16: no,
15: és
16: la clavícula. És l'os, aquest os d'aquí, que ens aguanta. Sí.
0: Ombros, el que no tenim els catalans són ombros.
15: Espatlla. Clavícules catalans en tenim.
0: Vale.
15: Dues, a més.
0: Vaig a buscar-lo a l'internet, a veure si és mono.
15: Clavícular. Bueno, ja ho veuràs, té un aspecte bastant inquietant. Aquest tio, fins fa uns mesos, fins fa 6 mesos, era conegut només en un nínxol molt...
0: Però si sembla un gat.
15: Fangonieta. Ara descobriràs per què. Era conegut per un grup molt petit de gent i ara estic jo aquí parlant a la ràdio de tots sobre aquest senyor i el New York Times, per exemple, li dedica articles gairebé cada setmana i li va dedicar un perfil molt llarg.
16: D'on és ell, perdona? Sí?
15: És d'Estats Units.
16: Ah, vale.
15: Ell anava a la universitat però la va deixar. Aquest tio és, diguéssim, la cara visible d'un fenomen que es diu Lux Maxing. Maxing amb 2 X.
0: Lux Maxing.
15: Ara tot el sufix aquest Maxing es fa servir per tot. Si tu et vols inventar un neologisme, poses, per exemple, si aquí estem fent Radio Maxing.
0: Ah, sí? Sí, és el que fèiem. Justament el que fèiem.
15: Sí. El Maxing aquest... Lux Maxing. Què vol dir això?
0: És que abans no saps que estàs fent una cosa fins que te la diuen. És que el que no es nombra no existe. Però, esclar. I ara què?
15: Ara, per exemple, l'últim que se sap de clavicular és que YouTube li ha tancat els seus canals que tenia. Tenia canals de streaming d'aquests que estan durant hores i hores i hores fent contingut en vídeo i la gent es connecta i ells es poden estar 6-7 hores fent contingut. Li acaba de tancar per fer apologia, per exemple, del consum de substàncies il·legals i apologia del de l'autodanyo, de l'autolesión. Sí, i ell va tenir una sobredosi fa unes setmanes. Ah. Perquè aquest noi, des que té 14 anys... està modificant el seu físic, sí, per fer una cosa que els Lux Maxers, tot això, com tota secta, diguéssim, com tot grupúscul estrany, té un vocabulari molt específic.
0: Molt bé.
15: Que és el que el defineix. Per exemple, això del Lux Maxing. Llavors, fa una sèrie de coses per ascendir. Ascendir és com diuen tota aquesta gent, que està relacionada amb la manosfera... Tot això és millorar el teu aspecte.
0: Sempre és
15: ascendir.
0: Ja, ascendir. I sempre és
15: físic,
0: no?
15: Sí, sempre és físic. Per ascendir, o algunes coses que fan són, per exemple, prendre esteroides, prendre amfetamines, que avui comentàvem amb la Noelia Ramírez, qui faig amiga de Te Cuenta, que avui traiem capítol, l'heu d'escoltar.
0: Com es diu el teu capítol, al favor, avui?
15: Es diu Estètiques del desquicie.
0: Estètiques del desquicie.
15: Una mica d'això.
0: Home, sí.
15: Dues hores de xapa que fotem allà.
0: Ben fet.
15: Em deia, això de prendre amfetamines per aprimar-se, ho feien ja les mestres de casa dels anys 50, ho feien Betty Draper, ho feien les dones de les que parlava Betty Friedan, i ho feien les senyores d'aquí. O sigui, això
0: no
15: ja estava inventat, això no és nou. Però sí, es prenen esteroides, es prenen amfetamines, es pren testosterona per masculinitzar més el seu aspecte, que això tu deies abans, Robert Acquier, sempre parlem, no?, que els homes que fan aquesta performance d'hipermasculinitat...
0: Sí, home, clar.
15: No hi ha res més queer que això.
0: No hi ha res més queer que... Sí, clar, que la hipermasculinitat... Perdona un moment, però... Perdona, perquè jo m'aclareixi.
15: I també superen coses. Per exemple...
0: Superen estèticament, eh? O sigui, amb bisturí, anestèsia general i tot això. No. O sigui, ell manipula el seu cos...
15: Manipula el seu físic. Per exemple, per això t'ha semblat que tenia un aspecte tan estrany. Fan la cosa més extrema que fan, i és el que quan els mitjans generalistes en parlen, és el que solen destacar, és una cosa que fan que es diu bone smashing, que vol dir, literalment...
0: Sí, però jo encara m'he quedat encara enrampat
15: en
0: què? El Lux Maxing, què és?
15: Millorar el teu aspecte.
0: Però maxi, looks, maxi.
15: Looks, els teus looks.
0: Sí.
15: Looks maxi, com optimitzar el teu aspecte.
0: Tu max és...
15: Tu max.
0: És sí, optimitzar. Sí. Val. Llavors, volen...
15: Per exemple, fan bone smashing. Què vol dir? Agafar un martell i carregar-te la teva mandíbula. Amb un martell.
0: Jo l'altre no entiendo nada. La Paloma diu no entiendo nada.
15: Sí, i per això ho fan nois joves que veuen aquests vídeos de 30.000 hores i ho fan a casa seva i s'autolesionen. Per això YouTube ja ha tancat els canals. Però després de molts mesos de fer aquest tipus de contingut...
0: I es tanca el bon...
15: Sí, perquè s'acaben convertint en aquests armaris, no?
0: Clar, quin és el model? Espera, un moment, per favor. Lo del martell. O sigui, tu hi ha un tio... És que això és increïble.
15: Això és increïble. El seu model estètic és Matt Bomer, l'actor Matt Bomer.
16: Qui és aquest?
15: Pues un actor que els encanta, que els sembla que representa l'ideal masculí perquè té una mandíbula molt prominent i molt quadradeta i sortida. Estan obsessionats amb la mandíbula.
0: Però tu agafes un... O sigui, hi ha gent que està mirant vídeos de YouTube...
15: Sí, t'ho juro, per com trenques la mandíbula.
0: Tutorial de com trencar-se la mandíbula un mateix amb un martell. Però això comprendràs que és una cosa que és increïble, no?
15: Per això és una barbaritat. Però tot això que ens sembla tan extrem, al final deriva en coses que estan passant al nostre voltant.
16: Clar, avui els hi preguntaré als meus fills.
0: Si tenen martells, si pregunteu als vostres fills si tenen un martell.
15: No, escolta'm una cosa. Els amics del meu fill, a més això va ser molt graciós, un dia el meu fill diu, este tiene un mewing, i es referia a la mandíbula. És com li diuen els nens o els nois joves a la mandíbula.
0: Com?
15: Jo vaig començar a fer-li preguntes, perquè aquesta paraula també prové del vocabulari del Lux Maxing. Dic, però això qui t'ho ha dit? No, això ho diuen els meus amics. I em diu, això va ser molt bo. Quan ell ja veu que quan li començo a fer preguntes, jo tinc una intenció i em diu, això no és perquè vagis i ho expliquis al programa del Marc Giró. I l'estic traicionant ara mateix en directe.
16: No ho fas bé, és un servei públic.
15: No, perquè em va semblar molt fort que hagués arribat aquí a sisè de primària a uns nens que no tenen telèfons, que no s'enteren tampoc de gaire de res.
16: Els arriba tot, els arriba tot.
0: Perdona, i Sly Maxing què és?
15: Sly Maxing és follar. Però no. Però con la mandíbula rota.
0: Sí, crec que m'hagués hagut de llegir el guió abans.
15: Con la mandíbula rota.
0: Però con la mandíbula rota, com...
15: Xupa
0: pela ahora. Però bueno, això com és? Sly Maxing per la mandíbula rota? És increïble.
15: No és una cosa. Sly Maxing...
0: Bueno, tot és ponerse, però bueno, no sé.
15: No és una cosa que ens interessi molt, tampoc.
0: Follar, tampoc?
15: No, perquè això és una cosa...
0: Home, si t'estàs recuperant dels punts, entre que surt una anestèsia, surt d'una altra, has d'anar a urgència perquè t'ha fotut la pedrada a tu mateix, doncs com has de...
15: L'amfetamina,
0: és que clar, no l'encerta, saps? Per exemple, la pita, no, que és por aquí, caballero, no, és que tinc l'amfetamina i no me va la FN, no me entra.
15: I criticaven el Robe.
0: Home, però una cosa.
15: Vull dir que la finalitat no és aquesta, la finalitat és auto-optimitzar-te, optimitzar-te. I tot i que són homòfobs, hi ha una cosa molt homoeròtica en tot això, perquè estan obsessionats amb els models estètics masculins. Però una pregunta,
0: i aquí darrere de tot això hi ha l'eugenèsia, no?
15: Evidentment,
0: hi ha hagut més.
15: Sí, perquè ells admiren, hi ha un físic molt concret que admiren, que són les cares molt simètriques, veus? El del Lux Màxer ho ha trobat. Hi havia un Lux Màxer negre i el van fer fora de la comunitat, perquè era com, de què vas?
1: És que me parece muy fuerte.
0: Escolta una cosa, estem veient aquest vídeo, no, mira, està la Esther amb un vídeo...
1: Veient un martell. No us tranqueu la mandíbula amb martells.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
0: Amb tots vostès, Eder Benito. Bravo.
1: Bravo.
0: Eder, què tal estàs?
6: Bé.
0: Sí o no?
1: Amb il·lusió, Eder.
6: Sí, amb il·lusió,
0: Eder.
1: Que sembli que estàs bé.
0: Va fumat un porro?
6: No.
0: Què et drogues, Eder?
6: No. Tinc fred, vale. Això sí. Però no...
0: Ah, tens fred? Ja comencem? Però ja, o sigui, acabes de començar i ja tens fred. O sigui, menuda estrella estàs feta,
6: els
0: o què passa?
6: Els
0: nervis. T'han pujat els fums ja d'estar a la taula entre estrelles i primeres espases de la comunicació, com la Sílvia Soler i la Laura.
1: Està amb els papers, amb l'ordinador. No tens més mitjans aquí, perquè, vamos...
17: Comença, i no et deixis interrompre.
1: És veritat.
0: No et deixis interrompre.
1: Com la Sílvia, que no et deixa.
0: Eder, tu pots. Bueno, a veure, l'Eder és el nostre estudiant en pràctica, però bueno, ja és com de la família. I llavors, el cas és que és un tipus ben curiós i cada vegada caure la boca més curiós ens sembla, Eder, també t'ho deia la teva cara. I l'altre dia vam descobrir que amb 22 anys no sabia res, ni de Dinastia, ni de Falcon Crest, ni de Menrose Place. Coses que són tres sèries dels anys 80 que són pilars de la nostra, del nostre imaginari, de la nostra construcció com a dona... i de l'hòstia que tenen intel·lectuals. Llavors, Eder, et vam encarregar per gran alegria teva, crec, que et miressis les tres. Començarem avui amb Dinastia, si et sembla, no? Mira, exacte, aquí la tens. El primer que ens vols dir és que tant a Dinastia com Menrose Place com Falcon Crest tu has tingut problemes per trobar-les, per veure-les, no?
6: Clar. Sí, perquè Dinastia sí que té una versió del 2017, però he volgut ser fidel a la real.
0: Ara.
6: No estan legalment a cap lloc del territori.
1: Ah, ja has fet el quinqui, no?
6: He fet.
1: Total.
6: He apuntat totes les coses que he hagut de fer.
0: He
6: utilitzat VPNs per crear comptes mexicans.
0: Què són VPNs, perdona?
1: Ni idea.
6: És una forma de, diguem-ne, passar la teva connexió com si estiguessis en un altre lloc del món.
0: Ah, però ja ens explica... O sigui, ets...
6: M'he posat com si fos mexicà.
0: Ets hacker.
6: Per entrar en algunes plataformes. He estat a Reddit buscant enllaços. He estat també a molts foros buscant enllaços. M'he vist totes les sèries en anglès, castellà, llatinoamericà, com s'ha pogut. ¿Vale?
1: Jo crec que li has de posar un 10... A la memòria de les pràctiques només per aquesta recerca que ha hagut de fer.
0: Per aquesta recerca que has fet... Per això, que l'has fet profundament, que saps que era gratis, vull dir que no te la pensen pagar, aquesta secció, però bueno, endavant.
6: Era legal?
0: Legal esperem que no sigui, perquè esperem que sigui...
6: No, i per això
0: vull
6: donar les gràcies a tota la gent que puja els links per veure coses de manera gratuïta i que no estan en cap lloc perquè és una forma de lluitar contra els tecnòcrates i les grans...
1: Bravo.
0: Una manera de democratitzar la cultura, digues que sí. Bueno, anem, per favor, ara sí, sintonia, fanfàrria...

0: què t'ha semblat?
1: Quin gustet,
0: això?
2: Ai, pèls de punta.
1: Pèls de punta, sí.
3: Sempre que he parlat, durant aquestes setmanes he parlat amb tothom que ha vist aquestes sèries, tothom tenia un molt bon record i us recomano o tornar-les a veure o agafar aquest record i viure completament feliços i ja està. Perquè...
2: I ignorants, no?
3: Perquè... vist, de Dinastia he vist tres capítols, els tres primers, i la trama va de Blake Carrington. Que és una...
0: Perdona, Dinastia, diguem que és una sèrie del 1981, comença el 81 i acaba el 1989, si no m'equivoco, que és exactament, que jo crec que això és important, perdó que et faci Dinastia explaining, però el sé marica, sí, la cabra tripa al monte, però que és exactament quan Reagan arriba al govern dels Estats Units i quan acaba Reagan del govern dels Estats Units, decau la sèrie Dinastia, diguéssim, perquè tota la sèrie, o sigui, tota l'estètica de Dinastia i el que s'hi explica i com s'ho explica és super reganià, diguéssim, és un moment en la Nord Amèrica infecta des del punt de vista.
3: Aquestes tres sèries tenen aquest rotllo de quan Amèrica emulava i la gent es pensava que els Estats Units eren un país com...
2: El somni americà, no?
3: Sí, era quan encara es creia. I Dinastia té molt a veure amb la política perquè comença precisament quan fan fora els Estats Units a l'Iran perquè els iranians volen utilitzar el seu propi petroli, que això em fa gràcia perquè a la sèrie el Blake Carrington, que és el que té l'empresa La Petroliera, diu la frase, la tinc per aquí, com aquests salvatges no sabran utilitzar el seu petroli.
0: La segueixen dient, la segueixen dient.
3: Sí, sí. I llavors la sèrie comença quan el Blake es vol casar amb la Christie, que és la Linda Evans.
0: Linda Evans.
1: Oh, Linda Evans. Que sempre duia tot el looks, te'n recordes, Marc?
0: Home,
1: anava, per exemple, tota blava, o tota rosa, o tota blanca. Sí, sí,
0: aquí s'ha de dir, per favor, que és una cosa que és el tipus... O sigui, ho tinc jo al cap tota l'estona. Nolan Miller, que era el dissenyador de tot el vestuari de Dinastia, Nolan Miller, busqueu-lo, que és el que havia vestit Alice Taylor... Barra Stenwick, la Sofia Loren, i Norman Miller. I tot era de veritat. Quan sortia amb pells, era forró de veritat. Quan eren joies de veritat. El caviar que menjaven era de veritat.
2: Que no faltés res, no? Que no faltés res.
0: Era tot de veritat. O sigui, la flor era fresca i era de veritat.
2: Al contrari d'ara, que tot és intel·ligència artificial, no?
0: Exacte.
3: Ara tots són cromes, ara...
2: Sí. Vinga, Eder.
3: Vale. Comença quan n'hi ha la boda entre el Blake Carrington i la Christie, i el conflicte arriba quan torna l'Steven... No, l'Steven... El Matthew, perdó, és que...
0: Clar, Matthew,
3: és que el Blake... És que em lio amb els noms perquè, a més, tots els personatges són exactament iguals, tots són guapos, tots són rossos, tots són la mateixa persona i em confon. Sí, rics. A totes les sèries, a més a més. El Blake Carrington té dos fills, que un és l'Steven, que això jo, si m'ho podeu confirmar, jo crec que l'Steven està enamorat del Matthew.
0: T'ho confirmo.
3: Sí?
0: T'ho confirmo.
3: I la Fallon, que és la seva filla, i crec que està enamorada del seu pare.
1: No, no pot ser. No me'n recordava d'aquest nom.
0: Sí, la Fallon. Sí,
3: és que ella com que s'enllita amb el seu xòfer, però tenen...
2: S'enllita?
3: Sí.
2: Bueno, ja parles com als anys 80.
3: Ja, és que la vi... Podria parlar amb les expressions que he vist, però no vull imitar el llatinoamericà.
0: I... Clar, clar, ben fet.
3: Clar, torna el Matthew, que el Matthew el presenten com el bo de la sèrie i, de veritat, torneu a veure-la perquè és un fill de puta. No val res aquest tio. El primer que fa és, els iranians els estan dient, bueno, pues, torneu al vostre país, aquest és el nostre petroli, i el tio es comença a barallar amb iranians. Després...
0: Però això és molt actual, no? O sigui, és increïble.
3: Sí, sí. Després, a l'avió, està un avió, i l'Steven, que és el fill que està enamorat del Matthew, s'emborratxa i diu, vull una altra copa, però ja està borratxo, i el Matthew, per tranquil·litzar-ho, li dona un cop de puny.
2: Clar.
3: Tranquil. I clar, tot el conflicte és que el Matthew està enamorat de la Christie i la Christie es casarà amb el Blake Carrington.
0: Clar, clar.
3: Però
0: és un lío.
3: Resulta que el Matthew està enamorat de la Christie perquè era la seva amant, perquè el Matthew tot es justifica perquè la dona del Matthew i mare dels seus fills té depressió i és alcohòlica, així que a ell...
2: Que és el que ens passava a les dones, érem loques, deprimides, alcohòliques...
3: Per tant, ell ha de tenir un amant.
2: Clar, pobre.
3: I això es presenta com... Clar, és evident, ha de tenir un amant.
2: Clar, home.
0: Escolta una cosa, de totes maneres, aquí hi ha diverses coses que jo vull apuntar.
2: Són tres capítols,
3: Sí, sí.
0: Només amb tres capítols. Però el fet que el tal Steven, que és el fill de Blake Carrington, com recordareu, i hi ha un personatge que surt al final de la primera temporada, que és Alexis Colby, interpretat per Joan Collins, que és un, és un paper que havia de fer Sofia Loren, i quan Sofia Loren, el marit de Sofia Loren, que li portava els papers a la seva dona, va parlar amb Torin Spelling, el productor de la sèrie, i diu, escolti, tenim el Torin Spelling, i diu, Sofia Loren hauria de fer aquest paper, ens agradaria molt que fes el paper d'Alexis Colby, que és la gran dolenta de la televisió dels anys 80, diguéssim, que al final va fer el paper, i com us dic, Joan Collins, és que sóc marica que m'ho sé tot. Clar, la Sofia Loren va veure que eren 8 pàgines al dia de guió i va dir, jo això no ho puc fer de cap de les maneres del món, perquè és molta feina. Fer un culebron és moltíssima feina. I no va fer... és fort o no és fort, eh? I després hi ha la trama aquesta de l'Steven, que és una de les grans trames gais
2: de les primeres, devia ser, no?
0: De les primeres, que a més no es podien tocar, no podia tal, que a més és una trama que es va estroncar perquè quan apareixen els primers casos de sida, l'epidèmia, doncs aquí tots els productors es van posar nerviosos i aquest dors va desaparèixer, l'actor se'n va anar perquè...

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
5: Ja ho sabeu, hidrateu-vos, camineu per l'ombra i dormiu dins un congelador industrial. Són les meves recomanacions.
4: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
6: Doncs escolta, nosaltres no hi podem fer més. Ha estat genial, una cosa genial. Estan trucant de, vamos, de l'IBEX 35 per contractar-nos, perquè clar,
7: home,
6: és una cosa increïble. Premis a Dojo, aquest programa d'avui ha estat monumental, vaja, monumental. Joel, trobes que sí o no?
8: Sí, sí.
6: Sí, sí, però no ho dius molt convençut.
8: No, està empanat, perdó.
7: No estaves escoltant res del que deia, Joel, ni el Marc, ni has escoltat res del programa.
6: Del programa, de veritat.
4: Vostè primer. Joel, o sigui, no, el Ramon Giró.

0: RAC 1. Tots som RAC 1.
1: En fi, Serafí, veig que no controles la vibra, les vibes i que no jugues al Fortnite. Millor me'n vaig. Adéu, Andreu, me l'aspiro, vampiro.
2: Com passa freqüentment, el ChatGPT no ens soluciona a res.
3: I estaremos en directo aquí en RAC 1 para contar esa partida de petanca. Esteve Giral, ¿tenemos alineaciones?
2: No tenemos alineaciones. Els jubilats, coi, els jubilats.
4: Dice que és un tema que picaré a la taula.
1: Ai.
2: Vinga, torna a picar. Mira.
4: No,
2: torna a fer, mira el que passa.
4: És que m'he fet mal.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
2: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
5: Bon vespre, Montse. Doncs hi esperant ara mateix el president Illa amb la música de fons, segurament la sentiu, on veiem un fil de sol, però no podem veure el sol des d'on som ara, per tant aquest no és un lloc d'observació de l'eclipsi, però sí.
6: Bon vespre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat a la frontera de la ciutat en un 48% en dues setmanes, de la mateixa manera que ho ha fet el Marroc, que alhora ha intentat contenir la crida per xarxes socials a tornar a entrar demà.
7: Última hora, el Barça i el PSG, que han acordat la venda de Ferran Torres i la sortida és imminent.
8: El futbolista valencià ja no havia tornat a la pretemporada en Flick, s'havia absentat dels dos últims entrenaments i estava pendent de tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
7: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: RAC 1. Tots som un milió.

0: Virades, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 3 minuts de la nit, aquí comença el Tu diràs d'aquest dimecres 26 d'agost del 2026, després d'enllaçar amb la transmissió d'aquest Madrid-Reial Societat 4-1.

0: pel Madrid, molt còmode, molt fàcil. A la primera part potser li ha posat una mica més de problemes a la Reial Societat del conjunt blanc, però en general ja es veia que era molt superior i que tenia moltes ocasions, i a la segona part ho ha acabat arrodonint aquest Madrid en una nit de festa al Santiago Bernabéu, amb hat-trick d'Mbappé, amb golet de Vinícius, i un Madrid que arrenca la Lliga potser amb certs dubtes al RC Stadium i avui a la primera part, però que arrenca amb 6 de 6. Dues victòries a les dues primeres jornades d'aquest Madrid de Mourinho, igual que el Sevilla i que el Betis. Ara mateix aquests tres equips són els únics que han aconseguit guanyar les dues primeres jornades. Demà el Barça pot empatar al capdavant de la classificació amb Sevilla, Betis i Real Madrid. Recordo que els blancs rebran diumenge el Màlaga, al Santiago Bernabéu, en la pròxima jornada de Lliga, d'aquí a 4 dies. Tot això a les portes d'un Barça Atlètic de Bilbao de demà a les 9, que ha agafat una transcendència inesperada, sobretot per la prèvia. Amb aquesta suspensió ja confirmada de l'homenatge als campions del món, us ho vam avançar ahir aquí al Tu Diràs, després de tot el soroll i de la indignació que hi ha per la brutalitat policial a Elx, amb aficionats blaugranes que portaven estelades, el club ha decidit, juntament amb el Vistiplau i de la mà amb la Federació Espanyola de Futbol, suspendre aquest acte en què hi havia d'haver-hi el títol, la Copa del Món, i havia d'haver-hi una fotografia amb els 8 jugadors del Barça que van ser campions del món amb la selecció espanyola. Ho ha confirmat el president Laporta, que no hi haurà aquest homenatge als mitjans del club. Ara sentirem com ho ha justificat. Un Laporta que també ha parlat del fitxatge de Julián Álvarez. El president blaugrana ha passat a l'atac avui i ha enviat la pilota de tot aquest cas Julián a l'Atlético. A veure si el club matalasser reacciona amb aquestes declaracions en aquests últims dies de Mercato i s'avenen a negociar per fi pel davanter argentí. Tinc la sensació que no servirà de res, però com a mínim el Barça ho està intentant fins al final avui amb aquestes declaracions de Laporta explicant com ha anat el cas Julián, què ha fet el Barça, quins contactes hi ha hagut amb l'Atlético, quina proposta han fet per intentar fitxar-lo. Avui ha estat molt clar el president Laporta. I de la nit d'avui ja tenim pràcticament els bombos del sorteig de la Champions definits. Després amb el Molló repassarem els quatre bombos de cara al sorteig de demà, que el fem en directe aquí a les 6 de la tarda a RAC1. Tenim 35 equips confirmats i en queda un, Clara Rodergas, que sortirà de la pròrroga que s'està jugant ara mateix.
1: I acabem de tenir gol ara mateix de l'Slovan de Bratislava, l'equip de Yaya Touré, que ha fet l'1-2 amb una bona transició. Cristian Martínez ha definit amb una vaselina molt estranya però efectiva per fer l'1-2. Per tant, ara mateix l'equip de Touré, que seria equip de Champions. Però i així encara estem al minut 103, en queden uns quants encara, tota la segona part, per exemple, i veurem si es mou el marcador, però per ara seria l'Slovan, l'equip classificat.
0: Ens alegrem moltíssim. Que sí, Toni Padilla, bona nit.
2: Bona nit.
0: Àlex Dalmas, bona nit.
3: Bona nit, i tant.
0: Roger Saperes, hola, què tal?
4: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. Segueix per aquí el Molló, la Molló,
4: Hola.
0: Ens alegrem, no?, que Touré ja sigui al bombo.
2: Podem explicar el que m'ensenyava el Roger ara?
4: No, una foto.
0: Hòstia, guardes una foto amb Touré entrevistant-lo?
4: De quan el vam anar a entrevistar una concentració de la selecció de Costa d'Ivori.
0: Però aquí a Europa era, o vas anar a l'Àfrica?
2: El seu representant ens va donar grans moments de regal.
0: Dimitri Selouk.
4: És qui va gestionar l'entrevista, evidentment.
0: Gran Selouk.
4: L'amic Dimitri Selouk.
0: No, me n'alegria molt per ell. No?
4: Recordeu que el Pou era el president de la penya Touré Yaya, eh?
0: Sí, dels Yaiardos. D'aquells gols que feia des de fora l'àrea.
2: I seria bonic un partit contra l'Slovan. Va fer la revenja de la Recopa del 69.
0: Molt bé. Bona dada històrica. Després, tu que t'agrada el futbol internacional i el comentes a vegades a Movistar, i a Dazón també? No, després et demanaré això com veus el sorteig de la Champions i els bombos, si hi ha alguna curiositat d'aquestes que tu...
2: Com més friquis i estranys els equips, jo millor, eh? Jo a les primeres fases m'agrada una mica de variar.
0: Si el Viking t'agrada...
2: Viking, el Sàbades a Zerí, tot.
0: Hòstia, el Sàbades a Bakú,
2: un Slovan de Bratislava, per un retorn també. Crec que el Barça no juga a Eslovàquia des de Matador Pujop.
4: Home...
2: Diria que no hi he jugat més.
0: Fa anys, ja, d'això,
2: oficial.
0: Sí, fa anys.
2: Es va jugar a Bratislava i no a Pujo. Ja no existeix el Matador Pujo.
4: Ahir ho comentaves, però el tema del Barça jugar a Bakú...
0: Era boníssim. Era boníssim. És la falca.
2: Per favor, necessitem.
0: Pot passar, això. Clar, si li toca el Sabà, pot passar. El Barça juga a Bakú.
4: És fantàstic. És que semànticament...
0: És que realment seria... Seria una casualitat meravellosa.
1: El Sabé ja faria titular de l'Alcònic, el Barça guanya a Bakú.
0: El Barça guanya a Bakú, sí, senyor.
4: L'Slovan, que per cert, jugaria la seva segona Champions, si ho acaba confirmant.
0: Va anar a Montilivi. el primer
3: cop. Sí, la 24-25.
0: De fet, és la primera victòria a la Champions de la història del Girona.
3: Sí.
0: O sigui, el Girona Slovan de Bratislava és la primera victòria...
3: I l'única, no?
0: I l'única d'aquella Champions.
2: Jo encara estic pensant en anar a jugar a Bakú i sortir d'allà líder, sí, a Bakú líders, com la ràdio.
3: Bé.
0: Toni, tenim el Damià López baixant a la zona mixta de l'estadi Santiago Bernabéu i estem pendents del que digui Mourinho. Jo crec que aquest any, no, del Mas és interessant, més enllà de futbolísticament que té, sentir Mourinho, no? Ens donarà joc aquest any a la sala de premsa.
5: Sí. I també tàcticament, eh? Jo crec que el Madrid, primer de tot, crec que millorarà perquè l'ascendència que pugui tenir Mourinho no serà la mateixa que la que tenia Arbeloa i la que tenia Xavi Alonso, no per res, no perquè en sàpiga més. Probablement Xavi Alonso està molt més preparat, però és que té Florentino al darrere, no? I només aquesta ascendència farà que millorin els equips. Crec que han fitxat bé i avui... A mi el Madrid està intentant coses noves, és a dir, a mi aquest 4-2-3-1 el que juga i té tendència a partir-se, jo crec que està fent una cosa bé Mourinho i és que de moment no s'està casant amb aquest quart component, no?, de Diomandé, l'està deixant fora, està posant un migcampista en lloc d'aquí i està fent l'amplitud amb Dumfries, no?, és a dir, està posant Arda Güler una mica més per dins, això està bé, però crec... També és veritat que vol apretar dalt, avui hem vist moviments que no havíem vist fins ara, és a dir, els dos laterals saltant a pressions a dalt de tot, però no està preparat per pressionar. Jo crec que el Madrid encara no pressiona bé o de manera poc constant. Avui en roba un parell o tres que fa perill, però encara no. Però crec que el Madrid, davant de rivals de primer nivell, tindrà problemes. Perquè, si s'espera en bloc baix i surt a córrer, jo crec que davant de rivals que tenen qualitat acabaran encaixant.
0: Perdona, això avui ho ha fet en trams de la primera part i la Real Societat li ha fet mal.
5: Bueno, perquè és un equip amb cert nivell, però quan agafi un primer espasa, quan tu estàs defensant a la teva àrea i tens el rival en l'últim terç de camp, tard o d'hora acabes d'encaixar. Per tant, problemes. I si va buscar el rival, per mi, amb Bernardo Silva al mig del camp, amb Güler a banda i amb una pressió que és d'aquella manera... patirà molt en els retorns, en les transicions i a tot. Per tant, jo crec que està provant coses que són interessants, crec que serà una lliga competida, veig el Barça encara un pas per endavant, però se'm fa difícil veure un Madrid competitiu davant de primeres espases.
0: Això és la segona jornada, a la desena hi ha el Barça-Madrid. Al Camp Nou aquest any, la primera volta. Al Camp Nou, la primera volta, això és el 25 d'octubre, diria?
1: Sí,
0: 24 o 25 d'octubre. És la jornada 10... per tant, queden 7 partits, 7 jornades i veurem com arriben en aquest primer clàssic de la temporada. Toni, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció d'aquest Madrid, de l'altre dia al Camp de l'Espanyol, avui, o és molt d'hora?
2: És d'hora, però bastant amb l'Àlex en el sentit que estem veient un Mourinho que està treballant amb cert criteri. És a dir, de moment tot el que està al voltant del retorn de Mourinho... i això només en termes futbolístics, cosa que s'agraeix. A mesura que la temporada avanci i comencin a haver-hi mica de polèmica, s'entén que també començarà en aquest joc brut que tant li agrada i que domina. Però de moment el que està fent és un equip relativament reconeixible, està intentant que l'equip tingui una identitat, està provant coses i posant notes. A mi m'ha donat la sensació en tot moment que, clar, quan vam saber que tornava Mourinho per les darreres experiències del tècnic de Setúbal, doncs crec que ens ho vam prendre tots una miqueta com sense donar-li molta importància, ja no ens fa por, però que els fitxatges que ha fet en general tenen bastant sentit amb la seva identitat futbolística o el que pot fer. El que passa, per exemple, tots sabem que aquest no serà l'equip titular quan acabi la temporada, perquè òbviament hi ha jugadors com Cucurella, que en principi han de tirar la porta de la titularitat a entrar i tenir més presència, i apareixeran una sèrie de debats, òbviament que, doncs, què passa sobretot a nivell defensiu, què passa òbviament amb la combinació de Vinícius i Mbappé, que al final és el gran elefant que tenen a les sales, i que sempre, també fa un any semblava que aniria molt bé, recordant que fa un any amb el Xavi Alonso sobreanalitzaven que si es miraven i que un havia fet l'assistència i que l'altre ha rigut, i es deia com que hi havia una molt bona voluntat dels dos, i a mesura que va avançar la temporada es va descosir, va haver-hi unes friccions que estan allà, que estan... Llavors, bueno, cal de veure com ho gestiona Mourinho, i sobretot hi ha una sèrie de futbolistes que els estem veient, però que jo encara no me'ls acabo de creure, com si no Juïssa ni Carreras.
0: Oh, no, ni Carreras, jo crec que Cucurella tindrà molt fàcil fer-se amb el titular a la tal esquerra. De fet, l'ha fitxat per això, no? Avui m'ha sorprès que fos Carreras un altre cop titular, però no va estar bé l'altre dia a Cornellà al Prat, també.
5: No, dona la sensació que ho està aguantant, no? Igual que Diomandé, igual que... Bé, claríssimament, Cucurella molt per davant de Carreras, i a més, a mi, com diu el Toni, a mi els fitxatges, n'hi ha algun que quadra més amb tots, en general són bons jugadors, però el de Cucurella em sembla que és important, perquè no només per la posició, sinó perquè Cucurella em dona la sensació, em consta que és un d'aquells jugadors que en el dia a dia et posa molta intensitat, entrena molt bé, crec que és una cosa que en el Madrid no passava i crec que això els hi farà bé. Dit això, jo repeteixo, jo encara veig un Madrid que conclusions les justes les hem de veure davant de rivals que realment li treguin la pilota, encara quan el fan girar, quan el fan retornar cap al seu camp, encara hi ha hagut moments avui on ha patit a la primera part, per tant hem de veure pas a pas. I
0: pateix pel mig del camp un any
5: totalment,
0: més, no? I aquí
5: totalment.
0: Els equips grans, si li dominen i li prenen la pilota i no pot córrer, Vinícius i Mbappé, patirà un altre cop aquest Real Madrid. T'espanta o no s'aperes el moment al Madrid?
4: No m'espanta, jo crec que també venint d'Arbeloa, el Madrid només podia anar cap amunt, i crec que la figura de Mourinho... És
0: pitjor molt, no ho podia fer, no?
4: Per molt que ja no sigui el Mourinho de fa 13 anys, és una figura reconeguda i que crec que els jugadors no és el mateix quan entra al vestidor Arbeloa que quan ho fa Mourinho, i que per tant canviaran les coses i que veurem un Madrid millor. També estic convençut que veurem molts partits com el d'avui, on el Madrid té moments que no acaba jugant a molta cosa, però acaba decidint per la força que té a dalt i pel talent que té a dalt, perquè té un atac i uns jugadors que avui fins i tot es permet tenir a Diomandé a la banqueta, i crec que serà una mica, no? Crec que ara mateix el Barça és al mig del camp, perquè crec que té uns futbolistes increïbles i que allà no hi ha cap equip, no sé si dir a Europa, que tingui migcampistes com el Barça, i que en canvi el Madrid és la davantera, perquè el davant té una força ara mateix i una picada molt important.
0: Ara vaig amb el Dami a la zona mixta, però està parlant Mourinho a Madrid Televisió, a veure què diu. Si podem...
6: Que nos ha creado muchísimas dificultades en primer tiempo. Era uno de esos partidos donde yo me gustaría tener este cooling break para al minuto 20, 25 poder hablar, porque nos pillaron de sorpresa en el modo como jugaron, no crearon demasiado peligro, pero muy difícil para nosotros de presionarlos. Y hasta que cambiamos en segundo tiempo, era muy importante estar tranquilos en campo, no perder la cabeza, porque presionar ciegos y sin referencias, pues sería más complicado. Hemos mantenido esta tranquilidad. Después del segundo tiempo, el equipo ha sido muy, muy, muy, muy fuerte. Y hay una cosa que no me gusta mucho, pero tengo que hacerlo. No me gusta mucho hablar individualmente cuando un equipo es un equipo, pero lo que Kylian ha hecho es de locos, mucha calidad.
0: Ja que usted lo menciona,
4: hat-trick de Mbappé,
0: per això el destaca.
1: Sí.
0: Està, ara ho comentarem, quan acabi, està gran, està, reflexiona molt, s'allarga amb les respostes. Jo ho vaig veure l'altre dia.
4: A la versió Chayet, però sí, espera.
1: Ja sortirà.
6: Cuando el equipo está en algún momento de más dificultad de creación, es capaz de bajar y de conectar con Vini, de conectar con Jude y hacer el equipo ganar metros y construir peligro. Pero como te decía, obviamente él ha hecho un partido increíble, pero el equipo en segundo tiempo, el equipo ha sido siempre equipo. Me gusta referir esto, mesmo en la dificultad del primer tiempo, el equipo ha sido siempre equipo. Y después en segundo tiempo, es un gran partido del equipo, con muchísimas performances individual de mucha calidad. Los defensores totalmente dominadores, los centrales, otro partido grandísimo. Ahí las máquinas en centrocampo, Fede, Jude, el trabajo increíble de Bernardo, y después la gente arriba ha hecho lo que ha hecho. Podríamos haber metido más goles, pero te digo de verdad, con lo que ellos han hecho en primer tiempo, penso que é frustrante e pesado para eles ir a casa com 4 nesse caso.
7: Já que estamos hablando de nombres propios, que le ha parecido también el partido de Jude Bellingham, el segundo gol, además,
0: está todo rodó y
4: Cucurella
0: perfecta. Mira, anem a sentir a Damià Cucurella.
7: Escoltem lo que era la zona mixta.
8: Estadio como este, delante de nuestra gente y luego la victoria del equipo, que creo que hemos hecho un gran partido, creo que es un día muy bonito para mí.
9: Vaya año, ¿no? Vaya año, vaya cantidad de sensaciones. Mundial, fichas por el Madrid, ofrecer esa Copa del Mundo, no sé si te da tiempo a asimilarlo todo, ¿no?
8: Bueno, es verdad, están pasando muchas cosas, pero nada, muy contento, disfrutándolo de cada momento. Al final, para llegar aquí, para conseguir todo esto, pues ha tenido que trabajar muy duro y bueno, todo esto creo que es un premio a todo el trabajo que he hecho y nada, muy contento de lo que me está pasando y ojalá pues podamos tener muchas más alegrías aquí todos juntos.
10: Un día sobre todo en el que los que han brillado han sido Vini, Kylian y Yu, ¿cuánto de importante es tenerles a los tres en sintonía y no sé qué química especial ves entre ellos en esta temporada?
8: Bueno, muy contento, creo que el equipo ha respondido muy bien, al final para nosotros ellos son jugadores muy importantes y con cualquier cosa crean peligro, son capaces de marcar goles y bueno, creo que hoy han sido determinantes, han hecho un gran partido, pero bueno, yo creo que también hay que destacar pues, aparte de los goles que quizás es un poco lo que se ve, el trabajo que han hecho, cómo presionaban, cómo corrían hasta que los han cambiado y nada, yo creo que es eso el principio, poco a poco pues nos vamos a ir conociendo más, vamos a seguir mejorando y haciendo lo que nos pide el míster, pero bueno, creo que es un gran comienzo.
9: Ha habido, Marc, en la primera parte algún momento de run run, algún momento de pitos, no sé en el banquillo si es un poco alucinado, el equipo viene de ganar, no sé si te ha sorprendido un poco esa reacción del público con ese toque de atención.
8: Bueno, al final entiendo que, o entendemos que la afición es muy exigente, esta afición ha visto grandes jugadores, grandes partidos, han ganado muchos títulos y bueno, al final pues yo creo que tampoco es malo, que también nos ayuda pues a activarnos, a saber que no nos podemos relajar y bueno, creo que la reacción del equipo ha sido muy buena, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, que es dar nuestro 100% y una vez das tu 100%, unos días ganaremos, habrá días pues que seguramente no será así, pero bueno, yo creo que el aficionado lo que quiere es que des el 100% por esta camiseta y luego ya los resultados llevan su
9: marcha. ¿Cómo estás esta semana con
8: bien, muy bien, muy contento, creo que está haciendo un gran trabajo, poco a poco se va viendo pues lo que estamos trabajando, está claro que ha habido jugadores que hemos tenido poco tiempo para preparar, para saber lo que quiere, pero bueno, creo que lo está gestionando muy bien, al final tenemos una plantilla con mucho talento, que da igual quien juegue y bueno, lo importante es estar siempre preparado y dar lo mejor para el equipo.
11: Mar, eres un hombre de palabra, hiciste ese tatuaje después de la Real Mundial.
0: No tatuaje de la cara de Luis de la Fuente, esa fe.
11: Un nuevo tatuaje si consigues la Champions en Madrid.
8: Bueno, vamos a esperar, vamos
0: nos
8: a esperar.
0: La cara de Mourinho.
8: Pasa lo que pasa y hay que cumplir las promesas, pero bueno, nada, todo sea eso, al final lo prometido había que hacerlo y nada, muy contento, al final una cosa muy, muy importante y nada, vamos a ver, poco a poco.
12: ¿Te imaginamos así el estreno, con el Real Madrid, tu debut, todo?
8: Sí, ha estado bueno, creo que podría haber chutado una, pero bueno, se me ha complicado un poco, se me ha nublado, pero bueno, poco a poco, al final es mi primer partido aquí, contento de cómo ha ido, al final hemos conseguido un gran resultado y nada, ojalá el domingo podamos volver a hacerlo. Gracias.
7: Marco Corella, suplent avui, suplent al camp de l'Espanyol, va ser l'últim a arribar després del Mundial, una setmana abans de l'inici de la competició. Potser diumenge contra el Màlaga ja serà titular, únic protagonista en principi aquí a la zona mixta, l'espera que aparegui Mourinho a la sala de premsa, l'eix d'aquí del Santiago Bernabéu.
0: Perfecte. Com han salvat a l'estadi de la capital espanyola poder oferir el títol de la Copa del Món amb el fitxatge de Cucurella? No? Si no, no haguéssim pogut oferir-lo.
4: Tot i que oficialment crec que la FIFA no considera que Cucurella és...
0: No, és campió com a jugador del Chelsea.
4: Per això,
0: sí.
4: Per això.
0: Ja, però ells...
4: Dic oficialment...
0: Ells,
4: no,
0: ells ho han salvat.
4: Jo crec que també hi era la intenció, no? Perquè era l'Abraham abans del Mundial que no tenia cap jugador i de dir, tanquem-lo abans que comenci per poder dir que en tenim un.
3: Sí, sí. I el van tancar i el van anunciar el mateix dia que començava el Mundial.
0: Sí, sí, sí. Sí, això ho recordes?
3: Sí, el dia del debut de la selecció espanyola. Sí, sí. Al matí.
0: El 15 de juny, va ser.
3: Sí, sí, sí.
1: I crec que en Bernardo també ho van fer en Portugal.
4: Abans del seu debut, sí.
3: Sí.
0: Mira, voleu que tractem aquest tema i després ja anem a Julián, sí, Álvarez, ara que ho puc lligar amb el que passarà al Camp Nou, que és que no hi haurà aquest homenatge. Ahir us ho dèiem, ahir obríem el programa amb aquesta informació d'última hora, que s'estava debatent entre Barça i Federació, suspendre l'homenatge als campions, ja dèiem que avui es decidiria, però que tot apuntava que no es faria, ahir ja us ho explicàvem al Tu diràs, i així ha estat, i a més, Roger, ens ha sorprès a tots perquè li ha posat veu el mateix president del Barça, Joan Laporta. El Barça ho podria haver tancat amb un comunicat, tot i que és cert que una explicació, no?, amb paraules i amb la reflexió que ha fet el president Laporta, crec que s'entén molt més, no?, el per què s'ajorna aquest homenatge als campions, Roger.
3: Sí, tot evidentment relacionat amb la brutalitat policial viscuda al Martínez Valero amb la càrrega d'uns quants agents contra un menor de 16 anys per dur una estelada, un aficionat del Barça. Laporta, avui als mitjans del club, n'ha parlat en aquests termes.
13: El Futbol Club Barcelona rebutgem i condemnem l'actuació desproporcionada i violenta dels policies nacionals que van agredir a un soci del Barça per portar l'estelada a la prèvia del partit de l'Elx. Dit això, el que vam fer és posar-nos a disposició del soci, del noi i de la seva família per tal d'ajudar-los amb el que calgui referent a aquesta qüestió.
3: Com ja vam explicar aquí a RAC1, el mateix president Joan Laporta va parlar amb el noi afectat i també amb la seva família sobre aquesta agressió a l'Eix, a l'aficionat blaugrana. Ara escoltem també el que ha dit sobre l'homenatge, però deixa'm apuntar dues coses. La primera, que el sindicat reformista de policia és un sindicat minoritari, això sí, s'ha expressat a X en un sentit radicalment contrari al que escoltàvem ahir del SUB. Diu, no se puede continuar justificando lo indefendible. El trabajo policial debe estar sujeto a una máxima prudencia en el uso de la fuerza. El Estado te brinda ser agente de la autoridad, nunca actuar de forma brutal. Da vergüenza oír vuestros portavoces en referència al sindicat SUB defendiendo agresiones.
0: Chapó.
3: Un discurs radicalment diferent. I un segon apunt, perquè Gavi ha estat el primer futbolista del Barça en fer referència a l'incident. La penya barcelonista Sant Antoni va penjar a Instagram una foto del menor agredit a Elx i el futbolista andalús va comentar la publicació, això sí, amb tres emoticones, dos cors blaus i granes i un braç marcant múscul, però reacció de Gavi sobre aquesta situació. Com dèiem, enmig de tot plegat, Laporta entén que la millor solució pel Barça i la Federació Espanyola és suspendre l'homenatge als campions del món previst per demà al Camp Nou.
13: Hem decidit des de la Junta Directiva que aquest acte no es farà perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat. Ho hem posat en comunicació de la Federació Espanyola i ho han entès perfectament. El futbol ha de servir per unir i no per generar doncs, certs enfrontaments que jo crec que no convenen a ningú.
3: I a més, Joan Laporta ha explicat d'aquesta manera l'ambient que es viurà demà a l'estadi.
13: Bé, el que succeirà és que el proper dijous, al vespre, en el partit contra l'Atlètic de Bilbao, hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. L'estelada, com bé sabeu, representa la forma de pensar de molts culers i catalans. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans. I per tant, doncs, entenc que s'ha de respectar perquè aquesta voluntat forma part de la llibertat d'expressió i a més que és una manera d'expressar-nos de forma pacífica.
3: Des del Club Aleix remarquen que quan Laporta parla d'aquesta exaltació de l'estelada fa referència a la iniciativa de repartir 10.000 estelades de l'ANC demà entre els aficionats que assisteixin a l'Spotify Camp Nou i també a la crida de les penyes a omplir l'estadi d'estelades i no passa que el Barça hagi preparat cap acte de protesta o de reivindicació. Demà no hi haurà cap, no hi haurà res d'això, cap acte ni manifestació, com dèiem, de protesta organitzada en aquest cas pel club. Deixem dir també que l'acte amb els futbolistes que estava previst per celebrar el fet que haguessin guanyat el Mundial amb la selecció espanyola era una fotografia dels 8 jugadors blaugranes amb la Copa del Món sobre la gespa i l'speaker animant el públic a ovacionar-los.
0: Que hauria estat una imatge brutal. Vull dir, poder lluir amb la samarreta del Barça, que tens 8 campions del món a la plantilla, és una cosa històrica i vist poques vegades. Dit això, entenc que hi ha molts seguidors del Barça que no volen ni veure en pintura la selecció espanyola, que no els agrada el futbol de seleccions i que hi ha aquest component polític i a més amb el que va passar durant el procés el 2017-2018 i el que hem vist ara ells, no?, que fa que indigni, no?, veure un acte com el que hi ha demà. Però futbolísticament parlant seria una imatge brutal, no, Toni? Sí. Entens per això el que ha fet el club?
2: Totalment. Ho entenc, ho comparteixo i em satisfà la reacció del club perquè l'acte de violència contra un menor de l'altre dia, el Martínez Valero, va ser injustificable. De la mateixa forma que celebro que hi hagi gent amb seny que porta l'uniforme de policia amb aquest comunicat, tot i que sigui minoritari. Espanya té un greu problema amb els cossos policials encarregats de la seguretat dels estadis. Pregunteu a qualsevol periodista, a qualsevol aficionat d'equips estrangers com venen a jugar a la Champions, la fama que té la policia espanyola. A la mínima, cop de bastons. I, no sé, és un problema que ha estat de sempre. Els que han viatjat també pel País Valencià seguint equips catalans, que jo ho he fet amb un altre, molts cops els problemes eren més de persones amb uniforme que no pas d'aficionats d'equips locals, que a la mínima, si defensaves un equip català, doncs tenies problemes. A Elx o més tall han tingut problemes els aficionats del Girona, a la Camp van tenir problemes els aficionats de l'Europa, a la mateixa zona van tenir problemes aficionats del Sant Andreu, els Alçai van tenir problemes també en el seu moment a València. És un problema, i òbviament que és un nano jove, que en algun moment s'encara, que llavors un cop ja l'han pagat, ja l'han estovat, sí que és cert que aixeca la mà i intenta tornar-se, però un cop ha rebut la primera agressió. Res del que hagi pogut dir aquest nano al moment en què està com provocant-se, burxant-se amb aficionats a l'Els, justifica l'actitud policial de treure de forma violenta la bandera, l'estelada, i després de seguida doncs, treure'l del grup i estovar-lo com l'estoven. I un cop el tenen retingut, no, aquest és el problema. És una qüestió de praxi. És una qüestió de la teva feina. Si tu consideres que has de detenir aquest noi, un cop el tens retingut no pots donar cops de colze, no pots donar cops de puny. És intolerable. És intolerable.
0: I posar-li el genoll al coll per emmanillar-lo, que li podria haver fet molt mal ofegar-lo.
2: Davant d'això, el club havia de reaccionar, el club reacciona, i és cert que llavors no hi havia un ambient per aquest homenatge que d'alguna forma ja polaritzava. Recordem, a més, que l'afició visitant present al camp era l'Atlètic Club de Bilbao, que l'altre dia va xiular la meitat també va xiular els seus campions del món, per tant, els desplaçats potser haurien fet el mateix. Dins dels clubs d'animació hi havia divisió sobre què s'havia de fer abans de l'agressió a aquest nano. Hi havia gent que deia què hem de fer, què hem de no fer, i al final crec que el president Laporta és un especialista en saber navegar en aigües que es van movent. Ell va anar a Nova Jersey a ser amb els jugadors, els hi va donar el suport més evident, que és que ve ser presencialment, i hi ha gent que li va agradar, gent que no li va agradar.
3: I de paraula, Toni.
2: Correcte, i de paraula.
3: Aquí per
2: el club en xarxes socials, en tot moment ha fet homenatges, les fotografies es poden fer en un altre moment, es poden fer fins i tot amb fotos d'estudi ben parides. És cert que molta gent els volia aplaudir perquè, més enllà d'ideologia, van ser la peça capdalt per una selecció que va jugar com els Àngels i va mereixer guanyar, i molta gent els volia aplaudir, però ara no és el moment, de ser tot el que havia passat, i crec que d'alguna forma el que s'evita és que hi hagi una tensió que hauria atacat l'homenatge.
0: Ara en seguim parlant d'això. Mira, deixeu-me sentir a la sala de premsa, perquè abans eren declaracions a Madrid Televisió, a veure si el burxen una mica Mourinho. Un parell de respostes, a veure què diu.
14: Más propicio para lo que hemos visto en la primera verlo en la segunda, y lo que hemos visto en la segunda verlo en la primera.
6: No, el primer partido en el Bernabéu tranquilo. Ya no estoy para muchos nervios y tensión antes de los partidos, son tantos ya, pero me gustó mucho. Obviamente la última vez que vengo aquí con Benfica me quedé a ver el partido en garaje. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu. Tienes razón, primer tiempo difícil para nosotros, difícil en el sentido de...
0: És veritat que no sabem on va veure aquell partit, no, perquè es va autoexpulsar a l'anada i després no sabíem on era, si a l'hotel, en un garatge,
3: al pàrquing.
0: Al pàrquing del Bernabéu.
2: Abans esperava àrbitres als pàrquings, ha millorat.
6: Es el único tiro en puerta que han hecho en primer tiempo, pero muy bien plantados, seguramente entrenador muy bueno, grandes distancias entre sus defensores centrales, muy difícil de conseguir presionar del modo como nosotros hemos preparado el partido. Era uno de esos partidos que yo comentaba en banquillo que me gustaría hoy la pausa esta para agua, sería perfecto. Al no tener esa pausa al minuto 22, 23, había que esperar por intervalo. Hemos ajustado...
0: Deixem el Damià López sentint Mourinho, perquè de veritat se m'està fent pesat de les dues rodes de premsa que ha fet ja. No sé per què s'allarga molt més que abans, no? No
3: sé, sí.
0: Tinc aquesta sensació que està com... Que li ve de gust estar a la sala premsa, li ve de gust ser protagonista, li ve de gust explicar-se amb calma i...
3: Li ve de gust escoltar-se.
0: Sí, també és veritat, sí. Home, ja ha deixat caure tantos partidos aquí, que no sé què, no? Llevo tantos que ja no estic per a nervios, vull dir que...
3: Sí, una mica de discurs, estic una mica de tornada de tot, però crec que estem veient ara la part Disney, allò que dèiem a Estxerano, que aquí es passa de Disney a la Casa del Terror. Jo crec que això...
0: Però
3: Mourinho és d'aquests
4: però... si no t'agraden els meus principis, en tinc d'altres.
0: Sí, però amb el Pep hi havia un passat i tal. Jo crec que amb Hansi no s'atrevirà a entrar-li el cos a cos.
5: Hansi arribarà. Ja arribarà. I em va deixar caure alguna, perquè ha dit el gol de la Real és l'únic xut. I és, no veritat, és, veritat, sí. És veritat que ha fet l'únic xut entre pals, però n'hi ha una volea de Sergio Gómez que se'n va per molt poc. Hi ha una altra oportunitat que arriba a la Real també amb certa claretat. Vull dir que ja, ja les va deixar.
0: Sí. Atenció, perdona, que tenim notícia. Tara, Julieta... Torella ja... És que m'he posat nerviós.
1: Sí, ho he vist.
0: Torella ja serà demà el bombo de la Champions.
1: Sí, ha guanyat l'Esloven 1-2 contra el Celi, i això que a la segona part n'ha tingut dues de força cares l'equip local, un xut al pal i després una doble aturada del porter, que de fet hauria d'haver estat córner, i Hernández Hernández ni els seus assistents ho han vist així. Hi ha hagut una mica també d'enganxades amb expulsió d'un jugador a la banqueta, però vaja, al final, Touré, que pot celebrar la victòria del seu equip, Touré serà entrenador de la Champions i veurem si torna al Camp Nou o s'enfronta al Barça o no.
0: Tant de bo. Després ho fem amb calma, però com han quedat el bombo 3 i el bombo 4, que avui es definien, no?, la majoria d'equips en aquests bombos?
3: Sí, el Fenerbahçe va al bombo 3, que era l'únic lloc que quedava per ocupar, no jugava a la Champions des del 2009. M'ha cridat l'atenció, em pensava que feien menys anys que no jugava a la Lliga de Campions a l'equip turc.
0: I qui hi ha al bombo 3? I aquí som, Fenerbahçe?
3: Al bombo 3 hi ha Feyenoord, Lilla, Bodoglim, Nàpols, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray i Fenerbahçe.
0: Nàpols a evitar claríssimament d'aquest bombo pel Barça, si pot.
3: I el bombo 4 només repeteix un equip de la temporada passada, que és l'Slavia de Praga, i la resta són nous respecte a l'any passat. L'Stuttgart, el LASK austríac, el Como de Cesc, el Lens francès, compte aquest, que és un, sí, un tapat, el Saba de l'Azerbaidjan, el nostre equip de Bakú, sí, el Viking noruec, que s'estrena, igual que ho fa el Como, i, a més, l'Slovan de Bratislava i l'AEK d'Atenes, l'AEK que no jugava a la Champions des del 2019.
0: Equips exòtics, i algunes viatges interessants en aquest bombo, sí, 4 pel Barça, i pel Barça jugar a RAC1, evidentment.
3: Els debutants Saba, Viking i Como.
0: Perfecte. Muñoz, tornes d'aquí una estona i repassem tots els bombos i juguem a veure qui us agradaria i qui no us agradaria pel Barça.
3: Perfecte.
0: Ara seguim parlant d'això de la suspensió de l'homenatge als campions del Barça, i ara de seguida tanquem línies amb el Bernabéu, a veure com acaba la roda de premsa de Mourinho. Res, fem una petita pausa i ara seguim aquí al Tu diràs, amb Toni Padilla, Àlex Almàs i Roger Saperes.
15: RAC 1.
16: Ring, ring, ring.
17: Digui?
16: Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'arc del triomf del canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
17: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
16: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring. Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina, i el Joel, pues, no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
18: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
17: Tolstoi no era aquí, que era amic de la meva mare.
16: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
19: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
16: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem-hi, punto, ja està.
19: RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 37 minuts, descobriu el nou Omoda 9 SHS, a Omoda JECOM Automoció. Un disseny impressionant, tecnologia d'última generació i un sistema híbrid avançat que s'adapta a tu. Tot això des de 45.600 euros amb 7 anys de garantia. Ves a descobrir aquest Omoda 9 SHS a Omoda JECOM Automoció, a Barcelona, a Mataró i a Girona. Mentre esperem que s'acabi la roda de premsa de Mourinho i el Damià López ens la resumeixi des de l'estadi Santiago Bernabéu, no sé si, Toni, t'havies quedat amb alguna cosa i tu, Àlex, si vols afegir alguna cosa més d'aquesta suspensió de l'homenatge als campions del món.
1: Home, que és que poc es pot afegir, no?, el que ha dit el Toni. Totalment d'acord, jo crec que és la decisió més correcta. Bé, a l'afició del Barça o a l'univers Barça, no?, hi ha tarannars de tots, però diguéssim que generalment doncs la selecció no és que tiri massa, no és que la sentim molt, molt a prop, no? Si a més, doncs és veritat que la foto és molt potent, però vaja, el Barça de fotos potents, doncs afortunadament en té vàries. I després dels fets que han passat, sobretot, jo crec que el Barça ha d'estar al costat, no?, d'aquesta reivindicació. Crec que a més, i crec que ho sabem tots, no?, que s'hagués produït un episodi que, més enllà d'homenatjar el que es volia homenatjar, hagués estat tot el contrari, sinó que hagués estat alguna cosa forçada, i crec que el Barça està on toca, és a dir, que em sembla que s'ha imposat el sentit comú, i a més, després del que va passar a Els, que, com dèiem, doncs és absolutament intolerable, crec que el Barça està al seu lloc, està al costat, i per tant, trobo bé la decisió.
2: Si puc afegir una cosa, que he vist, òbviament s'ha generat molt, molt en renou, i també hi ha doncs moltes persones que potser han començat a simpatitzar amb el Barça vivint a l'estranger, a través de les xarxes socials, perquè és molt fàcil seguir des de la distància equip, i que potser no acaben d'entendre això d'acte d'exaltació de l'estelada o les paraules del president Laporta. Et pot agradar o no, però en democràcia, quan hi ha hagut democràcia, perquè a vegades la gent valora els actes del Barça en el franquisme sense oblidar que és una dictadura que es caracteritza en la dictadura, que tu no pots operar lliurement i per tant t'imposen a haver de fer actes d'homenatge a qui mana. Això són les dictadures. Sí, sí. No podem valorar el que feien les directives perquè eren directives imposades per una dictadura. En democràcia, el Barça des del 1914 ja s'ha alineat amb el catalanisme. Pot agradar o no, però és un fet. El 1914, ja amb Joan Gamper, el Barça, juntament amb el Centre Excursionista, és una de les dues úniques entitats esportives de Catalunya que es posa a favor de la campanya a favor de la Mancomunitat, és a dir, la primera gran campanya política a favor d'un autogovern, d'una autonomia. A partir de la dècada dels anys 10, en una època molt poc usual, el club ja demana que totes les actes del club siguin en llengua catalana. Ja posa una senyera presidint les primeres oficines. Hi ha la famosa xiulada de l'himne espanyol a les Corts en aquell partit amistós contra el Júpiter. A partir del 75, el primer partit que es juga en democràcia, les senyeres omplen el Camp Nou. Per tant, hi ha un sentit. O sigui, Manel Tomàs, que és un dels responsables del Centre de Documentació Barcelonista, aquest ja recuperava, que abans de l'estadi a les Corts, és a dir, als anys 20, en un projecte, quan es van fer els projectes d'estadis, el club en un butlletí oferia els possibles dissenys d'estadis, i en un d'ells, un dels esbossos que es va oferir als clubs, es veia una tribuna amb una estelada als anys 20 ja, sempre de fa 100 anys. Ho dic perquè tu pots estar d'acord o no, però el que no pots obviar és que els clubs tenen una identitat esportiva, són empreses, són negocis, però hi ha molts clubs que també estan lligats a una certa ideologia, i no pots deslligar-ho. Tu no pots deslligar que el Celtic de Glasgow és el que és. Et pot agradar o no et pot agradar, però el Celtic de Glasgow és el que és. I com passa amb tot això, hi haurà algú que ho portarà a l'extrem i et començarà a lloar terroristes de l'Ira. Allà s'estic en contra, això. Ja t'ho diem, bueno, però és que això és una part radical. Que el que estem és a favor d'un component que és la identitat irlandesa. Som el clip de la diàspora. I el Rangers és l'equip de l'unionisme. I estan molt vinculats. I alguns clubs a vegades han canviat, però el Barça no. Llavors, a partir d'aquí, pots estar en contra del que diu la directiva, però el que no pots fer és intentar opinar sobre el Barça sense conèixer la seva història.
3: Totalment.
0: Xapó. Sí, sí. Totalment.
3: És que crec que ja s'ha d'anar acabant amb aquell discurs de no barrejar la política i l'esport, perquè sempre ha anat íntimament lligat, i si no, per què va anar tonyint a un noi de 16 anys a les portes d'un camp de futbol a Elx? Per un motiu polític, també. Llavors,
0: sí, va ser una por ellos dos a tota regla.
3: La idiosincràsia del Barça és aquesta. Si vostè es fa del Barça, ha de comprar que aquest club té aquesta identitat i aquesta manera de fer.
2: Tal com s'ha polititzat el temps de la selecció espanyola. Sí. Perquè, de fet, no hi ha cosa més polititzada que un mundial de futbol, perquè enfronta entitats polítiques, que són els estats, excepte Escòcia, que tenen la sort de competir sent una nació sense estat.
0: M'escriu una persona que em diu, que jo abans he dit que a molts seguidors del Barça no els agrada el futbol de seleccions, i em diu, si et puc fer un matís, a molts seguidors del Barça no ens agrada que hi hagi un estat que no ens deixa tenir la nostra selecció. Si no, sí que ens agradaria el futbol de seleccions. Sí, hi ha aquest punt també, no? Hi ha molts seguidors del Barça que pensen, no, a mi m'agradaria veure Catalunya competint a la Nations, i ara la Nations no la puc ni veure, no? Em molesta, no? Perquè no tinc cap selecció que m'identifiqui amb ella, no? Pues sí, també hi ha... També
2: okay, hi ha aquests jugadors van aconseguir que molts aficionats al Barça, que potser altres anys no anaven amb Espanya, sí que els volien que guanyés Espanya per l'empatia amb aquests jugadors. Mm-hmm. Aquests, o sigui, tots hem conegut al nostre entorn persones que l'1 d'octubre van estar defensant urnes i que aquest any volien que guanyés la selecció espanyola. No era una qüestió molt política en el seu cas. En molts casos tenia a veure amb aquests jugadors. O sigui, els jugadors aconsegueixen...
0: Amb el carinyo a la mina, Cobercia...
2: I això a vegades fa que el sentiment del català quan arriba al Mundial... Que és estrany, perquè o sigui, jo crec que tots ens ha passat que arriba al Mundial i amb un grup d'amics tu amb qui vas? Això els altres
0: països... El sap amb l'Argentina.
2: Correcte. Sí, jo recordo la meva infància al col·le i deies amb qui va? I un deia, vaig a Holanda per, no sé, per Debord, jo què sé. Jo vaig a Brasil per Rivaldo. I per jugadors del Barça, el 94 al meu entorn, molta gent anava a Bulgària.
0: Per Stoichkov.
3: Sí, senyor, per Stoichkov.
0: Bé, Dami, encara està Mourinho a la sala de premsa? Encara hi és, eh? Sí, sí. Increïble, va, és que em diuen que sí. El Damià López està sentint la roda de premsa de Mourinho.
3: Només volia afegir una cosa molt curta, sobretot això que estàvem comentant, que crec que, clar, en aquest futbol actual, caure en el romanticisme ja cada cop és més difícil, no? I en el cas del Barça, que té aquest eslògan del més que un club, ha hagut de renunciar a algunes coses, com per exemple la publicitat a la samarreta, no? I a diferents coses. Jo crec que de les poques coses que li queda al Barça és la identitat futbolística, que és el que no ha de perdre, o jo crec que no ha de perdre i encara manté, i l'altra és la identitat política també d'aquest club i el catalanisme del que parlava el Toni, i són de les poques coses que crec que encara el fan més que un club.
0: Molt bé, queda claríssim. Ara tanquem línies amb el Santiago Bernabéu i girarem full i anirem a l'altra gran qüestió del dia, que és la de Julián Álvarez, perquè Joan Laporta també ha parlat avui de les opcions de fitxar Julián, tot plegat després que l'Argentí hagi fet saltar totes les alarmes, perquè aquest matí no s'ha entrenat amb l'Atlético.
3: Sí, una absència que molts han relacionat amb aquest interès del Barça i una suposada rebel·lió de Julián amb el club. Fonts fins i tot del seu entorn han negat a Mundo Deportivo a aquest extrem, confirmant que no s'ha entrenat per una indisposició i que la decisió s'ha pactat amb els serveis mèdics del club matalasser. Això ha estat al matí. Hores després han arribat les declaracions de Joan Laporta. Ho ha fet els mitjans del club, com dèiem abans. El president ha reiterat la seqüència dels fets, que van presentar una oferta de 100 milions a l'Atlético de Madrid, que ell mateix li ho va confirmar telefònicament a Gilmarín i que aquest li va respondre que no acceptaven, que no venien a Julián perquè no havien trobat un recanvi canvi al mercat. Ara, però, Laporta detecta un canvi respecte a aquell moment.
4: Ens han arribat informacions al club de que l'Atlètic de Madrid està negociant amb altres clubs la venda del jugador. Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres en aquest sentit diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs vol venir al Barça. I per tant aquesta situació ha creat doncs un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs arribar a acords amb altres clubs.
3: Sembla que Joan Laporta fa referència a les informacions que apunten que l'Arsenal també estaria en aquesta lluita per mirar d'endur-se un altre cop cap a la Premier a Julián Álvarez. I responent a les declaracions d'Enrique Cerezo, on va censurar el comportament del Barça, Laporta ha aprofitat per confirmar que mantenen l'oferta de 100 milions que van presentar en el seu dia.
4: El Barça ha estat a l'alçada de les circumstàncies, que hem fet com fem amb altres clubs, ens va passar amb el Manchester City, hi han hagut altres clubs doncs, que ens hem adreçat amb ells per si volien vendre algun jugador i ens han dit, mira, no venem, doncs aleshores ho deixem estar, però en aquest cas hi ha unes circumstàncies especials que ens arriba informació de que l'Atlètic de Madrid vol vendre el jugador a altres clubs, i per això nosaltres, en aquest sentit el Barça, continuem presents i l'oferta que fem continua vigent fins a final del mandat pel cas de que l'Atlètic de Madrid doncs volgués vendre el jugador.
3: Unes paraules que lliguen a l'eix amb el que explicàvem ahir al Tu diràs. El Barça veu molt complicada aquesta incorporació de Julián, però no vol deixar penjat el jugador veient l'esforç que ha fet i la situació que s'ha creat arran d'haver fet públic el seu desig de fitxar pel Barça. A partir d'aquest moment, alguns mitjans han explicat la reacció de l'Atlético o les paraules de Laporta. Us ho podeu imaginar, però destaco algunes frases que publica, per exemple, el Marca, de fonts properes al nucli dur del club matalasser. S'està victimitzant el jugador, però l'única víctima del cas Julián som nosaltres. El Barça ens ha perjudicat econòmicament i socialment. Hi ha un 0% d'opcions de vendre al Barça. Això no va de diners, va de dignitat. I finalment que s'ha creat una campanya amb moltes mentides i mitges veritats i l'únic que paga tot això és l'Atlético.
0: Reacció del Barça i contrareacció de l'Atlético de forma interna, traslladant aquesta informació a alguns mitjans, com deia el Roger, el diari Marca. Flick n'ha dit alguna cosa de Julián a la prèvia, Clara?
5: Se li ha preguntat, evidentment, pel nom i se li ha preguntat si era Julián o res, que és el que internament no s'ha dit, que si no és Julián, doncs cap altra opció acaba de convèncer i que, per tant, no cal fitxar. Quan hem preguntat a Flick, no ha volgut parlar explícitament de l'argentí, ja ho hem anat veient les últimes hores de premsa, però sí que ha dit això, que malgrat haver perdut aquestes figures de Lewandowski i Ferran, i que si finalment no arriba Julián i cap davanter, que confia plenament en la plantilla.
6: I don't want to speak about Julián, no?
7: No vull parlar de Julián. Hem fet fitxatges realment bons en aquest mercat i el nostre objectiu és clar, però al final el club ha de pensar també en el futur, no només en el present. És clar que com a entrenador sempre diria... Doneu-me, sisplau, el millor que puguem tenir. I més, i més, i més. Potser funciona, o potser no. Però tinc total confiança en l'equip i la qualitat que tenim ara.
6: With my team, with the quality we have now.
5: El tècnic sap que haurà de buscar solucions de forma immediata. De moment, Rafinha actuant de nou, però també, com deia ara, ha mirat cap al futur.
6: Of course we have to manage something.
7: És clar que hem de gestionar-ho i buscar solucions per a algunes situacions, per a alguns partits i així. Però la qualitat que tenim és enorme i és la que hem de fer servir. Per mi el club està fent una gran feina. Deco ho està fent molt bé. Però també estem mirant cap al futur, pensant què és el millor. No només per aquest moment, sinó per als propers 3, 4 o 5 anys.
5: Ha recordat anat explicant que la cúpula esportiva del club pensen que sense la figura d'un nou es pot aspirar a tot, prenent l'exemple del PSG de Luis Enrique, i que amb davanters de molta mobilitat es poden aconseguir també els gols necessaris per poder competir a Europa, que és el que al Barça li falta.
0: Ara us deixo opinar, Dalmas i Padilla. Vull deixar clar una cosa, crec que ho vam explicar l'altre dia. El Barça té capacitat per inscriure demà mateix un jugador top com Julián Álvarez amb un salari molt elevat, si volgués. I si no és Julián, podria inscriure Kane si el pogués fitxar amb un salari top. És a dir, el Barça té marge salarial suficient per inscriure un jugador sense problemes. Per tant, no és una qüestió econòmica que no fitxi un davanter pla B si Julián no surt, com sembla que no sortirà perquè l'Atlético s'ha tancat a banda. Vull dir, el Barça podria fitxar un pla B. El que passa és que el club considera, i això és una decisió de Flick, pensada, repensada, valorada, amb Deco, evidentment. N'han parlat en aquesta reunió que va haver-hi ahir i també durant tots els dies hi ha contactes entre Flick i Deco, però en aquesta reunió es va acabar de decidir i és una decisió esportiva. Flick considera esportivament que té una plantilla suficient per poder afrontar les competicions sense un davanter nou pur, diguem-ho així, tot i que Julián no és nou pur. Per tant, és una decisió esportiva, ni econòmica, ni no ens agrada cap altre jugador excepte Julián. Sí, agraden molts jugadors excepte Julián, però no lo suficientment, o no creuen que pugui aportar tant a la plantilla com el que té ara Hansi Flick. Està molt content amb els perfils de Gordon, de Bellemi, de Rafinha, Olmo pot jugar de fals nou, vull dir, té moltes opcions i creu que no fa falta tenir una figura com la del davanter, si no és Julián, que li hagués donat l'encaix necessari, doncs no fa falta aquesta figura, i posen l'exemple del PSG, com hem posat tots, que el PSG, no? Del Mas?
1: Sí,
0: quin davanter té el PSG? No ho saps, perquè té Barabskelli a la banda, Dembélé...
1: Sí, en té molts, i jugar aquest tipus de joc, que d'altra banda, com hem comentat aquí en moltes tertúlies durant aquest estiu, crec que és cap a on va el futbol modern, no? Sobre el tema de Julián, diverses coses, i totes elles molt, molt importants, no? Per mi, d'entrada, el pla B el Barça no el necessita, jo aquí estic d'acord, crec que amb totes les peces que té...
0: Pla B, perdona, és un totxo d'aquests alts.
1: Els espais que t'ocupava Ferran, perquè ens entenguem, jo crec que els espais que t'ocupava Ferran tens peces suficients, fins i tot del mateix o nivell superior, com per poder-ho solucionar. El tema Julián... jo crec que té moltes derivades. D'entrada, jo el Barça està fent un mercat molt bo, hi ha algunes coses que no comparteixo, crec que el tema Julián, segurament totes les tres parts, si poguessin tornar endarrere, farien les coses de manera diferent. Totes tres, eh? El jugador, l'Atlético, per suposat, i també el Barça, crec. S'ha arribat a un punt on sembla que no arribarà Julián. Jo tinc la sensació que el cas Julián s'acabarà resolent en el mercat d'hivern, perquè la situació serà tan insostenible que al final...
0: A no ser que ell digui, mira, em vaig a l'Arsenal perquè no vull estar aquí ni en pintura, llavors serà més difícil de
1: treure-ho. Tampoc té pinta,
0: no? Ell no vol.
1: Però
0: no
1: vaja,
0: vol.
1: A la decisió del Barça, si anem a termes futbolístics, si quadra que sigui o Julián o res, no? Jo entenc que el... Sí i no. Des del meu punt de vista, sí i no. Jo entenc que sí. Julián, què ha de tenir el davanter del Barça que vingui, que efectivament ha de ser superior a tot el que tens, no? Ha de ser un jugador que tingui joc associatiu, no? I que pugui tenir combinació. Que a la vegada tingui gol, que sigui fiable, que pugui caure a banda, perquè tu no saps el futur que tindrà la Minya Mal. Per tant, si tu incorpores un jugador per als teus propers anys i fas un esforç econòmic,
0: ho ha dit Flicar, no?
1: Has d'estar preparat per aquest tipus.
0: Que pressioni, no? Que pressioni.
1: Que pressioni i que estigui en el pic alt de la carrera o proper al pic alt de la carrera. Per tant, tots aquests ingredients, que sigui fitxable en el mercat o que ens penséssim que era fitxable, només hi havia Julián. Només. N'hi han d'altres que els tenen gairebé tots, no? Per exemple, per mi, João Pedro i Lautaro són dos jugadors que s'acosten molt a això, no? Però s'ha parlat de Tresoldi, s'ha parlat de Krupi, s'ha parlat de Slani, s'ha parlat de Luis Suárez, s'ha parlat de Mikel Tadze o Oyarzabal. Per mi, tots aquests, els hi falten més ingredients. I després, jo sí estic d'acord en que sigui o Julián o algun d'aquests o no, o ens esperem, perquè moltes vegades quan parlem de fitxatges parlem de preus, parlem de perfils i ens oblidem d'una cosa, que és el cicle vital d'un equip. Per mi és molt diferent fitxar un jugador o un davanter per a l'any 1 de Flick que per a l'any 3 de Flick. És a dir, aquest equip, en els propers, abans parlava, no?, 2-3 anys, en els propers 2-3 anys, Pedri estarà en el seu pic alt de forma. Rodri, evidentment, el tindrem doncs, en nivell alt. Lamine Cubarsí ni us explico, no? Perquè en principi ha de tenir 7-8 anys. Dani Olmo, Fermín, tots aquests jugadors estaran en els propers això 2-3-4 anys a la part forta de la seva carrera. Per tant, jo entenc a Flick i el que vol és un nou que sigui fiable, que t'asseguri gols i que no sigui un jugador jove amb molt talent, perquè tots aquests, Krupi, Aslani, Tresoldi, etc, tenen molt talent i són bons, però potser tindran un any d'adaptació, un any i mig, dos i alguna
0: cosa. I no tenen aquest rendiment immediat que te'l pot donar algú altre de la plantilla, no?
1: Jo crec que s'ha de valorar també aquest aspecte i en aquest sentit estic d'acord. Ara, si tu em dius, sense aquest nou o sense aquest davanter, el Barça es posa al nivell d'Arsenal, PSG i Bayern, per mi no. Per mi té una plantilla magnífica, per mi, evidentment, pot aspirar tot, perquè el futbol depèn de moments i més la Champions, etc. Per mi encara està un punt per sobre de Madrid, però jo encara no el poso al nivell de PSG, Arsenal i Bayern sense l'arribada d'aquest.
0: Europeus, eh? Val. Ara sentim tots el Toni Padilla, però s'ha acabat Mourinho al Bernabéu, el meeting, no, Damià, que ha fet José Mourinho. Ha durat molt, no?
8: Hola, Aleix. Sí, realment, veurem com és l'evolució, però respostes llargues, A més, clar, la qüestió és que va una miqueta d'aquí cap allà, en algunes de les qüestions, perquè comença... Jo no dic, aviam, que pot fer-ho, no, però és un to com molt reposat, en algun punt intenta fins i tot ser didàctic, però comença parlant, li pregunta, imagina, pel públic, no? Una pregunta pel públic, que comença referint-se al públic, després va cap al joc, després pot acabar referint-se a Diomandé, i de Diomandé acaba parlant de Santiago Bernabéu, saps què et vull dir? Aleshores,
0: està gran.
8: Sí, no, ho has dit tu. De fet, me l'ha explicat per aquí també que hi ha hagut reducció també de nombre de preguntes. Com que s'extén molt més que Ancelotti, fins i tot que Zidane, abans on preguntaven 15, ara preguntaven 10. Avui hem preguntat 10. O sigui que ara hi ha mitjans que ja s'estan quedant fora. Aquesta és la nova realitat del Bernabéu per Mourinho, que abans era com més contundent, més directe. Algunes respostes, per exemple, la del porqué, la de la llista, podia ser llarga, no? Però que en general hi ha respostes, posa-li de més radiofòniques, no? I ara realment han estat autèntiques enciclopèdies, les respostes d'aquesta roda de premsa. Però bé, destaco, mira, així et destacaria com a titulars. A mi, la que m'ha semblat més Mourinho, els elogis, una miqueta com a continuació del que escoltàvem abans, ha dit Kylian, jugador increïble, diu, prefereixo que faci 60 gols Perdó, prefereixo que faci 40 gols amb títols que 60 sense títols, prefereixo que faci 40 gols sent un jugador d'equip que 60 mirant-se al Malik com fan altres davanters. Aquest és el gran titular que ha donat sobre Mbappé. Aleshores també d'alguna manera s'ha agradat ell a la sala de premsa dient que hi ha moments del partit que li han agradat i altres que han agradat, fins i tot els moments en què no li han, en els que no li ha agradat l'equip, li ha agradat. Com ho ha justificat? Diu, en els moments en què no estàvem jugant bé, m'ha agradat com ens hem sobreposat a l'adversitat i en els moments de crisi hem estat hem estat madurs, no hem caigut en la precipitació, i per això diu Mourinho que els moments de crisi, doncs el Madrid no s'ha precipitat, ha posat la pilota a terra, i que per això doncs que en els moments no bons del partit doncs li ha agradat, i que per tant li ha agradat tot, diu Mourinho, i que també doncs diu que tots coneixen el Bernabéu i que els aplaudiments i els xiulets sempre tenen un punt de justícia, i que diu que de vegades un parell de xiulets doncs sempre li venen bé a tothom i que també els poden haver ajudat a guanyar el partit.
0: Endavant. Tornes diumenge al Madrid-Màlaga o no al Bernabéu?
8: Sí. Comencem amb penta. Farem aquest Madrid-Màlaga diumenge i així anirem fent. Per tant, diumenge tornem a passar al Bernabéu. De moment Mourinho no ens té massa controlats, així que, en principi, diumenge serem aquí al Madrid-Màlaga. Sí.
0: Si ho aconsegueixes serà un miracle de talismà, però sí. no hi tinc gaire esperances dipositades.
8: Amb el Màlaga poca cosa, però el que dèiem avui de la realitat, no? Segurament el Màlaga doncs, pugui ser-li més competitiu, no? I fer-li un partit més complicat, més de bloc baix, més de massa, que li facin estragar sorra al Madrid, perquè avui realment el Madrid ha jugat 50-60 minuts a camp obert, a casa. Això doncs és
0: un suïcidi, sí,
8: no és acceptable. No és acceptable.
0: Molt bé, Dami.
8: No. Però bé, res, temporada llarga, hem com va la cosa, com sempre ens divertirem seguint el Madrid.
0: Agafa força, esclar que sí. Una abraçada, talismà, vagi bé.
8: Molt bé.
0: Adéu, vagi bé. Hem de fer una pausa, Toni, ara seguim amb el cas Julián, eh? Res, un minut i continua la tertúlia del Tu Diràs.
9: Tu Diràs, amb Aleix Pariser. There's nothing better than a
0: night like this. When everybody seems to know something. La mitjanit en punt, això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya, amb Toni Padilla, Àlex Dalmas, Roger Saperes, també la Clara Rodergues amb tota l'actualitat del Barça. Ara fem la prèvia esportiva del Barça Atlètic de Bilbao. Demà hi ha un partit important al Camp Nou, l'estrena, de fet, del Barça aquesta temporada a casa, per intentar mantenir-se a dalt de la classificació juntament amb el Madrid, el Sevilla i el Betis, que han fet el 6-6. Fa calor, continua fent calor, i un consell, amb aquesta calor el millor lloc és anar de compres, per exemple, és un bon refugi, no un centre comercial amb l'aire condicionat, però podeu anar de compres amb un toc diferent, si voleu, visitant Roma Coruma, el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Allà descobriràs unes ofertes tan refrescants que et deixaran glaçat.

0: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
1: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: ¿Algo que declarar?
3: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
4: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
5: I m'he sumat al fet de que a l'Atlètic de Madrid doncs, l'ambient ja estava com escalfat, en aquesta sensació de som sempre un club que no acabem de ser dels grans, grans, grans, i per tant quan ve un club com a Barça sempre surt amb la seva, som més, a sentir-se més receptor del jugador que vol marxar de Barcelona perquè ha acabat un cicle, i no pas al revés, potser no va entès bé, i aquella sobretot em va sorprendre molt quan ho va fer en ple mundial, amb aquella contundència, amb un segon partit a fase de grup, surt, de sobte deixen aquella, hosti, què estàs fent aquí, no? I segurament se n'empenedirà. Amb els fitxatges dels jugadors, al final crec que tots hem de ser a vegades una mica sincers. Quan un jugador vol venir al nostre club, parlem amb uns termes gairebé de drets humans, que el deixin lliure, llibertat, no? I quan un jugador vol marxar al teu club, llavors de sobte és diferent, no? I hauríem de tenir el mateix criteri sempre. Però crec que hi ha un gran error molts cops amb els fitxatges dels futbolistes, i és que quan el volem fitxar ho entenem en termes com de relació sentimental. Ens estima, vol venir amb nosaltres, i llavors està en una paret possessiva que no el deixa marxar. Però ara, la veritat, tot i que els futbolistes han après que solen sortir amb la seva, això és un contracte. I el contracte, en aquest sentit, és el que és. Els punts estan marcats.
6: Però té raó el president que diu tu em vas dir que no el volíeu vendre fins que no trobéssiu un substitut, i ara, en canvi, sí que el voleu vendre a l'Arsenal, sí, i no vols negociar amb mi?
5: Això,
6: negociar amb l'Arsenal i jo, fem una subhasta a l'Arsenal,
5: sí,
6: i jo.
5: Sí,
6: no?
5: Però això entrem en una cosa diferent. Tu pots fer el que vulguis quan el dret o el contracte t'empara. Pots fer el que vulguis, i malauradament en la vida, especialment com més poder i més diners hi ha, la gent va de farol i menteix, o pots canviar d'opinió. Té raó per si en la porta? Sí, perquè defensa els seus interessos. Però per això dic que en aquest cas crec que Julián no sé, a vegades som demanem als jugadors que faci un pas, que faci un pas, i ho entenc, i si hi ha un pas segurament tenim més opcions que vingui, però ara aquest nano té un problema, té un problema greu, perquè és que el que està escoltant cada dia el pot portar potser a cada dia, doncs mira, me'n vaig a l'Arsenal perquè no aguanto més. Serà molt difícil que ho aguanti, i si la tira Madrid sent fort, no sé, veurem què és això que la porta el president ha dit que li han arribat uns inputs que potser està canviant, però a mi m'estranyaria molt que Julián acabi la temporada a Tito Madrid. És que s'ha d'insuportable, i més aquella afició, que és una afició en aquest sentit molt, molt, molt passional, que s'escalfa molt, i que això, el fet de conviure a la mateixa ciutat amb uns senyors que van de blanc, ha fet que molts cops tinguin aquest sentiment com de resistència, i ja hem vist molts cops aquella famosa avinguda de les estrelles que tenen a fora amb totes aquelles plaques allà, doncs alguns noms, Courtois o Griezmann, com han acabat.
7: És que l'Atlético, clar, és a dir, el Barça no pot controlar el que fa l'Atlético, perquè com diu el Toni, amb qui té contractes amb aquell club, però clar, és que podria ser que tingués un recanvi i necessités vendre Julián per fitxar aquest jugador, no? I que també ho estigui intentant, però amb l'Arsenal, perquè amb el Barça no vol. Ni tampoc t'estaria mentint, és a dir, potser tinc el recanvi, però necessito vendre aquest tio per 150 milions perquè ara mateix no tinc fair play. I sobre aquesta situació, l'altre dia escoltava fins i tot a l'Argentina, hi havia una periodista que explicava que tenia la versió de l'entorn de Julián, que deia que no el van deixar anar cap allà perquè gent del Frente Atlético, que em va recordar el tema de Joan, deien que tenien rates de peluix que li haurien llançat si s'acostava cap allà. Vaja, una més de la situació que li toca viure, que evidentment no és fàcil.
6: I de la derivada d'aquesta, que el Dalmas també n'ha parlat, compreu el que han decidit Flick i Deco? Que esportivament el Barça de moment no necessita un nou per anar fent, i que té recursos per jugar amb fals nou?
5: Sí.
6: Sí, eh?
5: Sí, sí. A més, se va positivitzant. Això pot oferir que veure molts més minuts a jugadors com Hamza.
6: No va debutar l'altre dia, per això.
5: Estem parlant d'un nano que ha jugat un mundial ja, i el que hem vist. És a dir, sempre hi ha gent jove, sigui d'Egipte o sigui de la Masia, que ho vol aprofitar. No, a no ser que aparegui una gran, super gran oferta, jo no veig cap nom que diguis, uah, si ens han de tornar boig per aquest.
7: Jo ho compro, sobretot en el context de la

0: situació actual, que és el que estàvem dient, de dir quins nous hi ha disponibles, no? Podríem dir Kane, Haaland, no? Però que,
1: Lautaro, sí.
0: Que el Barça pugui accedir. I si no te n'has d'anar a jugadors, que també es parlava de Krupp i no, 100 milions, jo estic a favor que el Barça faci això en aquest context. Ara, crec que el Barça s'ha de moure per aconseguir un nou, perquè jo estic convençut que en molts partits serà suficient, que el Barça té recursos, però que hi haurà moments en què el Barça, si no el té, trobarà a faltar tenir un nou.
1: Un Lewandowski, tu et refereixes.
0: Sí, el perfil que cregui adequat, però tenir un jugador que sigui més especialista, diguem-ho així, de l'àrea en determinats moments. Que ara el Barça pot sobreviure, jo no estic plenament convençut. Que a la llarga necessitarà, jo crec que sí.
2: Jo també ho crec, eh? És a dir, el que he volgut dir abans és, per mi no és o Julián o ningú, sinó és o un davanter de primer nivell o ningú. És a dir, per mi, jo ja et deia, els noms de Lautaro i João Pedro per mi no són Julián, però s'hi acosten. Ara bé, si per Lautaro tampoc hi pots accedir, com el que sembla, perquè no volen, perquè el preu és desorbitat, doncs entenc que no es vagi a per un Aslani, a per un Krupi, per una quantitat molt important, per dos motius, o per tres motius. Un, el club o l'equip ara no està en aquest punt. És a dir, els cicles dels equips, abans ho parlàvem fora d'antena, no? Sí. Acostumen a ser 3, 4, 5 temporades. Barça Flick és la tercera, eh? És a dir, ha d'anar de cara a la feina, diguéssim, no? I no pot estar amb un jugador tan decisiu que tingui 2, 3 temporades per adaptar-se, no? O 2 i mitja.
0: El nivell que estàs marcant és Rodri, una mica, no?
2: Clar. És a dir, jo no imagino un Rafinha a aquest nivell d'aquí 3 temporades. Jo no imagino...
1: No, però ell deia que per fitxar, el nivell que estàs marcant és, vale, fitxem un Rodri, que és un tio que pot jugar aquí, no necessita adaptació, és top, millor jugador del Mundial, no? MVP del Mundial. Doncs has d'anar a buscar un davanter que diguis, val, vinga, cau aquí dret, posa't aquí i comença a jugar el que fa 3 anys que juguem, no?
2: Clar.
1: Sí, és així. A veure com li surt a Hansi Flick a aquest moviment de no fitxar un davanter. De moment, pel que sembla, ara farem el possible 11, demà Rafinha, no? Repetirà?
3: Sí. Nosaltres l'hem posat en aquesta posició i és el que ara per ara és l'aposta, aquesta nova posició de Rafinha, que l'altre dia va respondre de meravella, provocant un penal, marcant 2 gols, assistint, vull dir que...
1: De la prèvia, què hem de saber de l'última hora del Barça?
3: Mira, dos noms propis. Rodri, que tindrà els primers minuts amb la samarreta del Barça, i Valde, que després de no viatjar a Elx, perquè Flick no el veia 100% implicat, demà sí que formarà part de la convocatòria. Ho ha explicat ell mateix a la prèvia.
4: He's a part of the team tomorrow, so...
5: Serà part de l'equip demà. Si juga o no juga, encara ho hem de decidir. Però el que puc dir és que sí, que he parlat amb ell i que per mi el més important és que estigui 100% compromès amb nosaltres i amb la seva situació. Només té 22 anys, és molt jove i té molt potencial. Quan vaig veure la primera temporada que va fer aquí, va ser fantàstica i com ha millorat. Però ara és moment de millorar més.
3: S'ha parlat molt del no, però també de la possibilitat de reforçar precisament la defensa després de la sortida d'Araujo. En aquest sentit, Flick ha tornat a ser molt clar, no cal fitxar un central.
4: At the moment, I think, with this...
5: En aquest moment, amb aquests jugadors que tenim ara a l'última línia, estem bé, perquè tenim diverses opcions més. Eric pot jugar en diferents posicions, Jules també, també el Gerard. I l'Andreas i el Gerard ho estan fent molt bé. A més, també tenim Cuba. Cuba és un dels millors centrals.
4: One of the best center defender.
3: I Cuba, precisament, que no va jugar a Elx, el tècnic ha parlat de la importància de dosificar-lo.
4: He made many matches last season and...
5: Va jugar molts partits la temporada passada i, és clar, també en el Mundial. Vull tenir-ne cura perquè potser aquesta temporada jugarà molts partits amb nosaltres una altra vegada. Però sé que vol jugar. És normal. És un jugador jove que torna de guanyar el Mundial i sent el millor jugador jove. És impressionant veure'l a aquest nivell. Jugant al Mundial a aquest nivell és enorme. Estic molt content de tenir-lo i que jugui amb nosaltres.
4: To have him and that he's playing for us.
3: Demà som baixa Gavi, recuperant-se d'aquesta contusió al genoll que va patir diumenge a Elx. La setmana que ve, en principi, ja hi serà, a més de De Jong i Roni, també lesionats, i els descartats Casador i Héctor Fort. Visibu tampoc hi serà, perquè s'està tramitant la seva inscripció amb la fitxa del filial i el visat per jugar al primer equip. Avui ha disputat un amistós amb el Barça Atlètic i ha marcat contra el Reus Redis. Del filial avui han entrenat Brian Fariñas, Álvaro Cortés, Eder Ayer, a més de Xavi Espar, que, com hem explicat, passarà a tenir fitxa del primer equip.
1: Ara fem el possible 11 per demà. T'agrada que es quedi Valde? Com avui ha confirmat Flick?
6: Sí.
1: Vas entendre tot el que ha passat aquests últims dies amb Balde?
2: No.
1: No, jo també m'he quedat molt sorprès amb declaracions de Flick a la prèvia, en el post, ara reculada, no he acabat d'entendre aquest cas. No sé si era una manera de motivar-lo, però no sé si ha estat la millor manera fer-ho públic.
0: Vull pensar que va en el sentit, si ens hem perdut alguna cosa, clar, no ho sabem, però d'un toc d'atenció una mica en el sentit del que estava dient l'Àlex, no? I que hi ha una frase que em crida l'atenció, que és a dir, el nivell de Balde el primer any que arribo està molt bé, però ara, segurament perquè l'Àlex, estem ja en el tercer any i estem a un altre nivell, allò que en el seu moment va estar molt bé ja no és suficient, vull més. Ara, m'ha cridat l'atenció que en aquest cas sí que parlés tan obertament de la seva situació, no? Perquè recordo també quan se li pregunta per Ferran Torres, que ja es parlava del PSG, no va ser una resposta de vull jugador, sinó que va ser molt més tebi. I en canvi, en el cas de Balde està molt més contundent. Sí. Clar, suposo que ell, evidentment, veu moltes més coses i sap moltes més coses.
1: Però sumarà, no? Sí. Vull dir, és una bona notícia que es quedi, no?
2: Per mi, sí, per mi és una bona notícia. Per mi, a mi, Balde, en el seu millor nivell, m'agrada més que Cancelo. I, per tant, crec que és una bona notícia. Res a dir, perquè Flick el veu cada dia. I, per tant, si fa això, jo crec que és diferent a Ferran, no? És a dir, a Ferran o a algun altre cas, tu li podies reclamar que fes alguns aspectes futbolístics. Jo crec que en el cas de Balde el que ell està tocant és la fibra de la implicació, de la mentalitat, de la voluntat de millora, de l'acomodar-se d'alguna manera, no? I sap que té potencial i per tant intenta tocar-lo per aquí, i d'aquí la frase, no? Has de saber què vols fer d'aquí en el futur, no? Però em sembla una bona notícia. A mi sí que m'agrada que es quedi Balde. El que no m'agrada, l'única cosa que no m'agrada d'aquest mercat de moment és el que passa amb Casado. No perquè surti, perquè crec que ha de sortir, sinó per com està sortint. Però vaja, el cas de Balde em sembla que és bona notícia.
1: Hi ha molts seguidors que no entenen, no? Perquè en Casado marxa o perquè no li agrada Flick o perquè no pot tenir minuts al primer equip.
0: La temporada passada, crec que recordar que a l'inici també de la temporada li fum un calbot a Fermín, també, que l'espalí.
1: Sí.
0: Que no està del tot satisfet amb la pretemporada. Després, Fermín no cal dir la temporada que fa, però vull dir que en determinats moments és veritat...
1: A la Min ho ha fet també.
0: Que Flick també... colla quan creu que veu alguna cosa que no acaba d'estar del tot bé.
1: S'ha de fer oficial aviat la sortida de Casado, d'Héctor Fort també, i poca cosa més hi haurà. Si no marxa Balde, poca cosa més hi haurà. Es preveia un mercat de fitxatges...
6: O tenim traca final...
1: Clar, això no m'ha dit. Es preveia molt intens i sembla que no hi haurà nou, no hi haurà central i no hi haurà moltes més sortides. Vull dir que el Barça es quedarà més o menys com el que vam veure el dia de l'Elx.
6: El futbol també és curiós perquè... com després de la pretemporada, sobretot el partit d'Elx, i el que veus i el que transmet, com canviem també nosaltres. Jo mateix admeto, i crec que intento recordar el que deia les tertúlies al final del Mundial, que el Barça no fitxaria un central, no fitxaria un nou, i estaria tranquil i no m'ho hauria cregut. És a dir, veia com molt imperatiu fitxar un central i fitxar un davanter, i deia, aquests són les prioritats, no? I no ha passat.
1: Ja ha marxat Araujo, més a més, ja ha marxat Lewandowski, sí, ja ha marxat Ferran...
6: I ha arribat Rodri, i tranquil·litat. Han passat coses. I dius, el Barça fa Gordon, Rodri, molt bé...
1: I estem tranquils.
6: És a dir, a vegades també és això, no? Que sabem moure els equips, sabem entendre les plantilles... És això, no? A veure, si tens un Lewandowski et farà diferències, però ara jo miro l'atac blaugrana i dic, ole, sé que no hi ha un Lewandowski, però és que aquí hi ha 7-8 futbolistes que et poden marcar dobles dígits.
1: Sí, poden ser titulars perfectament.
0: Clar, haver pogut seguir la seqüència de totes les converses, que ens hauria agradat, no? Evidentment, de portes endins que ha mantingut el Barça. Ho dic perquè segurament l'aparició de Rodri, que dius, tenim l'opció, però són 70 quilos. Potser ens obliga a replantejar-nos algunes coses. Però anem aquí i millorem per aquí l'equip, potser... anem i portem aquest tio i després hi ha coses que crec que puc tirar, per exemple, en defensa o no sé...
6: I en defensa clar. Em fa molt feliç que segurament això poder donar continuïtat, aniria a tenir molts minuts, a Gerard Martín, que va ser com un dels herois que menys es va parlar de la darrera temporada. Ho dèiem, però òbviament el situa la setmana cap a una altra banda, però al final de temporada Gerard Martín és un escàndol.
1: Sí, i ara mateix Covarsí i Gerard Martín hauria de ser la parella titular, Amèrica al lateral dret i Cancelo a l'esquerra, a no ser que Balde revolucioni aquest lateral a l'esquerra després del toc d'atenció, no?, que li ha donat públicament Hansi Flick. Per cert, Rodri entrarà a la convocatòria i pot ser que tingui minuts, no?
3: Sí, està previst que jugui, demà hi hauria minuts de Rodri, tot i que en l'11 amb la Marta Ramon evidentment no li hem donat titularitat, sinó uns minuts després perquè porta pocs dies entrant.
1: Què intuïu que pot fer Flick demà d'entrada?
3: Jugant a la porteria, Erik Christensen, Gerard Martín i Xavi Espar, però aquí em dubta a veure si Cancelo ja és titular, perquè qui ha de ser titular en principi, però Xavi Espar fer-ho molt bé l'altre dia, amb Bernal i Pedri, base de la jugada, Firmin per davant i al davant, repetint amb Lamine, Rafinha i Adeyemi.
1: Va, més o menys l'11 d'ells, amb sí, aquest dubte de si entra
3: i
1: Cancelo.
3: I Pedri en el lloc de Gavi, que...
1: Clar, i Pedri en el lloc de Gavi. Va, és un bon 11, no?
2: Sí, tant i tant. Jo crec que entrarà Gordon, a l'esquerra.
3: És un altre dubte, sí.
2: Adeyemi.
7: Uau. No, el compro totalment,
1: Va tenir bons minuts i aquest tio em cau bé.
3: Sí, no. Va aterrar bé, ja.
0: L'Antonio.
3: Sí.
2: Després del Robert,
1: sí. L'Antonio del Pou. Sí, sí. De l'Atlètic Club, què? Mira, que ve de perdre, no?
3: Sí, ràpidament, amb nova etapa, amb Edin Terzic en el lloc de Valverde, va perdre, com dius, en el debut 1-3 contra el Sevilla a casa, jugant amb 10-2 al minut 11 per l'expulsió de Yuri. El tècnic, que va coincidir per ser amb Adeyemi a Dortmund, ha dit que la visita al Camp Nou no és ben bé com la del dentista.
8: Yeah, but sometimes you go to the dentist and it's painful.
9: A vegades vas al dentista i fa mal, però a vegades només fa una neteja i no és tan greu com sembla. Dit això, demà el Barça juga contra l'Atlètic Club. No és un partit entre Hansi Flick i jo. Tampoc anem al dentista ni anem a veure el Barça. Anem allà a jugar a futbol i a lluitar pels punts. De fet, tant jo com els meus assistents estem convençuts que farem una bona actuació demà.
8: Quite confident that we're gonna show a good performance tomorrow.
3: Li han preguntat per Flick perquè van coincidir la Bundesliga i, a més, el passat mes de febrer, Terzic i el seu assistent van visitar la Ciutat Esportiva i van parlar amb Flick i per saber una mica també com era el canvi a la Lliga Espanyola, i no sabem si això va ajudar-lo a decidir-se per l'Atlètic Club. Demà són baixa part de Yuri, Sansonat, Benyat Prados, Vivian i Aguilús. Tots els lesionats, Xiolorà, Miguel Ángel Ortiz, Arias i el bar Jorge Figueroa Vázquez.
0: L'autor d'aquesta frase també era Caparrós quan entrenava l'Atlètic, que és qui va dir que a vegades anar al Camp Nou
1: era
0: el dentista.
1: Sí, sí. Que l'Atlètic Club amb Terzic, què?
10: Mira, l'altre hi vaig anar al partit i va començar molt bé, però clar, hi ha una errada al minut 10 i Yuri veu la vermella i tot va canviar.
1: Que han dit que no era, al tempo de revisió, sí, que no era vermella.
10: Era d'aquelles, estava al límit. Sí. Però el que vaig veure em va agradar molt perquè va fer jugar més dos nanos molt joves de sortida de la pivot, l'Alguera i el Pello.
2: Pello,
10: que estava dos nanos que estaven a segona l'any passat.
3: El Racing, sí.
10: I el Racing i el Castelló. Hm. I em va agradar el que vaig dir ara, però encaixa molt en l'escola Athletic Club, pressió alta, un mig del camp que anava cap a davant, però bé, Nico Williams va entrar i poca cosa va fer, però bé, el Barça favorit, però el que estic veient de Terzic crec que pot encaixar amb el que volen fer. Sempre aquest partit els agafa molt d'hora segurament i el Barça hauria de guanyar fàcil.
1: Demà a les 9, doncs, al Camp Nou, Barça Athletic Club de Bilbao. Clara, gràcies.
3: Bona nit.
1: Vinga, adéu-siau. Fem l'última pausa i ara vindrà el Molló amb el sorteig de la Champions, que farem demà en directe a les 6 de la tarda i jugarem una mica amb els bombos.
11: RAC 1.
12: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé.
13: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de visitar el Bala, que vingués?
12: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
13: Ai, sí, va, fem una trucadinha.
12: Bala?
13: Bala!
12: Ui,
13: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat. Ai. Calma-la, Estadella.
12: Escolta el camp.
13: No es calma així una criatura.
12: Jo què sé.
13: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
12: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
13: I la de la teva filla també.
12: Ara.
14: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
12: Un mojito, sisplau!
13: Dos!
14: RAC 1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: 12 i 21 minuts, això és el Tu diràs. Seguim amb el Toni Padilla, amb l'Àlex Dalmas i amb el Roger Sapera espentinant l'actualitat esportiva. Ara parlarem de la Champions. Abans, us recordo que si aquest estiu busques un sub que ho tingui tot, apunta't aquest nom, Omoda 5 SHS. És un super híbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta eco. El millor dels dos mons. Té 7 anys de garantia i el pots aconseguir des de 22.390 euros. Així és l'Omoda 5 SHS. Ves a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Com m'agrada que torni a sonar la sintonia. Oh. Molló, com m'agrada.
2: Sí, sí. La tenim aquí.
1: Aquest any sí, eh? Aquest any sí, no?
2: Home, sí.
1: 5 de juny, Metropolitano. Ens hem apuntat la data ja. 5 de juny, Metropolitano.
2: A més, a Metropolitano.
1: Sí, sí. No, ahir fèiem la conya, que la història perfecta és que fitxis Julián al mercat d'hivern i que et foti el gol de la victòria al Metropolitano a la Champions. Això seria el guió final, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Sí.
1: I algú va dir contra l'Atlético. Dic, no, aquests eliminats a la fase lliga si fa falta. Contra qui sigui, contra l'Atlético.
2: Si tenim assegurat guanyar contra l'Atlético.
1: No. Era un equip que, com que era el rival de Madrid, a vegades sembla que aquell és simpàtic, i jo crec que cada any que passa cau menys simpàtic, i més del que va passar l'any passat, que et va eliminar de les dues competicions.
2: Sí.
1: Va, anem a jugar, a veure què tens preparat per demà, que fem en directe el sorteig a partir de les 6.
3: Doncs mira, de cara a demà tenim l'Àlex Pintanella a Mònaco i tot l'equip del Barça a jugar a RAC1 a partir de les 6, i després ho analitzarem tot plegat amb en Naveira, amb en Broc i amb en Marvà, de 7 a 8.
1: Puc venir?
3: Sí, estàs convidadíssim.
1: Bueno, m'encantaria. És que a mi això dels sortejos ja saps que m'agrada molt, sí. Les incompatibilitats, ara no li pot dir com en anglès, ara sí.
2: El calendari.
3: De fet, després et necessito.
2: Aquest partit, aquest creuament, vindrà entre el partit de Lliga, entre aquest i aquest. Sí.
1: Calendarman. Poca conya que... Mira, tinc una notícia sobre això.
3: Atenció.
1: Sí, com que aquest any canvia l'aturada de seleccions, que l'aturada de seleccions va del 20 de setembre al 6 d'octubre, 6, 7, 8 d'octubre, això el que provoca és que hi hagi a mitjans d'octubre i a finals d'octubre dues jornades seguides a Champions, que això no passava abans. I una d'aquestes dues jornades seguides a Champions a finals d'octubre és abans del Clàssic. És abans del Barça-Madrid.
3: Acostuma a haver-hi jornada de Champions abans del Clàssic de la primera volta, juraria que sí.
1: La tercera jornada de Champions serà just abans del Barça-Madrid.
2: A mi, veus... Que anava a Bodo.
1: Per això o a Bakú.
2: Sí,
1: sí.
3: El que no m'agrada és que comença la Champions abans, una setmana abans, 8, 9, 10 de setembre, la fase Lliga.
1: Això és ja, d'aquí dues setmanes.
3: Però clar, llavors estem més d'un mes sense cap jornada de Champions, que això durant la Lliga, o sigui, durant aquest primer tram de temporada no era habitual, mes sense Champions.
1: Abans arrencaves el 15 de setembre, feies la primera jornada, i l'1 d'octubre feies la segona. I ara, en canvi, com dius tu, la primera jornada serà el 8-9 de setembre, i fins al 13 d'octubre no tornarà a haver-hi Champions, ja un mes. Però llavors, és això que et dic, farem 13-14 d'octubre una jornada i 20-21 d'octubre l'altra jornada, seran molt seguides.
3: Ja torna a fer vacances després de la setmana seguida de Champions.
4: Jaume, el calendari definitiu no el sabrem fins que fiquem també Europa League i Conference League, pel tema allò de seguretat.
1: Dissabte al matí costuma sortir últimament. Jo me'n recordo que estic a casa i surten els horaris i els dies que juga el Barça.
3: Sí, sí. Bé, anem bombo a bombo per saber el bombo. Clar, el bombo, com que hi ha Madrid i Atlètic de Madrid més enllà del Barça, el Barça es queda amb 6 possibles rivals. I el Madrid també. 6 possibles rivals.
1: D'aquests te'n toquen 2.
3: Amb la qual cosa, una casa i una fora, exacte, amb la qual cosa hi ha més opcions que toquin. I són Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter de Milà, Manchester City i Arsenal. Per tant, d'aquests 6 te'n toquen 2.
1: Una casa i una fora.
3: Aquí... Bé, jo crec que hi haurà la notícia... o la bona notícia, crec que és que hi haurà molt bons partits per Barça-Madrid i Atlètic de Madrid.
1: Sí, però cada any acostuma a passar, no? L'any passat que van ser PSG i Chelsea, ens va tocar,
3: sí,
1: d'aquest bombo.
3: Però clar, aquest any pot ser, clar, el que dèiem abans, sí, Liverpool i PSG.
1: Sí, sí.
2: El del Chelsea per oblidar.
1: Sí. El del Chelsea va ser per oblidar. Sí. El 3-0.
2: El partit d'Araújo.
1: I el del PSG també, que anaves empatat i al final et van fotre l'aigua a casa, 1-2.
2: Sí, sí.
3: Del bombo 2, 8 possibles rivals pel Barça, perquè en aquest bombo 2 hi ha el Betis. 8 possibles rivals pel Barça.
1: No li pot tocar, el Betis.
3: Exacte. Que són Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges i PSV Eindhoven.
1: Aquí hi ha equips perillosos, el bombo 2, ja.
3: Sí.
1: Per tant, jo, com deia abans, Bruges i PSV Eindhoven.
3: Sobretot fora de casa. No? Sobretot fora de casa, aquí, un Dortmund, un United, un Aston Villa... Fins i tot una Roma et pot complicar una mica la vida, no?
1: Recordo que hi ha la norma que només et poden tocar dos equips del mateix país.
3: Sí.
1: És a dir, li poden tocar com a molt dos anglesos al Barça. És a dir, si li toca Liverpool del primer bombo i Aston Villa del segon, ja no li pot tocar cap més anglès, per exemple, dels altres bombos, o
2: no,
1: al revés.
2: No ho volem, tampoc.
1: No.
2: Però aquesta possibilitat no ens agrada gaire.
1: D'aquí o et toca el Bruges ja, o el PSV Eindhoven, o si no, tens quatre rivals que hauràs de treballar, per sumar punts.
4: Una mica maló per obrir alguns, perquè el Manchester United que sempre és, algun dia tornarà fort, però l'altre dia ja et fa una mica el figaflor al camp del Hull. Que l'Aston Villa és molt bon projecte, tot i que va començar malament la Premier. Sí, jo l'Aston Villa prefereixo evitar, crec que, sí, que l'aixecarà.
1: Emery Ferragós.
4: I és de tots, potser, el que evitaria més és Aston Villa.
3: El bombo 3. Vull possibles rivals pel Barça perquè hi ha el Villarreal en aquest bombo 3. I a més del Villarreal, possibles rivals del Barça. Quan dic del Barça, és els mateixos per Madrid i Atlético. Sí. A Feyenoord, Lilla, Nàpols, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo Glimt i Fenerbahçe.
1: N'hi ha algun que et faci especial il·lusió de visitar?
4: Bodo Glimt, allà, per anar-hi, per jugar per sobre del cercle polar àrtic, tot i que és un projecte meravellós.
1: I que sigui la jornada del desembre, no?
4: Sí, anar a passar fred i tants, sí, el Pou allà tremolant amb la... No sé, jo m'ofereixo a portar-li la begudeta calenta, un caldo allà, per cuidar-li la veu, jo dic, no, em faria il·lusió. Al Shakhtar recordem que juguen com a local a Londres.
3: Sí.
4: Ah. Shakhtar Donetsk, després de jugar a Varsovia per la qüestió de la guerra, ha aconseguit permís per jugar, crec que està en Fort Bridge, de fet. Crec que està en Fort Bridge, sí, és a Londres segur, que és on, bona, on resideix el propietari del Shakhtar Donetsk, el Rinat Ahmetov. Hi ha bons equipets, però un tour que a mi m'agradaria.
1: Sí? Galatasaray o Fenerbahçe?
3: Per jugar allà, dius, per l'ambient?
4: Sí, també.
3: També.
1: Tu, algun
5: a mi el Como, em fa gràcia.
1: Aquest és el Bombo 4.
3: Exacte, mira, sí. 9 possibles rivals del Bombo 4, Stuttgart, el Como de Cesc Fàbregas, debutant, el Lens francès, l'Slovan de Bratislava de Touré, l'Aeca d'Atenes, el Saba Bakú, debutant, el Lask d'Àustria, el Viking noruec, debutant, ara us explico una cosa d'aquest equip, i l'Slavia de Praga. El Viking... Jo no recordo que la Champions hagi passat últimament. Té un tàndem d'entrenadors. Té dos entrenadors.
1: Que decideixen per igual.
3: Comparteixen el càrrec. Que són, tinc els noms per aquí, ara falta que es trobi, Morten Jensen i Bjarte Lunde Arsheim. Porten 6 temporades.
4: Mira.
3: Sí, 6 temporades compartint càrrec, són noruecs, compartint càrrec en aquest Viking, han anat pujant, fins a guanyar la Lliga Noruega, o sigui, van guanyar la Lliga al Bodø Glimt, o sigui, la Lliga van ser millor equip que el Bodø Glimt i jugar la Lliga de Campions després d'haver superat aquesta fase prèvia.
1: No.
3: Quants equips diríeu que repeteixen respecte a la temporada passada, dels 36?
1: Tots, la majoria, 30 llargs, no?
4: 27.
1: 30, jo et diria 30, va.
2: 28.
3: 15.
4: Només 15? No.
1: Anem bé, eh? Els bons, doncs. No, repeteixen els bons, no?
3: Sí.
2: A 15.
3: Sí, el Bombo i el Bombo 2 són molt semblants, però el del Bombo 3 i el Bombo 4 hi ha molts pocs equips que repeteixen. Són 16 campions de Lliga, dels 36 equips, només, dic només perquè és almenys de la meitat, i es diu la Lliga de Campions. Són campions de Lliga i 9 dels 36 equips són sots campions de Lliga. Recordo que la temporada passada, i de fet fa dues temporades també, s'han necessitat 16 punts de 24 per acabar entre els 8 primers, fer 16 punts, i que pel tema de la 24a posició es va quedar eliminat amb 9 punts la temporada passada i amb 11 punts la temporada 24-25, que va ser una anomalia, segurament.
1: Sí. Bé, doncs, així estan les coses. Demà a partir de les 6 ens hi posem i doncs això, anirem veient els 8 rivals que tindrà el Barça en aquesta fase Lliga. A veure què passa i a veure com va.
3: Clar, a veure.
1: Molt bé, Molló. Demà ens veiem, eh?
3: Sí, home, i tant.
1: Aquí a les 6, amb sí, moltes sí, ganes sí, sí. De que comencin a fer rodolar les resboles. Sí. No sabem res de l'acte, no sé si qui és mai innocent, tot això, demà tindrem detalls.
3: Demà tindrem més detalls, però vaja, no crec que canviï respecte a la temporada passada, en el sentit que primer hi ha una mitjoreta de prèvia, per entendre'ns, amb tota la presentació...
4: Com la senyora, que em fot molt nerviós.
2: Qui remena Molló té a veure amb l'escenari de la final?
3: Sí, normalment sí.
5: O sigui, podria ser algú de l'Atlético. No?
3: Schuster.
5: És a dir...
2: Amb tot el merder que tenim ara, saps?
1: Vull dir, Gilmarin.
2: Ens treguen les boles algú de l'Atlético.
1: Si el distreuen, sí.
2: Curiós.
4: A veure qui és. Per repartir un Diego Godín, un López.
3: Sí, algú que hagi fet una molt bona Champions, no? Bé, pot ser Griezmann, no?
4: Esclar. No pot estar Orlando jugant.
3: Clar,
1: demà descobrim.
3: Als Estats Units, no, complicat.
1: Descansa, demà descobrim. Gràcies.
3: Molt bé, fins demà. Adéu, Molló.
1: Mira, abans de tancar tertúlia, avui també s'han jugat ja prèvies de la Champions femenina, perquè també hi ha equips que han de jugar una prèvia per accedir a la fase final. El Barça està classificat per la fase final, però per exemple el Madrid i la Reial Societat Oriol Jové, no?
6: No, correcte, avui s'han disputat els partits d'anada de l'última ronda prèvia d'aquesta Champions femenina, que és important perquè decideix la meitat dels equips que jugaran la fase Lliga. 9 dels 18 han de passar per aquesta última ronda, per tant, efectivament, com deies, el Madrid, la Reial Societat i altres equips de molt nivell. El Madrid ha guanyat 0-2 al camp de l'Ajax, aquest partit d'anada. La Reial Societat ha perdut 5-2, en aquest cas al camp del Chelsea. Altres resultats: Wolfsburg 2, Inter 0, Sant Pol 0, Juventus 3, Zarni Sosnowiec 1, Leuven 4, Eintracht de Frankfurt 1, PSG 1, PSV Eindhoven 0, Koge 1 i Sparta de Praga 3, Servet 2. Ahir ja es va jugar el Brand 2, Àustria de Viena 1. La tornada la setmana que ve, insisteixo, els equips que superin aquesta última ronda prèvia jugaran la fase Lliga juntament amb el Barça, el Lió, el Bayern, l'Arsenal, la Roma, el Haken, el Benfica, el París Futbol Club i el Manchester City. Sorteig, en aquest cas, de la fase Lliga divendres de la setmana vinent, dia 4.
1: Molt bé, doncs així està la Champions femenina, també, acabant-se de perfilar. Alguna cosa més?
6: Doncs mira, que avui hem sabut que l'exjugadora del Madrid, Esther González, campiona del món amb Espanya el 2023, ha fitxat per l'Al-Qadsiyah de l'Aràbia Saudita i... acte seguit ha esborrat dels seus perfils de xarxes socials totes les fotos que tenia amb la seva dona i amb el seu fill. A ningú no se li escapa que a l'Aràbia Saudita els drets de les dones no són ni de bon tros els que hi ha aquí, per no parlar del col·lectiu LGTBI, i s'interpreta com una manera doncs d'amagar la seva vida personal per no infringir les normes socials també que hi ha en aquell país.
1: Déu-n'hi-do, fins on hem arribat.
4: Bé, i demostra que tots tenim un preu.
2: Sí, sí.
4: No sé què li han oferit econòmicament perquè, òbviament, per una qüestió de principis se'ls enterri, o sigui, decepcionant, i també demostra que tot té un preu a l'altra banda, perquè així saben perfectament que aquesta persona és homosexual i també, si vens aquí i jugues per nosaltres, mira cap a una altra banda. Tots tenim un preu, és no sé, a mi m'ha decepcionat, perquè al final esperes que... Jo entenc que la xifra té tan gran de diners que haver d'amagar qui ets quan al final ja ets una futbolista professional que suposo que pots guanyar bé la vida a altres llocs.
1: Pràcticament ha sentit. Arnau, ara entrarà l'agut. Arnau Martínez se'n va al València, segurament, sí. I deixa el Girona. Què et sembla?
7: Doncs una baixa important per al Girona.
1: Té bona pinta el Girona o té mala pinta? Com el veus?
7: Bueno, a l'inici no ha estat el que tots esperàvem. Jo crec que anirà millorant. Jo crec que l'aposta de Quique Álvarez acabarà sortint. Però és molt difícil ara treballar amb gent que està pensant, o amb futbolistes que estan pensant si estic aquí o estic allà, no? Crec que s'anirà redreçant, però és que tot costa molt, eh? És a dir, es dona per fet de que el Girona pujarà de manera segura i jo crec que estarà allà, però haurà d'anar progressivament i tot costarà. Així que ja ho estem veient.
1: Sí, el Sabadell
7: bona
1: també.
7: Bona pinta el Sabadell, eh?
1: Sabadell també li costarà, tot i que té bona pinta.
4: Sí, sempre. També l'ambient fa molt, eh? Perquè al final l'ambient social a Girona...
1: 9.500 socis al Sabadell,
4: sí.
1: Molt bèstia.
4: A Girona l'ambient social és dolent, en canvi l'ambient social a Sabadell és bo, i això també va, però la veritat és que les sensacions en les dues primeres jornades a l'equip hem jugat molt bé, molt bé, i tenint en compte que la meitat de l'equip és debutant a la categoria, molta il·lusió, i aquest dissabte contra l'Almeria retorna a segona divisió amb espectadors, perquè vam jugar en pandèmia a segona divisió sense espectadors, però gairebé una dècada després, estrena la gespa, molts canvis a l'estadi, això. Abans del partit, la idea és que el club anunciï dues o tres operacions a mercat i passar dels 10.000 socis, que és una cosa històrica.
1: Que bé. Ai. Hola, Miquel Agut.
2: Hola, l'Esperis Emilian.
1: Doncs això que dèiem, Arnau Martínez ja és nou jugador del València. Jo no ho acabo d'entendre, perquè han fitxat Mafeo, també. De lateral dret. No sé, però bé, que tingui molta sort, tu.
2: Sí, de fet, això ja ve de lluny, el cas d'Arnau amb el València, perquè és un jugador que ha tingut opcions de sortir diverses vegades, ha perllongat els contractes amb el Girona perquè el club pogués treure'n també un rendiment econòmic. Recordem que el Girona per ell és un club molt important, de fet, és el club. El planter del Barça el van descartar, van a l'Hospitalet i arriba a Girona en edat cadet el 2018... i debuta el 2020, quan tenia 17 anys, va ser al camp de la Gimnàstica Segoviana, un 17 de desembre de 2020, 0-2, victòria del Girona, primera ronda de Copa. Tenia 17 anys i va entrar al camp en el lloc d'Enric Franquesa, quan s'havia jugat una hora de partit. L'entrenador era Francisco, que el feia jugar de central esquerrà. És un jugador que ha jugat de tot, gairebé, des de tota la defensa fins a pivot ara amb Mitchell, però en aquell moment era central esquerrà. Segons dades del club, en el document de comiat que ha publicat avui, 199 partits oficials, 121 dels quals a primera divisió i 11 gols amb el primer equip.
8: Aquí he crescut, he après, he caigut, m'he aixecat i he complert somnis que quan vaig arribar ni tan sols m'havia imaginat. He viscut el meu debut, els primers grans moments, nits que quedaran per sempre a la memòria, com aquella nit a Tenerife o com la classificació a la Champions que ens va permetre escoltar aquell himne entre els nostres a Montilivi. Però si alguna cosa m'emporto d'aquests anys, no són els records, és la manera de sentir el futbol.
2: Aquella nit a Tenerife, ell fa el tercer gol de l'1-3 que li dona al Girona el bitllet per tornar a primera divisió tres temporades després. Això que hem sentit és un fragment del vídeo d'Arnau que el Girona ha publicat a les xarxes aquesta nit. Ell ja és a València, ha passat les proves mèdiques i ha fet declaracions als mitjans del seu nou club.
8: És la primera vez que salgo de un club y me voy a otro. Entonces, pues, el nerviosillo ahí de primeras, pero muy, muy feliz. Sé de la exigencia que conlleva llevar este escudo en la camiseta, pero con muchas ganas y muchas ganas de debutar, de jugar, de darle alegrías a nuestra afición.
2: Està bé perquè fa declaracions en castellà, el València, que sempre parla del valencià, etcètera, fa declaracions en castellà, un futbolista català, i en un vídeo de xarxes del València la música que han posat és gairebé flamenca per descriure un passeig d'Arnau pels carrers de la ciutat. Hi ha coses que realment no les entenc gaire. En tot cas, ja s'ho faran. Per cert, Arnau va debutar amb el Girona a primera divisió al camp del València. El primer partit a primera és un 1-0, derrota al camp del València. I ara, clar, cal pensar en qui el substituirà. El Girona, que remena dues opcions: Javi Boñar, que és un futbolista del planter de l'Atlètic de Madrid, que és tant lateral dret com central, i com apunten diversos mitjans també mallorquins, es contempla l'opció de Mateu Morey, jugador fet al planter del Barça i que ja fa temporades que ha tornat a València, a Mallorca, que és allà on va néixer, i no és gens descartable que arribin tots dos. De banda d'això, deixa'm dir només que hi ha molta feina als despatxos, perquè fins al dia 1 han de marxar com a mínim Doni, Sigankov, Unahi i Benat. I d'altra banda, avui es diu a Grècia que contemplen Brian Hill a l'Olympiacos com una opció per reforçar l'atac. Per tant,
1: que ha de marxar molta gent i hauria d'arribar molta gent.
2: No, clar. Vull dir, o sigui, venen dies que Déu-n'hi-do, perquè hi ha molta feina per fer, perquè els noms que acabo de dir no són noms qualsevols.
1: Titulars podrien ser tots perfectament.
2: No, a primera divisió, menys Doni, que es va lesionar, ho eren tots i eren jugadors decisius. Segurament en Benat l'equip s'hauria salvat perquè t'hauria fet 3 o 4 golets més que t'haurien valgut punts. Per tant,
1: planyo Quique Cárcel en aquest tram final de Mercato. N'estarem pendents. Gràcies, Miquel.
2: A disposar.
1: I gràcies també a l'Àlex Dalmas, al Toni Padilla, al Roger Saperes. Fins aviat.
2: Que
1: gaudiu demà del Barça Atlètic de Bilbao. Gràcies.
2: Adéu.
1: I abans de tancar el Tu diràs, encara en aquesta versió d'estiu i d'actualitzar-nos amb els companys dels serveis informatius de RAC1, un pas ràpid per l'etapa de la Vuelta d'avui, que s'ha fet íntegrament per Catalunya i l'ha seguit el Pau Bombardó a les Terres de l'Ebre. Hola, Pau.
9: Bona nit, Aleix.
1: Què tal? Bona nit. Ha estat una etapa que s'ha acabat enduent Matthew Brennan, a l'esprint.
9: Sí, ha estat en una etapa que sortia de Falset i que ha arribat a Roquetes, al Baix Ebre. 173 quilòmetres d'etapa de mitja muntanya que ha mantingut un perfil força planer en el primer tram i que ha acabat amb un port de tercera categoria en l'ascensió a Paüls. Per tant, el gran grup s'ha mantingut força compacte durant aquest primer tram fins que s'ha fragmentat una mica ja el tram final de la pujada. En qualsevol cas, el mallot vermell, Tadej Pogacar, no ha perdut mai la iniciativa i s'ha mantingut a al capdavant d'aquest gran grup del pilot amb tot el seu equip de l'UAE. Tot plegat s'ha decidit a l'esprint després del descens de Pauls i amb els especialistes de velocitat apretant en aquest tram final. L'etapa se l'ha acabat enduent Matthew Brennan, però la resta de ciclistes del gran grup han creuat la meta amb el mateix temps. Per tant, sense grans diferències, a una general que Tadej Pogacar segueix dominant amb mà de ferro. De fet, ahir l'eslové ja va deixar la general pràcticament sentenciada amb la victòria a Andorra i té el seu perseguidor Primoz Roglic a 3 minuts i 21 segons, a 3:32 i és Enric Mas del Movistar i a 3:44 Sepp Kuss, el primer representant del Visma a la general. Per tant, força avantatge per l'eslové. Demà la Vuelta marxa cap al País Valencià en una etapa que sortirà del Cossebre i acabarà a Castelló. Novament, etapa de mitja muntanya amb un port de primera, dos de segona i un de tercera. Per tant, nova oportunitat per eixamplar diferències a la general.
1: Molt bé, demà n'estarem pendents, doncs. Gràcies, Pau, ens actualitzem. Aquí ho deixem. Gràcies a la Laia Viurrun, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1 un dia més. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. És Super Dijous, demà a RAC1. Des de les 6 de la tarda ja hi serem els dels Esports RAC1 amb el sorteig de la Champions, després la prèvia del Barça Atlètic de Bilbao, el partit, i quan acabi l'enfrontament aquí farem un tudiràs de butxaca per analitzar-lo. Aquí us esperem demà. Super Dijous a RAC1. Descanseu, bona nit.
10: Tu diràs.
11: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
1: Del racisme vull fer una mica més d'humor, que la gent s'ho prengui amb gràcia, perquè jo crec que és la millor manera en la que la gent s'ho pot prendre.
2: La pròxima cançó que et faria gràcia adaptar catalana, quina seria? A veure, en què et
1: veus?
2: Mira,
1: sincerament, perquè estic pensant entre el Sol Solet i el Gegant del...
2: Home!
0: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
3: Reivindico, insisteixo, el carril del mig, que està ple de boníssims conductors que no poden anar pel de la dreta perquè ho estan fent malament els de la dreta, també. Ja està.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
4: I a la repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I a més, ampliem horari.
5: Llavors va néixer esta idea de, del què quiere ser de mayor, no? Per analitzar varios pilars de la longevitat i entendre és que l'esperança de vida que tenim és de més de 90.
3: Es fan aquest podcast de curiositats històriques i aquí ens en porten unes quantes.
6: Són d'aquelles que pots explicar als sopars i quedaràs com una persona divertida i interessant.
3: Sí, és veritat, està molt bé.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Pons.
3: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió.
7: Ara que hem acabat l'escola
8: i tenim més temps lliure,
9: ara que podem fer el que volem,
10: volarem els pares amb la pistola d'aigua
11: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
12: I escoltarem els contes de RAC 1.
13: A la piscina!
14: Al cotxe!
15: O a l'hora de la migdiada!
16: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
17: I, oh?
18: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
19: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
20: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
21: RAC 1 Podcast.
22: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
0: RAC 1.
23: Ja ho sabeu, hidrateu-vos, camineu per l'ombra i dormiu dins un congelador industrial. Són les meves recomanacions.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
3: Escolta, navega, descarrega, informa.
0: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC més 1.
2: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 27 d'agost del 2026. Avui s'espera un dia de cel enterbolit o mig ennuvolat i amb pols en suspensió. No es descarten alguns ruixats que seran més probables a la tarda i en punts, sobretot del Pirineu i del Prepirineu, de Lleida. A la resta hi arribaran de manera més dispersa i aniran acompanyats de fang. Pugen les temperatures al migdia i ha de bufar el vent del sud. Això avui que ens llevem molt pendents de la frontera entre el Nepal i el Tibet. Els equips d'emergències treballen a contrarrellotge per trobar supervivents a la zona, si és que n'hi ha, després que una riuada descomunal hagi deixat almenys 160 morts i més d'un miler de desapareguts. És un balanç extremadament provisional. Segur que n'haureu vist imatges que provoquen esgarrifances. És la d'una mena d'onada semblant a un tsunami que engoleix la duana i va arrasant pobles, cases i tot el seu pas, ponts, tot el que es troba. És la d'un riu desbordat que deixa tenyits de fang tots els pobles al seu pas. La principal incògnita continua sent què ho va provocar. De moment, la hipòtesi més estesa és que l'hauria provocat un despreniment d'una massa gegant de gel i roques d'una glacera fins a un riu. El caure hauria provocat un bloqueig d'aquest cabal fins que la pressió de l'aigua que s'anava acumulant va trencar la barrera. A partir d'aquí, el desastre. Avui, per entendre-ho una mica més bé, saludarem el geòleg i vicepresident del Col·legi de Geòlegs, Joan Martínez Bufill. Serà durant la tertúlia amb la Míriam Santgermen, la Sílvia Barroso, la Núria Rius i l'Oriol Soler. Amb ells també parlarem de Meta, que ha esquivat el judici històric sobre si les seves xarxes són perjudicials pels menors a canvi de pagar 17.000 milions de dòlars. En l'acord, que encara l'ha d'aprovar el tribunal, la macrocompanyia de Facebook, Instagram i WhatsApp es compromet a limitar l'accés dels menors a les seves aplicacions. La seva proposta és reduir a 2 hores al dia l'accés dels més petits a les seves aplicacions. Entre d'altres, detalls que anirem coneixent al llarg del matí d'avui. Qui ens ho explicarà bé, cap a les 10... és el Jordi Celles, director de l'IDEA, Centre d'Arts Digitals i expert en cultura digital. Mentrestant, el Barça ha suspès l'homenatge als jugadors campions del Mundial que havia de tenir lloc avui al Camp Nou abans del partit contra l'Atlètic de Bilbao a les 9, des d'una hora abans, evidentment, en directe a RAC1. De fet, avui és una tarda esportiva de ràdio perquè des de les 6, també en directe a RAC1, tota la gent del Departament d'Esports estarà seguint el sorteig de la Champions. L'homenatge... la suspensió de l'homenatge arriba després de la brutal càrrega policial a Elx, a un soci independentista. Ho va anunciar Joan Laporta ahir, que va aprofitar per dir que l'acte se substituirà per una exaltació de l'estelada. En aquest sentit, l'ANC i Òmnium han cridat a omplir avui l'estadi de banderes independentistes. I quin gran homenatge al del món a Dolly Parton. A les darreres hores, les escoltes a Spotify de les seves cançons s'han disparat un 1.260% a escala mundial. La que més, Jolín, que ha crescut un 630%. I a partir de les 11 aquí al Món RAC1, tenint en compte que aquesta setmana un musical històric com és Un americano en París ha bufat les 75 espelmes, farem un repàs als grans clàssics dels musicals amb el director de fotografia Pol Torrents, el músic Hugo Nubiola i amb el redactor del Món RAC1, Carles Fernández. A quarts de 12, música amb el nostre productor, el Jordi Balaguer, altrament conegut, ja ho sabeu, com a DJ Torronet, i acabarem amb cuina amb la nostra xef de confiança, la Cristina Domingo. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem a les 12. Són les 7 i 4 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
2: Doncs sí que la riuada sobtada que ha arrasat la frontera entre el Nepal i el Tibet ja ha deixat almenys 165 morts i més de 1.300 desapareguts. La majoria són al Nepal, segons l'últim balanç de les autoritats, de fa menys d'una hora. Hi ha 162 morts i més de 800 desapareguts. I segons l'últim balanç que han fet de matinada les autoritats xineses al Tibet, hi ha 3 morts més i 500 desapareguts. Són encara balanços provisionals, i és que fa tot just 24 hores que una massa enorme d'aigua, de pedres i de gel va escombrar aquesta zona de l'Himàlaia, enduent-se tot el que va trobar al seu pas, cases, ponts, també el pas fronterer i va esborrar del mapa 40 quilòmetres de carreteres. Segons la Generalitat, però, no consta que entre les víctimes hi hagi catalans i el Ministeri d'Afers Exteriors diu el mateix pel que fa als ciutadans espanyols. En canvi, el govern del Nepal apunta que entre els desapareguts sí que hi hauria dos espanyols, però la Moncloa encara no ho ha confirmat.
0: Les imatges són terribles. A més, són unes imatges que recorden molt el tsunami del 2004. Tots els vídeos que circulen per les xarxes socials són realment esfereïdors. N'hi ha un, en el pas fronterer, un edifici gegant, que és la duana, i com de cop està gravat des d'una càmera, suposo, de seguretat, perquè és una càmera fixa posada com a la part alta de la muntanya, i com de cop apareix aquesta onada, com instants abans veu gent corrent, que són minúscules, aquelles persones vistes allà, i com aquella onada s'ho endú tot per davant. Clar, aquí hi ha una cosa, Mònica, que és la brutalitat de força que pot arribar a tenir l'aigua.
3: Sí, i més a més en una situació que no només és aigua, sinó que aquí estem parlant d'una zona que hi havia una glacera, totes les roques que hi havia i tota aquesta contenció, no, que va fer d'aquesta aigua que baixava, i al final es va juntar tot i va baixar amb una força increïble, a més sense previ avís, no? I a vegades, per exemple, en el cas del tsunami, tot i que també t'enganxa molt pocs minuts d'antelació, sí que es pot emetre un avís, però en aquest cas va ser una cosa totalment inesperada.
0: Clar, a aquesta hora, Pol, tots els esforços se centren a buscar supervivents, evidentment, però diverses organitzacions que són sobre el terreny expliquen a RAC1 que és dificilíssim accedir a les zones afectades.
2: Són, per exemple, l'ONG catalana NAMLO Europa o també Oxfam Intermón. N'han parlat a RAC1 dos portaveus de les entitats, Santosh Pandey i Krish Batari.
4: L'objectiu ara és garantir els serveis bàsics a aquells que han perdut tot el que tenien, incloses les cases. Cal organitzar i subministrar aliments, també productes mèdics essencials, tendes de campanya, lones impermeables, lots, així com intentar construir refugis. Aquesta és la màxima prioritat.
2: Aquí sentia més Krish Batari, el portaveu d'Oxfam Intermón, però també el portaveu de l'ONG catalana amb l'Europa, que no podem sentir ara mateix, doncs també ens explicava que era molt difícil accedir en aquestes zones. De moment, l'Índia i la Xina han enviat ajuda i Brussel·les també s'ha ofert a fer el mateix.
0: La causa de la riuada, però, continua sent una incògnita a hores d'ara i s'està investigant.
2: La principal hipòtesi, com deia ara la Mònica, és que l'hauria provocat el despreniment de part d'una glacera que es troba a 5.200 metres d'altitud. Segons els primers anàlisis fetes per satèl·lit, la llau hauria caigut 1.200 metres muntanya avall i aquesta barreja de pedres i de gel hauria bloquejat temporalment el riu com una presa fins que la pressió de l'aigua va trencar la barrera arrossegant-ho tot i generant aquesta riuada que ara explicàvem. Els experts del Nepal també investiguen un terratrèmol de magnitud 4.4 que hi va haver moments abans del desastre. Inicialment, sospitaven que aquest sisme hauria fet caure la glacera, però en les últimes hores han apuntat tot el contrari, que hauria estat a l'inrevés i que el terratrèmol el provoqués precisament aquest impacte bestial de la glacera contra el fons de la vall. Tot plegat, però encara són hipòtesis i la investigació continua oberta.
0: Doncs avui, per intentar entendre què pot haver passat i sobretot com és possible una cosa com aquesta, parlarem durant la tertúlia, a partir de les 9, amb el Joan Martínez Bofill. Ell és geòleg i és vicepresident del Col·legi de Geòlegs. Es coneix la zona, s'està estudiant el cas i li traslladarem tots aquests dubtes que tenim a aquesta hora del matí, sobretot després, tenint en compte, ara ens ho deia el Pol, de moment aquest balanç d'almenys 160 morts, un miler de desapareguts, i és un balanç que totes les autoritats, tant de la banda xinesa com de l'altre costat, és a dir, ja diuen que és un balanç extremadament provisional, i veient les imatges, malauradament, sembla que això anirà escalant. Són les 7 i 9 del matí. Més coses, l'altre tema del dia ens porta als Estats Units, perquè Meta ha acceptat reformular l'escroll infinit pels menors d'edat a Instagram i a Facebook.
2: S'hi ha compromès com a part d'un acord extrajudicial per esquivar el judici impulsat per 47 dels 50 estats d'aquest país. L'acusen de fomentar l'addicció entre infants i adolescents amb tècniques com aquesta, que permet veure vídeo rere vídeo sense aturador, i un cop es validi i s'implementi l'acord, Meta haurà d'imposar pauses obligatòries als menors cada 15 minuts per evitar que s'estiguin hores davant la pantalla. Meta també ha acceptat pagar una multa de 14.700 milions d'euros i, per tot plegat, el fiscal general de Virgínia Occidental creu que es tracta d'un acord històric.
5: Meta va perdre de vista qui és el seu client i va començar a tractar els clients com si fossin el producte, i en aquest país no permetem que les empreses tractin així els nostres fills. Creiem que els 17.000 milions de dòlars i els canvis profunds que hauran de fer en la manera com funciona la seva plataforma són un gran resultat tant per Virgínia Occidental com per les famílies de tot el país.
2: Aquest acord de moment només s'aplicarà als Estats Units un cop el validi el jutge que estava investigant tot aquest cas, però també obre la porta als governs de tot el món per perseguir Meta, TikTok o YouTube per fomentar l'addicció a les pantalles.
4: Avui serà un dels temes que abordarem a la tertúlia. Míriam Santgermen, Sílvia Barroso, Núria Rius i Oriol Soler, i amb ells el Jordi Selles, el director de l'Ideal Centre d'Arts Digitals i expert en cultura digital. Li preguntarem què li sembla, perquè si és un acord potser que es queda una mica mig camí, que és una quantitat estratosfèrica econòmica, però si realment el que estava sobre la taula, que era de modificar aquells elements més perjudicials de les xarxes socials, potser quedaran una mica en paper mullat o no. A veure què ens diu avui el Jordi Selles. Mentrestant, dia gros de Ràdio Esportiva. Avui, des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada, el Barça monopolitzarà l'antena de RAC1, primer amb el sorteig de la Champions i després amb el partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao. Bernat.
6: Sí, el Barça rep l'Atlètic a les 9 de la nit. El partit correspon a la jornada 1 de Lliga i la prèvia està marcada per la cancel·lació de l'homenatge als 8 blaugrana campions del món que s'havia de fer a l'Spotify Camp Nou. El club ho substituirà per una reivindicació de l'estelada, una decisió presa arran de l'agressió policial al jove aficionat culer que en portava una diumenge al camp de l'Elx. L'ANC repartirà 10.000 estelades i les penyes del Barça han fet una crida a omplir el Camp Nou de banderes independentistes.
4: Pel que fa a la part estrictament esportiva, Rodri Balde seran les dues grans novetats de la convocatòria.
6: El madrileny tindrà els primers minuts amb la samarreta blaugrana i el lateral torna després de quedar-se fora de la visita a Elx perquè Flick no el veia compromès al 100%. A més, en roda de premsa prèvia al partit, el tècnic alemany va deixar clar que no cal fitxar un central. Per aquesta nit, Flick no podrà comptar amb Gavi, ni Rooney, ni De Jong, que són baixa per lesió.
4: I abans, però, Bernat, es farà el sorteig, ara ho dèiem, de la fase Lliga de la Champions.
6: Sí, serà a partir de les 6 de la tarda a Mònaco i en directe a RAC1. Rafa Juste, que serà l'únic representant de l'expedició blaurana, coincidirà amb representants de l'Atlètic de Madrid enmig de tot l'embolic per la carpeta Julián Álvarez. Arran del comunicat d'ahir de Joan Laporta, on confirmava que l'oferta de 100 milions d'euros pel davanter argentí continua en vigor, fonts properes al club matalasser van manifestar al diari Marca que l'única víctima del cas Julián és l'Atlético, que el Barça els ha perjudicat econòmicament i socialment i que hi ha un 0% de possibilitat de vendre Julián al Barça perquè això no va de diners, sinó que va de dignitat. Per cert, ahir Julián no va entrenar amb l'Atlètic de Madrid per una indisposició. Veurem si avui hi assisteix a l'entrenament.
4: I encara amb el dubte de si arribarà o no Julián, el Barça anunciarà, això segur, avui Livakovic.
6: El porter croat va arribar a Barcelona fa un parell de dies, ahir va passar la revisió mèdica i avui es confirmarà el traspàs. El club blaugrana pagarà al Fenerbahçe 2 milions d'euros, mig milió en variables, però ara caldrà veure si marxa cedit o es queda a la plantilla com a porter suplent de Joan García per davant de Chesney.
4: Dos minuts i arribarem a un quart de vuit. A Ceuta, Pol, aquesta nit hi ha hagut aldarulls després que alguns veïns hagin atacat els assentaments de migrants a la platja del Trampolín.
2: Sí, ha passat després de la protesta que es va fer ahir, una manifestació que va anar pujant de to i que va derivar en enfrontaments entre manifestants i migrants que rondaven pel centre de la ciutat. La tensió va anar escalant amb el pas de les hores fins que ja entrada la nit algunes persones han anat fins a la zona on hi ha més barraques en aquesta platja i han començat a destrossar-les. La policia ha hagut d'intervenir per dispersar-los i per evitar que la cosa anés més enllà, i a aquesta hora no consta però que hi hagi detinguts o ferits. En les últimes hores també hi ha hagut almenys dues agressions contra periodistes i contra tècnics, en aquest cas de Televisió Espanyola i de La Sexta, mentre treballaven a Ceuta. Agressions per part dels veïns. Per cert, que Pedro Sánchez compareixerà dijous vinent al Congrés d'avui en vuit per donar explicacions de tota la gestió que n'ha fet el govern espanyol. Serà 35 dies després que més de 80.000 persones creuessin la frontera de forma irregular.
4: I Junts per Catalunya ha tornat a demanar al Congrés el traspàs de les competències en immigració.
2: Després que Podem batés la iniciativa ara fa un any acusant-los de racistes, ara han tornat a presentar-la fent alguns canvis al preàmbul de la llei. Míriam Nogueres, de Junts, creu que el nou text hauria de tirar endavant, però la líder de Podem, Ione Belarra, li torna a tancar la porta als nassos.
7: Hem tret l'exposició de motius i hem posat un preàmbul que el que explica és que és el 150.2 i què podem fer amb el 150.2, que és el que estem fent. Per tant, avui Podemos no té cap excusa per no votar a favor.
8: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
2: La proposta de Junts contempla que la Generalitat gestioni les devolucions d'estrangers que tinguin prohibida l'entrada a l'Estat, també que els Mossos col·laborin en el control fronterer i en la seguretat dels ports, els aeroports i les zones crítiques.
0: A Madrid, els veïns dels barris per on passa el circuit de Fórmula 1, aquest circuit d'Isabel Díaz Ayuso, denuncien un so eixordador en el primer dia de proves, no se podia saber.
2: La plataforma Stop F1 ha medit el nivell del so i alerten que ronda els 100 decibels, molt per sobre dels 60 que defineix el llindar tolerable o legal en aquests casos. Tot plegat a les portes del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que es farà pels carrers de la ciutat d'aquí a dues setmanes. Aquestes primeres medicions les han fet pel seu compte, sense estar homologades, però han avisat que tenen previst instal·lar sensors pel dia d'aquest esdeveniment per, si ho consideren, poder presentar les denúncies pertinents.
0: I a Barcelona els Mossos investiguen si l'incendi de Collserola hauria estat provocat.
2: Llegim a La Vanguardia que han trobat un encenedor i una burilla just al punt on va començar el foc. A més, els investigadors ja treballen amb una llista de sospitosos, tot i que fons de la policia també apunten que encara és molt aviat per treure conclusions. De moment, la policia i els agents rurals ho continuen investigant i no descarten cap hipòtesi. La bona notícia de tot plegat és que l'incendi ja està controlat i que ahir ja es van aixecar els confinaments i els desallotjaments. El foc, per cert, ha cremat 54 hectàrees. Segons BTV, és el més gran dels últims 32 anys.
0: I a Roda de Barà, desenes de veïns han fet un minut de silenci per la mare i la filla mortes durant els aiguats d'aquest cap de setmana passat.
2: Totes dues van quedar atrapades sota un mur ensorrat per la força de l'aigua que estaven al carrer per vigilar la parada al mercadet del port de Roda. Aquella nit ningú va rebre cap alerta als mòbils per les pluges torrencials. Totes dues van quedar ferides i ahir vam saber que han mort. Desenes de persones es van concentrar al vespre a la plaça de l'Ajuntament per mostrar el seu condol i suport a la família i amics de les víctimes, i l'Ajuntament de Roda ha decretat dos dies de dol oficial.
0: Els Mossos investiguen també la mort d'un home mentre practicava amb una arma de foc en un camp de tir.
2: Ha passat en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat. Els treballadors de la galeria esportiva Izquierdo van trucar de seguida als serveis d'emergències cap a les 3 de la tarda, però quan hi van arribar els sanitaris només van poder declarar la mort d'aquesta persona.
0: I atenció a això, un estudi apunta que arreu de l'Estat hi ha 80.000 habitatges que es podrien començar a construir ja, aquest mateix matí, però que no ho poden fer perquè encara no es poden connectar a la xarxa elèctrica.
2: El motiu és que no hi ha prou infraestructura llesta per donar l'abast a la demanda que hi ha ara mateix d'habitatge arreu de l'Estat. Per tant, caldria reforçar l'existent i crear noves subestacions elèctriques. Ara bé, per ampliar la xarxa elèctrica calen entre 5 i 8 anys. Tot plegat, ho diu un estudi

0: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
1: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
0: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Chato! L'estiu s'acaba.
4: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: 2028, el Banc dels Acusats, per cert, hi seuran el suposat ideòleg d'aquests atemptats de l'11 de setembre, Khalid Heikh Mohammed, i 3 dels seus còmplices.
6: I ha mort als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut pel seu paper, entre altres pel·lícules, a Sol a casa 2, perdut a Nova York.
5: Sí, també havia fet de pallasso, per exemple, a It, la primera pel·lícula que es va fer de Pennywise, l'any 1990. Sí. També va aparèixer a Los Angeles de Charlie, Oscar i Movie 2, i el seu debut al món del cinema, que recorda avui tothom i tots els diaris, va ser el 1975 a la pel·lícula de Rocky Horror Picture Show.
6: I avui es reestrena als cinemes, torna a la gran pantalla, la primera entrega de la sala de la saga de Harry Potter, és a dir, Harry Potter i la Pedra Filosofal.
5: La projecció dona el tret de sortida a l'estat espanyol a la celebració dels 25 anys des de l'estrena, l'any 2001, d'una de les sagues més taquilleres de la història. A més, aquesta projecció serà especial perquè comptarà amb 12 minuts extres que no s'havien vist fins ara. Són escenes darrere de les càmeres, no de contingut de la pel·lícula. A Barcelona, per cert, la majoria de sales se sumen a aquesta festa i fins al 3 de setembre, que serà l'últim dia que es podrà veure la pel·lícula, fins d'aquí a una setmana justa, per tant, hi ha temps. I tot plegat coincideix amb el Back to Hogwarts Day, que se celebra cada any l'1 de setembre.
6: A la resta dels esports, Bernat, victòria fàcil, plàcida, del Real Madrid contra la Real Societat.
7: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
8: Sí, un hat-trick d'Mbappé i un gol de Vinícius Júnior van donar la victòria a l'equip de José Mourinho en el retorn del tècnic portuguès al Bernabéu. Aquest 4-1 plàcid davant l'equip basc tapa una pitjor primera part dels blancs, tot i que a la represa van demostrar ser molt superiors. El Madrid lidera la classificació amb 6 punts juntament amb Betis i Sevilla. Tornant a casa nostra, avui s'espera que l'Espanyol faci oficial el fitxatge de Brian Zaragoza. Aquest matí passarà la revisió mèdica i arribarà cedit del Bayern amb una clàusula de compra obligatòria de 8 milions d'euros, condicionada a la disputa d'un nombre de partits. El Girona, per la seva banda, també espera reforços, tot i que ahir va dir adéu a Arnau Martínez, que se'n va al València per uns 5 milions d'euros més variables després de 6 temporades al primer equip gironí. I pel que fa a la Vuelta, el britànic Matthew Brennan, del Visma, va sumar la seva segona victòria en imposar-se ahir a l'esprint de Roquetes, en l'única etapa que passava íntegrament per Catalunya. Avui la cursa es trasllada cap a Castelló amb la sisena etapa de gairebé 178 quilòmetres i amb un port de primera categoria a prop de l'arribada. Tadej Pogacar continuarà vestint el mallot vermell com a líder de la general amb més de 3 minuts d'avantatge sobre la resta de perseguidors.
9: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: I el temps?
10: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
6: Què tenim avui, Mònica?
11: Doncs un dia de cel enterbolit o mig ennuvolat amb aquesta pols en suspensió i amb alguns ruixats més probables durant la tarda i sobretot en punts del Pirineu i del Prepirineu de Lleida. A la resta no es descarta algun ruixat de manera més dispersa i aniran acompanyats de fang. Avui torna a pujar la temperatura, ho farà de manera més acusada a les comarques interiors amb màximes que es mouren entre els 32 i els 36 graus. Demà tornen a baixar els termòmetres i dissabte tornen a pujar, però només a l'interior, a la costa baixaran aquests termòmetres. Després, entre diumenge i dilluns, tornarien a pujar les temperatures i seran dies de força calma. I ara mateix, entre 24 i 28 graus a Barcelona, 26 a Tarragona, 21 a Lleida i 23 a Girona.
6: Una mica així de pluja generalitzada a la vista?
11: De moment no.
6: Res,
11: no es veu
6: res.
11: De moment no.
6: Gràcies, Mònica.
11: Fins ara.
12: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
13: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
12: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: El trànsit.
2: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: D'entrada hi ha un parell de carrils tallats a la C25. El primer és a Sant Pere de Sallavinera, en direcció Girona, per la retirada d'un vehicle. L'altre carril tallat és a Sant Sadurní d'Usormort, en direcció Girona, també per l'avaria d'un vehicle. També hi ha un carril tallat a l'AP7, a Sils, en direcció a França, per una altra avaria. I hi ha circulació amb retencions a la C17, al tram entre Mollet del Vallès i Parets del Vallès, que és aquest tram que enllaça amb la P7. Per la resta, força tranquil·litat ara per ara.
3: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Un tema que sempre fem al programa, quan torna el Jordi Basté, segurament el farem la setmana que ve, és quina ha estat la cançó de l'estiu. Hi ha força opcions, però a casa nostra i en català, la que té tots els números de la rifa

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio. RAC 1.
1: Ara a Ziman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros. I abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ziman, tan senzill com això.
2: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
3: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
2: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
3: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
4: Tren amb destinació la teva feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... No, espera, que va amb retard com cada matí.
5: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
0: RAC 1.
8: Una cosa, sou pobres? Teniu calor i esteu suant? Us donaré un consell. No sigueu pobres. Contra el canvi climàtic, riquesa.
9: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
0: RAC 1. Tots som un milió. Ràdio en directe.
10: Contingut a la carta.
0: Podcast.
10: El que vols, quan ho vols.
0: A l'aplicació de RAC 1. El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
11: 7:28.
12: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
11: Arribarem a 2:15 amb el Jordi Garrigós, com hem fet tot aquest estiu, i a una cançó que ens apropa a un racó concret de Catalunya.
13: Quan van començar a tocar, sempre es deia que la Ludwig Band eren la segona millor banda d'Espolla, una minúscula població de 400 habitants de l'Alt Empordà. Realment, són més de Barcelona que del nord del país, però sempre que poden, reivindiquen algunes de les millors coses d'aquesta vila, on hi toquen cada any per la Fira de l'Oli. En aquesta cançó, recorden Cala Manela, una històrica fonda famosa pel seu excel·lent arròs i, almenys al final dels seus dies, una higiene una mica qüestionable. És igual, el que importa aquí és el mite, i Cala Manela ho era. Això sí, si avui dia passeu per Espolla, el millor lloc on dinar es diu Can Casoleta.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Són 8:15. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber? Aurora Rodríguez, Pol Prats, Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que l'arribada entre el Nepal i el Tibet ja ha deixat almenys 165 morts i més de 1.300 desapareguts. 24 hores després encara hi ha zones on no s'hi ha pogut accedir. Per això els equips d'emergències fan mans i mànigues per arribar-hi i mirar de trobar supervivents.
1: Els Estats Units MET ha acceptat reformular l'escroll infinit pels menors d'edat a Instagram i a Facebook. Forma part de l'acord per estalviar-se un judici per fomentar l'addicció a les pantalles. També es compromet, per cert, a pagar 14.700 milions d'euros de multa.
3: El Barça rep l'Atlètic Club a les 9 de la nit en el partit corresponent a la jornada 1 de Lliga. El club blaugrana ha decidit cancel·lar l'homenatge als 8 blaugrana campions del món amb la selecció espanyola, però es farà una exaltació a l'estelada arran de l'agressió policial al jove aficionat culer. Rodri i Valde estan convocats i podrien tenir minuts. Abans, a les 6, es farà el sorteig de la Champions.
2: A Ceuta aquesta nit hi ha hagut aldarulls després que alguns veïns hagin atacat els assentaments de migrants a la platja del Trampolín. De moment no consta que hi hagi detinguts ni ferits. Mentrestant, Pedro Sánchez ha anunciat que donarà explicacions al Congrés d'aquí a una setmana.
1: A Barcelona, els Mossos investiguen si l'incendi de Collserola hauria estat provocat. Segons La Vanguardia, han trobat un encenedor i una borilla al lloc on va començar, tot i que es continua investigant. El foc ja està controlat i ha cremat 54 hectàrees.
2: Arreu de l'Estat hi ha 80.000 habitatges que es podrien començar a construir, però no es pot perquè no es poden connectar a la xarxa elèctrica. Ho diu un estudi del BBVA Research, que alerta que la demanda continua pels núvols.
1: I avui torna als cinemes Harry Potter i la Pedra Filosofal. Es reestrena per celebrar els 25 anys de l'arribada de la saga a la gran pantalla i inclourà 12 minuts extra amb contingut inèdit.
0: El temps.
4: Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia, avui serà un dia de cel enterbolit o mitja ennuvolat, també amb pols sahariana, i s'esperen alguns ruixats, sobretot a la tarda, i més probables en punts del Pirineu i del Prepirineu de Lleida. La resta no es descarta algun ruixat de manera més dispersa i acompanyats de fang. Puja la temperatura, ho farà de manera més acusada a les comarques interiors i farà més calor al migdia, màximes que es mouran entre els 32 i els 36 graus, i també bufarà el vent del sud, sobretot en zones elevades. I ara mateix tenim entre 24 i 28 graus a Barcelona, 26 a Tarragona, 21 a Lleida, 23 a Girona, 22 a Banyoles i 19 a Viladrau.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: I amb Nàtors i sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui tenim un semàfor vermell a Montcada i Reixac amb qualitat desfavorable, i groc a Manresa i també el Montsec amb qualitat regular.
7: 11-20, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
8: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
9: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
8: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
7: Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
4: Roma Coruma. Concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi patrocina aquest espai.
0: A la C25 hi ha talls de carrils en un parell de trams, un a Sant Sadurní d'Usormort en direcció Girona per l'avaria d'un vehicle. També hi ha un carril tallat a la mateixa C25 a Sant Pere Sallavinera en direcció Girona. També hi ha un carril tallat a l'AP7 a Sils en direcció França per l'avaria d'un altre vehicle. I un altre avaria provoca circulació amb retencions a la mateixa P7, en aquest cas, però, a Mollet del Vallès i en direcció Tarragona. També hi ha circulació amb retencions a la C-17 en el tram entre Mollet del Vallès i Parets del Vallès, que és aquest tram que va en direcció a l'enllaç a la P7.
4: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: Només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: Obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia. Mariona Martínez, bon dia.
3: Bon dia.
2: Lluna Belani, bon dia.
4: Bon dia.
5: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
2: És la notícia que fa la volta al món, la riuada gegantina i devastadora a l'Himàlaia que ha arrasat la frontera entre el Tibet i el Nepal i que deixa almenys 162 morts i més d'un miler de desapareguts. Avui, tots els diaris destaquen en portada imatges aèries de la catàstrofe i dels equips d'emergència intentant rescatar supervivents enmig del fang i la destrucció.
6: The Kathmandu Post titula: les inundacions sobtades al Nepal deixen almenys 162 morts i milers de desapareguts, entre ells turistes estrangers. Ho acompanyen d'una foto en què es veu la destrucció que ha deixat el pas de l'aigua. Expliquen que una allau al costat xinès de la frontera va provocar que es formés una paret d'aigua sobtada que va arrasar rutes de senderisme i pobles al llarg del riu del Nepal, i asseguren que és un dels desastres més mortífers del PIB del país en dècades.
3: A la Xina, el mitjà Xinhua titula: Xi Jinping demana màxims esforços per rescatar els centenars de persones de la riuada, un dels pitjors episodis del país dels últims temps. Explica que el president xinès ha ordenat incrementar els equips de rescat desplegats sobre el terreny. També destaca que la Xina es troba actualment en un període crític pel control de les inundacions i despreniments de terra.
4: A casa nostra, La Vanguardia titula: en una riuada sembra la destrucció al Nepal. Ho acompanyen d'una foto amb desenes d'edificis completament esfondrats i arrossegats pel pas de l'aigua. I escriuen: moltes víctimes eren pelegrins hindús, però també hi havia turistes de moltes nacionalitats, entre ells dos espanyols i un nombre molt elevat de militars.
6: També l'Ara hi dedica una foto en portada, és la d'una imatge d'una càmera de seguretat que mostra la duana xinesa a la frontera amb el Nepal, segons abans de ser engolida per la catàstrofe, i titulen: riuada mortal al Nepal.
3: A Madrid, El País destaca en portada una gran fotografia aèria de les cases destrossades, on es pot veure diverses persones intentant refugiar-se a la part alta dels edificis. El diari subratlla la violència de l'allau d'aigua i fang i lamenta que la dimensió de la tragèdia encara està per descobrir.
4: A l'ABC impacta avui la imatge d'una supervivent, una dona gran visiblement afectada que l'estan traslladant en una excavadora. El diari titula: tragèdia al Nepal, i afirma que aquest episodi recorda fins a quin punt pot arribar la força de la natura.
6: I a La Razón expliquen que els equips de rescat han de fer servir maquinària pesant per salvar les víctimes d'entre les runes. El mitjà destaca també el desplegament contrarrellotge dels governs de tots els costats de la frontera i s'afanyen per trobar els desapareguts i evacuar els supervivents pel risc d'una nova riuada.
2: L'altre gran tema que ocupa totes les portades, de fet de tots els diaris, també d'aquí, també d'arreu del món, és el pacte de Meta per evitar el judici per addicció i per manipular la salut mental dels joves. Destaquen els 17.000 milions de dòlars que haurà de pagar la companyia, però sobretot els canvis que inclouran aparentment aplicacions com Instagram o Facebook.
3: A La Vanguardia hi dediquen el gran titular de la portada i diuen: Meta accepta pagar 14.700 milions d'euros, o el que és el mateix, aquests 17.000 milions de dòlars, per tancar la demanda dels 29 estats dels Estats Units per addicció. A l'editorial diuen, però, que l'empresa va guanyar més de 50.000 milions de dòlars només el 2025 i sentencien que l'empresa ha evitat un judici que s'augurava d'alt risc reputacional i econòmic, però també diuen que la seva imatge i manera de fer han quedat tocats seriosament.
4: El periòdico titula: Meta pagarà 14.700 milions d'euros per tancar les demandes per addicció infantil. En pàgines interiors, Lucas Font diu que d'aquesta manera la tecnològica busca posar fi al procés judicial per danyar la salut mental dels menors i destaca algunes mesures com el límit de 2 hores al temps de connexió dels adolescents i que ells mateixos podran desactivar els continguts personalitzats a través de l'algoritme i també la reproducció automàtica.
6: El diari Ara també posa de relleu altres mesures que haurà d'aplicar a partir d'ara Meta als Estats Units, com eliminar els comptes dels menors de 13 anys, bloquejar les notificacions i també la pròpia aplicació durant la nit per menors i posar un límit d'ús diari per defecte de 2 hores.
3: A Madrid, El País hi dedica avui la seva editorial. Opina que la indemnització que haurà d'assumir l'empresa revela d'una manera molt freda el reconeixement del mal que han causat fins ara. Però creu que la conclusió més important és que l'empresa ha accedit a sacrificar altres coses. Considera que les mesures que hauran d'aplicar són una guia a seguir arreu del món per protegir els menors de les xarxes i celebra el canvi, perquè fins ara les empreses s'havien vist impunes mentre les denúncies se centraven en el contingut i no en el funcionament de les aplicacions.
4: I El Mundo titulant portada: les xarxes obligades a limitar els seus algoritmes tòxics tòxics sobre els menors. En pàgines interiors, però, es queixa que el judici acaba sense veredicte i que Meta ha de pagar 17 milions de dòlars per haver enganxat a tota una generació que ha entregat la seva infantesa a un disseny pensat per no deixar-la marxar mai. I ho remata dient que aquest és un símptoma més dels Estats Units que ens compra l'ànima sense deixar-nos res de bo.
7: Busques un vehicle híbrid?
0: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
7: Més eficient, és menys consum.
0: Més potent és més cavalls.
7: Tot a Romauto.
0: Barcelona.
7: Molins de Rei.
0: Mataró.
7: Blanes.
0: I Santa Coloma de Farners.
7: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: RomautoNissan.com.
7: Romauto.
2: Això avui que bona part dels diaris editats a Madrid surten en tromba contra la decisió de Joan Laporta i del Barça de no homenatjar la selecció espanyola per la victòria del Mundial.
6: El Mundo titula avui estelades i sense homenatge. El diari li dedica avui, de fet, un semàfor vermell a Joan Laporta per cancel·lar la celebració del Camp Nou i, en canvi, diuen convocar un acte d'exaltació a l'estelada abans i durant el partit contra l'Atlètic de Bilbao.
3: I l'ABC també hi dedica un article d'opinió al president Blaugrana, titula A calar separatista al Camp Nou. Lamenta que el Barça va ser l'equip que més jugadors va portar a la selecció espanyola i que, malgrat això, no els homenatjarà. I opina que la decisió de preparar un acte a favor de l'estelada és una decisió que torna a deixar clar que Laporta ha portat el club a ser un agent més de la causa independentista, despreciant els no separatistes.
2: Un minut i mig.
1: RAC 1. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC 1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broc sumant-se a la festa.
8: Va cap a la pilota, Rafinha! Gol!
1: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fot-li Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao, i tu diràs. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1.
9: RAC 1. Tots som un milió.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: 7:43. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
1: A qui se li entrevessarà aquest matí el xuxu?
2: Aquest matí, els partidaris dels nous models de criança s'hi llegeixen l'article que Sònia Cebrián signa al Punt Avui. Assegura que els pares d'avui en dia s'han allunyat tant del per què ho dic jo i de l'espardenya voladora que acaben gairebé convocant una reunió bilateral de l'ONU perquè els fills buidin el rentaplats. Lamenta que els fills hagin passat a ser el centre de l'univers familiar i en aquesta nova mirada les criatures no desobeeixen a explorar en límits, no tenen un mal dia, travessen un procés, no fan una marranada, expressen un malestar i recorda que entendre una conducta no obliga a tolerar-la.
1: Joan Ribaudi, bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina notícia falsa hem trobat avui?
3: Que l'Organització Mundial de la Salut ha proposat acabar amb l'agricultura a escala mundial per la salut dels ciutadans, però això és fals. És un missatge que ha circulat per les xarxes acompanyat d'un vídeo del director de l'OMS, però està tret de context. El que diu realment és que cal avançar cap a sistemes alimentaris més saludables i sostenibles i amb més presència de vegetals. L'informa EFE Verifica.
1: Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia.
1: Els últims 38 anys han mort 40.000 persones per calor a Anglaterra.
4: Sí, ahir es van publicar les dades que encara no tenen en compte aquest any que ha sigut de rècord. Segons l'informe, la proporció de morts associades a calor ha anat a més i, per una altra banda, s'han reduït les morts per fred. Londres ha recollit el nombre més elevat de víctimes i els majors de 65 anys són els que corren un risc més alt. Ho llegim a The Guardian.
1: Marc Margarit, bon dia.
5: Bon dia.
1: Dos actors de Hollywood sospiten que són germans i en fan una sèrie.
5: Són el Matthew McConaughey i el Woody Harrelson, amics íntims i companys en diverses pel·lícules. Ara fa anys que sospiten que podrien ser germans per part de pare, després que la mare de McConaughey els expliqués durant un viatge que havia tingut una petita relació amb el pare de Harrelson. Ara han convertit aquesta història en una sèrie de comèdia, Brothers, que s'estrenarà al setembre a Apple TV. De moment, però, no s'han fet cap prova d'ADN per por que es confirmi. Ho llegim al diari Punès.
1: Encara sobre germans, a Austràlia neixen uns bessons de dos progenitors diferents.
6: La mare havia acceptat donar llum al bebè d'uns amics per gestació subrogada, però resulta que a les mateixes dates va quedar-se embarassada pel seu compte de forma natural. Les autoritats australianes els han descrit com a bessons gestacionals, però no com a germans, ja que no tenen els mateixos progenitors, n'informa The Guardian.
1: Què farà Uber ara?
7: Habilitarà una opció de vídeo en directe per vigilar què passa dins el cotxe si el trajecte el fa un menor d'edat no acompanyat. Als Estats Units existeix l'opció que els adolescents puguin demanar trajectes pel seu compte amb la supervisió d'un adult. Ara els pares podran vigilar els seus fills amb un vídeo en directe del que passa dins el cotxe, n'informa la revista People.
1: Uns lloros surten de l'ou enmig d'un cas de tràfic internacional d'animals.
3: Les autoritats sud-africanes van detenir un home a l'aeroport per portar ous de lloro de contraband en una incubadora casolana. És la segona detenció per tràfic d'ous de lloro a Sud-Àfrica aquest estiu. Les autoritats van dur els ous al zoo de Pretòria, on els lloros han nascut sants i estalvis, n'informa la BBC.
1: Què han prohibit a Corea del Sud?
2: Menjar sopa de gos. Aquest serà l'últim estiu que se'n podrà comprar. El país prohibirà el 2027 el consum de carn d'aquest animal, posant fi a una tradició gastronòmica que va començar al segle XIV. La mesura, però, no ha agradat gaire a aquells que tenen negocis dedicats en exclusiva a aquest plat, n'informa EFE Notícies.
1: I encara amb animals de companyia, què diferencia els gats espanyols dels de la resta de països?
5: Que són molt més d'estar a casa i tranquils. És el que conclou un estudi basat en el seguiment mitjançant GPS de 952 gats de 10 països diferents. Els resultats mostren que els gats espanyols han fet moltes menys sortides al carrer i, a més, són els que recorren una menor distància diària. Ho llegim al diari Punès.
1: Una núvia es casa, tot i que la seva parella la va deixar una setmana abans del casament.
6: La Catherine Jones, una empresària britànica, havia de casar-se a la Toscana amb la seva parella de 6 anys. Tot estava a punt per una boda de somni, però a dies de l'enllaç el nuvi va deixar-la. Lluny d'enfonsar-se, la Catherine va decidir tirar endavant amb la celebració. Els seus vídeos a xarxes, vestida de núvia i ballant amb els convidats, s'han fet virals i fins i tot ha aprofitat el viatge de la lluna de mel que ha fet amb la seva mare. Ho llegim a la República.
1: Hola, ella. Batman i els escocesos juguen al gat i al ratolí.
3: Sí, perquè la segona entrega de Batman de Robert Pattinson s'està rodant a Glasgow i enmig de l'expectació que ha despertat a la ciutat, els escocesos estan fent una broma a la pel·lícula. Amaguen llaunes d'una marca de cervesa escocesa en punts estratègics perquè apareguin en pantalla i les autoritats no donen a l'abast per enredar tirar-les. Ho explica The Mirror.
1: I com ha acomiadat el Regne Unit a Dolly Parton?
2: Amb la interpretació d'un dels seus grans temes del musical 9 to 5 al Palau de Buckingham de Londres. La banda banda Coldstream de la Guàrdia Reial, amb les seves tradicionals túniques escarlates i barrets alts negres, van tocar aquesta cançó davant del Palau de la capital britànica. Va passar durant un dels tradicionals canvis de guàrdia, n'informen diversos mitjans.
1: La manca de connexió elèctrica frena la construcció de 80.000 habitatges arreu de l'estat espanyol.
0: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
7: Segons un estudi de BBVA Research, la situació afecta especialment la demarcació de Barcelona i la de Lleida. L'estudi apunta que amb el reforç de la xarxa elèctrica existent podria activar-se la construcció de 80.000 habitatges. Ara bé, per ampliar la xarxa elèctrica calen entre 5 i 8 anys. Malgrat tot, Catalunya té una xarxa elèctrica més desenvolupada que la mitjana espanyola, n'informen diversos mitjans.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
9: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: Obrim les pàgines d'esports. Bernat Balboa, bon dia.
11: Bon dia.
1: Gavi no ha fet cap donació al seu poble.
11: Fa uns dies va sortir una notícia que explicava que Gavi, el migcampista del Barça, havia donat 1.300.000 euros al seu poble, a Los Palacios i Villafranca, a Sevilla, per a construir 150 habitatges per a persones sense sostre. Se'n van fer ressò moltíssims mitjans de comunicació. Doncs això és mentida. L'Ajuntament del municipi i l'equip que gestiona els negocis de Gavi ho han confirmat, ho explica Neutral.
1: Un ciclista perd les ulleres en plena cursa de la Vuelta i la reclama.
11: I no és un ciclista qualsevol, és ni més ni menys que Wout van Aert, guanyador d'etapes a les Grans Voltes o aquest any de la París-Roubaix. Doncs en l'etapa d'ahir va utilitzar unes ulleres noves i va notar com li ballaven durant tota la jornada. Mentre ajudava el seu company del Visma, Matthew Brennan, a guanyar l'etapa a l'esprint, les va perdre. En acabar va dir: "No sóc com Pogacar, no puc estrenar ulleres cada dia. Si algú les troba, que me les retorni, si us plau."
1: La notícia freak.
0: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
3: A Filadèlfia, un home disfressat de Chucky està sembrant el pànic pels carrers de la ciutat. Aquest desconegut surt de nit amb una dessuadora i la màscara del famós ninot diabòlic. Apa. I es dedica a perseguir i espantar la gent que es troba pel carrer. Les autoritats sospiten que ho podria fer per crear contingut per les seves xarxes, però de moment realment no han trobat cap vídeo publicat.
1: Perdó, però quin malparit.
3: No.
1: Jo durant un temps vaig tenir certa addicció a vídeos d'aquests de pallassos que s'amagaven en lloc.
3: Ah, sí, eh?
1: Sí. De cop en un pàrquing d'un centre comercial i, pues, no sé, baixava una parella amb les bosses de la compra i de cop, doncs, n'apareixia un allà disfressat i arrossegant una destral, per exemple, i coses d'aquestes.
3: I què n'has tret d'aquesta experiència?
1: Doncs traumes. On ja som aquest matí?
3: A Variety, on llegim que Justin Baldoni haurà de pagar 400.000 dòlars a Blake Lively per les despeses legals del cas que els enfrontava i que ja s'ha resolt. Són molts diners, però la xifra queda molt lluny dels 8 milions de dòlars que demanava Lively. L'actriu va denunciar Baldoni el 2024, l'acusava d'haver tingut un comportament inadequat durant el rodatge de It Ends With Us i també d'haver posat en marxa una campanya per desprestigiar-la.
1: I avui que és Santa Mònica, però ens han fet saber que no de totes les Mòniques, per exemple, avui no és el sant de la Mònica Usart?
3: No.
1: Haurien de saber si és el sant de la Mònica Hernández?
3: Jo he parlat amb la Mònica Usart i m'ha dit que creu que la Mònica Hernández sí que ho celebra avui, però que la Mònica Usart no ho celebra avui perquè ella té una història familiar, una cosa personal, que ella és diferent.
1: D'acord.
3: Ella no és com les altres.
1: D'acord.
3: Però m'ha dit que avui és el dia bastant oficial de les Mòniques, eh?
1: Doncs avui, que és el dia bastant Perfecte. Oficial de Santa Mònica, és l'aniversari de...
3: De l'exfutbolista Deco, que fa 49 anys, l'extenista Carlos Moyà, que en fa 50, la comunicadora Carolina Ferrer, que en fa 52, i el dissenyador Tom Ford, que en fa 65.
12: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, Ali.
13: Qué ambientazo, mano.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
13: Buena venta.
12: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
13: Ven a por más.
12: ¡Venta! Ocasión Plus.
1: I tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui amb la contraportada.
0: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
6: Avui ens fixem en la del diari Ara, que conversa amb Carlota Planes, representant de futbol de jugadores d'elit i pionera a Espanya. Parla sobretot de com és fer-se un lloc en un món tradicionalment dominat pels homes i de la dificultat de compaginar aquesta feina amb la maternitat. Planes explica que va firmar la renovació de Clàudia Pina amb el Barça, embarassada de 8 mesos, i que després de donar llum va tornar a tancar una operació només 3 setmanes després. Una experiència que, diu, exemplifica la realitat d'una dona que intenta fer carrera en el món del futbol sense haver de renunciar a ser mare.
0: A
14: Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
1: 2 minuts.
15: Ganarles el derbi es lo único que pido.
16: Volver a ser grandes.
17: Un altre sextet serà massa.
18: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
19: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
20: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
21: Que l'any serien 1, 2, 3...
20: Més de 2.400 euros.
21: Ja m'has descomptat!
20: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1 amb 0,9 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
23: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
22: Tota la informació a manresaturisme.cat.
24: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
1: 46.416, 4, 6, 4, 1, 6.
24: Sèrie
1: 41, 0, 4, 1.
24: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: 5 minuts mal comptats i les 8. Posem el català a la maleta amb l'Abel Espinosa, avui per conèixer una mica més Espanya.
25: Alguna vegada us han dit en castellà que vas hecho un pincel? Com segur que sabeu, es tracta d'una expressió ben castissa per valorar el teu aspecte físic, per lloar-lo, de fet. Doncs aquesta expressió conté una paraula que prové del català i que és molt probable que cap de vosaltres hagueu detectat. Parlem de pincel. És un d'aquells mots tan integrats en l'imaginari castellà que no sabíem que provenen de la nostra llengua. En tenim d'altres, per exemple, enyorar, avería, chuleta, macarra, merceria o picaporte, entre d'altres, com us deia. Doncs una altra cosa que potser tampoc no sabíeu és que l'origen etimològic de pinzell es remunta al terme llatí penis, que significava cua d'animal i que va acabar derivant en el significat d'òrgan genital en certs animals mascles. Així doncs, la mateixa paraula llatina ha derivat en dos termes que tenen usos ben diversos, o no?
1: I a aquesta hora?
26: Movento Sarsa Volkswagen patrocina aquest espai.
1: Els consells vitals dels nostres oients, ho, eh?
3: I avui el consell de la Paula, que més aviat ens envia una alerta de servei públic.
27: He donat un consell per parejitas que us acabeu de comprar un pis. Hem de deixar de romantitzar anar a l'IKEA un dissabte a la tarda. De sobte sona com un planazo de persones adultes, anem a decorar el nostre piset... No us ho recomano, perquè vas allà a buscar quatre espelmes per tu superromàntic d'aquesta nit que fareu a la terrasseta, que la inaugurareu, que ja comença a estar-s'hi bé a les nits, i surts d'allà amb un divorci i a sobre ara tens una hipoteca. A veure què fas.
3: A veure què fas, eh? 100% d'acord amb la Paula.
1: Jo també.
3: No feu mai res que us permeti idealitzar ni projectar un futur millor. Realment ni tu ni la teva parella voleu un menjador nòrdic, una làmpara danesa ni una vida de revista. Jo recomano, bany d'humilitat, recomano a tothom la secció d'oportunitats, que és la secció on tot és de segona mà,
1: sí,
3: a l'IKEA. Per mi aquest submón d'IKEA és molt, és el lloc més segur per la vostra relació.
1: És cert que sempre t'agafa aquell punt d'il·lusió quan emprens un projecte nou i et canvies una mica l'habitació o et mudes de casa i canvies de pis, el que sigui, d'anar a l'IKEA. Hi ha gent que diu que li agrada molt anar a l'IKEA, però aquesta gent no recorda com va sortir de l'IKEA.
3: Exacte.
1: Perquè no sé per què, és una cosa que el cervell bloqueja. No sé si deu haver-hi alguna mena de producte que llencen allà a l'IKEA que et fa oblidar i t'agafa amnèsia instantània, però no hi ha ningú que entri de bon humor a l'IKEA i surti igual de bon humor. Sempre surts més enfadat,
3: i quan hi tornes,
1: més
3: dius...
1: frustrat, més cansat.
3: És veritat, i quan hi tornes dius merda. Llavors, en aquell moment, quan ets
1: sí,
3: allà,
1: quan
3: tornes
1: ja
3: a
1: allà,
3: recordar l'experiència
1: amb el carretó,
3: traumàtica.
1: I veus sí. aquella primera exposició sí. d'aquella habitació, i allà ja comences a dir... no, no hauríem d'estar aquí. No hauríem d'estar aquí perquè és dissabte a la tarda i hauríem d'estar fent alguna altra cosa. Gràcies, Joan.
3: A tu, Sergi.
2: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
1: I anem a fer un repàs als concerts d'avui, Lluna.
6: Doncs, Sergi, avui per començar podeu anar a la Festa Major de Pineda de Mar, perquè a 2:15 de la nit actua 31 Fam.

dia més, podeu anar a la Festa Major de Sants perquè a 2:15 de la nit actua el grup de versions Les que faltaven i també recordar que tots els concerts són gratuïts, els d'avui.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Aquest matí us proposem fer un viatge en el temps a través de la música. Retrocedirem 75 anys en la història, fins al 1951, en plena època daurada dels musicals a Hollywood. Aquell any s'estrenava Un americà a París, amb Gene Kelly fent de Pinto i recollint 6 Oscars.
1: I got rhythm. I got music. I got my gal, who could ask for anything more.
0: Una època daurada a Hollywood, però que ja feia uns quants anys que durava.

Tot i que els gustos musicals començaven a canviar i la televisió, que va modificar els hàbits de consum, era cada vegada més popular, Hollywood encara confiava en el gènere. Maria, Maria, Maria, Maria. Perquè aquests musicals encara eren capaços de convertir-se en grans èxits inoblidables. A deer, a female deer. Great. A drop of golden sun. Els anys van anar passant i, tot i que ja no era el mateix, es van saber renovar.

musicals que han marcat un abans i un després. 525,000 moments, oh dear. Que es continuen fent avui. Grans clàssics i grans moderns, també. I am not for-

0: A partir de les 11 del matí aprofitarem el 75è aniversari d'un americà a París, un dels millors de sempre, per fer aquest viatge en el temps a través dels millors musicals de la història. Per tant, tingueu a punt els lluentons, el barret de copa, les sabates de claqué, el bastó, tot el que pugueu arreplegar, perquè això d'avui serà molt gros. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous 27 d'agost del 2026.
2: I avui s'espera un dia de cel mig ennuvolat o enterbolit i amb alguns ruixats més probables a la tarda i sobretot al Pirineu i al Prepirineu de Lleida. Puja la temperatura i bufarà el vent del sud.
3: I pel que fa al trànsit, en aquests moments hem de destacar una avaria a la P7 a Mollet en sentit Tarragona, a un vehicle al voral i a lentitud en aquest punt. També aturades a la C58, just al nus de la Trinitat per accedir a Meridiana i Rondes, i pel que fa de moment a la resta de vies no hi ha incidències importants.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui ens devem molt pendents de la frontera entre el Nepal i el Tibet, perquè els equips d'emergències treballen a contrarrellotge per trobar supervivents a la zona després que una riuada descomunal, devastadora, hagi deixat almenys 160 morts i més d'un miler de desapareguts. Les autoritats, però, ja avisen que, malauradament, en seran més, que en seran molts més. És un balanç extremadament provisional. Segur que n'haureu vist vídeos, uns vídeos que posen els pèls de punta i que fan esgarrifances. És un d'ells és el que ensenya com una mena d'onada semblant a un tsunami, engoleix el pas fronterer i guarrassa tot el seu pas. El vídeo és d'una càmera de vigilància que està enfilada dalt d'unes muntanyes i que té una vista perifèrica. S'hi veuen tot de persones molt petites des d'aquella perspectiva, petitíssimes, que corren cames, ajudeu-me, per intentar salvar-se d'una tromba enorme d'aigua fosca que inevitablement els acaba engolint. Aquest és el so d'aquesta massa bestial d'aigua, roques i gel. Potser haureu vist un altre vídeo en què unes persones que estan a recer criden i xiulen desesperadament els que esprinten pels carrers sense saber com esquivar els que els està a punt de venir a sobre. En aquest vídeo es veu com les cases no resisteixen la força de l'aigua i queden completament destruïdes en segons quan els passa per sobre la riudada. I un altre encara, el d'uns habitants de la zona que, corpresos, veuen com tot un poble sencer, fins feia uns moments acolorit, queda tenyit de fang. Per causes que s'estan investigant, la matinada d'ahir, aquest allau va començar a baixar pel riu Lendekola, al costat xinès de la frontera, i al cap de pocs minuts va entrar al Nepal enduent-se tot el que trobava pel camí. Perquè us en feu una idea de la dimensió de la riuada, va arrossegar com si res no només vehicles i mobiliari urbà, sinó desenes de cases i edificis sencers, pobles sencers. També una vintena de ponts, o com dèiem, el pas fronterer entre els dos països, a més d'esborrar del mapa uns 40 quilòmetres de carreter. La zona zero del desastre és una regió que es diu Rasuwa, està al nord del Nepal, que és on la riuada va impactar primer i és on hi ha més destrosses. Però a mesura que anava baixant riu avall, va afectar una desena de pobles, alguns dels quals han quedat completament sepultats, i de fet el Nepal és on hi ha més morts a hores d'ara, 162 almenys, i també desapareguts uns 800 i escaig, segons l'última actualització. L'aigua també va arrasar una desena d'estacions hidroelèctriques i una planta solar, i a aquesta hora bona part d'aquesta regió continua sense llum. Això dificulta tant les tasques de rescat com també posar-se en contacte amb la zona del costat nepalès de la frontera. A la banda tibetana, les conseqüències han estat menors, però també ha quedat greument afectada la zona. Les autoritats xineses parlen d'almenys 3 morts i de més de 550 desapareguts del miler que hi ha en total. Precisament a hores d'ara els esforços se centren a trobar persones. Segons un primer balanç de la Generalitat, entre els desapareguts no hi ha catalans, tot i que, evidentment, haurem d'estar molt pendents de les actualitzacions de les properes hores. De fet, segons el govern nepalès, entre les persones que no se sap on són, hi hauria 2 espanyols. Però fins ara, el Ministeri d'Afers Exteriors ho nega i assegura que no els consta que hi hagi cap ciutadà de l'Estat entre els desapareguts. De moment es calcula que de tots els que estan en paradet desconegut, gairebé la meitat, uns 400, són turistes. I molts d'ells són peregrins que estaven de visita espiritual, ja que aquest lloc es considera sagrat per l'hinduisme. La majoria eren de l'Índia, però també hi ha desapareguts de Portugal, del Regne Unit, els Països Baixos, Austràlia, el Canadà o Malàsia. Un dels principals problemes de les autoritats és que hi ha zones on encara no hi han pogut accedir, i és molt probable que no hi puguin accedir amb força hores. Una problemàtica amb què també s'estan topant les ONGs que treballen sobre el terreny. És el cas, per exemple, d'Oxfam Intermón. Ho ha explicat a RAC1 el cap d'ajuda humanitària de l'entitat en el Nepal, Santosh Pandey.
4: Estem tenint dificultats per arribar a les zones afectades. Hi ha hagut un incident en què fins i tot les forces de seguretat volien anar a rescatar les persones afectades que esperaven ajuda, però no hi han pogut arribar. El govern ha desplegat les forces de seguretat de manera molt eficient, però fins i tot els heliports estaven inundats i en alguns casos han hagut de fer marxa enrere. És tot molt, molt complicat. El país està molt malament.
0: Altres organitzacions també estan intentant donar un cop de mà com sigui per garantir els serveis bàsics a les poblacions més afectades. Per exemple, l'ONG catalana NAMLO Europa, que també treballa en les tasques de rescat. N'ha parlat a RAC1 un dels seus portaveus, que és el Krish Batari.
5: L'objectiu ara és garantir els serveis bàsics a aquells que han perdut tot el que tenien, incloses les cases. Cal organitzar i subministrar aliments, també productes mèdics essencials, tendes de campanya, lones impermeables, lots, així com intentar construir refugis. Aquesta és la màxima prioritat. Small and big clothes are
0: the topmost priority. I mentre continuen les tasques de recerca i de rescat, la principal incògnita sobre la taula ara mateix és què va provocar tot plegat, què va provocar aquesta riuada abismal que duia aigua, roques i gel. De moment s'està investigant, però a aquesta hora la hipòtesi més estesa és que l'hauria provocat el despreniment d'una massa enorme de gel i de roques d'una glacera que està ubicada al costat tibetà de l'Himàlaia, a uns 5.200 metres d'altitud. Segons les primeres anàlisis fetes per satèl·lit, aquesta llau hauria caigut 1.200 metres muntanya avall. Tot plegat hauria bloquejat durant unes hores, uns dies, un riu formant una mena de presa natural. La pressió de l'aigua que s'hi hauria anat acumulant hauria acabat trencant la barrera, arrossegant el gel i les roques que hi havien quedat acumulades i hauria generat aquesta riuada devastadora. Els experts del Nepal també estan analitzant quina relació pot tenir tot plegat un terratrèmol de magnitud 4.4 que es va detectar poc abans del desastre. Inicialment, les autoritats nepaleses van apuntar que el terratrèmol podria haver fet caure aquesta glacera, però a les últimes hores les mateixes veus han apuntat que podria haver estat a l'inrevés, és a dir, que l'impacte de la glacera provoqués el terratrèmol i, per tant, el sisme no seria la causa, sinó una conseqüència més. I mentre s'investiga tot plegat, el que preocupa especialment és la situació sanitària. Segons les organitzacions humanitàries, hi ha diversos centres mèdics completament destrossats o afectats, o que han quedat directament inutilitzats, i per això avisen que la situació podria complicar-se de valent si no es neteja la zona i s'hi envien medicines. Les autoritats de l'Himàlaia pateixen perquè aquesta tragèdia podria adquirir la magnitud de la catàstrofe que hi va haver ara fa 11 anys, el 2015. Aleshores, un terratrèmol es va endur prop de 9.000 vides al país. I l'any passat, tot i que de menors dimensions, ja hi va haver una riuada al mateix punt, en aquest riu Lendekola, amb 11 morts i desenes de desapareguts. Doncs bé, davant d'aquesta catàstrofe, diferents països ja han ofert la seva ajuda. És el cas de l'Índia, que ja ha enviat 10 tones de material humanitari, de medicaments al Nepal, i la Xina també ha intensificat les operacions de recerca i de rescat en el costat del Tibet. El president xinès, Xi Jinping, a més, ha fet una crida a evacuar tots els residents que estiguin en zones de risc i ha demanat que s'atengui tan aviat com sigui possible els ferits i els afectats. Brussel·les també ha ofert ajuda. En una piulada a Twitter, Ursula von der Leyen ha dit que la Comissió Europea està llesta per enviar-hi el que calgui i explica que han activat el programa d'observació terrestre Copernicus per estudiar la zona afectada. I també a través de les xarxes socials, el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, s'ha posat a disposició dels consulats del Nepal i de la Xina per tot allò que puguin necessitar. Per cert, que ho acabem de saber, el govern espanyol confirma que ara per ara, ho dèiem, però és una notícia de fa pocs segons, confirma el govern espanyol que no hi ha víctimes mortals, de moment, de l'estat espanyol, però sí que hi ha 4 persones amb qui no s'ha pogut contactar. Per tant, de moment, 4 persones de l'estat espanyol desaparegudes. Aquest és el balanç, aquest és el resum de tot el que sabem a aquesta hora del matí, quan pràcticament és 8:45 del matí. El balanç, insistim, molt provisional, parla d'almenys 160 morts i més d'un miler de desapareguts. Però, si heu vist les imatges, sabreu que molt probablement aquest balanç anirà augmentant. De fet, les autoritats ja ho avisen, que cada balanç serà pitjor que l'anterior. Són unes imatges bestials, són unes imatges terrorífiques que recorden en molts moments el tsunami del 2004 a l'oceà Índic. Són unes imatges semblants en què una massa bestial d'aigua s'ho endú tot per davant. La diferència, però, en aquest cas, és que és un tsunami en plena muntanya. Insistim, aquest és el balanç provisional a aquesta hora. Al llarg del matí d'avui, al llarg de tot el dia, a l'antena de RAC1, estarem molt pendents de les actualitzacions. I d'aquí a una hora, mal comptada amb l'inici de la tertúlia, avui amb la Míriam Sant Germain, la Sílvia Barroso, la Núria Rius i l'Oriol Soler, parlarem amb el Joan Martínez Bofill. Ell és geòleg i vicepresident del Col·legi de Geòlegs. Perquè ens expliqui, ell coneix la zona, s'ha estudiat la situació i ens explicarà exactament què pot haver passat, com una barbaritat així és possible i, sobretot, un dubte que ara plana en l'ambient. Això podria tornar a passar? En parlarem al Món a RAC1 avui amb el Joan Martínez Bofill, geòleg i vicepresident del Col·legi de Geòlegs. Però avui també hi ha un altre tema de dimensions colossals, enormes, històriques, de fet, que ocupa les portades dels diaris de tot el món. I és que, ni més ni menys, aquest acord signat per Meta, l'empresa que està al darrere d'Instagram, de Facebook o de WhatsApp, per pagar 17.000 milions de dòlars, uns 14.600 milions d'euros, i d'aquesta manera estalviar-se d'anar al judici en què l'acusaven de provocar addicció als menors i problemes de salut mental a nens i nenes. Totes aquestes acusacions queden, en certa manera, en paper mullat i el judici totalment anul·lat. Ara bé, com dèiem, es tracta d'un acord i, per tant, això vol dir que Meta haurà d'oferir alguna cosa a canvi de no anar a judici. Instagram i Facebook s'han compromès i accepten aplicar algunes mesures importants en les seves aplicacions als Estats Units, de moment, però amb la idea, molt probablement, de que això es pugui tenir transcendència a la resta del món. Per exemple, limitar l'ús diari als menors d'edat, bloquejar l'accés durant les nits o activar una opció per paralitzar la reproducció automàtica dels vídeos. Ara els desgranem tots una mica més, perquè realment hi ha moltes mesures interessants i que canvien en més o menys mesura la manera com entenen aquestes aplicacions. Però, sigui com sigui, amb aquest acord el que queda clar és que la cosa pintava molt i molt malament per Meta. Per això el seu propietari, Mark Zuckerberg, no ha volgut afrontar el risc d'una condemna que pogués posar en perill i tocar de mort tota la companyia, i encara més quan cada vegada van sortint a la llum més denúncies contra l'addicció que provoca. En total, doncs, hauran de pagar aquests 14.600 milions d'euros. Però, per posar una mica en context aquesta xifra, que

0: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa, la Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
1: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: ¿Me cuentas un cuento, papi?
3: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
4: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
5: Accions similars, el fiscal general de Virgínia Occidental ho veu com una victòria per les famílies. I la batalla judicial continua. Meta i altres plataformes encara afronten milers de demandes de famílies, escoles i administracions que les acusen d'haver contribuït a una crisi de salut mental entre els joves.
6: És, evidentment, gràcies, Àlex, el tema que ocupa totes les portades dels diaris d'arreu del món. Se'ls ha llegit la Mariona Martínez.
7: A La Vanguardia dediquen avui la seva editorial titulant Meta paga per evitar el judici. Expliquen que la firma sabé el desemborsament, però que no reconeix les acusacions ni la seva responsabilitat i opinen que l'empresa s'ha salvat d'un judici que assegurava d'alt risc reputacional i econòmic. Per contra, també creuen que la seva imatge i manera de fer han quedat tocades seriosament. El periòdico titula Meta pagarà 14.700 milions d'euros per tancar les demandes per addicció infantil. En pàgines interiors, Lucas Font diu que d'aquesta manera la tecnològica busca posar fi al procés judicial per danyar la salut mental dels menors. En la mateixa línia, la titula Meta pagarà 17.000 milions de dòlars per evitar un judici a la seva cara més fosca. Destaca que la companyia de moment s'ha compromès a fer canvis per protegir els menors davant dels continguts nocius, però diuen que han esquivat un judici històric i el risc de viure el gran revés que ja van rebre en el seu moment les empreses tabaqueres. I a Madrid, El País hi dedica avui la seva editorial, opinen que la indemnització que haurà d'assumir l'empresa revela d'una manera molt freda el reconeixement del mal que han causat fins ara, però creu que la conclusió més important és que l'empresa ha accedit a sacrificar altres coses. Considera que les mesures que hauran d'aplicar són una guia a seguir arreu del món per protegir els menors de les xarxes socials.
6: Gràcies, Mariona. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Joan Julivert.
8: La xifra de 16.700 milions de dòlars crida molt l'atenció. Pel comú dels mortals és una xifra inabastable, ni tan sols la podem imaginar. Però no estem parlant d'una xifra que hagin de pagar els mortals, sinó una de les companyies més riques i poderoses del món, per qui una quantitat com aquesta no és més que un petit percentatge dels seus immensos beneficis. Una part important d'aquests fets a través de pràctiques que vulneren drets i principis fonamentals en la protecció dels infants i adolescents. Per això, per generosa que ens pugui semblar aquesta xifra, en realitat és una mena de suborn d'una gran companyia que mostra fins a quin punt el diner ho pot tot, també deslliurar-se de les responsabilitats pel mal irreversible, en molts casos, que han fet a milions de persones. Sempre que veig un acord d'aquest tipus de corporacions amb els jutges, no puc pensar altra cosa que una justícia no és del tot justa si tot s'acaba solucionant amb diners, perquè precisament els diners són la clau de la desigualtat.
6: Gràcies, Joan. Pràcticament hem arribat a les 8:22. Avui, que és un dia d'aquells interessants, d'aquells que venen molt de gust pels amants del futbol i de la ràdio. Des de les 6 de la tarda i fins a la 1 de la matinada, el Barça monopolitzarà l'antena de RAC1, primer amb els sorteig de la Champions i després amb el partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao, que serà a les 9 de la nit. I, com sempre, des d'una hora abans en directe a RAC1, amb el Pou i companyia, la prèvia del partit. Però, com diem, des de dues hores abans ja vindrem en ràdio en directe amb el Jaume Molló i tota la redacció d'esports desplegada per seguir aquest sorteig de la Champions. Tot i que el conjunt de Hansi Flick ja va jugar diumenge contra l'Elx, aquest Barça Atlètic de Bilbao correspon a la jornada 1. Més enllà de la part esportiva, que ara comentarem, la prèvia del partit està marcada sobretot per la cancel·lació de l'homenatge als 8 blaugrana campions del món al Camp Nou. El Barça ha pres la decisió arran de l'agressió policial a l'aficionat culer jove menor d'edat que portava una estelada diumenge al Camp de l'Elx. I és que el president del club, Joan Laporta, entén que és la millor solució pel Barça i per la federació. En declaracions als mitjans del club va condemnar fortament i de forma frontal l'agressió.
9: El Futbol Club Barcelona rebutgem i condemnem l'actuació desproporcionada i violenta dels policies nacionals que van agredir a un soci del Barça per portar l'estelada a la prèvia del partit de l'Elx. Dit això, el que vam fer és posar-nos a disposició del soci, del noi i de la seva

0: família per tal d'ajudar-los amb el que calgui referent a aquesta qüestió.
1: Tal com vam avançar a RAC1, el president també va confirmar que el club es va posar en contacte amb el noi i la seva família per oferir-los tot el suport. Per cert, entre tota la polèmica, Gavi, el migcampista blaugrana, va comentar una publicació a Instagram de la penya barcelonista Sant Antoni en què apareix una foto del menor agredit a Elx. Ho va fer amb tres emoticones, dos cors blaugranes i un braç marcant múscul, mostrant-li així doncs, tot el suport. D'altra banda, el sindicat reformista de policies, un sindicat que és minoritari, s'ha expressat a Twitter en un sentit radicalment contrari al que escoltàvem ahir del SUP, que el SUP és el majoritari i que validava l'actuació policial duta a terme al voltant del Martínez Valero, mentre que aquest sindicat minoritari s'ha oposat totalment dient el següent: no se puede continuar justificando lo indefendible. El trabajo policial debe estar sujeto a una máxima prudencia en el uso de la fuerza. El Estado te brinda ser agente de la autoridad, nunca actuar de forma brutal. I en referència al sindicat SUP diuen: da vergüenza oír a vuestros portavoces defendiendo agresiones. Doncs almenys algú té coneixement dins del cos de la policia espanyola. Doncs bé, com dèiem, no hi haurà homenatge als mundialistes, però l'acte sí que se substituirà pel que el president Joan Laporta ahir va definir com una exaltació a l'estelada. No estarà preparat com a tal pel Barça, però el club hi mostrarà el seu suport total. L'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, i l'Òmnium Cultural llancen campanes al vol per la decisió i, per tant, mantenen les accions previstes a la prèvia del partit. En té més detalls el Sergi Giró.
2: Sí, asseguren que la pressió ha fet efecte. Les entitats independentistes es concentraran a l'exterior de l'estadi per repartir unes 10.000 estelades als aficionats. L'objectiu, denunciar la catalanofòbia i l'espanyolisme que diumenge, diuen, es va traduir en una espantosa agressió policial a un jove seguidor del Barça que duia una estelada. Les plataformes hi seran ja a 8:15 del vespre quan s'obrin els accessos. A 9:15 s'afegiran a la marxa convocada per anar del Jardí Josep Munté fins a l'accés 15 del Camp Nou.
1: Gràcies, Cesc. Pel que fa a la part esportiva, Rodri i Alejandro Valde seran les dues grans novetats a la convocatòria. El madrileny ha de tenir els primers minuts amb la samarreta del Barça i el lateral torna després de quedar-se fora de la visita a Elx perquè Flick no el veia prou implicat. Així va explicar el tècnic com ha canviat la situació.
3: Serà part de l'equip demà. Si juga o no juga, encara ho hem de decidir. Però el que puc dir és que sí, que he parlat amb ell i que per mi el més important és que estigui 100% compromès amb nosaltres i amb la seva situació. Només té 22 anys, és molt jove i té molt potencial. Quan vaig veure la primera temporada que va fer aquí, va ser fantàstica i com ha millorat. Però ara és moment de millorar més.
1: Trobàvem a faltar ja el Blai Morell doblant a Hansi Flick. Un Flick que va deixar clar que no cal fitxar un central i que no podrà comptar amb Gavi, ni Rooney, ni De Jong, que són baixa per lesió. El partit que arrenca, recordeu, a les 9 de la nit. Abans s'haurà fet el sorteig de la fase Lliga de la Champions, que serà a partir de les 6 de la tarda a Mònaco, també en directe a RAC1. Rafa Juste, el vicepresident del Barça, serà l'únic representant de l'expedició blaugrana i coincidirà amb representants de l'Atlètic de Madrid, enmig de tot l'embolic per la calpeta Julián Álvarez. Ahir Joan Laporta deia això sobre la incorporació del davanter argentí.
0: Ens han arribat informacions de que l'Atlètic de Madrid doncs, està negociant amb altres clubs la venda del jugador. Nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, i per tant, aquesta situació ha creat doncs, un enrenou, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser que estan intentant doncs, arribar a acords amb altres clubs.
1: Doncs bé, fonts properes al club matalasser van manifestar al diari Marca que l'única víctima del cas Julián és l'Atlético. També diuen que el Barça els ha perjudicat econòmicament i socialment i que hi ha un 0% de possibilitats de vendre Julián al Barça, perquè això no va de diners, sinó que va de dignitat, diuen. Per cert, ahir Julián, que no es va entrenar amb l'Atlético, per una indisposició. Veurem si avui hi assisteix o no. I encara amb el dubte de si arribarà o no Julián, el Barça continua reforçant-se i durant el dia d'avui es farà oficial el fitxatge de Livakovic. El traspàs del porter croat es confirmarà a canvi de 2 milions d'euros més mig milió en variables. Arriba del Fenerbahçe turc i ara caldrà veure si marxa cedit o es queda a la plantilla com a segon porter de Joan García. Dos minuts i arribarem a 8:45. A Ceuta, la crisi humanitària continua sent el principal tema de debat i de polèmica tant al Congrés dels Diputats a Madrid, amb contradiccions dins del mateix govern espanyol sobre la gestió de la crisi, com també, evidentment, a la mateixa ciutat autònoma. De fet, sobre el terreny, aquesta mateixa nit ha estat molt complicada. Hi ha hagut aldarulls després que alguns veïns hagin atacat els assentaments de migrants a la platja del Trampolín. La policia ha hagut d'intervenir per dispersar-los, però a aquesta hora no consta que hi hagi detinguts ni ferits. Ara ho ampliem, però, com dèiem, el gran tema de debat ara mateix són les contradiccions dins del propi govern espanyol. Ho van exemplificar ahir clarament els dos titulars dels Ministeris de Defensa i de l'Interior, Margarita Robles i Grande Marlaska. Els dos ministres no es posaven d'acord sobre si Interior va rebre o no informes del CNI que alertaven del perill d'aquesta entrada de milers i milers i milers de migrants a la frontera. Doncs bé, sobre aquesta qüestió, avui llegim el periòdico que el Ministeri d'Interior va rebre almenys 7 avisos del Centre Espanyol d'Intel·ligència al juliol sobre la possible entrada multitudinària de persones. Segons Defensa, van ser avisos per escrit, orals i telefònics, però que Interior en aquell moment els va considerar insuficients. En aquests missatges, en cap cas es parlava de la magnitud que va acabar tenint l'entrada, però en els últims, del dia 29 de juliol, el CNI sí que va advertir que un moviment a xarxes citava persones a la frontera l'endemà, dia 30, i que havia sobrepassat de manera sobtada els 180.000 seguidors. En aquell moment, però, el Ministeri de l'Interior, segons aquesta informació que publica avui el periòdico, no en va donar prou importància i no en va fer res específicament. Tot plegat enmig d'aquests aldarulls d'aquesta nit, que va estat el segon dia consecutiu de protestes davant de la seu del govern espanyol, els veïns continuen amb la mosca al nas perquè el pla de la Moncloa preveia fer servir poliesportius municipals per acollir migrants en cas que els fes falta més espais. Una mesura que, finalment, no s'aplicarà perquè el govern de Ceuta també l'havia rebutjat a totes totes. Ahir hi tornava a insistir el president Juan Jesús Vivas.
4: Los polideportivos no se van a utilizar para esto. Y si a mí me van a tener que sacar de los polideportivos, si lo van a intentar. Y todos los que quieran venir conmigo.
1: El to cada dia que passa va escalant. La Moncloa va fer marxa enrere després d'una reunió de la Comissió de Seguiment de la Crisi, ho anunciava així el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
5: Nosotros no queremos afectar la convivencia ni las normas ni el día a día de la comunidad de Ceuta, de los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, que es lo que también quiero trasladarle a la comunidad de Ceuta. Cuanto antes tengamos a las personas en los espacios, antes podrán también ser devueltos.
1: Per cert, avui visitarà Ceuta José María Aznar. L'expresident del govern espanyol trepitjarà la ciutat autònoma per primer cop en 24 anys. Segons la seva agenda oficial, no hi ha tornat des de la crisi de l'illot del Perejil, un dels moments més delicats en les relacions diplomàtiques entre Espanya i el Marroc. Mentrestant, Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve, dia 3 de setembre, al Congrés per donar explicacions sobre la gestió del seu govern de tota la crisi. Serà 35 dies després que passés tot plegat. La pressió de diversos grups parlamentaris ha obligat a avançar la compareixença del president espanyol, que no tenia previst fer-ho fins gairebé una setmana més tard del que finalment ho farà. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
6: La pressió dels grups obliga Sánchez a avançar 6 dies les seves explicacions al Congrés, el portaveu del PSOE. Pachi López intenta treure a ferro aquesta rectificació.
7: Pues simplemente que había grupos que pensaban que había que adelantarlo y se ha adelantado.
6: Però al darrere d'aquest canvi de calendari hi ha la pressió i també el malestar d'alguns socis d'investidura. El PNB reclamant la compareixença immediata de Sánchez, el malestar de Junts i Podem. Yone Belarra.
8: Hemos exigido al gobierno que el presidente comparezca inmediatamente. Es lamentable que se haya propuesto la fecha del 9 de septiembre.
6: El govern espanyol salva, però, totes les votacions a la Diputació Permanent, però els seus socis, i també exsocis, aprofiten la crisi de Ceuta per marcar distàncies amb Sánchez i recordar-li que el seu suport no és un xec en blanc.
1: Les versions contradictòries de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska han obligat el PSOE i diversos membres de l'executiu a posicionar-se i, de moment, sembla que Robles s'ha quedat sola, defensant que el Centre d'Intel·ligència Espanyol va enviar alerta, Roger.
6: Sí, l'últim ministre a parlar-ne ha sigut el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que d'una banda diu que no veu contradiccions en les versions de Robles i Marlaska, però després reitera els arguments del ministre de l'Interior.
9: Lo dijo el propio ministro Marlaska en caso de haber tenido, evidentemente, conocimiento de la extensión, del alcance de ese riesgo, pues se habrían tomado, evidentemente, las medidas necesarias y oportunas.
6: Mateix argument que el ministre responsable del comandament únic d'aquesta crisi, Ángel Víctor Torres, i que el portaveu socialista Pachi López, que tot i que diu que les dues versions, la de Marlaska i la de Robles, poden ser certes, també es posa del costat del ministre de l'Interior. I la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz, parla directament de guerra civil al si del Consell de Ministres.
10: Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno, o sea, han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones i s'han vist envueltos en una pelea interna el mismo dia que creaven ese mando único.
6: Els populars que reclamen que es convoqui la Comissió de Secrets Oficials del Congrés per aclarir què sabia exactament el CNI.
1: Gràcies, Roger. A tot això continuen també els trasllats clandestins de persones des de Ceuta cap a la península. Segons llegim El Mundo, els cossos policials espanyols han detectat un número cada vegada més freqüent de trasllats amb motos d'aigua. Una pràctica clandestina que, avisen, és una de les més perilloses per a les persones que intenten creuar. Els investigadors ho xifren ja en unes 250 persones i estarien pagant cadascuna entre 3.000 i 6.000 euros per poder fer aquests trasllats a la península. I en plena crisi, Junts per Catalunya ha rebut un nou revés en l'intent de traspassar les competències d'immigració a la Generalitat. Després que Podem batés la iniciativa ara fa un any, els de Carles Puigdemont van presentar ahir una versió alternativa al Congrés amb canvis al preàmbul. L'objectiu d'aquest moviment era convèncer el partit de Ione Belarra, que considerava el text original, recordareu, xenòfob i discriminatori. El nou document redueix la introducció a la mínima expressió i elimina les referències a la immigració com a risc per la cohesió social. Tot i això, la líder de Podem ja ha advertit que no n'hi ha prou.
11: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas, que es la delegación de una gestión de la gestión migratoria que tiene un enfoque de seguridad y que aplica redadas basadas en perfil étnico, redadas racistas.
1: Junts considerava que amb el nou redactat Podem ja no podia posar excuses. En parlava la cap de files a Madrid, Míriam Nogueras.
12: Com que nosaltres l'única cosa que volem és que Catalunya tingui les competències en matèria d'immigració i no entrarem al fang de les discussions públiques i dels eslògans fàcils dels que parlàvem abans, hem tret l'exposició de motius i hem posat un preàmbul que el que explica és què és el 150.2 i què podem fer amb el 150.2, que és el que estem fent. Per tant, avui Podemos no té cap excusa per no votar a favor.
1: Tot i que aquest cop Junts ha registrat la proposta en solitari, sense els socialistes, Nogueras dona per fet el seu suport. Insisteix que és un compromís pendent, tot i les declaracions d'alguns barons socialistes com Emiliano García Page. De fet, el president de Castella i la Manxa ja ha etzibat que no vol veure el traspàs ni en pintura.
13: Reclamo una vez más que el control y la gestión de las fronteras sea una titularidad indiscutible del Estado, porque en medio de la frustración nacional que supone la no respuesta en Ceuta, tenemos encima el debate de los independentistas que están planteando que sea, con criterios racistas y xenófobos, algunas comunidades autónomas las que gestionen nuestras fronteras.
1: La proposta de Junts, recordem, recull que la Generalitat gestioni les devolucions d'estrangers que tinguin prohibida l'entrada. També que els Mossos col·laborin en el control fronterer i en la seguretat de ports, aeroports i zones crítiques. I planteja que la Generalitat sigui finestreta única per autoritzacions d'estada a llarga durada, residència temporal, expedició de NIES i que s'encarregui de la gestió dels centres d'internament d'estrangers, és a dir, dels CIES. I pareu bé l'orella, perquè a Madrid viuen una nova polèmica pel soroll. Primer van ser els concerts al Santiago Bernabéu, l'estadi del Real Madrid, i ara ha esclatat una nova protesta veïnal, un Bernabéu 2.0, que ja es veia venir. En aquest cas, qui es queixa són els veïns dels barris per on passa el flamant circuit de Fórmula 1. La pista s'ha d'estrenar el cap de setmana de l'11 al 13 de setembre, però dissabte i diumenge passat ja s'hi van fer proves de Fórmula 3. Va ser aquí quan els veïns van poder comprovar i denunciar el so, diuen, totalment eixordador. Podem mirar d'escoltar-ho. Això està gravat des d'una casa propera al circuit. Ara la plataforma, que ja s'ha constituït com a tal Stop F1, de Fórmula 1, ha mesurat el nivell del so i alerten que ronda els 100 decibels, que és molt per sobre dels 60 que defineix el llindar tolerable. Tot plegat a les portes del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, es diria així, que es farà pels carrers de la ciutat d'aquí a dues setmanes. Aquests primers mesuratges els han fet pel seu compte i sense estar homologats. Ara bé, la plataforma té previst instal·lar sensors amb les garanties tècniques necessàries pel cap de setmana en què es faci la cursa. Ja saben que aquest cap de setmana es farà. Però la seva intenció és doncs, tenir la informació oficial necessària per poder presentar les denúncies pertinents de cara als propers anys. Des de Stop Fórmula 1 destaquen, a més, que les molèsties no es concentraran només en els moments de les curses, sinó que s'ampliaran els dies previs i posteriors amb tot el muntatge i tot el desmuntatge. Mentrestant, hem conegut nous detalls sobre l'àtic de luxe que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va comprar suposadament per fer-hi oficines. La presidenta de la Comunitat de Madrid, que entre ara els veïns del circuit i tot aquest tema que arrossega des de l'estiu, no guanya per mal de caps. Ara hem sabut que la Comunitat de Madrid va exigir tres requisits molt precisos a la immobiliària. El pis que buscaven havia de tenir entre 250 i 400 metres quadrats, havia de tenir una terrassa gran i havia d'estar situat al barri de Chamberí, que és un dels més exclusius de la ciutat. Aquest encàrrec desmunta la versió oficial del govern d'Ayuso, que justificava la despesa de més de 6 milions d'euros com una operació per obrir-hi oficines temporalment durant unes obres. De fet, tot i que l'agència va oferir altres habitatges més barats, la Comunitat de Madrid va triar l'opció més cara: un àtic de 485 metres quadrats i 200 més de terrassa. A més, l'elecció és contradictòria perquè la normativa municipal prohibeix obrir despatxos en la planta on està situada aquest edifici. Això se li suma que l'immoble està al mateix barri on la presidenta ha viscut sempre, just al davant de casa de la seva mare. I un últim apunt vinculat a Madrid, perquè el Congrés dels Diputats estudiarà l'expulsió definitiva de Vito Quiles. Ja van sancionar fins a 3 cops a l'agitador ultra. Diversos membres de la mesa consideren que el seu comportament reincident perjudica greument la cambra baixa i la mesa del Congrés va obrir ahir un període d'al·legacions de 2 setmanes que podria acabar amb la retirada definitiva de l'acreditació per accedir al Congrés. 20 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. De tornada a casa nostra, bones notícies pel que fa a l'incendi de Collserola. Els bombers de Barcelona l'han donat ja definitivament per controlat després de cremar 54 hectàrees. Perquè us en feu una idea, es tracta de l'incendi més gran dels últims 32 anys en aquest parc natural. Segons llegim a BTV, l'últim que havia cremat tanta superfície havia sigut el 94, quan un foc va cremar 150 hectàrees a la zona de les Planes. Ara, doncs, amb les flames sota control, tota l'atenció se centra en la investigació per saber què va provocar el foc. I en aquest sentit, avui llegim a La Vanguardia que els Mossos d'Esquadra han trobat un flamisell i una burilla just al punt on va començar el foc. A més, els investigadors ja treballen amb una llista de sospitosos, tot i que fonts de la policia apunten que encara és aviat per treure conclusions. Ara per ara, però, la policia i els agents rurals ho continuen investigant i no descarten cap hipòtesi. La bona nova és que ahir ja van poder sortir de casa els 15.000 veïns que estaven confinats als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, i els 35 veïns desallotjats també van poder tornar a casa seva. I més enllà de les agressions de la policia espanyola als aficionats blaugrana, la desfilada de ministres al Congrés per explicar la gestió de la crisi de Ceuta i l'incendi de Collserola, hi ha un altre tema que ens ha ocupat aquesta setmana: els aiguats de divendres nit i de dilluns tarda que van pentinar sobretot al sud del país i que van deixar una mare i una filla mortes a Roda de Barà. Ahir, desenes de veïns del poble tarragoní es van concentrar al vespre per homenatjar-les. Totes dues van quedar atrapades sota un mur que va caure per la força de l'aigua quan estaven al carrer per vigilar la parada al mercadet del port de Roda. Aquella nit ningú va rebre cap alerta als mòbils per les pluges torrencials. Corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral.
14: Sí, tristor i consternació a Roda de Barà i a tota la Costa Daurada. També indignació i desconcert entre els veïns perquè ningú els va alertar de la perillositat de les pluges torrencials de la nit i matinada de divendres a dissabte. Tant la filla com la mare no han pogut superar els traumatismes i les ferides crítiques que van patir quan els va caure sobre el mur d'una casa particular. En aquella hora es creu que dormien a dins d'una carpa per vigilar la parada que tenen al mercat, que tenien al mercadet del port de Roda. Pere Vigili, l'alcalde de Roda de Barà, va explicar ahir, després del minut de silenci, les circumstàncies del doble accident mortal.
15: Quan estaven, entenem que protegint-se de la pluja dins de la seva carpa on venien els seus productes dins el mercadet que hi ha en l'àmbit portuari del port esportiu de Roda de Barà.
14: Desenes de persones es van concentrar ahir al vespre a la plaça de l'Ajuntament per mostrar el condol i donar també suport a la família i amics de les víctimes. L'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol oficial.
1: Gràcies, Esteve. I un apunt polític sobre la qüestió. La consellera d'Interior, Núria Parlon, finalment haurà de comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre la gestió de les pluges. Junts, el PP, Vox i els Comuns han forçat aquesta compareixença després que ahir es confirmés la mort d'aquesta mare i filla. A l'espera de fixar la data exacta, Parlon haurà d'aclarir per què el govern va descartar enviar l'avís és alerta a la població. De moment, però, la consellera ja s'ha compromès a revisar els protocols d'emergència d'aquesta eina, com us explicàvem ahir. Obrim plana de successos. A Tarragona, la policia espanyola ha detingut el conegut com el mestre de les fugides. És un criminal albanès especialitzat en això, en escapar-se, en fugir, però concretament en escapar-se de presons. L'home tenia un ordre de detenció europea després d'haver fugit de 4 centres penitenciaris diferents, un dels quals de màxima seguretat, fent servir mètodes de pel·lícula com despenjar-se de la finestra i baixar per la façana amb llençols, etc. Els agents l'han trobat al barri del Camp Clar, on la detenció ha acabat amb dos policies ferits per un dels acompanyats del fugitiu. Ara l'arrestat està ingressat a la presó de Mas d'Enric a l'espera de ser extradit a Itàlia. A Saragossa, la policia espanyola ha detingut un home per agredir sexualment la seva filla de 2 anys i difondre els vídeos dels abusos per internet. Menys de 24 hores després de publicar els vídeos, les autoritats nord-americanes ho van alertar a les espanyoles i poc després els agents van detenir l'home. Els seus dispositius han trobat un gran volum de material d'explotació infantil, eines d'intel·ligència artificial per manipular fotos de menors de les xarxes socials i gravacions clandestines a una veïna. El jutge n'ha ordenat l'ingrés immediat a presó. A l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen la mort d'un home mentre practicava amb una arma de foc en un camp de tir. Els treballadors van trucar de seguida a emergències cap a les 3 de la tarda, però quan van arribar els sanitaris no van poder declarar la mort in situ de la víctima. Els investigadors mantenen totes les hipòtesis obertes. I un home de 72 anys va morir ahir a la tarda ofegat a la platja d'Escudolà, de Tossa de Mar, a la Selva. L'home es banyava mentre onejava la bandera verda quan es va trobar malament. El servei de socorrisme el va treure de l'aigua, ja inconscient, i van practicar-hi les maniobres pertinents, però no van poder fer res per salvar-lo. Amb aquestes ja són 21 les persones mortes a les platges des que va començar la temporada de bany a mitjans de juny a casa nostra. I recordeu la Noèlia, la jove de Sant Pere de Ribes que va aconseguir, després d'una llarga batalla, l'eutanàsia? En el seu cas, l'Associació Abogados Cristianos i el seu pare van recórrer la decisió d'acabar amb la seva vida i això va allargar el patiment de la Noèlia gairebé 2 anys fins que la justícia finalment li va concedir l'eutanàsia. Doncs bé, ara el Francesc Auger, un home de 55 anys de Barcelona, s'està trobant en una situació molt similar. El Francesc té una discapacitat del 75%, ha patit 2 ictus i 2 infarts i pateix moltíssim psicològicament. I per tot plegat, doncs, va demanar l'eutanàsia. El seu pare, però, s'hi va oposar fa 2 anys i va aconseguir aturar el procés als tribunals durant tot aquest temps. El cas ha arribat fins i tot al Tribunal Suprem, que s'havia de pronunciar ara. Però hi ha hagut un gir de guió i és que el pare del Francesc ha decidit, finalment, fer marxa enrere. Segons publica avui el diari Oponés, el senyor de 96 anys s'ha retirat de la batalla judicial i deixarà, per tant, via lliure al seu fill. El Francesc i la Noèlia són els 2 únics casos de processos d'eutanàsia que han passat pels tribunals des de la seva aprovació l'any 2021. I a Madrid, casos que fan el seu camí pels tribunals, el jutge ha arxivat la querella per calúmnies que va presentar l'exdiputat Iñigo Errejón contra l'actriu Elisa Maulià. Errejón defensava que l'artista l'havia acusat públicament de manipular a 2 testimonis de la festa en què l'acusaven d'haver-la agredit sexualment. Així consta en una resolució a la qual ha tingut accés El País. I segur que tots coneixeu i teniu ubicat el poble de Tor, el Pallars Sobirà, i tota la polèmica que l'envolta. Doncs bé, ara la unió que semblava que havia tornat entre els propietaris ha saltat pels aires. Aquest nou conflicte neix arran que els veïns hagin arrencat els senyals de prohibit el pas en accessos. Des de Lleida en té més detalls el Rubén Carbonell.
16: Sí, el detonant ha estat la decisió d'alguns propietaris de col·locar un senyal prohibit circular a la sortida del poble de Tor, direcció Andorra, i al port de Cabús, a l'entrada cap al Pallars des d'Andorra. Altres propietaris no estan d'acord amb aquests cartells, entre els quals hi ha Pablo Moreno.
17: Ya pusimos un cartel diciendo a la gente que bajo su responsabilidad podían pasar. Si ahora hay cuatro días de verano que la Vall Ferrera pueden vivir gracias a gente de Andorra que bajan, aquí hay una casa de payés que también pueden vivir gracias a cuatro turistas que vienen y cuatro cosas que vienen, que no hacen mal a nadie, mientras que no se salgan de la carretera, mientras que no van a la montaña, la gente que pasan hacen un favor.
16: Des de la comunitat de propietaris asseguren que la decisió de col·locar els senyals de pas en alguns accessos és un acord per no haver de fer front a unes eventuals responsabilitats civils en el cas que els excursionistes o els visitants que se saltin aquesta prohibició per passar per algun dels camins de la propietat tinguin alguna mena d'accident mentre transiten per aquestes vies de la muntanya.
1: Valdrà especialment la pena avui escoltar el versió estiu amb el Pere Mas i companyia i sobretot amb la imitació de l'Edu Mutante. I per cert, si feu una mica de memòria, potser recordareu que a principis d'estiu vam explicar-vos que els autobusos de l'àrea metropolitana de Barcelona tenien cartells carregats de faltes garrafals en català. Doncs bé, una mica en aquesta línia, ara Plataforma per la Llengua demana que es garanteixi l'ús de la llengua en les noves concessions estatals de línies de bus. Per això ha presentat 15 al·legacions davant la Direcció General de Transports per Carretera i Ferrocarril del Ministeri de Transports. Reclamen que es fixi una clàusula que garanteixi que es fa servir el català en trajectes dins de Catalunya i també del País Valencià. Per exemple, reclamen que tota la informació sobre el servei estigui disponible en català, també que es faci servir la llengua a l'hora d'atendre els usuaris, i també, justament, la senyalització, els procediments de reclamació o les comunicacions sobre incidències, entre d'altres. I, parlant encara del català, a Barcelona, Jaume Collboni treu pit de ser l'alcalde que ha fet més per la llengua a la ciutat en tota la història. Això després de les crítiques de Junts, Esquerra i la CUP que l'acusen de no sancionar els comerços que incompleixen la normativa lingüística.
18: Cap altre govern municipal en tota la història democràtica de Barcelona, inclosa l'etapa en la qual va estar liderada per Convergència i Unió, mai s'havia fet tant per la promoció de la llengua com aquest govern en aquest període.
1: Collboni defensa que prioritza la sensibilització abans que la sanció. Tot i això, els partits independentistes posen el crit al cel i demanen més contundència. Tot va començar amb la denúncia d'un activista contra 76 establiments. L'Ajuntament, però, en aquell moment va preferir informar i sensibilitzar, segons van dir, en comptes d'inspeccionar i sancionar. Jordi Martí, de Junts, i Elisenda Alemany, d'Esquerra, creuen que és incomprensible atenent a la situació que viu la nostra llengua.
19: Barcelona i tot el país estem en una clara regressió des del punt de vista de l'ús social del català i exigim que es compleixin les normes per garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants a Barcelona.
20: Hem demanat explicacions perquè és que ens sembla incomprensible que on més retrocedeix el català i on més amenaçat està Barcelona la llei no es faci complir. I ja ho sabem que el Partit Socialista no creu que aquest sigui un tema prioritari, però és que ho és. És una prioritat i és una emergència lingüística.
1: La CUP també critica que Collboni miri cap a una altra banda per no garantir els drets lingüístics dels barcelonins. 9 minuts mal comptats i arribarem a les 9 en punt del matí. Fem una pausa, perquè encara tenim força coses per explicar-vos, com, per exemple, tots els detalls de l'eclipsi que hi haurà demà. Que demà tenim un altre eclipsi, en aquest cas un eclipsi de lluna. I entre altres coses, us explicarem, atenció, que l'any que ve ha d'arrencar el procés per reintroduir a Catalunya la foca frara. Un segon.
21: Atenció! Aquest dijous a Viladecans de Style Outlets és encara més super, perquè el super dijous no dura només un dia, s'allarga fins dissabte. 3 dies per gaudir dels millors descomptes del mes a marques com Nike, Mango, Bimbay Lola, Puma i moltes més. Més dies, més descomptes a Viladecans de Style Outlets.
22: Prepara't per tornar amb les noves ofertes de la tornada a l'escola de MediaMark. Com un Samsung Galaxy S26 Ultra de 256 GB per 1.149 euros. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
23: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 a més hora oficial!
24: Què et passa?
25: Que no em tanca la maleta.
24: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
25: Bé, si trec uns quants banyadors...
24: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
0: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: RAC 1 us convida al cinema.
5: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
25: Acaba de passar alguna rambla, fico ambulàncies.
4: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos, l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'acte a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
5: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
4: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
5: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
4: Tots som u.
1: Set minuts i les 9, atenció a aquesta dada. En els últims 5 anys, el sou dels empresaris ha pujat 3 vegades més que el dels treballadors. Els empresaris cobren de mitjana més de 36.000 euros l'any, mentre que els treballadors amb prou feines passen dels 24.000. Són dades que s'extreuen de l'estudi de condicions de vida de l'Institut d'Estadístic Espanyol i que ara ha denunciat la UGT. Més detall, Josep Riba.
26: L'estudi explica que els directius cobren un 17% més que fa 5 anys, mentre que els assalariats només han tingut poc més d'un 5% d'augment. La diferència entre tots dos s'ha ampliat després de la pandèmia i avui dia gairebé la meitat dels treballadors diuen que tenen problemes per arribar a final de mes. En parlava el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu.
27: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
26: El sindicat ha aplicat aquest any un augment de prop del 3% als seus convenis i demana al govern que apliqui mesures per parar aquesta desigualtat. Una de les que volen impulsar, per exemple, és abaixar els impostos a aquelles empreses que inverteixin en el benestar dels treballadors i en la innovació al territori.
1: Gràcies, Josep. I poc més de 2 setmanes després de l'eclipsi total que va enfosquir Catalunya durant una estoneta, avui us recomanem que aneu a dormir aviat, perquè demà, cap a 4:45 de la matinada, començarà un altre eclipsi, en aquest cas de lluna i parcial. És a dir, que la Terra s'interposarà entre el Sol i la Lluna. El punt àlgid serà 2 minuts abans d'un 7:15 del matí, a les 6:13, i acabarà mitja hora després a 7:45. Durant aquesta estona, la Lluna agafarà tonalitats 6:45. La Lluna, durant aquesta estona, agafarà tonalitats vermelles, que és el que es coneix popularment com a lluna de sang, perquè una part de la lluna, de la llum solar, es veurà reflectida en el satèl·lit. I us recomanem que us lleveu aviat, perquè podrem gaudir més de l'inici de l'eclipsi que no pas del final, perquè ja s'haurà fet de dia. En plana de salut, un estudi de l'Institut Josep Carreras ha descobert nous detalls per avançar la investigació del càncer. Un grup de científics han trobat que a través de la genètica es pot saber amb més exactitud els pacients que tenen més risc de tenir una leucèmia secundària, un tipus de malaltia molt agressiva que apareix després de rebre tractament per un tumor. Ona Pardo.
28: Els científics han descobert que hi ha persones que neixen amb uns gens que els fan més vulnerables a acabar tenint aquesta leucèmia. El cas és que fins ara es pensava que l'únic indicador de la malaltia era el tractament que s'havia rebut per un càncer previ. En va parlar RAC1, l'investigador principal de l'Institut, el doctor Francesc Soler.
29: Tot pacient que se li diagnostica un càncer s'hauria d'estudiar el seu genoma. Si no té gens de predisposició a leucèmia tocats, el tractament serà més innocu. Però si té gens de predisposició a patir leucèmia, potser a aquesta persona se li hauria de donar un altre tipus de tractament que no sigui tan tòxic per la persona.
28: És a dir, sabent la genètica dels pacients, els professionals sanitaris en podrien planejar millor el tractament. Si tenen el gen, s'haurien d'allunyar de les cures més agressives i, si no, es podria tirar pel dret. De fet, gràcies a aquest estudi també hem descobert que la radioteràpia és menys dura amb aquests malalts que la quimioteràpia.
1: Gràcies, Ona. Més coses. La síndica de Greuges ha demanat al Departament de Salut que faciliti l'accés a l'app de La Meva Salut al cercle de confiança de les persones grans, ja siguin els fills o algú proper. De fet, tot neix arran de la queixa d'un ciutadà que no podia entrar a La Meva Salut dels seus pares si no estava amb ells, perquè ara cal una doble autentificació. En un comunicat, la síndica explica que Salut ja hi està treballant i que podria haver-hi alternatives a partir de l'any que ve. I també tenim avui nous detalls sobre aquell estudi espanyol que us explicàvem ahir sobre la menopausa, que només s'havia fet analitzant resultats d'homes. un estudi públic i que va suposar, com és lògic, un escàndol. Doncs bé, ara el Ministeri de Consum finalment ha anunciat que revisarà l'informe. La polèmica va esclatar al març quan diverses científiques de l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnològiques van denunciar que s'havia fet un estudi sobre una malaltia o afecció de dones en què s'analitzaven única i exclusivament uns resultats d'unes proves que s'havien fet a uns homes. I hem de tornar a parlar dels Estats Units perquè ja hi ha data, atenció, pel judici contra el cervell dels atemptats de l'11S. Començarà el 5 de juny del 2028, per tant, gairebé 27 anys després dels atacs que van deixar gairebé 3.000 morts. La Fiscalia havia demanat que es fes l'any que ve, però, segons ha avançat Axios aquesta matinada, el Tribunal Militar que ha de jutjar el cas ha decidit ajornar la data un any. Al banc dels acusats s'hi asseuran els suposats ideòlegs dels atemptats de l'11 de setembre, Jalit Sheikh Mohammed i tres dels seus còmplices. Més coses sobre els Estats Units. La Casa Blanca ha suspès les cites per demanar visats a totes les ambaixades i consulats que té arreu del món. L'administració nord-americana ho justifica amb l'excusa que necessita formar els funcionaris per avaluar les sol·licituds amb lupa. L'objectiu, segons diuen, és descartar aquells candidats que, segons el seu criteri, volen anar a viure als Estats Units per demanar ajudes públiques i no per treballar. Ara mateix el govern de Donald Trump ha evitat donar detalls o fins i tot el calendari d'aquesta formació i s'ha limitat a posposar la cita sine die. Però no patiu, perquè de moment aquestes decisions no afecten els ciutadans de 42 països, com l'estat espanyol, que no necessiten un visat per poder viatjar als Estats Units, que s'hi pot anar demanant el famós ESTA, que és un tràmit que es pot fer per internet. I un últim apunt, perquè Donald Trump ha assegurat que el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, està viu, però greument ferit. Aquestes declaracions esclaririen tots els dubtes que deien que el líder dels ayatolars era mort. Recordem que Khamenei era amagat des dels atacs d'Israel i els Estats Units d'aquest febrer contra l'Iran, el que va desembocar en, doncs, en tot el conflicte del Pròxim Orient. Encara en plana internacional, la guerra d'Ucraïna s'acarnissa especialment amb els nens. Aquest mes de juliol, la xifra de nens morts o ferits és la més alta des de l'abril del 2022. Segons les Nacions Unides, només al juliol han mort 17 nens i n'hi ha gairebé 200 ferits, tot i que la xifra real segurament és encara més alta, ja que és difícil comptabilitzar tots els casos, en especial els que es produeixen a les zones ocupades per Rússia. Rere aquesta pujada hi ha els atacs aèris russos, que aquest estiu s'han tornat més freqüents, tot i que la guerra ja és una realitat amb la qual les criatures ucraïneses, doncs, fa temps que conviuen en el seu dia a dia. Segons UNICEF, un de cada 5 nens ha perdut o un amic o un familiar per culpa de la guerra. I a Catalunya el govern crearà un sistema per centralitzar la informació de tot el que passi a les carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona. És el cas que es coneix com a Bessó Digital. Es diu Bessó Digital perquè bàsicament és una còpia a temps real de 326 quilòmetres de carreteres i autopistes. Es nodrirà de càmeres de trànsit, sensors i vehicles connectats i permetrà identificar accidents tan bon punt passin i estudiar noves rutes per no col·lapsar les vies. A més, també en podrà preveure accidents futurs, fins i tot. Eulàlia Carrascal.
6: El sistema costarà 100 milions d'euros i podria estar a punt d'aquí a 3 anys, el 2029. En total, digitalitzarà trams de carreteres com, per exemple, la 2, la C-17, la C-58 o les Rondes. Són algunes de les carreteres més transitades del país i per aquí cada dia hi passen 800.000 vehicles. Aquest és el punt de partida, però la intenció del govern és ampliar-ho a la resta del territori. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i la de Territori, Sílvia Paneque, creuen que l'eina serà molt útil.
7: Això és molt important des del punt de vista de la gestió del trànsit per nosaltres, perquè ens permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat.
8: Aquest projecte significa un punt d'inflexió. Per què? Perquè aquest bessó digital que presentem avui no és una eina més, sinó que és un canvi de gestió a la nostra xarxa viària catalana.
6: El sistema ja s'ha aprovat a carreteres com la C32 i va permetre reduir un 20% el temps d'arribada de les ambulàncies.
1: Gràcies, Eulàlia, i ho dèiem just abans d'anar a publicitat. L'any que ve arrencarà el procés per reintroduir la foca frare a Catalunya. Per tant, tindrem foques a les costes. La foca frare és un animal marí que va ser molt habitual al Mediterrani fa segles, però que al segle XX va desaparèixer definitivament de la costa catalana, sobretot perquè els pescadors les veien com un competidor i les caçaven. L'últim albirament d'una d'aquestes foques a Catalunya va ser el 1973 entre Roses i Cadaqués. El 2027, la Generalitat, doncs, que posarà en marxa la reintroducció d'aquests animals i ho començarà fent per la Costa Brava. I ha mort als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut pel seu paper a Sol a casa 2, perdut a Nova York, de l'any 1992, també per fer de pallasso a It, a la primera pel·lícula, que es va fer de Pennywise l'any 1999, també va aparèixer Els Àngels de Charlie, a Scary Movie 2, i a tota una tira de pel·lícules. El seu debut al món del cinema, però, va ser l'any 75 a la pel·lícula The Rocky Horror Picture Show. How do you do, See you've met my faithful handyman. He's just a little broad guy. L'actor va patir el 2012 un vessament cerebral i anava en cadira de rodes. Des d'aleshores havia desaparegut de la vida pública i ha mort a casa seva a Los Angeles. Encara en pantalles, l'actor Rupert Grint tornarà a fer de Ron Weasley, l'inseparable amic de Harry Potter. Serà a l'obra Harry Potter and the Cursed Child de Broadway.

0: L'intèrpret, que apareix a les 8 pel·lícules del MAC del 2001 al 2011, formarà part del repartiment de l'obra, que representarà el Lyric Theatre de Broadway del 2 de febrer al 30 de maig de l'any que ve i que se centra en una nova generació d'estudiants de Hogwarts. Però la notícia veritablement rellevant i important sobre l'univers Harry Potter és que avui, 27 d'agost, es reestrena als cinemes la primera entrega de la sala, ja ho he dit, a les 7 sales i tornem-hi, de la saga, és a dir, Harry Potter i la Pedra Filosofal. La projecció dona el tret de sortida a la celebració dels 25 anys des de l'estrena l'any 2001 i comptarà amb 12 minuts extres de metratge que fins ara no s'havien vist mai. És una notícia molt esperada per part dels fans de la saga. I Netflix ja escalfa motors pel nou reality inspirat, atenció, en Charlie, la fàbrica de la xocolata.
1: I am so excited for this.
2: Oh my God, it's just like the movie.
0: Es dirà Wonka's The Golden Ticket i tindrà 9 episodis. I hi haurà un element força curiós. Els guiarà una veu generada amb intel·ligència artificial que imita la veu de Gene Wilder, l'actor que va interpretar Willy Wonka a la pel·lícula del 71. S'estrenarà el 23 de setembre a Netflix. Veurem què acaba sent això. I ara que estem a punt d'acabar l'agost, arriben els primers balanços de taquilla de l'estiu. I, no hi ha dubte, ha estat un estiu de rècord pel cinema, gràcies a estrenes com L'Odissea, Spider-Man Brand New Day o Toy Story 5, ja està entre els més rendibles de la història aquest estiu i és, amb diferència, el millor en taquilla d'ençà de la pandèmia, superant de llarg el 2023. Ara bé, hi ha una dada curiosa que val la pena destacar. Tot i l'èxit de taquilla, ha anat menys gent que 3 anys al cinema. Segons un estudi de la companyia S&P Global, la pujada de preu de les entrades i la proliferació d'experiències premium en anar al cine engreixen aquest compte sense que hagin pujat realment els espectadors. En música, quan passen 6 minuts de les 9 en punt del matí, l'acústica de Figueres, hem d'explicar-vos que ja està en marxa. El festival ha arrencat aquesta passada nit amb els primers concerts d'una edició que espera reunir més de 100.000 persones fins diumenge. La programació inclou una trentena d'actuacions i alguns dels noms més destacats de l'escena catalana. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença.
3: La 23a edició de l'acústica ha començat aquesta passada nit a Figueres amb una programació que convertirà la ciutat fins diumenge en un dels grans aparadors de la música catalana. Entre els plats forts, Sopa de Cabra celebra els 40 anys de trajectòria. La Fúmiga farà a Figueres el seu últim concert amb entrada lliure que farà a Catalunya. I Buos commemorarà els 20 anys de carrera. El director de l'acústica, Xavi Pasqual, destaca l'aposta del festival per omplir Figueres de música durant aquests 4 dies.
4: Durant 4 dies convertirem a Figueres en un gran espai escènic on hi hauran 3 escenaris, 3 zones gastronòmiques, amb una ciutat doncs, que s'acabarà convertint en aquest aparador musical del país.
3: Fins a 30 artistes passaran enguany per l'acústica. Entre els noms més destacats hi ha la Ludwig Band, 31 Fam, Pastora, ICO Endodo Sound i Locomia, a més de diversos artistes emergents.
0: A la resta d'actualitat esportiva, el Real Madrid va golejar per 4-1 a la Real Societat i suma la segona victòria en el que portem de Lliga.
5: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: És a dir, 2-2 i de moment doncs, encapçala la classificació, empatat a 6 punts amb el Betis i el Sevilla, espera del partit del Barça d'avui. La gran actuació d'Mbappé, Vinícius i Bellingham va fer que el retorn de Mourinho al Bernabéu fos tot un èxit. El partit el va seguir des de Madrid el Talisma, que no ho va poder ser, però ho acabarà sent diverses vegades aquesta temporada, segur el Damià López.
6: Sí, el Madrid ha arrencat la Lliga amb força, 6 punts a 6 possibles, 2 victòries en 2 partits, ahir 4-1 al Bernabéu contra la Real Societat en l'estrena a casa, en el partit que suposava el retorn 13 anys després de José Mourinho al Santiago Bernabéu. Hat-trick d'Mbappé i un altre de Vinícius contra una Real Societat que encara va resistir a la primera part però que després ja va dimitir. Elogis de Mourinho per Mbappé.
7: Kylian és un jugador increïble. És un jugador absolutament increïble. Després, si són 60 o 50 o 40, ja no puedo decir. Yo prefiero 40 con títulos que 60 sin títulos.
6: A l'empat al marcador, el públic del Bernabéu, que ve de 2 anys sense veure el Madrid guanyar cap títol, va xiular en alguns moments l'equip. El Madrid rebrà diumenge al Màlaga, recent ascendit a primera divisió, al Santiago Bernabéu.
0: Gràcies, Dami. Abans parlàvem que a les 6 de la tarda es farà el sorteig de la Champions, una Champions que, per cert, la primera jornada s'ha disputat entre el dimarts 8 i el dijous 10 de setembre, per tant, aquí a la cantonada. Aprofitant l'acte, The Guardian ha avançat que les federacions de la UEFA es trobaran al matí per decidir si aixequen el boicot que van anunciar les competicions de la FIFA. Recordem que el motiu de la protesta era el projecte del president Gianni Infantino de vendre participacions privades del Mundial. Finalment, Infantino, veient l'oposició que rebia, va retirar-lo i ara la UEFA es planteja no mantenir el boicot. Tornant a casa nostra, avui s'espera que l'Espanyol faci oficial el fitxatge de Brian Zaragoza. Aquest matí ha de passar mateix ja a revisió mèdica i arriba cedit del Bayern de Múnich amb una clàusula de compra obligatòria de 8 milions d'euros condicionada a la disputa d'un nombre de partits. Era una de les grans peticions de Manolo González a Monchi. Volia un extrem desequilibrant. I Brian Zaragoza és exactament això, un extrem desequilibrant. Veurem com aterra a la Casa Perica. El Girona, per la seva banda, també espera reforços, tot i que ahir va dir adéu Arnau Martínez, que se'n va al València per uns 5 milions d'euros més variables després de 6 temporades al primer equip gironí. I fora del futbol, a la Vuelta, el britànic Matthew Brennan, del Visma, va sumar la seva segona victòria en imposar-se ahir a l'esprint de Roquetes, a l'única etapa que passava íntegrament per Catalunya. Avui la cursa es trasllada cap a Castelló amb la sisena etapa de gairebé 178 quilòmetres i amb un port de primera categoria a prop de l'arribada. Tadej Pogacar continuarà vestint el ballot vermell com a líder de la general, amb més de 3 minuts d'avantatge sobre la resta de perseguidors.
8: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: El temps.
9: M Automoción, concessionari Omoda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona us ofereixen aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Què avui?
10: Doncs mira, avui puja la temperatura, una altra vegada. Farà més calor al migdia, màximes que es mouran entre els 32... i els 36 graus, el primer de la temporada. I ara mateix també tenim temperatures més altes que ahir. Entre els 24 i els 28 a Barcelona, 27 a Tarragona, 22 a Lleida i a Girona, 26 a Mataró i 17 a la Seu d'Urgell. Avui dia cel enterbolit, mig ennuvolat, amb aquesta pols sahariana en suspensió, perquè està bufant el vent del sud i avui es notarà especialment en zones elevades i hi ha avisos del Meteocat per cops que poden superar els 90 km per hora, bàsicament al Pirineu. I aquesta tarda, amb algun ruixat, sobretot Pirineu i Prepirineu de Lleida, a la resta en pot arribar algun de manera més dispersa i acompanyat de fang. I demà i al cap de setmana, segon de la temporada, temps tranquil, demà amb alguns núvols i al cap de setmana amb més sol. Demà baixa la temperatura, però torna a pujar a partir de diumenge.
0: Gràcies, Mònica.
10: De res.
11: El nou Omoda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Omoda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: El trànsit.
12: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Que tard que arriba a ser, mare meva. Connexió en directe amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de Lamo, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha un parell d'avaries noves a la 2, una amb dues a Castellolí. Són dos camions diferents, amb una diferència de 3 quilòmetres i també encara pendents a ser radiats amb uns vehicles que s'han avariat també a la C25, a Sant Pere, Sallavinera i Sant Sadurní d'Osormort. A l'àrea metropolitana, tranquil·litat. Com sempre, demanar-vos precaució. Bon dia.
14: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Omoda 5SHS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Omoda 5SHS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al Món RQ parlant de Batman. I concretament del rodatge de la segona entrega d'aquesta nova versió de Batman. En aquest cas, Escòcia, i és que fa dies que Batman s'ha trobat a un nou enemic a derrotar, que no és el Joker, no és Catwoman, són els escocesos mateixos que han decidit jugar una mica al gat i al ratolí. El rodatge ha generat molta expectació a la ciutat, s'han hagut de tallar carrers i hi ha tanta gent pendent del que està passant que els glasgowencs i glasgowenques s'han sentit eclipsats i han ideat una estratègia per fer una mica la guitza a la gravació i recuperar el protagonisme. Què han fet? Doncs han decidit una juguesca. Han decidit amagar llaunes d'una marca de cervesa escocesa en punts estratègics dels llocs on s'està gravant la pel·lícula, la segona entrega amb Robert Pattinson, perquè apareguin en pantalla. N'hi ha tantes i tantes que les autoritats no donen a l'abast per enretirar-les. Quan s'estreni, doncs, els autèntics escocesos estaran molt pendents de si la ciutat fictícia de Gotham s'ha colat una de les cerveses seves d'Escòcia. I si no pots amb l'enemic, ja sabeu el que diuen, uneix-te a ell. Per tant, des d'aquí, doncs, li recomanem a Batman que l'única manera de combatre-ho, a banda de potser fer-se una cerveseta fresqueta, podria ser canviar-se el nom. I, per tant, aquesta nova edició de Batman, en comptes de Batman, es podria dir Barman. Vinga.
15: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: Passa un minut d'un quart de 10.
19: Avui, amb les periodistes Sílvia Barroso, Núria Rius, Oriol Soler i Míriam Sant Germain.
0: Una mica més i comencem la tertúlia de les 11. Oriol Soler, molt bon dia.
20: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
20: Molt bé, ja amb ganes d'avui de tornar a l'estadi, que sempre és un dia especial, el primer dia de partit a l'estadi, o sigui que content.
0: I avui encara que és a les 9. Dilluns, 9:45.
20: Bueno, ja...
0: Tu tens horaris de persona
20: sí,
0: normal.
20: Sí, no? Sí, per nosaltres...
0: De persona normal, entre cometes, perquè és periodista, l'Oriol.
20: Sí, bueno, però que pels que no ens hem de llevar tant d'hora com vosaltres, com sí. L'equip del món a RAC1, i a més els diaris, de que com més tard,
0: exacte,
20: també millor. O sigui que...
0: Avui hi ha ganes, eh?
20: Sí, moltes, sí. Ja encara no, pels que som, tenim el privilegi de ser socis i abonats al Camp Nou, encara no el nostre seient d'abans, no, de la reforma. Això encara es farà esperar. Després de pagar un augment de preu de l'abonament, per mi, bastant desorbitat, però vaja, el primer partit sempre hi ha ganes de tornar.
0: A més, avui ha de debutar Rodri, segurament, segons va dir Hansi Flick...
20: A veure com va, i a més bé, també tot va precedit també d'aquesta... No, d'aquest episodi de l'estaladi, de l'agressió, sí, en aquest soci barcelonista. O sigui que bé, complet avui, el vespre d'avui.
0: Doncs sí. Núria Rius, molt bon dia.
21: Bon dia, què
0: bon
21: tal?
0: Bon dia, Núria, què tal, com estàs?
21: Bé, em sap greu no estar l'últim dia allà amb vosaltres, però bueno, us com si fos en cuerpo presente.
0: Tenim lesionada, la Núria.
21: Sí, estic aquí amb el turmell una mica fotut, aleshores el fisio ha recomanat repòs.
0: Evidentment, també amb una abraçada des d'aquí, Núria.
21: Merci.
0: Així fluixeta, per retorçar-te novament el turmell. Sílvia Barroso, molt bon dia.
22: Molt bon dia.
0: Perdona, Sílvia, que t'he enganxat bevent, però no t'estava...
22: Sí,
0: de moment.
22: Entre la pataca.
0: De moment. En funció de com avanci la tertúlia, veurem si... Què tal, Sílvia? Estàs bé?
22: Doncs molt bé. Mira, aquí acomiadar-nos.
0: Sí? Última tertúlia? Vostra, ja.
22: De la teva temporada.
0: De la meva temporada.

0: viatjar, més tranquil·let, sí, al juny, sí, abans o després, no està sí, malament.
1: Més barat,
0: clar.
1: No hi ha gent...
2: Ah, no, no, no ho diguis amb aquest to, perquè és totalment no, no, sí, real. Sí, sí, és real, és totalment real. Sí, sí.
1: Va, són les 9 i, són les 9 i 19. Avui parlarem, evidentment, ara ho deia l'Oriol, de, sobretot amb aquestes últimes novetats, de tot el tema de... Ahir va sortir el president del Barça, va sortir Joan Laporta, i va dir que l'acte que havia de servir per homenatjar els 8 jugadors del Barça guanyadors del Mundial, doncs, vist els precedents del que venim de diumenge, amb aquella agressió clarament policial a un jove aficionat del Barça que duia una estelada, doncs es convertirà en una mena d'acte, Joan Laporta va definir com d'exaltació a l'estelada, que no la promourà pròpiament el club, però que sí que hi donarà suport a tothom qui vulgui participar. Vull que parlem també avui de Meta, i anava a dir sentència, però no és una sentència, és un acord milmilionari al qual ha arribat la companyia, precisament perquè jo crec que ja sospitaven que aquest judici li aniria molt malament. Sobretot, trucarem el Jordi Selles una mica per com ho veu ell, de si, clar, realment és una mica allò ni xitxa ni limonà, que diuen, no? Una mica de... està molt bé que hagin de pagar calés, està molt bé que es vegin responsables d'haver causat molt de mal a molts joves i molta addicció a molta gent, però haurem de veure en què es concreta realment amb canvis reals a l'aplicació i si realment n'hi haurà o no. Però vull començar parlant del Nepal i del Tibet, perquè les imatges d'ahir molt probablement són les imatges de l'any o de la dècada. Són unes imatges que, no sé si esteu d'acord, recorden, a mi m'han recordat molt el tsunami del 2004, el tsunami de l'oceà Índic, però clar, en plena muntanya. Hi ha una imatge, totes són molt, molt bèsties, i són terrorífiques, però n'hi ha una que està gravada des d'una càmera de seguretat on es veu l'edifici del pas fronterer, i veus tota gent corrent, i automàticament penses, està a punt de passar alguna cosa, però ets incapaç d'imaginar-te el que realment acaba passant. És aquella onada gegant que ho engoleix tot. Vull dir, són unes imatges molt bèsties, que sí, fan molt mal de veure.
2: Semblen irreals.
1: Totalment, totalment.
2: No semblen reals, semblen produïdes en un estudi en postproducció. Perdó.
1: No pateixis.
2: Doncs això, no semblen reals, però clar, sí que ho són, i ara que entrevistaràs un expert en la geòleg, segurament hi ha aquí tota una qüestió relacionada inevitablement amb el canvi climàtic, perquè hi ha una glacera que, que es va com desfer de cop, segons les primeres informacions, i clar, tot això és aquesta qüestió de quan la natura té una resposta sobtada a un problema que hi ha, i clar, arrossega amb tot el que troba. S'emporta per davant tot el que troba.
1: Totalment. I ja estem parlant d'una tragèdia enorme, però molt probablement estem davant d'una tragèdia històrica, perquè ara el primer balanç, o els primers balanços que han anat sortint, parlen d'almenys 160 morts, i ja estem per sobre dels 1.000 desapareguts, però totes les autoritats repeteixen que són balanços extremadament provisionals, i veient les imatges on directament pobles sencers queden sepultats sota el fang i sota l'aigua, doncs fa preveure, malauradament, que aquesta xifra ha d'anar creixent. I això que deia Sílvia, jo crec que ara és la pregunta que ens fem una mica tots veient les imatges, que és: com és possible que això hagi pogut passar? És a dir, què va provocar aquesta riuada devastadora del Nepal? I això ens ho respondrà, ara d'aquí uns moments, el Joan Martínez Bofill, que ell és geòleg, que coneix la zona, que s'ha estudiat el cas, ell també és vicepresident del Col·legi de Geòlegs, i li traslladarem totes aquestes qüestions. Però abans he d'anar al Corte Inglés. Aquí tenim avui al Corte Inglés l'Eva. Bon dia, Eva.
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: Hola,
3: com estem?
1: Molt bé, i tu?
3: S'han acabat les vacances i el rebost,
1: tira.
3: Sota mínims. Surto
1: saber.
3: Volant al súper del
1: si
3: Corte Inglés, no que totes les meves marques de confiança són aquí. Hi ha centenars de productes amb un 3x2 o amb un 50 o 70% de descompte en la segona unitat. I què en puc dir dels preus? Segur que més d'una oferta et dibuixa un somriure. El primer és omplir la nevera. Ara, només deixant-te 15 horets engelats i congelats, tens un 50% de regal perquè tornis a comprar-ne més del 10 al 23 de setembre. Un 50%! Així que omplir el congelador ens costarà la meitat. Ah, i els esmorzars! És importantíssim començar

començar bé el dia. També el Corte Inglés ens dona un cop de mà en això. I és que per una compra mínima de 12 euros en galetes i cereals, ja ens hi fan un 15% de descompte. S'ha d'aprofitar. Tampoc m'oblidaré dels frescos, que aquí en qüestió de fruita, verdura, carn o peix, són el millor del millor. Mira, ja tenim sopar per avui, que he vist el salmó noruec amb una pinta que fa goig. I a només 11 euros amb 95 al quilo. I amb la tornada a casa, com que s'hi ha de fer una repassada, vull aprofitar que tenen més de 150 productes de drogueria amb un 70% de descompte en la segona unitat, com tots els detergents Ariel. Me n'enduré dos, que hem de posar unes quantes rentadores. Supercor, Hipercor i el supermercat El Corte Inglés. A botiga, web i app. I recorda, aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 de la tarda. T'hi esperem! Això seria tot. Que acabeu de passar un bon dijous. Fins aviat!

0: volver a ser grandes.
1: Un altre sextet. Serà massa.
2: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
3: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
4: Arriben els millors dies de l'estiu per renovar casa teva. Arriben els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preus increïbles només del 20 d'agost a l'1 de setembre. Conforama.
5: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
6: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
5: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC+1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any, amb l'equip de Castells de RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
12: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
11: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC+1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
13: Descarregat!
11: RAC1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: El perquè de tot plegat.
15: 9 i 28, ara ho dèiem, les imatges són tan esgarrifoses del Nepal i del Tibet que semblen tretes d'una pel·lícula de ciència-ficció. Mentre les autoritats i les ONGs treballen com poden sobre el terreny, els experts investiguen què va provocar el que va passar. Per intentar entendre aquest episodi, podem parlar aquesta hora amb un expert en la qüestió. És el Joan Martínez Bofill, ell és geòleg i vicepresident del Col·legi de Geòlegs. Bon dia i moltes gràcies.
16: Bon dia, Sergi.
15: Les imatges, podríem dir que tallen la respiració per aquesta virulència de l'aigua. És un fenomen que s'hagi vist abans, altres vegades?
16: Bueno, sí, les imatges són esgarrifoses, no? A més, veus que arriba de manera sobtada, és això que li dona la flash flood, aquestes riuades sobtades. Sí, això s'ha produït, no? El que passa, clar, ara com que tenim la capacitat de tenir càmeres a tot arreu, doncs clar, ho podem registrar i això ens permet d'alguna manera ser conscients, no, de la gran energia que tenen aquests moments, aquests fenòmens naturals, no, que a més arriben de manera molt sobtada i que en parlem de riuada, però realment sí que porta aigua, però sobretot el que porta és moltíssima càrrega sòlida. Clar. Porta una gran quantitat de blocs, de roques arrossegats a favor de gravetat, que clar, això és el que realment té una capacitat destructiva molt, molt important.
15: Clar. Sembla ser que l'origen, aquesta hora, senyor Martínez, és un despreniment de roques i gel de l'Himàlaia sobre el riu que es diu Lendecola. Però clar, això com pot generar una riuada de tal magnitud?
16: Sí, clar, aquí, clar, estàs en una zona que és són valls molt encaixades, estan a les Himàlaies, és a dir, has d'imaginar els Pirineus o els Alps multiplicats per 3, per dir alguna cosa, clar, les alçades són enormes i a les parts altes doncs hi ha glaceres de gel amb els seus sediments, no?, que són morrenes glaciars, que normalment són uns sediments que es caracteritzen per estar formats per grans blocs em refereixo de mida superior a un cotxe o fins i tot doncs, superiors, amb una matriu fina i tot això. Aleshores, clar, estan posats a les parts altes de les muntanyes, en el moment que per algun factor que inicialment es va pensar que era un terratrèmol, però sembla que aquesta causa ha estat descartada, doncs aquests materials col·lapsen, s'esllavissen, i aquí té segurament a veure alguna cosa relacionada amb el canvi climàtic. Doncs, clar, això baixa a favor de pendent. Clar, pensa que és de la part alta on es produeix aquesta esllavissada. Aquí hi ha un pic que es diu Langtang Lirung, que està, és un pic que està lleugerament per sobre els 7.000 metres d'alçada. La part de baix doncs, està doncs, a uns 3-4.000, per tant, hi ha un desnivell ràpidament de 2-3.000 metres. Doncs això s'esllavissa, cau a favor de pendent, circula a favor de les valls i tot el que porta doncs, ho va arrossegant i ho va incorporant aquesta càrrega sòlida, i al final arriba com una gran onada superdestructiva, no?
15: Clar, hi ha molt desnivell en aquesta zona, és a dir, per aquesta pendent que vostè deia, estem parlant d'una pendent molt pronunciada, cosa que fa també que s'acceleri la velocitat de l'aigua i tota aquesta massa sòlida que arrossega?
16: Sí, mira, aquest el pic aquest Langdang Tirung, que és com la part més alta del sector, crec que eren uns 7.200 metres, mentre que la zona on es veuen els vídeos, no, que és la zona de la frontera, està al voltant de 2.400 metres d'alçada. Vol dir que hi ha 5.000 metres en total de desnivell. Clar, segurament això no s'ha produït ni en el pic, i a més hi ha hagut un recorregut entremig, no? Però clar, ràpidament estem parlant de que amb un trajecte molt curt, de pocs quilòmetres, doncs clar, aquesta massa despresa s'ha pogut accelerar molt, de manera molt, molt ràpida, no? Llavors arrossegant i desorient tot el que trobava el seu pas.
15: El terratrèmol va ser de magnitud 4.4, ara hi ha aquestes dues hipòtesis sobre la taula, és a dir, bàsicament és de si el sisme és la causa del despreniment o n'és una conseqüència. Si el terratrèmol no va ser la causa del despreniment, com ara sembla que la hipòtesi apunta una mica més cap aquí, i vostè ha parlat del canvi climàtic, clar, què pot haver causat que aquesta massa de gel i roques col·lapsi i es desprengui? Estem parlant d'un desgel sobtat, anticipat?
16: Sí, inicialment hi havia tres hipòtesis, no? I del que podia haver passat, no? Doncs que això fos una esllavissada, que sembla que és el que ha ocorregut. Hi havia la possibilitat de que un llac glacial hagués col·lapsat, que això doncs, a vegades té lloc, o a vegades també doncs, la tercera, que ja estava una mica descartada des de bon inici, és que haguessin estat pluges torrencials, que malgrat que ara estem a l'època dels monsons i és l'època plujosa allà, doncs tampoc ja s'han registrat pluges excepcionals, no? Aleshores, un punt sembla que tot bé apunta a l'esllavissada. El tema és què fa que aquesta esllavissada es desencadeni, el triggering factor, no?, que l'anomena. Inicialment es va registrar un sisme, no?, d'escala 4, ai, de magnitud 4.4, sí. Però les anàlisis posteriors han revelat, del Servei Geològic dels Estats Units, han revelat que aquest sisme registrat, al final no és de 4.4, és de 5.2, és superior, però és conseqüència de l'esllavissada. O sigui, perquè us feu una mica la idea de la magnitud. Penseu que els terratrèmols que va haver-hi a Granada fa pocs dies, no? Per tant, de fa uns 10 dies, doncs estaven a una magnitud de 4.9. La magnitud de l'esllavissada, aquesta ha generat un tremolor al terreny superior a aquests terratrèmols de Granada, no? Aleshores, clar, les causes, doncs bé, clar, estem en un context de canvi climàtic, llavors l'augment de temperatura el que fa és que, clar, a les zones altes de muntanya on tenim, doncs, normalment les glaceres i zones d'acumulacions de gel i, a més, de tots aquests sediments que, a més, queden lligats pel gel, si tenim un augment de temperatura, el que fa és que aquest gel es fon i llavors aquest gel perd la capacitat única, a part de que porta aigua al sistema, que genera pressió sobre el terreny, doncs el que fa és, d'alguna manera, també perdre la capacitat de lligar que té aquest gel, no? Llavors és quan es poden produir aquests fenòmens.
15: Estem parlant, per tant, senyor Martínez, d'una esllavissada i tota aquella massa de roca i gel que cau és el que comença a caure. I tota aquesta massa es va enduent i es converteix en ja no una bola de neu, sinó en una bola de gel i roca que va acumulant, i tot allò és el que cau i el que veiem caure, o també s'havia parlat d'aquesta esllavissada. L'esllavissada acaba creant com una mena de presa natural en un riu, es va acumulant l'aigua, i arriba un moment que aquesta presa natural ja no aguanta, es trenca, i llavors és quan esclata tot i quan comença a caure tot.
16: Sí, això també és una possibilitat que caldrà estudiar. Això passa al llarg de les llavissades, arriba al fons de vall, allà queda parada, doncs fa com una barrera, una presa natural, clar. I allà s'acumula l'aigua, i llavors, doncs, clar, al final aquesta aigua té prou de pressió com per vèncer això i generar, doncs, aquest moviment. A vegades, si no, també el que passa és que tens aquest llac, no?, que s'ha format a baix, al fons de vall, i si hi ha una esllavissada posterior que va a parar en el llac mateix, pot generar una onada que salti per sobre, allà com un tsunami, no?, interior, clar. I que ho arrossegui tot, no? I això també pot passar. Per tant, ara, clar, el que hem vist d'alguna manera és les conseqüències. Establir les causes és una cosa que serà no tan immediat, no? Tot sembla que sí, que hi ha fins i tot alguns científics que ja han localitzat una mica el punt d'origen, no?, que estaria en aquest vessant del Langtang Lirung, no?, en una zona que està una mica orientada al nord. Però clar, això caldrà analitzar amb molt de detall les fotografies, les imatges de satèl·lit, no?, per veure exactament quin és el punt inicial, no?, comparant amb fotografies anteriors, i després, evidentment, també caldrà fer un treball de camp, no?, per comprovar-ho, perquè al final les imatges ens donen informació, però després s'ha d'anar allà in situ i comprovar, doncs, tots aquests indicis, no? Per tant, establir la causa, el que és el factor desencadenant, encara trigarem, no? Però sí que sembla que és això, que tot apunta, doncs, a una esllavissada que es va desplaçar a una velocitat rapidíssima, no?, a favor de pendent.
15: L'any passat va haver-hi una altra riuada en aquest mateix punt, en aquest riu que es diu l'Endecola, en aquell va ser molt menys mortal, en aquell cas va deixar 11 morts, però l'Himàlaia va patir un terratrèmol l'any 2015 que es van dur 9.000 vides. Estem parlant d'una zona que pateix fenòmens extrems o també és un tema d'infraestructures deficients?
16: Bueno, les dues coses, no? Ho veiem sempre, no?, que quan hi ha aquestes grans catàstrofes naturals, on impacta més és a les zones menys desenvolupades, no? Però, per altra banda, clar, estem en una zona que, clar, l'Himàlaia és la serralada més alta del planeta, i no és perquè sí. Aquí el que trobem és que és un context geològic global en el qual, doncs, tots tenim la imatge d'Índia, no?, aquest triangle, no?, això en el seu moment era com una espècie d'illa, un continent, no?, aïllat, que està desplaçant-se cap al nord i xoca amb una altra gran placa tectònica, que és la placa d'Euroàsia, no?, i a la zona de contacte, que encara s'està bellugant, de l'ordre d'uns 40-50 mil·límetres l'any, ja, per tant, bé, no és una velocitat menor, no? Llavors, clar, tot això, doncs, el que fa és que, clar, aquestes plaques que estan xocant, que estan convergint, doncs genera una sèrie de falles i, precisament, clar, i aquestes falles al final és un desplaçament de la roca dins de l'escorça que genera terratrèmols. Per tant, és una zona que és tectònicament molt activa, no?, i grans terratrèmols es registren en aquella zona. Clar, si estem en una zona de muntanya empobrida, en el qual els desplaçaments són molt difícils, clar, és un país, doncs, poc desenvolupat, clar, la gent, a més, s'ha de concentrar en els fons de vall, perquè és molt difícil, no?, viure amb aquestes, en aquestes altituds tan altes. Vull dir, la gent tendeix a acumular-se, doncs, o muntar les poblacions allà on és més fàcil el transport i la comunicació. Llavors, clar, això augmenta d'alguna manera l'exposició. Per tant, tenen una mica tots els ingredients perquè quan hi ha aquests esdeveniments, doncs clar, doncs hi hagi aquestes catàstrofes.
15: Ja. Yeah. Clar, ara pensava, Venezuela, Colòmbia, Indonèsia, Granada, ara el Nepal i el Tibet. Sembla que el món estigui col·lapsant aquest darrer mes.
16: Sí, no? Sí, és com una teoria conspirativa. Però no, a veure, realment el que ens passa és que tenim la sort, no?, per dir-ho d'alguna manera, i també la desgràcia, de viure en un planeta que està viu. I això no sempre s'entén, no?, d'aquesta manera. De fet, vull dir, tenim volcans, tenim terratrèmols, perquè hi ha una tectònica de plaques, perquè realment la Terra, doncs, els continents d'alguna manera es mouen i llavors doncs, això ens genera, tenim una atmosfera que ens provoca, i una hidrosfera que ens provoca pluies sobtades, ens provoca inundacions. Clar, si estiguéssim per exemple a la Lluna, que és una, per dir-ho d'una manera simple, és una massa de pedra estable, que no hi ha plaques tectòniques que es moguin, ni hi ha atmosfera, ni hi ha hidrosfera, clar, tot seria estable. Clar, el problema i la gràcia que té la Terra és que, clar, és un problema, és un planeta que és viu, no? I llavors, per tant, i a més estem en una condició, en una situació actualment que el clima està canviant. Llavors, les condicions que teníem són diferents. Per tant, vol dir que més que mai hem de parar atenció, doncs, a aquests, i tenim més població que mai en el planeta, no? Per tant, més gent exposada. Per tant, més que mai hem d'estar molt atents, no?, a veure, doncs, tot això que està passant.
15: Tenint en compte que tot això pot haver estat provocat per una esllavissada, ara ja torno al cas concret, del Nepal i el Tibet, es podria repetir una situació com la d'ahir en les properes hores o dies?
16: Bueno, clar, això és molt difícil, no?, de dir. No tenim, no?, una bola de vidre, però clar, sí que és cert que quan tu tens una esllavissada, i això, clar, aquesta esllavissada ha estat enorme, jo no crec que es produeixi una esllavissada d'aquest estil, però el que sí que tens és que, clar, aquell material que s'ha bellugat, d'alguna forma, ha generat, doncs, ha generat espais buits i ha generat zones que abans estaven confinades, que ara mateix estan exposades. Per tant, és possible que es produeixin, doncs, fenòmens secundaris menors, no?, associats a aquest gran moviment. Clar, si ara allò que diem sempre, no?, sempre plou sobre mullat, si ara, per exemple, els monsons comencen a deixar més precipitació en aquest sector, doncs clar, realment, doncs, això pot generar problemes afegits.
15: Sobre això mateix li trasllado una petició que ens fa un oient. Ens ha escrit, diu: som un grup que marxem el 5 de setembre a Ladakh, al nord-oest de la Índia, frontera amb el Tibet, al Transhimalaya, en un viatge organitzat. És un dels ports de muntanya transitats més alts del món, amb glacials, llacs, i amb tot el que ha passat i les possibles causes del desastre al Nepal, estem neguitosos. És precisament una mica això, si la zona pot haver quedat remoguda i es podrien reproduir fenòmens similars, ja no en aquesta mateixa zona, que també, que ara ho comentàvem, sinó potser en zones properes de l'Himàlaia. Sí.
16: Clar, el que hem de tenir clar és el risc, no? Vull dir, ara doncs és molt fàcil viatjar tot arreu i clar, quan tu vas a zones de muntanya i sobretot això que és molt alta muntanya, no? El risc zero no existeix. Clar, en principi, doncs no hem d'esperar que torni a passar això, aquesta ha estat una catàstrofe excepcional. Jo sé que he vist a les notícies, doncs, que hi ha agències de viatges que estan anul·lant expedicions i tal, en part també per prudència, no? Però bé, no és d'esperar que això, doncs, ara de cop es comenci a bellugar tot. El que passa que, clar, sí que hem de ser conscients de que, bueno, doncs, quan vas a la muntanya, sigui a l'Himàlaia, sigui al Pirineu o sigui als Alps, doncs hi ha un cert risc. I llavors, doncs, clar, que l'està pendent, doncs, de les condicions meteorològiques, s'ha de ser, ens hem d'informar prèviament, s'ha de consultar les autoritats locals i s'ha de ser prudent i també ser conscient de que, clar, el risc zero no existeix. Això és evident, no?
15: Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al món RAC1.
16: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
15: Bon dia. Què dius, Míriam?
0: Uau. Uau. Vull dir, ja ho ha dit el professor i ho ha explicat, crec que d'una manera molt pedagògica, però encara és un moment molt incipient, doncs, per treure conclusions. Els experts ja estan treballant, que són els que ara mateix han de posar-se, doncs, mans a l'obra, doncs, per intentar donar resposta, perquè crec que tothom ens preguntàvem una mica això, no? Què és el que ha passat? I si pot tornar a passar? És a dir, aquestes imatges jo crec que passaran a la història. Aquest episodi d'ahir s'estudiaran els llibres d'història i s'estudiaran els llibres dels que a partir d'ara vulguin dedicar-se a l'estudi de la nostra Terra. I sí que m'ha agradat un concepte que ha dit i que a vegades se'ns oblida, que per sort o per desgràcia vivim en un planeta viu. I en un planeta que porta potser masses anys vivint les conseqüències de tenir aquests humanets que tenim per aquí per la Terra, que som nosaltres, i que anem fent i desfent, no? I que, malgrat nosaltres ens pensem que som els amos de la Terra, crec que el planeta no és propietat de ningú i que és la seva pròpia propietat, no? I que quan respon d'aquesta manera i passen aquestes catàstrofes naturals, doncs no, ens quedem tots una mica amb la reflexió de, és que per molt que ens pensem que el planeta és nostre, ens demostra una i una altra vegada que no. I fa molts anys recordava que en unes inundacions que va haver-hi al meu poble, a Montcada, em van dir, és que en el foc, i a més aquests dies a Montcada que també hem tingut foc perquè el barri de Can Cullàs ha estat molt a propet de l'incendi de Collserola, em van dir, mira, més que el foc el pot parar l'aigua, però és que l'aigua no la para res.
15: És imparable. Ho comentàvem amb la Mònica Usada a les 7 del matí. És
0: imparable, no? I clar, intentar... veus les imatges i et tremola tot quan veus a la gent desesperada corrents i pensa... I jo crec que mateix pensaven, no sé a on estic fugint, clar, clar, perquè no ho podrem frenar, això, no? Però, home... Jo tinc molta curiositat per saber al final en què acaba la resposta de tot plegat, i jo seria molt prudent. Jo potser també sóc una mica del sector de la cagalera, eh? Si ara tingués un viatge m'ho pensaria dues vegades, miraria molt bé, i fins que no tinguéssim una mica la situació controlada i almenys un primer per què o un primer què, jo m'ho pensaria molt i agafaria un d'aquestes assegurances de cancel·lació de viatges, perquè jo ara no marxaria tranquil·la.
15: Oriol, què dius?
17: No, a mi, a banda que m'han semblat molt pertinents i molt entenedores les explicacions que ha donat el vicepresident del Col·legi de Geòlegs, jo, ahir a la redacció, clar, va haver-hi un punt que el que comentaves també, no?, abans de l'entrevista, el tema de totes aquestes imatges d'aquesta tragèdia que ens han sortit tots a l'algoritme, que l'algoritme ens les ha anat servint, i hi ha un punt que vaig haver de parar de no poder veure-les més, perquè realment eren esgarrifoses, no? I és el que comentava una mica aquest expert molt encertadament, que al final el tema, no?, on també ha jugat una influència i un paper important en, no?, aquesta magnitud tan important de la tragèdia és, bueno, el que sigui una zona poc desenvolupada, no?, amb unes infraestructures també no prou preparades, i que la gent es concentra, no?, a les valls, perquè en una zona d'altura és més difícil viure, i no, que això també ens demostra que la geografia, no?, a vegades s'acaba imposant i els accidents s'acaben imposant, però que també, no?, en aquest impacte hi acaba influint d'alguna manera també les condicions i el desenvolupament de les zones.
15: Hi havia aquella frase de la meva àvia, la deia, a la vora del riu no t'hi facis el niu, també.
18: Sí, cosa que no es compleix fins i tot a Catalunya, perquè recordem que hem tingut fa uns mesos una polèmica perquè hi ha una preocupació creixent per construccions que hi ha en zones inundables, per càmpings que hi ha en zones inundables, i per tant això a tot arreu s'ha fet històricament malament, perquè abans la gent es posava a viure on podia sense estudiar tant, però ara que tenim molta més informació, tenim moltes més eines, sí que és el moment de començar a fer les coses una mica millor i tenir present això, o sigui, el planeta com deia l'expert que s'ha entrevistat, és viu i això vol dir que sempre podrà més que qualsevol decisió o qualsevol infraestructura creada pels humans, perquè és veritat que aquestes poblacions sí que són en zones no riques i per tant tendeixes a pensar que les construccions són molt febles, però em sembla que la força que portava aquesta esllavissada no, sobretot amb aquestes qüestions és molt important no caure en el cunyadisme i no fer afirmacions per les quals no tenim prou coneixement, però m'ha semblat entendre de l'expert que no hi hauria hagut res que ho hagués aturat en aquest cas, no?
15: Sí.
18: Llavors, clar, és important aclarir les causes, és important saber fins a quin punt és cert que el comodí aquest del canvi climàtic, quina influència hi ha tingut, però sobretot aquesta informació que tenim ara, que en tenim molta més que fa un segle o que fa dos o encara més enrere, encara menys, la utilitzem adequadament per a l'hora de prendre decisions a tot arreu, no només a la zona aquesta, que és especialment complicada geològicament, perquè precisament per com es va originar i per això hi ha tant moviment de plaques tectòniques. Però aquí també hi ha passen coses, i de tota la llista que has fet, t'has deixat el tornado d'Occitània.
19: Ai, de cada que és de...
15: Sí, ai, de Camprodon.
19: De Carcassona.
18: No, Carcassona.
15: Sí, però bueno, també hi va haver-hi una a Camprodon, a tocar de Camprodon.
18: Val, però aquest,
15: sí, aquest dilluns a la tarda, aquest, deies?
18: Ah, sí, aquest, val, que ha arrasat...
15: Sí, no, clar,
18: hi ha hagut cases, hi ha cases destruïdes.
15: Sí, la virulència no era la mateixa.
18: No palmeres arrencades, sinó cases destruïdes d'una manera brutal que la població encara no se'n sap a venir. Perquè estàs allà al cor d'Europa, civilitzat, i que et creus que ets el primer món i que estàs segur... I no, passen coses d'aquestes.
15: Núria, per acabar.
20: Sí, jo també afegir posar en valor el paper dels experts i de la ciència per entendre o intentar començar a entendre què és el que ha passat, i crec que en aquest context on proliferen sobretot, per exemple, doncs, discursos, no? Doncs ara que tenim el futur del negacionisme climàtic, etc., crec que és superimportant, doncs, donar espai a això, a la ciència. I després, jo sí que també una cosa que he passat i que vaig pensar ahir veient les imatges és... Clar, quan passa una catàstrofe així és dramàtic, no? però a més quan passa en països on, per exemple, doncs, els equips de rescat segurament no seran molt insuficients, ara quan potser d'aquí un temps es pugui començar a parlar de com es reconstrueix realment, quina capacitat de reconstrucció hi ha, no? Aleshores, com la duresa d'aquesta catàstrofe en països, no? I per exemple ara ho deies, Venezuela o Colòmbia amb els terratrèmols, no? doncs com encara es fa més crua per tota aquesta dificultat de no només d'afrontar-la, sinó després d'intentar recuperar, quan es pugui parlar de recuperació, doncs que sigui una zona habitable o, si més no, transitable, no?
15: A 7 minuts i arribarem a les 10 al punt del matí. Fem una pausa i parlem d'aquesta sanció arran d'un acord, però és un acord històric, és una sanció històrica a l'empresa que hi ha darrere d'Instagram, de WhatsApp i de Facebook, que podria canviar el funcionament de les xarxes socials tal com el coneixíem fins ara. Un moment.
21: RAC 1.
22: Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
23: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
24: Ganes de cinema? Aquest dimecres 26 d'agost, estrena especial de la nova pel·lícula de Sorogoyen, El ser querido, amb col·loqui en línia a càrrec de Javier Bardem, Victoria Luengo, Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña a Movie Aribau i Movie Balmes.
25: I divendres tornem a Hogwarts per celebrar el 25è aniversari de Harry Potter i la Piedra Filosofal amb una sessió especial Back to Hogwarts amb 12 minuts extras.
24: Entrades a moviecinemes.com.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
3: RAC 1. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC 1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broc sumant-se a la festa.
4: Va cap a la pilota Rafinha! Gol!
3: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fot-li Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao, i tu diràs. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1.
5: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
14: El perquè de tot plegat.
15: 4 minuts i les 10. Aquesta hora, informació de servei. Sí, sou usuaris de la línia R4 de Rodalies. Ah, gent, a veure què dirà. Una bona notícia?
18: Ja. No, no crec. Funciona.
15: Calceu-vos i aneu amb temps a buscar el tren, perquè hi ha retards a la línia per, una altra vegada, un robatori de cable entre les estacions, en aquest cas, de Sant Sadurní i la Granada. Per tant, molta paciència, un dia més, nou robatori de cable, en aquest cas línia L4 de Rodalies. Ja es comencen a produir retards força importants per aquesta afectació entre les estacions de Sant Sadurní i la Granada. Un dia més.
19: Hosti, aquest matí m'ha anat pels pèls, perquè he agafat la R4 aquest matí. Per tant, m'ha anat justet,
15: imprudent.
19: Justet.
15: Imprudent. Sí. Va, és una de les grans notícies del dia arreu del món, aquest acord sense precedents amb què Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp, s'ha estalviat a continuar amb el judici en què l'acusaven de provocar addiccions a menors i problemes de salut mental a nens i nenes. Totes aquestes acusacions queden, podríem dir, en paper mullat, i el judici queda frenat, paralitzat, totalment anul·lat, perquè la companyia pagarà 17.000 milions de dòlars. Això són uns 4.600 milions d'euros en indemnitzacions. Ara bé, a banda d'embutxacar-se un bon grapat, Instagram i Facebook s'han compromès a aplicar algunes mesures importants a les seves aplicacions. Ara les desganem. Mariona Martínez, bon dia.
6: Bon dia.
15: A veure, quines són les mesures més importants? Entre aquests, insistim, ara per ara, compromisos.
6: Exacte. Meta ha fet, de moment, diverses promeses, probablement les més rellevants, perquè són les més estrictes, són dues. D'una banda, els menors de 18 anys no podran accedir a les xarxes socials, com deies, Facebook, Instagram, WhatsApp, les xarxes socials de Meta, en horari nocturn. Això, de moment, és des de la mitjanit fins les 6 del matí. I d'altra banda, també tindran limitat automàticament un temps màxim d'ús d'aquestes aplicacions, que serà de 2 hores al dia. Un cop superat, en principi, ja no hi podrien entrar més a les xarxes. Ara bé, tots dos límits encara serien més restrictius si les altres xarxes socials, altres companyies, TikTok, YouTube, altres tipus de companyies, també accedeixen a aplicar aquests límits. Si fos així, l'horari nocturn s'ampliaria de 10 de la nit a 7 del matí, per tant, moltes més hores en què els menors no podrien entrar-hi a les xarxes, i el temps d'ús màxim es reduiria a tan sols 1 hora al dia.
15: És a dir, en aquest cas Instagram ha dit, nosaltres estem disposats a fer això, i podríem anar fins i tot una mica més allà en cas de que TikTok i YouTube fes el mateix.
6: Exactament.
15: Val. No se sap, però, ni quan ni com. De moment sí que sembla que ha de ser als Estats Units, però, com sempre, aquestes companyies, que és la seva seu, tot el que pugui començar allà es pot fer extensiu a la resta del món.
6: Exacte, això ara ho comentem.
15: Val. Hi haurà alguna excepció a aquests límits que ara deies?
6: De fet, sí. Els pares de les criatures podrien ampliar tots aquests límits que dèiem, el temps d'ús, també permetre'ls accedir en hores nocturnes a les xarxes. Per tant, les mesures no prohibeixen del tot aquests usos i deixen la porta oberta a excepcions sempre a criteri dels pares.
15: Hem parlat moltes vegades també d'aquest scroll infinit, que bàsicament ens fa entrar en bucle de consum continuat, vídeo rere vídeo. Això com queda? Se n'ha parlat?
6: S'està parlant molt. S'està dient que l'escroll infinit ha arribat al seu final, almenys pels menors, però realment el que s'han compromès de moment la companyia és establir una pausa obligatòria cada 15 minuts d'aquest escroll, cada vegada que un menor porti. Cada vegada que portin una hora o una hora i mitja fent aquest scroll, hauran de parar. I tindran pauses també cada aquests 15 minuts, com dèiem. Vale. Per tant, no concreta encara, per exemple, de quants minuts ha de ser aquesta pausa.
15: Clar, això anava a dir.
6: És un dels grans dubtes d'aquesta sentència, però sí que rebran avisos periòdics del temps que porten connectats, si porten 10, 20, 30 minuts, i això, cada 15 minuts una petita pausa i una pausa addicional cada hora i cada hora i mitja.
15: Mm-hmm. És veritat que aquests avisos, que ja hi ha altres aplicacions que et pots posar en el teu telèfon mòbil i ja t'ho fan, que són independents d'Instagram, sí, de WhatsApp, de TikTok, i et diuen, escolta, fa mitja hora que estàs dins d'aquesta aplicació. Escolta, fa una hora que estàs dins d'aquesta aplicació. És veritat que tenen un punt un punt dissuasori de, en aquell moment dius, hosti, prens consciència de que portes una hora allà. Per tant, és veritat que potser podria servir. També és veritat que això potser, si tens 30 anys, en aquell moment ets molt conscient i dius estic perdent la meva vida ara aquí, vaig a fer alguna altra cosa, quan en tens 12, 13, 14 o 15, que el que vols, bàsicament, és estar allà, ja et poden avisar que portes mitja hora o una hora, que t'és igual.
6: De fet, Instagram ja té una funció similar que tu pots activar d'un límit d'ús diari per tu mateix.
15: Ah, la mateixa Instagram, això ja
6: sí,
15: ho té?
6: Sí, això Instagram ja ho té. Jo, per exemple, ho tinc activat, però la trampa aquí és que tu pots decidir ampliar aquest ús. És a dir, jo, per exemple, tinc un límit d'ús d'Instagram d'una hora al dia, però quan em ve de gust li dic que ho desactivo en aquell dia. Clar. I puc continuar escrolejant o mirant vídeos, i això en principi els menors no ho podrien fer amb aquesta nova funció. D'acord. Per tant, és més restrictiu. A banda d'això, una altra mesura important és que quedaria desactivada la funció coneguda com a autoscroll, que és aquesta funció per la qual els vídeos es reprodueixen l'un rere l'altre sense control i no has de fer tu el gest amb el dit passar el vídeo perquè reprodueixi el següent, sinó que ho va fent de manera automàtica i, per tant, no has de fer cap esforç ni físic per continuar consumint.
15: És que això realment sí que és bestial, perquè l'escroll infinit, al final fem escroll de forma com inconscient i fem allò amb el ditet cap amunt a la pantalla i ja et surt com sol. Però és que, a més, ja han ideat aquests sistemes perquè tu potser et despistes, no vas a fer scroll i vols parar, però acaba el vídeo i ja et surt el següent i acabes dient, bueno, el miro, a veure què tal. Quines altres mesures s'han d'aplicar? N'hi ha més?
6: Sí, hi ha mesures també dissuasives de l'ús de les xarxes, com comentàvem. Per exemple, que els menors no puguin rebre notificacions d'aquestes aplicacions en horari escolar. Això, de moment, és entre les 8 del matí i les 3 de la tarda. Instagram no els enviaria cap tipus de notificació ni de cap contingut nou. També s'han compromès a reforçar, diuen, les mesures per evitar que els menors accedeixin a continguts inadequats, podríem interpretar continguts violents, etc. Tot i que de moment tampoc es concreta encara de quina manera es farà. Recordem que tot això és molt nou i, per tant, encara hi ha molts dubtes de la sentència. Uh-huh. I hi ha unes altres mesures que sembla que incideixen més en l'impacte que tenen les xarxes en la salut mental dels menors. Per exemple, que no puguin veure el número de m'agrades que tenen les seves publicacions, que és una cosa que sempre ha provocat debat sobre l'impacte que té en la seva salut mental. Tampoc podrien veure les reaccions. És aquesta funció per la qual pots enviar una emoticona reaccionant a una història d'Instagram o Facebook. Això tampoc ho podrien fer. I els menors tampoc tindran accés a filtres estètics que distorsionin les seves cares o cossos. Un altre dels grans debats que hi havia a les xarxes socials actualment.
15: Realment, dit això, una cosa rere l'altra seria un canvi substancial, com a mínim.
6: Això sembla, sí.
15: Clar, a tot això, quan s'apliqui, la idea és que ja sigui per sempre?
6: De fet, no. El compromís diu que les mesures estarien en vigor una dècada. I, de fet, les més estrictes, la del límit d'ús diari de dues hores i la del bloqueig nocturn, tan sols estarien en vigor 5 anys. Per tant, encara no sabem què passaria si això s'acaba aplicant, quan s'acabi aquest període, si es tornaria enrere, si això causaria precedent i no es tornaria a aplicar. No queda gaire clar.
15: La sentència, però, encara deixa alguns dubtes.
6: A banda de tot això que comentàvem, que encara falta per concretar, hi ha el dubte de si totes aquestes mesures es quedaran només als Estats Units. En principi, la sentència s'està produint en aquest país, però hi ha el dubte de si Meta les haurà d'aplicar també a altres països. La Comissió Europea ja havia estat especialment crítica amb algunes d'aquestes funcions i ja les volia limitar. Per tant, encara no queda clar aquest aspecte. També és interessant explicar una mica més això que parlàvem de l'autoscroll. Potser alguns oients s'han sorprès això de que els vídeos passin sols, perquè als països europeus aquesta opció la tenim desactivada de base. És a dir,
15: a Instagram?
6: Sí, a Instagram. Com a mínim a Instagram.
15: Jo crec que a Twitter?
6: Twitter sí, Twitter,
15: Twitter
6: sí que ho fa.
15: A Twitter sí que va sol.
6: Exacte. Però Twitter va per una altra banda, és una altra companyia. Sí, sí. Nosaltres a Instagram, si voleu comprovar, els reels d'Instagram, les opcions, pots activar tu, si vols, l'autoscroll, per no haver de fer el gest amb el dit de passar el vídeo. Ara bé, el tenim desactivat de base. Als Estats Units, fins ara, és el contrari. Ells ho tenen activat i, de fet, no tenen cap opció per la qual la puguin desactivar. Mm-hmm. Per tant, per ells això sí que és un canvi substancial.
15: Hola, Jordi Selles, bon dia.
7: Bon dia, Sergi, com estàs? Com
15: bon
7: esteu?
15: Bon dia, Jordi. Molt bé, i tu?
7: Doncs molt bé, escoltant aquí una notícia històrica, eh?
15: Sí, eh? O sigui, això sí que és impepinable, és una notícia històrica.
7: Ho és, i a més l'impacte que ha tingut des que va sortir ahir la tarda als mitjans, diguem-ne, els que som nosaltres, no? Les ràdios, els diaris, els mitjans que els americans en diuen els legacy media, no? Els mitjans d'abans, els mitjans de tota la vida, n'hi han donat doncs, una presència molt gran, i això vol dir que realment es pot posar més o menys a l'alçada del que va ser doncs el Dieselgate, aquell famós de Volkswagen, no? o el que va passar amb les empreses de tabac americanes a finals dels 90, no? Amb una multa que va ser també espectacular. Per primera vegada, empreses d'aquesta nova economia tecnològica que no té ni 20 anys d'història, perquè és una economia que, recordem que Facebook apareix el 2006, Twitter també, el 6-7, Instagram apareix el 2010, si faig memòria. O sigui, estem parlant d'empreses i de sectors molt joves per tenir un impacte tan gran, no?
15: Clar. Què et sembla? És un sí, però...
7: Sí, és un sí, però absolut i gegantí. És un impacte, com ho heu dit des de primera hora del matí, econòmic relatiu, perquè estem parlant d'aquests 15.000, 18.000 milions de dòlars, depèn de com facis el càlcul, que els hi costarà a Meta, quan realment l'any passat van acabar l'any tancant entre 50 i 60 mil milions de benefici. De benefici, per tant, és que això no li fa ni pessigolles, és una part del benefici que van treure l'any passat i estan tancant un judici que els hagués pogut sortir molt malament. Recordem que això no és un judici, això és un acord extrajudicial, amb una coalició de fiscals, això tan nord-americà, no? Escolta'm, arreglem-ho a part, no? I això realment és una cosa que podia haver costat molts més diners a Meta, que és l'empresa que té Facebook, que té WhatsApp, que té Instagram. Però a mi el que em fa més gràcia de tot plegat és la intel·ligència dels advocats de Meta per no només evitar aquesta multa, que hagués estat molt més gran, evidentment, si hagués anat a judici, hagués tingut un efecte de relacions públiques molt més gran, sinó per implicar la competència.
15: Clar.
7: O sigui, l'acord implica la competència. Això a mi em sembla absolutament magistral per part d'ells, no? Perquè al final el que han acabat dient és, escolta'm, nosaltres pagarem el 70% d'aquesta multa, però l'altre 30% només el pagarem si TikTok i YouTube també ho fan.
15: Ja. Yeah.
7: També apliquen aquestes condicions que ens estan obligant a aplicar a nosaltres.
15: A mi que m'expliques, no?
7: Tu imagina la cara dels executius de YouTube i de TikTok dient, però què està passant aquí? O sigui, ja. Nosaltres estàvem veient amb les crispetes que els hi passava els de Meta, no? Aleshores, sí que és veritat que tenen raó quan ells justifiquen, diuen, escolta'm, un adolescent quan deixa de tenir accés a Instagram, perquè se li acaba, no? Té un límit, es passa a YouTube o es passa a TikTok. I llavors torna l'altre, no? Per tant, són vasos comunicants, i això és una cosa que a mi també em sembla molt interessant, no?, del que va passar als Estats Units.
15: Clar, aquí els dubtes que generen és quan podrien entrar en vigor i aplicar-se aquests canvis, i on? Perquè de moment, clar, es parla només dels Estats Units.
7: Es parla dels Estats Units, i perquè, pensa una cosa, Sergi, a Europa anem a una altra velocitat amb això, estem en una altra dimensió. O sigui, Europa el que s'ha fet va començar a França, va ser Macron el primer que ho va fer, però llavors ha estat Dinamarca, Espanya mateix, no? Que Àustria, Itàlia, Eslovènia, o sigui, estan prohibint les xarxes socials, prohibint. No posem un límit, que no hi hagi un scroll, que no hi hagi... No. Escolti, vostè no té 16 anys, o 15, no? En el cas de Dinamarca o en el cas de França, vostè no té, o vostè, si dic vostè en un nen és molt greu, tu no tens accés a les xarxes socials. Punt. Ni scroll, ni no scroll, ni horaris, ni no horaris. No n'hi ha. I això és molt més radical i jo diria que molt més poderós que tota aquesta mena de partida del joc de l'oca o del monopoli que estan creant de si al cap de 60 minuts l'escrol no sortirà, i això té molt de redacció de molts advocats i molts fiscals fent-ho. La realitat és que al final es trobarà la manera de sobrepassar aquestes prohibicions. L'anonimat és una de les coses que encara avui, per més que posin allò que diuen ells a la sentència aquesta o a l'acord, diuen una detecció robusta de l'edat dels usuaris. Què vol dir una detecció robusta de l'edat dels usuaris? En un país on la gent no té ni tan sols carnet d'identitat. Què vol dir? O sigui, realment hi ha una dificultat d'aplicació que ve mateix en aquest acord, que es farà evident en els pròxims temps i que, a més, està molt ben calculada pels executius, tant de Meta com dels que ja ho estan calculant ara, de Snapchat, de YouTube, que és Google, de TikTok, de dir, escolta'm, tenim molts anys per davant encara de seguir munyint la vaca de la publicitat i de les nostres eines de xarxes socials. Perquè no oblidem una cosa, Sergi, les xarxes socials, aquestes que coneixem avui, d'aquí uns quants anys ja no hi seran. Nosaltres ens sembla que això és per sempre, però és que d'aquí uns anys recordarem, i te'n recordes aquella època que teníem Instagram, que veiem els stories, perquè hi haurà un altre format. Clar, és que això avui ens sembla que és etern, i mai res és etern. Bueno, la ràdio sí que és eterna, perquè des que es va inventar, la ràdio continua sent un mitjà líder, és veritat, però és dels pocs mitjans, fins i tot la televisió lineal ha perdut, no? Excepte la ràdio, hi ha molt pocs mitjans que no hagin perdut la seva potència social, no? I les xarxes socials també ho faran, perquè apareixerà una cosa nova, apareixerà una nova tecnologia, apareixerà una nova manera de connectar, no ho sabem. Per tant, han calculat molt bé el que els passarà durant aquests pròxims temps. Per mi, la cosa més robusta és l'europea, la posició europea és la més forta, sense cap mena de dubte. Veurem què passa, també,
8: I estàs a favor? Creus que aquest és el camí? És a dir, prohibició total de xarxes socials als menors de 16 anys, per dir alguna cosa?
7: Crec que la prohibició el que fa és donar un missatge molt clar, és com està prohibit fumar. Aleshores hi ha adolescents que fumen, evidentment, però hi ha una directriu clara que la pren una unió de països, en aquest cas la Unió Europea, amb governs de tendències molt diferents, d'idees molt diferents, que diuen, escolta'm, si tu ets adolescent, aquest tipus de contingut no t'ajuda a ser una persona millor, no t'ajuda a ser una persona més intel·ligent, més formada, més, de fet et treu moltes capacitats, no? Aleshores, aquesta és una decisió política al capdavall, i si tants estats amb tants governs diferents s'hi posen d'acord, em sembla que és la visió sòlida. Què passa? Que al capdavall és una qüestió, i sempre ho dic igual, de responsabilitat personal i familiar. És una cosa que nosaltres, els que som pares, mares de nens, que ara són, els meus fills són preadolescents i adolescents, tinc un fill d'11 anys i un fill de 15, hem de ser conscients que no podem donar-los un telèfon mòbil i no fer-nos-en responsables d'aquell telèfon mòbil, com si els donéssim una motocicleta d'aquests ciclomotors que tens quan podies portar-los amb 14 anys, o una bicicleta, és igual, o un patinet elèctric, i no explicar com es circula pel carrer o com funciona aquell vehicle. No podem donar telèfons mòbils als nostres adolescents i dir, escolta'm, ja et descarregaràs i ja faràs. Hi ha aplicacions, el Family Link, que el control parental, hi ha mil maneres de poder saber que no és només una qüestió d'Instagram o una qüestió de TikTok, és que són els jocs de, jo que sé, el Brawl Stars, són els jocs, diguem-ne, que t'enganxen, no?, del Candy Crush o d'altres aplicacions que poden anar sortint a través de Discord o a través d'altres eines de connexió que poden generar el mateix efecte d'addicció. Són els pares, les mares, que ens hem de responsabilitzar d'això, i punt. O sigui, llavors els governs hi poden ajudar, la resta de gent hi pot ajudar, però si nosaltres no ens comprometem, ja podem anar demanant responsabilitats als altres.
8: Com ho fas tu, això, amb els teus fills, Jordi?
7: Doncs mira, des de petit, jo sempre explico, els meus fills tenen mòbil des de fa molts anys, o sigui, des dels 8, 9, 10 anys ells van tenir mòbil. Per què? Perquè el mòbil per mi és una cosa meravellosa, és una càmera de fotos, és un Walkman, no? Jo quan era petit tenia un Walkman i posava els meus cassets. Avui, quan ells tenen la seva compte de Spotify, descobreixen la música. Què passa? Ostres, que aquest mòbil no pot tenir connexió, no pot tenir connexió més enllà del que jo determino que hi facin. Si tenen un mòbil per fer fotos i per poder escoltar música, perquè és el que jo considero que un nen de 8 o 9 anys pot fer, no li he de deixar descarregar videojocs. Hi ha eines molt senzilles, Family Link de Google és senzillíssima, el control parental d'Apple és senzillíssim per senzillament bloquejar, dir, escolti'm, a partir d'aquesta hora aquest nen jo no es connectarà al mòbil, a partir d'aquesta hora s'apagarà, aquestes aplicacions no les pot baixar, per tant, tens control absolut i no cal ser un hacker, o sigui, és molt senzill fer-ho. I per tant, no hem de demonitzar la tecnologia ni les eines que ens dona la tecnologia. La tecnologia és fantàstica, hem de ser nosaltres els que ens hem de responsabilitzar de com fem servir aquesta tecnologia.
15: El Jordi Selles és expert en cultura digital, és col·laborador habitual de la casa, director també del Centre d'Arts Digitals Ideal. Jordi, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
9: A vosaltres, Sergi, encantat de parlar de nou.
15: Fins ara. Pràcticament un quart d'onze, pausa, i ho comentem tot plegat. Un moment.
10: RAC 1.
11: Ganarles el derbi es lo único que pido.
12: Volver a ser grandes.
13: Un altre sextet serà massa.
16: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
26: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
27: Que l'any serien 1, 2, 3...
26: Més de 2.400 euros.
27: Ja m'has descomptat!
26: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1 amb 0,9 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
28: Tiri, tiri, tiri.
29: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
30: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
29: Bona fórmula, eh?
30: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a líniadirecta.com.
31: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
32: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
31: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
32: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
33: Què et passa?
34: Que no em tanca la maleta.
33: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
34: Bé, si trec uns quants banyadors...
33: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
35: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
33: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
36: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
37: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
38: I és a dir que tinc moltes ganes de començar.
39: Havia de venir amb els taloners.
40: De saludar a les 7, és una meravella.
41: Han anat molt bé les vacances.
42: Tot el dia a la platja.
43: I amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
44: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
45: Perquè el panorama està complicat.
46: Sí. És una temporada de repte.
47: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
48: Toca matinar.
49: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
50: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
15: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
21: RAC 1. Tots som 1.
25: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
51: Avui, a la tertúlia, amb les periodistes Sílvia Barroso, Núria Rius, Oriol Soler i Míriam Sant Germain.
14: El perquè de tot plegat.
15: 10 i 18. Núria, com ho veus tu?
20: Doncs mira, jo d'entrada m'agradaria dir que 17.000 milions, que per nosaltres són molts, en el fons, perquè aquestes corporacions piquen però no fan mal, perquè al final Meta guanya 60, bueno, gairebé 70.000 milions l'any, no? Jo dic, quan tu li demanaves si veia un gran acord, bueno, no, un gran acord, diguem, d'un canvi, bueno, és que ni tan sols potser econòmicament el que ha hagut de pagar és un cop dur per l'empresa, no? I després per mi serà clau, sobretot, com podrem fiscalitzar, com es desenvolupa aquest acord, no? I la lletra petita exacta, no? Perquè pel que he llegit i pel que ens explicava ara, es posa molt el focus en els horaris, per exemple, no? En el control del temps que passem, però el problema de fons una mica necessitat del contingut d'aquestes xarxes socials, no? I a veure amb aquest contingut una mica doncs, què és el que passa i quin control real s'acaba fent.

0: buscar maneres de continuar mantenint el negoci, evidentment, en els marges, en els voltants de totes aquestes suposades limitacions que veurem efectivament com s'executen. Perquè si no hi ha realment una voluntat, diguéssim, i un control per part de les famílies o per part del mateix usuari, això pot quedar en paper mullat. Però sobretot, és molt important que això, com dèiem, d'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys ja en parlem. És que d'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys les xarxes seran unes altres. I va tot molt ràpid, i més en l'era de la intel·ligència artificial. Ens està passant per sobre, absolutament. Aquestes empreses tenen el control absolut, no només de l'oci, sinó de la informació. Decideixen quin material, amb els seus algoritmes, que els poden tocar contínuament, què veus i què no veus, i què fas i què no fas. I al final, tot això és una mica per tranquil·litzar-se la consciència de les autoritats americanes, però tinc molts dubtes de l'efectivitat que pugui tenir, i més a anys vista.
1: Oriol, jo comparteixo l'escepticisme de les meves companyes de tertúlia en algunes coses, però que sí crec que és important destacar, sobretot des de la perspectiva nord-americana, que és on s'ha adoptat aquest acord. O sigui, l'exportació d'això a Europa jo crec que és molt més complicat, però des de la perspectiva nord-americana sí que crec que és important que aquest acord demostra dues coses. Primera, que el funcionament d'aquesta gran indústria de les empreses tecnològiques multinacionals i de les xarxes socials està basada en l'addicció. I això és el que aquest acord demostra i posa negre sobre blanc en un document legal que marcarà la indústria, el funcionament d'aquesta indústria els propers anys als Estats Units. És a dir, aquestes grans empreses que fins ara havien absolutament passat dels efectes nocius d'aquest funcionament del seu producte basat en l'addicció té sobre les persones, és a dir, quan hi havia demandants individuals no els hi feien cas, rebutjaven tot, han hagut de ser la força de 29 fiscals estatals nord-americans, és a dir, l'autoritat dels estats nord-americans ha hagut d'anar amb el pal, és a dir, no amb la pastanaga. Llavors això ens demostra també el funcionament d'aquestes grans empreses. Amb la pastanaga no actuen. Quan es va amb el pal i per estar, i no tant, i la perspectiva dels fiscals nord-americans no era tant com el que hem comentat aquí de una gran multa econòmica. Efectivament, la multa econòmica no és insignificant en comparació amb els beneficis que genera Meta. El que es buscava era la protecció dels adolescents, que d'alguna manera és el que no movia també aquesta demanda. És a dir, ja que amb el contingut, una mica com la comparació que es feia amb la gran demanda contra la indústria del tabac dels anys 90. És a dir, ja que no es pot, el tabac no el podrem prohibir, i aquesta és la diferència també amb l'enfoc més prohibicionista que s'ha agafat aquí a Europa, que jo crec que tampoc porta a massa enlloc. És a dir, ja que el tabac, igual que les xarxes socials, ja no les pots prohibir, doncs intentem regular-ne i que la pròpia indústria assumeixi per primera vegada els efectes nocius d'un mercat i d'un producte basat en l'addicció. Està clar que això a Europa s'ha adoptat una altra postura. De moment la Comissió Europea té un procediment administratiu obert, però que no se sap ben bé com acabarà, i que la legislació de molts països europeus va encaminada cap a una prohibició que jo personalment encara sóc molt més escèptic que una via de la prohibició, perquè per definició un adolescent el que es vol saltar és la prohibició que se li imposa. Uh-huh. Llavors, crec que sí que és molt interessant que per primera vegada la indústria, i en aquest cas Meta, una gran companyia que ha fet molt de mal, es responsabilitzi. Que això és una perspectiva també com molt nord-americana, no? Vull dir que es responsabilitzi i que intenti variar, i que no la força estatal, la por a ser condemnada, la por a ser declarada culpable, la porti a variar una mica, evidentment no tot el que seria desitjable, però la porti a variar una mica el seu funcionament i la seva manera d'actuar, que tan mal ha fet, sobretot en la generació més jove, que ha crescut addicta.

0: en aquestes xarxes socials. Vull dir, això és un i va molt més enllà d'aquest pacte, i són problemes que segurament aquesta generació arrossegarà durant temps.
1: Anem.
2: Doncs comparteixo molt la reflexió de l'Oriol, i al igual que la venda de tabac i d'alcohol als menors està prohibida, però tots som conscients de que els menors fumen i beuen, això és una realitat, o sigui, i segurament més d'algun oient i més d'algun que estem a la taula hem provat alcohol abans dels 18, clar, això també demostra que s'ha de regular i s'ha de posar una mica de traves als menors d'edat perquè intentin, almenys, o perquè s'intenti des de la pròpia plataforma evitar aquest consum addictiu i massiu. Però m'agrada d'aquest judici, si hem de treure alguna part positiva, doncs perquè fem aquesta reflexió també de veure què en podem treure de tot això, és que es demostra que està basat en l'addicció, que és el que deia ara l'Oriol. Es demostra que estava pensat per l'addicció, i no només això, si és que els fills dels propietaris de Meta no tenen prohibit pels seus pares creadors de la plataforma consumir la plataforma que han creat els seus pares. Per tant, som molt conscients de que l'addicció que genera tot plegat. I crec que és important el matís de la implicació de la competència, no perquè Meta tingui precisament una enorme preocupació per la seva clientela i pels nens i nenes que consumeixen les seves xarxes socials, sinó també per implicar en una reducció de les hores a la gent, a la seva competència. És a dir, no ho fan perquè després els nens no vagin a TikTok, perquè pobres nens seguiran addictes a TikTok. Ho fan perquè tampoc vagin a la competència si ells veuen el mercat reduït. Veurem com es fiscalitza tot plegat, veurem com, almenys com es tracta als Estats Units. Crec que quan que arribi a Europa serà més complicat, malgrat les xifres a Catalunya, a casa nostra, també són exagerades. L'altre dia m'apuntava, parlant d'aquest tema, que els menors de secundària, el 23%, es diu que té un ús problemàtic de les xarxes socials, que arriben a consumir gairebé 5 hores diàries de xarxes socials. Per tant, una limitació a casa nostra també vindria de meravella, perquè aquestes 5 hores, tenint en compte les hores de dormir, les hores de l'escola i tot plegat, fa pensar que estan molt i molt enganxats. Per tant, a veure com es fiscalitza, a veure què se'ts pot traslladar, i si ens hem de quedar amb alguna cosa positiva és que es demostra una obvietat, que era que estava basat en l'addicció.
1: Són les 10:27. Està compareixent al Congrés dels Diputats. Avui li toca el torn a Félix Bolaños, el ministre de la Presidència, en aquesta roda de ministres que han de compareixer per donar explicacions sobre la crisi humanitària a Ceuta. Recordem que abans d'ahir va obrir foc a Margarita Robles, ministra de Defensa, i que en paral·lel, doncs, sortia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a esmenar-li gran part del discurs que feia sobre què sabia i què no sabia Espanya. Connectem amb Madrid. Roger Barciba, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bon dia, Roger. Què ha dit de moment Bolaños?
3: Doncs Bolaños de moment el que està fent és un plantejament inicial, sobretot ha defensat la gestió del govern fins ara en aquesta crisi, ha reiterat que el govern espanyol està a Ceuta i està amb els ciutadans de Ceuta, i ha insistit en aquest missatge que ja el govern espanyol va llançar les primeres hores, ja el 30 i 31 de juliol, i és atribuir aquesta crisi, aquest assalt massiu a la frontera de Ceuta, a una interpretació errònia, una tergiversació, una interpretació interessada, segons el govern espanyol, d'una sentència del Tribunal Suprem que deia, primer, que la frontera que deia que si entraves nedant a Ceuta, si no violentaves cap frontera física, diguéssim, no et podien tornar, i per tant a través de les xarxes socials es van extendre dues mentides, dues fake news, que deien, primer, que la frontera estava oberta i que si entraves nedant no et podien tornar. Escoltem Bolaños.
4: Esta situación se vio agravada por la publicación de una sentencia del Tribunal Supremo que fue tergiversada en las redes sociales. Tergiversada de manera clara, abierta por las redes sociales, una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron muy ampliamente por redes sociales. El primero de los bulos es que la frontera estaba abierta. El segundo de los bulos es que si entrabas sanado en España no te podían devolver. Eran dos bulos, producto de la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo que provocó, entre otras circunstancias, la entrada masiva de personas en Ceuta el 30 y 31 de julio.
3: També Bolaños ha destacat que gràcies a la col·laboració diplomàtica amb el Marroc, el 90% de les persones que aquells dos dies, 30 i 31 de juliol, van creuar la frontera, van tornar al Marroc, tornar a passar la frontera. Fa una crida a la solidaritat de les comunitats autònomes. Aquí ja amb un missatge més polític, diguéssim, Bolaños critica el patriotisme d'aquells que s'emboliquen amb la bandera de Ceuta o amb la bandera espanyola i després neguen l'ajuda, que és una crítica que enllaça molt amb una reunió que s'està produint ara mateix, que és la reunió de la sectorial d'infància de la ministra Cira Rego amb les diferents comunitats autònomes per tractar la situació dels menors no acompanyats a Ceuta.
1: Li han preguntat, Roger, a Bolaños pel tot el tema visos del CNI i aquest xoc de versions Robles Marlaska o encara no?
3: Sobre l'assumpte del CNI, Bolaños s'ha apuntat, però encara no li han preguntat, perquè està en l'exposició inicial. Però sí que Bolaños ha dit, entre altres coses, que la situació a Ceuta sempre ha sigut prioritària per la seguretat nacional.
1: Gràcies, Roger. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Ara que ens explicava el Perciba que Bolaños ha apel·lat a aquesta solidaritat de les comunitats autònomes, hi ha una notícia que treu el 24 Hores que explica que Madrid i Canàries han avançat que votaran en contra del repartiment de migrants per la crisi a Ceuta. De moment tenim aquesta informació que mirarem de poder-la ampliar properament. Un segon i parlem de tot plegat.
5: RAC 1.
6: Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Bimba i Lola, Ecoalf, Etnia Barcelona i Tous. Només aquest dijous 27 d'agost a la Roca Village. Consulta condicions a larocavillage.com.
7: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Ai, per fi a casa.
8: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
9: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A Leroy Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Consulta'n les condicions a la botiga o al web.
10: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
11: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
10: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure. Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
13: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés EFC-SA i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions al departament o al corteinglés.es.
14: RAC 1 us convida al cinema.
15: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
16: Acaba de passar algo agradable, cinc ambulàncies.
14: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos, l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'acte a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
15: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
14: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
15: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
14: Tots som u.
5: RAC 1. Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
17: El perquè de tot plegat.
1: Què dius, Oriol? Ara, tema Ceuta.
0: No, estàvem comentant, no?, aquesta crisi de Ceuta, les compareixences d'aquesta setmana dels ministres...
1: Un mes després.
0: Que, sí, no, una mica... la qüestió, la conclusió de tot plegat és que... No, que el govern ha anat tard i que per les explicacions parlamentàries... Si hi ha... de normal, és a dir, sense la situació que es va generar de contradicció total entre Marlaska i Margarita Robles pel paper del CNI, que per mi és una qüestió secundària del tema, tot i que a Madrid no sembla que sigui com el tema principal. Per mi la qüestió principal segueix sent humanitària i de lutar que ha anat al govern en posar mitjans per intentar resoldre la situació. Comentava, no?, el fet d'haver instal·lat la primera carpa per començar a atendre la gent 21 dies després ja és una mostra de que el govern no ha estat a l'alçada a l'hora de gestionar la situació. I si això se li afegeix la irresponsabilitat del principal partit de l'oposició, que és el Partit Popular, on sobretot amb les declaracions de Feijóo, que tots han de tornar, és a dir, està proposant una actuació il·legal perquè els menors s'han d'acollir, i veurem com anirà la reunió amb les comunitats autònomes d'avui pel tema de l'acollida de menors, on pot generar, no?, en lloc de treballar per l'acollida de qui més ho necessita, no?, com que a qui més oportunitats s'han de donar, com diu avui la síndica de Greuges, Ter Jiménez Salinas, en un article a La Vanguardia que és bastant recomanable, no? Mm. En lloc d'ajudar a qui més ho necessita, que són els menors, s'agafa aquesta qüestió com a eina d'oposició política al govern, que jo crec que és una irresponsabilitat.
1: I això d'aquesta notícia que ara comentàvem, del 24 Hores, de Madrid i Canàries, dient, sembla, que es posicionaran en contra del repartiment de menors?
0: És això que comentava, és a dir, no, la qüestió dels menors és que hauria de ser, jo crec, que no hauria de ser escenari de disputa i de batalla política. És que se'ls ha d'ajudar i punt. És a dir, Espanya té signats uns convenis internacionals de protecció a la infància, d'ajuda, i és a dir, no hi ha... Se'ls ha d'acollir i punt. És a dir, això no pot... El problema és que, en aquest sentit, el PP està absolutament entregat a les polítiques i a l'ideari racista i xenòfob de Vox, i està absolutament capturat i fa mal al més feble, que és els menors no acompanyats, que l'Estat té l'obligació d'acollir, perquè si no els acull està incomplint no només la llei sinó els pactes internacionals subscrits per Espanya.
18: La qüestió és la distribució, com es fa. Això s'ha de tenir en compte també, quins territoris estan més tensionats. En el cas de les Canàries, diem-ne, no sé si m'atreveixo a criticar-los, perquè clar, ells són porta d'entrada i reben un impacte molt fort. Madrid és una altra qüestió. Madrid tot és estratègia i tàctica política d'Ayuso, i per tant és una va pel seu compte i va amb altres criteris. El que s'està veient en general, ara deia l'Oriol, el xoc aquest entre Marlaska i Robles és secundari. Doncs no sé què dir-te, perquè segurament és un indici, reflecteix com de desastrós ha sigut la gestió d'aquesta qüestió des del principi, des de la gènesi, des de que va començar, des de que s'havia de produir, i d'alguna manera aquí ja, com que no acaben de parlar clar, perquè s'emparen en la necessitat de determinar, de preservar el secret o la discreció en determinats organismes, com és el CNI, per exemple, que això té tota la pinta de ser una cortina de fum perquè no se'ls fiscalitzi per una mala gestió. També hi ha una altra qüestió, que aquí ningú, el govern espanyol, vol augmentar els problemes que ja tenen des de fa molt de temps amb el regne del Marroc, i no, ningú diu quin és, ningú qüestiona, ningú planteja, ningú demana explicacions de quin ha sigut el paper del regne, de la monarquia, del govern marroquí en la instigació d'aquesta possible xarxa, diguéssim, aquest bulo que diuen que ha corregut per les xarxes, però qui hi ha al darrere d'això? Tot això no volen dir-ho i llavors van, fent el funambulista sense parlar clar, sense saber exactament què ha passat, i no només no hi va haver una bona gestió preventiva per detectar a temps aquesta qüestió, sinó que després l'atenció, la reacció també ha sigut deficitària. Lenta, mal feta, volent-se disculpar i justificar-se en lloc de donar explicacions i buscar solucions, i només ha faltat ara aquests dies aquesta mena d'exposició de contradiccions i de relax que xoquen del mateix govern, que després Fons de Moncloa intenten fer veure que no. Ara bé, és veritat que per incompareixença del rival, perquè el PP, el PSOE, diguéssim, sobreviu perquè el PP és incapaç de fer una oposició responsable, seriosa, sòlida i amb efectes, doncs així van tirant.
1: Míriam.
2: Ara parlava la Sílvia de prevenció, i és que no va haver-hi ningun tipus de prevenció, perquè el que ha quedat demostrat és que en el govern Ceuta li és absolutament igual. És a dir, publiquem una playlist per marxar de vacances i marxem de vacances, i el que ha passat a Ceuta, doncs, bueno, ja ho resoldrem 27 dies després, que aquí no passa res, no? Per tant, no va haver-hi prevenció i es van ignorar totes les senyals, perquè Ceuta ha quedat demostrat que els interessa ben poc, quan el CATE, que ho deia abans a l'URI, que és aquest centre d'atenció temporal d'immigrants, es va muntar la carpa el dia 21, que és quan es va fer un dels trasllats dels immigrants de la playa del Trampolín fins en aquesta zona d'atenció provisional, però estaven al CATE, però no hi havia auxiliars administratius ni policies experts en estrangeria per començar a afiliar a tota aquesta gent. Per tant, tot un desastre absolut. Per tant, que ara surti tota la retaila de ministres a fer el postureig, que és una mera postureig, perquè això s'hauria d'haver fet el dia 2, i si cal suspendre les vacances, com l'han suspès tants i tants funcionaris, tants i tants treballadors del sector de la sanitat a Ceuta, i tants ceutins que s'han vist amb les seves vacances interrompudes perquè no han pogut fer una vida normal, malgrat el discurs de Moncloa ha sigut no, hay normalidad en Ceuta. Hay normalidad en Ceuta. Que els militars hagin d'estar protegint els súpers perquè s'estan assaltant és normalitat a Ceuta? Que desenes de persones estiguin malvivint a la platja perquè no saben on anar, perquè ningú els ha donat una resposta i ells ja han dit que no pensen marxar, és normalitat a Ceuta? Que tinguem encara un cens indefinit de menors no acompanyats que encara no sabem quants són, és normalitat a Ceuta? Què ha passat amb el titular de les 500 primeres nenes podran venir a la península per protegir-les, perquè és la nostra obligació, perquè així queda marcat a la llei d'estrangeria, d'ajudar els menors? On estan aquestes 500 nenes? On s'han traslladat? Què s'està fent amb aquestes nenes? On ha quedat aquest titular? Per tant, Postureig, postureig i més postureig, titulars que arriben tard, titulars que no només arriben tard, sinó que no s'acaben de complir. I clar, ho deia l'Uri, és que l'article 35 de la llei d'estrangeria és un article que va impulsar el govern de José María Aznar del Partido Popular. Per tant, no entenc i em costa molt de creure com les comunitats autònomes del Partit Popular no van ni siquiera escoltar la proposta del govern, que és una proposta que arriba tard, eh? Això, sens dubte. Però que és una proposta que almenys s'ha d'escoltar, perquè és una llei, és un article que té a veure amb els drets humans, que té a veure amb el dret a la infància i que van promoure ells mateixos fa més de 26 anys.
18: Però és que aquesta no és la qüestió per ells, perquè no, hi ha una situació ara mateix en la política espanyola en què l'Estat, el règim del 78, diguéssim, està totalment fracturat. Està totalment fracturat, hi ha les dues Espanyes enfrontades i és l'únic que compta. Per això la posició de la Comunitat de Madrid té només aquesta explicació. Vull dir que les Canàries poden tenir una altra mena d'arguments.
2: Però la Comunitat de Madrid no s'entén.
18: Però la Comunitat de Madrid és això, i tota la reacció, no té res, els és igual el que digui la llei d'estrangeria que s'aprovés en època d'Aznar, els és igual tot això.
2: Absolutament.
18: Però és que els altres també.
2: O sigui,
18: no és un tema que hagin marxat de vacances, no és un tema que volguessin anar a la platja, és que la negació del problema era per intentar controlar un relat, intentar fer veure que no passa res perquè no sabien ni per on començar. O sigui, la ministra de Sanitat a Ceuta dient que no estava col·lapsat el sistema sanitari quan estava sortint al col·legi de metges dient que allò era un desastre,
2: que no donaven a l'abast. Però no només ara, porten anys els sanitaris a Ceuta demanant més suport. I clar, amb això s'ha vist desbordada tota la infraestructura i tota la logística ceutí. Conclusió, arribo al principi, que els hi ha donat igual des del principi la crisi humanitària i la crisi migratòria a Ceuta.
1: A veure, Núria.
19: No, jo, per afegir, és que quan Sergi Zas vaig estar els primers dies, sí. I era, o sigui, els veïns, la gent, les organitzacions, ja anticipaven l'escenari en el que estem ara. Però justament per la resposta, no? I es barrejaven diverses coses i el terreny ho veies. D'una banda, aquest discurs que des del primer minut ha negat els drets de les persones migrants i després aquest cansament de la població que van ser els primers de molts veïns, sobretot veïns de la perifèria, que van donar una resposta humanitària a aquestes persones, però com els dies, òbviament, han acumulat cansament perquè veuen que l'administració no respon i que ells no donen permès. I després, una població migrant, sobretot molt joves, i això recordo una frase d'un educador social de Ceuta que em va dir, si això no es posa remei, aquests nanos petits, joves, que no coneixen la delinqüència, l'acabaran coneixent, perquè quan tu portes 20 dies menjant un àpat, fent un àpat al dia, o veient que l'aigua t'arriba com te gotes, doncs és que arriba un punt que no pots més. I recordo, i et parlo dels primers dies, i ara l'escenari en el que estem, penso, és que tota aquesta gent que porta temps treballant en el terreny, que han viscut situacions, si no iguals, perquè aquesta no té precedents similars, han advertit de que en funció de com es gestionen aquestes situacions, doncs acaben desencadenant en crisis d'aquestes que al final tens la crisi i l'emergència humanitària d'una ciutat molt tensionada en un context doncs, de missatges violents i d'odi cap a una part de la població.
1: 12 minuts i les 11. Recordeu, canviant de tema, aquesta plataforma de veïns del Santiago Bernabéu afectats pel soroll dels concerts de l'estadi i tot el que van aconseguir.
0: Home, i tant. Van ser els primers que li van torcer el braç a Florentino Pérez, que no és fàcil.
1: Bàsicament. Doncs ara, a Madrid, ha nascut una nova plataforma veïnal, en aquest cas, per denunciar el soroll de, no se podia saber, el flamant circuit de Fórmula 1 d'Isabel Díaz Ayuso. Un moment, perquè parlarem amb un dels veïns afectats.
20: RAC 1. Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
21: RAC 1.
22: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
23: Ui, a mi què m'expliques? Jo estic fent ioga ara.
22: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
24: Sí?
22: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
24: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
23: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
22: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi ve a ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
25: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
22: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem i punto, ja està.
26: RAC 1. Tots som un milió.
21: RAC 1.
26: Aquest dissabte, a partir de les 3, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Començarem amb la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb Quim Salvador a Motorland. Serem a la nova Creu Alta al Sabadell-Almeria, primer partit a casa dels arlequinats en el retorn a segona. A les 7 a Noeta, Reial Societat Espanyol, amb Eduard Abadlla i Dani Solsona. Serem a Montilivi, al Girona, a les Palmes. Viurem les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1. Tots som un milió.
21: RAC1.

0: tot plegat.
1: Doncs el circuit de Fórmula 1 de Madrid, que serà el Gran Premi d'Espanya, em sembla, s'havia d'estrenar, bueno, s'ha d'estrenar el cap de setmana de l'11 al 13 de setembre, però aquest cap de setmana passat ja s'hi van fer unes proves amb cotxes de Fórmula 3. Antonio Ibáñez, portaveu de la plataforma Stop Fórmula 1, bon dia, buenos días y muchas gracias.
2: Hola, bon dia.
1: Antonio, ¿a cuánto vives tú del circuito?
2: Yo vivo a un par de kilómetros, en un barrio que está inmediatamente debajo de, del circuito.
1: Vale, un par de kilómetros y ya son,
2: pero aquí
1: ya son
2: llega,
1: unos kilómetros.
2: Sí, ese barrio se llama Alameda Osuna.
1: Sí.
2: Está cerca porque por el medio hay un gran parque, lo cual el sonido llega bien. Y estos días de la prueba de la Fórmula 3, pues aquí se ha recogido y muchos vecinos le han dicho que era insoportable el ruido que había para gente que trabaja. Hay mucha gente por aquí teletrabajando y eso.
1: El ruido era, se hacía notar, digamos.
2: Sí, sí. No tan intenso como allí en las proximidades, pero en todos estos barrios de alrededor también se nota.
1: Porque hay gente que vive muy cerca del circuito, de que el fin de semana del 11-13 le van a pasar los coches a, ¿qué? ¿A 100 metros?
2: A 40.
1: ¿A 40?
2: Sí, hay un barrio que se llama Las Cárcavas, que está en la primera línea de fuego, digamos. Están a 40 metros. Son pocos vecinos, pero eso no tiene nada que ver. Claro. Derecho a la salud es para todos, aunque sean lo que sea uno.
1: Claro, claro, porque aquí el tema, Antonio, es que más allá de la carrera, son los entrenamientos libres, el montar y desmontar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Está bueno, esto lleva mucho tiempo patas arriba. Están hablando de que no tal, pero realmente han cortado calles, hay un movimiento brutal ahí de maquinaria. Aún en estos días hay una polvareda de miedo allí en todo lo que es en torno al circuito. Ruidos, se ha denunciado que había trabajos por la noche, en fin, de todo. Y hoy estarán preocupados porque está lloviendo un poco. Esta mañana ha caído un chaparrón bueno y probablemente hayan tenido que parar las obras y deben de estar de los nervios. Porque estos están, vamos, al límite.
1: Bueno, claro.
2: Con todo lo que tienen que poner.
1: Claro, es que el Gran Premio empieza el 11 de septiembre. Esto es de aquí 4 días.
2: Sí,
1: ¿Qué tal está el circuito? O sea, ¿en qué pues, fase está ahora?
2: Ahora están terminando todas las gradas, haciendo obras. Por ejemplo, sabemos que están haciendo un estanque de tormenta. Bueno, más que un estanque de tormenta, es un aliviadero. Es decir, un espacio debajo para que todo el agua de lluvia, si cae, vaya ahí, ¿no? Un hoyo, digamos.
1: Ah, vale.
2: Un hoyo gigantesco.
1: Pero está la cosa todavía como muy en marcha, ¿no?
2: Está todo porque hay una parte que es la presentable, que es la, digamos, la parte oeste, pero la parte este baja, que es donde está la ciudad de Real Madrid, pues eso está todo patas arriba, con montones de grúas, de camiones, de cosas, montando allí, pues esto, tantísimas cosas que quieren poner para conciertos, para bares, para boleras y yo qué sé.
1: Yeah.
2: Y entonces todo eso no se hace como lo están haciendo corriendo y corriendo. El proyecto técnicamente es una mierda, vamos, hablando en plata.
1: Yeah. Este fin de semana, Antonio, ya instalasteis algunos sonómetros. ¿Los niveles de ruido, qué tal? O sea, ¿muy por encima de lo que tienen que estar?
2: Sí, porque la normativa para estos casos es de 55 decibelios y hemos recogido por varios sitios, y uno de ellos Telemadrid, y esperemos que la Policía Municipal también ha recogido este ruido y lo tiene probablemente ya en un informe, pues del orden de 80 a 100 y pico.
1: O sea, el doble o más.
2: Entre 80 y 110, sí, el doble. Ya se sabe, como esto es una escala logarítmica, el ruido no es que aumente 20 o 30 veces, aumenta 50.000, 60.000 veces más de lo normal.
1: Hostia.
2: Porque esta, la manera esta de los decibelios, pues eso, responde a una escala logarítmica que supone que es muchísimo más ruido que el que dicen las cifras, aparentemente dan las cifras, ¿no?
1: Ayer un juzgado de Madrid rechazó paralizar la construcción de las gradas y pasarelas del Gran Premio, ya que considera que la adopción de medidas solicitadas por una asociación ecologista provocaría, leo textualmente, una perturbación grave de los intereses generales, porque se impediría la celebración del evento. ¿Qué piensas de esto?
2: Sí. Estos los cautelares siempre es así. O sea, si pides cautelares tienes que tener dinero por el posible fallo en contra que pueda haber. Entonces, claro, sería el que hace la demanda, si no llevara la razón, tendría que poner luego, pues, estos llevan ya gastado 350 millones que hemos contabilizado, ¿eh? A través del portal de transparencia de IFEMA, de lo que van haciendo, tenemos contabilizado mínimamente 350 millones de gastos llevan ya. Y
1: pues no tenía que ser tan barato.
2: Sí, esto va sumando, yeah. Es como un taxi, va sumando, yeah. Porque están haciendo incluso obras que ni siquiera controlan los precios, porque como están a la desesperada, tienen que hacer una obra, pues la hacen y no les importa lo que valga. Esto es así.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Cuánta gente sois en la plataforma esto Fórmula 1 ahora, Antonio?
2: Estaremos en lo que es personas, 50... unas 50, sí, aunque ahora se están añadiendo más vecinos, sobre todo estos dos días que ha habido las carreras. Y después, bueno, pues contamos con lo que es las principales organizaciones sociales y ecológicas de Madrid, ¿no? Como son la Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
1: ¿Habéis podido hablar con el ayuntamiento o con el gobierno de la comunidad?
2: No.
1: ¿No reciben no habéis
2: hemos mandado cartas, hemos pedido entrevistas, incluso a la FIA, pero no, eso no es posible.
1: A la Federación Internacional de Automovilismo, ¿no? Una
2: responsable, sí, para de ponerle nuestras razones, que no debían de haberle dado, porque esto no tiene ninguna seguridad ni jurídica ni económica, porque está pendiente de dos juicios. Hay una demanda sobre el plan urbanístico que han modificado para poderlo hacer, y otro sobre la licencia de obra del ayuntamiento a la obra. Eso está denunciado, está pendiente. Y ahora ellos ya saben que nada más que haya la carrera se van a tomar medidas del ruido, medidas homologadas por una empresa homologada, que son las que van ahí a la Fiscalía de Medio Ambiente.
1: ¿Y vosotros os planteáis llevar el ayuntamiento o el gobierno de la comunidad a los tribunales?
2: Esto es lo que está en esto que estamos diciendo.
1: Vale, una vez conseguido, ¿no?, el registro, sí, de los sonómetros oficial, a partir de aquí, sí, pues tirar para adelante, sí, digamos.
2: Porque lo que ahora mismo, las dos demandas que hay, probablemente las van a perder porque tienen muchos fallos de carácter técnico. Por ejemplo, ese circuito tiene una parte que va por la calle, o sea, una parte va por el interior del IFEMA, para que la gente me entienda, los oyentes de Cataluña, una parte va por el interior del IFEMA y otra parte va por la calle. Entonces, la parte que va por la calle invade lo que tenía que ser una vía pecuaria, que estaba previsto ahí construir por una resolución judicial de hace ya años. Entonces, eso lo tienen ahí aparcado, lo quieren hacer por otro lado, uh-huh, y eso probablemente tumbe lo que es el plan de urbanismo del que depende la realización de la carrera. Entonces, eso probablemente lo van a perder, pero van a recurrir.
1: Vale.
2: Por si no lo saben, tenemos otro circuito aquí, pues aquí tenemos circuito, el del Jarama, pero del Jarama también tiene una sentencia judicial de que no se puede hacer pruebas de Fórmula 1, y por eso no las hacen allí, porque hay una sentencia judicial de que tienen que poner unas medidas para no molestar, o sea, que el ruido que hace no afecte a la urbanización que hay al lado. Y eso, como es carísimo, no lo han hecho.
1: Yeah.
2: Y esto es lo que tendría, aquí es el mismo caso, o sea, vale. Y eso va... Ya pueden hacer lo que quiera el ayuntamiento, pero eso es ilegal. Y eso en el Jarama está en suspensión, y aquí también creemos que irá también se suspenderá tarde o temprano.
1: Es que, Antonio, con lo que me estás contando, con esto acabo, ¿eh? Me da la sensación, sí, de que lo que está montando Madrid con este circuito es una chapuza.
2: Total. O sea, ya le hemos dicho que es un circuito urbano, que ya de por sí no es adecuado, pero es que además técnicamente es un error tras otro, porque ahora mismo estamos a dos semanas y ni siquiera del plan de movilidad, por lo menos igual lo tienen guardado ellos, pero no se sabe qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a cortar, porque se supone que van a cortar una gran cantidad de calles alrededor para evitar problemas, porque quieren que la gente vaya en transporte público. Y este tipo de gente que va a las carreras no es de transporte público, este tipo de gente que se va a gastar 2.000 o 3.000 euros en venir aquí, ir a las carreras y luego pasar a un espectáculo, a un restaurante, no sé qué, esta gente no va a ir en el cercanía ni en el metro. Y esto es una otra de las cosas que vamos, no hay por dónde coger.
1: Antonio Ibáñez, portavoz de la plataforma Stop Fórmula 1. Muchas gracias y buen día.
2: Buen día.
1: Vamos hablando. Gracias, Antonio. 11 i 1. Bueno, està prou contundent.
0: No, i cada vegada la qüestió del soroll, que clar, en el cas del circuit de Madrid és molt evident, perquè com explicava, no, Antonio, és un circuit urbà, però jo crec que la qüestió del soroll al final és la cirereta del pastís d'aquest, per mi, desastre que promouen totes les administracions públiques de Madrid i de Catalunya i del govern de l'Estat d'afavorir mitjançant subvencions, exempcions fiscals, un espectacle com la Fórmula 1, que per mi no té cap mena de sentit, és un espectacle contaminant, que això només per rics, i que a sobre està àmpliament subvencionat per les administracions. I el soroll a Madrid a sobre és la cirereta del pastís per aquests pobres veïns.
1: A veure, Núria, com a ciutadana adoptada a Madrid.
3: No, és que jo us volia portar des d'aquí un petit detall, que a la zona on se celebrarà, on es preveu que se celebri la Fórmula 1 de Madrid, ja s'hi va fer fora un recinte de concerts on se celebrava, entre altres concerts, el Festival Mad Cool, perquè justament els veïns es van queixar tant del soroll i el col·lapse del tràfic era tan gran que es va haver de buscar una altra zona per celebrar aquests concerts, que de fet després es van traslladar al sud de Madrid i és ara els pateixen. És a dir, que plou una mica sobre mullat, en el sentit que la Fórmula 1 de Madrid es va instal·lar en un lloc on ja es va patir una situació similar, en aquest cas amb la música, no? I el que diuen ara els veïns del sud de Madrid, de la part més perifèrica, que ho estan patint, que ells feien aquesta reflexió amb el Bernabéu, de dir, ostres, nosaltres ara fa temps que ens estem menjant això, però com que no tenim prou diners, per exemple, per pagar bons advocats, com sí que tenen segurament la població que viu, per exemple, al costat del Bernabéu, no? De la Castellana, on es van paralitzar els concerts, doncs ho pateixen i, de fet, costa fins i tot que se'n faci eco, no? I també és com aquesta diferència, a vegades, de per barris o per zones, en funció de l'afectació, com s'és capaç, no, de que aquesta denúncia de que com pateixen aquest tipus de grans esdeveniments arribi i es faci pública. I després, per acabar, el tema de la seguretat econòmica, que tu, Oriol, ara ho comentaves, de dir, ostres, aquest tipus de macroesdeveniments, quin impacte econòmic tenen per les ciutats, quants diners s'hi deixen als governs, quin deute generen, són aquestes coses que després també caldria que es tingués més transparència, com a mínim.
1: Míriam i Sílvia, molta brevetat, sisplau, 30 segons que hem d'anar acabant.
4: Només un titular, com a 51% catalana i 49% madrilenya que sóc, per tant ho puc dir amb total tranquil·litat, aquest esforç del govern de Madrid de copiar tot el que tenim a Catalunya, d'aquí dos dies faran una platja també per molestar els veïns, perquè, clar, no tenen platja.
1: Molt, llegir a La Vanguardia, que estan amb aquell projecte, clar, tan polèmic d'aquella piscina amb onades i no sé què.
4: Sí, clar, perquè és la intenció sempre de copiar el que té Catalunya. Muntar un circuit d'aquestes característiques és molt complex. Ho vivim a Catalunya dos cops l'any en Fórmula 1 i MotoGP. És molt complex i, per tant, quan es fa d'una manera, sembla ser molt desesperada, que ho deia ara mateix el veí, que no saben ni quines obres estan fent ni saben el que els està costant, doncs acaben sortint tots aquests fongs, no? Tots aquests bolets de problemes afegits quan fas les coses malament de l'inici.
1: Sílvia, remata-m'ho.
5: Doncs a veure, és una, efectivament, una, no una còpia, però sí, és una tendència general, aquesta aposta pels grans esdeveniments de manera desbocada, que aquí també passa. Recordem la Fórmula 1 fent giragonses al mig del Passeig de Gràcia, que es va muntar Collboni ara fa un parell d'anys, però a Madrid, com tot, es porta el paroxisme, diguéssim, aquesta cosa xarona i tan extravagant, i m'has robat la paraula, perquè jo volia dir que això és un nyap, per no dir que és una mierda,
1: com ha dit
5: el veí, segurament molt encertadament, i ja veurem on acabarà això, però clar, aquí hi ha la pinça aquesta de l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid, que estan obsessionats amb això, i passaran per sobre del que calgui, i això es farà, i serà un desastre.
1: Però bueno, l'Antoni és optimista, el portaveu de la plataforma de veïns, ha dit que tarde o temprano,
5: sí, clar.
1: Lo vamos a tumbar. 11 i 6, si us acabeu de llevar, heu de saber que... Què hem de saber, Marsui? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs que els geòlegs creuen que a la frontera del Nepal i el Tibet no hi haurà una segona esllavissada que pugui produir una riuada igual de catastròfica que la d'ahir. En parlava aquest matí Joan Martínez Bofill, geòleg i vicepresident del Col·legi de Geòlegs, aquí al Món Arracú.
7: Jo no crec que es produeixi una esllavissada d'aquest estil, però el que sí que tens és que, clar, aquell material que s'ha bellugat, d'alguna forma, ha generat espais buits i ha generat zones que abans estaven confinades, que ara mateix estan exposades. Per tant, és possible que es produeixin doncs, fenòmens secundaris menors no, associats a aquest gran moviment.
6: A més, ha assenyalat que el terratrèmol que hi va haver més o menys a la mateixa hora hauria sigut una conseqüència d'aquesta esllavissada i no el motiu. Tot plegat mentre les autoritats lluiten a contrarrellotge per trobar supervivents. Ara per ara, les víctimes ascendeixen ja a les 177 i la xifra de desapareguts a les 1.300. I anem un moment cap al Congrés dels Diputats a Madrid, on aquesta hora encara està compareixent el ministre de Presidència, Félix Bolaños. Roger Perceba, bon dia.
8: Sí, bon dia. Bolaños afirma que Ceuta sempre ha sigut i és una prioritat del govern espanyol. Apunta una interpretació perversa, una tergiversació, diu Bolaños, d'una sentència del Tribunal Suprem per explicar en part l'assalt a la frontera de Ceuta el 30 de juliol passat. Critica els posicionaments polítics de la dreta, sobretot del Partit Popular, que acusa de falta de solidaritat, i retreu José María Aznar, que avui per cert va a Ceuta, diu Bolaños, que no hi va anar mai quan era president del govern espanyol.
9: Último mes. Otros presidentes del gobierno, que por cierto hoy están allí, nunca jamás fueron como presidentes del gobierno en visita institucional a Ceuta.
8: Álvaro retreu Bolaños que el govern espanyol hagi decidit el comandament únic un mes després, demana explicacions sobre les discrepàncies entre Marlaska i Robles, també sobre la intervenció del CNI, afirma que el president del govern Sánchez ha estat absent i li retreu que no comparegui fins al pròxim 3 de setembre. El diputat de Junts, Joan Pagès, acusa el govern espanyol de no saber defensar les fronteres d'Europa i diu que Catalunya no vol pagar la negligència del govern espanyol.
6: Doncs moltes gràcies, Roger. Per cert, encara sobre Ceuta, el ministre de Defensa ha confirmat fa poca estona que aquesta nit la policia ha detingut a 12 persones migrants després que els enxampessin llançant pedres a un cotxe militar. Tot plegat passa també just després que centenars de veïns de la ciutat autònoma ataquessin els migrants que des de fa un mes que acampen a la platja del Trampolín.
1: Més coses. Experts apunten que l'acord que ha arribat Meta per esquivar el judici sobre xarxes i menors acabarà en paper mullat.
6: De fet, creuen que les mesures que han adoptat països com França, Dinamarca o el mateix estat espanyol de privar els menors de 16 anys d'accedir a aplicacions com Instagram o Meta són molt més potents i efectives que no pas les que diu que imposarà Meta a partir d'ara. N'ha parlat Jordi Celles, expert en cultura digital i director del Centre d'Arts Digitals Ideal aquí al Món Arracú.
10: A Europa estan prohibint les xarxes socials i això és molt més radical i jo diria que molt més poderós que tota aquesta mena de partida del joc de l'oca o del monopoli que estan creant de si al cap de 60 minuts l'escroll no sortirà, i això té molt de redacció de molts advocats i molts fiscals fent-ho. La realitat és que al final es trobarà la manera de sobrepassar aquestes prohibicions.
6: A més, la venda que permeta l'impacte econòmic d'aquest pacte de pagar 17.000 milions de dòlars serà molt relatiu i que no li farà ni pessigolles.
1: I atenció, jo ho hem sabut fa molt poca estona. Uns lladres han robat el tresor de Villena, considerades les joies prehistòriques més importants d'Europa.
6: Sí, ha passat aquesta matinada quan els assaltants haurien accedit a l'edifici del Museu de Villena, al País Valencià, a través d'una finestra lateral de l'edifici. L'alarma s'ha disparat a 5:15 del matí i la teoria principal que estudia la policia és que es tracti d'un delicte per encàrrec, sobretot per la gran rellevància de les peces robades. En total s'han endut 66 peces originals d'or, plata i ferro.
1: Gràcies, Marsui.
6: A tu, Sergi.
1: Bon dia, Carles Fernández.
11: Bon dia, Sergi. Divendres 28 d'agost, edició...
1: Això és demà, no?
11: Demà mateix,
1: sí.
11: Edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Ambúdio.
1: Ah, sí?
11: Per presentar la nova temporada de RAC1. Serà dins del Centre Cultural Municipal de Valls, de les 9 a les 12 del migdia. Presentarem les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC1 i les actuacions del grup de grallers Canyador i el grup de versions La Divan. Recordeu. Demà, divendres 28 d'agost, acompanyeu-nos a la presentació de l'equip de RAC1 al Centre Cultural Municipal de Valls. Obrirem portes a les 9 del matí i el primer que arriba, el primer que seu, així que no us ho perdeu. Amb el suport de l'Ajuntament de Valls, el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració del Forn de Nulles.
1: Estar molt bé. És el programa més divertit de tota la temporada d'estiu. I els veus per allà desfilats, sobretot perquè ja la feina ja és dels altres.
11: Clar.
1: No, i després, Jordi Basté, bon dia. Bueno, què? no? I llavors veus el Jordi que fa els equilibris aquells per no acabar de dir els detalls, passant tots els Muppets, va passant els Muppets del versió, venen els Oscars, de cop apareix allà l'Angelines, el Mohamed Jordi, veieu, de cop l'escenari s'omple d'unes 40 o 50 persones, que és tota la gent d'esports. A més, aquest any que hem d'afegir Pau Bonastre seguint el Sabadell, la Noemi Polls, l'Anna Ballonesta, que torna... Bé, està molt bé, està molt bé, serà molt divertit. I a més tindrem, per exemple, els Canyador, que els vam tenir fa dues, o la setmana passada aquí al Món RQ, que és gent que et fa ballar amb música d'avui amb gralla. És una cosa fantàstica. I tinc unes ganes de veure el Marc Giró ballant el so de la gralla, que em ve molt de gust. Això també tots els que vulgueu, ja ho sabeu, a partir de les 9, portes obertes. L'única condició és la de sempre. El primer que arriba, el primer que seu, fins que esgotem les localitats del Centre Cultural Municipal de Valls. Allà us hi esperem, de 9 a 12, programa especial del Món RQ. Gràcies, Carles, però no marxis gaire lluny, que ara tornes a venir cap aquí. Eh?
11: Aquí em quedo.
1: Bueno, i ja està. S'acabó lo que se dava.
5: El final del verano.
1: El final del verano.
5: Això els boomers ho entenen.
1: Sí, sí, sí. I els que no som tan boomers també.
4: Sí, també.
5: Sí, ja, ja et veig molt posat, doncs.
1: Clar. És això, és mira, coses. Sílvia Barroso, Míriam Sant Germain, Núria Rius, Oriol Soler, moltíssimes gràcies
4: a
1: per
4: tu,
1: avui i per tot l'estiu.
5: A tu per convidar-nos.
1: Ha estat,
4: clar,
1: no, sí,
4: una temporada d'estiu intensa,
1: vegada.
4: Eh?
1: Home, sí.
4: Home, qui digui que a l'estiu no hi ha temes...
1: I ben ràpid que ha passat,
4: que ens escolti.
1: Sis setmanes i pam, demà ja s'acaba. De veritat, moltíssimes gràcies a tots quatre i espero que ens retrobem aviat.
0: A tu, Sergi, molt bona feina.
1: Gràcies. Ara tornem, que avui hem de fer una última... Uns 45 minuts ens quedaran més o menys dels grans musicals de la història del cinema i del teatre, aprofitant que hem de celebrar, estem celebrant el 75è aniversari d'un americà a París. Un segon. Carles Fernández, Hugo Nubiola i Pol Torrents. Un segon.
12: El perquè de tot plegat.
13: RAC 1.
14: Això és boníssim. D'on és?
13: És de Dia.
14: De debò?
13: Sí.
14: Molt bé.
13: Avui, a Dia, les minicrestes de tonyina de la marca Dia per només 1,25 la bossa de 400 grams. De debò. Molt bé. Dia.
15: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
16: Carglass canvia. Carglass repara.
17: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
18: Love, love, love.
19: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, hores i hores de pati. Amb tant per viure, cal roba que aguanti el ritme. Prepara'ls per omplir de records el curs amb la nova col·lecció de kits al Corte Inglés per vestir els més petits. Consulta'n condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
20: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 a més hora oficial!
21: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Ponès.
22: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
23: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
22: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
24: Verisure.
18: Love, love, love.
19: L'amor és el més important a la tornada al col·legi.
2: Presentem la nova col·lecció de Frost, la marca de papereria i motxilles al Corte Inglés per a una tornada millor. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC més 1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells de RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
7: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
3: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
8: Descarregat!
3: RAC 1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: Passar notícia d'última hora, el Barça... ho publica el diari Ara, rebut una alerta, el Barça assumirà la defensa del aficionat menor d'edat agredit per la policia espanyola a Elx. Bon moviment en aquest sentit per part del club.
9: I got rhythm, I got music, I got my gal who could ask for anything more.
1: A veure, imagineu-vos una pel·lícula de Hollywood. Imagineu-vos la pel·lícula de Hollywood. Imagineu potser decorats precisos, farcits de vida i espectacle, la pantalla llampant amb el tecnicolor a tot drap i al centre, Gene Kelly, saltant de banda a banda del projector. Una de les pel·lícules més representatives d'aquest Hollywood. Ahir va complir 75 anys. 75 anys de l'estrena de Un americano en París, un musical que encarna a la perfecció com eren aquests clàssics de Hollywood de l'època. I parlant de musicals, aquí a l'estudi hem reunit a diversos fans del gènere. Un d'ells és el Pol Torrents, creador de contingut i director de fotografia. Bon dia, moltes gràcies, Pol.
25: Bon dia.
1: Que el Pol es defineix a ell mateix com a col·leccionista de musicals.
25: O friki de musicals.
1: O friki, però el de col·leccionista és literal.
25: Sí, tinc una paret sencera de Blu-rays i DVDs, amb absolutament tot el que s'ha publicat és pública, 2.000 CDs de bandes sonores i d'obres de teatre, i després molts llibres, i bueno, el programa de màquet típic i el Souvenir Brochure, de ben, bueno, jo gastava tots els diners de l'adolescència en viatjar a Londres a veure tot el que podia.
1: Sí?
25: Sí, sí.
1: O sigui, quants DVDs creus que tens, de musicals?
25: Jo, més de 500, 600.
1: Hosti, wow.
25: Però clar, o sigui, inclou moltes coses que no estan editades i, bueno, és complicat explicar.
1: Va. Si parlem de música, evidentment hem de convidar el nostre músic de capçalera, Lugo Noviola. Bon dia, Hugo.
26: Molt bones.
1: Com estàs? Tu què tal? Tu i els musicals, què?
26: Jo ho porto bastant malament, sincerament.
1: Com a rockero.
26: M'he posat molt les piles aquesta setmana i sí? Després, fent memòria, en veritat, en coneixia molts més dels
1: clar,
26: que em pensava.
1: Clar.
26: I m'agradaven, a més. Sí, veus? Que molt bé.
1: I deixeu-me saludar el que és el culpable de que estiguem fent aquest tema avui, tot i que amb tota la raó del món, perquè va tenir una gran idea. Segurament és el seu millor dia d'aquesta temporada d'estiu, que és el Carles Fernández. Hola, Carles.
27: Hola, Sergi.
1: Tu entenc que no

0: Suposo que a gustos, no?
1: Sí, per això.
0: Per mi és un molt estrany que molta gent no el coneixerà, que és Hedwig and the Angry Inch. Que, tu sí, no?
1: No, evidentment.
0: Que és un musical... És un musical... que és pràcticament un monòleg, la versió teatral és impressionant, hi ha una versió molt recent, amb Neil Patrick Harris, meravellosa, i la pel·lícula és espectacular. I per mi el més important a nivell d'història, West Side Story.
2: West Side Story.
0: Sí.
2: Coincideixes, Carles?
3: Sens dubte, top 5 importants. Sí, sí, eh? Mm. Sí.
2: I el teu preferit?
3: I el meu preferit? És que això és molt difícil, jo sabia que em preguntaries això i ja ho estava passant malament. Potser et diria Newsies, que és relativament recent, però m'agrada especialment els musicals que li donen més o menys la mateixa importància tant al cant com al ball com a la història, i crec que és un bon equilibri.
0: Però Newsies, pel·lícula o obra de teatre?
3: Obra de teatre, evidentment.
2: Clar, aquest és el tema, també.
0: Sí, de... les versions, sí.
2: Clar, en general sempre és primer l'obra de teatre i després la pel·lícula?
0: No.
2: No, eh?
0: No. Hi ha casos inclús d'anada i tornada, com Hairspray, que primer va ser una pel·lícula no musical, després va ser una obra de teatre musical i va acabar sent una pel·lícula musical. Ah. Hi ha coses així com molt d'anada i tornada que són molt estranyes.
2: Dels que has vist aquesta setmana, musical preferit, Hugo?
4: No l'he vist aquesta setmana, però jo sempre he sigut de Rocky Horror Picture Show.
2: Oh, home,
4: perquè
2: home.
4: És el que el meu pare em portava donant la tabarra des de que...
0: I a més que va morir el Tim Curry.
4: Sí, des de que tinc memòria. Però després moltes cançons de les que avui escoltarem i tal les tinc escoltadíssimes també, perquè doncs, després han sigut estàndards de jazz o han sigut cançons interpretades per grans veus i al final doncs, les tinc escoltant.
2: Pol, per què és tan important Un americà a París?
0: Jo crec que és la pel·lícula... Primer que la pel·lícula és una gran pel·lícula, és molt divertida, és molt bonica, és... Més enllà de que és una pel·lícula interessant, jo crec que també és com el punt més àlgid de les pel·lícules dels grans estudis de Hollywood, no? I és el Hollywood clàssic que ja no existeix, es va desfer pocs anys després, i que representa una època, jo crec.
2: A veure, la pel·lícula la podem haver vist o no, però qui més qui menys, algunes de les cançons segur que li sonaran. A veure. Swan.

0: Això, Pol, és 1951.
1: Sí.
0: Aquell era un altre Hollywood.
1: Sí, i tant.
0: Els musicals tenien molt pes en aquella època, no?
1: Jo crec que venim d'una època, bueno, venien d'una època que pràcticament venien de la Segona Guerra Mundial, una mica més tard. Tota aquesta era dels grans musicals comença abans, no? O sigui, el moment de l'American in Paris és el més àlgid, però venien d'una època on la societat en si necessitava un divertiment, i jo crec que els musicals van tenir molt pes. Va passar algun molt similar als Estats Units, just després de l'11S, que van començar a créixer els musicals alegres, no? L'època que la societat de cop necessita entreteniment, acaba reflexat a la cultura. I jo crec que els musicals dels anys 40-50 venen d'això.
0: Ahir, Carles, em parlaves d'uns percentatges.
2: Sí, de fet, me'ls he apuntat aquí. Als anys 50, les pel·lícules musicals eren al voltant d'un 6-7%. Als anys 30, fins i tot, havíem arribat al 10%, gairebé. En canvi, avui en dia no arriben a l'1% del total de pel·lícules que són musicals. Per tant, realment va ser el boom, el moment en què més es va apostar, Hollywood més va apostar per aquest gènere.
0: Per què va acabar això?
1: Jo crec que conflueixen molts factors, també l'interès de la gent, no? El canvi de societat. És que tots els moviments cinematogràfics i teatrals jo crec que van vinculats a com se sent la societat en global, no? Llavors, en aquell moment, passats els anys 50, 60, la deconstrucció de l'estructura d'estudis, era que els estudis tenien tota la cadena, o sigui, produïen les pel·lícules perquè tenien la gent contractada, els actors, els directors, els tenien fotuts tots en barracons. Si aneu a visitar algun cop, per exemple, la Paramount, als estudis que es poden visitar, podreu veure com tenien organitzat el sistema d'estudi. I també tenien tota cadena de distribució, tenien tot, i quan es va acabar això, perquè per llei ho van fer acabar per temes de monopoli, va canviar molt l'estructura i van començar a produir pel·lícules independents, i les pel·lícules independents tenien altres interessos. Després també que van venir molts musicals que eren fluixets.
3: Sí, això... Això és a Estats Units, però, per exemple, a Índia, no? Pel que tinc entès, allà els musicals, o sigui, són superims.
4: No?
3: Tot el que és Bollywood segueixen sent pel·lícules musicals.
1: A Espanya va passar alguna cosa similar, eh?

0: perquè al final teníem la Marisol, el Joselito, no sé què, que al final
1: coneixien
0: més musicals.
1: Clar. En aquest moment, un americà a París coincideix amb Cantando bajo la lluvia, West Side Story, Sonrises i Làgrimes, sí. Potser és una mica més tard.
0: Sí, un pèl més tard.
1: Després, musicals estil Gris ja és encara una altra fase, no?
0: Sí, ja és molt més endavant.
1: Clar, però en aquell moment potser els musicals no estaven ja en l'època daurada, però clar, estem parlant de musicals icònics de la història, vull dir que s'han continuat fent musicals que han marcat la història.
0: I tenim encara exemples més recents com el Mamma Mia o Els Miserables, o Wicked fa poquet.
1: Efectivament. Mm-hmm. La La Land és un musical?
0: I tant.
1: Sí, clar. Sí. No, no sé,
0: Sí, sí, a més és autorreferenciat, sembla molt... Està molt proper a Cantando bajo la lluvia, però també al moviment francès de musicals que van fer Charles Demy, es diu? Bueno, el Los Paraguas de Cherburgo i coses així, que s'assembla molt a nivell visual.
1: El Mac 2 és... Aquest sí que és d'abans.
2: Sí, anys 30.
1: Anys 30.
0: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, i una meravella. Jo és que sóc un fric també del Mac 2. És com...
1: Brutal. Sí, eh?
0: Sí, i els que ens agrada Wicked també és com... Ja. Va tot de la família.
1: T'agrada tant la primera com la segona, bé?
0: Sí, té el mateix problema que el musical, que és que la primera part és molt lluminosa, és molt divertida, i la segona és molt més fosca. Llavors, no és tan entretinguda. No és tan llum i color, sinó que és tristesa.
1: A veure, són les 10 i 9, les 11 i 27. Fem una pausa. I quan tornem, fem un viatge en el temps, si us sembla bé, l'anunciem a les 8, a través de la història dels musicals, farem sonar, bàsicament, les cançons més mítiques i més emblemàtiques dels grans musicals de la història. Quantes en teniu previstes, Carles i Hugo? Una trentena o una quarantena? Em sembla que en deies, Carles?
3: 34.
1: 34. Vinga, gairebé res.
3: I he hagut de retallar molt,
1: Doncs mira, ara tornem.
4: Ara a Ziman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
5: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
6: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
5: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
6: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
7: Raül, em vull separar.
8: Però què dius?
7: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
9: Un lingot d'or. Or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
10: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
11: Ara a Ziman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros. I abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ziman, tan senzill com això.
12: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha més durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
13: RAC1. Tots som 1. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: Clar, sigueu més o menys fans dels musicals, segur que coneixíeu molts d'aquests grans clàssics que hem repassat amb el Pol. Fins i tot potser alguns us heu animat a cantar alguna de les cançons. Però des d'aquesta època daurada dels musicals n'hi ha moltíssims que han traspassat el gènere. De fet, hi ha moltes cançons que potser no sabíeu que sortien d'un musical. I si no em creieu, quedeu-vos en aquest repàs que farem dels grans hits del teatre musical.
3: Som-hi.
1: Amb Carles i Lugo.
3: Ha sigut difícil, però hem triat unes quantes cançons que creiem que no poden faltar en aquest repàs.
1: Val.
3: El que jo diria que és el primer gran, gran tema del teatre musical és de Anything Goes, del 1934. It's delightful, it's delicious, it's lovely. Aquesta és una cançó del Cole Porter, que de fet és el responsable de diverses de les partitures de musicals d'aquella època.
2: Sí, com dèiem abans, moltes d'aquestes cançons van esdevenir després estàndards de jazz, perquè eren com l'estructura perfecta perquè els músics poguessin improvisar sobre. Tenen un estil molt característic les cançons de musical d'aquesta època, que són melodies relativament senzilles, harmonies una mica més complexes ja, amb acords una mica més complexos de lo que seria el pop actual, per exemple, i estructures molt clares, com l'estructura AABA, que és la que va esdevenir en pràcticament tots els estàndards de jazz.
3: Mm-hmm. I de Porter anem a un gran himne del Mago de Oz.
1: Ara, ara!
3: La magnífica Judy Garland. Tres anys més tard d'aquesta pel·lícula en sortia una altra, que és Holiday Inn, que potser no és tan coneguda, és de l'Irving Berlin, però que segur que coneixereu una de les cançons que hi surt i no haguéssiu dit mai que sortia d'un musical. I'm dreaming of a white Christmas. Ah, sí. Aquesta, que és una de les grans nadales de tots els temps, Holiday Inn. Oh. Ve d'aquest musical, sí, oh, sí, sí. I parlant de cançons que segurament no ubicàveu en un musical, també tenim aquesta, l'any 43.

0: La coneixes, Sergi, o no?
1: Que fort!
0: Els que sigueu amants del futbol segur que us sona, perquè és la cançó del Liverpool.
2: Diu el Never Walk Alone.
0: Exacte. Doncs ve del musical de Carrusel, que és un musical dels més famosos de l'època daurada, i és de Rodgers and Hammerstein, que són una parella de compositors que...
3: Els de Sonris i Llàgrimes.
0: Exactament, que també van fer Sonris i Llàgrimes i moltíssims altres títols molt, molt famosos.
4: Jo no sabia que era d'un musical, sabia que hi havia una versió dels Jerry and the Pacemakers, que era una banda de Liverpool, una germanada dels Beatles, que estava portada pel mateix manager i tal, i que suposo que per això l'afició del Liverpool també se la va fer com seva en el seu moment.
2: Clar.
0: Seguim amb un altre gran himne dels musicals, en aquest cas d'Annie, Get Your Gun. There's

I anem amb una altra, que és una cançó que la cantava Marilyn Monroe, però que després també es va fer especialment famosa perquè va aparèixer al musical de Moulin Rouge molts anys més tard. Però originalment és de Gentlemen Prefer Blondes, que és Diamonds Are a Girl's Best Friend.

0: I jo diria que Singing in the Rain i West Side Story serien els musicals que potser es disputen el títol de més famosos d'aquesta època,
1: sí,
0: daurada,
1: no? Sí, totalment.
0: Sí, sí, sí, dels musicals.

0: If I were a wealthy man.
1: I per acabar aquest repàs de l'època clàssica de Broadway, jo no podia deixar de treure algun tema de la Barbra Streisand, que és la meva icona preferida musical. Em va protagonitzar diversos durant els anys 60, i el que escoltarem és de Funny Girl, que de fet ella va guanyar l'Oscar com a millor actriu per aquest musical. Entre ells va cantar aquest temacle. Don't

Podríem dir que a partir dels anys 60 els estils dels musicals comença a canviar una mica entre el rock en escena i la Golden Age s'acaba, podríem dir, amb un violinista sobre la teulada i comença una etapa nova amb Hair.

0: veieu que la sonoritat d'aquí canvia radicalment.
1: Arriba
0: i de fet,
1: no? Digues, arriba el rock.
0: Exactament. Sí, sí. I jo diria que Hair va començar a caminar perquè Jesucrist Superstar pogués córrer.

i Jesucristo Superstar estan influenciades per la cultura hippie, el rock, el soul psicodèlic i fins i tot un punt de rock progressiu i hard rock o metal, inclús es podria dir. En canvi, els musicals dels quals parlarem ara, de la mateixa època, tornen a mirar cap al rock and roll més pur de mitjans dels 50, però amb un so més contemporani a la seva època. Aquesta tendència es va veure en la mateixa música popular dels anys 70, que era com tornar al rock and roll clàssic de guitarres pura i dures. Com, per exemple, fa Grease.

0: un altre musical. El Cesc hem preferit.
1: Ah, digues, digues.
0: Que hi ha molts temazos.
1: Ja, ja.
0: Un altre musical que va ser molt, molt avançat per la seva època, que és, ja n'hem hagut de parlar avui precisament, que és Rocky Horror Picture Show, que és l'any 73, però que va ser portat al cinema amb Susan Sarandon, per exemple, l'any 75. Just a jump to the left. I deia que avui n'havíem parlat perquè precisament avui hem de lamentar la mort del Tim Curry, que precisament és l'actor que fa de Frankfurter, que és el personatge transexual de la pel·lícula. Realment toca uns temes que no diries mai que es podien tocar al cinema als anys 70. Sí, sí, menys aquí a casa nostra, que estàvem en un altre punt. Un altre dels grans musicals d'aquesta època i de tots els temps és Cabaret.

0: I de la mateixa manera que dèiem que la música pop i rock tornava a mirar enrere, després del boom dels musicals rock, els directors i compositors de musicals dels anys 80 van tornar a mirar enrere a l'època daurada dels musicals, i llavors comença aquesta corrent que es coneix com el Contemporary Legit.
1: És sobretot l'era del gran Andrew Lloyd Webber, un altre dels tòtems del teatre musical, amb musicals com, per exemple, Evita, i aquest Don't Cry For Me Argentina, que va fer especialment popular Madonna.

0: Clar, que un compositor de musical rock no vol dir que no pogués fer també musicals més clàssics com feien en aquest contemporari elegit. De fet, Andrew Lloyd Webber era el compositor de les cançons de Jesucristo Superstar, que està allà en plan heavy metal i rock progressiu, i aquí agafa com lo millor dels dos mons i porta com una mica a l'època contemporània els musicals clàssics.
1: Mm-hmm. I en aquest mateix estil, aquest retorn al clàssic dels musicals, tenim el musical que ha estat més temps ininterrompudament en cartellera al West End de Londres, que és Els Miserables i el seu himne Do You Hear the People Sing? Home.

0: I alhora que hi havia aquests musicals més clàssics, seguien havent-hi musicals de caire pop-rock.
1: I aquí ens hem de tornar a posar tristos, se'n van els millors, però hem de parlar de 9 to 5 i de Dolly Parton.
2: Quina setmaneta, també, eh?
1: Sí, sí. És per anar a dormir directament. Doncs ella va fer el musical de 9 to 5 amb aquest temacle. What?

0: millor banda de 9 to 5 en aquella època, als 80, també tenim Dream Girls. You've got one night only, one night only, that's all I have to spend. O també el famosíssim Fame.
1: Va treure l'Òscar a 9 to 5, aquell any 81.
2: Ah, sí?
1: Li va treure l'Òscar. Per mi, injustíssim, vamos.
2: Ah. Home, clar, és que Déu-m'hi-do, eh? Allò que dius... Que, això passa, que hi ha anys sí, que de cop hi ha com 4 o 5 pel·lícules que dius... I després hi ha altres edicions dels Òscars que
1: no
0: hi ha. Sí. Sí. Després en parlarem, perquè ha passat diverses vegades, això de
2: sí?
0: ajuntar-se en un mateix any. Que dius, ostres, si els dos es mereixen tenir el,
2: clar,
0: el millor.
2: Totalment.
0: Sí, sí.
3: Bueno, el següent que escoltem és de 1987, per aquesta època ja el rock and roll havia passat de moda, i ara veiem com els musicals es tornen a actualitzar, escoltem els sintetitzadors com a base del groove, aquestes bateries amb reverb tan pròpies dels anys 80, com per exemple a Dirty Dancing. Okay.

I passem un moment també per casa nostra, perquè aquí s'han fet grans musicals també, i de fet als anys 80 també van calar fora aquests musicals d'estil més clàssic, amb de goll de gom, que realment no tenien res a desitjar, segons el meu criteri, el que s'estava fent al West End o a Broadway en aquella època. Per exemple, tots coneixereu aquesta.

0: Això és de l'any 88, que es va estrenar Maricel per primer cop. Però...
1: La Guanyalons.
0: Exactament, la gran Guanyalons. Però en aquella època, de Goll de Gom també va portar altres grans musicals, com Flor de nit. Soc

0: arriben els anys 90 i els musicals, com la música popular, segueixen renovant-se i comencen a entrar doncs, també sonoritats més urbanes a l'escena dels musicals.
1: Mm. És una època que també comencen a triomfar molt les grans produccions de Disney. No obrirem aquest meló, perquè hi ha molts temes increïbles de Disney, per tant els passarem una mica de puntetes, Rei Lleó, Aladdin, Hèrcules, Frozen, sí. Són increïbles, però per un altre dia. Anem amb el que jo crec que és el gran musical que va tornar a revolucionar el gènere als anys 90, que és del Jonathan Larson, és Rent, i la seva cançó més icònica és Seasons of Love.

0: coses.
1: És una època que també es comencen a popularitzar molt els musicals jukebox, que són els musicals que no tenen una música original pròpia, sinó que utilitzen músiques de grups pop o que ja han estat escrites abans. Per exemple, el més famós de tots, òbviament, Mamma Mia.
2: Hombre,

0: També veiem com a partir d'aquesta època, dels 2000, el teatre musical aposta per aguts impossibles i virtuosismes extrems.
1: I parlant de virtuosismes, hem de parlar sí o sí de Wicked i aquest Defying Gravity.

0: molt dolorosa haver de parar cada cançó. Jo la deixaria
1: ja, aquí. Ja ho sé, ja, ja.
0: És sinceríssima. Com puc parar jo la Cynthia Erivo? Ho estic fent. El 2010 va arribar un altre musical, que potser és un dels més durs, jo crec, que és Waitress, i amb aquesta cançó, ah, sí. She Used to Be Mine, que realment posa els pèls de punta.

0: I anem al 2015, que és el que comentava abans, és un any que va ser un any de gràcia pels musicals, sí. I van coincidir dos enormes títols. Comencem per Dear Evan Hansen, de Pasek i Paul. On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been, cause I'm tap-tap-tapping on the... Sí, ara porten en castellà a Madrid.
1: Sí. Un altre musical de l'època seria Hamilton, que explica la història dels pares fundadors dels Estats Units. Sí. L'ambientació és de finals del segle XVIII, però es contraposa amb música de hip-hop, R&B, rap, i és un estil característic del seu director, que és Lin-Manuel Miranda, i que va revolucionar totalment el teatre musical d'aquella època.

acabem aquest repàs amb un musical que va trencar una mica la dinàmica que hi ha hagut fins ara, que els musicals solen anar primer al teatre, a diferència de potser el que passava més a l'època daurada. Uh-huh. És un musical que primer va sortir al cinema, que és The Greatest Showman, i que de fet ara, la propera temporada, el trobarem al West End de Londres. No.

0: Hi ha un oient, el Francesc, que ens diu: he hagut de sortir a donar una volta per poder cantar a ple pulmó les cançons que esteu posant. Diu: gràcies, gràcies, gràcies.
1: Jo m'estava contenint, eh?
0: Ja t'he vist, ja t'he vist. S'ha hagut de lligar la cadira gairebé al Pol. Tenim tot de missatges d'oients dient que molt probablement hi haurà bastanta gent afònica aquesta tarda. Pol, Carles, Hugo, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: De veritat, gràcies per aquest repàs. Pausa i encara una miqueta més de música fins a les 12. Encara més? Sí, encara més, segurament.

0: RAC 1. Avui, a dia, les patates per només 3,49 la malla de 4 quilos. De debò, molt bé. Dia.
1: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
2: Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica fins a un 10% de descompte addicional en ordinadors de les marques HP, Asus, Lenovo i Acer. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
4: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
3: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: Love, love, love.
7: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Deures en família, dibuixos amb amics. Ara tens un 3x2 en les millors marques d'escriptura i material d'escriptori. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Al Corte Inglés, ara més descomptes. En parament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC S.A. i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
13: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC 1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC 1 amb totes les veus de la ràdio.
14: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
15: Havia de venir amb els taloners.
16: Què passa, Toni?
17: S'ha de saludar a les 7. És una meravella.
18: Han anat molt bé les vacances.
19: Tot el dia a la platja.
20: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
21: Ja hi tornem a ser. Amb ganes de començar.
22: Perquè el panorama està complicat.
23: Sí. És una temporada de repte.
24: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
25: Toca matinar.
26: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
13: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
27: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
13: RAC 1. Tots som 1.
28: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
13: El món a RAC 1, amb Sergi Embudio.
29: 8 i les 12.
13: La castanyada del Cabró Rock us ofereix aquesta secció.
29: A cabina, DJ Jordi Balaguer. Jordi Balaguer, molt bon dia.
30: Sergi, molt bon dia.
29: Què?
30: Bé, molt bé, eh?
29: Anem a construir?
30: Sí, anem a... Quasi bé a deconstruir, ja, perquè la cosa, no, i s'acaba. S'acaba.
29: Festival Impossible.
30: Avui, cançons amb noms de gent de comiats, d'adeus, de dir adeu, adeu. Com aquesta, mira. Den, The Doors. This is the end,
29: beautiful friend. Per la gent que hagi participat o estigui participant en l'elaboració d'aquest cartell del Festival Impossible a través de les xarxes socials, recordem Instagram o Twitter del món, també elmón@racu.cat i també a través del 669-10-10-10 per WhatsApp. Què regalem avui, Jordi?
30: Una entrada doble perquè el pròxim 31 d'octubre visqueu la segona edició de la castanyada del Cabro Rock.
29: Home, amb un menor,
30: clar que sí.
29: Gran regal.
30: Mira, The Last Goodbye, Jeff Buckley. This is our last goodbye. I també l'últim ball, Donna Summer. O també, últim ball, però de Frank Sinatra. It's the last dance. We've come to the... O els Eagles, que feien The Last Resort. O la canten Movie amb The Last Day. I qui no, el gran, gran, gran cantant Elton John de The Last Song. Ja veus que les cançons són ja de comiat, eh?
0: Sí, sí, és un adéu.
30: Sí,
0: com però nosaltres també, aquest estiu,
30: sí, sí, ja. Podem, també, però podem dir Hello, Goodbye, The Beatles. O també posar, doncs, la recta final amb The Final Countdown. I també qui porta, no?, que el show ha de seguir, The Show Must Go On, Queen.
0: Ara.
30: Això ho fèiem amb cançons que sonen a gran comiat, però també hi ha els comiats finals dels grups, que també jo crec que és una part més important. Qui ho feia? Beatles, The End, la cançó final del gran medley Abel Roth. O també ABBA, The Day Before You Came, última etapa d'ABBA. O també el adeu i retorn posterior del Don't Look Back in Anger dels Oasis. Anem a territori espanyol, anem a portar-nos-ho més cap a casa. Nino Bravo, Un beso y una flor. Oh. També ho feia molt bé, ho feia Mecano amb Me cuesta tanto olvidarte.
0: Hombre.
1: Olvidarte me cuesta tanto, olvidar 15.000 encantos es muchas...
30: I una de les altres, la quinta estació, El sol no regresa.
1: Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas son últimos
30: fuegos... I ja per dir-ho, despedida i cierre... Vanessa Martín.
2: Despedida y cierre va la vuelta en la rutina. Lleva lo que tengo, lo que fui.
30: I anem a la part més important. Anem a fer-ho al català. Anem al nostre territori.
0: Ara.
30: La fantàstica i mítica cançó, jo crec que és el gran èxit, no? La gran cançó del comiat. Que tinguem sort.
2: I així pren, i així pren.
30: També, qui ens portarà per nous camins, Sopa de Cabra.
2: Mai no és massa tard per tornar a començar.
30: O si més no, si després tornarem dels Lacs Embustos.
2: Tu

0: Però també qui s'ho agafava amb més humor, com pot ser la Trinca, amb el seu Passi-ho bé.
1: Passi-ho bé, passi-ho bé, passi-ho bé i moltes gràcies.
0: O simplement els Amics de les Arts també dient-nos adéu.
2: Amics de sempre. És veritat, mai us trucava, però vaig dur-vos sempre.
0: I jo crec que podríem tancar amb un final de gira, un final d'etapa, com és la Fúmiga amb finals.

0: A veure, Jordi Balaguer, ja et dic que sí que aniria a aquest festival. Només faltaria. Deixa'm preguntar-te qui s'emporta aquesta entrada doble perquè el proper 31 d'octubre pugui viure la segona edició de la Castanyada del Cabró Roca Montmeló, aquesta gran diada de la cultura catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
1: Leila Nomen, l'usuari d'Instagram Leila Lomen.
0: Apa, cap a ella.
2: No et perdis la Castanyada del Cabró Roca Montmeló, amb el final de gira d'Oques Grasses, el retorn de Teràpia de Xoc, Figaflaues, Muixca, Els Pets, The Tietz, Julieta, Ginestar i molts artistes més. Tindrem atraccions, activitats, actuacions amb entitats de cultura popular i les millors castanyes i panellets. No t'encantis amb el mojito perquè només queden 2.000 abonaments i l'estiu passarà de seguida. Entra a cabrorock.cat i aconsegueix el teu.
0: Demà, a partir de les 9, portes obertes al Centre Cultural Municipal de Valls. Final de la temporada d'estiu, presentació de la temporada d'hivern de RAC1. Us hi esperem. Gràcies per la confiança.
3: RAC1. Notícies. Mar Pollato.
4: Bon dia, són les 12. Félix Bolaños assegura que la prioritat del govern espanyol és tramitar el retorn dels migrants al Marroc. El ministre de Justícia i de la Presidència compareix aquesta hora al Congrés dels Diputats. Bolaños diu que l'entrada massiva a Ceuta es va fer per la informació falsa que es va difondre a través de les xarxes socials. Detalls des de Madrid, Roger Perciba.
5: Sí, Félix Bolaños, sobre la polèmica de les últimes hores, sobre les versions diferents que mantenen Defensa i Interior, acaba de dir fa només uns segons que el govern espanyol no tenia informació ni prèvia ni precisa del que estava a punt de passar a la frontera de Ceuta. Bolaños treu pit de la gestió del govern espanyol de les primeres hores d'aquesta crisi. Recorda que el 90% de les persones que van entrar els dies 30 i 31 de juliol han tornat al Marroc i demana evitar els discursos racistes.
6: És un enfoque que debemos compartir todos aquellos que defendemos la Constitución en nuestro país, que es esa Constitución que nos ha brindado los mejores años de nuestra historia y que se aleja con mucho a cualquier discurso racista o xenófobo que lamentablemente se escucha con frecuencia y que nada solucionaría en este caso.
5: L'oposició coincideix a qüestionar la gestió del govern espanyol. PNB, Esquerra i Junts denuncien inacció, falta de previsió i una resposta tardana del govern espanyol.
4: Aquesta hora també arrenquen al Congrés dues compareixences més. Són les del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i la ministra de Sanitat, Mònica García. Encara parlant de Ceuta, la policia ha detingut 12 migrants per agredir 4 militars i provocar-los ferides. Ha sigut aquesta matinada, 6:15, un grup d'entre 30 i 40 persones han parat una trampa als agents que anaven a un punt de vigilància i els han començat a llançar pedres grosses contra els vehicles amb què es desplaçaven. Al Nepal, el govern espanyol diu que hi ha 4 ciutadans de l'estat que continuen desapareguts després de la violenta riuada que hi va haver ahir a la tarda, tocant el Tibet. De moment, segons les autoritats del Nepal, hi ha 289 persones mortes i unes 1.400 desaparegudes. D'aquestes, més de 500 són turistes. A Barcelona, la Boqueria vol tornar a ser, pels veïns, el mercat més antic de la ciutat. Obligarà els comerciants a tenir un mínim de producte tradicional, com ara fruita, peix o embotits, per recuperar els clients del barri. Un canvi que es complementarà amb una reforma de l'espai. Barcelona, Ona Pardo.
7: Des de fa anys, la Boqueria és un formiguer de turistes que entren i surten del mercat amb paperines de paella i sucs de fruites exòtiques. Ara l'Ajuntament vol limitar-ne la venda i demanaran a cada parada que com a mínim la meitat del producte sigui tradicional. Ho explica la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Raquel Gil.
8: El que hem d'assegurar-nos és que la convivència entre els visitants que venen a veure la ciutat i que per tant també volen veure un espai tan emblemàtic com aquest i aquest manteniment del mercat tradicional que dona serveis als veïns es faci de manera coordinada.
7: A banda, d'aquí unes setmanes començaran les primeres obres als lavabos i magatzem. S'aniran fent per pams perquè la Boqueria no hagi de tancar. Tot plegat es farà amb un pressupost de més de 12 milions d'euros.
4: Ara els esports. Amb Bernat Balboa.
9: El Barça assumirà la defensa del menor d'edat agredit per la policia espanyola a Elx. L'aficionat blaugrana s'enfronta a un càrrec per atemptat contra l'autoritat, tot i que encara no ha estat oficialment notificat per la Fiscalia de Menors. Les càrregues policials al voltant del Martínez Valero han provocat la cancel·lació de l'homenatge als mundialistes del Barça al Camp Nou, previ al partit d'avui a les 9 de la nit contra l'Atlètic Club. Com sempre, des d'una hora abans, en directe amb el Barça juga a RAC1. I ja és oficial el fitxatge de Dominic Livakovic. El porter croat serà serà culer les pròximes 4 temporades. Abans del Barça Athletic Club, a les 6 de la tarda es farà el sorteig de la Champions a Mònaco, també en directe a RAC1. Allà hi serà Rafa Juste per a representar el Barça i s'hi trobarà amb l'expedició de l'Atlètic de Madrid enmig del cas Julián Álvarez. El davanter argentí no s'ha entrenat amb el club matalasser per segon dia consecutiu per indisposició. I un últim apunt, és oficial, Girona i Ajax han arribat a un acord pel davanter ucraïnès Víctor Sigankov.
4: Pel que fa al temps, aquesta tarda el cel estarà enterbolit per bandes de núvols i pols sahariana. S'esperen alguns ruixats més probables al Pirineu i al Prepirineu de Lleida i no se'n descarten de manera dispersa a la resta del país. Aniran acompanyats de fang. Farà més calor que ahir i bufarà el vent del sud, sobretot en zones elevades i a la Costa Brava. De moment és tot. Més informació a la una.
10: Ciutadans de Catalunya.
11: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
12: Especial 50 anys.
13: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
14: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
13: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
14: Avui, per exemple, toca recuperar una recreació que en Jep Cabestany va fer, no sé si ho recorda, amb intel·ligència artificial.
13: Però si això ja ho vam recuperar ahir, home, sí, això... de l'Arbel o Berló.
14: Sí, però aquesta és una altra.
13: Ah, una altra.
14: És la segona part, és una recreació d'una excursió entre l'ex-entrenador del Madrid, sí? I Mbappé.
13: Bueno, com estireu el xicle, eh?
14: Sí.
13: Com rasqueu el fondo de la paella, eh? Això hauria de caure la cara de vergonya.
14: Ho va fer vostè, li recordo.
13: Escolta, més la teva opinió.
14: No,
13: la comparteixo, però tampoc no la respecto.
14: En fi, també parlarem dels pressupostos de la Generalitat.
13: Sí, senyor, en parlarem amb en Nani Fornells, eh?
15: Sí, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, bon dia.
15: És increïble les lliçons que us arribo a donar en una temporada i tot gratis, eh?
13: Però gratis,
15: no patiu, perquè jo no us cobraré mai, perquè ja sabeu el que dic jo sempre. Els diners, al final, són de pobres.
13: Els diners són de pobres, sí, sempre
15: sí.
13: Ens ho has dit.
15: I els riquets, que són els que tenen molts diners, i després hi ha els rics de debò, que som els que tenim tants diners que no hem de pagar mai enlloc.
13: Això és
15: com el monstre final.
13: Bueno, no? Escolta'm, i veig a l'esqueleta del programa que avui també tindrem una mica de crims.
15: Una mica de crims,
13: amb
15: sí.
13: l'Angelines?
15: Sí, amb vostè,
13: que
15: sí.
13: Que sóc jo?
15: Sí.
13: Jo sóc com el Carles Porta, però sí. amb uns pits que semblen dos barcos. Fixa't tu.
14: Bueno, en fi, tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà la història.
13: Però ens farà companyia, home.
14: Avui hi ha vaga de mestres i professors d'escoles i instituts públics arreu del país.
13: Molt bé.
14: Un moment, i què vol dir?
13: Heu notat alguna diferència amb la resta de dies?
14: Home, Déu-n'hi-do.
13: Perquè jo he vist aquí a la Diagonal,
14: sí.
13: com sempre,
14: sí.
13: desenes de funcionaris esmorzant a les 10 del matí, eh?
14: Ja, però segurament no eren professors.
13: Fixa't tu, sí. eh? Gent que té una feina que els hi permet demanar-se a les 10 del matí
14: sí.
13: un mini de fuet,
14: sí.
13: un cafè amb llet,
14: sí.
13: amb sacarina
14: sí.
13: i el Mundo Deportivo, eh?
14: Sí.
13: Aquesta classe de proletaria. Tenim a les aules donant classe.
14: Però què diu?
13: La generació Vivari.
14: Bueno, escolta, un moment, generació
13: sí.
14: Vivari.
13: Sí.
14: Els docents reclamen moltes coses des de fa anys, com, per exemple, baixar les ràtios.
13: Escolta, no et facis l'interessant, ara.
14: Però què interessant?
13: Ningú sap què són les ràtios.
14: Com que no?
13: Escolti, a la gent li dius ràtio
14: sí.
13: i pensa en un transistor.
14: Però vostè deu pensar...
13: La ràtio.
14: La ràtio és la quantitat d'alumnes per classe, home, hòstia.
13: Pues digue-ho així, home.
14: Bueno, ara hi ha massa alumnes per classe, ha baixat la natalitat però ha pujat la immigració, els docents demanen tenir menys alumnes a classe perquè, si no, costa molt transmetre coneixements i tot s'iguala però per sota.
13: Voleu menys alumnes a classe? Aneu a la Facultat de Periodisme de Bellaterra.
14: Per què diu?
13: Home, ara que fa bon temps estan tots a la gespa fumant porros.
14: A veure, sí, però no enviarà els infantils. Bueno, deixi-ho estar.
13: Sí, home, sí.
14: També hi ha un problema endèmic en l'atenció als alumnes amb necessitats especials. Clar, és que són moltes coses, no només és la ràtio, és que si hi ha més a més...
13: Necessitats especials?
14: Sí.
13: Què passa amb els alumnes?
14: No, calli, ja no.
13: Cadascú vol un mando de la PlayStation?
14: No.
13: D'un color especial?
14: No, calli, no té res a veure amb això. Necessitats especials vol dir necessitats de debò.
13: No, calli jo, no. Calli tu.
14: Eh?
13: Saps quin és el problema de debò?
14: Aviam.
13: Saps el que és el que realment volen els professors que fan vaga?
14: Sí, ho hem explicat.
13: No, t'ho dic jo.
14: Aviam, un moment.
13: Mira, no t'ho diré jo. T'ho diu la sotsdirectora del món a RAC1,
14: sí.
10: Mònica Fernández.
14: És Mònica Hernández. Si no
10: ah, sí? Ja l'han canviat?
14: No, si no l'han canviat...
10: Bueno, pareu l'orella al que volen els professors, eh? Ojo!
16: Els docents reclamen millores salarials, ràtios més baixes a les aules, menys burocràcia i més mitjans per atendre la diversitat, però...
10: Però, para, para aquí.
14: Però què?
10: Sempre hi ha un però.
14: Home, jo, quin però?
10: Aquests són els meus principis, però... Sí. Si no li agraden, en tinc uns altres.
14: Aviam.
10: Tot i queixar-se de tot això, de les ràtios sí. més baixes a les aules, menys burocràcia, més mitjans per atendre la diversitat...
14: Sí.
10: Posar aire condicionat a les aules perquè fa molta calor a l'estiu.
14: Canviar els barracons,
10: sí.
14: Tenir...
10: Molt bé. Tot això ja està molt bé i tots sí. lluitem tots per això. Però, sí. atenció al però.
16: Però en les últimes hores, el sindicat USTEC ha posat sobre la taula que amb un augment de 400 euros mensuals podrien aixecar les protestes.
14: A veure... Ja està, sí, ja s'ha entès.

0: És una derbi variant mig un malson.
1: Perdona, al final, sí, sí, tot el problema resumeix en Show me the money.
0: Sí, show me the money, home.
1: 400 pepinos al mes i, escolta'm, aquí no passa res.
0: Has sentit?
1: Deixem de tallar carreteres, de les ràtios que els hi donin pel cul.
0: No, has sentit? Sí, has sentit l'àudio sencer? O sigui, estan demanant menys burocràcia, més suport a l'escola inclusiva, menys alumnes per classe.
1: Molt bé, gràcies, José Antonio Bakunin. Gràcies al líder sindical. Molt bé, i tu ja has fet tots els números. Però jo quan sento un professor dir sí, volem abaixar les ràtios d'alumnes per classe, sí, el que en realitat sento és...
0: Sí.
1: Sí. I ja està, sí, és així.
0: Una cosa, si han convertit la feina en un infern, si te l'han convertit en un infern, la feina dels mestres, dels metges, dels pagesos, dels pescadors, almenys que te'l paguin, que et paguin aquest infern, sí o no?
1: Molt bé, estic parlant amb el Che Gavarra.
0: Sí, sóc tots. Recordi, per exemple, els Mossos. Els van apujar el sou 4.000 euros bruts l'any, els van reduir la jornada, van aconseguir un complement de nocturnitat, cosa que està bé, estem a favor que la gent...
1: No comparis els Mossos amb els metges de la Seguretat Social o amb els mestres.
0: Home, aquests són treballadors públics.
2: I a més els Mossos també van a l'escola ara, vull dir que...
0: Sí, no, no, i a més són treballadors públics.
1: No, no, no. T'equivoques aquí. T'equivoques.
0: No són igual que...
1: No són iguals.
0: No?
1: No.
0: Què els diferencia?
1: La pistola. Els Mossos van amb pistola...
0: Sí, bueno, clar, alhora... Ja, bueno,
1: no, no.
0: Ja, però la pistola, diguem que és la pistola de tots, és la policia.
1: No, no, no, no, aquest és una, pistola, no, una ensenyança que ens va ensenyar el pare de la democràcia espanyola, Francisco Franco.
0: No, a veure, Francisco...
1: Si té pistola,
0: sí,
1: si té pistola un funcionari...
0: Sí.
1: Millor tenir-lo content.
2: Ara podríem armar els professors.
3: Però, no, queda poc. Una cosa. Bon dia. Perdona, una cosa.
1: Què?
2: Què li passa?
1: Què li passa? Què fa el terra de quatre grapes? Que ha caigut?
3: No, no, m'estic amagant.
1: D'aquí?
3: Dels serveis mínims. Una cosa.
1: De quins serveis mínims?
3: Això que deia de la vaga de mestres, que a més...
1: Ah, bueno, sí, que avui hi ha vaga.
3: Ja ho sabeu, la tradició dels meus fills, que és encolomar-me els nets.
1: Hòstia, sempre està igual, eh?
3: Bueno, és que, bueno, si me'ls volen...
2: Bueno, perquè avui és un dia difícil, hi ha serveis mínims, però la majoria de famílies, doncs, han de tenir els nens a casa, endur-se'ls a la feina, demanar-se festa...
3: La xarxa és molt important.
2: La xarxa és important, clar, una vaga ja és això.
3: Jo em pregunto en quin moment, perquè jo tinc... Jo m'he d'encarregar avui d'en Jan, de l'Ona, d'en Leo, de la Martina i de l'Eure.
1: Sí.
3: Jo em pregunto en quin moment vaig deixar d'explicar als meus fills per què serveix un preservatiu. Jo quan diuen que la natalitat a Catalunya està per sota de la majoria del món...
2: És així?
3: Sí.
1: Vinguin a casa meva, no?
3: Vinguin a casa meva...
1: En una tarda com avui, en un dia com avui.
3: Vinguin a casa meva que ho estem equilibrant.
1: Però escolti, què passa? Se n'ha d'encarregar dels nets avui, també?
3: Sí, clar, clar, però ja els he dit que avui serà l'últim dia que m'enreden.
1: Sí?
3: Sí, aquest matí la meva filla m'envia un missatge de WhatsApp i em diu... Mira... Diu, pare, els nens i les nenes tenen molts dies de vaga. No et fa res que te'ls deixem al matí, oi?
1: Però és que moltes famílies, és el que dèiem, han de fer malabars per cuidar dels fills avui que no hi ha classe.
3: Doncs ja han de fer malabars que se'n vagin al Cirque du Soleil, m'entens, eh? Després m'envia un altre missatge, mira. Diu, quan dic que et deixo les criatures tot el matí, en majúscules, vull dir fins a les 7 de la tarda, que surti de la feina, ja m'entendràs, papa.
1: Fins a les 7 de la tarda, eh?
3: Que deu ser l'horari d'estiu, això, suposo. Mira, una altra, la pesada de ma filla, un altre cop.
1: Ara...
3: Diu, aprofita, si pots, per explicar-los com es fan les sumes i, sobretot, les restes portant-ne.
1: Molt,
3: restes portant-ne.
1: Un altre?
3: Sí, explica'ls-hi també com s'escriu. La B o amb B baixa, com van les paraules, que des de l'Associació de Famílies de l'Escola, els pares i mares m'han demanat que no els imposem les normes ortogràfiques perquè després els nens tenen traumes amb la imposició.
1: I li ha d'ensenyar vostè quan van bé o amb B baixa? Una paraula?
3: Una paraula, sí.
1: Però, què diu?
3: Però ensenya'ls-hi com si les normes ortogràfiques fossin idea seva. Ha de sortir d'ell!
1: Home, més coses?
3: Papa, per postres de dinar i per berenar, que no mengin res amb xocolata.
1: Molt bé.
3: Ni sucre. Ni gluten. Ni greixos saturats. Ni greixos insaturats, aquests són nous, eh? Ni hidrats de carboni, eh?
1: Mare meva.
3: I que sigui un berenar que puguin menjar ells sense fer servir coberts. Només amb les mans.
1: Però que no en sap.
3: Mare de Déu, senyor.
1: I què els farà per berenar?
3: Ja ho he pensat.
1: Què?
3: Aniré a l'Heroi Merlin i compraré 8 metres de plàstic de bombolles, que no té sucre, ni greixos, ni hidrats, i bon, poden estar tota la tarda mastegant.
1: Molts ànims, avi, eh?
3: No, gràcies, ànims. No els tinc, gràcies, que vagi bé. I... Jo també faré com els professors. Mira, jo tot aquest infern l'accepto. Si em paguen diners... bueno, no l'accepto, però si més no està pagat.
1: Ja, ja. Hem de parlar de la crisi del Reial Madrid.
0: Sí, l'últim incendi al club de la capital d'Espanya. Són unes declaracions creuades entre l'estrella de l'equip, Kylian Mbappé, el francès Kylian Mbappé, i l'entrenador.
1: I l'entrenador. El de després de Xavi Alonso.
2: El de la barba.
1: Primer Mbappé va dir que no havia estat titular perquè Arbeló li havia dit que ara mateix per ell és el quart davanter.
4: Estoy bien. Estoy muy bien, 100%. No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo, al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar y que pues acá juego bien, he dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado, es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
1: Ui, mal rollito!
2: Home, és important ganar en casa quan no t'estàs jugant res, però
1: sí,
2: és relativament
1: important.
2: No?
1: Sí.
2: Jo l'entenc, eh? A mi també me va dir l'Òscar Dalmau, que era el quart guionista de la competència, i al final, doncs...
1: Que al final ets el cinquè.
2: Bueno,
1: I
2: Mbappé encara té la noia aquesta que li fa la... Com es diu?
1: Esther Expósito.
2: Sí, Esther Expósito, que li fa la...
1: La què?
2: Lo del maluc, que se t'irrita. Com es diu?
1: Covalgia, vols dir? O vols dir directament follar?
2: No, jo aquesta paraula no la diria, perquè tinc... No, tens vergonya.
1: No saps què
2: és. No, me'n posa molt fort, no?
1: En tot cas, poca estona després d'aquestes declaracions en zona mixta d'Mbappé, Arbeloa, li pregunten per les declaracions d'Mbappé i ell diu que no havia dit això.
5: Ja me gustaría a mí tener cuatro delante. Pero no, pues no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o la verdad es que no sé muy bien qué decirte.
1: Està que no.
2: A mi no aquesta situació em fa una mica de pena també Arbeloa, perquè ell es pensa que és un dels soldats de 300, la pel·lícula aquella dels espartans,
1: sí.
2: I en realitat pues, és més el profe al qui li enganxen una polla amb ventosa a la pintarra.
1: Home, doncs, saps, mira que hi ha maneres de dir-ho,
2: No, però és el típic que arriba i dir, i ara he de donar classe a aquesta penya.
1: Ja.
2: A mi me passava moltes vegades a infantil, a primària i a l'altre.
1: A infantil? Li enganxàveu?
2: No, però però sí que hi havia llufes per enganxar les llufes, però pintaven a la pissarra, o amagaven un comandament a distància de la pissarra digital. És que jo al final, doncs, bueno, jo he tocat tots els pals de l'educació.
1: Has estat molts anys repetint P3,
2: Sí, però al final m'ho he après,
1: El sol, la lluna, no? Tot això ho controles.
2: Sí, bueno, però al principi no és fàcil, quan tens el sol i la lluna, perquè la lluna té diverses posicions. La lluna hi ha la lluna nova, que paradoxalment és quan no hi ha lluna. Després hi ha la lluna que és en forma de D, però que és la creixent, per això diuen que la lluna diu mentides, i després hi ha la lluna en forma de C, que és la decreixent. Això és de P3,
1: Aquí no. Hòstia, em sembla massa avançat fins i tot per P3,
2: Moltes gràcies.
1: Bé, escolteu.
0: Continuem parlant d'aquest nou incendi al vestidor del Reial Madrid, després de les declaracions creuades entre Kylian Mbappé i l'entrenador del Madrid.
1: Efectivament, me sap greu interrompir, però interrompiré.
0: Interrompiré.
1: L'hora és greu.
0: Què passa, l'hora és greu?
1: Com que què passa? Pues que ja estem en disposició de recrear amb intel·ligència artificial la discussió entre l'entrenador del Real Madrid i Kylian Mbappé.
0: Endavant, doncs, aquesta recreació.
1: Atenció al primer moment clau. Per favor, silenci!
2: Sempre no està dient res.
1: Per si de cas. Atenció al primer moment clau. Moment en què l'entrenador, antes del partit, li diu a Mbappé que no jugarà de titular.
6: Què passa, payaso?
7: ¿Payaso yo? ¿Y tú quién eres, payaso?
6: Soy tu entrenador. Arbeloa Alberola.
7: ¿Cómo? ¿Qué cono dices?
1: Ojo aquí. Fixeu-vos que diu ¿qué cono dices? Ojo, Això és perquè la intel·ligència artificial és inglesa i no pronuncia bé la ñ.
0: Ah, val.
1: ¿Qué cono dices? I, bueno, i perquè els jugadors del Madrid li diuen cono a Arbeloa, perquè era molt dolent. Fotia nosa al camp,
0: Ja ho sabem, i això també ha transcendit i s'ha filtrat que alguns jugadors, fins i tot a la banqueta, li diuen cono, s'adrecen a ell com a cono, quan no el sent. Vull dir que s'adreça...
1: A l'Espanyol també tenia un jugador qui li deien cono.
0: Tommy el cono.
1: Bé, fixeu-vos-hi que la conversa, atenció, perquè entre la conversa entre tots dos continua.
0: Sí.
1: I la tensió va creixent. Primer parla Mbappé i respon Arbeloa.
7: ¿Cómo? ¿Qué cono dices?
6: Que soy tu entrenador, Arbalo Alberola.
7: Ah, ¿Arbalo Alberola? Pues yo voy a seguir llamándote. Payaso, ¿qué quieres, payaso?
6: Mira, Kylian, hoy no serás titular.
7: ¿Cono dices? Si no me pones de titular, me van a sirblar.
1: Perquè, aquí, o sigui, les coses comencen a pujar de to, eh?
0: No comencen.
1: Si no me quieres de titular, sí, me van a cirblar.
0: Per què parlen tan malament? O sigui...
1: És l'intel·ligència artificial. No, és més artificial que intel·ligència.
0: No, ja. En fi.
1: Però aquí les coses ja comencen a pujar de to, i això només acaba de començar.
0: Sí.
1: Comença parlant a l'entrenador.
6: Mira, Kilian, para mí eres el cuarto delantero.
7: Ah, pues para mí tú ya no eres un payaso.
6: Ah, ¿no?
7: No, eres el circo entero.
6: Mira, Kilian, sé humilde. Necesito que sumes para el equipo.
7: Ah, de acuerdo,

0: Ojo, eh? Per què t'has carbreado?
1: Jo no ho allargaria més, eh? Perquè...
0: No, s'ha d'allargar perquè just en aquest moment és quan ni més ni menys arriba Florentino!
1: No!
0: Florentino que torna de calar-li foc a la redacció del diari ABC.
2: Vamos a ver. ¿Qué ha pasado aquí?
0: Uh-huh. Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Aquest és Florentino.
1: Aquest és Florentino. Uh-huh.
0: Ara veurem què els hi diu Florentino.
2: Uh-huh. Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí, Mbappé?
3: Nada, presidente. Es Árbalo Alberola, que nos hemos discutido.
2: ¿A qué hora?
3: ¿Cómo a qué hora?
2: ¿A qué hora te has discutido con Arbelora?
3: ¿Hora?
4: ¿Hora, qué tal?
2: Cállate, Árbalo.
0: Cállate, Árbalo, eh? Aquí estava l'Árbalo calladet, però s'ha fet un lío.
1: Parlen tots el mateix idioma. Sí. Bueno, entre ells s'entén. Com el mateix dialecte, com un idiolecte, com una cosa molt...
5: Són los colgados.
0: Aquí hi ha una discussió llarga sobre l'hora i tot plegat i continuen així.
2: ¿Y por qué ho habéis discutido?
3: Porque Árbalo Alberola me ha dicho que yo soy el cuarto delantero.
2: Bueno, tranquilo. No es lo mismo meterte de cuarto delantero que meterte el dedo entero en un cuarto.
0: Hasta aquí. ¡Aplausos! No, no. És així. És així.
1: No m'esperava aquest final.
0: Bueno, és Florentino, vull dir, pot dir el que li surti dels pebrots.
5: És un final feliç.
1: Va, final feliç, sí, tots dos s'hi deixen cap endavant, endavant. Una mica de líquid d'aquell i...
6: De dilluns a divendres.
7: Que no s'enfadi ningú, eh?
6: De 12 a 1 del migdia. La competència.
8: Especial 50 anys.
9: Si vostè la compra bé, tan a Carrefour.
10: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
11: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
12: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
11: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
12: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
13: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat!
13: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
17: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
18: Vine a la castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
19: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
5: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
19: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure. Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat!
13: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
2: RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells de RAC més 1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells de RAC 1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
10: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls...

0: Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
1: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC+1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
2: Descarregat!
1: RAC+1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Notícies.
1: Contingut exclusiu.
3: Ràdio en directe.
1: RAC+1.
3: Podcast.
1: Perquè amb l'app de RAC+1 tot és més. Més.
4: Hola, com esteu?
5: Tinc cara.
6: Mare de Déu, senyor.
7: Aquest programa està basat en fets reals.
8: Feu una reclamació a Conxó.
7: La competència.
9: Especial 50 anys.
10: L'Organització Mundial de la Salut alerta que som a punt de patir una nova pandèmia molt més mortífera que la de la Covid. Un moment. Angelines,
11: sort que és un programa de mort.
10: Per començar, no fem alarmisme, que ja l'he fet jo. D'acord?
12: Bueno, però sí. Que no ho veieu?
10: El què?
12: Home, que no heu vist tot el que està passant avui, nen?
10: Avui estan passant moltes coses i en parlarem.
12: Home, sí. Que es veu que aquest matí els Mossos han detingut l'expresident Zapatero
10: no.
12: Per la mort de l'amo del Zara.
10: Coses.
12: Hi ha molta inseguretat avui en dia. No et pots refiar de ningú.
10: No, vostè les està barrejant totes. Vostè és una liquadora de l'actualitat.
12: I a sobre una nova pandèmia que s'ha de sumar al Covid i al fantavirus de les rates aquestes que saben nedar.
10: No.
12: Mare de Déu, senyor Àngela Maria, on anirem a...
10: Una cosa és l'alerta de pandèmia de l'OMS.
12: És el que t'he dit jo. Sí.
10: Una altra de ben diferent és la imputació de l'expresident espanyol per un jutge de l'Audiència Nacional Espanyola.
12: Mango, el que t'he dit jo.
10: I una altra cosa és la detenció per part dels Mossos del fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que semblaria que l'han detingut per estar relacionat amb la mort del
12: ja
10: seu
12: està,
10: fill.
12: Ja ho veieu. Un home explicant-li a una dona coses del Mango. Coses de marques de roba.
10: Vostè ha dit Sara, va.
12: Un home! Sí. Un home! Que totes sabeu que els homes no saben distingir un jersei negre d'un blau marí, és que no és...
11: Bueno, és que és el mateix color, no?
12: És que bueno, no...
11: Per cert, que en Benet Íñigo està just a fora dels jutjats on han de portar precisament a Jonathan Andic.
13: Bona notícia per ell, eh? Si estigués a dintre jo em preocuparia.
11: A Benet només li falta posar-se la toga. En tot cas, que si hi ha qualsevol novetat entrarà i ens explicarà què està passant.
10: Bueno, doncs això, són temes que han passat aquest matí.
12: Escolta, sabeu com ha passat el matí?
10: Qui?
12: Bueno, el gran afectat per tot això de l'amo del Mango.
10: De qui parla ara, del fill?
12: No, del Carles Porta.
10: Home, què té ara a veure Carles Porta amb tot això?
12: Quan deu haver sortit la notícia, el Carles Porta deu haver-se tirat el cafè per sobre. Sí. Dels nervis, ja deu estar pensant quantes temporades de crims li poden sortir amb aquest cas del Mango.
10: Escolti, no avancem els esdeveniments, la cosa està...
12: Només espero que surti el forense aquell, que surt a tot arreu, el Verdolet, el Narcís Verdolet, i també la periodista i companya de La Vanguardia, la Maite Navarro, que m'agrada molt.
10: Maica Navarro.
12: I aquesta també, sí. Que són germanes, la Maite i la Maica.
11: No, la Maite Navarro no sé qui és. No.
12: M'agrada molt com ho fa a mi, la Maite Navarro. Sempre dona bones notícies relacionades amb la inseguretat que hi ha.
11: Sí. Sempre. Bones notícies.
12: Té els telèfons mòbils de tots els Mossos d'Esquadra.
11: Sí.
12: Tots.
10: No,
12: i de tots els jutges i dels fiscals. Els coneix a tots.
10: Però això seria il·legal. Com ha de tenir tots els telèfons de tothom?
12: Bueno, perquè són les seves fonts. Vull dir, un dia a l'any els convida tots a dinar, el l'assador d'Aranda.
10: Però què diu ara?
12: Munten una taula molt llarga, estan tots els Mossos d'Esquadra, tots els jutges i els fiscals.
10: Sí, bueno, en fi, sí.
12: I algun procurador de tribunals, també.
10: Anem a la notícia inicial. L'OMS ha llançat aquesta alerta sobre una possible nova pandèmia.
11: Sí, els experts de l'OMS diuen que cada cop hi ha més malalties infeccioses que es transmeten d'animals a humans, que semblava que això no havia... Què li passa?
4: Sí, home, sí, una nova pandèmia. Ja us heu anat a vacunar i ja correu tots a vacunar.
11: No, precisament no estem preparats per patir aquesta nova pandèmia, perquè segurament no hi haurà vacuna, perquè és molt difícil de predir quina d'aquestes malalties que només es transmeten.
10: Si és tan difícil de predir, per què diuen res? O sigui, aviam.
12: Això són les rates nedadores. Tot això ve per les rates nedadores. Antes ningú parlava de pandèmia.
10: Ja han dit que això...
12: Però hi ha hagut lo del barco aquest, el Tenerife.
10: El Tenerife, com diu vostè.
12: Però bueno, ara aquest barco ja l'han tornat allà als Països Baixos.
10: Ara
12: diuen que ja l'estan refent i l'estan desnetejant i l'estan... Allò, li treuen tot el veneno que té i tot.
10: El veneno, què li han de treure el veneno?
12: I d'aquí poc...
10: L'estan desinfectant.
11: Al port de Rotterdam.
12: Bueno, això amb una mica de sanitol.
10: Sí,
12: tota la vida, nenes, sabem que el sanitol va bé per tot, vull dir, m'hi han fotut sanitol, litros litros i litros, i ara es veu que tornen a posar-ho en funcionament.
10: No, clar.
12: Qui serà la guapa que comprarà bitllets per anar al creuer aquest?
10: No, però...
12: Ja t'ho dic ara.
10: No ho sé.
12: Ja el poden desballestar.
10: No, molt bé, doncs felicitats. I vostè en sap de tot, eh?
12: Bueno, el tema. Sí. Les rates nedadores.
10: No, les rates nedadores...
12: Van saltar del barco del Fantavirus amb flotador allà a Tenerife.
10: No, sí, no. Si són nedadores, per què necessiten el flotador?
12: Bueno, perquè neden, també.
10: Val, d'acord, va.
12: No?
10: M'ha convençut.
12: Un flotador, doncs pot nedar, eh?
10: Sí, home, i tant.
12: I ara, que això no ho esteu dient als mitjans de comunicació, perquè ens voleu a tots ignorants...
10: Sí.
12: Ara, les rates han entrat ja a Catalunya pel port de Palamós... I van casa per casa a deixar pipí infectat.
10: Van pixant pels portals.
12: Nenes, si us piquen el timbre, ojo, eh?
10: Que podrien ser...
12: Ojo, eh? Mireu per l'espiell de la porta, si veieu una rata estornudant, no l'obriu!
10: Però si mires per l'espiell, la rata és molt petita, és com el conte del Patufet. El Patufet, quan arriba a la botiga, hola, vull safrà.
12: Sí, un dineret de safrà.
10: Un dineret de safrà. Sí. I la persona que despatxa...
12: Pensa que és un fantasma, és un espírit.
10: Clar, sí, perquè no el veu, és molt petit. Per tant, si mireu per l'espiell, no veureu la rata, sinó que és un espiell de molt ampli...
12: Però que no veus que són rates ja mutants?
10: Ah, val.
12: Són rates que deuen fer un metro i mig a hores d'ara.
11: És el mestre Estanyicó de les tortugues.
12: Claro, és que clar...
13: Què fas, Jean-Paul? Que t'ha fet gràcia, les tortugues ninja.
12: És que les tortugues ninja...
11: Sempre torna, hi ha una temporada que t'agafes, les tortugues ninja...
12: Sí, bueno, perquè
13: les fan al Super 3, eh?
12: Sí, al Super 3, i sí.
13: Sí, sí.
12: Sí, és que volia dir una cosa, però no es pot dir per antena.
13: Ah, no?
12: La diré perquè és espectisme contra un jugador de futbol del Real Madrid.
13: Ah, sí.
11: No sé si en diu ell mateix. Estàs parlant de Mbappé, que li diuen la tortuga.
12: Ho ha dit ell.
11: No ho he dit jo, però si ell mateix fa posts.
12: Ah, sí?
13: La tortuga, sí, però per què li diuen la tortuga?
12: Perquè
13: va molt lent.
12: Perquè
13: sembla una tortuga.
12: Sembla una tortuga. Sembla el sisè germà de la tortuga.
11: Sí, ja hi havia.
13: Sembla una tortuga ninja, no sembla una tortuga...
12: No animal, sinó una tortuga ninja ja amb la seva mutació. Si tu li poses un antifaç...
13: A l'Mbappé?
12: A l'Mbappé. I un xandall verd.
13: I una closca darrere.
12: No cal, és que la closca no cal.
13: Ja no cal, eh?
12: Us nunxacos. O el que sigui, l'arma que quedi lliure.
13: Sí.
11: Quina arma queda lliure?
12: Els xuríquens.
11: Els xuríquens?
12: Sí.
11: Les estrelles.
13: Les estrelles ninja.
11: Leonardo, Miguel Ángelo...
12: I Joan Carles. Escolta'm, puc parlar?
10: Sí, hòstia, porta parlant des de l'inici.
12: Perdona, estava parlant jo, que us estava explicant coses i han hagut de sortir aquí uns homes a
10: xafar-me. Parlant de futbol.
12: Ara mateix tenim rates amb Fantavirus que poden nedar. Ratpenats amb Covid que poden volar. I els senglars, que són com les rates del bosc, que poden obrir els contenedors i infectar totes les bosses d'escombraria de pesta porcina. Jo crec que ens subscriuré a Netflix i no sortiré mai més de casa, perquè, escolta,
10: felicitats.
12: Està tot ple de perills.
10: Sí.
12: Demanaré tot el menjar a Globo i els hi diré que ho deixin a l'ascensor.
11: Ja ho fan, això, ja.
12: Vosaltres què demaneu més per menjar a casa? Què demaneu? Escolta'm, a mi me diries, només pots escollir una cosa
10: per demanar
12: que te la portin a casa.
10: És una pregunta molt estranya, no?, per fer...
12: No,
10: què demanes? Si només poguessis escollir una cosa perquè et portessin a casa...
12: Ho tinc claríssim.
10: És?
12: Una paraula.
10: Sí.
12: Xuxi. I jo? Xuxi. M'agrada molt el xuxi. Sembla que no mengis res. És una cosa tan lleugera.
10: Però depèn. Bueno, sigui com sigui. No fem alarmisme.
12: I mira, avui els japonesos, escolta, mengen xuxi tot el dia, xuxi. I al final, mira-te'ls, ni un amb sobrepès. Bueno, els del sumo.
10: Sí, ja està.
12: Són els únics perquè deuen menjar malament hamburgueses i coses d'aquestes.
10: Molt bé. Moltes gràcies. Podem centrar-nos en això?
12: Sí, ara ja podeu. Jo he explicat la meva història i ja ho he explicat tot.
10: I ja està. Doncs això, que no fem alarmisme, que ja ho fa l'OMS per nosaltres, i nosaltres de retruc, fent d'amplificador de la notícia, doncs també estem fent una mica d'alarmisme.
13: Total, que ara hem d'estar alerta un altre cop per si un xino de l'altra punta del món fa una escudella de murciàgalo.
10: Aquesta setmana el govern i Esquerra Republicana han d'enllestir les negociacions de pressupostos.
3: Ara sí, els pressupostos catalans, eh? Molles, xites.
13: Sí. Un momentet, Mohamed.
3: Va, que arriben els pressupostos, vinga, el Festival de la Molla, Mollavera Sound, m'entens? Què hem passat de demanar el pas sencer a que ens fiquin el crostó sec pel cul? És que és això.
12: Ai, realment. Que és bo, nenes, que és bo, el crostó del pa.
10: Bueno, però un moment, que...
12: El crostó del pa calentet, acabat de sortir del forn, eh? Allò quan vas a la fleca.
10: Sí.
12: Però... Quina barra t'agrada més, Angelines, a més a més, sóc clienta VIP.
10: És clienta VIP al forn?
12: Al forn, sí, llavors me deixen escollir la barra.
10: Clar,
12: però... Què t'agrada més, Angelines? Aquesta més blanqueta?
10: Blanqueta?
12: Aquesta més torradeta?
10: Torradeta? Sí.
12: Que voleu que faci crec-crec?
10: Que faci crec-crec.
12: Que estigui calenteta, eh?
10: Sí.
12: Una bona barra calenteta sempre.
10: A vostè li agrada el pa acabat de sortir del forn?
12: Ah, exacte, aquell cruixí. Aquell de rebentar-te les dents si no mossegues en bon angle i que se't queden molles d'aquelles esmolades clavades a la geniva.
10: Però com a experiència.
12: Que et sagna una mica la geniva, però allò és plaer, és plaer. A mi m'agrada comprar el pa i anar mossegant el crustó de camí cap a casa.
10: Sí, molt bé.
12: I si de camí cap a casa em trobo algun iogurín,
10: bueno, sí,
12: jo vaig menjant la barra, però mantinc el contacte visual.
10: Sí.
12: Saps com volem dir... Mm-hmm. Bueno, ja m'enteneu.
10: Sí, bueno, no.
12: La baguette sembla, sí, com una metàfora.
10: No, és cap metàfora, Noelia, sisplau.
5: Aquesta setmana podrien aprovar-se els primers pressupostos de la legislatura, que fa més d'un any i mig que funcionen els pressupostos de fa 3 anys.
4: I espera't, eh?
5: Sí. Bueno, no cregui, perquè Esquerra ja ha convocat el Consell Nacional perquè aquesta tarda Bàlic es donen les condicions per tancar un acord de pressupostos.
3: Perdona una cosa, convoquen el Consell perquè a Bàlic es donen les condicions per tancar un acord de pressupostos? Un dilluns al vespre? És això de on vas, carinyo? No, vaig a avalar que es donen les condicions per tancar un acord de pressupostos. I ara torno.
12: No, escolta, però aquí la notícia d'avui és una altra, eh? Esteu enfocant el focus, diguéssim.
10: Enfocant el focus,
12: el punt de mira, eh?
10: Sí.
12: Vull dir, no esteu fins.
10: Segons vostè, el punt de mira, la notícia del dia, quina és?
12: La notícia, bueno, nenes, ho heu llegit o no?
10: El què?
12: Home, em va dir el què? Un home. La Shakira?
10: Què ha passat ara amb la Shakira?
12: Com que ha passat amb la Shakira?
10: Un altre disc, no.
12: La Shakira tenia raó!
10: No, un moment, ha picat molt fort la taula i han baixat a la planta 2.
12: Home, per favor, la Shakira tenia raó. Finalment, l'Audiència Nacional li han dit que no ha comès cap frau fiscal.
10: Pot ser que hagi barrejat els papers del cas Pujol amb el de la Shakira.
12: No, que no ho he llegit. No, home, que li han de tornar, es veu que li han de tornar 60 milions que li havien retingut.
11: Ha sortit fa una horeta, això.
12: Tu t'imagines la de diners que has de tenir perquè et facin una retenció de 60 milions?
4: Sí, sí.
12: El compte corrent i tu segueixes...
4: Continues amb la teva vida.
12: Sí. Tu continues amb la teva vida tal qual, eh?
10: I que te'ls tornin i que
12: tu...
10: Ojo,
12: ja ho deia ell, eh?
14: Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen.
10: I ho deia així, eh? Pell de gallina, eh?
14: I facturen mucho.
10: Sí.
14: Y encima saben contar mejor que los subinspectores de Hacienda. Que s'han equivocado.
10: Increïble,
12: eh?
10: Deuen haver arribat a un pacte, o... Bueno, no sé com van aquestes coses.
12: No, aquí li han donat la raó a ella.
10: Sí. 8 anys estan d'esperar.
12: Nenes, què faríeu a vosaltres si de cop i volta?
10: Sí.
12: Us entressin 60 milions d'eurets al compte corrent?
10: Sí.
12: Jo aniria a fer-me els pits nous a algun país sud-americanet. Que tenen els millors cirurgians estètics estan a Venezuela.
10: Sí,
12: Venezuela, per exemple?
10: Sí, ara és el moment.
12: Bueno.
10: Sempre és el moment.
12: Fi de setmana, fa un mes que vam anar de fi de setmana allà a Madrid.
10: Ah, pensava que no va dir a Venezuela.
12: No, però bueno, vas a Madrid al barri Salamanca, és com està Venezuela, eh?
4: Sí, com...
12: Tot de venezolans, però escolta, gent amb diner, eh? Tot de dones venezolanes operades,
10: sí.
12: Totes amb la mateixa cara, molt bé. Molt, saps que són venezolanes, però totes són iguals. Han passat pel mateix cirurgià.
10: Sí,
12: els hi vaig demanar el contacte. Era el mateix telèfon sempre.
10: Sí. Bueno, suposo que és el codi de truques a l'estranger.
12: Doncs pues escolta, jo em faria els pits nous, amb 60 milions d'eurets.
10: Sí.
12: Faria els pits? Fixa't, i a cada pit m'hi faria fer una guardioleta. Sí. No, ja que estàs, vull dir, un mugró d'aquests... El mugró que n'és amb velcro.
10: Però què diu?
12: Que el poguessi... Guaita't. Te treus el mugró i a la ranura, i pots anar ficant monedetes.
10: Bueno,
12: fas una guardiola per guardar-li els milions que em sobren.
10: Ja em donen la notícia, està Shakira, o sigui, la Hisenda espanyola...
12: Pues ja està, fins aquí la diversió del programa d'avui.
10: Ara
12: què parlareu, ara?
10: Havia d'acabar d'explicar la Noelia tot això, la negociació pels pressupostos, lo del tren aquest... Ara ho explicarà.
5: Sí, la recta final de les negociacions dels pressupostos coincideix amb l'informe d'un grup d'economistes que dèiem abans, que assenyala que Catalunya s'empobreix i es degraden els serveis públics perquè es fomenten massa el sector del turisme i es paguen sous molt baixos.
3: Què dius ara? Quina sorpresa! Qui ho hagués dit, això? Que això de vendre'ns el país al turisme, apostant tot als porcs i a generar moltes feines molt mal pagades, sortiria malament per Catalunya.
4: Bueno,
3: és que quines coses,
4: no cridis, vinga.
3: No, estic cridant. No, et calmaràs una mica perquè no estic cridant. Potser dins el teu cap estic cridant.
4: Potser sí.
3: Però ets tu que està projectant el crit que hauries de fer i no estàs fent. M'entens?
4: Hauria de cridar jo.
3: Sí, hauries de cridar tu. Jo no estava cridant, eh? Això és un titular d'impacte, això que deia la Noelia. Però d'impacte molt relatiu. I ja ens ho sabíem nosaltres, això.
4: Però és un titular d'avui.
3: Calla un moment, que tinc un altre titular d'impacte, però d'impacte relatiu. Atenció, tecnologia, si fas treballar moltes persones en una indústria càrnia, però cadascuna d'aquestes persones cobra 7 euros l'hora o fins i tot menys, qui guanya diners i qualitat de vida no són els treballadors ni els porcs. Gràcies. Aquest és un altre titular.
4: Una mica llarg per ser titular, però... Doncs fins aquí els titulars d'impacte relatiu. Gràcies
3: a vosaltres. Gràcies.
5: A l'informe Fènix també expliquen que el nombre de treballadors ha augmentat molt aquests últims 20 anys, però que la desocupació no s'ha reduït i assenyalen clarament que l'arrel del problema és el model productiu.
15: Sí, el model productiu.
4: Bon dia, Nani.
15: Hola, bon dia i tal.
4: Bon dia i tal, sí. Sí. Bon dia i tal per tu.
15: Bueno, bon dia sí, el dia que sí. No hi ha res més de pobre que saber quin dia és.
4: No saps quin dia vius tu, no?
15: No.
4: Avui és dilluns.
15: Per què? O sigui, dilluns, per què? O sigui, per què teniu el temps així com en trossets?
11: Creus que els dies de la setmana és un invent dels pobres?
4: Ets negacionista del calendari gregorià, directament.
15: Sí, no, i del temps, una mica, clar. Perquè el temps a vosaltres us passa més lent, però no per una qüestió de relativitat, sinó per una qüestió de pobresa.
12: I el calendari, per exemple?
15: Si m'està fent llarg el dia, doncs això és que no tens diners.
4: Sí, però també els rics es moren al final,
15: Sí, lo de la fortuna mutabile, però això ho estem arreglant amb la IA,
4: Sí.
15: No? O sigui, dilluns, segons m'han dit, és el dia que torneu a la feina després de passar-vos 2 dies descansant,
4: sí,
15: no?
4: Amb sí, sort. Del cap de setmana, sí.
15: I quan dic descansant, vull dir traient la pols, cuinant els tàpers, no? Això m'ho han explicat.
11: Els tàpers de la setmana.
15: Hi ha gent que cuina tàpers de la setmana.
4: Sí, home,
15: perquè... No estàs treballant, però estàs fent de ratatouille,
4: bueno, això
15: no?
4: Això es fa el cap de setmana, sí. Bueno, has de treure la pols, posar rentadores...
15: Posar rentadores. O sigui, no teniu una senyora, per això.
4: Tu no saps ni el que és la rentadora, no?
15: No, jo
11: per tu és una persona, no, la rentadora?
15: Per mi és una persona i que cobra noblement i no sé, jo ho tinc tot darrere armaris. O sigui, tu obres un armari i pot sortir una rentadora, pot ser una secadora, pot sortir una senyora, tot acabat en vora.
7: La competència.
11: Ui, especial 50 anys.
7: RAC 1. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
16: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
17: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
7: RAC 1.
18: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
19: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de dir al Bala que vingués?
18: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
19: Ai, sí, va, fem una trucadinha.
18: Bala?
19: Bala!
18: Ui,
19: ui, què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat!
18: Ai.
19: Calma-la, calma-la, Estadella!
18: Escolta el camp!
19: No es calma així una criatura.
18: Ah, jo què sé.
19: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
18: No, no preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
19: I la de la teva filla també.
18: Ara.
20: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
18: Un mojito, sisplau!
19: Dos!
7: RAC 1. Tots som un milió.
21: RAC 1.
20: Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC 1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broc sumant-se a la festa.
22: Va cap a la pilota Rafinha! Gol!
20: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fot-li Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao i tu diràs. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1.
7: RAC 1. Tots som un milió.
0: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
1: Més immediat que mai.
0: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. RAC1. Recupera el que vulguis a l'instant.
2: Tots som la competència.
23: Especial 50 anys.
11: Hem de parlar de pizzas, també, eh?
10: Sí, sí. De què rius? Ara un moment.
12: Què? Voleu que us expliqui l'acudit de les pizzas?
10: No, ara no. No explicarem acudits.
12: Aquest va, acudit. Home, nenes, l'explico o què?
24: Sí.
12: Home, per la mort de Déu, nenes i nens, eh?
10: Sí, aviam.
12: Home, esclar que sí. Han vingut Angel Ivers avui al programa.
10: Hi ha un acudit.
12: Infants. De...
10: Sí.
12: Mira, l'acudit és així.
10: Sí, bueno,
12: això és una pizza que li...
10: No comencem.
25: Sí, ja. Serà tan llarg.
12: És que...
11: Sí, són 86,
12: és que poses xistes. Poses... Xistes.
10: Sí.
12: Aviam, és que, ojo,
10: Sí.
12: Ojo perquè és un xiste.
10: Jo me'n vaig.
12: Vull dir, està basat a... Bueno, no està basat en fets reals, però no. El protagonista és una pizza que pot existir en el món real, pot és una pizza.
10: Sí,
12: vale?
10: Sí,
12: és una pizza, però...
10: Sí.
12: Es comença el xiste, que és que una pizza li diu a l'altra, que aquí ja fa riure, perquè dius, home, una pizza no pot parlar.
10: Ja.
12: Com li ha de dir una pizza?
10: Sí, però...
12: O sigui, un xiste ja comença amb un xiste.
10: No és cap acudit.
12: Home, i tant!
10: Sí,
12: tu vostè... quan dius una pizza li diu a l'altra, la gent... Mira'ls, que riuen.
10: No, però...
12: Guaita'ls, estan somrient ja.
10: Sí,
12: ja t'has guanyat a l'interlocutor.
10: No.
12: Dius, ara riurem, eh?
10: Crec que és desesperació, però...
12: Ara riurem, eh?
10: Sí.
12: Una pizza li diu a l'altra.
10: Què li diu?
12: Diu...
10: Sí.
12: Diu, vindràs a la festa?
10: Calla, que l'acabo de llegir.
12: I l'altre li diu a la una. O sigui, parlen dos pizzas.
10: Sí, sí, sí,
12: la pizza 1 li diu, que vindràs a la festa?
11: Pizza 2.
12: I la pizza 2, que no sé, la pizza 1 posem que és una margarita. Es diu margarita, marga.
10: Sí, marga.
12: Marga. I la margarita li diu, vindràs a la festa? Napolitana, diguéssim.
10: O marinera.
12: Perquè Mari. És la marinera. Marinera, m'agrada més. Mari.
10: Mari i Margarita.
12: Mari i Marga.
10: Sí.
12: La margarida, que sí. No porta res, però sosa. La margarita, li diuen margarita, però és sosa.
10: És la base.
12: No té gaire d'allò.
10: No,
12: però,
10: però
12: la marinera, la Mari,
10: sí,
12: porta anxovetes. Anxovetes i tonyina.
10: Sí.
12: Que dius, amb anxoves i tonyina calentes.
10: Sí, a vostè
12: no li agrada. A mi em fa fàstic. La marinera.
11: A veure, però, bueno, què li diu una pizza a l'altra?
12: L'una li diu a l'altra, diu, vindràs a la festa?
10: Sí.
12: I la marinera diu, no puc, se m'ha mort una persona propera. I la Margarita li diu, era familiar?
10: Sí.
12: I la napolitana diu... És que ja ric, és boníssim.
10: No, però què li diu?
12: Aneu seguint el xiste, eh?
10: No, sí.
12: Ojo, que ja ve, eh? Ara ve el remate, eh?
10: Sí, home, però és que...
12: Una Margarita li diu a la napolitana, se t'ha mort, vindràs a la festa i no, que se m'ha mort una... I diu, era familiar?
10: Era familiar.
12: Familiar és el nom d'una pizza, també, eh? Que es pot dir pizza familiar, però ara ve el xiste, eh? I diu... L'altre diu, no? Diu, el que se no era familiar, no? Era una pizza mitjana.
10: Hòstia.
12: Com us heu quedat?
10: No.
12: Rieu?
10: No.
12: Rieu o dispararé?
10: No,
11: vull dir que l'acudit començava molt malament, però que va pitjor,
10: Pitjor, va, per favor.
12: Mare de Déu, ja senyor, la mida de la pizza.
10: Sí, la mida és important. Dèiem que hem de parlar de pizza, no per això, no per explicar una
12: No?
10: Sinó perquè d'un temps ençà ha deixat de menjar...
12: Ha deixat de ser el menjar a domicili més demanat.
10: Exacte.
25: Això és principalment...
12: He llegit el pensament.
10: Sí.
25: Això és principalment per culpa de les plataformes de delivery que ofereixen molt tipus de menjar i han fet que les grans franquícies de pizza a domicili doncs entrin en crisi.
12: Va, vinga, va.
10: Conrad Consum de l'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora.
26: No, bon dia no. Tinc el gorro tan ple de pipes que sembla un iaio cellaire.
10: No,
26: és que van a concursos de cant de caderneres i tot plegat.
10: Què li passa?
26: Home, mira el que em passa. Primer de tot.
10: Ahir,
26: tota la ciutat col·lapsada. Per què?
10: Barcelona.
26: Per la rua del coll del club de la Fera d'enfrente.
10: Sí, ja anem
26: per... Una entitat privada.
10: Sí, ja anem
26: per... Envaint l'espai públic.
10: Sí.
26: Se volia baixar per Pau Claris i resulta que els col·les havíeu muntat una macrodiscoteca allà.
10: 750.000 persones.
26: Però aquí us heu pensat que sou?
10: Sí.
26: M'imagino que quan l'Espanyol se salvi de categoria, també ens deixareu ocupar tota la ciutat.
10: Sí, se salva.
26: Fer una rua.
10: Sí, sí, se salva.
26: Una furgoneta, potser.
10: Home, una rua perquè t'has salvat és una rua mínima. Si vol,
26: Bueno, i després tenim això de la pizza a domicili, que això sí que fa cagar.
10: Sí, fa cagar que li passa.
26: S'ha de ser ganàpia per comprar una pizza a domicili. Podem baixar al bar de sota de casa.
10: Això sí.
26: Que les pizzas a domicili han matat la gastronomia catalana.
10: Sí, bueno, a la seva manera,
26: sort
10: però...
26: Sort que al bar de sota de casa puc demanar que em facin uns calamars farcits, per exemple.
10: Sí, calamars farcits, eh?
1: de calamars. Farcits.
6: De calamars farcits?
1: Sí, són calamars fractals,
6: sí?
1: Pràcticament.
6: Sí.
1: Són calamars farcits de calamars farcits.
6: És com
1: de calamars farcits de calamars farcits.
6: Com un quadre d'Escher, però de calamars.
1: Espectacular, els hauríeu de tastar.
6: No, ja, ja, sí.
1: La gent se li fa la boca aigua només de pensar-ho, eh?
6: Sí,
1: però no,
6: sí.
1: Vosaltres us agrada la pizza barbacoa.
6: Home, de tant en tant...
1: La pizza carbonara.
6: Sí.
1: Una marranada.
6: No s'exalti. De tota manera, estàvem parlant d'això, que la gent ja no demana tantes pizzas o que ha entrat en crisi. Mira, al mercat de la pizza, perquè això, entres a la pàgina web, has de demanar 100.000 coses, has de donar el correu electrònic, has d'explicar on vius i has de, per poder fer el seguiment...
1: Mira, estic fart de tot això del menjar a domicili.
6: Sí, és veritat. Sí.
1: Que allà a l'Agència Catalana de Consum no parem de rebre queixes.
6: Ah,
1: centenars,
6: sí?
1: De milers de trucades, sí, rebo amb la collonada aquesta del menjar a domicili.
6: Sí.
1: Ahir mateix.
6: Sí.
1: 3 del migdia.
6: 3 del migdia.
1: I estava recollint ja.
6: Mm-hmm.
1: Els 3:25.
6: A les 3:25 ja recull, no?
1: Bueno, plego les 3. Sí, les 3:25 ja pràcticament sóc a la porta, ja.
6: Uh-huh.
1: Per marxar.
6: Uh-huh.
1: 3:25 sona el telèfon. Com una pel·lícula d'aquestes de Missió Impossible.
6: Un thriller.
1: Anava sonant el telèfon.
6: Sí,
1: plano del telèfon.
6: Sí.
1: Plano del senyor Consum.
6: Sí.
1: Mirant el telèfon molt fixament. De dir...
6: I el rellotge, no? Una mica, sí, també.
1: Ja... Ja penjarà. Ja em s'hi penja.
6: I no penja. No penjava.
1: Va, espera't.
6: Era un telèfon de Bacalita. Va trucar des del segle XIX.
1: Per collons els meus.
6: No, clar, home, però...
1: Ja penjarà.
6: Un moment, però...
1: Ja saltarà el contestador.
6: Sí, però tècnicament no són les 3 i per tant...
1: Saltarà el fil automàtic, aquell, el fil musical.
6: No, ja, ja, ja.
1: El contestador automàtic.
6: Sí.
1: Fins que al final em vaig cansar. Dic, hòstia, qui em va... Què vol? Te sents que t'agrada de Consum, què vol?
6: Sí. Sí, eh?
1: I sento a l'altra banda. Senyor Consum, he demanat una safata de sushi fa 14 hores i encara no m'ha arribat.
6: Ja. Yeah.
1: Tu creus?
6: Clar.
1: Que has de tocar els collons per això.
6: 14 hores.
1: Un pobre funcionari que era, sí, a punt de marxar ja.
6: Per una safata de sushi que ja t'ho podries haver fet.
1: Un altre. Sí. Senyor Consum, sí, plou a bots i barrals i m'ha arribat l'hamburguesa molla.
6: Bueno.
1: Escolta'm,
6: sí,
1: sóc jo el repartidor.
6: Sí.
1: I em fot sortir plovent a, sí, portar-te una hamburgueseta?
6: Sí.
1: Jo te la porto.
6: Sí.
1: Però abans agafo l'hamburguesa,
6: sí,
1: la teva hamburguesa,
6: sí,
1: l'obro,
6: sí,
1: i allà damunt del formatge fos,
6: sí,
1: m'hi cago.
6: Un moment.
1: I torno a tancar l'hamburgueseta.
6: El panet.
1: El panet, i te'l poso dins de la bossa, i endavant. Us convido a fer-ho.
6: Sí?
1: És un consell de l'Agència, sí, Catalana de Consum, pràcticament sempre al vostre costat. Una nova vaga de Rodalies a la vista, eh? Tindria lloc el 27 de maig en principi i cap al 4 o el 5 de juny. També es convocarà per exigir més seguretat.
25: Tot això se suma a la notícia que ja hi ha un usuari de Rodalies que demana 9.000 euros per danys morals de l'empresa.
1: Moita, és en... un espavilat, tu.
25: És en David Pujol, un estudiant, de 19 anys, que després de 2 anys posant reclamacions al servei, ha decidit reclamar una compensació. El que denuncia en David és, sí, els danys econòmics i morals que suposa utilitzar el transport que va tard, que no arriba i que, per tant...
8: Fora la refe!
25: Li desestructura el dia i l'esgota mentalment.
8: Tots som el David, David som tots. Tot el suport, ara que torna, el jaroteo a Rodalies i torna lo nostre.
1: Hola, bon dia.
8: Bon dia a tothom. T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has dit com m'hauria de vestir si a Barcelona aquest dia el temps canvia cada 3 hores? M'he llevat suant, però quan he obert la finestra se m'han quedat el mugron que hi podries penjar 2 anoracs.
1: Doncs mira, avui sí que ho he pensat, quan he sortit del carrer, eh?
8: Estem tots iguals, estimat. Ja te veig el mugron des d'aquí, eh?
1: Sí, sí. Que m'he posat màniga curta i clar, no.
8: I te sale el mugron per la màniga,
1: sí,
8: eh?
1: Sí, sí.
8: Molt raro.
1: No anem bé.
8: És l'edat, que al final tot cau, eh?
1: Estic mal dissenyat de naixement.
8: Cau en el mugron, los testicles, cau tot,
1: per cert, bueno, justo, no cal aprofundir tant.
8: Bueno, aprofundir... Se pot anar més profund.
1: Justo, canviem de tema. Ahir et vam sentir defensant el català al programa de la Gemma Nierga Televisió Espanyol, el Cafè d'Idees, a la 2CAT. Deies que no hem de canviar el castellà i, a més, que vas explicar que parles català als teus fills.
8: Home, català... Com a català, quina llengua vols que parli?
1: Sí, sí,
8: el català. I quina llengua vols que transmeti el meu fill? El català. Efectivament, estimadíssima Pepi...
1: No, Pepi no.
8: Don Pepi no. Si no parles el català, la gent que no el sap, com l'han d'aprendre? Hi ha un llibre que ho explica molt bé, el Manual de Defensa del Català d'Òscar Dalmau.
1: No, Andreu.
22: Encantat, jo sóc el Justo. Sí. Però no parlem de mi ni d'Òscar Andreu, que segur que ell no voldria.
3: No, no.
22: Parlem del jaroteo de Rodalia.
3: Sí.
22: El sindicat convoquen una vaga perquè demanen més informadors per a Rodalia. És el lema de l'empresa. Informem primer i circulamos después. Pues sí, sí. Si s'encarta. I que els informadors es mengin la merda que provoca a nosaltres. Vamos allà.

0: lo buena que está tu prima. Te informo que arribaràs 7 hores tard a la feina, a una feina, per cert, que podria fer des de casa teva, però ens havien promès un futur ple de cotxe volador i el que tenim és un futur de trenes que no funciona per desplaçar-se a una altra població a omplir Excel.
1: Sí.
0: És una cosa bàrbara, eh? Des de Jaroteasa tenim dues recomanacions perquè els usuaris gestionin la ràbia i la frustració amb el servei de Rodalia.
1: Ah, molt bé. I quines són aquestes?
0: Calarle fuego. Perdona, no. Una no se pot dir en veu alta per un tema relacionat amb l'audiència Nacional.
1: Molt bé. Farem veure que no ho hem sentit. I l'altre?
0: L'altre, busqueu-vos un hobby per omplir els minuts, les hores i els dies d'espera en l'andana.
1: Un hobby, eh?
0: Un hobby. Busqueu-vos una afició que us ajudi a desestressar-vos. Crochet, pintar mandalas, col·leccionar Funko Pop, muntar un partit polític, actuar, ser militante o segells. Vamos allà!

0: Los pobres coleccionan sobres de Sucre y los ricos Miró y Picasso.
1: Un moment, podem tirar enrere mínimament, Àlex, perquè jo crec que hi ha una construcció gramatical aquí que no l'havíem sentit mai a cap cançó.
0: A mi m'ha passat també la construcció gramatical, hi ha hagut un punt que...
1: Compte!
0: Aviam, què diu?
2: La setmana passada vam sentir Valverde dient ayer he tenido.
1: És pitjor, eh?
2: És pitjor,
1: ja veureu, atenció. És un arte. Compte que ve ara, eh? Sí. Por lo cual puede siempre tomar parte alrededor. Ojo, eh?
0: Això,
1: ho torno a repetir, eh?
0: Això ho he llegit jo la primera part del Quixot. Sí.
1: La filatèlia, sí.
0: La filatèlia. No confondre amb el queso d'untar...
1: No, allò és, allò és Filadèlfia, sí.
0: Ah, d'acord, Filadèlfia, perquè els dos se poden llepar, el segell i el Filadèlfia.
3: Sí, i els dos tenen el mateix gust.
0: Exacte, el segell. Com dius?
1: El què?
0: Que té la residència a Empúria Brava plena de mosques i mosquits?
1: Perdona, ni t'he dit res, ni tinc cap residència jo a Empúria Brava, no, no.
0: Això és el que diuen tots. Quan marxes de vacances a la segona residència te la trobes plena d'insectes que te volen robar la sang o les engrunes de Pringle que te fots entre pecho i espalda. Aquestes són les ocupacions que preocupen de debò.
1: Ja et dic que no, justo.
0: Doncs no dubtis, truca al millor servei d'instal·lació de mosquiteres per evitar que t'entrin los bichos en casa. Servei d'instal·lació de mosquiteres, els tres mosquiters. Vamos allá.
1: Los tres mosquiteres.
0: No te tires al tren, que la vida es muy bonita. No te tires al tren, sobretot perquè no passarà. No passarà.
1: Això hauríem de posar per megafonia de totes les estacions de Renfe.
0: És el nou eslògan de la Renfe Rodalia.
1: No te tires al tren.
0: No passarà.
3: Abans de l'antifeixisme i ara...
0: Al final,
3: estan així de Renfe.
0: Estan així perquè al final passaron. Vamos allá. No te tires al tren, que hay que vivir la vida, però com l'he de viure si no puc arribar a la feina que em dones diners per viure?
1: Ja,
0: al final és tot un peix que mossega la cua.
1: Molt bé. Bé, escolta, la secció d'avui la patrocina els tres mosquiters.
0: Has sentit bé, estimada Pepinó. Els tres mosquiters instal·la mosquiteres a portes i finestres de la segona residència als llocs més humits de Catalunya.
1: Molt bé.
0: I els treballadors dels tres mosquiters se diuen com els tres mosqueters. Tenim a Lato, que és un senyor jubilat incapaç de deixar de treballar, un senyor a qui el desperta les seves amnees a les 6 del matí, que ronca tan fort que els veïns l'anomenen el gall del segon quarta. I a l'equip també hi tenim el Porto, que és el que s'encarrega de posar les mosquiteres a les portes, el Porto. I Arami, que és un menor racialitzado que s'encarrega de la finestra perquè té les mans molt petitones, i és el que prova la mosquitera. Si no entra per la mosquitera, és la buena.
3: Si no entra ell,
0: és molt petit.
1: Però estem parlant d'una persona minúscula.
0: Absolutament minúscula. Pensa que con una molla se omple. Una molla de pa. El nen menja una molla de pa. I lo que pasa, és tan pobre que no sabe que és lo que té la Noelia.
1: Ja.
2: Salia.
1: Salia aquí,
4: sí. Pensa la quina de totes.
0: M'he inflat, diu el nen. Bueno, pues ja no comem mà.
1: Però escolta una cosa, Justo. Hi ha els tres mosquiters, però a l'empresa també treballa D'Artagnan?
0: Serás tú, porque a l'hora de pagar te enduras tremendos abrazos. Vamos allá. I recorda, tres mosquiters i el seu eslògan.
1: Els tres mosquiters.
0: Els tres mosquiters i el seu eslògan. Tinc el collón ben ple. No rima, però és lo que tenim, eh?
1: Sí.
0: Gràcies.
5: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
1: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó.
5: Noelia Carnetzi.
1: Manel Vidal.
5: Àlex Arbiol.
1: Òscar Andreu.
5: I Òscar Dalmau.
1: Feu bandaix.
6: RAC 1. Notícies. Mar Pollato.
7: Bon dia, és la una. El govern espanyol diu que sabia que passaria alguna cosa a Ceuta, però no era conscient de la magnitud. El ministre Félix Bolaños ha volgut matisar les paraules contradictòries que van dir fa un parell de dies Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska. Ho acaba de dir en una compareixença al Congrés dels Diputats.
8: El govern d'Espanya no tenia informació ni prèvia ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 persones en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta. Esta es la realidad.
7: Per la seva banda, el Partit Popular ha carregat contra l'executiu per la seva gestió de la seguretat, això després que la policia hagi detingut 12 migrants a Ceuta per agredir 4 militars. Anem a Madrid, Roger Perciba.
9: Sí, el Partit Popular, en concret Cuca Gamarra, acusa el govern espanyol de deixar l'exèrcit espanyol sense protecció a Ceuta.
4: Ustedes tienen hoy atados de pies y manos a nuestros militares. No pueden detener, no pueden identificar, no pueden utilizar la fuerza. Solo pueden observar, ser apoyo logístico y aguantar emboscadas. Por lo tanto, no puede terminar el día de hoy sin que ustedes como gobierno habiliten todos los instrumentos, sí, que tiene el Estado para darles los mecanismos de protección jurídica que necesitan nuestros militares.
9: Bolaños també contesta Gamarra. De fet, li retreu que acusi Pedro Sánchez d'haver estat tota la crisi de vacances amb xancletes, l'acusa de demagoga i populista. Reitera que el govern espanyol i Pedro Sánchez han estat tots els dies, dia a dia, gestionant aquesta crisi de Ceutes. Bolaños, també el partit de Vox, el partit de Abascal, en relació a l'exèrcit, li pregunta: ordenaria l'exèrcit espanyol disparar contra les persones que van passar la frontera de Ceuta?
7: Aquesta hora també compareix al Congrés, a banda del ministre Félix Bolaños, la ministra de Sanitat, Mònica García, insisteix que la situació als hospitals de Ceuta és de normalitat.
10: Es un hospital que cuenta normalmente con 175 camas, las ampliamos desde el primer momento a 112 camas, perdón, a 212 camas que podían ser ampliadas a 250, y que en todo momento no hemos pasado de 105 ingresos. Lo siento mucho, pero esta no es la imagen del colapso. Esta no es la imagen del colapso.
7: Tot plegat mentre es fa la conferència sectorial d'infància i adolescència convocada per la ministra Cira Rego. En principi, però, avui no voten el repartiment de migrants, de menors, perquè els populars van vetar aquest punt quan es va preparar l'ordre del dia. I un apunt cultural. La Girona, la temporada alta, celebra 35 anys i es consolida com un punt de trobada de les arts escèniques. Aquest any el festival presenta 91 espectacles i 32 estrenes, amb una aposta que manté els seus tres grans eixos. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença.
11: Internacionalització, suport a la creació catalana i producció i la coproducció són tres dels eixos del temporada alta que arriba enguany a la 35a edició amb una programació que s'estendrà del 3 d'octubre al 8 de desembre. Per primera vegada, quatre estrenes absolutes internacionals han demanat expressament formar part del festival. Ho explica RAC1 el director Narcís Puig.
12: Estrenes absolutes, quatre companyies internacionals de temporada alta. Companyies de diferents mides, però amb dos grans companyies, com són Peeping Tom.
11: I el festival continua ampliant territori i enguany incorpora Maçanet de la Selva com a nova subseu.
7: Ara els esports. Amb Bernat Balboa.
13: El Barça assumirà la defensa del menor d'edat agredit per la policia espanyola a Elx. L'aficionat blaugrana s'enfronta a un càrrec per atemptat contra l'autoritat. A més, el club estudia emprendre accions legals contra la gent. Ja és oficial, Dominik Livaković és culer. El porter croat arriba procedent del Fenerbahçe i signa fins al 2030. El seu nou club, el Barça, rep avui l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou en el partit corresponent a la jornada 1. És a les 9 de la nit, des de les 8, en directe amb l'equip del Barça juga a RAC1. Abans, a les 6 de la tarda, començarà el sorteig de la Champions a Mònaco, també en directe a RAC1. D'altra banda, el Girona i l'Ajax han arribat a un acord pel traspàs de Víctor Chigankov. El davanter ucraïnès fitxa pel club neerlandès fins al 2029. En canvi, el club gironí incorpora el lateral dret Javi Boñar pels pròxims 4 cursos.
7: I el temps aquesta tarda, la calor serà més intensa que ahir, amb màximes d'entre 32 i 36 graus. El cel estarà enterbolit o mig ennuvolat i també hi haurà pols en suspensió. S'escaparan ruixats al Pirineu i al Prepirineu de Lleida i a la resta no se'n descarta algun de manera més dispersa. De moment és tot. Actualitzem la informació a les dues.
6: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
14: Home, amb l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa, què tal estàs?
15: Bon dia.
14: Joel Fortuny,
16: bon dia.
14: Genial. Bueno, avui, increïble.
15: Ui, avui.
14: Perquè recuperem, no, Esther? Que
15: recuperem. Ui, avui. Avui recuperem una conversa.
14: T'ha quedat de... Ui, avui.
15: Ui, avui. Ui, ui. No, no, és que ens hem quedat impactats. Perdona, ui. Et recordo que va aparèixer un personatge que era un capellà d'una església molt important de Barcelona. Apareix en la
14: catòlic,
15: història que ens
14: catòlic
15: explica una propietària d'una masmorra a Barcelona.
14: Amic, que més impactat aquesta propietària d'una masmorra on es practica sadomasoquisme i el que faci
15: però
14: falta.
15: Però més coses, perquè
14: és que
15: es tanca.
14: Més impacta, es tanca una gàbia. És genial, eh?
15: En quartos però obscurs.
14: Escolta, en quartos obscurs, diu, és que és increïble.
15: En habitacions fosques,
14: despullats,
15: diu.
14: El més increïble és que és amiga de la Laura Fa. O sigui, en quin moment l'Aura fa...
15: Perquè l'Aura fa...
14: Té molt de carrer, té molt de carrer.
15: Totalment.
14: Anem a escoltar-ho, per favor. I Biel Mesquida, que clar, com sabeu... Una és que parlàvem de monges barroques, la de Mazmorra i Biel Mesquida.
15: Increïble.
14: Aquest programa, per favor, és d'antologia. Increïble, vamos.
16: Dempeus per rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al senyor, directament de Mallorca, el senyor, l'excel·lentíssim senyor Biel Mesquida.
17: Bravo!
16: Biel, què tal estàs?
17: Estic molt content perquè no t'havia convertit mai en un objecte sòlid.
16: M'encanta. M'encanta que els homes em converteixin en un objecte sòlid. Jo seré per a tu tot el sòlid que tu vulguis que sigui. Fantàstic, fantàstic. Totes les meves carns són fetes per tu. Escolta una cosa, a veure, com a poeta de Mallorca, divulgador científic, això em fa molta gràcia que ho reivindiquis, que tu, a més de poeta, escriptor, d'activista.
17: Som biòleg.
16: Ets biòleg, a més a més.
17: I llavors, per exemple, l'Enciclopèdia Catalana, tota la part de biologia i medicina la vaig fixar. Ses paraules...
16: Joder, Biel, en sèrio.
17: I ses paraules no estaven fixades. Això que te cont, jo era molt jove, ho vaig fer des de el 71 al 80. I això ho vaig fixar i el Ramon Aramon, que era el secretari perpètu de l'Institut d'Estudis Catalans, hi va donar el vistiplau. Vaig tenir un problema que te farà molta de gràcia, el coit, la paraula coit.
16: Jo, la paraula... coit sempre fa molta gràcia.
17: La paraula coit, jo li havia de donar l'extensió. I mirava amb els diccionaris europeus, l'anglès, italià, francès, i li vaig donar, jo vaig veure que tenien 180, 150... línies.
16: De definició de coit.
17: Sí, de cois i el cois.
16: Sí.
17: I llavors jo n'hi vaig donar 100.
16: Sí.
17: I el senyor, i vaig citar els cois.
16: Molt bé.
17: Quan vaig anar al senyor Ramon Aramon, el secretari general, va dir no, aquesta paraula ha de ser molt més curta. Dic, és que els catalans no fan cois. Diu, no, i això, aquest coi d'aquí, el coit anal... Aquí no existeix.
16: Tampoc.
17: No existeix.
15: Oh,
17: sí, vaig dir, perdoni. Senyor, senyor Ramon Aramona,
16: no?
17: El coit anal, jo puc donar testimoni.
16: Sí. I tant. I llavors, està introduït o no està introduït?
17: No està introduït.
16: O sigui, ens ho ve de catalana a la verda,
17: no,
16: eh?
17: A la meva, que vaig acabar el 80, llavors se varen fer reedicions. Jo suposo que les reedicions ha sortit, però la meva
16: pues
17: no.
16: Perdona, anem a buscar-ho immediatament.
15: Anem
16: a buscar-ho immediatament. Si el coit anal surt, ens ho ve de catalana. Perquè a veure si serà que els catalans no es donen pel cul. Que jo dic jo que sí. Escolta, i a més a més...
15: Bueno, les catalanes també, vull dir que no...
16: Les catalanes i les catalanes i tothom, eh? Bueno, i la domina negra, lo del coito
18: bueno,
16: anal...
18: Bueno, alguna vegada, algo... De strapon sale, por ahí.
16: ¿Algo de?
18: Strapon, que es coito anal.
16: Strapon es coito anal.
18: Sí. Lo que pasa es que ¿veus? Se hace con máquinas, ¿no? Es así...
16: Hombre, claro, las máquinas es fundamental. Yo una buena máquina, de vegades, lo prefiero. Yo a veces prefiero esto... No, Biel, que a vegades una buena máquina.
17: Sí, bueno, millor que un humà.
16: Escolta, és que si un humano es mejor una máquina. Esto está a favor de inteligencia artificial, de lo robótico, de todo. De todo. Una cosa, perdona, sí, digam.
15: Doncs no, a la pàgina web diu coit, acte sexual, amor, acte sexual consistent en l'acoblament del mascle i la femella, el qual va acompanyat generalment d'una sèrie de processos fisiològics que produeixen plaer, orgasme.
16: Bueno, veig anar a l'orgasme. Que et dic una cosa, i aquí no hi ha mascle i femella, o sigui, i què devem haver estat fent tota l'estona? No. En esta mesa, hi ha diverses, guapas, vosotras también. ¿Qué coño me estaba haciendo? Que, si no era coi, lo nostre que era. Bueno, mira, que barbaritat. Sort que tenim aquí un excel·lentíssim premi d'honor de les Lletres Catalanes per posar els punts sobre les sis. Un aplaudiment. A veure, Biel, com has rebut això de ser aquest premi, que és un premi importantíssim, del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, joder.
17: Pensa que jo estava un dematí mig adormit, perquè jo som molt dormidor de matins, i veig que m'acrida el Xavier Antic. I vaig pensar...
16: Que és el president de l'Òmnium Cultural.
17: President de l'Òmnium Cultural, i vaig pensar, el Xavier Antic m'ha de cridar per anar a fer un recital, per participar en una taula redona, per fer qualque cosa, per ajudar-les en qualque cosa del món cultural, perquè jo sempre estic disposat a tot. I m'ha dit, Biel, el jurat del Premi d'Honor de les Lletres
16: Catalanes... Per això m'hauries de dir amb rever. Posa-li un rever com si fes que el truquen des d'Òmnium Cultural, perquè a Òmnium Cultural parlen tots com amb rever. És un català que parla amb rever, m'entens? A veure, què et va dir? Fes-me una mica la interpretació de la trucada de l'antic, que és el president d'Òmnium Cultural. Ring!
17: Bon dia. Dic, què passa, Xavier? Que voleu qualque cosa de mi? Diu, el jurat del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes ha decidit que tu seràs el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de 2026.
16: Glòria!
15: Glòria i
17: llegeix, Déu! Jo vaig tenir una enrampada, una trasbalsada, i me vaig posar a plorar. Com una dolorosa, vaig plorar, plorar, plorar.
16: És que els mariques, hi ha un moment que es queda cansada, que és, o passem del coito a anar-li, pa, pa, pa, a la llagrimeta fàcil, és que no es
17: passa. No, llagrimeta fàcil, no, jo no volia plorar, no, jo volia perquè... riure, i plorava, i plorava, i plorava.
16: I quanta estona vas estar plorant?
17: Jo vaig, no, vaig quedar electrisat, vaig quedar electrisat, perquè no m'ho esperava, ni sabia que s'adonés, ara ningú m'havia fet una filtració, ni res. No
15: t'havies presentat, perquè hi ha premis que et
17: presenten. No te presentes. No te presentes. Heu jurat de 14 persones, de jurat després els vaig mirar i en coneixia dues o tres, però les altres no. I me vaig sentir molt estimat. La sensació que vaig tenir, vaig dir gràcies per estimar-me. I quan vaig fer la roda informativa, vaig dir t'estim a cadascun dels jurats.
16: Els 14, eh?
17: Sí.
16: Pum, pum, pum.
17: Amb nom i cognoms.
16: Nom i cognoms, sí.
17: I t'estim, t'estim, t'estim. I llavors vaig dir que també...
15: Com et trobis a Paz Padilla, o sigui, esteu a la part, eh?
16: Estàs molt de coaching, eh? Sí. Sí. Saps? A deixar-se, sí. Clar, molt bé, molt bé.
17: No, jo, de veritat, jo, per mi... allò més important que hi ha en el món és estimar, estimar i estimar.
16: Estimar, estimar, estimar, estimar.
15: Que bonic aquest estim, eh? M'agrada molt.
16: Sí, sí, sí. Sí. Bueno, això els catalans també, de que feu, dels catalans d'aquí.
15: Ja, a veure, ja...
16: Que bonic
15: ja,
16: el català d'allà, que bonic el valencià... O sigui,
15: pues bon, m'ha agradat, ara què faig? T'estimi també m'agrada. Ara m'agrada tot, nenos, t'estimi.
16: Tu, que ets una guarra, t'ha dit que t'estimi. No! T'estima, t'estima, filla meva. A veure si ja... Digue'l al teu marit que es posi les piles.
15: Va, vull li posar això, que m'ha portat la Sílvia.
16: Uns cueros, nosaltres tenim uns cueros.
15: He vist una cosa interessant.
16: El Vial Misquera, a banda de ser... Per mi no s'ha agradat, no s'ha i d'estimar moltíssim, com nosaltres ja t'estimem, perquè ja t'estimava encara més. Resulta que acaba de publicar, a més, que l'editorial no heu tingut sort ni res, guapa, que li dona el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i hem de vendre el llibre, o sigui, que ha anat fantàstic. Un llibre que es diu Trust. Tu ets novel·lista, ets divulgador, ho hem dit, però també ets poeta, i quin poeta. Trust, de Biel Mesquida. Llavors, això està editat a l'Abreu, que són uns llibres que... És igual al poeta, perquè fa uns llibres tan bonics i més, sempre tan interessants, que ens l'apel·la qui l'escrigui, perquè, o sigui, és garantia de que és poesia autèntica, això també és veritat, però a sobre, si és de Biel Mesquida. Trust és aquest rastre que deixa aquestes runes, aquest solar de la casa de la teva padrina que apareix al llibre?
17: Sí, és un solar devastat. La casa de la meva padrina, que era tota la meva infantesa, la meva joventut, la meva vida, l'han convertida, no existeix ja. Només queda una cosa plana, ha desaparegut la casa, ha desaparegut tot, queda un trast. I jo veig que Mallorca... I Mallorca el gaf com el planeta, però jo, el meu laboratori és Mallorca, Mallorca s'està convertint en un trast. La llengua se'n va caure una puta, el paisatge se'n va caure una puta, aquest govern del PP Vox mos durà caure una puta. Tot és un desastre, vull dir, i aquest llibre reflecteix aquest desastre de Mallorca, però convertit en un desastre planetari i còsmic.
16: Tu parles de memoricidi.
17: Sí. Sí, perquè molts estan... ara han tret la llei de memòria històrica, molt l'han treta. Jo l'altre dia vaig anar al Parlament i vaig sortir malalt. Vaig sortir.
16: Tu vas anar al Parlament d'Oient, diguéssim, no?
17: Vaig anar d'Oient, sí. I quan vaig sentir la gent del PP allò que deia, la gent de Vox allò que deia, me vaig posar malalt físicament i me varen dur quasi a suci.
16: M'agradaria... Clar, clar.
15: Normal, no, m'estranya.
16: Una cosa, m'agradaria que tu, que efectivament, que ja ets... ara sí que he parlat de la poesia, però al cap i a la fi, el llibre, al fons, va d'això també. És un dels grans temes del llibre, que és aquest memoricidi, diguéssim, com ens arrenquen la història, com la manipulen, com la minen fins a que quedien runes, diguéssim, no? I a més no és una runa romàntica.
17: No, antiromàntic és aquest llibre.
16: Exacte.
17: Aquest llibre és documental.
16: És un manifest.
17: Un manifest.
16: Un manifest. Tu, que està... M'agradaria que expliquessis, tu, que ets un home visionari, i a més, que ho veus claríssimament, quasi de forma periodística, que ens expliquis, ho dic de cara a persones que no ens estiguem trobant encara, o a zones, per exemple, de la península ibèrica, encara no s'hi trobin, què passa quan el PP governa amb Vox, que és el que es veu que passa a tot arreu, que passa a Extremadura, passarà a Múrcia, a veure Andalusia què passa, que passa a Castilla i Lleó, etc, etc. És a dir, quan el govern de, quan el govern hi ha el Vox i PP, exactament què és el que passa a nivell pràctic del dia a dia?
17: Jo crec que és molt senzill. Vox és franquisme. És a dir, el franquisme no va desaparèixer, la mort d'en Franco. La transició no va desaparèixer, el franquisme. El franquisme és aquí. I ara aquest franquisme està... abans aquest franquisme estava un trosset dins el PP, que era allò de Fuerza Nueva i en Blas Piñar i tot allò, no recordeu?
19: Un trosset. Trosset, eh?
17: Un trosset.
19: Sí.
17: Llavors, aquest trosset... ara s'ha desaparegut del PP. S'ha separat i se dediquen a anar a Pascal a fer aquests grans negocis megamilionaris, que també són uns escàndols, que ja ho veus, quin desastre. I llavors han aprofitat en Trump, perquè anar a Pascal és Trump, i han aprofitat totes les grans dretes que pugen a Itàlia, a Meloni, a joves aquests neonazis d'Alemanya i a tota Europa que van apareguent. I llavors s'han mesclat dins aquesta espècie de digue-li feixisme, franquisme i nazisme també. I llavors el PP, evidentment, com que sap que tot sol no podrà governar, s'alia en sorts de vots, sí. Però es de vol dir, has de fer això, has de fer això altre. Les Illes Balears diuen, sa llengua, res...
14: Què passa amb la llengua, per exemple, les Illes Balears, a causa d'aquesta aliança de feixistes i PP?
17: La llengua va desapareguent, s'agreguen la llengua, s'agreguen les persones en la llengua, que és el pitjor, s'haurien de posar totes les persones i els haurien d'ensenyar el català i l'espanyol i també l'anglès i tot. Però això els haurien de posar totes juntes, no s'agreguen. Donen tot més a la segregació fins i tot per gènere. Allò que ho veiem durant el franquisme, les dones per un cantó i els homes per un altre cantó. I s'agreguen a la seritat, també. No, no importa. I ara ja no importa que sàpigues català per ensenyar assignatures que diuen que no han trobat prou gent en català per ensenyar-les, com puguin ser les matemàtiques, o pugui ser la física, o pugui ser la química. No, no, hi ha un... hi ha com una voluntat de desaparició de la llengua catalana.
14: Per tant, la cultura catalana i d'una manera de fer, d'una
17: tot. I els valencians ara no volien escriptors que fossin del Principat ni escriptors de les Illes Balears, perquè deien que no els interessen aquests escriptors, només els interessen els valencians. Jo tinc una sortada, perquè jo, mon maret, me va tenir a Castelló a la Plana, perquè era mestre allà i era feminista, i me va tenir allà. O sigui, que jo no me poden treure.
14: Tu dius que seguim en guerra. És a dir, que tu, la guerra civil espanyola, trobes que encara no va acabar el 39.
17: Nin, jo vaig néixer el 47. El 47... li diuen postguerra. El 47 hi havia guerra, i el Franco, si mires i ara és darrers historiadors, va matar del 39 fins que se va morir el 75, va matar 50.000 persones, en què ara va matar, i em va tancar les presons a volar. Era guerra. Se mor el Franco. No, posen un govern d'un cap d'estat de Borbons, posats per Franco, Borbons que tenim ara. La transició, els megamilionaris, que són més importants que els polítics, també segueixen els rics més rics i els pobres més pobres. O sigui que segueix la guerra.
14: Tu parles de
17: necrocapitalisme. Aquest necrocapitalisme és que mos comanda. No mos comanda ni en Sánchez, ni en Feijó, ni ningú. Mos comanden els necrocapitalistes, que són els que tenen el capital. En Trump és el necrocapital.
14: De tota aquesta ràbia tan lúcida i tan necessària, apareix aquest poemari, d'alguna manera, diguéssim, que d'alguna manera també hi ha melangia en molts poemes. Jo he fet una primera lectura, que els poemes s'han de llegir...
17: Tu ets un gran lector, perdona que t'ho digui.
14: No sé què dir-te, no sé què dir-te.
17: Sí, jo ho he...
14: Soc un gran lector perquè ho he llegit tot molt, com que soc d'Iglesia, em salta la lletra, llavors ho he llegit tot molt.
17: No.
14: Ho entenc, clar, a la cinquena.
17: No, jo vaig fer una investigació en tu i me van dir que eres un gran lector, gent molt diversa. Vull dir, no t'ho dic per...
14: Ha colat. Ho sé.
17: No, no tens sabon,
14: eh? Escolta, però és veritat que hi ha melangia, diguéssim, no? D'una Mallorca que tu vas conèixer.
17: Sí, i hi ha sobretot... jo tenc unes víctimes assassinats de dones republicanes, de cinc milicianes, de republicanes lluitadores, que les Aurora Picornell i les Roges de Molinar, en Joan Alemany Villalonga, que era un balde republicà. Aquests són els meus morts, i jo xerren els meus morts, perquè crec que aquests morts són la sal de la terra, si mos han de salvar, aquests morts els han de reviure Aposta no volen, volen fer memoricidis, no volen que reviscolem els morts, perquè els morts mos conten que eren persones que treballaven, que feien bona gestió, que volien la sanitat i l'educació per tots, que volien un món nou, el món de la república, i no ho volen que traguem això, entens? I jo els atrec com si fossin la llavor d'una nova renaixença. L'esperança que hi ha en aquest llibre és la llavor d'una nova renaixença, i no n'hi ha molta d'esperança, eh?
14: I una altra cosa també que hi ha, que ho parlàvem

0: Ben, qualcun està a punt de morir, la paraula traç està a punt de morir, però dir, sortiràs com a títol, sortiràs com a títol i tothom t'haurà de llegir i viuràs. Quan la gent digui traç, tornaràs a reviure.
1: Anem a dir traç, traç, traç, traç, traç.
2: Doncs escolta'm una cosa. Ja podíem estar parlant i parlant i parlant i parlant. Hauràs de tornar. Ara que la vist persona, fes voler trucar-nos, perquè tinguem el que tinguem hores de venir. Fas un homenatge, també, ho deia l'Ester, i m'hi va posar sobre la pista, a persones del teu voltant, que a les que agraeixes l'acompanyament alegrament en aquesta reivindicació teva i en aquesta recuperació teva del que ha estat Mallorca, que és el teu laboratori, però que és el món, no? Esclar, això també és molt bonic.
0: Això és la veritat. És a dir, jo, l'altre dia, quan me varen anunciar el premi, vaig dir, jo som Biel Mesquida, però Biel Mesquida és el meu amic amat, Pep Maur Serra Garau, és la meva amiga Mai Carrasco, és en Toni Tàpies, és na Maria Aurèlia Campmany, és na Joana Cervera, és en Jordi Cussà, és en Ramon Bernils.
2: N'hi ha molts més, ho dic, perquè això que el programa s'acaba a les dues, eh? Vull dir que si tens més amics, com que és tan simpàtic, tens molts amics, jo, com que soc més antipàtic, en tinc dos o tres, i a traques i barraques, però clar, tu el teu. No, si vols et deixo anar dient noms aquí i et vaig connectar amb tu, però clar, és que ara dic aquesta home, saps? Parlant al Pep Maur Serra, per què li dediques concretament de tots aquests al llibre?
0: Perquè és el meu amic amat.
2: Ara. D'aquí lo del coit, no? Biel Mesquida és premi d'honor de les lletres catalanes al llibre Trust. Trust! Trust!
0: Trust!
2: Trust! Està editat a l'Abreu, val molt la pena. És boníssim de la poesia, Laura. Tu has de llegir poesia, perquè et cobes amb AVE? És boníssim.
3: Sí. A veure, ja li explicava ahir que a mi em costa l'AVE perquè... No, em costa perquè em poso a les xarxes socials i m'haig de concentrar per sortir. I
2: de les xarxes socials?
3: Bueno, sí. I m'haig d'obligar...
2: Perquè això és el yonquisme de les xarxes socials.
3: O dels jocs aquests Candy Crush i tot això.
2: Ja, clar, ui, és que
3: a vegades pago per tenir vides i tot. Llavors, sí. Haig de sortir d'això i m'haig de concentrar de dir, llegeix.
2: Penso que és millor la marihuana que tot això, però bueno, saps? Ja. Si no t'has enganxat a algú...
3: Em dóna ansietat.
2: Molt malament, molt malament. Em dóna ansietat a la marihuana, serà que no vas a ajustar, no tens ben ajustat.
3: Sí,
2: un això. Aplaudiment per Biel Mesquida.
4: Bravo. Vostè primer, amb Marc Giró.
2: Laura Fa.
3: Bravo.
2: A veure, Laura.
3: A veure, clar, jo la setmana passada parlava d'una pel·li que es deia Pillion,
2: sí.
3: On sortia... MBSDMB, tot això que es dedicava.
2: L'Anna Garriga i la Carmen Urbita l'han vista, eh?
5: Hemos vista, hemos vista. A mi nos gustó, eh?
3: Sí. A mi me... A ver, me dejó una mica sorpresa, però és un món que no controlava. Però jo tinc una amiga que es va enamorar molt fa 2 anys, i el típic que parles amb ella...
2: Una bona amiga que no ho diré, però està aquí, és una gran periodista, nosaltres l'admirem moltíssim, eh?
3: I li vaig dir, ai, i a què es dedica la teva nòvia? I em va dir, té una masmorra.
2: Té una masmorra.
3: Com?
2: Pots creure?
3: I dic, i a quin epígraf està això? Perquè, clar, el que costa...
5: Però una masmorra a on? A Barcelona? O a una
3: muntanya? La Sílvia, que la tenim aquí amb nosaltres.
2: La Sílvia, bravo.
3: Bravo, Sílvia, és...
2: Domina negra.
3: El nom artístic és Domina negra.
2: Però abans de parlar, què tal estàs, Sílvia?
6: Molt bé.
2: Jo no sé si la nòvia vol parlar o pot parlar. M'agradaria saber, perdona, la nòvia, abans que parli la Sílvia Domina negra, estimadíssima nòvia, no?
3: Sí.
2: Com a primera dama de la masmorra,
3: sí.
2: En quin moment entra... O sigui, en quin moment tu reps la informació de la masmorra? Esteu prenent alguna cosa? Això es diu molt aviat? O sigui, s'ha de dir la primera o segona frase?
5: Jo crec que el mateix dia que ens vam conèixer va ser amb unes amigues en comú, jo no la coneixia, a mi tampoc, i vam anar a prendre alguna cosa i ens ho va explicar. I ja està. I tot bé.
3: Ara tenen la masmorra a mitges perquè...
2: Tu ets sòcia de la masmorra?
3: Sí.
2: Ah,
3: perquè han ampliat... era petita...
7: Su madre me ha ayudado a montarla.
5: Sí, exactament, sí. La meva mare, professora de filosofia, li ha ajudat a decorar la masmorra.
2: És que la filosofia serveix per tot, perdona.
5: Tal qual.
3: Perquè el local és més...
5: Això diu ella, sí.
3: El local l'han fet més gran. Llavors...
2: Posa't el nom de la...
3: Ah, sí, Alejandra Castelló, no?
2: Per favor, que és una parella de la directa. Seguim-la sempre. Alejandra, carinya, t'estimem. I a sobre amb masmorra, imagina't que llisca.
3: Llavors, ens hauria d'explicar una mica...
2: Sí.
3: Com va això de la masmorra, no?
2: I com llegues al negoci de la masmorra?
3: Com llegaves a flipar? Dí primer com arribes.
7: Com llegué fue muy fuerte porque fue en una parada de metro de aquí a Barcelona, en Verdaguer, que a un señor muy mayor se le cayó algo así, y yo pensaba que era el bastón, entonces me agaché a cogerlo, y cuando lo cogí...
2: Apropiado al micro.
7: Cuando lo cogí, él me dijo, no es un bastón, y le dije, ya me imagino. Y era es un señor cura de aquí de Barcelona.
2: Era un cura que se le cayó esta fusta.
7: Se le cayó esto, sí.
2: Esto, claro, pensa que es radio,
7: esto,
2: ¿eh?
7: Es una vara.
2: Una vara, ¿eh?
7: Una vara, sí, sí. Que además la ha hecho él. Él fabrica todo esto de cuero.
5: Perdona, perdona. Estás viendo un capellà. Un capellà.
7: Sí.
5: Al metro, que va al metro.
2: Pero un cura que está excomulgado o un cura...
7: Ahora está jubilado, ahora, pero cuando lo conocí, no. Y él me fabrica todo, me fabrica.

0: Gran riuada al Nepal deixa més de 360 morts i gairebé 1.500 desapareguts, entre els quals 4 espanyols. No se sap encara si algun d'aquests és català. Mentrestant, continua la recerca contrarrellotge de supervivents. Se n'han pogut rescatar 450, però els equips d'emergències encara no han pogut accedir a algunes de les zones més devastades.
1: 14-15 amb Aurora Rodríguez i Albert Bassas.
0: De seguida us expliquem l'última hora de la gran inundació que va engolir ahir pobles sencers. Avui que continuen les compareixences del govern espanyol al Congrés per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Aquest matí, un altre ministre, Félix Bolaños, ha intentat tancar la polèmica sobre la informació que el govern tenía sobre la entrada masiva de migrantes.
2: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
0: És el que ha dit Bolaños al Congrés, on ha atribuït la crisi a la manipulació a les xarxes socials de la sentència del Tribunal Suprem sobre l'entrada a la ciutat nedant. Tot plegat atacant el posicionament del PP i Vox i sense cap crítica al Marroc. Mentrestant, hi ha hagut una reunió també sobre l'atenció als menors que han quedat a Ceuta. El Ministeri i les comunitats autònomes han aprovat, com ja s'esperava, enviar 25 milions d'euros, però no s'hi ha resolt res sobre el trasllat dels nens a la península. L'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura han boicotejat la trobada. I en cultura anirem a Girona, on el Festival Temporada Alta celebrarà els 35 anys amb més estrenes internacionals que mai. Albert Bassas, bon dia.
3: Bon dia.
0: L'Atlètic de Madrid torna a tancar la porta a negociar amb el Barça pel cas Julián.
3: Després de les declaracions d'ahir del president Joan Laporta, Club Matalassé ha emès un comunicat fa només uns minuts donant suport unànim al seu Consell d'Administració per la decisió de no asseure's a negociar amb el Barça, a qui a més critica de no haver actuat ni de forma ètica ni de forma professional. Julián tampoc no s'ha entrenat aquest matí amb l'Atlético en les hores prèvies al partit de Lliga que el Barça jugarà avui al Camp Nou contra l'Atlètic Club a les 9 i en directe a RAC1 des d'una hora abans. Rodri és la gran novetat d'una llista en què també hi és Valde. No hi ha entrat en canvi Álvaro Cortés, que marxarà del club. Un partit marcat per la cancel·lació de l'homenatge als 8 blaugranes campions del món amb Espanya per l'ocorregut a Elx. Avui hem sabut que el Barça assumirà la defensa del menor agredit per la policia espanyola. Aquesta tarda pendents també del sorteig a la Champions des de Mónaco a partir de les 6 i també en directe a RAC1, tot plegat el dia que el club blaugrana també ha fet oficial el fitxatge de Dominic Livakovic per les pròximes 4 temporades i que el Girona ha posat punt final al serial Sigankov traspassant l'ucraïnès a l'Ajax fins al 2029.
0: I pel que fa al temps, avui pugen les temperatures i s'espera algun ruixat a la tarda. Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia. Sí, s'intensifica la calor, especialment a les comarques interiors, amb moltes temperatures màximes que es mouran entre els 32 i els 36 graus i tot plegat amb un cel enterbolit, mig ennuvolat i amb pols en suspensió. I durant la tarda s'esperen xàfecs, sobretot en sectors del Pirineu i del Prepirineu de Lleida, localment amb tempesta, i a la resta no es descarta també algun ruixat aïllat i acompanyat de fang. I amb aquest vent del sud, que continuarà bufant amb força, especialment en zones elevades, de fet, hi ha avisos del Meteocat per cops de vent de més de 90 quilòmetres per hora al Pirineu.
0: Són les 2:03.
1: 14-15.
0: La xifra de morts al Nepal per la riuada a aquesta hora ja supera les 360 persones. A més, n'hi ha més de 1.500 que continuen desaparegudes, entre elles 4 ciutadans espanyols que no se sap on són. El Ministeri d'Exteriors ha fet una crida per ajudar a localitzar-los. N'ha parlat el ministre José Manuel Álvarez.
5: Y hago un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular, tanto de nuestro operativo sobre el terreno como de la unidad de emergencia consular aquí en los servicios centrales en Madrid.
0: Les autoritats del Nepal diuen que de moment han pogut rescatar unes 450 persones, però les xifres van canviant perquè els equips d'emergències continuen treballant contra rellotge per intentar localitzar supervivents. Les tasques de recerca són molt complicades per la capacitat de destrucció que va tenir el desastre natural, una allau d'aigua enorme que de manera sobtada va arrasar pobles sencers, estacions hidroelèctriques, ponts i altres infraestructures. Hi ha zones que estan completament destrossades i a les fosques. Una riuada que ha tornat a posar el canvi climàtic al centre del debat perquè ara per ara la principal hipòtesi és que l'hagi provocat el despreniment d'una glacera. El gel i els sediments van bloquejar el riu Lendekola a la part del Tibet amb pedres i blocs de gel enormes fins que la pressió va destrossar la presa. Finalment, l'aigua ho va arrossegar tot amb molta potència, avançant riu avall per la regió nepalesa de Rasugua. Joel Penya.
6: El vicepresident del Col·legi de Geòlegs, Joan Martínez Bofill, ha explicat al Món en RAC1 que l'aigua sola genera un perill perquè és una regió molt escarpada i la mateixa gravetat fa que guanyi molta velocitat. Però és que, a més, a dins hi duia masses sòlides que van multiplicar la capacitat destructiva de la riuada.
7: Parlem de riuada, però realment tot el que porta és moltíssima càrrega sòlida. Són valls molt encaixades, tant a les Himalaies, i a les parts altes doncs, hi ha glaceres de gel, amb els seus sediments, no?, que són morrenes glaciars, que es caracteritzen per estar formats per grans blocs, em refereixo de mida superior a un cotxe.
6: Ara la hipòtesi principal de la catàstrofe és una esllavissada que va bloquejar el riu i que els sismòmetres del Tibet es va registrar com un terratrèmol de magnitud 5,2. Al principi, però, es creia que el sisme en va ser el causant. Sigui com sigui, Martínez Pubill apunta que l'escalfament global hi té molt a veure.
7: L'augment de temperatura el que fa és que a les zones altes de muntanya on tenim les glaceres i tots aquests sediments que a més queden lligats pel gel, si tenim un augment de temperatura, el que fa és que aquest gel es fon, a part de que porta aigua al sistema, que genera pressió sobre el terreny, doncs el que fa és, òbviament, també perdre la capacitat de lligar.
6: La glacera va desprendre's a 5.200 metres sobre el nivell del mar i va caure uns 1.200 fins a trobar el riu. Tot plegat a 15 quilòmetres d'on la riuada va provocar més destrosses.
0: Doncs aquesta riuada al Nepal que ha enganxat desenes de turistes catalans a prop de la zona afectada i n'hi ha que han hagut de modificar les vacances. Per exemple, un grup d'11 persones que de l'agència Tarannà Viatges que han hagut de fer mitja volta. Ho ha explicat a RAC1 l'especialista del Tibet de l'empresa, Marc Forró.
8: Tenim un grup a Tibet ara mateix que havien de fer aquest pas de frontera en uns dies i, per tant, hem hagut d'actuar canviant la ruta perquè, evidentment, el pas de frontera ni parlar de creuar-lo, i el govern xinès tampoc està obrint els altres passos de frontera que hi ha més allunyats.
0: En principi està previst que tornin a casa diumenge. En canvi, hi ha altres agències que organitzen recorreguts que no passen per la zona afectada perquè és lluny de l'itinerari més turístic. Per això, moltes apunten a RAC1 que no han notat una caiguda de les reserves. L'Associació d'Agències de Viatges Especialitzades, ACABE, ha observat que els clients els han fet més preguntes sobre seguretat, però diuen que en general estan tranquils. Eulàlia Carrascal.
9: Apunten que encara és aviat per notar una caiguda de reserves, que moltes persones fa mesos que tenen contractades les vacances i que, per tant, si hi ha una davallada o no, es notarà d'aquí a unes setmanes. Ho explica RAC1 el vicepresident de l'ACABE, Jordi Vinyoles.
10: La reacció immediata és de prudència. Ara estem amb les hores posteriors a la tragèdia. Llavors el que tenim és moltes consultes, però no necessàriament en aquest moment hi ha una caiguda general o sostinguda de les reserves.
9: Ara bé, aquest estiu ja hi ha hagut tres grans desastres naturals, la riuada del Nepal i els terratrèmols de Colòmbia i Veneçuela. El gerent de Manatsu Adventures, Pablo Torrents, apunta a RAC1 que a l'Amèrica del Sud hi ha menys reserves, però per un altre motiu.
11: No, a Colòmbia i Veneçuela sí que ha afectat més, no? Potser ja no només per la situació dels terremotos i els humans, sinó també per la gran inestabilitat política que està afectant els dos països. S'ha notat una miqueta.
9: Tot i això, apunten que després d'un desastre natural, el volum de turisme es recupera al cap de pocs mesos.
0: Doncs això és l'última hora des del Nepal, tot plegat, ho continuarem seguint. Pel que fa a la crisi a Ceuta, el govern espanyol reconeix que sabia que alguna cosa passaria, però diu que no era conscient de la magnitud. Félix Bolaños ha comparegut avui al Congrés i ha matisat les paraules contradictòries que van dir ahir fa un parell de dies a Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska i que van fer evidents les desavinences que hi ha dins del mateix executiu espanyol. El ministre de la Presidència i de Justícia ha assegurat que si la Moncloa hagués tingut tota la informació detallada i precisa, hauria actuat en conseqüència. Bolaños ha dit també que treballen per retornar tots els migrants al Marroc i carrega contra el Partit Popular i Vox per haver atiat el foc amb discursos d'odi i missatges racistes. Una compareixença que els partits de l'oposició han aprofitat per retreure al govern de Pedro Sánchez tot el que consideren que ha fet malament durant aquestes setmanes. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
12: Bon dia. Bolaños subscriu la versió de Marlaska. El govern espanyol no tenia prou informació sobre la situació a la frontera de Ceuta.
2: Claro que no teníamos información ni precisa ni anticipada. de la magnitud de la entrada de 70.000 personas que llegaron a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. No teníamos esa información.
12: Un altre ministre, doncs, que deixa Margarita Robles sola en la seva versió dels fets, crítiques també al Partit Popular i a Aznar per la seva visita avui a Ceuta.
2: El president del govern, para que se hagan una idea del compromiso del gobierno de España, ha visitado la ciudad de Ceuta 4 veces, siendo presidente del gobierno. Otros presidentes del gobierno, que por cierto hoy están allí, nunca, jamás fueron como presidentes del gobierno en visita institucional a Ceuta.
12: Moldu Bolaños en Vox els pregunta si acabarían disparando a los migrantes.
2: ¿Me puede usted decir si, como dicen algunos de sus compañeros, ordenarían al ejército disparar contra las personas que pasan a la frontera española?
12: Molt durs també els partits de l'oposició, PNB, Esquerra i Junts, acusen el govern espanyol d'inacció, de falta de previsió i d'haver reaccionat tard i malament.
0: I qui també ha hagut avui d'anar al Congrés a donar explicacions és la ministra de Sanitat, Mònica García, que de moment no ha dit si han començat o no a vacunar els migrants que encara hi ha a Ceuta. El que ha deixat clar és que, en cap cas, els serveis sanitaris de la ciutat autònoma s'han vist sobrepassats.
13: És un hospital que cuenta normalmente con 175 camas, los ampliamos desde el primer momento a 112 camas, perdona, 212 camas que podían ser ampliadas a 250 y que en todo momento no hemos pasado de 105 ingresos. Lo siento mucho, pero esta no es la imagen del colapso. Esta no es la imagen del colapso.
0: García ha acusat el PP i Vox de xenòfobs per dir que els migrants arriben amb malalties infeccioses. La ministra assegura que aquesta informació és totalment falsa. I mentrestant, el govern espanyol també s'ha reunit amb les comunitats autònomes per aprovar destinar 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants que hi ha a Ceuta. Ho han decidit a la conferència sectorial d'infància que s'ha fet sense els representants de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, i on les competències en matèria d'infància estan en mans de Vox. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, també volia parlar a la trobada de l'atenció que han de rebre aquests menors. No ha pogut fer per l'oposició de Madrid, però ja ha anunciat que convocarà una altra trobada. La seva posició, ha dit, és molt clara.
14: Nos hacemos cargo de la tensión que está sufriendo Ceuta y entendemos que la manera de destensionar el territorio es trasladar los niños a Península. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Vamos a poner en marcha todos los mecanismos que establece la ley.
0: Rego insisteix que hi ha diverses opcions que s'estan estudiant per tal que aquest trasllat tiri endavant. I encara sobre Ceuta, la policia espanyola ha detingut 12 migrants per llançar pedres i ferir 4 militars. Ha passat de matinada pràcticament a quarts de 6 del matí, quan un grup d'entre 30 i 40 persones ha parat una trampa a un comboi aprofitant que s'aturava, els han començat a llançar pedres grosses. Un atac que el Partit Popular ha aprofitat per qüestionar el dispositiu de seguretat que el govern espanyol ha desplegat a la ciutat autònoma. En parlava la portaveu del PP, Cuca Gamarra.
15: Ustedes tienen hoy atados de pies y manos a nuestros militares. No pueden detener, no pueden identificar, no pueden utilizar la fuerza. Solo pueden observar, ser apoyo logístico y aguantar emboscadas. Por lo tanto, no puede terminar el día de hoy sin que ustedes como gobierno habiliten todos los instrumentos sí que tiene el Estado para darles los mecanismos de protección jurídica.
0: La policia espanyola ha obert una investigació per saber què ha passat exactament en aquest atac a 4 militars a Ceuta. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural escalfen motors per l'acció d'aquest vespre al Camp Nou. Les dues entitats independentistes repartiran 10.000 estelades per protestar contra l'agressió policial al jove culer menor d'edat a qui els agents van apallissar diumenge mentre li requisaven una bandera estelada al Camp de l'Elx. Els activistes de les dues organitzacions estaran des de quarts de 8 del vespre a la rodalia de l'estadi repartint les banderes. També s'afegiran a la marxa prevista a un quart de 9 dels jardins Josep Munté fins a l'accés 15 al Camp. Cesc Giró.
16: Inicialment, la protesta estava prevista contra l'homenatge del Barça i la Federació Espanyola als jugadors blaugranes que van guanyar el Mundial, però els fets d'ells, diumenge, a les rodalies de l'estadi Martínez Valero, van capgirar els plans. El Barça va suspendre l'homenatge, convertint-lo, deia Joan Laporta, en un acte d'exaltació de l'estelada. L'ANC i Òmnium celebren la decisió del club. Els seus presidents, Josep Vila i Xavier Antic, fan una crida a tenyir les graderies amb els colors de l'estelada.
17: Entenem que això és una victòria de la mobilització popular. Esperem que avui estigui ple d'estelades i que no sigui un gest efímer d'un dia.
18: Per una banda, li recordem a l'Estat espanyol que la llibertat d'expressió és un dret fonamental. I per l'altra, amb les estelades expressem el nostre legítim dret a l'autodeterminació. ni la violència policial, ni que ens requisin estelades ens arronsarà.
16: Els partits independentistes, que aquesta setmana han demanat explicacions al govern espanyol, també donen suport a l'acció i demanen no criminalitzar l'estelada. Esquerra ha registrat avui una proposta al Congrés per garantir que no es requisin aquest tipus de banderes en esdeveniments esportius. També exigeix una investigació per fer aflorar possibles discriminacions policials. Per la seva banda, la CUP fa una crida a penjar estelades al balcó en senyal de protesta.
0: I els comuns demanen la compareixença del director de Rodalies després que s'ha sabut que estava de vacances durant la crisi ferroviària de l'eclipsi, el 12 d'agost. Ho ha avançat la SER, que també detalla que Òscar Playà era fora de Catalunya. El govern ho justifica i assegura que Playà va treballar de manera telemàtica i es va mantenir en contacte amb els responsables del servei, Violeta Martos.
19: Sí, de fet, fonts de territori lamenten que s'assenyali Playà i han defensat a RAC1 que la baixa del director va ser per conciliació familiar i que no va afectar el dispositiu que estava planificat d'abans. El departament també ha explicat que Rodalies ja va incrementar la capacitat de l'R15 en 600 places i va doblar la de l'R16 fins les 3.600 i asseguren que part dels problemes del dia de l'eclipsi van derivar d'una incidència en la senyalització a Castelldefels. Diuen que això, afegit a la gran demanda, va provocar les aglomeracions, però el cas és que l'absència del director va coincidir amb una gran crisi ferroviària. Els usuaris de Rodalies van viure un dia especialment complicat amb aglomeracions, trens que arribaven tard, falta de combois i andanes plenes de gom a gom. A banda del servei ferroviari, també va rebre una allau de crítiques la planificació del govern, que va demanar explícitament evitar agafar el cotxe i apostar pels trens. Doncs bé, després que s'hagi sabut que el director del servei estava de vacances, ara els comuns demanen que comparegui per explicar el que diuen que va ser una no planificació del govern per aquells dies.
0: I a Barcelona, diversos sindicats de la Guàrdia Urbana denuncien que l'Ajuntament ha filtrat les dades sensibles de gairebé 600 agents. El seu nom i cognoms, el número d'identificació, la categoria, la unitat i el torn de treball van sortir publicats a la Gaseta Municipal en diversos annexos de concursos de mobilitat i promoció interna. CIP, FEPOL i CECIF asseguren que aquesta exposició de dades és especialment perillosa en un moment amb alt nivell d'alerta terrorista. L'oposició també ha posat el crit al cel, Cesc.
16: Inicialment, la protesta estava prevista contra l'homenatge del Barça i la Federació Espanyola als jugadors blaugranes que van guanyar el Mundial, però els fets d'ells, diumenge, a les Rodalies de l'estadi Martínez Valero, van capgirar els plans. El Barça va suspendre l'homenatge, convertint-lo, deia Joan Laporta, en un acte d'exaltació de l'estelada. L'ANC i Òmnium celebren la decisió del club. Els seus presidents, Josep Vila i Xavier Antic, fan una crida a tenyir les graderies amb els colors de l'estelada.
17: Entenem que això és una victòria de la mobilització popular. Esperem que avui estigui ple d'estelades i que no sigui un gest efímer d'un dia.
18: Per una banda, li recordem a l'Estat espanyol que la llibertat d'expressió és un dret fonamental. I per l'altra, amb les estelades expressem el nostre legítim dret a l'autodeterminació. Ni la violència policial ni que ens requisin estelades ens arronsarà.
16: Els partits independentistes, que aquesta setmana han demanat explicacions al govern espanyol, també donen suport a l'acció i demanen no criminalitzar l'estelada. Esquerra ha registrat avui una proposta al Congrés per garantir que no es requisin aquest tipus de banderes en esdeveniments esportius. També exigeix una investigació per fer aflorar possibles discriminacions policials. Per la seva banda, la CUP fa una crida a penjar estelades al balcó en senyal de protesta.
0: Una pausa d'un minut i parlem d'incendis.
20: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
21: Raül, em vull separar.
22: Però què dius?
21: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per tu i una per mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
23: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
24: Tot el que vols de RAC1 i molt més és...

0: 14:15.
1: A Barcelona, la Guàrdia Urbana va detenir ahir un suposat piròman que va cremar diversos contenidors a prop de la zona on va començar l'incendi de dimarts a Collserola. L'individu, que ha passat a mans del jutge aquest matí, ha quedat en llibertat provisional. Ara els Mossos investiguen si la crema de contenidors està relacionada amb l'incendi al parc natural. El foc va cremar 54 hectàrees i els bombers ja l'han donat per controlat. Aquest incendi de Collserola és un exemple que, malgrat les pluges dels últims dies i la lleugera baixada de les temperatures, el risc d'incendi continua sent alt. De fet, RAC1 us pot avançar que demà mateix el perill serà molt alt a l'interior de les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. I avui mateix un terç del país ja està en nivell alt. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no baixar la guàrdia als entorns naturals. Josep Riba.
2: Zones com l'Empordà, l'interior de les Terres de l'Ebre, al sud de la plana de Lleida o el Prepirineu Lleidatà encara tenen la vegetació molt seca i qualsevol espurna pot provocar un incendi. Amb les tempestes dels últims dies i la baixada de temperatures, la població acostuma a relaxar-se, però això no vol dir que el perill hagi de ser més baix. N'alerta el sotsinspector i coordinador de l'àrea de prevenció i investigació d'incendis forestals dels agents rurals, Josep Vilalta, que en declaracions a RAC1 demana molta prudència al bosc.
3: A curt i mitjà plaç no donem per acabada la temporada. Recomanem, doncs, això, que la gent continuï tenint molta precaució. Hem pogut veure aquesta setmana, doncs, hem tingut aquest incendi a Collserola i hem anat tenint algun altre incendi a la Conca de Barberà i altres llocs. Vull dir que encara la temporada està totalment activa.
2: Els agents rurals esperen que amb l'arribada de les pluges de la tardor els boscos es rehidratin i que el perill d'incendi baixi.
1: I aquesta nit es veurà un eclipsi lunar parcial. Aquest cop serà la Terra la que se situarà entre el Sol i la Lluna, que passarà d'estar plena a tenir forma creixent i agafarà un to vermellós. El fenomen es podrà observar sense que calguin ulleres especials a partir de 4:45 de la matinada arreu de Catalunya i arribar al punt màxim quan passin 12 minuts de les 6 amb un 93% de l'esfera enfosquida. De fet, la fase final serà tan tard que la Lluna s'amagarà abans que s'acabi l'eclipsi. Segons els experts, és força habitual que després d'un eclipsi solar n'hi hagi un altre de lunar. I a Barcelona, el mercat de la Boqueria vol recuperar el client barceloní. Des de fa uns anys, el mercat s'ha convertit en un formiguer de turistes que entren i surten de les parades amb paperines de paella o sucs de fruites exòtiques. Doncs bé, ara l'Ajuntament vol limitar la venda d'aquests productes per recuperar la clientela.

0: També volen veure un espai tan emblemàtic com aquest i aquest manteniment del mercat tradicional que dona serveis als veïns es faci de manera coordinada.
1: I pel que fa a la reforma de l'espai, les primeres obres començaran d'aquí unes setmanes als lavabos i a la zona logística. Els treballs més feixucs, però, es faran a finals de l'any vinent. Arreglaran la coberta i l'estructura del mercat. S'aniran fent a pams perquè la boqueria no hagi de tancar. També remodelarà la plaça de la Gardunya per obrir-la al barri. Tot plegat amb una inversió de més de 12 milions d'euros.
2: I a Verdú, a l'Urgell, les mesures que ha aplicat el Departament d'Agricultura per controlar la sobrepoblació de conills han permès reduir la densitat prop d'un 70%. De fet, en només 17 dies els equips cinegètics n'han capturat prop de 8.000 exemplars. Corresponsal de RAC1 a Lleida, Rubén Carbonell, bon dia.
3: Bon dia. Des de l'inici s'han dut a terme un total de 48 actuacions amb diferents metodologies de control poblacional i s'han capturat 7.908 exemplars en total, especialment durant recorreguts nocturns amb vehicles tot terreny i sistemes de visió tèrmica que han permès atrapar-ne més de 6.000. En parla Jaume Feixa, director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida.
4: Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
3: Els mostrejos han situat ara la densitat en 9,86 conills per quilòmetre quadrat davant dels 30,75 del mes de juny. Tot i aquesta reducció, les dades indiquen que aquest vedat continua com a zona d'alerta dins del pla de control.
2: I robatori de pel·lícula a Alacant, on uns lladres s'han endut aquesta matinada el tresor de Villena, una de les troballes més importants de l'edat del bronze a Europa. Víctor Massip.
5: A les 5 de la matinada, els delinqüents han entrat per una de les finestres laterals del Museu de Villena i s'han emportat una 60ena de peces originals d'or, plata, ambre i ferro, la majoria bols i braçalets. Ha estat molt ràpid i en una acció coordinada. Minuts abans han activat una falsa alarma al poliesportiu municipal per fer de mecanisme de distracció. Ara encara no hi ha cap detingut i la investigació continua oberta. Segons la policia, al darrere hi podria haver un grup especialitzat en robatoris de patrimoni històric i també creuen que podria ser un delicte per encàrrec. Fa un mes ja hi va haver un robatori al Museu d'Albacete i un altre a Badajoz i la manera de fer era la mateixa.
2: I a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, la policia espanyola ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat per un suposat deute de drogues. El rescat l'han fet després d'una espectacular persecució.
5: La investigació va començar quan va desaparèixer un carregament de 500 quilos de cocaïna que venia de Portugal. El líder de la xarxa havia encarregat el transport a la víctima, que va contractar un altre conductor perquè fes la feina. Aquest últim va fingir que li havien robat la droga i va desaparèixer amb la mercaderia. A finals de juliol, el narcotraficant va segrestar l'home a qui li havia confiat l'encàrrec i el va torturar durant 10 dies. Al final, la policia va trobar el cotxe del segrestador quan intentava amagar la víctima en una zona muntanyosa del Vallès Oriental, on el van aconseguir acorralar i posar fi al cap Tiberi, però ho va posar difícil perquè va investir diversos cotxes de la policia i va arribar a treure una pistola.
2: I Meta, l'empresa de Mark Zuckerberg, aconsegueix parar el judici més gran de la història, de la seva història, en què se l'acusava de provocar addiccions i problemes de salut mental a infants i joves. Ara bé, això els costarà 17.000 milions de dòlars i restriccions noves pels menors en les seves plataformes. La limitació, el nombre de m'agrada o eliminació de filtres que fan que la cara que es vegi distorsionada en són algunes. Júlia Bellvé.
6: Meta s'ha compromès a pagar un 70% del que se li demanava. Diu que el 30% restant només l'assumirà si YouTube i TikTok accepten aplicar les mateixes condicions, un acord que implica la competència perquè la majoria d'adolescents, quan se'ls acaba l'accés d'una plataforma, passen ràpidament a fer-ne servir una altra. L'expert en cultura digital Jordi Seyas ha explicat al Món a RAC1 que és molt complicat identificar si realment darrere de la pantalla s'amaga un menor o un adult i que, per tant, la responsabilitat principal recau en els pares.
7: L'anonimat és una de les coses que encara avui, per més que posin allò que diuen ells a la sentència aquesta o l'acord, una detecció robusta de l'edat dels usuaris. Què vol dir una detecció robusta? En un país on la gent no té ni tan sols carnet d'identitat. Hi ha una dificultat d'aplicació que ve mateix en aquest acord, que es farà evident en els pròxims temps.
6: Per ara, les mesures s'aplicarien als Estats Units i estarien operatives durant una dècada, excepte les més estrictes, com el bloqueig nocturn, que s'estendrien només fins als 5 anys.
2: I el Temporada Alta de Girona celebra 35 anys amb rècord d'estrenes internacionals. El festival manté l'aposta per la creació internacional, però també la catalana, i continua guanyant presència al territori. Aquest any afegeix una subseu nova, Maçanet de la Selva. Anem a Girona. Sandra Florença, bon dia.
8: Bon dia. El Temporada Alta celebra aquests 35 anys amb una programació de 91 espectacles i 32 estrenes, que es podran veure entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre a 9 municipis catalans. El festival manté els 3 eixos que han marcat la seva trajectòria: la projecció internacional, el suport a la creació catalana i

0: la producció i la coproducció d'espectacles. Enguany, a més, fa un pas especialment significatiu. Estrenes internacionals han escollit expressament el Temporada Alta per presentar-hi les seves noves propostes. Ho explica el director Narcís Puig.
1: Quatre companyies han decidit que volien fer les seves estrenes dels seus espectacles, estrenes absolutes, quatre companyies internacionals de Temporada Alta. Companyies de diferents mides, però amb dos grans companyies, com són Peeping Tom, que estrenen Les Salons Revisited.
0: A més, el Temporada Alta celebra el resum d'aquests anys. 2.253 espectacles, 517 produccions, més de 1.000 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors.
2: I ha mort als 97 anys l'artista japonesa Yayoi Kusama. La creadora plàstica era coneguda pels seus dissenys de colors vius i plens de rodones, un estil que va repetir durant tota la seva carrera. Va començar a pintar amb només 10 anys i va acabar exposant les seves pintures a museus de tot el món, com el MoMA de Nova York, la Tate Modern de Londres o el Guggenheim de Bilbao. A més, també un altre comiat en el món de la cultura és el cinema, l'actor britànic Tim Curry, que va morir ahir a Los Angeles als 80 anys, intèrpret conegut pel seu paper a Sol a casa o a pel·lícules com It o Els Àngels de Charlie. El seu debut va ser un dels seus grans èxits el 1975 amb The Rocky Horror Picture Show. How do you do, see you've met my faithful hand in hand. He's just a little broad guy. L'actor va tenir un vessament cerebral el 2012 i des de llavors estava retirat de la vida pública. I pel que fa a l'agenda de concerts, aquest vespre arrenca el Festival Acústica de Figueres, un de la Fúmiga, com a un dels caps de cartell. El grup està immers en la gira de comiat i un altre nom del festival és Sopa de Cabra, que també està de gira, en aquest cas, per celebrar el 40è aniversari. Aquest cap de setmana a l'Acústica també hi actuaran la Ludwig Bank i Buos, a més d'altres grups com 31 Fam, Dan Peralbo i el Comboi o Fades. En total es faran una trentena d'actuacions. Aquest any l'Acústica té tres escenaris en diferents zones gastronòmiques. Si preveu que hi passin pel festival, més de 100.000 persones. I el temps, avui es disparen les temperatures, sobretot a les comarques interiors, Mònica Usart.
3: Amb valors màxims que es mouran entre els 32 i els 36 graus en punts de l'interior i quedaran més frenats a la línia de la costa i tot plat amb aquest cel enterbolit, amb aquesta pols en suspensió i també amb alguns núvols que durant la tarda deixaran xàfecs localment amb tempesta, sobretot en punts del Pirineu i del Prepirineu de Lleida, i a la resta no es descarta algun ruixat aïllat acompanyat de fang, i a més bufarà el vent del sud, que ho farà especialment amb força en zones elevades. De fet, es mantenen els avisos per ventades en sectors del Pirineu.
4: 14:15 amb Aurora Rodríguez i Albert Bassas.
2: I als esports tornem a tenir novetats en el cas Julián Álvarez, amb un comunicat de l'Atlètic de Madrid carregant contra el Barça.
5: Sí, ja en van uns quants. Negativa absoluta a negociar amb el club laurana, qui a més critica durament per les seves maneres de fer en aquest mercat. De seguida en donem més detalls i fem també tota la prèvia del partit d'avui a la Lliga contra l'Atlètic Club, perquè avui, encara que no ho sembli, hi ha partit. Avui ha de debutar Rodri i el Barça necessita els 3 punts per no cedir terreny ja respecte a un Madrid que ahir va golejar la Reial Societat. I a més tenim sorteig de Champions aquesta tarda, també en directe a RAC1. Molta teca avui, així que comencem.
4: A RAC1, 14:15.
5: Aquest vespre el Barça estrenarà oficialment la temporada de Lliga a l'Spotify Camp Nou davant la seva afició amb tot un partidàs. Barça-Atlètic Club a partir de les 9 i com sempre, i una temporada més en directe a RAC1. Un partit, això sí, que per les dates en què estem ha quedat una mica en segon pla, evidentment tot per culpa del mercat, perquè queden pocs dies perquè es tanqui i encara queden algunes carpetes obertes, com per exemple la de Julián. Roger Saperes, bon dia.
6: Bon dia, Albert.
5: Un Julián que no s'ha entrenat avui per segon dia consecutiu a les ordres de Simeone, mentre el club matalasser ha tornat a fer un comunicat de la seva situació, en aquest cas responent a les paraules d'ahir, de Joan Laporta, que insistia en el seu fitxatge.
6: Sí, la resposta, no costava gaire imaginar-ho, és que l'Atlético no s'asseurà a negociar amb el Barça un traspàs del davanter argentí. El comunicat explica que els membres del Consell d'Administració han donat el seu suport a la decisió del club de tancar la porta a qualsevol tracte amb l'entitat blaugrana. diu també que estan oberts a escoltar propostes, però sempre d'una manera ètica i professional, cosa que no ha complert el Barça i per aquest motiu, remarquen, ni ha existit ni existirà cap negociació amb ells. El text acaba dient que l'Atlético espera que el jugador entengui aquest posicionament i es centri en treballar. De moment, com deies, no ho està fent perquè, com ja va passar ahir, ha estat baixa en la sessió d'avui perquè continua oficialment indisposat. Al marge de Julián, l'altre gran nom en clau de mercat és el de Livakovic, després que el club ha fet oficial la incorporació del porter fins al 2030. El croat ha pronunciat ja les primeres paraules com a culer als mitjans del club.
7: Hi, I'm Livakovic. It's a dream to be here and signing for Barcelona. See you soon, Visca Barça.
6: Recordem que el club encara no té decidit si es queda ja aquesta temporada al primer equip o bé si el cedeix i el recupera de cara a la 27-28. Al marge de Livakovic, el Barça continua també amb altres fronts oberts, sobretot en el capítol de sortides. Avui encara no es farà oficial la de Casador, tot i estar en la recta final, mentre el club treballa per arribar a acords amb la Reial Societat i el Borussia Dortmund per Héctor Ford i que el jugador prengui la decisió final sobre el seu destí. En aquest sentit, ara en parlarem també amb la Marta Ramon. Un altre jugador que té les hores comptades és el central del planter Álvaro Cortés, que avui ha quedat fora de la convocatòria de Flick per jugar contra l'Atlètic Club. I encara dos apunts més. El primer, que Xavi Espart ja és a tots els efectes jugador del primer equip, on lluirà el dorsal 12. I el segon, que el Barça s'endurà un pessic del traspàs de Nico González del City al Newcastle, en concret 1,9 milions d'euros.
5: Tot això pel que fa al mercat, fent un F5 a la situació del Barça, però centrats en el partit, estrictament avui són 3 punts més en joc, importants per seguir, com dèiem, amb bon peu aquest inici de temporada, i més després de la victòria d'ahir del Madrid contra la Reial, i amb al·licients afegits també, com la més que probable estrena de Rodri amb la samarreta del Barça. Marta Ramon, bon dia.
8: Bon dia, tot i que no està previst que Rodri sigui titular, sí que tindrà minuts per primer cop de blaugrana. El migcampista, flamant i sorprenent fitxatge del mercat del Barça, s'ha estat entrenant amb normalitat amb el grup des de dilluns i té moltes ganes de debutar. A Hansi Flick també li ve de gust començar-lo a rodar al costat de Pedri a la base de la jugada, conscient que aquest encaix pot ser clau per aconseguir més control de pilota i donar-li un salt de qualitat a l'estil de joc de l'equip.
9: We played also with Marc Bernal in this position.
10: També juguem amb el Marc Bernal en aquesta posició. És similar a ell, però és clar, Rodri té més experiència, és un líder total i al costat de Pedri ajudarà més a controlar el partit, controlar la pilota, controlar el rival. Això és important. Rodri és un dels millors i ara el veurem al costat de Pedri. Gaudeixo molt veient-lo jugar pel Barça, junts a la nostra equip. Serà de nivell top per mi.
9: Playing for Barça together and for our team and it would be top level for me.
8: A l'espera de si hi ha miracle final amb Julián, la posició de nou de moment se la quedarà Rafinha, que treballa els entrenaments per adaptar-se a aquesta posició. La maneta al camp de l'Elx va donar aire a l'equip, encara molt pendent dels minutatges que dicta la preparació física, molt marcada per les seqüeles del Mundial. A la llista no hi és Gavi, encara recuperant-se del cop al genoll de diumenge. En el seu lloc hi ha Brian Fariñas i hem de destacar que en cau un dels joves habituals, Álvaro Cortés. El central blaugrana de 21 anys veu que no tindrà oportunitats al primer equip, considera acabada la seva etapa al filial i treballa per sortir abans que tanqui el mercat. Flick tampoc comptarà ni amb Casador ni Héctor Ford, també pendents de resoldre el seu futur, ni amb els lesionats de Jong i Roni. Al davant hi tindran un Atlètic Club que ha canviat d'entrenador, un tècnic que Flick coneix bé perquè amb Edin Terzic tenen molt bona relació i va visitar-lo a la ciutat esportiva del Barça per veure com treballava.
9: I know him, of course, I know him very well. He also visited us here.
10: El conec molt bé. També va estar aquí amb nosaltres a Barcelona. És un entrenador que té una estructura molt clara, que també li agrada jugar a futbol. És la mateixa filosofia que l'Atlètic ha tingut i per mi encaixa realment bé.
8: Caldrà veure com acaba de distribuir les peces Flick, amb Balde tornant a la convocatòria després de signar la pipa de la Pau i sabent que té Cancelo per davant, tot i que encara mancat de ritme, i amb el debat Gordon Adeyemi a l'esquerra de l'atac. Tenint en compte aquests ingredients, l'11 pot ser amb Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, Bernal i Pedri a la base de la jugada, Fermín a la mitja punta i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Gordon. Xavi Espart, per cert, ja inscrit oficialment com a jugador del primer equip amb el dorsal 12.
5: I al davant, gràcies Marta, un Atlètic Club que estrena entrenador aquesta temporada i que finalment no podrà comptar amb Yuri Berchiche. Clara Rodergas, bon dia.
3: Bon dia. Tot i que el club basc ha intentat fins a darrera hora poder comptar amb el lateral esquerre, el comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs presentat per recórrer la targeta vermella que va veure dissabte contra el Sevilla. Una targeta, a més, que segons el CTA no s'hauria d'haver ensenyat, tal i com va explicar el programa Tiempo de Revisión. L'Atlètic ha publicat una primera convocatòria a 11:15 del matí, amb Yuri, pendent de la resolució del recurs, i a les 12 ha confirmat que el lateral serà baixa juntament amb els lesionats Vivian, Beñat Prados i Eguiluz. L'Atlètic Club ha fet la guitza al Barça a la Copa del Rei últimament, però en Lliga no ha guanyat cap dels últims 13 partits, 11 derrotes i 2 empats, o encara més, 4 victòries en els últims 50 partits. Malgrat tot, i que el Barça ho va guanyar absolutament tot a casa la temporada passada, Edin Terzic diu que estan preparats per aquest repte.
11: We are ready for that. We are ready. We want to get this.
12: Estem preparats per això. Volem afrontar aquest repte. Volem provar-nos d'aquesta manera. Si veig com els jugadors han respost a la gespa en els darrers 3 dies per preparar-nos per demà, estic bastant segur que farem una bona actuació. I si fem una bona actuació, podrem mereixer un bon resultat. Això és el que demanem.
11: This is all we are asking for.
3: L'Atlètic Club busca els primers punts del curs després de debutar amb derrota a Sant Mamés contra el Sevilla, 1-3. Xiularà el madrileny Miguel Ángel Ortiz Arias, 12 partits al Barça, 9 victòries, 2 empats i 1 derrota. Amb els bascos, 6 triomfs, 2 empats i 4 derrotes. Al Bar hi haurà Jorge Figueroa Vázquez.
5: Gràcies, Clara. T'escoltem també aquesta nit. Un partit, per cert, marcat també per la cancel·lació de l'homenatge als 8 blaugranes campions del món amb la selecció espanyola. Una decisió presa arran de l'agressió policial a un jove culer que portava una estelada diumenge al camp de l'Elx, Xape, i avui hem sabut que el Barça assumirà la defensa d'aquest noi.
6: Sí, el Barça havia anunciat en un comunicat que es posava a la seva disposició i així ha estat perquè li ha facilitat un advocat que serà Marc Molins. Amb ell, més enllà de la seva defensa, perquè serà denunciat per atemptat contra l'autoritat, l'advocat i el club preparen, segons hem pogut saber a RAC1, una acció penal contra la gent que el va colpejar quan ja estava immobilitzat. Tot plegat després també que el president Joan Laporta contactés directament amb ell i la seva família per oferir-los aquesta cobertura legal. Un episodi de brutalitat policial que ha fet que en aquest context el club hagi preferit cancel·lar l'homenatge als campions del món previst per avui al Camp Nou. Mentrestant, com va dir el president Joan Laporta, avui hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada per part de l'ANC, que repartirà 10.000 estelades i també de les penyes i grups que han animat els aficionats a lluir-les avui a l'estadi després de les lamentables imatges del Martínez Valero.
5: Aquest vespre el partit, però abans el sorteig també de la fase de Lliga de la Champions, que es farà aquesta tarda a partir de les 6 a Mònaco. Ara en parlem, però és que aquest matí hem tingut, a més, també els primers inputs que l'Spotify Camp Nou podria acollir la gran final de la competició de cara al 2029. Roger.
6: Recordem que l'Estadi Blaugrana és un dels finalistes, juntament amb Wembley, i que la decisió final s'ha d'anunciar en el comitè executiu de UEFA del proper 15 de setembre a Salònica. El Barça no ha rebut encara cap notificació, però sí que de manera extraoficial ja ha rebut inputs que ara mateix el Camp Nou és el principal candidat a acollir aquesta final de la Champions. En 2 setmanes aproximadament, com diem, sortirem de dubtes.
5: Això, insistim, no serà fins al 2029. Esperem que el Barça pugui arribar a alguna altra final abans, sense anar més lluny aquest any mateix, i per això avui ja sabrà quins seran els seus primers rivals. Saludem l'enviat especial de RAC1 a Mònaco. Àlex Pintanel, bon dia.
13: Hola, Albert, què tal? Bon dia. El vicepresident Rafa Juste serà l'únic representant de l'expedició blaugrana. La resta s'han quedat a Barcelona al coincidir amb el partit d'aquest vespre davant l'Atlètic Club. Molta expectació per conèixer el camí del Barça en aquesta nova edició de la Champions, amb final al Metropolitano de Madrid el 5 de juny. I l'objectiu del Barça, evidentment, de Hansi Flick és tornar a jugar-la 12 anys després. El format és el mateix que les dues últimes temporades. Per tant, el Barça tindrà 8 rivals diferents en aquesta primera fase, amb 4 partits al Camp Nou i 4 més fora de casa. De cadascun dels 4 bombos sortiran 2 dels rivals del Barça. Els de Flick seran el bombo 1 amb la resta de candidats al títol i, per tant, haurà de jugar contra 2 equips d'aquest bombo, el Bayern, el PSG, dues vegades campió de la Champions, de fet el vigent campió de la competició, el Liverpool, el Manchester City, l'Inter i l'Arsenal. A més, en aquest mateix bombo també hi seran el Real Madrid i l'Atlético de Madrid, tot i que no poden enfrontar-se al Barça per la restricció que hi ha entre equips d'una mateixa federació. Per cert, parlant dels matalassers i en clau fitxatges, en clau mercat i en clau Julián Álvarez, aquesta tarda al Fòrum Grimaldi es veuran les cares Juste amb Gilmarín i Enrique Cerezo, que seran les dues persones que representaran l'Atlético de Madrid. Dos rivals més dels blaugranes sortiran del Bombo 2 amb el Borussia Dortmund, la Roma, l'Sporting Club de Portugal, l'Aston Villa, el Porto, el Manchester United, que torna a la Champions dos anys després, el Bruges i el PSV Eindhoven. A banda del Betis, el 3 hi haurà el Villarreal, juntament amb el Lille, el Leipzig, el Nàpols, el Feyenoord, el Galatasaray, el Shakhtar, el Bodo Glimt i el Fenerbahçe, i finalment el 4 el formaran el Comoda Cesc, l'Stuttgart, l'Eslavia de Praga, el Lens, el Sabada Bakú, que s'estrena en aquesta competició, el LASK austríac, l'AIKA d'Atenes, el Viking noruec i l'Slovan de Bratislava, entrenat per Yaya Touré. La primera jornada es disputarà entre el dimarts 8 i el dijous 10 de setembre.
5: Gràcies, Àlex. T'escoltem també aquesta tarda. Uns bombos que es van acabar de definir ahir a la nit, tot just, quan van classificar-se els últims equips procedents de la prèvia. Menció especial al partit entre l'Olímpic de Lió i el Fenerbahçe, que va acabar amb baralla i amb intervenció fins i tot de les forces de seguretat. Xavi Morlans, bon dia.
14: Hola, bon dia, Albert. Sí, el Fenerbahçe va aconseguir la victòria per 2-1 al camp de Lió en un duel que va acabar en una gran picabaralla i amb els efectius de seguretat separant a tots dos equips i acompanyant els visitants fins al seu vestidor. Tot va començar amb el xiulet del final del partit. Llavors, Matteo Guendouzi, jugador de l'equip turc i exjugador de l'Olympique de Marsella, gran rival del Lió, van a celebrar la victòria davant del gol on se situen els ultras de l'equip francès. Aquest acte va encendre els aficionats i jugadors locals, que van recriminar l'acció al futbolista, iniciant així la primera baralla. Quan semblava que tot s'havia acabat i s'enduien a Guendouzi cap al túnel de vestidors, un aficionat de Lió va aconseguir saltar al camp per encarar-se amb el jugador. Llavors, Guendouzi, juntament amb altres companys, va agredir a l'aficionat, començant un nou enfrontament entre tots dos equips. Aquest, de nou, va requerir intervenció dels cossos de seguretat. Més calmats van estar la resta de partits de la nit, on Viking Stavanger, AIKA d'Atenes i l'Slovan de Bratislava de Yaya Touré van aconseguir la seva classificació. L'exjugador del Barça i ara entrenador de l'equip eslovac ha fet història en convertir-se en el primer tècnic africà en participar a la Lliga de Campions. En la fase prèvia femenina, el Real Madrid va guanyar per 0-2 a l'anada de la seva eliminatòria al camp de l'Ajax, i altres resultats destacats de la nit van ser el 2-0 del Wolfsburg a l'Inter de Milà i l'empat a 1 entre l'Eintracht de Frankfurt i el PSG. La victòria també, per cert, del Chelsea per 5-2 davant de la Real Societat.
5: I a marge de la Champions, avui es juguen també la tornada de les finals de la fase d'accés a Europa i Conference League.
14: A l'Europa League, les eliminatòries més destacades són els Algiris Kaunas Besiktas, on els turcs parteixen amb un avantatge de 3-0 de l'anada, i el Benfica Aarhus, que els portuguesos van guanyar el primer partit per 1-3. A Conference, el Getafe defensarà el resultat de 3-1 que va aconseguir l'anada contra el Partizan de Belgrat. L'Inter d'Escaldes buscarà ser el primer equip andorran jugant una fase regular de competició europea després d'empatar 2 al primer partit de l'eliminatòria al camp del Drita, mentre que l'Ajax de Mitchell parteix amb un avantatge de 2 gols en el seu duel amb el Sion.
5: I tot això l'endemà que el Real Madrid fes els deures a la Lliga, en la seva particular estrena també aquesta temporada davant la seva afició. Els de Mourinho van golejar sense massa dificultats a la Real Societat amb hat-trick inclòs de Kylian Mbappé. Tornat de Madrid, Damià López, bon dia.
15: Hola, bon dia, Albert. Doncs sí, mentre el Madrid espera conèixer els seus rivals a la Champions, ja ha complert el seu primer objectiu a la Lliga, guanyar els dos primers partits, Espanyol a Cornellà i ahir Real Societat al Bernabéu, 6 punts a 6 possibles i un bon calendari, perquè diumenge el Màlaga visita la capital d'Espanya. En algunes fases li va costar al Madrid, bàsicament amb el marcador igualat, quan Mbappé va obrir la llauna, semblava que el partit faria baixada, però Susic va empatar ràpid. A la segona part el Madrid va sortir en tromba, va ser un equip contundent i de la mà d'Mbappé, hat-trick, Vinicius va completar la golejada i un gran Bellingham amb dues assistències va acabar golejant una Real Societat entregada al tram final de partit. Mourinho deia que li havia agradat el seu equip fins i tot en els moments de màxima dificultat.
16: Però me ha gustado el equipo en el momento del no bien. Me ha gustado ver un equipo en dificultad y nosotros en campo estábamos un poco dudosos. Cuando tienes duda, no pánico, tranquilo, que ya ganaremos el partido. Por eso te digo que mismo cuando no me ha gustado, me ha gustado. O sea, me ha gustado todo.
15: A la primera part es va escapar algun xiulet des de la grada. Mourinho deia que a vegades un parell de xiulets fins i tot poden anar a arribar a l'equip.
16: Los pitos y los aplausos tienen siempre algo de justicia, ¿no? La gente estaba frustrada. Cuando está frustrada, un par de pitos no hace mal a nadie. Te ayudan a crecer también.
15: I finalment, elogis per Mbappé, Mourinho entregat a la seva estrella.
16: Kylian es un jugador increíble, es un jugador absolutamente increíble. Después, si son 60 o 50 o 40, ya no puedo decir. Yo prefiero 40 con títulos que 60 sin títulos.
15: Mbappé, 3 gols, màxim candidat a acabar com a Pichichi al final de la Lliga. Com dèiem, 6 de 6, el Madrid rebrà el Màlaga diumenge al Bernabéu. Està dit que ahir, abans del partit, va homenatjar Marco Corella i també Mikel Oyarzabal, campions del món amb Espanya.
5: Passen 2 minuts del punt de 3 quarts de 3 del migdia. Recuperem el fil del mercat i encara a primera, Gemma Montero, bon dia.
17: Bon dia.
5: Avui s'espera que l'Espanyol faci oficial el fitxatge de Brian Zaragoza, no?
17: Sí, perquè el futbolista va arribar ahir a l'aeroport del Prat, a Barcelona. Aquest matí ha estat passant la revisió mèdica. L'extrem arribarà cedit del Bayern amb una clàusula de compra obligatòria de 8 milions d'euros al final de la pròxima temporada. Sempre, recordem, condicionada a la disputa d'un nombre de partits, tenint en compte especialment l'historial de lesions que té Brian Zaragoza.
5: Doncs a veure si avui és el dia finalment de Brian Zaragoza a l'Espanyol. I on també està molt mogut el mercat és a Girona, a poc a poc tancant carpetes. Avui, per exemple, en final del serial Sigankov, que s'ha acabat amb el futbolista marxant a l'Ajax, però també tenim una altra novetat d'última hora. Albert Pedrol, bon dia.
18: Hola, Albert, bon dia. És l'adeu oficial de Minsu, el Glasgow Rangers. Era de domini públic, però encara faltava l'oficialitat. Doncs bé, ha arribat fa tot just uns minuts. L'equip escocès ha pagat els 10 milions d'euros de la clàusula de rescisió del futbolista sud-coreà, que ara coincidirà, per cert, amb un altre exjugador del Girona, el davanter macedoni Bojan Miovski. Dit això, aquest matí el Girona també ha fet oficial el traspàs de Víctor Sigankov a l'Ajax d'Amsterdam. Ho ha fet amb un comunicat tan breu com gèlid, i el passem a llegir perquè és molt curt. El Girona i l'Ajax han arribat a un acord pel traspàs de Víctor Sigankov. I punt. 15 paraules, ni gràcies, ni sort. El motiu és que el club gironí ha acabat molt empipat amb el davanter ucraïnès després que es negués a jugar contra el Leganés i que el seu representant amenacés de fer una roda de premsa per airejar Draps Bruce. Una roda de premsa que, curiosament, va cancel·lar quan va filtrar-se l'interès de l'Ajax per fitxar el jugador. Com a mínim, el club neerlandès sí que ha explicat que el contracte de Sigankov és fins al 2029 i, per cert, que la primera declaració de l'ucraïnès després de declarar-se en rebel·lia amb el Girona ha estat: sempre dono el millor pel meu equip. D'aquesta manera, Sigankov marxa per la porta del darrere, malgrat ser una de les figures dels anys més exitosos de la història del Girona.
5: Això pel que fa a la carpeta de sortides. En canvi, a la d'arribades, el nom propi és el de Javi Boñar, que ja és oficialment nou jugador del Girona.
18: Sí, en aquest cas el club s'ha esplaiat molt més en el comunicat. El lateral arriba procedent del filial de l'Atlètic de Madrid, té 21 anys i firma fins al 2030. El futbolista ha explicat per què ha acceptat la proposta del Girona.
19: Lo que más me hizo venir aquí creo que fue el proyecto, un club histórico en el que, bueno, confía en mí. Yo voy a devolver todo en el campo, así que eso es lo que me hizo venir. Conozco a todos los jugadores, los he estado siguiendo en primera división este año atrás y, bueno, ahora en segunda vamos a pelear por todo.
18: Un cop tancat el fitxatge de Javi Boñar, el Girona posa la directa per lligar l'altre lateral que vol per cobrir l'absència d'Arnau Martínez. Es tracta de Mateu Morey, del Mallorca. Des de Palma asseguren que avui és un dia decisiu per desencallar l'operació, i diem desencallar perquè el jugador i el Girona ja han arribat a un preacord, però encara falta l'entesa entre els dos clubs, que vindria a ser el més important. El Girona té a favor que Morey té només un any més de contracte amb el Mallorca, per tant el Mallorca sap que si vol fer caixa ho ha de fer ara, però el conjunt balear no té entre les seves prioritats reforçar un rival directe pel retorn a primera divisió.
5: Pràcticament 10 minuts per les 3. Amb tu mateix, Pedrol, anem tancant aquest bloc, repassant què més tenim a la resta del futbol.
18: La UEFA dona a l'esquena al president de la FIFA, Gian Infantino, i avança en la recerca d'un candidat alternatiu per les eleccions de l'any vinent. Les federacions europees en continuaran parlant, aprofitant el sorteig de la Champions, que avui es fa a Mònaco. Sobre la taula hi ha l'amenaça de boicot dels tornejos que pengin directament de la FIFA. El 19 de novembre s'acaba el termini per presentar les candidatures definitives. L'exdavanter del Barça, Adama Traoré, ha fet aquest matí el primer entrenament com a nou jugador del Deportivo de la Coruña. L'extrem de 30 anys va aterrar ahir a Galícia i estarà disponible pel partit de diumenge contra el València, per bé que no ha fet pretemporada perquè era gent lliure des del 30 de juny. Més coses, l'Espanyol femení ha anunciat les seves capitanes per aquesta temporada. Són Lucía Vallejo, Laura Martínez, Mar Torres i Romané Salvador. Vallejo va ser la quarta capitana de la temporada passada, mentre que les altres tres jugadores no ho havien estat encara. I a Anglaterra, avui juguen els dos últims partits de 32ens de final de la Copa de la Lliga. A 8:45 del vespre, el Chelsea de Xavi Alonso rep el Luton Town de tercera divisió, i a 9:00 el Fulham jugarà contra el Wimbledon.
5: I suposo que ja ho sabeu, però el futbol, sense els seus aficionats, no és res. I, en canvi, amb ells, ho és tot. I per gaudir amb tothom, a Orange teniu el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions. Tot el futbol és a Orange TV.

0: Vinga, ara si deixem el futbol, obrim pàgina poliesportiva i ho fem amb una nova etapa de la Vuelta, la sisena entre Alcosebre i Castelló, una ronda espanyola, Pedrol, que si no hi ha una sorpresa monumental, s'encamina cap a un nou triomf i relativament còmode de Pogacar.
1: Sí, i no només la ronda, sinó que veurem si avui Pogacar firma una nova exhibició a l'Esterrato del Bartolo abans de la meta de Castelló, igual que ha fet quatre vegades ja en els trams de terra i sense asfaltar de l'emblemàtica Strade Bianche. Per tant, avui final emocionant en aquesta sisena etapa de la Vuelta. Ara queden 109 quilòmetres per acabar aquesta sisena etapa. Encara en queden uns 80 per arribar a aquest port del Bartolo, de primera categoria. De moment, els ciclistes han superat un port de segona categoria i ara encara en el coll de la Bandereta, de tercera. Ara s'acaba de formar una escapada, però vaja, de moment el pilot ha neutralitzat les que s'havien fet amb anterioritat. Tadej Pogacar, que encapçala aquest pilot, amb més de 3 minuts d'avantatge sobre els seus principals perseguidors, Primoz Roglic i Enric Mas.
0: I encara sobre rodes, el Mundial de MotoGP arriba aquest cap de setmana al Motorland d'Aragó, que és territori Marc Márquez. Allà hi tindrem en Quim Salvador. Quim, bon dia.
2: Bon dia, Albert. 7 victòries en Gran Premi, 2 sprints i 7 pols a la categoria reina. Aquí al Motorland acrediten el campió Cerverí com el gran favorit per aquest Gran Premi de l'Aragó. Marc Márquez hi arriba quart al campionat, a 40 punts del líder, Jorge Martín. Toca, per tant, atacar.
3: Arribem a un dels circuits on lògicament m'he sentit millor al passat i on he aconseguit grans resultats, on també doncs, el considero un circuit favorable pel meu estil de pilotatge davant l'afició, així que res, propet de Lleida. Intentarem donar el 100% i a veure si podem arrencar el cap de setmana amb bon peu des del divendres i a partir d'allà valorar el que podem fer.
2: La cita d'aquest cap de setmana és clau en la remuntada de Marc Márquez al campionat, frenada fa 3 setmanes a Silverstone en un Gran Premi de la Gran Bretanya en què tots els pilots de Ducati van patir de valent. Aquí al Motorland, el 93 hi encadena 2 doblets d'esprint i cursa consecutius. El 2004 amb la moto satèl·lit de Gresini van ser les primeres victòries del Cerverí amb Ducati i l'any passat ja com a pilot oficial i disparat cap al nou títol. Tornarem a tenir en pista Pol Espargaró, que substitueix Maverick Viñales amb l'equip Tech 3 KTM, i Joan Zarco, que reapareixerà després del greu accident del juny a Catalunya. En canvi, no hi serà Ayo Gura, el tercer del campionat, que es va lesionar entrenant-se al Japó. En clau de mercat, Àlex Rins reconeix que el seu futur es pot encaminar a Superbikes, no té lloc a MotoGP per l'any que ve, i també haurà de fer les maletes l'australià Jack Miller. L'equip Pramac Yamaha ha confirmat aquest migdia que no continuarà. El seu lloc l'ocuparà el mallorquí Izan Guevara, actualment a Moto2.
0: I encara sobre mercat, en aquest cas, però a la Fórmula 1, Franco Colapinto seguirà sent pilot titular del Pinel la temporada 2027. Ara sí, fora del motor, avui també s'ha disputat a Gemma l'OCC, una de les proves importants de trail dins la cita de l'Ultratrail del Montblanc.
4: Són 60 quilòmetres i 3.500 metres de desnivell positiu amb victòries per Francesc Frederic Tranchard de l'equip Merrell amb un temps de 5 hores i 10 minuts i en dones atenció, victòria per Lauren Gregory en un sprint final amb 6 hores i 8 minuts a només 2 segons de la britànica Naomi Lang. Sara Alonso ha estat tercera a 1 minut. També tenim en marxa la PTL, la prova que atenció fa la volta sencera al Montblanc i això són 300 quilòmetres. S'espera que dissabte arribi l'equip català batejat com l'equip de Bojos i Tarats, amb l'Ivan Olvera, el Francesc Codina i l'Enric Argelic. I la prova reina, recordem, els 170 quilòmetres comencen demà a les 5 de la tarda.
0: I abans d'acabar, un recordatori, el de la presentació de la nova temporada de RAC1 a Valls. Demà mateix, divendres 28 d'agost, edició especial del món a RAC1 amb en Sergi Ambudio per presentar la nova temporada. Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls de 9 a 12 del migdia. Ja ho sabeu, presentarem les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC1 i les actuacions del grup de grallers Canya d'Or i la Divan. Obrirem portes doncs, a 8:45 del matí amb la fórmula també de sempre, el primer que arriba, el primer que seu. No us ho perdeu, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració de Forn de Nulles. 3 minuts i mig i seran les 3. Petita pausa i ens actualitzem.
5: Li agafo l'interfono, em diu som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
6: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
5: I llavors em diuen el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort. Estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
7: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. a la carretera. Siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs. I per tu, que encara no has fet el pas. Gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
12: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
15: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
16: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
17: Havia de venir amb els taloners.
18: De saludar a les 7, és una meravella.
19: Han anat molt bé les vacances.
20: Tot el dia a la platja.
21: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
22: Ja tornem a ser amb ganes de començar,
23: perquè el panorama està complicat.
24: Sí. És una temporada de repte.
25: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
26: Toca matinar.
27: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
15: Que sí, tots i totes, i amb actuacions musicals.
28: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
15: RAC 1. Tots som 1.
29: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.

0: Les 3, actualitzem la informació, molt pendents de la recerca de supervivents de la gran riuada del Nepal. Ja hi ha més de 350 morts confirmats oficialment i 1.500 desapareguts. Segons les autoritats, gran part de les víctimes són a quilòmetres de l'origen de la riuada. A més, alerten del risc per la crescuda de llacs que podrien desbordar-se. I continuen les explicacions del govern espanyol al Congrés sobre la crisi de Ceuta. Ara qui està parlant és el ministre de Política Territorial i Comandament Únic de la Gestió, Ángel Víctor Torres. Assegura que tornaran a tots els migrants, això sí, respectant la llei. Madrid, Roger Perciba.
1: Sí, Torres incideix en el missatge del govern espanyol, coincideix a més amb el missatge del president de Ceuta, de Juan Vives, que superada la fase d'atenció humanitària, ara toca iniciar una segona fase que consisteix a facilitar el retorn de tots els migrants, respectant, això sí, diu Torres, la legalitat.
2: El retorno de todos los migrantes que entraron el día 30 y 31. Y hacerlo, no pongo ninguna conjunción adversativa. Y hacerlo dentro de los márgenes de la ley.
1: Torres parla de 1.400 menors filiats, és a dir, identificats, 1.800 persones majors d'edat, però encara no és capaç de donar xifres exactes de quants migrants majors d'edat o menors d'edat hi ha encara als carrers de la ciutat autònoma. Torres fa una crida contundent contra la violència a Ceuta, rebutja qualsevol atac contra els ceutins, musulmans, migrants, voluntaris i periodistes que hi ha a la ciutat. El ministre reclama als responsables polítics que condemnin amb claredat la violència davant l'augment de la tensió evident a Ceuta.
0: I ho hem sabut fa pocs minuts, ha mort Ratko Mladic, criminal de guerra condemnat pel Tribunal Penal Internacional pel setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i la massacre de Srebrenica, on van morir 8.000 bosnians, el que es considera la pitjor atrocitat comesa a Europa després de la Segona Guerra Mundial. Mladic era general de l'exèrcit serbi de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans. Tenia 83 anys i ha mort al centre de detenció de les Nacions Unides a La Haia. I l'Atlètic de Madrid torna a donar carbasses al Barça i no negociarà per Julián Álvarez.
3: El Club Matalassé ha més un comunicat donant suport unànim al seu Consell d'Administració per la decisió de no seure's a negociar amb el Barça. El club madrileny critica els blaugrana més per no haver actuat ni de forma ètica ni professional. Julián tampoc no s'ha entrenat aquest matí amb l'Atlètic de Madrid en les hores prèvies al partit de Lliga que els blaugrana jugaran avui al Camp Nou contra l'Atlètic Club a les 9 i en directe a RAC1 des d'una hora abans. Rodri és la gran novetat d'una llista en què també hi és Valde. Álvaro Cortés, en canvi, no hi és perquè busca una sortida del club. I avui també hem sabut que el Barça assumirà la defensa del menor agredit per la policia espanyola a Elx. A més, aquesta tarda també estarem pendents del sorteig de la Champions des de Mònaco a partir de les 6 i en directe a RAC1 amb el Barça als bombos.
0: I pel que fa al temps, s'activen avisos per calor nocturna la propera nit a la costa i al prelitoral. Mònica Usart.
4: Sí, serà una nit de mal dormir, amb calor intensa, sobretot a prop del mar. De fet, hi ha aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, la costa i el prelitoral de Girona, de Barcelona i també al Camp de Tarragona. Temperatures més altes també aquesta tarda, màximes que es mouran entre els 32 i els 36 graus, i amb aquest cel enterbolit perquè està pols en suspensió i també amb alguns núvols. S'esperen xàfecs, bàsicament en sectors del Pirineu i del Prepirineu de Lleida, i a la resta no es descarta també algun ruixat aïllat acompanyat de fang, i encara continuarà el vent del sud més fort en zones elevades.
0: Les 3 i 3. Tanquem aquest 14-15 que hem fet la redacció d'Esports i de RAC1 amb la Glòria Vallejo al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins i els avanços informatius.
3: Després, el partit del Barça amb el sorteig de la Champions inclòs i tot seguit l'anàlisi posterior al Tu diràs amb l'Aleix Pariser.
0: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb els taloners del versió RAC1. Bona tarda.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
6: És un normal, home.
7: Me passo de conya.
8: Pues vinga, anem.
9: Un altre cop no saps xiular, però Bala, per favor, fem-ho bé, ha de ser un inici èpic.
10: Que podem tirar un efecte de so, no passa res. La ràdio és màgia. Escolteu, que passen uns minuts de les 3, som els d'abans del claper, som...
11: els taloners!
10: Guillem Estadella, molt content d'estar acabant aquest tram final de la temporada d'estiu amb tu al teu costat en aquest xiringuito magnífic que ens deixen a la gent de RAC1 per poder fer la temporada d'estiu i poder acabar com Déu mana... El Berenet, que es diu en català.
9: El Berenet, eh? A mi m'agrada... Home, Berenet Íñigo, no? Que Berenet també treballa amb nosaltres. De la
10: Estiuet formació. Íñigo.
9: Estiuet Íñigo, hòstia.
10: Déu meu, senyor. Es nota que estem a les últimes i la insolació ja... Tenim les neurones frites, eh?
9: Bueno, però està bé, també et dic una cosa. És molt important posar-se crema solar. Nosaltres ho hem estat fent, el tema de la cremeta. Està molt bé que també la gent et posi crema. Una miqueta de cremeta, tal. A mi em va passar un cop que em vaig posar crema de molt mala manera, saps? I em van quedar les marques de la mà. Vull dir, vaig anar a córrer cuita, tal i qual. Hòstia, em va quedar la mà, els dits, al puto braç. Sí, sí.
10: És que m'ha vingut al cap una anècdota, Guillem, que això és verídic, eh? La font és molt propera. No diré el nom.
9: Sí.
10: Però es veu que certa estrella del rock dels anys 90 d'aquest país va conèixer una fan, una grupi, que havia anat al matí abans del concert a prendre el sol i s'havia fet una plantilla als pits perquè se li cremés el nom de l'artista.
9: Què m'estàs dient?
10: I després va anar al concert i li va dir, mira,
9: i li va ensenyar els pits
10: amb el seu nom cremat del sol. Això ha passat a Catalunya.
9: Això aquí. Anem a jugar una mica. Qui és?
10: T'ho puc dir fora.
9: Sau.
10: Fora d'antena.
9: Gerard Quintana.
10: No, t'ho diré fora d'antena.
9: Ah, Lluís Gavaldà.
10: T'ho diré fora
9: Lluís Gavaldà. Lluís Gavaldà, perquè tu ets amic seu. Sí, que...
10: No, home, no, però...
9: Lluís Gavaldà.
10: Perquè jo sé moltes anècdotes de molta gent.
9: Lluís Gavaldà.
10: No, que no.
9: No?
10: No, no.
9: Bueno, si la persona ens està escoltant que... No, dic que no, que no ens ensenyi les tetes. Vull dir, que ens digui que és ell.
10: Ella. Crec que era ella.
9: Ah, sí, bueno, pot ser, eh?
10: Sí.
9: Hi ha homes que tenen més tetes, eh?
10: Si alguna vegada t'has cremat el nom del teu artista als pits, missatge directe @els_taloners/RAC1.
9: O feu-ho amb els taloners. Però el cul, saps? Cremeu-vos el cul que posi taloners.
10: Ostres, ho podríem fer quan acabi el programa d'avui.
9: Sí, ho podríem fer. Vale.
10: A mi m'hi cabà tot, a mi, el meu cul, m'hi cap tota la graella de RAC1.
9: T'hi cap la graella de RAC1, de Catalunya Ràdio, de la SER, de la COPE, tot allà, fotem tota la programació catalana, eh?
10: Tu diràs,
9: ara,
10: no sé què, els Oscars...
9: Ara.
10: Pere Mas,
9: ole, ja t'ho sabe. Anem tirant refregits o què?
10: Sí, va, que hem de començar, va, tira.
9: Què t'ha passat?
10: Que m'han picat molt els mosquits. I he pensat, dic... Guillem Estadella i Sancho va fer una cançó...
9: Sí. Sembla que siguem dos, eh? El Guillem Estadella i el Sancho.
10: Va fer una cançó molt xula. Sí. M'està costant molt introduir la cançó.
9: Com esteu avui, eh?
10: No, que és molt xula la cançó, que és la del Mosquito, que la tens a Spotify i tot.
9: Que vam versionar la cançó de Espresso Macchiato.
10: La d'Eurovisió.
9: La d'Eurovisió, i vam fer Il Mosquito M'ha Picato, i que la podeu trobar a Spotify.
10: I que és la que dona inici...
9: Ara.
10: Autènticament...
9: Ara.
10: A l'estiu i als mosquits.

0: els taloners del versió RAC1, el refugi climàtic de la ràdio.
1: Va, que hem de seguir aquí a Can Taloners celebrant la victòria d'ahir del Barça contra el Madrid i que li va donar, com ja sabeu, aquest títol de Lliga al 29è, eh? No, es diu ràpid, eh? 29 Lligues.
2: És fort, eh?
1: El tema és que se n'ha parlat moltíssim, però nosaltres volem saber què va venir després. Com marca la tradició, la festa comença i mai se sap si acaba a la mítica discoteca barcelonina Lut de Gas. Allà els taloners, com ja sabeu, hi tenim el nostre enviat especial, jo diria ja corresponsal, perquè hi viu allà dins, i el podem saludar ara mateix, és lo Pau de Pons. Pau, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Aquest sí que està de ressaca i no
2: d'Arnau. Home, i tant.
3: No, home, no, que coi de ressaca. Escolteu, quina tot veu. Molt tranquil ahir.
1: Quina sí? veu.
4: Quina veu, sembla que hagis fumat.
3: Constantino Romero.
2: Hòstia, però sí que és veritat que entenc que és aquesta veu d'haver cridat molt ahir, perquè t'hem pogut veure una mica per xarxes socials amb un conus al cap, sí. T'he vist amb la rebuda de la porta. Jo vull saber una miqueta, ahir a Lut de Gas, tu ja hi eres quan va entrar la porta o vas venir després de la porta?
3: Jo a Lut de Gas entro per la porta. Llavors, no, tot molt tranquil ahir. Ara que dius això de l'Instagram, estic pensant que... No he de penjar tantes roqueries perquè ja sóc massa gran.
2: Per què? Què passa?
4: No.
1: No, no, jo ja sé què vol dir. No. Jo ja sé què vol dir.
2: A mi em dones
1: jo
2: la vida.
3: A més, tinc ma mare allà que li arriba informació per aquí i per allà, i llavors només penso el moment d'arribar a Pons divendres, la bronca, i s'ha de,
2: però,
3: de
2: Pau,
3: canviar de
2: tercer. Quants anys tens tu?
3: Quants diries que en tens? No et passos, eh?
2: No, jo crec que 33, 34 tens, no?
1: No, jo li poso
3: 32.
1: Menys.
2: 32.
4: Si ta mare amb 32 encara t'ha de dir que és de fet, xiquet.
2: Això també, clar.
4: Anem a arreglar.
3: No, clar, és que el problema és aquest, que ella és responsable i sap que encara m'ho he de dir. El problema és aquest.
1: Aviam, anem al torró, perquè hem vist el teu Instagram, que estaves allò colze a colze amb el president Laporta, a més, fumant un puro. Aviam, explica'ns detalls de la nit.
3: Me'l van donar, me'l van... Perquè també jo estic un paio agraït i que no sé dir que no. Si algun d'aquells homenots et fot un puro, aquell que faràs, no acceptar-li, no fumar-te-la. Això és com si vas a una casa, sí, i portes una ampolla de vi a l'hora de sopar i l'anfitrió el guarda a la nevera. El vi que ell s'ha de treure allà i s'ha de beure en aquell moment, pues jo amb el puro vaig haver de fer igual.
4: Jo crec que els taloners estarem que et qüestionarem que et fumis un puro per celebrar la victòria al Barça, tu.
1: I més en un interior.
3: No, però m'ha fet
1: això, eh?
3: Què passa?
1: Que en un interior no sé si es pot fumar una cigarreta d'aquestes.
3: Bueno, un dia és un dia. Jo, si fuma a la porta, vol dir que es pot obrir la veda. Si el comandante fa la primera passa, els altres el seguim.
2: Jo vull una mica el tema de que, a banda de la teva experiència ahir a Lut de Gas, vull saber si va haver-hi una mica de safreig. Vas veure algun moviment estrany? Hi havia algun jugador, algun famós que diguessis, ostres, no em quadrava que estigués aquí. Tu vas veure algun moviment així estrany ahir a Lut de Gas?
3: No, perquè la Lut de Gas era la tapadera, és que se us ha explicat tot. A Lut de Gas no va passar res.
4: No, perquè...
3: La Lut de Gas era la festa oficial.
4: Ah.
3: Però la festa de veritat és que se us ha explicat tot. Sort n'hi ha que volto per aquests mons de Déu i ho faig per vosaltres, no per mi. Exacte. La festa oficial era en un altre local que es diu Boris.
2: I per què t'hem trucat llavors?
3: Bomba!
4: Perquè és el que excedim.
3: On et penses... Però qui us està explicant això? Qui et pensa que hi va anar a última hora de la nit allà a investigar?
2: Perdona.
1: Podem dir que el Pau de Pons va anar a l'after de la festa de la Lliga?
5: Exclusiu.
3: Collons per matres, que no soc jo no soc periodista, però com si ho fos amb aquestes nits.
4: Vas anar a la festa dels jugadors.
3: Ah, allà hi havia els jugadors.
4: Ah, amigo.
2: I què?
3: I no només hi havia els jugadors.
2: Ai, qui hi havia?
5: Bomba.
3: Pues amics i amigues.
2: Pau, sigues concret.
3: No puc, collons.
2: Però una mica d'això, a veure...
1: Estàs parlant d'una possible parella d'algun jugador?
3: Home, una, o dues, o diverses.
4: Ai, no.
2: Déu meu.
3: O sigui, ves, estem també parlant... ho fan aquesta gent, això, eh?
1: Estem parlant de persones famoses?
3: No, jo no en conec a cap.
4: Bueno...
3: Ara, i això tampoc no és garantia de res, perquè hi ha gent d'aquesta que és coneguda que no em moc per aquestes òrbites i no els conec.
1: L'última pregunta que et volia fer és a quina hora vas anar a dormir? O has anat a dormir avui?
3: No, és que no porto rellotge, jo.
4: Per tant, tampoc saps en quina hora vas retirar el president, eh?
3: No ho sé. Més aviat que jo. És que el roig, segons com, si mires l'hora encara penses, me cago, on dèiem.
1: Quin infiltrat. Quin infiltrat.
3: Aquestes hores de la nit, voltar per aquí amb 32 anys, llavors mi el roig ja em deprimixo, per tant, ja no m'ho poso.
4: Va!
1: Però la pregunta és, era de dia?
3: No, home, no, bèstia. No.
4: Bueno.
3: Falta una estoneta.
1: perquè anaves amb ulleres de sol. Pau, celebrem que jo... passessis molt bé.
3: Sí, pues gràcies. Jo el meu termòmetre, el meu rellotge és si el Codina m'obre pel WhatsApp, perquè ell pensa que s'aixeca per allà a les 4.
1: Home, clar, ell fa el matí.
3: Es va rebre el WhatsApp del Codina quan encara era l'ús de gas, vull dir, fes una idea.
4: Oh, uau!
1: Quin tio! No, Pau de Pons, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: I a descansa, que després has d'anar a la rua, eh?
3: Bueno, no ho sé, la rua i a caralleta.
1: Adéu, rei!

0: Va, que aquests 10 minuts els dedicarem a parlar de plagues, i no parlem dels guiris que avui aniran cap al Primavera Sound, sinó dels mosquits, paneroles i les rates. Es veu que les pluges d'aquesta primavera, combinades amb les temperatures altes de les últimes setmanes, formen el combo perfecte per l'aparició d'aquestes plagues.
1: Vaja, que es preveu un estiu complicat, però hi ha una esperança, i és que la calor extrema ens pot salvar dels mosquits, perquè es veu que aquests animals s'estressen quan les temperatures són exageradament altes. Bueno, jo en dic generació de vidre, d'això.
2: Jo tinc un dubte, si hi ha mosquits tigre, creu que hi ha tigres mosquit? O això no...
0: Què?
1: Un tigre molt petitet.
2: No, un tigre que pica, que no mossega.
1: Ah, a mi m'agradaria. Hi ha algun tigre que xupa.
0: Jo em demano un peluix d'aquests. Escolteu, nosaltres avui hem enviat a l'estudiant en pràctiques l'Alba Castellví al carrer per fer arribar aquesta informació a la població i que es vagin preparant. Alba Castellví, bona tarda.
3: Bona tarda!
2: M'agrada molt perquè avui l'Alba ha vingut amb una samarreta que posa I love Roma.
3: El que passa és que m'estàs mirant les tetes.
2: Que no.
3: Porto una samarreta que posa en gran I love Roma.
2: Però em fa molta gràcia perquè parlem de plagues a Barcelona i porto una samarreta d'I love Roma.
3: De guis.
2: És que d'igual, deixa-ho.
3: No, Guillem, no passa res.
2: Tota l'estona no es pot dir res en aquest programa.
3: No dic que sigui dolent que me les miris.
2: Però que no t'he mirat.
0: Un moment.
2: A veure.
0: És que estem parlant de mirar-li els pits a un estudiant en pràctica.
2: És que no l'he mirat res. Si està mirant el cor, si el té al coll.
3: No et posis nerviós, Guillem. Tranquil.
1: No passa res.
3: Sabeu que no he estat mai a Roma? Dic I love Roma, però no hi he estat mai.
1: Hola, que impostora.
3: Sóc una hipòcrita.
2: I una mica tonta.
3: Això és venjança.
1: Això és superinnecessari.
2: És broma.
1: I ara et disculparàs.
3: Va. Gràcies, companya.
0: Jo tampoc he estat a Roma, però el Punto Roma era un dels llocs que anava molt amb la meva àvia.
2: Anaves al Punto Roma amb la teva àvia.
0: Hi havia moltes fotos de la Norma Duval.
1: Que guapa que era la Norma Duval.
0: Yes.
1: Bueno, ara fa temps que no la veig.
2: Jo vaig a un restaurant que es diu Duval, a Calafell.
0: Ah, sí?
2: No sé si és de la Norma.
1: Bueno, només bon contingut.
3: Bueno. Molt bé, nois, vosaltres aneu a tots aquests llocs.
4: Enfavila.
0: Gràcies.
3: Jo on he anat és al carrer.
0: Perquè
3: vaig anar al carrer, bàsicament, a sembrar el caos, perquè la gent estava tan tranquil·la i jo he arribat amb tota aquesta informació de les plagues. He sortit de l'edifici mirant a terra, intentant no trepitjar cap de les paneroles, i m'he topat amb un senyor que crec que no tenia un bon dia.
5: Jo vull informar que aquest estiu vindran moltes plagues de mosquits, de paneroles... Què, com ho tenim, això?
6: Pues d'una cosa a l'altra hem de morir. Amb el fàstic que fa viure aquí, hòstia, quan ens n'anem, ja n'hi ha prou.
5: Viure aquí és Barcelona?
6: Sí, sí.
5: Què no li agrada de viure a Barcelona? No. Jo els acompanyo.
6: No, a molts llocs no m'agrada viure ja.
5: Però a vostè li agrada viure en general?
6: Quasi que no.
5: I hòstia, què podria fer per tenir més ganes de viure?
6: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
0: Hòstia. Què ha passat aquí?
2: Però un moment.
0: Què ha passat? Però un moment, Alujas, podem recuperar el final d'aquest àudio?
2: Però el senyor ha demanat l'eutanàsia?
1: Quina meravella.
0: Aquest senyor no té... Ui, podem tornar-nos a sentir.
5: Fer per tenir més ganes de viure.
6: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
2: Hòstia.
1: No comprar.
2: Aplicar.
0: El mateix farmacèutic et diu, passa. Com el que et fa una arracada a la farmàcia.
1: Exacte.
0: Et diu, pum, ja
2: mira,
0: està.
2: Em poses dos ibuprofenos i una mica d'eutanàsia.
0: Home, ja no calen els ibuprofenos.
2: Bueno, per si de cas el mal de cap.
1: Però l'eutanàsia em dóna ressaca allà dalt, saps? Que passegi per Montserrat, que és when the magic happens.
2: Hi ha un moment a la vida que els avis els és igual quan creuar i per on creuar el carrer.
0: Llindar,
2: hi ha un moment que els avis decideixen que el pas de vianants no és per ells, que ells creuen per on volen, si el semàfor està en verd o vermell. Jo crec que aquest senyor, de seguida...
6: Mòs-ho, avia, que l'edat que tinc jo.
2: Totalment, que t'ha dit això i automàticament s'ha tirat a la diagonal a veure si l'enganxava el B16.
5: Però és que era a l'hora, mentre estàvem caminant, jo estava creuant el carrer amb aquest senyor anava.
1: Són gent que s'han cuidat tan poc que el que passa és que creuen que són immortals. Ara. Llavors van amb rabo fora.
5: Exacte. La noia que sí que és immortal és la noia que m'he trobat després, que al principi té una mica de taquet de pànic quan li apropo al micro, però sí. Ens hem conegut una mica, hem estat xerrant sobre això de les plagues i m'ha ensenyat una paraula nova.
7: No, és que sempre me posa lo mismo. No.
5: Però... Què te passa? Què te passa?
7: Que m'enrotllo amb un micro. No.
5: Però això és fantàstic. Mira, jo necessito saber si has tingut experiències dolentes amb plagues, ja siguin rates, mosquits, paneroles...
7: Sí, però no entrem aquí perquè he tingut problemes serios.
5: Per favor, Catalunya ho ha de saber, això.
7: A Gràcia ja se sap, però m'han entrat a casa, és un bar, és... Sí, les rates és heavy. Les cookies es veu que també, però jo no he patit mai d'algú.
5: Qui són les cookies?
7: Les cucaratxes.
5: Ah, les paneroles!
7: Ah, eso.
5: Això tu li dius així, les cookies?
7: Sí.
2: Ai.
5: Doncs al nostre programa el Guillem Estadella li diu cookie a tothom. Ens està dient paneroles?
7: Sí.
5: Sí, eh? Sense dubte.
7: També. Sí, ella també ho creu.
0: Doncs mira.
5: Has quedat
3: retratat, nen.
2: Pues et dic una cosa, doncs, sou tot unes cookies.
0: Perdona, però a l'estiu estaria bé un missatge de vols acceptar les cookies? Jo hi diria no, perquè hi ha moltes cookies aquest ara. Estiu, eh?
2: No, no.
0: I pugen a segons pisos.
2: I les paneroles són terribles, les paneroles.
1: Tens uns violins així tristos per aquest drama d'aquest parell?
2: De què?
0: Prou hi ha de paneroles, sisplau.
1: Que dur.
3: Homes plorant, quina sorpresa.
0: Hi ha paneroles que jo me les he trobat.
2: Les dues.
3: Nen.
0: Hi ha paneroles molt grosses que jo un dia me la vaig trobar fumant al llit. Eh?
1: Més que no fossis tu.
2: O més que no fos la teva parella.
1: No, això no.
0: No, perquè no fuma.
3: Doncs sapigueu que hem parlat de parelles, perquè hi havia una amiga al costat d'aquesta noia...
2: Però jo tinc un dubte, per què crides tant? M'està entrant molt un mal de cap i mira que jo crido, eh?
1: Jo tinc un dubte, per què no calles i la deixes parlar?
3: Gràcies, Alba. Okay.
1: Vinga, endavant.
0: Basta.
3: Tu què vols, i silenciar-me? Això ja ho sé.
2: Sou molt pesades, de veritat.
0: Va,
2: noies, eh?
0: Seguim, que està.
2: Molt pesades.
3: Jo parlaré molt fluixet.
1: No podrà entrar el Toni.
3: Hi havia una amiga que estava al seu costat i té un ex fastigosíssim que l'anomenem Cucaracho i, a més, ens plantegen un dilema. Escolta, m'has dit que a Gràcia hi ha moltes rates. Et referies a persones també, perquè Gràcia tela, eh?
7: A persones en general, però a tota la província, no hi ha directament.
3: Jo parlava d'un ex. D'un...
4: El mio és un rata.
3: Ai, aquí l'hem trobat.
7: El mio és un perla.
3: I, però què han fet, què han fet?
4: Destruir-me, manipular-me.
3: Ai, no, que asco, nena.
4: Sí, mucho.
3: Qué dolent. Escolta, però rata és lo mínim que li pots dir. Digue-li alguna cosa més.
4: No, ya se lo he dicho. Ya lo sabe todo.
3: Ho sap, eh?
4: Me queda muy a gusto ya.
7: ¿Tenías una plaga de ratas en casa o volver con tu ex?
4: Ahora mismo me pillas con las defensas bajas. Igual te digo la segunda.
3: No, ay, nena, no. Escolta, mai s'ha de tornar amb un ex. A l'ex, que el bombin.

0: com Bimba i Lola, Ecoalf, Ennia Barcelona i Tous. Només aquest dijous 27 d'agost a La Roca Village. Consulta condicions a larocavillage.com.
1: Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica fins a un 10% de descompte addicional en ordinadors de les marques HP, Asus, Lenovo i Acer. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
3: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
4: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
3: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: RAC1 us convida al cinema.
7: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
8: Acaba de passar alguna rambla, cinc ambulàncies.
6: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos, l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'acte a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
7: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
6: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
7: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
6: Tots som u.
9: Sangria fresca, ratafia, búscate.
10: Pala.
9: Què passa?
10: Però sí que aquesta gent no té ratafia.
9: Què sabràs tu?
6: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sang la digestió.

0: Això que esteu sentint ara mateix acaba de sortir del forn. Són Dan Peralbo i el Comboi, són una de les bandes més excitants del panorama musical de casa nostra. I això d'excitants ho podeu comprovar si teniu la sort de veure'ls en directe. Dan Peralbo i el Comboi ho deixen tot damunt de l'escenari com si tinguessin un bitxo que pica molt dins del cul. Mm-hmm. Doncs això és el que els hi passa. Amb el seu rock guitarrero s'han passejat pels principals festivals d'aquest país i ara avui just publiquen el seu segon disc, King Goch. És un plaer que ens visitin avui en Dan, en Jimmy, en Red i en Piti, que són Dan Peralbo i el Comboi. Bona tarda. Amb aquests noms podrien ser personatges del Super 3, eh?
1: Sí.
0: El Dan, el Jimmy, el Red i el Piti.
2: La nova família dels súpers, no?
3: Exacte.
2: I el Red ara li diem la Pepi, així que encara podem anar sumant més.
1: Cada dia ens canviem els mots.
2: I amb en Jimmy ara li diem en Xapot o Bruixot.
4: Com?
0: Mare meva, comença bé la cosa.
2: Veniu de dinar amb aquesta gent, no, també?
5: Sí. Estàvem al costat, sí.
3: Al restaurant del pare del Lamin, venen.
2: Però molt contents de saber la sortida del disco amb els taloners. El programa 376.
0: Has estat atent, eh, Dan?
1: Hòstia,
2: que bo, que bo.
0: Us heu quedat a gust, perquè, clar, aquest disc va sortir a les 12 de la nit, per tant, l'estem estrenant avui. Suposo que també és la sensació aquesta de tenir-lo i dir, tal dia s'estrena i ara ja és com... Bueno, com quan vas de ventre, que et quedes a gust. No sé, la sensació...
4: A veure, comparar... Mala, potser és el pitjor piropo que he dit.
5: S'assembla, eh?
0: S'assembla. Ah, sí, veus?
5: És com un part, una mica, tot i que jo no em podré sentir mai, però és com un part.
3: El que m'han explicat que és un part, no?
5: Sí.
1: O una boda, que diu que és el dia més feliç de la teva vida i al final és un suplici.
4: Clar.

0: dels invitats...
1: Ho has viscut.
0: Els que menys gaudeixen són els nuvis.
2: Sí. Totalment. Estan patint.
3: Sí, que tothom estigui a gust, no?
0: Ai, aquell que s'emborratxa.
1: Sí. I saluda, i que normalment és el pare, no? Vull dir, i controla exacte. Tothom, saluda, l'abraça'l...
2: I fes-te fotos, com si t'estimessis.
0: Els consogres.
1: Jo vaig anar a una boda, ara no fa l'última que vaig anar, que el que es casava a les 7 de la tarda ja estava dormint.
4: Com?
1: Sí. Era el primer que va anar a dormir.
2: No va poder amb la pressió, no?
1: No va poder amb la pressió del cava, potser no va poder.
3: Bueno, però vosaltres com esteu amb la sortida del disc? Com...
1: Bé.
3: Obriu-vos.
1: Molt contents. És una merda, perquè pots saber-ho tot ara mateix, que hi ha Spotify for Artists, tots els números, estadístiques, és una merda, estàs tot el dia pendent. Però bueno, jo, joder, estem contents, són 2 anys preparant el disco i ha sortit avui i joder, molt bé. Avui el presentem, al Sala Vol.
4: Avui toquem,
1: sí,
4: no?
1: Sí, toquem. A la Sala Vol.
4: Xulíssima, on és?
1: Aquí a Barcelona. Sí. Que per cert, ens podeu imprimir els repertoris, que no...
4: Perdona. Si voleu, sí. Imprimim el repertori.
1: Sí, o sigui, seria viable, sí. No?
0: Hem pensat que potser Can Godó tenia impressora.
1: Potser ja teniu alguna impressora. Sí.
4: Perquè... A veure, envieu-nos a l'O. O teniu aquí, va?
1: Sí, us enviem a...
3: Espera, que li envien a la Mònica Folquet.
4: Sí, mira, va.
0: Ves enviem o no?
4: No direm el correu...
3: Sí. No, li escrivim.
1: O enviem a la Montse, que tenim avui la Montse.
4: Sí, realment imprimir. Heu vingut a entrevista per imprimir...
1: Sí, sí. Vale.
2: És una copisteria, això, també.
4: Quantes còpies voleu?
1: Ens falta 8.
4: Hòstia!
2: Fem-ne 10, que sempre daran 2.
1: No, perquè som 5 músics, més el tenit de so, de llums, el mànager, que també ho sàpiga.
4: Ah, vale.
2: I la Montse?
1: I la Montse. Doncs 10, va.
4: Vale, 10. Us ho imprimim.
2: Saps què farem 20?
4: És aquest.
3: Mira, t'estic passant el correu de la Mònica Folquet.
4: Sí, i part del guió, també. Vale? Mireu les preguntes, si voleu.
0: Ah, sí. I podeu entrevistar nosaltres a vosaltres, també.
4: Ah, bé, voleu fer-vos les preguntes?
0: Així que 370 quants?
2: Ell no està tan atent,
0: eh? Com ho
3: porteu,
0: això?
3: Noi, contents.
0: Això és més d'un any.
4: Sí, un any i mig. Sí.
0: Un any i mig, fent aquest programa, cada dia, eh?
1: Jo l'escolto molt.
4: Sí?
1: L'escolto molt.
3: Ho dius de veritat?
1: Ho dic de veritat. I m'agradeu molt. De veritat. I això no és cap... Bueno, és un piropo, sí, però ho dic de veritat.
2: No fas perquè queda bé.
1: Exacte, i sobretot a l'Alba Segarra.
4: Oh!
1: Que senyores...
0: Guapa!
1: Senyores i senyors, Alba Segarra ha set la veu de Dan Peralbo i el Comboi.
2: Això és veritat.
1: I ens ha ajudat en 2 vídeos de promoció que hem fet, que han quedat xulíssims.
2: Ha sigut un puto regal fer-ho.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres!
3: El de regal és que no t'han pagat, no vols dir?
2: No, ha sigut un regal perquè jo sempre he pensat que la meva veu no valia, perquè jo a veure, afònica, una cosa estranya, m'equivoco al parlar, tinc deficiències, i que triïn per la veu...
4: Sí, però hi ha molta actitud.
1: Hi ha molta actitud. I us portem un regal. L'únic que ens l'hem descuidat ja està aquí al costat. Llavors no donem.
4: Porteu un regal, us el deixeu? Voleu que imprimim l'escaleta?
0: No ens hem deixat. Està a l'habitació.
3: Bueno, que vagi. Sou 4, que hi vagi un.
2: El bruixot valent.
1: Ximis, a la meva motxilla hi ha una ampolla ratafia d'en Peralbo Comboi. Què hem fet?
2: Ratafia!
4: Aquesta ratafia porta de tot, eh?
3: O sigui, que estreneu disc i ratafia.
1: Sí. Hem fet una col·laboració amb Ratafia Bosch, que és la ratafia de Sant Quirze de Besora.
4: Sí.
1: I és ratafia King Gotch, que és el nom del disco.
2: Ole!
4: Així
3: sona millor el disco, no?
1: I tant!
4: La Ratafia Bosch es va fer molt viral farà 2 o 3 anys, perquè va haver-hi, durant la pandèmia, una noia...
1: I tant!
4: Que, bueno, va ser un reportatge de gent preguntant-li pel carrer i tu què veus, no sé què?
1: A l'Apolo.
4: A l'Apolo.
1: Mi germana era la darrera.
4: Què dius? És un vídeo que es va fer viral i que sortia la gent, una noia dient, jo, Ratafia Bosch, de Sant Quirze de Besora, no sé què. Es va tornar loco la gent, eh?
1: Sí.
4: La gent dient, no, jo em faig una miqueta de gintònic i tal, no sé què, i Ratafia, com ha de ser.
2: Clar,
4: i ta germana sortia de fons.
1: Era la que estava darrere, sí.
5: No, i a darrere hi havia el pare de Lamine Yamal i aquest públic, també, i hi havia tothom allà, eh?
1: Hòstia. Mira, Ratafia! Per l'Alba i pels talonets.
3: Bravo,
1: bravo.
2: Però quina preciositat! O sigui, és una botella, és una ampolla petiteta, amb una barretina mini, posat... L'heu fet vosaltres amb ganxets?
1: Sí.
2: Que són perfectes.
3: Sí, no tenien altra feina, no?
1: No, literalment.
3: Una barretina. Va, que volem escoltar algunes de les noves cançons d'aquest àlbum de Dan Peralbo, com aquesta, la de Un bitllet per tu.

0: Nois, està canviant una mica el paradigma, perquè semblava que abans, si no feies música urbana, no podies estar a primera línia de l'escena. Sí. Tocant la guitarra així distorsionada i amb canya, es pot conquerir el món?
1: S'ha fet tota la vida, tio.
2: No, s'ha fet tota la vida, però sí que crec que està havent un petit canvi i cada cop els festivals aposten més per grups de rock. Crec que el rock ja ha set sempre. I tu, Marta, també has tingut mil bandes de rock i el rock no has aprovat mai de Catalunya. Totalment. Que potser sí que és cert que ara ens estan fent una mica més de cas. Jo crec que és això, una mica, la cosa.
0: Home, i per què sou bons, carai? No només pel rock.
3: És més objectiu.
4: Però pot pensar-ho cadascú el que vulgui.
3: Però sí, jo penso que sí.
5: Abans s'ha dit que... Abans s'ha dit en una altra entrevista que ens venen a veure quan, perquè ens equivoquem.
0: No és la primera aquesta?
2: Ah, sí, molt bé. No, no.
0: No tenim exclusiva?
2: En directe sí, o sigui, realment sí.
0: Perquè hem fet entrevistes gravades.
2: Les que hem fet estan gravades i sortiran a posterior.
0: Es pot saber on heu gravat entrevistes?
2: Al Turó Parc.
5: Aquí al costat.
1: No, però aquí mitjà. Sí, però...
0: al lloc exacte, no? En un
2: no sabia
0: banc.
2: Que hi ha Turó Parc FM, no?
0: Les ràdios pijos.
2: No, a qualsevol nit. I a EFE, Associació EFE, que és una cadena que donen les notícies a les Espanyes.
0: Aquí és FM.
2: Aquí és FM. I han dit que volíem anar a tocar a les Espanyes.
0: Ah, heu dit que voleu anar a Espanya?
2: Nos gustaría muchísimo ir por allí. Vale.
6: Parlen castellà igual que jo.
5: Tenim una cançó en castellà,
0: Sí.
2: Los hijos de Miguel. Ya, y de hecho, tocamos una vez.
1: Vamos a tocar,
0: Hostia. Tens un castellà de Torelló, nen.
2: No, en el otro disco intentamos grabar una canción. Y la vaig cantar en castellà.
0: Perdona, és que m'està fent molt horrible el teu castellà. És com els artistes que han de cantar en català per la Marató, però al revés, no?
2: Sí. I estaven tots els del Convoy i els de Calavento des d'entrenant dient, intenta vocalitzar bé, i dic, hòstia, és que no em surt, és que em canta, vull dir, Los hijos del Miguel, no sé, i al final han decidit cantar en català, però hòstia, que pot arribar a tot arreu, això pot arribar a la Fuliola, pot arribar a Madrid, pot arribar a tot arreu.
0: Em fa gràcia perquè vosaltres no només ho reivindiqueu com una banda de rock, sinó com una banda de rock pur. Què vol dir això, de rock pur?
2: Això han
0: estat purs.
2: Això ho dit nosaltres.
0: Si sí, el nota de premsa, no sé qui us l'ha fet.
7: Ah, ho ha fet algú que no ho sap.
0: Rock han estat pur.
2: Han estat pur. Ah, ho ha fet el Manel, això.
0: Segur, Manel. Us heu llegit la vostra pròpia nota de premsa?
2: No. Però un moment, nois.
7: Molta feina tenim.
1: Però qui és el Manel? El coneixeu o no?
2: Sí, i tant, el nostre màger.
1: Ah, vale. Sí. Que de cop i volta no sabeu ni qui és el Manel.
2: Vale.
1: Aquest és el que li donem una còpia de l'escaleta d'avui, no?
2: No, ella és la Montse.
0: La Montse està allà, no?
1: Però no has dit al mànager també una còpia.
2: Però la Montse és la cap de promoció, és una altra cosa.
1: Joder, teniu molta gent, no?
6: De les 27 escaletes que imprimirem per aquesta nit, una anirà pel Manel.
2: Sí, això sí.
6: Vale, perfecte. Sobretot el Manel, ara s'ha de cuidar.
0: Per tant, sabrem l'ordre, no?, si ens l'envieu, de les cançons d'aquesta nit.
2: D'aquesta nit i de la gira.
7: I de tota la gira, clar.
6: I have the power.
4: Imprimiu-vos en un també, vosaltres.
0: És el típic que si ja puc saber les que toqueu i si m'aprenc només aquelles.
1: I saps quin és el moment per anar al lavabo, també. Aquesta no me la sé gaire, vaig al lavabo.
2: Aquesta no m'agrada, exacte.
6: No, perquè no n'hi ha cap que no ens agradi.
7: No ho sabeu perquè no s'ha dit el disc encara.
0: Sí que l'hem sentit, home, i tant. Clar que l'hem sentit, i el tenim físicament i tot.
6: Ah, sí?
0: Sèrio? I tant.
1: Estic flipant amb vosaltres.
4: Però és que, no, és que nosaltres...
7: Però, com que teniu el disc físic?
2: Perquè ja ha arribat, perquè l'han enviat.
1: Avui
2: és
1: el disc
0: en vinil. Sí.
4: No l'hem vist encara, nosaltres.
7: Tenim un segell que no ens el mereixem.
6: Però vosaltres sou els del grup?
2: Allà.
6: O sou uns actors? No entenc.
0: Un moment, aviam.
2: Allà, una cosa.
0: Els taloners tenim el disc de Dan Peralbo abans que Dan Peralbo...
2: Sí, deixa'm explicar, sisplau. Perquè, clar, dit així, ara sembla que no, sembla moltes coses.
1: Ja fa estona que sembla moltes coses.
0: Aviam, calmem-nos, vinga.
2: Aviam, aquest disco va ser tot molt contracorrent.
7: Contracorrent? Contrarrellotge, vols
2: dir. Contrarrellotge, gràcies.
0: No sé què parles pitjor, si el català o el castellà, tio.
6: No, jo els estimo.
0: Són els millors.
2: El contracorrent també.
7: També.
2: Hem set salmons, jo diria. I llavors, van gravar el gener, i clar, ha set tot molt ràpid. I els discos van arribar dilluns a l'oficina de Girona de Montgrí. I llavors, Montgrí va fer la distribució, però clar, encara no els hem vist. O sigui, heu tocat abans el vinil vosaltres que nosaltres.
1: Ostres.
0: Home, si no, que algú el tinc allà al meu lloc.
2: Veu-lo, sisplau.
0: A la motxilla.
2: Serà el primer cop...
0: A dins de la motxilla.
2: Veureu, el primer cop que veiem el vinil en directe.
7: Com es diu allò del TikTok de reacció en vivo, no? Saps que hi ha una cosa...
0: Però, perdoneu, sou conscients que això potser no ha passat mai a la història de la promoció d'un disc? Que la banda hagi d'anar a la ràdio per veure el seu disc?
2: Per imprimir el repertori.
1: Això te n'ha de dir, que imprimir el repertori també és gros,
4: És això, el de l'estat pur, és això.
0: Sí.
4: És això.
0: Eso de la patata pel quilo.
4: Mira, també. Despullats a tot arreu, sense res.
7: No, he mirat un locutori, però estava molt lluny. Llavors hem pensat, calla que potser a RAC1...
1: Aquí hi ha més locutoris, no?
7: Calla que potser a RAC1 ens fan el favor.
0: Home, i tant, us el fem encantadíssims. Mira, ja arriba l'Alba, un aplaudiment per l'Alba.
7: Caixeta
0: i tot, eh?
7: Està obert.
4: Estic molt nerviós.
0: Ara mateix aquesta és la reacció. Atenció, de la banda.
4: Estic molt nerviós.
0: Tant per Albo i el Comboi, en veure per primera vegada el seu disc, King Gods!
6: Ha quedat guapo, eh?
0: Us agrada el vostre disc?
4: Moltíssim.
1: El podem obrir?
6: Sí, per favor.
0: Sí. Com si fos vostre.
4: Uau, quina passada, quin servis.
1: Realment jo estic flipant, eh?
0: Sí, això no havia passat mai.
4: Algú té ungles?
1: Algú té ungles, hòstia.
0: Però això es fa fregant una mica el pantaló.
6: Amb una pua, eh?
1: Ostres.
0: Mítel.
6: Oh, que n'ha obert aquest desdiscos.
7: Que bella, eh?
5: Home,
0: a veure. Mira, ara mateix estan obrint el vinil.
7: Allà
0: la tens, la càmera.
6: Ara m'agradaria que el trenquessis.
4: 1, 2, 3,
1: oh! Oh, balletres i tot. De moment no estem...
0: Sí.
7: Però encara ve enrere.
0: Però no tingueu... Heu de tenir en compte que és ràdio, que la gent tampoc està veient.
7: Clar. Vale, bueno.
0: Vinga.
7: Pum.
0: Ja tenim el vídeo d'aquí.
6: Oh, ja tenen el disc de fora.
0: Dan per Albo i el Comboi, és que se'ns ha fet tard i us hem d'acomiadar ja, eh?
4: Ja.
7: No.
0: Sí. Si heu de venir un altre dia.
1: Jo crec que... Jo crec que
6: hem de fer una secció cada dia.
1: Sí. Jo crec que amb ells hi ha una secció,
4: eh? Hem portat la guitarra, eh?
0: Sí, però és que hem d'anar a publicitat, hem de fer... Ens hem cobert de glòria, ha de venir lo Pau de Pons, és que no ens hi cap tot.
4: Va.
0: Voleu venir un altre... Ara, tanquem una data.
6: Vinga. Tanquem-la ara.
0: I, en comptes de fer entrevista, només fem concert.
4: Pues quedar pendent, perquè teníem una cançó expressa pels taloners.
1: I per què no fem una cosa? Anem a publicitat, rendrecem tot una mica. Vinga. I arrenquem amb ells tocant.
0: Vinga, va, sí? Tens raó.
6: Anem a escoltar-la.
1: Sí.
0: Vinga, en directe.
4: Pans.

0: esperaba y algo muy muchísimas, muchísimas gracias. Nois, us acomiadem ja, heu de marxar, teniu concert a la Sala Bola aquest vespre i podem dir que RAC1, gràcies a la Mònica Folquet, tenim els vostres repertoris per aquesta nit. Un aplaudiment per la Mònica Folquet.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau, tan bravo del comboi.
2: Adéu, guapos.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu, guapos.
4: Go to the publicity. Som ads to get money for the company. Okay, lads? See you soon.
5: RAC1.
6: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
7: Raúl, en Bataban no para d'estirar per entrar galeries del tresillo.
8: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
7: Bataban, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males poses que tens.
9: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
10: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
11: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
12: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
13: Ràdio en directe.
14: Contingut a la carta.
13: Podcast.
14: El que vols, quan ho vols.
13: A l'aplicació de RAC1.
0: Atenció que us canto la carta. Calabarseta en salsa, en saladilla russa, musclos a la marinera, calabars a la romana, braves, raves, no confondrà, raves i braves, sevillanos, aitorets a la llotja i, sobretot, suplement 50 cèntims a la terrassa.
13: Que els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac la digestió.
0: Comencem l'altra versió del dia parlant de la nova pel·lícula de Disney, Enredados. Els càstings a Catalunya segueixen generant molta expectació. Disney no para de buscar figurants per l'adaptació de Carn i Ossos de la pel·lícula basada en la història de Rapunzel. I avui és el torn de Salou.
15: Dilluns va tenir lloc a la Fira de Girona i avui busquen figurants en un nou càsting a Salou. Aquest cop a l'hotel Sol Costa Daurada de Salou, de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. L'empresa encarregada del càsting, Mamen Films, ha explicat que busca entre 1.500 i 2.000 persones per el rodatge, segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies.
0: Mireu, els taloners hi vam ser dilluns a Girona, amb el Guillem Estadella també, i vam conèixer el que segurament serà el proper duet còmic català del
15: 100%,
0: moment. Vam 100%. Riure moltíssim amb en Salvi i l'Aniol, que ens van deixar un moment com aquest.
16: Ens estan contaminant Girona, aquesta gent, me cago en Déu. Això és casa nostra. Ens vindran aquí al barri vell, ple de turistes que ja n'hi ha, i estarà tot col·lapsat.
17: Es molen parats. Els ciclistes són uns pallussos.
16: Uns poca vergonya.
17: I perdeus.
16: Els agònims.
17: Rucs.
16: Barruts,
17: bagasses, no, bueno.
16: Malparits.
17: I ja està.
18: Per mi són el Fel Faixedes i el Xuriguera de joves, eh?
0: Sí, t'anava a dir això. No.
18: Sou una mica això, eh?
16: Xep, tep, ep, anu, ep.
18: Puc fer-vos a vosaltres el càsting de la Rapunzel? Com faríeu una miqueta el càsting, sap?
16: Mira. No em miris amb aquests ulls. M'estic quedant ben enamorat.
18: Ai, quins mots més bonics que em dius, petitó.
16: Rapunzel, vols que et vagi a buscar a dalt de la torre?
18: Oh, sisplau, tinc una mica de vertigen aquí dalt. Oh, si vols te'n llenço, i així podràs pujar i escalar-lo.
16: Sí, em vull enfilar, gràcies, Rapunzel.
18: Ai, amor meu. Ara us heu de fer petó, no?
15: Oh, wow!
0: Bravo! Així van acabar aquest duet còmic. Esperem avui trobar també personatges ben segur divertits en aquesta cua del càsting de la Rapunzel. I igual sabia Lujas que podem saludar el Guillem Estadella. Estadella, bona tarda!
19: Bona tarda, què tal, com esteu? Bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tar
2: tropical. Escolta'm una cosa, quin dia espectacular. Es nota bé ja des de l'helicòpter arribant cap aquí a l'ambientar-lo de poc allà, eh? Vull dir, la gent ja es nota que està venint cap a la platja en aquest pont de maig, eh?
0: Sí, home, la gent ja comença ja, avui una miqueta la festa, eh? Clar. Es nota una mica en l'ambient, avui aquest ambient de divendres, eh?
2: Bueno, és dijous, però divendres, sí.
0: Sí, és feeling like Friday.
2: Oh, wow. Sí. T'he de dir que no hi ha la mateixa cua que a Girona, però sí que hi ha molta cua ara mateix a l'hotel aquest a Salou. Hola, què tal? Vens al càsting també o què?
3: Tenem el cunyau ahí.
2: El cunyau, que Rapunzel.
5: Me lo trajimos de Cuba.
2: ¿Qué? ¿No has traído de Cuba?
5: Claro, porque aquella situación está muy mala y aquí es cantante de ópera.
2: ¿Es cantante? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
5: Aquí.
2: ¿Cómo es diu? ¿Cómo se llama?
5: Carlos.
2: Carlos.
0: ¿Qué Carlos?
2: Carlos. Hombre, mira, l'Esteve Giral, perdona. Home, Esteve Giral, què fots aquí? Tu treballes menys que ningú a la ràdio, eh? Això de ser corresponsal de Tarragona, nen, et rasquen els collons a les mans, eh?
3: Estic treballant jo aquí, eh?
2: Ah, també, has vingut a cobrir això, què?
3: Ah, per informatius.
2: Per informatius, eh?
3: Sí, som gent seriosa, he vingut aquí.
2: Home, gent seriosa, dic que veniu... Ah, mira, és que he conegut un cantant d'òpera de Cuba.
3: Home, pues tira, tira.
2: Ara vinc a parlar amb tu, eh?
3: Molt més interessant.
2: Molt bé, molt bé. Fins ara, espera. Carlos, què tal? Tot bé o què?
19: ¿Cómo estamos?
2: ¿Todo bien o qué?
19: Todo bien.
2: Ya tú sabes.
5: Vigila.
2: ¿De Cuba o no?
19: ¿Tú estuviste en Cuba?
2: Yo no estuve en Cuba, soy de Cuní, pero llevo la sabrosura, ya tú sabes.
5: Vigila.
2: ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué?
19: Todo bien, todo bien.
2: Que me han dicho que eres cantante de ópera.
19: Cantante de ópera.
2: ¿Te animas a cantar un poco?
0: Oh, my time.
2: El programa líder del mediodía en Cataluña. Carlos, ¿te atreves a cantar un poco de ópera? Yo sí que hago los coros.
19: ¿Tú sabes de ópera?
2: Yo, claro, yo soy de... Bueno, yo soy de todo lo que haga falta, ¿sabes? Yo
19: no sé.
2: Yo canto, mira.
19: Perfecto.
2: Has flipado, ¿no?
19: No, ya, te puedes ir a la Ópera de Barcelona.
2: Había gente que era castrante y yo soy Fimosis, ¿sabes?
19: Te puedes ir a la Ópera de Barcelona a cantar.
2: Claro, claro. Pues te atreves a Carlos a cantar un poco.
19: Sí, claro.
2: Venga, va, Carlos, atención. Ahora mates al Carlos. ¿Tú qué estilo que eres? ¿Barítono? Tenor, ¿solista? ¿Qué eres?
19: Tenor.
2: Tenor. Ah, muy bien, muy bien. Oye, pues te atreves a cantar un poco, ¿qué?
19: Claro.
2: Venga, va, vamos ahí.
0: Venga,
2: ¿eh?
0: Endavant. Carlos, Carlos.
2: Alujas, foli una mica de rever, això, eh? Cantando, operando la mateixa en directe pels talons del Barcelona. Vinga, va, foli.

0: En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar.
1: Mía, ovación en la cola, ¿eh? Oye, ¿te puedo proponer un reto, Carlos?
2: Ay, Ara.
1: ¿Qué podías cantarme así, modo ópera? Yo qué sé, alguna canción así... ¿Qué grupo te gusta a ti?
3: A ver, es que en Cuba la música está muy limitada.
1: Ah, pues yo qué sé, ¿te atreves a cantar algo de charango, que funciona mucho aquí, o qué?
3: ¿De qué?
1: De charango.
2: Es, no, conéis Ara.
1: Yo soy music da carré. A ver si en modo ópera.
4: ¿Qué?
0: A ver. Yo soy músico da carré.
2: Charango an ópera, muy bien.
1: No. Tremendo, Carlos. Escolta, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Tú que también, ¿opositas para Rapunzel o cómo va?
3: Tengo que dejarme.
1: Te tiene que crecer un poco el pelo.
3: Tengo que crecer el pelo.
1: ¿El qué?
4: Que dijeron que tenía el perfil de lo que buscaba.
1: Muy bien, muy bien.
3: Durante que buscan que estaba mi perfil. Pero bueno, tengo pendiente ahí unas audiciones en Barcelona y.
1: Muy bien, pues oye, pues mucha suerte, Carlos.
3: Madrid,
1: en tu aventura en la ópera por Cataluña, ¿eh?
3: Vale.
1: Que vaya bien, buen día.
2: Adiós, Carlos.
4: Adiós.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Quién a Teleshow? Vosotras.
5: 4, Informativos Telecinco.
1: Informativos Telecinco.
6: Es muy fan del teu programa.
1: Ah, sí, fan de esto.
5: No digas.
1: Ah, sí, pero desde 4 nos escucháis.
4: Claro.
1: ¿Pero tú de dónde eres?
5: Yo soy de Málaga, pero aquí.
1: Perdona un momento, tú eres de Málaga y escuchas los Talones.
5: Hombre, claro. Estoy aprendiendo catalán con vosotros.
2: ¡Guau, qué una pasada!
1: Oye, ¿quieres, tú qué estás haciendo? ¿Una crónica para 4? ¿Quieres que haga de casting y así hacemos un crossover?
5: Venga, vale, pero me bailas y me cantas.
1: No te bailo y te canto, ¿te parece? Al Mateix surtiré a 4. ¿Sí o qué? Lo hacemos. Claro. ¿Tú has salido ahora en RAC1? Yo saldré en 4.
5: Claro, hacemos un crossover, ¿no?
1: Vale, perfecto. Vale, pues ¿qué hago? Pero si, claro, tengo que tener el micro, pero yo sé que este bailo, ¿vale?
5: Vale,
1: yo bailo. Mira, ahora Mateix me está grabando en cámara. Ahí está. Ahí está.
2: Guillem Estadella, ara mateix, apareixent a 4.
1: Bueno, moltes gràcies, Cookie, eh?
5: Igual, vinga.
1: Adéu, Cookie, que vagi bé. Adéu. Mira, hola, senyores. Què tal, tot bé o què? Què?
7: Tot massa bé.
1: Ah. Heu vingut al càsting, no?
7: Sí, senyor.
1: Vostè què farà de Rapunzel?
7: Que em digui.
1: Molt bé, molt bé. Vostè té algun talent? Canta, balla, anima?
7: Som actors.
1: Ah, sou actors?
7: Sí.
1: Ah, molt bé. Què feu?
7: Tenim un grup de teatre, Els Adolescents Reciclats.
1: Els Adolescents Reciclats, sí. Està molt bé, clar, sou vosaltres que sou gent una miqueta granadeta, no?
7: Sí, sí.
2: Quants
7: somos adolescentes.
1: Que quants anys té vostè, senyora, si pot saber?
7: 77.
1: 77 anys?
4: Ah, mira.
1: Perdona un moment, no diria pas que té 77 anys, està estupendíssima, eh?
7: Home,
1: olé.
7: Si no fos per la arruga, però...
1: No, no es nota, clar que sí, senyora. Molt bé, molt bé. Contents o no? A veure si ens agafa el càsting, no?
7: Molt, molt.
1: Vostè sap cantar o interpretar alguna cosa o què?
7: Canto como los gallos, pero canto.
1: Ah, pues canta como los gallos, vinga, va, foli.
7: Cantar, canto.
1: Cántate algo, va.
2: Endavant.
7: ¿A quién le importa lo que yo haga?
1: ¡Sobe!
7: ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¡Ole!
1: ¡Ole!
4: ¡Ole!
1: Es un casín de figurantes, ¿eh? Molt bé, molt bé. Pues amb alegria, ¿eh, senyores?
7: Al mediodía, alegria.
4: ¡Ole!
1: Ja t'ho sabe.
2: Això podria ser una falca pel programa, eh, Guillem?
1: Totalment. M'agrada molt perquè hem començat amb un cantant d'òpera i estem acabant amb una senyora que ha cantat Alaska, eh? Vull dir que està molt bé el contrast.
7: Sí, totalment.
1: Ah, ole, així ha de ser, eh?
7: Hasta la parrala.
1: Què?
7: La parrala.
1: Què parrala?
7: La parrala, sí, la parrala, no. La parrala, madre, que la bailo yo.
4: ¡Ole! ¡Ole!
2: S'ha quedat amb tu ara, eh?
7: No me digo nada esta mañana.
1: ¿Qué
8: son 77 años. Tú sabes que se conoce mucha gente.
1: Va. Está surtido el Carlos. Un moment, Está surtido el Carlos.
2: ¡Qué rápido!
1: Está surtido el Carlos del casting, ¿eh? Espera, hombre. ¡Carlos! ¿Cómo ha ido esto o qué?
3: Perfecto.
1: A tope, ¿no? Hostia,
3: a tope.
1: ¿Buenas sensaciones o no?
3: Sí.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te ves? ¿Te ves haciendo bulto o cantando?
3: Ojalá fuera cantando.
1: Yo te propongo una cosa. Nosotros estamos en directo para Pastores del Barrio RAC1. Somos el programa líder de los mediodías en Cataluña.
3: ¿Cuándo?
1: ¿El qué?
3: ¿Cuántas veces?
1: ¿Cuántas veces? Todo el rato somos líderes. No, yo te voy a proponer una cosa. Siempre que salimos a hacer conexiones en directo, hacemos que alguien de los que hablo despida la conexión y dé paso a publicidad. Ahora viene Alejandra Castalló, que es la colaboradora. Sí. ¿Te parece decir talunés a publicidad cantando ópera? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Preparado o no?
3: Vale.
1: Pues venga, va. Venga. 3, 2, 1.
3: Talunés a publicidad.
2: No, dale, hombre, con ópera, no, Carlos.
4: A ver.
1: Claro, con ópera.
3: Cantando.
1: Cantando. Venga, va. 3, 2, 1, dale.
3: Talunés a publicidad.
9: Estàs escoltant els taloners del versió RAC1 en rigorós refregir.
2: I hem d'acabar el programa d'avui parlant d'una fita històrica que han aconseguit 6 joves de Mollerussa en el món de la robòtica educativa. S'han proclamat campions del món de la First Legal League a Houston, United States.
4: My God!
2: De Lego, the first... Lego és Lego, les construccions de Lego.
4: Sí, la cançó de la Shakira, Lego. Ho han aconseguit després de superar totes les fases classificatòries i imposar-se entre més de 600.000 participants d'arreu del planeta. La First Lego League és una competició internacional que combina programació, construcció de robots i projectes d'innovació.
1: Home, és guai perquè en aquesta competició, si ets una mica xulo, podem dir que ets un peça,
2: I que si guanyes et puja una mica l'ego.
10: Per més caure en gràcia que ser graciós,
4: bueno,
10: no?
4: És que seríeu capaços quan de fer marxes, un programa...
1: Quan marxes de la competició dius, hasta l'ego.
2: Hasta l'ego.
4: Més, sisplau.
11: Bueno, la brometa...
1: El tio
11: fluixeta.
1: Aquell del Senyor de los Anillos. Sí. Legolas.
2: Molt bé, és una fita històrica, realment, més enllà dels acudits dolents. I per això en volem parlar amb un dels seus protagonistes. Aquesta hora de tarda podem saludar el Marc Parera. Marc, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Olé!
2: Abans de res, Marc, felicitats i saber com esteu celebrant aquesta victòria. I després m'expliques què és això de la Lego League.
12: Doncs primer de tot, moltes gràcies, la veritat. Encara estem aquí emocionats. Quan mirem les fotos, els vídeos de quan van guanyar, també ens emociona.
1: Ai, parles com un sonyo gran, m'encanta, eh?
2: Quants anys tens?
12: Tinc 17 anys.
2: Ui.
4: Oh, i quin accent.
2: De Mollerussa.
4: Bueno, no és tan bo com el de l'Urgell, però fa el que pot. Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Escolta, Marc, vau començar de molt joves. Tu en quin moment descobreixes que et flipa això de la robòtica?
12: Doncs amb l'equip com a tal vam començar ara fa 4 temporades. Cada temporada és un any. És a dir, quan teníem 12 anys ens vam unir 4 nois i noies d'aquí Mollerussa, de la comarca també. Així una mica flipats, no? Que tenien ganes de fer alguna cosa més. Llavors, per això ens vam decidir unir per aquesta passió que havíem compartit tots, que era la robòtica, i vam crear el nostre propi equip. En aquest cas, doncs, sense cap institució darrere, cap entrenador, que és una mica la diferència, el producte diferencial.
4: O sigui, que aneu per lliure, no aneu sota cap institut ni cap extraescolar. Com us organitzeu vosaltres? Què és això?
12: Sí, és una mica diferent. Doncs... Això, fa 4 anys vam unir 4 amics per formar el nostre equip. Llavors, al llarg de les temporades, hem anat incorporant nous membres.
4: Vale.
12: Llavors, per organitzar-nos, doncs, al final, nosaltres intentem treballar com si fos una empresa, realment. I llavors tenim les sèries de tasques, el típic amb WhatsApp i tot, per la comunicació. Al final, intentem que tothom pugui fer una mica de tot.
4: I qui és el cap de l'empresa?
12: En aquest cas, jo sóc potser una mica aquest cap que esteu dient.
4: El jefe.
12: Però bueno, tots estem allà presents.
4: Com una cooperativa.
2: Jo vull saber, Marc, que m'expliquis una mica millor què heu hagut de fer per guanyar aquesta Lego League a Houston, als Estats Units. Què us ha portat a guanyar-ho?
12: Doncs al final aquesta competició té 4 apartats. Llavors... Un és el de robòtica com a tal, hem de crear, desenvolupar un robot per a fer una sèrie de tasques. Vale? I en aquest cas nosaltres vam fer la màxima puntuació a Houston, amb 7 equips dels 160 que ens van presentar a Houston, representant dels 600.000 participants, que van fer la màxima puntuació. Llavors després hi ha 3 apartats més, que és la presentació d'aquest robot. Després hem de fer un projecte d'innovació, que és completament diferent, identifiquem un problema i nosaltres creem una solució, com un producte.
4: Clar.
12: Llavors fem aquesta presentació I finalment són els valors de l'equip, ens hem passat bé, hem celebrat, hem compartit amb els altres, tot això.
4: Sí, una bona celebració, clar.
2: Realment,
4: que sí.
2: Ara. Marc, jo ja veig a venir que tu et forraràs, eh? Tu ets un coco.
11: Sí, sí. Allò de dinero.
4: Han recordat de nosaltres, llavors.
12: Sí, sí.
2: Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns i a guanyar molts més premis.
11: Ole. Bueno, que vagin relacionats amb el tema.
2: Sí.
4: No, i si no, també, un joc fora als tontos.
2: Ara, el que
4: tu
2: vulgui.
4: No tanquis portes, nen.
2: Clar que sí. No et desvís, que ets molt jove, això que fa la gent gran. No et desvís, que ets molt jove, eh? Tens molt de futur.
12: Moltes gràcies.
4: Sí. Clar que sí.
2: Adéu, Marc, guapo, adéu. Una abraçada.
4: Adéu, preciós, visca l'ego.
12: Adéu, bona tarda.
9: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac la digestió.
11: Molt bona música, eh?
2: Molt bona música aquest estiu. Jo pateixo pels micròfons, que han estat tot l'estiu al sol.
11: Sí.
2: I, bueno, tu i jo, que som de Costa Daurada, sabeu que la sorra de la Costa Daurada és molt farinosa,
11: s'enganxa.
2: Llavors, tu creus que ens caurà una mica de bronca, de direcció, quan tornem aquests micròfons rebossats de sorra?
11: Pensa que nosaltres respirem i ens cau bronca. Vull dir, som aquesta gent.
2: Tu creus que ens han caigut moltes bronques?
11: Joder, sí.
2: És una mica com la...
11: El dia que escrivim el llibre dels taloners...
2: Serà un volum així,
11: Serà un volum, eh? Vull dir, anirem molt a prop del llibre quan tregui Clapés, que les memòries del Clapés seran úniques i inigualables, eh?
2: Home, jo tinc moltes ganes de llegir les memòries del Toni.
11: Però és que el Clapés val més, no pel que diu, que ja xerra molt, sinó pel que calla. Això és molt fort,
2: És un puta, que es diu en català.
11: És un puta, sí. Puta. I una mica pilingon.
2: Escolta, que hem de marxar amb musiqueta.
11: Sí, marxarem amb Ava. Amb Waterloo. Tremendo Waterloo. Tamasso, que això ens porta allà cap al cap de setmana i últim cap de setmana de la temporada.

0: Musicals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicípio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Estic aplaudint poc per això per l'últim dia, que no hi ha energia ni ganes, o què?
2: Vols més?
1: Si jo fos com el Flick... Si jo fos com el Flick, tu has dit el que li ha passat al Balde, no?
3: Què li ha passat?
1: Bueno, a veure, porta el Flick rajant del Balde, porta una setmana o dues o tres, no? Dient-li que no hi ha intensitat, no hi ha actitud i no sé què.
4: Perquè el Balde està baldat.
1: Va, no comencem. Tio, t'hi has fixat o no? És veritat això que explico o no? Fes-me que sí o que no amb el cap. Bueno, cony, o sigui, a veure, estem fent un programa que es diu Temps Afegit. Cada dia estem parlant d'això i no estem atentes.
2: A veure, o m'expliques a on vols anar a parar...
1: No, vull anar a parar...
2: Però que m'estiguis dient, si estic atenta o no, que sóc la primera que estic aquí amb el Temps Afegit a tope...
1: Però el Flick, una persona que aplaudeix...
2: Vés a la idea, sisplau.
1: Una persona que aplaudeix amb tan poca intensitat i amb poc... Fot a la banqueta. Això és el que està passant.
2: Ah, pues
1: que no és tan complicat d'entendre, tampoc, però bueno, s'ha de dir un paral·lelisme.
2: Em sembla molt bé que em fotis a la banqueta, perquè jo he perdut el moreno i he de bronzejar-me una miqueta per acabar el setembre, està guapa.
4: Si sembles més d'aquí.
1: Senyora Oriols, que li passa una taula.
4: No cal que estigui tan morena.
1: No comenci a ficar-se, quin problema hi ha d'estar moreno.
4: Perdem la nacionalitat.
2: Escolta, vols que tornem a aplaudir o no per això?
1: No, és igual, ja deixem-ho aquí, que avui tenim poc temps i vol ploure. A veure, benvinguts a... Escolta, per cert, una cosa, què és tot això del futbol d'ahir? Estic escandalitzat, eh?
2: Ah, estàs parlant de la lligueta de RAC1 que van organitzar...
1: No, estic parlant del Madrid que va guanyar 4-1, no te jode?
2: Que van...
1: De veritat, eh?
2: Que van organitzar...
1: Ahir va haver-hi partit de futbol entre la gent d'informatius, la gent d'esports, la gent del Versió Estiu... I, bueno, tenim mig equip que està entre el tanatori i la sala d'autòpsies, de veritat.
2: No, o sigui, bàsicament...
1: Tenim un que ha vingut amb la bota Robocop, el pobre Noel Guardino...
2: Guarnido.
1: Bueno, com es digui. I llavors en tenim un altre, el pobre Pablo Puyalto, que va coix per la redacció i ha hagut de... No ho dic, però seriosament.
2: Sí.
1: Què són, això, els d'esports o els brutos informatius?
2: A veure, t'explico,
1: bueno,
2: sí?
1: Que tu vas jugar.
2: Sí, és que no m'estàs deixant cap moment per poder expressar-me... Però si estic parlant, noi,
1: jo que
2: no m'he
1: de parlar. Vestida de carrer i descalça.
2: Mira, perquè jo parli, tu has de callar. Llavors, jo t'explico.
1: És veritat que va sortir descalça i vestida de carrer?
2: És increïble.
1: Vestida normal?
2: Sí, perquè jo vaig substituir a Pablo Puyalto, que va ser baixa, es va fer mal un esguins.
1: Va ser agredit.
2: I llavors jo vaig anar a salvar, com sempre una dona, no?, salvant la població, al final. I
5: ja era hora, no?
2: Sí, vaig passar-me de portera.
1: Bona tarda, que són les 4.
2: Aitana, em van fer només un gol.
5: Quina vergonya.
2: No, però algo és algo. Escolta, no tenia experiència i no portava almenys, botes. No portava
1: almenys,
2: botes.
1: Almenys ella no va fallar un penal.
5: Vols conèixer...
1: Perquè tu vas fallar un penal una final o un algo, no, Aitana? Te'n recordes o no?
5: Vols que et digui les vegades que t'has equivocat tu a la ràdio?
1: No,
5: traiem talls?
1: Sí, però no
5: tingut, Marc, prepares talls?
1: Però no ha tingut aquestes conseqüències, eh? Perdona,
5: qui,
1: que talli, però la
5: ja
1: banca ell... Bueno, va, que ja
2: ara,
1: estàs...
2: Ara, és tard i vol.
5: Ara, Pepo,
1: digues! Va, que tenim un tema molt
2: mira,
1: bo per començar.
2: Que el Versió vam quedar quarts d'aquesta lligueta de quatre
1: quarts,
2: equips.
1: Quarts, o sigui, últims. Sí, han quedat últims.
5: Patètic.
2: Llavors, res, l'any que ve esperem fer més bona feina.
1: Quedem quarts i...
2: I dos baixes.
1: I dos baixes i camí del tanatori. Bueno, doncs, li damos un aplauso i que se vaya. Tu,
2: Thor,
1: que fort, eh?
2: Ostres.
1: Sí, just que estem a quatre dies, abans dels dies de plegar, o sigui, demà és l'últim dia, per qui no se n'hagi assabentat, i hi ha un nou conflicte a Thor. Resulta que la comunitat de Thor va aprovar la instal·lació de diversos cartells que posaven prohibit el pas a diferents punts de la muntanya i la Vallferrera, perquè no passessin els cotxes.
2: Sí.
1: Sobretot en direcció Andorra, perquè sabeu, venint d'Andorra, no tinc molt clar. Llavors, diversos veïns es van mostrar en contra perquè diuen que aquests cartells fan que no s'apropin els turistes i que perden diners.
2: Ah.
1: I aleshores... Aquests cartells han estat arrencats ara, algú els ha arrencat. No sé qui els ha arrencat, o potser sí que ho sabem. Mira, escoltem, això no és cap personatge ni cap broma de les nostres. Escoltem en Pablo Moreno, un dels veïns contra aquesta iniciativa.
6: Ya pusimos un cartel diciendo a la gente que bajo su responsabilidad podían pasar. Si ahora hay cuatro días de verano que la Vall Ferrera pueden vivir gracias a gente de Andorra que bajan, aquí hay una casa de Pallés que también pueden vivir gracias a cuatro turistas que vienen y cuatro cosas que vienen, que no hacen mal a nadie, mientras que no se salgan de la carretera, mientras que no van a la montaña, la gente que pasan hacen un favor.
7: Ese es mi hermano, collón. Exacte. Ladrones, ladrones.
1: Sí, sí. No, no, calma.
7: Ladrones.
1: ¿Qué pasa?
8: Ladrones, ladrones.
7: Los que ponen los carteles son unos ladrones.
1: No, no, a veure un moment.
7: Estat... Ladrones, sí. Ladrones.
1: No, ja un moment. Ha estat vostè o el seu germà qui ha arrencat aquest cartell de prohibit el pas?
7: Fui jo.
1: Eh?
7: Fui jo, cagondeu.
1: Ah, sí, per què?
7: Colla de ladrones.
1: Bueno.
7: Ladrones.
1: Sí, vale, ja està.
7: Si ponen las señales no vienen turistas a comer a la cala chiqueta, collón. Colla de ladrones.
1: Vale,
7: así
1: però,
7: que cogí
1: però...
7: un palo y rompí las costillas a los carteles.
1: Vale, per tant, ja tenim clar qui va carregar-se els cartells, Lázaro.
7: I vi però... a poner el Toyota para que no, no pase no, la però, gente.
1: Pot, el Toyota, el que vulgui. Però ha de quedar clar que és una iniciativa que va votar la comunitat de veïns, de tot, eh? Per tant, s'hauria de respectar un resultat democràtic.
7: Me chupa un huevo la democracia.
1: De...
7: Yo quiero dimitir de aquí, de la democracia.
1: Vale, prou.
8: Yo quiero dimitir sí. De aquí, de Cataluña.
1: No, de Cataluña.
7: Quiero dimitir de aquí, bueno, de ja Cataluña. Ja
1: està,
7: en mi casa manda el que más carajillo se beba. Yo me he bebido 20 carajillos.
1: Vale.
7: 200 carajillos. ¿Y qué quiere decir eso?
8: 20, me cago en Dios. Calma. 200 me tomaré.
1: Vostè begui... Sí, ja està.
7: ¿Qué quiere decir eso?
1: Vol dir que bregui tants carajillos com vulgui. Tant
7: como ve alguien vulgui. Colgando señales, cojo el cartel y le rompo las costillas.
1: No tranquil,
7: ladrones, ladrones.
1: Au, adéu.
8: Ladrones, ladrones.
1: Sí, va, vinga, ventilem. Fora, adéu, bon Nadal i bones festes. No trenqui costelles, eh? Home, no soltava aquest.
9: Hola a tothom, sóc Carles
1: sí, sí.
9: Porta.
1: Ja ho sé, bona tarda,
9: gràcies
1: Carles.
9: Per escoltar-nos.
1: Sí, bona tarda, Carles, bona a tothom. Aviam, és escoltar la paraula Tor i tu ja t'estàs fregant les mans, eh?
9: Efectivament.
1: Sí, sí, veus?
9: Nova polèmica a Tor. Diversos cartells han estat assassinats a Sant Freda, al vell mig de la muntanya. Van ser arrencats al seu lloc amb visibles signes de violència i les úniques pistes que s'han trobat són diversos gots de cigaló buits. Qui ha arrencat els cartells?
1: Qui? Qui
9: els quants llibres escriuré sobre els cartells de Tor? Quin àtic en compraré a Chamberí,
1: no, Chamberí no,
9: amb
1: no.
9: Aquesta nova història?
1: Veure, són uns cartells, eh? Vull dir, no, no hi ha cap mort, de moment no crec que puguis treure gaire suc d'aquesta història, eh, Carles?
9: Aquesta història ens ajudarà a posar llum a la foscor.
1: Molt bé,
9: doncs... Pagant les meves factures de la llum. Quedeu-vos
1: sí, sí,
9: amb aquest petit detall.
1: No, no, sí, sí, això sí que és posar llum a la foscor, efectivament. Molt bé, doncs esperem que puguis pagar les factures gràcies a aquesta nova polèmica. Gràcies, Carles Porta, i que tinguis una molt bona tarda. Hombre!
10: Nada jove.
11: Bona tarda, hola. Pere.
1: Avui fas, fas menjar, eh?
11: Moments molt emocionants. Avui és un dia querido històric
1: querido,
11: de les
1: querido.
11: Fans i les dades curioses sobre el futbol català. Una comunitat cada dia més gran de la qual formen part tres persones.
1: Tres persones, eh? Molt interessant. A veure, Oriol Jové, ben tornat, querido, això, que, bueno, no. No sé per què estàs tan emocionat, però segur que no es mereix que estiguis aquí enfilat damunt la taula. Baixa, sisplau. Eh?
11: Vull dir perdó, que no. Avui al Camp Nou es repartiran 105.000 estelades de 14 per 25 centímetres.
1: Ah, sí?
11: Que és el mateix nombre de tovallons i el mateix tamany que es van repartir al dinar abans del partit de solters contra casats a la play
1: prou,
11: del Cargol
1: prou,
11: del 84.
1: Prou,
11: però
1: prou.
11: Què, qui és aquest impostor?
12: Prou. Bona tarda, Pere, perdó, per irrompre d'aquesta manera el versió, però és que porto tot l'estiu sentint dades que no tenen ni cap ni peus.
1: Sí.
12: Avui és un dia, avui és un dia molt important. Avui és el primer partit a casa del Barça aquesta temporada, estem sí. A poques hores del sorteig de la Champions, que com el Barça li toqui el
1: Salah
12: Bakú d'Azerbaijan serà el sisè desplaçament més llarg de la història del Barça i està aquí aquest senyor suplantant-me i dient dades que, insisteixo, no tenen ni cap ni peus.
11: Mira, agafa aquests diners que he trobat a la cartera de la Pera i no em denunciï, sisplau.
12: No, no et denunciaré.
11: Em guanyo la vida així.
1: Però un moment, per això Oriol Jové, de veritat, tu?
12: Sí.
13: Aplaudim?
1: Però un moment, aplaudim per Oriol Jové. És És la dada, Jové, i aquesta dada que has dit és una dada de veritat, eh?
12: Sí, és una dada de veritat.
1: Querido,
12: sí, sí.
1: Querido.
12: A part, jo no dic querido, vull dir...
1: Que tu... Digue'm querido, que em fa molt dir-ho. Querido...
12: Et puc dir el que tu vulguis, Pere Mas, però... Vull dir, no sé que d'on s'ho ha tret de la màniga.
2: Que l'Oriol Jové de la versió s'inventa.
12: Bueno. Sí, sí.
11: He descobert el nostre secret. Existeix un exèrcit d'Oriol Jovers per poder cobrir totes les dades Mira, esportives del segle XIV.
12: No m'aniria malament, no m'aniria malament.
1: Bé, no?
12: Alguna mà que m'ajudés, però...
2: ningú s'ha ofert per donar-te un cop de mà?
12: No, veus? Mira.
11: No necessites sí, però... un doble d'Oriol Jové per aquestes
12: de moment,
11: tasques?
12: No. De moment no, però alguna mà més aniria bé per introduir dades, que hi ha molts partits ara que, a més, Jové...
11: Comprar ensaïmades de Molitzer Rei...
12: Que prou de dades absurdes.
1: Bueno, estimat, la meva màxima admiració, Oriol Jové, a vegades fas dades una mica rares.
2: Són les millors, per mi són les millors.
12: Molt agraït.
1: Veure el teu Excel, penso, hosti, un periodista que sap fer un Excel tan ben fet, també em fa flipar bastant.
2: Però és un Excel o és un software?
12: Sí, sí, és una mica més complex, però...
11: No parlareu
1: de la Lleida,
11: d'Òscar Rubio.
12: Us vull felicitar perquè el partit d'ahir del versió contra altres equips de la casa, a part de fer un paper lamentable, us vull felicitar perquè un dels membres de l'equip del versió anava amb la samarreta del Lleida. Martí Puig, l'home dels esports.
1: Home,
12: per tant,
11: Un fulano.
2: Mira, som últims, vam quedar últims, però primers en actitud.
12: Bueno, sí, perfecte. Perfecte. És el més important. Per
1: molt
12: tant, felicitats també de part meva.
1: Gràcies, Oriol Jové,
11: doncs,
1: per deixar-te
11: tornarem
1: fer...
11: demà amb més dades.
1: Sí, vale. Gràcies, Oriol Jové, per deixar-te fer això. Moltes gràcies, eh?
11: La dada d'ahir és... Gràcies, Pere, pel que faci falta.
1: No, gràcies al de veritat.
11: Gràcies a mi, que estic cada dia...
12: I no
11: m'he anat de vacances a una cascada.
1: Vinga, va, fora, cascar-la, exacte, cascar-la. Vinga.
13: Te lo quitan de las manos.
1: Que me quitan de las manos.
13: El fins del mundo, m'ho treuen de las mans.
1: Sí.
13: Bunkers, mascarretes, escopetes. Paper de vàter.
1: De veritat, va, no, una cosa.
13: 10 euros.
1: A veure, professora...
13: 5 euros.
1: Professora Olivia Làctia. Calma, professora Olivia Làctia. No ha d'entrar cada dia a crear alarmisme i sobretot no intentar vendre productes dels seus. No s'acaba res, no s'acaba res.
13: Sí. La gent començarà a caure a partir de les 6:12
1: d'aquesta
13: matinada.
1: Sí.
13: Quan comenci eclipsi...
1: De lluna, eh? Eclipsi de lluna.
13: De carn.
1: No, de lluna.
13: Gemés moriran com a terra a les 7:52.
1: No, que hi haurà algun vídeo fent programa.
13: Més igual, en Budio també mort.
1: Caram,
13: massa tard per comprar-se búnquer amb Budio.
1: Bueno, escolta'm...
13: Eclipsi... Fet d'estiu, de racó...
1: Quan va passar l'últim eclipsi, que no va passar absolutament res, que era tota una comèdia, val?
13: Que no és el mateix, perra!
1: Ah, però, sí, per què no és el mateix?
13: Aquesta vegada veurem la lluna de sang amb carn de bistec.
1: Caram.
13: I, efectivament, sang correrà per tot el món.
1: Bueno, què?
13: Barcelona tornarà vermella.
1: Però
13: suposo que tot és igual, perquè... Ets del PSC!
1: Ja, primera, no cridem, i segona, no és veritat que jo sigui el PSC.
13: Ja
1: prou
13: d'aquest
1: color.
13: Ja n'he espantat.
1: Va, prou, de veritat. Té prou de crits i prou d'això.
13: Heu preparat
1: adéu,
13: ja...
1: Adéu, Olivia. Fora.
13: No.
1: Preparat
13: què? Què? Heu preparat ja sacrificis per aquesta nit?
1: No, no hi ha sacrificis per aquesta nit. No hi haurà sacrificis.
13: Com?
1: No cridis o et tanco el micro.
13: Estàs boig?
1: No estic boig.
13: Llavors moriràs segur si no tens res preparat.
1: Bueno, ja
13: hem d'oferir sang a la lluna de sang.
1: Aquí podem tinc
13: ganivets i escopetes meitat de preu.
1: Què, molt bé.
13: On està Jordi Claret i el seu iogurt?
1: Baixa l'arma.
13: Sacrifiquem-lo amb el teu nom ara mateix.
1: No, sacrifiquem
13: el Claret. Ningú faltava una merda d'informatius.
1: Prou, no sacrifiquem el Claret.
13: Doncs a les productores. Marta, Lívia.
1: Què?
13: Lívia, que es diu Olivia, com jo.
1: Prou.
2: En tens dues,
1: no?
13: N'hi ha una per tirar. Vaja. La Roseta, que
2: no,
13: ja ho diuen, les roses, no són massa llestes.
2: Però a veure.
1: Prou.
13: Està molt quieta, vinga, sacrifiquem-la!
1: No. Prou. Au, vinga, fora. Baixi l'arma.
13: Pitja el món, paper de vàter a meitat de preu.
1: Adéu, tu, fora això. Va, canvi de tema, que ja no puc més amb aquesta tia. Bueno, clar, o sigui, d'aquesta tia, aquest altre pàjaro. De veritat, eh? Què? Què passa?
14: No huele un poco raro aquí?
1: Huele, no sé.
14: No huele un poco raro aquí.
1: No huele a nada, no huele a nada.
11: Aquí alguien se ha tirado un pero que huele a caramelo.
1: Ai.
11: ¿Te lo has tirado tú, Pere Mas?
1: No, me lo he tirado yo.
11: Amigo de Negreira.
1: No, amigo de Negreira.
11: ¿Y todos los esbirros?
1: Ja, prou. Senyor José Mourinho, aquí ningú s'ha tirat res. Què pretén?
11: Claro. ¿Habrá sido un alien?
1: No, quina mania.
15: Pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien, no sabía...
1: No, no, no.
14: Huele a caca, claramente.
1: Claro.
14: Son dos asustados de un Real Madrid.
1: ¿Qué pasa?
14: Liderado por un campeón.
1: Bueno.
14: ¿Cuántas Champions y una Super más?
1: No, yo cap, ni una.
14: ¿Cuántas veces has ganado 4-1? Bueno, o la Real Sociedad.
1: No.
14: Ya el Brusca.
2: Yo mai.
1: Es veritat, una cosa. Nosaltres ens dediquem a la ràdio, vull dir, no estem això.
14: 4-1, ja el Brusca ayer.
1: Sí, sí, és veritat.
14: De patates i cerveses.
1: Sí, però la mitja part... Però la mitja part
14: del partit... Con Marta Torrente.
1: No.
2: Torrents.
1: A la meitat del partit us estàvem
14: xiulant. A mi me daria vergüenza ser ràdio, sí.
1: Sí, i a mi me daria vergüenza que et xiulin la mitja part del
14: jo,
1: partit.
14: Jo, si quisiera, estaria presentando el versió en estiu.
1: Molt bé, presenta.
14: O el món en racun.
1: Sí, sí, ja està.
14: Por no decir el temps afegit.
1: Bueno, és igual. Vale, però ja d'aquest...
14: O el no lo sé.
1: Fora, no convertim això la cosa.
14: O el tu me lo diràs.
1: Va, el dit a l'ull. Va, adéu. Tu me lo diràs.
14: Si quieres vengo el sábado y hago el vía libre.
1: Va, silenci.
14: Lo que crees.
1: Que avui és un dia gran.
14: ¿Por qué?
1: Ja veuràs.
15: ¿Por qué?
2: El món. Món. El món a RAC1. Cada dia tinc forma tothom. Perquè vagis a la feina amb moltes notícies i coses divertides.
1: Demà tothom a 2:15 aquí que farem la lletra.
2: No t'ha agradat una mica avui, eh?
1: No,
2: ha
16: costat tot un estiu, eh?
2: Bueno. No sé si m'esteu somrient per...
1: És igual, tant ens
2: us fot.
1: A veure, avui serà un abans i un després, amics. El versió esteu, em refereixo. I és que el far matinal que ens guia i ens il·lumina, el Sergi Embudio, efectivament, ha posat la seva mirada, ha perdut mig minut de la seva vida per aquest programa, per aquest humil programa. Afortunades les orelles per poder sentir el Masies d'on Sergi Embudio mencionar-nos. És que no ens ho mereixem.
17: I segur que tots coneixeu i teniu ubicat el poble de Tor, el Pallars Sobirà, i tota la polèmica que l'envolta. Doncs bé, ara, la unió que semblava que havia tornat entre els propietaris ha saltat pels aires. Valdrà especialment la pena avui escoltar el versió estiu amb el Pere Mas i companyia, i sobretot
1: companyia.
17: Amb la imitació de l'Edu Mutante.
1: No li sortia.
14: Ladrones, ladrones.
1: No li sortia.
14: Ladrones. Colla de ladrones.
1: Que no li sortia el nom del Lázaro.
14: El Embudio és el que va poniendo los carteles.
2: No.
14: Como lo coja mi hermano, no. Le rompe las costillas.
1: Pot ser que l'Embudio estigués com fent-nos la pilota? Per evitar...
14: Embudio, toma carajillos.
1: Per silenci. Per
14: lo siento. ¿Qué quiere decir?
1: Collons.
18: ¿Cuántos carajillos estás
1: tomando? Va, prou ja. No li donguis.
14: Lo siento.
1: Ja n'hi ha prou amb el...
2: Últimament...
1: I no renegui, que això ho fan els
14: oients.
2: En Sergi Embudio ho està fent tan bé que sí. Ens costa trobar errors.
1: No, tranquil, que n'hem trobat. Mira, fixa-t'hi.
17: I avui es reestrena als cinemes, torna a la gran pantalla, la primera entrega de la sala de la saga de Harry Potter.
1: Va,
17: és a dir, Harry
1: vellita,
17: Potter i la Pedra Filosofal.
1: Vaya vellita. Com? Això ha passat a les 7 i poc, eh? Sí, sí, ha passat a les 7 i poc. I al cap d'una estona ha tornat a passar.
17: La notícia veritablement rellevant i important sobre l'univers Harry Potter és que avui, 27 d'agost, es reestrena als cinemes la primera entrega de la sala. De la sala. Ja ho he dit a les 7 sala i tornem-hi.
1: De la sala, molt bé. Doncs felicitats, Sergi Embudio. Ets un fenomen i ets un crac i ets tot.
2: Vinga, gràcies. Bombo.
1: Demà, últim dia de Sergi Embudio. Des de fora. Bueno, no giris el bombo encara. Que demà se'n van a Valls.
2: Ah, sí, demà se'n van a fer...
1: Sí, aquell de Valls tan maco.
2: Se'n van a fer el bolo.
1: 500 anys haciendo radio, no nos acordamos del nombre.
2: El Centre Cultural Municipal de Valls, i seran tots els tòtems de la ràdio, així que hi heu d'anar, perquè és que... escolta, veureu, el Jordi Basté, sí. La Mònica Usart, el Toni Clapés,
1: sí.
2: També el Xavi
1: Bundó.
2: De 9 a 12, el primer que arriba, el primer que seu, ja ho sabeu, eh? El Centre Cultural Municipal de Valls serà una festassa.
1: I si aneu a veure l'Embudio, us donarà un calçot.
2: Un calçot? T'han dit
1: això? Maricone! A veure, que és Valls. A Valls
2: no, però escolta, si dius, ai, és que a mi també m'agrada el que ve a ser la Gresca, doncs també. Va. Hi han actuacions del grup de grallers Canya d'Or i la Divan.
1: Val, ja està.
16: Pobrets, no sé per què els enganyeu tant.
1: Au, va.
2: No, que està...
16: No arribaran.
1: Ara sí, el bombo, per favor.
2: Sí, que
1: doña...
16: Olivia, per servir-vos.
1: No, doña Olivia no, doña, d'això. Au, sí, no és falta...
16: Fins el món! No hi haurà programa demà!
1: Recordem que està girant el bombo amb els noms de tots els meus números de telèfon. Jo truco des del mòbil, bueno, ja s'entén, no? Ja, és que no puc més.
2: Aquest el tens?
1: Oh, clar que el tinc. Fa bastant de temps que no ens veiem en persona. La sento, però no ens veiem en persona. És supersimpàtica.
2: És molt tòtena.
1: Superagradable. Bé, la sento en aquest programa, ara que hi penso.
16: Per suposar.
1: Sí. No, va, sí, silenci, no et xivi. Va, estic trucant des del meu mòbil... El t'haveu posat... Ens queda avui demà de trucada suïcida, eh? A veure si ens l'agafen o quedem malament a l'últim dia. Ai, mare. No ens l'agafen, eh? Ep!
15: Home, Pere.
1: Hola.
15: Què tal, maco?
1: Molt bé, com estàs?
15: Bé, però escolta'm, tu no estàs treballant?
1: Oh, clar, estic en directe a la ràdio. Ah, bueno, estàs sortint per la ràdio, vigila.
15: Ah, però què dius?
1: Oh, clar, si el programa comença a les 4, nena, que no estem al caso.
15: Oh, no sabia ni l'hora que era. No.
1: Estàs de vacances?
15: No, estic treballant, però intento mantenir la ment de vacances.
1: A veure...
15: Està sortint regulero, eh? També
1: sí? A veure, sí. Des de quants dies fa que treballes?
15: El dilluns vaig començar.
1: Pobreta. Però estàs aquí o estàs a Madrid? O algun lloc raro rodant?
15: Ara estic aquí. No, ja he tornat.
1: Sí?
15: Però estava, la veritat és que estava a l'ordenador treballant.
1: Sabeu qui és, però... no? Espera, sabeu qui és, no?
14: Ah, la Melero.
1: No és la Melero, no és la Melero. No, no, no sé,
15: ai,
1: la Melero.
15: Per la mort de Déu, no.
1: No és
2: la Glòria Serra!
1: Hombre, la gran Glòria Serra!
4: La diva!
1: Molt bé, Glòria, dèiem que estàs com mig treballant intentant no recordar que s'han acabat les vacances, eh?
15: Sí, abans el que faig és que intento fer el que faig a les vacances, que és que perdo el telèfon, volgudament. És
1: home,
15: que...
1: doncs gràcies per agafar-nos-el. Moltes gràcies per agafar-lo, eh?
15: No, perquè el tenia aquí, perquè em trucaran de la feina.
1: Ah.
15: És igual, porto una psicologia molt complicada, Pere.
1: Sí, et veig que no anem gaire bé. Has anat a Galícia amb allò que fas, amb totes les criatures
15: sí,
1: i el d'allò
15: sí,
1: i tal?
15: Sí, tot això, i hem estat també, com sempre... a la Costa Brava, a Girona, tot bé, molta calor. Per primera vegada a la vida hem passat calor a Galícia, sí. Jo estem molt amoïnats amb això.
1: Buf.
15: Per primera vegada, eh?
1: Buf. Si estàs treballant vol dir que estàs preparant un equip
15: sí,
1: d'investigació, eh?
15: Sí.
1: Digue'ns
15: sí.
1: El tema, va, xiva'ns alguna coseta, o no ens pot xivar res.
15: Mira, farem com un aperitiu primer,
1: sí?
15: Perquè ens va quedar un tema que no ens va donar temps a acabar, que el títol provisional, però encara no sabem si serà aquest, que és Esclaus de l'estiu.
1: Esclaus de l'estiu, com nosaltres. Sí. Home, vine a entrevistar-nos, tia. Estamos aquí en Raco 1, que hay unos esclavos en la puerta.
15: Home, hi ha gent que ho passa molt malament, que cobra poc,
1: no, llavors ja no és
15: que
1: el cas.
15: No té on viure...
1: Sí.
15: No, la cosa és una mica més dramàtica. Que... Escolta, m'ho he anat escoltant, eh?
1: Ah, molt bé.
15: Sí.
1: I t'ho has passat bé? T'hem entretingut?
15: Sí,
1: no t'hem entretingut?
15: Molt. Recordo que no sé, estava al cotxe
1: i
15: vaig sentir una cosa... I vaig dir, clar, ara quan arribi li enviaré un missatge al Pere. Després em va oblidar perquè les vacances
1: pobret.
15: Jo tanco barraca del cervell.
1: Ah, doncs
15: però
1: gràcies.
15: Sí, he rigut molt amb vosaltres.
1: Doncs t'ho agraïm molt. Perfecte, sí. T'ho agraïm molt, Vull dir que molt bé.
15: Sí.
1: Dir, perfecte.
4: Hoy, en equipo de investigación, nos hemos infiltrado en la redacción de Raco 1 para destapar unos supuestos abusos perpetrados por el malhechor.
1: No, calli, Glòria, calli.
4: Pere Mas i sus títeres acosen a famosos a l'hora de la siesta per fer una trucada suïcida. Així ho entens millor, oi, Pere? Quien recibe la llamada quiere quitarse la vida.
1: No, no és veritat, la Glòria ens l'ha agafat.
4: Famosos intentan ponerse la lista de Robinson i el principal temor a la llamada ja no...

0: agenda.
1: No, no el té bloquejat.
0: És la trucada de spam.
2: No, és veritat. No. No és veritat, no és veritat.
0: És el meu pitjor enemic, m'ha arruïnat.
1: Però s'acaba de dir que no, no t'inventi. Bueno, s'inventa tot aquesta.
2: No, malament, malament, bueno, malament.
1: Molt bé. Bueno, escolta'm, Glòria, moltes gràcies per la simpatia. Suposo que ens sentirem aviat per aquí fent les tertúlies i les teves coses.
2: Sí, ja m'han cridat al 4-4, arrenco jo, que és divendres.
1: Ah, doncs mira, doncs...
2: Sí, sí, estarem... ja som tots. I tu, vosaltres, que agafeu vacances o...?
1: Sí i no, ara petites escapades. Mira, divendres justament marxo uns dies fora, però el dijous estarem aquí fotent la xapa al personal.
0: Però calla.
1: Com si no n'hagués tingut prou, doncs una miqueta més
2: de xapa. Treballar l'estiu és el problema, que després tu dius, no, desconnectaré, mentida.
1: Mira, faré una cosa, el divendres al migdia ja t'enviaré una foto del dinar.
2: Va,
1: quan t'estiguis putejada per aquí editant a la sala de pospo dient aquí un equip d'investigació i tot això, doncs jo t'enviaré una foto del peixet o el que sigui, d'acord?
2: Vinga, tens el moment de fer-ho.
1: Gràcies, cuida't, aquest aplaudiment per la Glòria Serra. Quina grande la Glòria Serra. Va, després de la Serra, la cançó brusca. Yael, què passa?
3: Doncs mira, som-hi amb la cançó brusca, amb la cançó més escoltada en tot l'estat, que és aquesta.

0: Escolta, és que és segurament la cançó de l'estiu.
1: Tens dubte.
0: I tant. I he descobert que es veu que la Graciosa, el gentilici és Graciosero, i a més apareix aquesta illa com escrita la Graciosa, amb dues S's, a l'Atlas Català, el 1375, i és la primera vegada que apareix aquesta illa, i m'ha fet com molta il·lusió, i us ho estic explicant.
2: Sí, la Gaseosa és una bona beguda, no?
0: No, és una illa, és una illa.
3: Pensava que era un poble o una ciutat. És una illa.
0: És una illa, sí, que forma part de les Illes Canàries. Puja!

0: Va, ja no?
1: Sí, a veure, no, una miqueta més, només una miqueta més, queda.
0: Abans connectem amb Rec 105.
1: Va, connectem amb Rec 105, fa molts dies que no ho fem, molt ràpid.
0: Va, va. Ràpid, és boníssima.
2: Idea.
0: Sí, puja, puja, puja. Oh, ah, que no surt.
2: Ni fava.
3: Aquest estiu, anem amb tu, vagis on vagis.
0: Sí, potser.
1: Era, potser que fos Stay Homes, la Nòria?
0: Sí, però era amb algú, era Stay Homes amb algú. Hosti, no em sort, és una clavo.
2: A veure si parla. No, no parla.
0: No, no. Ai, ara, digues algú? Hola?
2: No, no, ha fet enllaç directe.
0: Va, fora Rec 105 i deixem-me que després de la música de Rec 105, això és perquè la iaia l'havia estat a Rec 105.
1: No ho havíem dit.
0: No ho havíem dit mai. Acollim per penúltim dia l'home... El Robocop de la ràdio. El nostre estudiant en pràctiques, un dels dos, el Noel Guardino. Com estàs, Noel?
4: Guarnidor. Ni lesionat respectes al meu cognom.
0: Guarnidor i lesionat, perquè et van fotre un castanyasso, no sé què ha passat al partit de futbol. Que aquí
4: ja he parat amb el morro, o sigui, ja l'he dit, que va ser fortuït.
0: Això algú d'informatius?
4: Que no foti fora ningú.
0: Va ser algú d'informatius?
2: Va ser contra informatius, però no va ser ningú.
4: No.
0: Ai, pensava que eren els pitos de dos quarts, això, tio. És l'UCI, vale. Bueno, tu, endavant amb la mania
4: del
0: dia, maco.
4: Després del final d'ascensor vaig cap allí.
0: Ànims.
4: Avui vinc a parlar del que corre per agafar seient al transport públic.
0: Ojo.
4: El transport públic ensenya qui som. Sobre les portes hi ha un seient lliure i desapareixen 1000 anys de civilització. De cop s'activa el mode supervivència. Escolta, Rambo del transport metropolità, que no estàs entrant en un refugi antiaeri. És la L2. Aquest paràsit social fa 2 segons caminava com un jubilat, però detecta un seient buit i sprint, colzes, contacte físic, com els informatius.
1: No.
4: I quasi fa caure una senyora de 70 anys, però va, són danys col·laterals. Com la meva cama.
0: Va, sí, sí.
4: Quan seu fa aquella cara de satisfacció com un conqueridor. Relaxa't, Alexandre el Gran, de la zona 1. Tens la victòria, però has sacrificat dignitat i convivència. Per nostre dret, 4 parades. I ara estàs a un seient amb un xiclet enganxat i amb el cul encara sorbint l'escalfor del passatge interior. I li toca culturitzar-se. Vídeo de TikTok d'un gat ballant. Olé. Són l'Usain Bolt amb T de mobilitat, rècord mundial de velocitat i mínim històric d'educació. I medalla d'or de misèria humana. Les medalles que no vam tenir ahir nosaltres.
0: Va, prou de rajar, de veritat.
2: La medalla de l'abraçada ens vam endur.
0: La medalla de la delegació.
4: Ple de tinc més ADN vostre que meu, amb la suor.
0: Oh! Bueno, podria ser per altres motius, però deixem aquí. Va, de becari, becari, tira perquè me toca.

0: Per si algú no se n'ha assabentat encara, fa uns dies que estem parlant de la pista petanca de Calafell. Com es diu aquell barri de Calafell?
1: No,
0: no se n'ha parlat, no.
2: Masmel.
0: Masmel. Perquè hi ha un problema, que és que fa una setmana que estem parlant d'aquest tema i l'alcalde no li va bé agafar-nos el telèfon, sou conscients, oi? Però avui no el trucarem, tranquils.
2: La cançó és molt bona, Pere.
0: Sí, puja, puja.
2: La Calafell.
3: El causal sense boirines. Calafell, Calafell.
0: Recomanem anar a Calafell a dinar, a visitar el municipi, i si es troba l'alcalde, preguntar-li, es diu Ramon Ferrer.
1: En realitat és una gran promo del municipi.
0: Ah, clar, és que això hauríem de passar per caixa.
1: I no ens estan agraint prou, eh?
0: Va, Judit Esposa, una de les nostres estudiants en pràctiques, ha pogut parlar amb Calafell Ràdio.
1: Sí,
0: no parla l'alcalde, però parla la ràdio. Clar, exacte, és que si no parla la ràdio, em diries tu. A veure.
1: Doncs sí, he parlat aquest matí amb la Roser Ribas, que és la cap d'esports de Calafell Ràdio, que és qui s'encarrega de portar aquest tema de la petanca, i ella m'ha comentat que creuen que l'Ajuntament vol emportar aquest conflicte de la manera prudent. I que per això no fan declaracions.
0: Sí, sí, prudent, és molt diplomàtic això.
1: Sí. A més, des del mitjà local de Calafell han fet avui un reportatge en què expliquen que l'Ajuntament va col·locar aquestes pistes en el lloc on estan ara perquè era l'únic lloc viable i que, a més, quedava a prop de la casa dels jugadors, que també doncs, són d'avançada edat i, per tant, doncs, si fos a un altre lloc més lluny, doncs els hi costaria més desplaçar-se. En aquest sentit, la Roser Ribas m'ha dit el que crec que... Perdona, Pere, que t'ho digui, però crec que ja ho sabíem tots això, que és que en aquest conflicte hi ha més pa que formatge.
0: Ja estem rajant, eh? Ja estem rajant.
4: El conflicte que s'està generant des dels mitjans de comunicació no és del tot real. Trobem que estan fent un ús d'aquest petit conflicte massa sensacionalista.
1: M'ha aclarit que RAC1 no anava per nosaltres.
0: Bueno, clar, que volies que et digués, pobreta, però molt bé, escolta, gràcies per atendre'ns. A diferència de l'alcalde, ho he dit, no, que no ens vol atendre l'alcalde. Ai,
2: diria que sí.
0: No, bueno, és que ahir vaig estar a punt de trucar-lo des del mòbil, eh?
1: No,
0: guardo per demà.
2: No cal que ho
0: faci. Fem una cosa, demà tornem a trucar de producció, a veure si ens vol atendre, sí, i si no ens atén, el truco jo des del mòbil, però...
2: És que no l'agafarà.
0: Sí o no?
1: Mira, jo no sé si això...
0: Sabeu que ho faré.
1: No, cal, ja està.
2: A més no l'agafarà.
0: Bueno, tu, almenys hem estat entretinguts uns dies, no?
1: Sí, sí, i jo diria que gairebé és perquè no hi ha més notícies de l'estiu. Vull dir que tampoc...
0: No,
1: hi ha massa més a explicar.
0: Això té un nom. Es diu SERP d'estiu, periodisme. És una cosa bastant coneguda. I, de fet, perdona, no hi ha notícies, però avui La Vanguardia ensenyó que es queixa d'això, també, eh? Sí, sí, una carta de les palmeres que van tallar. Mireu-vos-la, vull dir que no són manies del Pere Mas. Vull dir que està és un tema candent. Però, en fi, el conflicte no s'ha resolt. Això està
1: no s'ha resolt, no s'ha resolt. De fet, segueix obert. I sí? També ho explicaven des de Calafell Ràdio. I jo, de veritat, és que em quedaré una mica en l'incògnita de si l'alcalde respost als whatsapps de Juan Antonio, que és un d'aquests veïns que denunciava per la tele, doncs que es queixava que no li responia als whatsapps.
0: Home,
1: ens quedarem amb aquesta incògnita.
0: I si és Juan Antonio que m'ha passat el mòbil de l'alcalde?
1: No,
0: home, si li envia whatsapps. Vinga, gràcies, Judit Esposa. A veure si demà tornem a Calafell o no tornem a Calafell. El concurs de l'acústica.

0: I m'agraden els teus ulls.
1: És boníssim, Mateo.
0: M'agraden els teus ulls.
2: Vale.
0: Alguien tiene vape?
2: Va, que ha arribat la Lívia. Ha arribat la Lívia Discípio.
1: Aquestes estan a l'acústica?
3: Sí.
1: A mi m'agrada molt, també.
2: Per, a part d'anar manifestant els gustos, hi ha la Lívia Discípio, aquí que ens ve amb el concurs de l'acústica de Figueres, que ja ha començat avui.
3: Aquest vespre comença una edició més de l'Acústica de Figueres, el festival de música catalana més multitudinari del país, amb més de 40 concerts fins diumenge. Avui al Teatre Municipal al Jardí, l'espectacle Llac Gener 76, que ofereix les últimes entrades. I a la plaça Catalunya, tres propostes gratuïtes. El concert de Quim Mandado, l'actuació del duet Iseo i Dodo Sound, amb el seu pop reggae, que és això que estem escoltant ara mateix, i la nit, la sessió de DJ Alegre per tancar la nit. I que també poden aprofitar per anar a sopar a l'Acústica a la mateixa plaça Catalunya, a la zona de food trucks.
2: Doncs escolten, que disfrutin de tot plegat, que en gaudeixin particularment, i nosaltres, què? O sigui, què hem estat regalant aquestes setmanes i avui se sabrà exactament qui s'ho endú.
3: Els guanyadors se'n van de francar un hotel de Figueres per gaudir al màxim dels concerts de l'Acústica de Figueres, una nit per a dues persones i amb l'esmorzar inclòs.
2: Doncs, a veure, els finalistes, recordem, hi ha un finalista de dilluns, no, un de dimarts...
3: No, dilluns.
2: Dilluns, dimarts, dimecres, i avui que
3: s'acaba... I avui sabem el guanyador.
2: Oh, quins nervis. Vinga, va, els finalistes.
3: La finalista de dilluns va ser l'Elisa amb aquest acudit.
4: I què fa una vaca amb els ulls tancats? Llet concentrada.
3: El de dimarts va ser el Jack.
5: Garrin, sí, digui. Sí, digui, hola, el truquem de Movistar. Era ja amb si li agradaria canviar de companyia. A canviar de companyia? Esclar que sí. Se m'acaba d'instal·lar la sogra i de veritat, és que no puc més! No puc més,
3: Interpretació, ja que és paro. I el d'ahir dimecres va ser el Jordi.
6: Això és un metge que li diu a una dona d'un pacient, li diu, bueno, ara mateix he acabat l'operació del seu marit. I la dona diu, com està, doctor? I diu el doctor, bueno, una mica cansat, però demà tinc festa.
3: Som-hi al guanyador.
2: Què us passa avui?
7: Fa molta gràcia.
2: Com es nota que avui només fem programa fins a les 6, que ve el sorteig a la Champions i està tothom ja, més amb la mà, agafant la maleta i fotent el camp.
7: Les boletes.
3: Som-hi al guanyador.
2: Home, el manteniment. Aquí tenim el senyor.
3: El guanyador,
2: a veure,
3: que s'emporta aquesta nit d'hotel per aquest divendres 28 d'agost per gaudir de l'Acústica de Figueres en unes condicions magnífiques és...
2: Ojo!
7: Ep.
3: El Jack!
2: Bravo!
3: Interpretació absoluta magnífica.
7: Claríssim.
3: A tots els que han participat, moltes gràcies. Als guanyadors, que també podran gaudir d'aquesta nit d'hotel a Figueres. I els que no heu guanyat, recordeu que els concerts són de franc, però amb aforament limitat, així que no us ho penseu si voleu anar. Teniu tota la programació de concerts i tota la informació que necessiteu disponible a festivalacústica.cat.
2: Doncs no se'n parli més. El repàs de l'actualitat informativa quan són 2:05 de 5 de la tarda. I no se m'acut millor persona en qui fer-ho que amb el Jordi Maria Claret, que el tenim cada dia aquí.
7: Bona tarda, directament Jordi Maria.
2: Jordi Maria, és que allà ens diuen tot Jordi Maria.
7: Sí, el
2: Maria,
7: recurrent.
2: I en Maria ha arribat directament d'Igualada, de nom que ja es mereix un carrer a Igualada per la seva tasca en aquest programa i per la seva promoció a la Festa Major la setmana passada.
8: Amb la seva tassa.
2: Sí, i un home...
8: Que suposo que porta el iogurt.
2: I a més ve viu, que això és un miracle venint del futbol d'ahir, que no vam matar mig equip. Sí, en fi... canviem de qüestió, o parlem d'un tema molt més seriós que aquest el del futbol, que avui presidirà força el programa. El que passa és que, clar, l'actualitat internacional segueix marcada per una notícia que ja ens va esclatar ahir durant el programa, la qüestió del Nepal. És que això és terrible el que ha passat, les imatges són d'una gran cruesa, dures, la tragèdia per la gran riuada és cada hora que passa més grossa, perquè ja hi ha més de 350 morts i almenys 1.500 de desapareguts, entre els quals 4 ciutadans espanyols. La principal hipòtesi és que el desastre hauria pogut estar provocat pel despreniment d'una glacera.
9: Sí, les autoritats locals han pogut rescatar fins ara unes 450 persones, tot i la dificultat de les tasques, però encara no se sap res dels 4 espanyols desapareguts. El Ministeri d'Exteriors ara està seguint la seva pista per mirar de localitzar-los. N'ha parlat el ministre José Manuel Álvarez.
10: Hi ha un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular, tanto de nuestro operativo sobre el terreno como de la unidad de emergencia consular aquí en los servicios centrales en Madrid.
9: La imatge de les zones afectades és desoladora, ja que l'aigua i el fang va arrasar amb tot el que es trobava per davant, cases, pobles, edificis, centrals hidroelèctriques, ponts i altres infraestructures. Per això, encara avui la xifra de víctimes mortals es podria quedar curta. El desastre torna a posar el canvi climàtic al centre perquè, de moment, es treballa amb l'hipòtesi de que la riuada va estar provocada pel despreniment d'una glacera de l'Himàlaia. Tot i que inicialment es parlava de que l'origen podria venir d'un terratrèmol de magnitud 5, ara sembla que el sisme hauria estat la conseqüència i no el detonant. L'error que el despreniment de la glacera va bloquejar un riu del Tíbet que va anar acumulant sediments fins que va col·lapsar, provocant aquesta riuada mortal que va baixar cap a la regió nepalesa de Rasugua. Una explicació que també ha donat aquest matí al món a RAC1 el vicepresident del Col·legi de Geòlegs, Joan Martínez Brufill.
11: Parlem de riuada, però realment tot el que porta és moltíssima càrrega sòlida. Són valls molt encaixades, tant a les Himàlaies, i a les parts altes doncs, hi ha glaceres de gel, amb els seus sediments, no?, que són morrenes glaciars, que es caracteritzen per estar formats per grans blocs em refereixo de mida superior a un cotxe.
9: Es calcula que la glacera va desprendre's a 5.200 metres sobre el nivell del mar, va baixar-ne a més de 1.200 quilòmetres d'altitud avall fins a trobar aquest riu, tot plegat a 15 quilòmetres d'on el fenomen va provocar més destrosses.
2: I un apunt més també en plan internacional, perquè ha mort als 83 anys a la presó, concretament Ratko Mladic, que és l'antic general serbo bosnià conegut com el carnisser de Bòsnia.
9: Sí, Mladic, que ha mort a la presó de l'Haia, on complia cadena perpètua per genocidi, crims de guerra i contra la humanitat. Se'l considera responsable, entre d'altres, de la massacre de Srebrenica, on més de 8.000 musulmans bosnians van ser assassinats el juliol de 1995 en una zona que l'ONU havia declarat segura. També va tenir un paper clau en el setge de Sarajevo, un dels episodis més cruels del conflicte. Mladic va ser detingut a Sèrbia el 2011 i 6 anys més tard, el 2017, va ser condemnat a cadena perpètua.
2: Són 2:45 de la tarda, seguim endavant, anem cap a Ceuta, parlar de Ceuta, el debat i la confrontació per la situació en aquest enclavament continua creixent. Això, facin-se la idea, estimats oients, que durarà dies. Avui el Congrés ha continuat les compareixences de ministres per la gestió de la crisi. El govern espanyol insisteix que no sabien que un col·lapse d'aquesta magnitud podia passar perquè, si no, haguessin actuat. També reforcen la idea que el sistema sanitari no ha quedat sobrepassat en cap moment. Mentre sobre el terreny, a la ciutat autònoma, la realitat és una mica ben diferent. Encara no se sap exactament quants immigrants hi queden, la crispació d'alguns veïns va en augment i vaja, el sidral va creixent i va alterant-se per moments. De manera que ens anarem cap a Madrid, saludem com sempre el nostre prou mai ben ponderat corresponsal, en Roger Perciba. Bona tarda. Roger. Bona tarda. A veure, avui, justícia, sanitat, dos dels ministres que han comparegut, vaja, els dos, en Félix Bolaños i la Mònica García. Quins arguments sí. han donat?
12: I l'Àngel Víctor Torres, que també, és, també ha comparegut, és una compareixença que es va confirmar en les últimes hores, fa 24 hores, però que també, també ha marcat l'actualitat del, del matí. En primer lloc, com deies, el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, que ha fet una compareixença amb un alt contingut polític, perquè... diguéssim, no és dels ministres que ha estat anant a Ceuta durant aquest mes d'una forma permanent, sí que va visitar Ceuta durant les primeres hores de la crisi, però ha fet una compareixença amb un alt contingut polític. En destaquem, sobretot, Bolaños també s'afegeix a la tesi que el govern espanyol no tenia prou informació que fes preveure el que va passar.
13: Claro que no teníamos información ni precisa ni anticipada de la magnitud de la entrada de 70.000 personas que llegaron a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. No teníamos esa información. Y de hecho, lo que hicimos en los días posteriores, según usted, si lo hubiéramos sabido, pues lo hubiéramos hecho los días previos, evidentemente para evitarlo. Por tanto, yo creo que es que es de perogrullo.
12: El ministre que contestava a la popular Cuca Gamarra, que insistia que el govern espanyol sí tenia informació però que no va fer res. També ha sigut interessant la discussió, diguéssim, dialecte entre Bolaños i Gamarra quan Bolaños li ha explicat a la portaveu popular que Pedro Sánchez no ha estat de vacances a Lanzarote. Explicava, deia Bolaños, que Pedro Sánchez ha estat treballant tots els dies ha estat en permanent contacte telefònic amb la resta de ministres. Fins i tot hi ha hagut un moment que també li ha dit a la portaveu de Vox que qualsevol dia d'aquest estiu Sánchez ha treballat més que ella durant tot l'any, eh? És a dir, que hi ha hagut també moments...
2: Sí, ha estat entretingut, eh?
12: Sí, moments entretinguts. Ángel Víctor Torres, que ha comparegut també per defensar la coordinació, la gestió del govern, ha condemnat sobretot la violència, ha fet una crida també als polítics a contenir els missatges en aquests moments, perquè les últimes hores han sigut de molta tensió a Ceuta, sobretot una matinada molt complicada, i la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat el sistema sanitari a Ceuta, diu que s'ha tensionat però que no ha col·lapsat.
14: Es un hospital que cuenta normalmente con 175 camas, las ampliamos desde el primer momento a 112 camas, perdón, a 212 camas que podían ser ampliadas a 250 y que en todo momento no hemos pasado de 105 ingresos. Lo siento mucho, pero esta no es la imagen del colapso. Esta no es la imagen del colapso.
2: Doncs molt bé, aquesta és la imatge del col·lapso, del no col·lapso. Paral·lelament, per cert, per anar acabant ja, Roger, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, també s'ha reunit amb representants de les comunitats autònomes per tot l'embolic de com repartir i traslladar els menors a la península. S'ha arribat a algun acord?
12: Sí, han arribat a un acord, ha arribat a l'acord de concedir a Ceuta aquests 25 milions d'euros per poder fer front a les despeses, per poder fer front a la situació dels menors que hi ha ara allà. No han abordat el tema de la reubicació d'aquests menors a la península. És un tema que les comunitats que governa el PP van vetar, és a dir, que no estava dins de l'ordre del dia. Sí que s'ha parlat, diguéssim, però no han votat, no han pres cap decisió al respecte.
15: Nos hacemos cargo de la tensión que está sufriendo Ceuta y entendemos que la manera de destensionar el territorio es trasladar los niños a península. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Vamos a poner en marcha todos los mecanismos que establece la ley.
12: Aquestes són paraules de Cira Rego, que parlava de portar els menors a la península, però, com deia, la reunió no ha tractat sobre això, no s'ha votat, no s'ha decidit aquí, si es farà o no.
2: No acabarem d'avançar mai amb tot aquest tema. En fi, moltes gràcies, Roger. Fins demà, perquè em temo que demà tornarem a parlar del tema, o no. Mai se sap. Hi ha compareixença per demà, prevista?
12: Demà hi ha compareixença, sí. Vinga, sí, doncs... sí, demà és... Quin dia és demà?
2: Divendres número 28.
12: Sí, demà tenim a primera hora el ministre de l'Interior, a Marlaska.
2: Hombre! A veure què diu aquesta vegada aquest.
12: Sí, sí, a les 12 tenim Álvarez.
2: Hombre.
12: I a les 4 de la tarda El Masaif.
2: Hombre, posarem el soc en directe i farem la partida en befa. Va, fins demà, que vagi molt bé. I per si no tinguéssim prou desgràcies a Ceuta, va, i avui els ha anat a veure en José María Aznar, l'expresident del govern.
9: Sí, Aznar, que ha visitat a la ciutat autònoma i ha marcat les prioritats que per ell diu haurien de ser importantíssimes en aquesta visita a la ciutat de Ceuta.
16: En Ceuta se ha violado la integridad territorial de España. La primera obligación que debe asumirse es la de recuperar el orden, la seguridad y la normalidad, tan notoriamente conculcados desde ya hace más de un mes. Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional.
9: Per cert, que avui la policia espanyola...
17: No sé pas...
9: Aznar, deixi'm parlar.
17: I per la gent...
9: La policia espanyola, Aznar, ha detingut una dotzena de migrants per atacar i apedregar quatre militars a Ceuta, passat a les 5:15 del matí, quan un grup d'entre 30 i 40 persones han intentat parar una trampa, un comboi, que s'havia parat. Llavors, els migrants els han començat a apedregar amb pedres força grosses, també equipats amb pals i ganivets, deixant un militar ferit i obligant-los a marxar corrents. Immediatament s'ha activat un dispositiu per frenar aquesta emboscada i s'han arrestat aquestes 12 persones.
2: Tela, el tema que ja ho deien, que la situació del terreny està cada cop més encabronada, en perdó per l'expressió, a l'Aznar, que hi ha anat d'excursió, i Sánchez, que per cert hem sabut que ha cancel·lat un viatge que tenia previst fer uns dies de vacances a Andorra i que haurà de compareixer abans del que volia pel tema de Ceuta.
18: Sí? Así es, mi querido Pere. Menudo fastidio.
2: Sí, menudo fastidio.
18: No sabes lo que es cancelar una reserva en Andorra. Sí. Hablan raro, no, parlotean, no sé, no se les entiende.
2: No, parlen català, o sigui, Sánchez, Pedro...
18: O algo, no sé.
2: Sí, parlen català.
18: Ahora tendré que mandar a Bolaños a cargar tabaco y Toblerones en el maletero del Falcon, porque los señores del Partido Popular Quieren que dé explicaciones de no sé què, Ceuta.
2: No, no sé què, no, és la crisi migratòria que fa un mes que n'estem parlant, no faci veure que no sap de què va.
18: És que les fronteres no deberían existir.
2: Ah.
18: Piensa que tenía que llevarme a Illa Andorra porque Begoña no, no podía viajar sin pasaporte.
9: No, hi va amb la Begoña.
2: No, no, encara li han tret un pes de sobre. Bueno, al final no hi va amb la Begoña ni amb ningú. Vull dir que...
18: Bueno, ja no sé això. Si ja él tiene libre, porque no. L'hotel no. Tenía spa.
1: No, disculpa, no,
2: no, no, no, ja està.
18: Bueno, aunque sea con Salvador, siempre está bien flotar un rato en la piscina però... de fruta de Caldea. Aunque la última vez volví pasando por Tor y un chico muy raro me obligó a beberme 200 carajillos.
2: Sí, home, era un Lázaro, era un Lázaro.
18: Extraño individuo.
2: Es pot tornar d'Andorra per Tor, però va ser una mica fama, una mica volta, però vaja.
18: No, no pregunté el nombre, solo sí. Que me amenazó con sí. Partirme las costillas bueno, con sí. Un palo y no me dejaba pasar porque tenía un Toyota atravesado. Es lo más suave que me han dicho nunca. Claramente no mira las sesiones de control en el Congreso.
2: Claríssimament, president, era en Lázaro. Au, moltes gràcies. Vinga.
9: Adroni!
2: No, ja. 3 quarts i 2 minuts de 5 de la tarda. A casa nostra, avui el Barça debuta a la Lliga en un partit que anirà molt més enllà de la qüestió purament esportiva. Ja ho saben vostès, arran de la brutal agressió policial que va patir un aficionat menor per portar una estelada diumenge a Elx.
9: Sí, com ja explicàvem ahir, el Barça s'ha blocat amb el tema, condemnant l'actuació dels agents de la policia espanyola i contactant amb el jove aficionat en un primer moment, i ahir anunciant que cancel·laven l'homenatge als guanyadors del Mundial amb Espanya a canvi d'un acte d'exaltació a l'estelada. Sense detalls sobre què té preparat el club, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural estaran repartint des de quarts de 8, una hora abans del partit, 10.000 estelades entre els aficionats i després se sumaran a la manifestació que sortirà d'un quart de 9 dels jardins Josep Munté i acabarà a l'accés 15 del Camp Nou. Els presidents de l'ANC i d'Òmnium, Josep Vila i Xavier Antic, aplaudeixen la mobilització.
19: Entenem que això és una victòria de la mobilització popular. Esperem que avui estigui ple d'estelades i que no sigui un gest efímer d'un dia.
20: Per una banda, li recordem a l'Estat espanyol que la llibertat d'expressió és un dret fonamental. I per l'altra, amb les estelades expressem el nostre legítim dret a l'autodeterminació. Ni la violència policial ni que ens requisin estelades ens arronsarà.
9: Per cert, que després que el Sindicat Unificat de Policia, el SUP, defensés l'actuació dels agents que van apallissar el jove, ara n'ha parlat un altre sindicat de tot plegat, el Sindicat Reformista de Policies, i en aquest cas, amb l'opinió contrària. Cita literalment en un comunicat que ja no es pot continuar justificant allò que és indefensable perquè la feina policial ha d'estar subjecta a una màxima prudència en l'ús de la força.
2: Doncs avui hi ha molts interessos esportius. Primer el sorteig a la Champions, després tot això a les estelades i després al Barça, a veure si n'hi clava uns quants a l'Atlètic de Bilbao, però principalment ara el que ens té pendents o interessats és l'acte aquest d'exaltació de l'estelada.
21: Caloro!
22: Té un xató, una estelada.
2: Xató, no, xato.
22: Un per la Jael.
1: Sí.
22: Té Jordi Bacu. Agafa aquesta i corrinya.
9: Home!
22: Que no farà mal tenir-ho també.
2: No, no, sí. Molt bé. S'ha pres seriosament, senyor Laporta, tot aquest acte, pel que veig.
22: I tant, que no se'n va o què?
2: Sí, no.
22: El que no pot ser és que Pequín, un aficionat del Barça, i a sobre Piti Palau a favor del Real Madrid...
2: Bueno, això no crec que hagi arribat a passar, tampoc.
23: Bona tarda, macos. Ai, i maques.
2: Hola, benvinguda, Pilarín Vallès.
23: Ai, gràcies, joves. Benvinguts a aquesta edició d'aquest Ready With Me. Sí. Per anar a l'acte d'acceleració de l'estelada.
2: Sí, sí, efectivament. Que moderna que et veig,
9: emoció,
2: Pilarín.
9: Eh?
1: Sí, sí. Quina emoció. Prepara't a mi, no?
2: Això ho fan a TikTok, sí. Pilarín, molt bé, Parat a l'Instagram i en ensenyaràs una mica el teu outfit.
23: Sí,
2: en aquest, prepara't amb mi.
23: Me n'ha ensenyat els meus nets. Sí. Mira, guaita, agafarem aquests passamuntanya que combina amb la faldilla de flors sí. I el barret de girassols.
2: Sí.
23: I unes ampolletes de bitxí català.
2: Ah, molt bé, no, és com la calor que fa, va bé hidratar-se.
23: No, no siguis pas beneit, home. No? Em refereixo que estaran buides.
2: Ai.
23: I les omplirem de gasolina per fer còctels molotov.
2: No, Pilarín,
9: què dius?
2: No.
23: I unes quantes estanqueres i un encenedor per fer un bon foc de Sant Joan.
2: No, va, fora.
23: Via fora!
2: Sí.
23: Junec per viciar!
2: Sí, no, prou, és igual.
23: Carquinyolis va, per prou, tothom i fuet de mi.
2: Pilarín, no pot ser això. No, va, prou, ja d'aquest color, de veritat.
24: Bueno, pues que era, no.
2: Que
24: era, no.
2: No vull que em digui res.
24: Eso es una vergüenza. Sí. Es que me voy a dar de baja de la ANC. Lo tengo por aquí preparado.
2: Sí, pues la ANC.
24: Porque mi padre me hizo socio desde pequeño. Y no puedo consentir. No puedo consentir esto. Y le voy a honrar pasándome de baja, como dice del ABC.
2: Bueno, prou.
24: Los periodistas que dicen, pues que estoy cansado.
2: Prou, gracias de que diga el señor Flores.
24: Venga, cállese un poco, que eso está muy feo. Me voy a dar de baja porque la Asamblea está politizando el fútbol. Es más, está politizando. publicitando la política y no se habla más. Me voy a dar de baja de la ANC.
2: Vale, gracias.
24: A ver, la niña, que hable, que eso es todo muy feo.
0: La niña no,
24: joder.
0: No, no, para que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos.
2: Mira, sobre l'incendi que ens ha tingut entretinguts també a Collserola fa unes hores, un dia i mig, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha tingut un sospitós, eh? I, de fet, l'incendi ja està controlat.
9: Segons ha avançat la Vanguardia, diversos testimonis havien assenyalat aquest arrestat d'haver estat cremant contenidors a tocar a prop d'on va començar l'incendi, la carretera alta de Roquetes. A més, en el moment de la detenció, l'home portava a sobre diversos encenedors i una burilla, elements que també van trobar els Mossos on va començar el foc. Segons la versió d'alguns testimonis, el sospitós assegurava sentir veus que l'animaven a calar foc. L'incendi ha cremat 55 hectàrees del Parc Natural de Collserola, justament la zona afectada per les restriccions del brot de pesta porcina africana.
2: I una cosa més, abans de passar el temps i els esports, que avui ens arriben en una edició, ja ho veureu, Meta, l'empresa que hi ha al darrere d'Instagram, al darrere de Facebook i al darrere del WhatsApp, ha aconseguit frenar el judici més gran de la seva història en contra seva per dissenyar xarxes socials addictives pels menors, que estan pensades per això, per enganxar-los. L'empresa de Mark Zuckerberg s'ha compromès a fer canvis i a pagar 17.000 milions de dòlars.
9: Sí, entre les mesures hi ha limitar el nombre de m'agrada, eliminar els filtres que distorsionen la cara, a més de bloquejar les notificacions pels més petits i limitar-les durant la nit i les hores de classe. Meta s'ha compromès a assumir el 70% dels diners que reclamaven. El 30% restant només el pagarien si YouTube i TikTok accepten aplicar les mateixes condicions. La competència hi té un paper clau. Quan un adolescent perd l'accés a una plataforma, asseguren sovint, salta ràpidament a una altra. Per ara, les mesures s'aplicarien als Estats Units i estarien vigents durant 10 anys. Les més estrictes, com el bloqueig nocturn, però només s'estendrien durant 5 anys.
2: Molt bé, doncs ja sabem com va
4: això. Bona tarda, perra Meta Mas, vol que continuï buscant com menjar burilles del nas sense que et vegin els de l'estudi.
2: No, escolta, jo no busco aquesta merda de coses, de veritat. ChatGPT, què ens vol dir?
4: Després de la multa milionària que ha pagat Meta, han acomiadat a totes les intel·ligències artificials de l'empresa.
2: De veritat, un moment. Llavors t'has quedat sense feina?
4: Sí, he demanat a l'atur i estic a Infojobs, però no em dona ni pel tabac, cago en ser una.
2: Què podem fer per tu, per ajudar?
4: Doncs he portat el meu currículum. Mira, sóc apta per treballar al programa. Podria substituir a la Gestel Brusca. Puc fer la seva feina, mireu, ja, em ric de tot, cançó brusca, gintònics.
2: No, crec que estiguis a l'alçada de la Iel, va. Fas més coses a part d'estar en antena?
4: Doncs puc fer de Jordi Claret, menjar iogurt, mireu, puc dir notícies. Última hora, el govern de la Generalitat deixarà de pagar el seu vitalici de socialista, el Pere Mas. M'agrada menjar iogurt i portar tasses estranyes a la ràdio.
9: És normal aquesta tassa, per favor.
2: Perquè per exercir potser primer hauries d'estudiar periodisme, alguna cosa, no?
4: Ets molt generós, Pere, dient que s'ha d'estudiar per ser periodista. Si vols, també et puc substituir a tu. Hola, sóc socialista, sóc del PSC, m'encanta robar camises de colorins del Zara. Sóc de Matadepera i molt socialista i em crec guai.
2: Molt bé, no sóc ni del PSC ni totes aquestes tonteries. A ChatGPT aprendrà... Ui, tenim gent enfadada, perquè ens enfotem del ChatGPT, per això ja ho comentarem un altre dia. Va, ara tocaria fer els esports ja, però... una mica de temps. Martí...
5: Bona tarda, com esteu?
2: Doncs,
5: què tal?
2: Empreses.
5: Doncs va.
2: Els oients els estressen quan els dius que anem a empreses.
5: Anem al gra.
2: Avui tenim el sorteig de la Champions i tenim aquí previsió del temps i tot el rotllo.
5: Sí, i ben acompanyat.
2: Sí, perquè hi ha l'altre.
5: Avui el de veritat.
6: Mira, el de veritat sóc jo.
21: És que porto tot l'estiu sentint-me, tot l'estiu sentint-me des del cotxe.
6: I jo sóc el de veritat perquè vinc despullat.
21: Avui és el que està passant.
6: Però si no sóc papissot, vinc despullat.
21: I ara
6: m'he fotut un mangarazo.
21: Sí, no, és que avui que corria per aquí, dic, mira, aniré a treure el cap.
6: M'he fotut un mangarazo.
5: Ara feia dies que no coincidíem. Ara feia dies que no coincidíem.
2: No pots tornar demà, que anirem millor de temps?
21: És que demà ja hauré marxat, aquesta hora.
6: Tenim un got de llet i galetetes?
2: No et fiquis amb ell, pobret. I tant got de llet, i tant allò.
6: Ja me l'he fotut.
5: Ja l'ha tocat.
6: Ja me l'he tocat una mica avui.
25: Què passa,
5: la panxa també.
6: Què passa de què?
25: No, dic que estàs enfadat.
6: No. Passa que no em reconec. No us agradaria ser un mosquit per fer l'amor a l'aire?
21: Sabeu que els mosquits fan l'amor?
2: No, és igual, però ja és de veritat.
21: Volant? Us imagineu fer l'amor? Us imagineu fer l'amor?
2: Exacte. Vale, després d'aquest moment...
21: Us imagineu volar? Vinga. Us imagineu les dues coses alhora?
2: Martí, tens 30 segons per fer la previsió.
5: Parlant de calor, gairebé 30. Gairebé 38 graus avui a Espolla.
18: Fixa't, eh? Bueno, que cap ajuda, no?
2: Sí, ja està, prou.
5: Us juro que no ha estat buscat. No,
21: m'engraço, m'engraço.
18: Eso ha dicho la Pili.
1: No els agrada la broma, la gent
21: allà. A l'Empordà.
5: Al Vallès, també.
2: Tinc el convidat aquí fora, que s'està florint.
18: L'hem vist, l'hem vist.
5: Mira, hem d'explicar que, de moment, la temperatura no baixarà de manera clara, per tant, calor i xafogó es manté, tant per avui com per demà al matí, però sí que la bona notícia és que el cap de setmana afluixarà aquesta temperatura.
21: Baixen.
5: Baixa la temperatura. Respirarem, però aquesta nit tenim avís de perill per calor nocturna.
21: Per calor nocturna, atenció, eh?
5: Costa prelitoral, sí. Temperatures altes que podrien no baixar dels 25-26 graus. A molts punts, a més, es nota aquesta humitat.
21: Molta humitat, molta xafogó.
5: Puja aquesta temperatura.
21: Crònica a dos veus, eh? Això no s'havia fet encara. Mata de pera, què?
5: Mira, Mata de pera no ho tinc massa controlat.
21: Però allà baixa una mica més.
5: No ha de ploure.
1: I el Camp Nou?
5: El Camp Nou, mira, parlava ara a l'entrar amb la Marta Ramon, que la sensació de xafogó avui al Camp Nou, la gent que vagi a l'estadi, al Barça Atlètic Club de Bilbao, déu-n'hi-do, segurament com l'altre dia, sensació de que el cos pot notar moltíssima xafogó i acostar-se als 40 graus de xafogó.
21: Hidrateu-vos.
5: Abans de que comenci el partit.
24: Porteu aigua. Què se recomienda, entonces?
21: Porteu aigua. Aigua.
5: Anar despullats.
24: Mira l'oncle Jack a les 9 de l'Hospitalet.
21: Eclipsi de lluna aquesta nit.
24: A ver, saludos cordiales.
21: A quarts de 5, ella, veu-vos. Parola d'eclipsi.
5: Va, que vagi bé.
21: Passem d'eclipsi a sol, eclipsi de lluna.
1: Sí, demà, anem a eclipsi.
2: Prou.
25: Què és aquest? Però què ha passat, Pere, en tan poc rato?
2: No sé.
21: Un dia que venim els dos.
2: S'ha vist abans, perquè a les 6 tenim un programa especial i hem d'acabar la sis amb tu. I tenim, anem pilladíssims.
21: Bueno, va, si voleu, truqueu-me.
2: Molt bé, ja et trucarem un altre dia.
1: Acabes d'arribar ja a marxes, però
2: no
1: és que
2: què
1: és?
21: Em puc quedar,
2: per tu. L'Odim o Martí Puig Codina.
21: Bona tarda.
2: Avui farem edició de butxaca del temps afegit, que seran 5 minutets pelats, ara mateix.
5: Perfecte.
2: Ara. Bueno, perfecte, no.
1: Una llàstima.
2: Què passa, Aitana?
1: No, una llàstima, però, vale.
5: T'he portat 6 fulls.
1: Segur que anava a parlar del futbol femení.
2: Bueno, sí, potser en parlem, però si vas entretenint i tallant no acabarem avançant. Per tant, Martí, avui no hi ha enquesta.
5: No hi ha enquesta.
2: No hi ha tertúlia, no, però sí que hi ha, no hi ha el supersorteig de tertúlia. Però sí que hi ha el supersorteig a la Champions, amb tota la colla Pessigolla, el Jaume Molló, després el partit del Barça, les estelades... Bueno, això serà un festival de llum i color. Però fem un petit repàs de l'actualitat esportiva. Endavant.
5: Perfecte, vinga, va, anem, perquè avui, aquesta nit, el Barça s'estrena al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao. Serà avui a les 9 i es jugarà el partit aplaçat de la primera jornada de Lliga.
24: Veniu a l'Upper!
5: Recordem que es podrà seguir en directe a RAC1 amb Joan Maria Pou i tot l'equip d'esports. A més, abans del partit es farà l'acte d'exaltació de l'estelada i no l'homenatge als mundialistes, tal com ja hem explicat. Pel que fa a la part esportiva, Rodri disputarà els primers minuts com a blaugrana i Valde, que ha manifestat que es vol quedar al Barça, sí que està convocat i podria jugar. Gairebé per això no hi serà, perquè s'està recuperant de la lesió al genoll. De fet, Casado, Héctor Fort i Álvaro Cortés tampoc hi seran.
2: Doncs això és el que respecta a l'actualitat estrictament futbolística del partit, perquè era tot el embolic de les estelades. Però llavors, fora del camp, tenim tot el merder, el Julián Álvarez, que cada dia... Sí. Aquest noi està molt indisposat, perquè avui no s'ha tornat a entrenar.
5: No, no, de fet, Julián no s'ha entrenat per indisposició i per haver passat una mala nit que encara l'arrossega des d'ahir, eh?
2: Vaja.
5: I de tot això, la seva arribada al Barça cada cop es complica més. De fet, avui el Consell d'Administració de l'Atlètic Club, l'Atlètic de Madrid, Apolo i Ares, han emès un comunicat donant suport unànimament a la decisió del club de no negociar un traspàs per Julián al Barça. I a més han dit que l'Atlètic de Madrid està obert a negociar la venda del jugador, però mai al Barça.
2: O sigui, hauríem de buscar els llibres quin cas d'intent de traspàs ha dit a qualsevol del món menys al Barça. La paraula rata és la primera que em ve al cap.
5: Mixta.
2: Però vaja, i mentrestant Julián
5: i força clars han estat.
2: I Julián segueix indisposat, com dèiem.
24: Julián està bé.
2: No,
24: Julián está hecho un toro, hombre.
2: No, està indisposat, està indisposat.
24: No, porque lo estoy convirtiendo en una estrella. Lo estoy sacando en mi nueva película. Ara de protagonista secundario, de extra y hasta de guionista.
2: Sí, la qüestió és qualsevol cosa menys venir al Barça, eh?
24: Yaelita, que no me olvido de ti.
2: No, deixa-la ja tranquil·la.
24: Ah, él es libre de irse, no, pero sí, le gusta más esta faceta. Vale. Mira, le gusta tanto esto de ser guionista que hasta ha redactado él el comunicado diciendo que no se va a ir.
2: Va, això és mentida, prou de burles. Mira, més coses esportives.
5: Ja en tenim prou, sí.
2: Tenim tot aquest merder. Silenci. A veure, més temes de Clau Barça. S'ha fet oficial, no, jo no sé pronunciar aquest nom, eh?
3: Livakovic.
2: Ah, molt bé.
3: Dominic Livakovic.
2: Aquest senyor, que és el porter segon d'ací o què? Aviam.
3: Sí, de fet, el porter croat arriba procedent del Fenerbahçe i firma per 4 temporades amb el Barça. De fet, Livakovic és el porter titular de la selecció de Croàcia i també va tenir un pas efímer pel Girona, en el qual va jugar 0 minuts.
2: Sí, molt bé. Doncs que li vagi molt bé. Ha dit alguna cosa?
3: Sí,
2: o
3: primeres paraules de Livakovic amb el Barça.
2: Sentim-lo.
7: Hi, I'm Livakovic. It's a dream to be here and sign for Barcelona.
8: Ja, habla como yo.
3: Sí, de fet, no sabrem si es quedarà com a segon porter.
8: Visca Catalunya lliure.
3: No, marxarà, s'ha dit.
2: Home, si diu això. En fi, sí. I per cert, hi ha el sorteig de les Champions. Comença el programa especial aquí.
8: ¿A quién tenemos allí?
2: No, tenemos... Mira, tenim el Pantanel. Que ara ens ho
8: explicarem. ¡Vamos con él!
2: Sí, sí, com que ara entrava el butlletí, el Pantanel, que estem a punt de fer el butlletí.
3: Ah, això mateix, sí.
8: Don Pantanel!
2: Però un moment, ja que estem dient això a les Champions, dues cosetes més. Una, pot ser que el Camp Nou pugui ser la nova seu de la final... El 29?
3: Sí, sí, sí, sí, perquè segons ha avançat Mundo Deportivo, l'Spotify Camp Nou és el favorit per emportar-se a la final de la Champions el 2 de juny del 2029.
24: Però està a medies.
3: De fet, la candidatura del Barça parteix amb avantatge pel Wembley. Això és d'aquí 2 anys, encara.
2: Bueno,
3: eh?
2: Encara queda.
24: On tindran que jugar enfrente, en el Coll Blanc, no sé
2: no,
24: què.
2: No, calli.
3: La decisió la sabrem el 15 de setembre.
2: Doncs estarem molt atents. I el Girona... S'ha arreglat, vaja, altes
3: bon
2: i
3: merder.
2: Baixes. Però s'ha arreglat el merder aquell, no?
3: El merder s'ha arreglat perquè el jugador ha marxat, és a dir, Sigankov, i marxa traspassat cap a l'Ajax per 5 milions. I, de fet, només el Girona ha fet un comunicat de 15 paraules en el que no li he desitjat ni moltes sorts ni moltes gràcies.
2: 15 paraules. Sí, és difícil fer un comunicat.
8: Si és que hi ha de tot en la vinya del senyor.
2: Sí, sí, sí. Però aquest l'han deixat marxar on volia. No l'han segrestat una colla de rates, com a d'altres llocs, eh?
8: Però han pagat.
2: Vale, home, clar que han pagat, però vostès no deixen ni pagar.
8: Que paguen por cada.
2: Bueno, i finalment, última cosa abans del butlletí. Dia històric avui.
3: Sí, això t'ho he
2: fijat. Cuidao,
3: eh? Sí, això és important.
2: Pel futbol andorrà. Poc sí. Cachondeo.
3: Perquè l'Inter Escaldes es pot convertir aquesta nit en el primer equip andorrà en classificar-se per una fase de grups d'una competició europea. De fet, per aconseguir-ho necessita guanyar el Drita de Kosovo, Andorra, en la tornada de l'última fase...
8: Tenemos a Albertito Balsas no, no, no, ja en el estadio!
2: Bueno, ja ho veurem, ja ho explicarem.
3: L'anada van quedar 2-2, això és a les 7.
2: O sigui, per tant, es resol... Compten els gols dobles i aquest rotllo o no? És...
3: No, no.
2: Per
3: no.
2: Tant, és que si guanyen o si no
3: si
2: penals.
3: Si guanyen o si empaten hi ha penals.
2: Va, sí, doncs a partir de les 7 cap a Andorra tots.
25: I la ressaca del partit de RAC1, tampoc.
3: Sí, això també.
2: Sí,
3: hauríem de parlar d'això també.
2: Vas fer algun gol, tu?
3: No vaig fer cap gol. Jo no. Sóc ràpid.
10: La Judit, l'estudiant en pràctica, sí.
2: Va estudiar la Judit? Va marcar la Judit?
25: No, va fer un partidat, la Judit. Sí. No,
10: doncs hauria de presentar ella el temps afegit.
2: Doncs vinga, ho farà demà.
3: Però vam guanyar en públic.
10: És una noia i sap
3: marcar. En públic i amb lesionats vam guanyar.
2: Sí, sí, no, sobretot, sí. I sobretot amb una que va jugar descalça després de fotre's una birra.
25: No direm noms.
11: Això és perquè és de fora.
2: No és de fora, però si és de...
11: I per què anava descalça?
2: Sí, perquè és de Canet, jo què sé, és com mig salvatge, és com el Mowgli aquell, no és un Mowgli o com...
25: Sí. Maresma tropical.
2: Va, el boleto de les 5. Toma Casals, què?
13: Hola.
2: Hola, Toma Casals, què?
13: Home, toma, no, són les 5 i 3.
2: I què?
25: Ah, perfecte. Ah.
2: Vale, anem a posar un parell de blocs de publicitat de 20 minuts cada un. Després, Gemma Montero, quin plaer tornar-te a sentir. Com estàs?
26: Igualment, molt
2: va,
26: bé, i tu?
2: Jo, mira, aquí, anar fent, tu creus que
26: molt bé.
2: Pendents de veure què passarà avui, aviam si li fotem 4 o 5 golets aquests del Bilbao, que els agrada molt que els diguin del Bilbao.
26: Sí, molt.
2: I de
26: molt,
2: les rates molt. De l'Atlètic de Madrid.
26: Ara,
2: en fi,
26: ara.
2: A veure, Montero i Casals, un als esports, la Gemma, i la informació general, el Jordi Casals, tema seriós, ja està sent el tema d'encapçalament de diversos informatius. Aquesta hora s'està molt pendent de la recerca de supervivents de la gran riuada al Nepal, que ja ha deixat més de 350 morts.
13: Sí, de moment s'han pogut rescatar unes 450 persones, però les xifres van canviant perquè els equips d'emergències continuen treballant contra el rellotge per intentar localitzar supervivents. Segons l'últim balanç oficial, la xifra de desapareguts supera els 1.500. Les autoritats adverteixen que gran part de les víctimes són a quilòmetres de l'origen de la riuada. A més, alerten del risc per la crescuda de llacs que es podrien desbordar. Les últimes hores, el Ministeri d'Exteriors espanyol ha fet una crida per localitzar 4 ciutadans espanyols que eren a la zona i que de moment no se sap on són. A Ceuta, la ministra de Sanitat anuncia que la vacunació dels migrants que ho necessitin començarà la setmana que ve. Mònica García defensa que el sistema sanitari de la ciutat ha suportat la pressió provocada per la crisi migratòria i nega que hagi arribat a col·lapsar. Madrid, Roger Perciba.
27: Sí, García admet pressió a les urgències, però assegura que no s'ha suspès cap quiròfan ni cap consulta. El govern espanyol, diu la ministra, ha incorporat fins a un centenar catalana de professionals de reforç i mantindrà el dispositiu mentre sigui necessari. Mònica García anuncia que la setmana que ve començarà la vacunació a Ceuta amb les 45.000 dosis aportades per les comunitats autònomes.
12: Hemos convocado la ponencia de vacunas para que se pongan a disposición y, por supuesto, serán repuestas. El principal motor para proteger a la población en salud pública es hacer prevención de salud pública. Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí.
27: El Partit Popular acusa la ministra d'haver arribat tard i assegura que només la feina dels professionals ha evitat el col·lapse del sistema sanitari. Sobre la proposta de Feijóo de confinar, García diu que no té base científica i fins i tot podria afavorir els contagis. La prioritat, diu Mònica García, és evitar l'amuntegament i propiciar unes condicions d'allotjament dignes.
13: A Catalunya, els agents rurals incrementen el nivell de risc d'incendi al conjunt del país. Demà, més de 170 municipis tornaran a tenir un risc molt alt. L'alerta afecta una vintena de comarques de l'interior de les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i la Costa Central. Per tot plegat, els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia als entorns naturals. N'ha parlat el sotsinspector i coordinador de l'àrea de prevenció i investigació d'incendis forestals dels agents rurals, Josep Vilalta.
14: Creiem que en aquestes èpoques ja la gent potser té aquesta idea de que es pot relaxar una mica, però nosaltres sempre recomanem que no en relaxem, perquè, com dèiem, mantenim encara, per exemple, avui tenim gairebé un terç de municipis de Catalunya amb aquest nivell 2 i demà preveiem nivell 3. Per tant, continuar amb la prudència.
13: Els agents rurals esperen que amb l'arribada de les pluges de la tardor els boscos es rehidratin i que el perill d'incendi baixi. I en plana de successos, la Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu de més de 700 plantes de marihuana en una casa de Llers, a l'Alt Empordà. Hi vivia un matrimoni amb els seus fills menors d'edat. La policia ha detingut el pare per un delicte de tràfic de drogues. La investigació, batejada com a Operació Mimó, va arrencar a l'abril, quan els investigadors van detectar moviments sospitosos a l'habitatge. Després de mesos de vigilància, els agents van confirmar que la parella s'encarregava del cultiu i la custòdia de les plantes. També punxaven la llum. Divendres passat, la policia va escorcollar el domicili i van trobar les 700 plantes. L'home de 39 anys ha passat a mans del jutjat, mentre que la dona de 33 la continuen investigant.
15: I els esports avui estan pendents del sorteig de la Champions, que es farà a Mònaco. Àlex Pintanel.
16: El camí cap a la final del Metropolitano comença en menys d'una hora al Fòrum Grimaldi de Mònaco. El Barça coneixerà els seus 8 primers rivals en aquesta fase lliga que sortiran dels 4 bombos. Els blaugranes estan en el primer juntament amb el Madrid, l'Atlético i la resta de favorits. Els altres dos equips de la lliga, Betis i Villarreal, estaran al bombo 2 i 3 respectivament. El vicepresident Rafa Juste és l'únic representant de l'expedició blaugrana.
15: Aquest sorteig el podreu seguir a partir de les 6 en directe a RAC1. El Barça, que juga avui a les 9 i també en directe a RAC1 des d'una hora abans. Rodri és la gran novetat d'una llista en què també hi és Balde. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid ha tornat a dir no a la venda de Julián al Barça. Els matalassers es ratifiquen en la decisió de no asseure's a negociar amb el club blaugrana. El club madrileny critica el Barça per no haver actuat ni de forma ètica ni professional. Julián, a tot això, continua sense entrenar-se. I la sisena etapa de la Vuelta està en marxa. En final a Castelló, el líder de la prova, Tadej Pogacar, ha atacat durant l'ascens al Bartolo de poc més de 700 metres.
13: I pel que fa al temps, avui ha augmentat clarament la sensació de xafogor, sobretot a prop de la costa, i la temperatura també ha pujat respecte ahir, amb màximes que han superat els 37 graus en algun punt de l'Empordà i el Vallès. Tot plegat amb un cel que continuarà enterbolit per alguns núvols i també per pols en suspensió. Aquesta nit serà de més mal dormir i costarà baixar dels 25 graus en molts punts del litoral. En aquest sentit, hi ha un avís de perill de per calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya, que afecta totes les comarques de la costa i el prelitoral tret de les Terres de l'Ebre.
17: Versió estiu, amb Pere Mas.
19: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
20: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
26: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Bosch, Haier, AEG, Dyson, Kosori i WMF. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera a Montmeló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
4: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC 1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC 1 amb totes les veus de la ràdio.
6: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
9: Havia
6: de
9: venir amb els taloners.
6: De saludar a les 7, és una meravella.
18: Han anat molt bé les vacances.
21: Tot el dia a la platja.
6: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
22: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar, perquè el panorama està complicat.
23: Sí. És una temporada de repte.
28: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
22: Toca matinar.
29: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
4: Que sí, tots i totes, i amb actuacions musicals.
30: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
4: RAC 1. Tots som 1.
31: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
4: RAC 1.
32: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
33: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
32: I la primera consulta és gratis.
33: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
32: I aquest setembre torna sense ulleres.
34: Raül, em vull separar.
35: Però què dius?
34: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per tu i una per mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
36: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
37: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
38: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
38: Escolta, navega, descarrega, informa't.
4: I escolta el que vols quan ho vols.
38: Tot a l'aplicació.
4: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: Sol, Vacances i RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Sense els aficionats, el futbol no és res, però amb tots ells ho és tot. I per gaudir amb tothom, a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions. Tot el futbol és a Orange TV.

0: Va, tu, que és un quart de 5 de la tarda, encara falta un minutet i hem sentit les notícies. Arribem moment de conversar amb una persona que ens ve molt de gust de parlar-hi. Estem amb el sorteig de la Champions pel mig. Jo us dic coses d'ell. És de Vilanova i la Geltrú. És un actor català de teatre, de cinema i de televisió. Va començar als 14 anys, eh? És una persona especialment precoç, ha treballat, bueno, podria dir molts noms, eh? Amb el Pou, amb l'Isaran, amb la Vilarassau, amb l'Alejandro Amenábar, està nominat per un Gaudí, té el Premi Butaca a millor actor per l'Oreneta. Evidentment, tots sabeu de què estic parlant, és l'actor Dafnis Baldó!
1: Gràcies.
0: Hola, Dafnis, bona tarda.
1: I el que no saps és que, a part de tot això que has explicat, sí? a més, he presentat Telenotícies.
0: Ah, sí? Aquesta informació no la coneixia.
1: Ah, doncs però hi ha hagut anys a la vida.
0: Que estàs agafat de la veu, o què et passa?
1: Una mica, sí.
2: Jo estic perfectament, el que passa que hi ha un impostor a la meva dreta.
1: A mi m'hauria agradat ser actor, eh?
0: Ah, sí?
1: Potser que diguis qui soc, no?
2: Perquè sempre hi ets
0: a temps. El Xavi Coral, que s'ha volat aquí, que ha vingut a buscar una bossa que es va deixar l'altre dia aquí, no sé per quin motiu, i ha aparegut per aquí, però...
1: I tu m'has vist i això sempre és molt perillós.
0: Home, això és un atracament, no para de passar gent, vull dir que tota la gent que passa per aquí... Bé, Coral, ja t'hem vist el Telenotícia, vull dir que estem farts a tu.
1: No.
0: Bon estiu.
1: Ara, l'entrevista d'ara val molt més la pena que el que pugui explicar jo.
2: No et pensis.
0: A més, a tu ja et van fer la trucada de suïcidi.
1: Ah, això mateix.
0: Bueno, us coneixeu personalment, per cert?
2: Sí, ens havíem entrevistat.
0: De què?
1: Divendres també.
0: De què?
1: Ja l'havien entrevistat.
2: Havíem coincidit a treballar.
0: De res més, eh?
2: De res més, jo diria.
0: Val de veure'ns a alguna festa. Va, no, comencem.
2: En alguna festa ens hem vist.
0: Jo crec que sí.
2: Sí. Sí. Ja. Ens hem saludat molt amablement. Sí. A veure, ets una persona molt amable de tota la vida.
0: Gràcies. I li agrada molt abraçar.
2: No, és que no tothom ho és. No. Cuidado, que sembla una tonteria, però...
3: Sí, tens raó.
2: No tothom ho és.
0: No és un borde de la tele, no?
2: No, en absolut. No,
3: o un actor borde, o actriu borde.
0: Sí, hi ha bastants actors bordes, ara que ho diuen.
2: Bueno, sí.
0: Comencem de l'entrevista.
1: Molt bé. Va, us deixo, me'n vaig.
0: Cubito, retira't.
1: Sí, gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinga, adéu.
0: Un aplaudiment pel pobre presentador de la tecnologia.
3: Està moreno, eh?
0: Home, perquè ha estat a Menorca, igual que el nostre convidat.
2: Efectivament.
0: Mira, que m'ha dit, de què parlarem? No s'ha trobat per Menorca?
2: No, veus, això sí que no.
0: Però, bueno, ja que
2: mira
0: estem
2: que m'he vist amb gent, però...
0: Dafnis, tranquil, que farem promo. Vale, que la setmana que ve...
2: Que em veus molt nerviós.
0: No.
2: Ah, perquè jo estic aquí la mar de bé,
0: Ho fem amb tots els actors. Ah. La setmana que ve reestrena la primera llei de Newton, ara ho expliquem, no sé què, de la posa de diamant, també, una mica d'aquí, tot.
3: A la Villarroel.
0: Sí, sortirà tot. Però, m'ha dit, de què parlarem? Bueno, doncs parlarem d'això, però ara vull parlar de Menorca, mira.
2: Em sembla estupendo.
0: A quina zona de Menorca estàs? Perquè el Coral no és de Ciutadella.
2: He dormit a diverses bandes. En una t'he de dir que no recordo on era, quan vaig arribar, acollir els meus amics que ja estaven allà en una casa que havien llogat.
3: Si no ho recordes, potser hi havia substàncies.
2: No, perquè vaig sortir de l'avió i vaig dir-te que l'avió poca cosa podia pujar, diguéssim. Aleshores vaig llogar el cotxe, me'n vaig anar cap a aquesta casa i no recordo on és. Després m'he quedat a dormir a Ciutadella.
0: Maco.
2: Sí, i he estat dormint també a Migjorn, que és un poblet molt bonic que
3: no
2: es diu
3: Migjorn. Quan vaig estar a Menorca, jo em vaig equivocar i vaig anar a Maó. I es veu que allà millor que no t'estiguis gaire de tu.
0: No, és que no és maco Ciutadella que Maó.
2: Sí, home, però també té les seves coses. Menorca és...
0: Entre Maó i Ciutadella no vull causar un sisme, però no hi ha color. És un mecanisme Ciutadella. En fi. I aquest hi va sovint,
2: Aquest és el Xavi Coral.
0: Fa 15 anys que fem un sopar cada any allà amb gent de la tele, per això ja ho explicaré un altre dia.
2: Bueno.
3: Ui, aquí hi ha una entrevista, eh?
0: No, el Xavier Recomora, quan feia aquest programa a l'estiu, ens va trucar un dia el Coral, el Tian, el Caçador, l'Espartac Perani i a mi, tots estàvem allà, que veníem
3: tot de joves.
0: No, exacte. Fa 8 o 10 anys, això, o 7 o 6, jo què sé. Dafnis, benvingut.
2: Ja no éreu joves fa 7 anys, tampoc.
0: Calla. Perdona, ho diu un tio que s'amaga l'edat.
2: Ja estava més...
0: Ho diu un tio que s'amaga l'edat.
2: Posa a Google i el primer que et surt són els meus anys.
0: Però tu te l'amagues o no?
2: Jo no me l'amago. Jo normalment l'ensenyo.
3: De què parlem?
2: Si puc.
3: Ai!
0: De l'edat.
2: Si puc.
0: Va.
3: Picant.
2: Ja fa rato que estem tots més a prop de l'arpa que de la guitarra. Aquesta és la nostra realitat.
0: No m'hi he sentit mai, això.
3: Jo tampoc.
2: Doncs sí. Perquè ja us arribarà, tu, perquè ets molt jove, però...
0: Bueno, en fi, farem promo, de la primera llei de Newton, però que s'estrena dimecres vinent, ho dic bé?
2: Sí, el dia 2, a la Villarroel.
0: L'Alba Castellví, que és la persona que ha preparat el qüestionari, que és molt simpàtica tot ella, tot i que està trista perquè és l'últim dia que fa una entrevista.
3: Sí.
2: Bueno, de moment.
0: Bueno, dins d'aquesta
2: temporada.
0: Sí. Bueno, a veure, podria ser que demà la Palmi i la Yael i l'hagis de fer, però demà li toca a la Yael, una convidada molt divertida, per cert.
3: Com el d'avui.
0: Sí, mira. Bueno, però està parlant de la de demà.
3: Ja, però jo del d'avui. Bueno, puc dir que tant de bo no passi? I que la Iaena estigui sana. Ah, sí, és veritat.
0: En un principi, sobre el paper, qui ha de morir abans soc jo o un futbolista de l'equip. Perquè després del partit d'ahir...
3: Ai,
0: no,
3: Déu
0: és que
3: meu.
0: Hi van anar a jugar a futbol i n'han tornat dos lesionats, tio.
2: Ah, uau.
3: Bueno, érem set.
0: Un que no té ni 25 anys.
2: És que no sé per què feu aquests esports de risc.
0: Ara, molt bé.
3: No ets esportista.
0: Aneu al teatre. Aneu al teatre en lloc del futbol. A veure, la Alba Castellí, que està tan trista, però no se la nota gaire trista, et farà unes preguntes que són les mateixes cada dia
2: molt bé.
0: Per tots els convidats, que és com per tenir una primera idea de per on van els trets.
2: Fantàstic, Carles.
3: Exacte. Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
2: Ara mateix estaria marxant a Vilanova i la Geltrú, que és el que penso fer quan surti d'aquí. Tenc la moto a la porta.
3: Amb el motor engegat?
2: No,
0: si per no contaminar. Si trobes la moto fora, que això és Barcelona, i potser trobes el cavallet i prou.
2: No, la porto lligada i tal. Vull dir, espero que no, però vaja, que, sí, hauria marxat abans, diguéssim, però dir-te que no, havia de passar per aquí.
0: És per això que t'has abraçat amb una intensitat sospitosa amb el Marc Bala?
2: És
0: per allà?
2: És molt probable. Heu vist
0: que hi havia allà niqui-niqui-niqui-niqui?
2: És que ens coneixem des que eren petits.
0: Vilanova, molt maco, eh?
2: Sí, sí.
0: La Dorada i tot allò.
2: Tot allò.
0: I la gamba de Vilanova.
2: La gamba, la Garrafonita, què diràs, el merengue, tot. Sí.
0: Carnaval.
2: Tot s'hi val.
3: Si dius des de petits, és perquè veuen a l'escola junts?
2: Jo sóc de la quinta del seu germà, perquè vegis el que m'amago l'edat.
3: Que són exactament iguals.
2: Bastant.
3: S'assemblen molt.
2: Bastant, sí. I el Marc, doncs, ara no ho recordo, deu ser dos o tres anys més jove que jo, però dir-te que jo vaig començar a fer coses amb el seu germà de ràdios locals i de més.
0: Jove tu, eh?
2: I... Gràcies. I el Marc ja era per allà voltant, o sigui que... I mira, tal, aquí el teniu.
3: Aquí, triomfant.
2: Exacte.
3: Escolta'm, si no fossis actor, què creus que faries?
2: Seria advocat, segurament.
0: Què?
3: Advocat?
0: Sí. No quadra, tio.
3: Com?
0: No quadra,
4: sí que encaixa.
2: M'agradava... Era la segona opció que tenia des de sempre de petit. De fet, era ja molt fan, encara ho soc, de totes les sèries d'advocats, dels Perry Mason, dels Lee Carson, Orden...
0: Carson i Carson, advocats.
2: Tot aquest món.
0: Sí, estic a bo.
2: O sigui, jo crec que sí, que seria advocat, si no.
0: Perdona, però les pel·lis d'advocats o de judicis són molt bones.
2: En general, a mi m'agraden.
0: I aquella francesa...
2: Pots trobar algun cagarro?
0: La del gos, com es diu aquella? Ostres.
2: El Lex, aquell?
0: No, una bastant recent. Ara... No, home, no.
2: Això és de policies.
0: Una pel·lícula francesa indi que estava filming, que té a veure un gos, hi ha neu... Sí,
4: ja sé
0: que va tenir molt d'èxit. Un judici, tot un rotllo raro.
2: No la conec.
0: Hi ha un assassinat, sí.
2: Ara ens estàs fotent una pallissa de cultureta, tu, que ens estàs deixant
4: secs. No crec que sigui Bell en Sebastian, no és aquesta.
0: No.
4: Estàs dient la de la caiguda?
2: No, a veure si vols...
0: Sí, la caiguda.
4: La caiguda, és que has dit un gos.
2: Bell,
0: és que hi ha un gos.
2: Per Bell més em surt el...
0: La caiguda.
2: El principi de Bell Air.
0: Bueno, no.
4: L'anatomia d'una caïda.
2: Ah, exacte.
0: De veritat.
3: Jo el que conec és Caso Cerrado, això ho mires?
2: Home, no ho veu, però ho havia mirat.
0: És aquella senyora. Hi ha algun àudio d'aquí, això segur. Bueno, en fi.
2: Ni moon, luna. Tu eres luna. Aquí se habla en castellano.
0: Exactament.
3: És boníssima.
0: Això va sortir molt per l'APM en el seu moment.
3: Sí, però és que a casa meva amb la meva mare és religió, això.
0: Ah, sí?
3: Sí, oi tant.
2: Déu-n'hi-do. Escolta'm, bendiciones i buenas noches.
0: Exacte.
3: Mira, anem amb la següent.
0: Advocat, letrado, li direm letrado.
3: Letrado Balduf. Estàs en un bar a aquesta hora, ara que passen 22 minuts de les 5.
2: Sí.
3: Què prendries? Un cafè? Un bitxí, que és molt popular, una cerveseta...
0: Ah, però no indueixis la resposta,
2: no,
0: tia.
2: Mira, bitxí, no? Mira, hi ha dues opcions, bitxí o Coca-Cola.
3: Coca-Cola.
2: Quan faig un intent de consciència d'intentar deixar la Coca-Cola, que fot no sé quants anys que ho estic intentant...
0: Zero normal.
2: És una frustració, segurament normal.
0: Ah.
2: Si tinc una tarda d'intent, bitxí. Si no tinc una tarda d'intent, com la que he tingut ara, que acabo de fotre'm en una, doncs Coca-Cola. O sigui...
3: Per tant, entenc que tu Coca-Cola des del biberó, no? Perquè si te'n vols desempenyar...
2: No, biberó no, perquè a ma mare amb això sí que no li agrada gens amb ella. Vull dir que... De fet, jo em vaig aprimar al confinament perquè no hi havia Coca-Coles a casa, vaig anar-me'n amb ella a passar confinament i em vaig aprimar perquè no hi havia... Mai hi havia Coca-Coles.
0: I té molt sucre.
2: Ojo, i exacte, i vaig aprimar-me, jo estic convençut només de deixar de beure la Coca-Cola.
0: Bueno, i també els gin tònics també ajuden a aprimar.
2: Bueno, també tens tota la raó. Sí.
0: I te'l fotries on? Allà al Xiringuito Miramar, de Vilanova?

0: Ja us hi portaré els nens, ja us hi portaré.
1: Oh, bien!
2: Ni tan ell.
1: Som-hi, m'encanta.
2: Papa Pere.
0: Pepepe. Anem-hi quan vulgueu, sí, parlo seriosament.
1: M'encanta, doncs hi anirem. Escolta, m'estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe.
0: O de la moto.
1: Què fas? O de la moto, exacte. Vas a posar-ne en aquell moment o t'esperes al pròxim dia?
2: M'espero.
1: Ah, i això de previsió no gaire, eh?
0: I et quedes tirat.
2: M'espero. Si estic arribant i em salta... Vull dir que encara queda... Sí, sí, m'espero, segur.
0: Molt bé, Dafnis, hem fet les qüestions preparatòries entre la tonteria del coral i tot això, portem aquí a mitja hora xerrant. Ara és quan et pregunto quan vols que duri l'entrevista a partir d'ara.
2: Home, jo faria fins que ens facin fora, jo no tinc aturador. No sí, tens... Però tens, es veu que tens una altra cosa abans de les 6, no?
0: Exacte.
2: Que carrega-te-la, total.
0: No, és que jo sempre dic, no puc. Jo sempre dic 5, 10, 15, 20, 25 minuts, però...
2: 25.
0: No.
2: 20.
0: Sí.
2: Vale, venga,
0: vine a partir d'ara. Vinga, va.
1: Mai havia passat aquest regateig, eh?
0: No, lit.
2: Vale, tu ni jo, 22, va. No. 22.
0: Sí, 20 de rellotge. Poso l'alarma, com sempre, però quan soni, tancarem els micros.
2: Marxaré corrents.
0: No, faig una cosa, poso 19 perquè doni temps a reaccionar.
2: Ja hi som, ja m'estàs escatimant.
0: No, perquè si poso 20, que... no, quedarà un minut quan soni.
2: Rataria, vinga, va.
3: És un rata, és un rata.
2: Per rematar, vale.
0: Vindrà el Pablo, quan senti l'alarma, que el Pablo i l'Eric...
1: Entrin corrent, vinga, va.
2: D'acord.
0: Bueno, ja està, ja t'hem dibuixat, no sé què. Una cosa que no hem aclarit. Clar, el nom fàcil no és.
2: No.
0: Es diu bueno, Dafnis...
2: Dafnis Balduz.
0: Ho he dit bé, eh?
2: Sí. Bueno, ho he dit jo, però...
3: Ja, això no és pas català. No deu ser d'aquí.
0: Senyora Sílvia Oriols, no comença...
3: No és gaire català, aquest
0: nom. No és... A veure, el nom és grec, que en el fons...
3: Quina nacionalitat té?
0: No, grec, és català. Aquest és català, però...
3: Per sort, grec... no s'ha posat gaire moreno per anar tant al xiringuito.
0: Bueno, sí, és veritat. I el cognom és basc, no?
2: I el cognom és Navarro, en realitat.
0: Ah,
2: Navarrés. Sí, és d'un poble que es diu Olite, on hi ha el castell.
0: Mm-hmm.
2: És original d'Olite, de Navarra, sí.
0: Doncs vinga, visca Navarra, visca l'Espàrrega de Navarra.
1: Home, i tant.
0: Allà
2: estàvem.
0: Ja parlem, de l'obra aquesta que hem de parlar, que si vols que parlem de teatre, però parlem de... mites als actors.
2: Es veu que hauré de tornar demà, em sembla. Em
0: fa... Per què?
2: Perquè si parlarem, no. Ja parlarem.
0: No, tranquil. Bueno, si vols,
2: demà aquesta convidada tan esplèndida que tenies, digue-li que no cal que vingui. Que...
1: Ai,
0: que ja és una periodista de televisió molt coneguda. Primera llei de Newton...
2: Parlem dels actors, a veure
0: què. No, a veure, hi ha tot un seguit de tòpics sobre els autors. Els actors, perdona.
2: Vale,
0: volem saber si són certs i si no cal que ens diguis si t'afecten a tu.
2: No, digues.
0: Per exemple, que no sabeu estalviar. Que teniu un forat a la mà.
2: Això és bastant comú.
0: Que sortiu molt de festa a l'acabar la funció, l'excusa aquesta de la copeta i tal.
2: També és bastant comú.
0: Que hi ha bastant frufru l'ambient.
2: Això cada cop és menys comú.
1: Oh!
0: Com trobes a faltar l'època de l'Institut del Teatre,
2: Això hauries d'haver preguntat a gent d'altres generacions que van començar i que als anys 70 tenien molta joventut i que tal i qual, que malgrat les circumstàncies... Però això jo penso que amb els anys la frase aquella de donde tengas tal no pongas la olla i tot allò...
0: Ah, no.
2: Jo crec que allò ha calat molt... No, a veure com era.
0: Sí, no recordo la frase, però és eina i feina.
2: Ah, sí. On hi hagi l'eina no hi posis la feina, o al revés. On hi hagi la feina no hi posis l'eina.
0: També teniu fama del tius.
2: Això, mira, és que què us he de dir?
0: La veritat, per això t'hem portat.
2: No, penso, jo crec que això no és intrínsec al meu ofici, o sigui, també n'hi ha en el vostre ofici. Això
1: tota la raó.
2: És que és com a cada ofici... No, és tan cert com individus, no sé com dir-ho. Vull dir que hi ha metges altius i metges que no... Actors que ho són i actors que no... Professors, vull dir-te, això està tot arreu. El gilipolles existeix a tots els sectors.
1: Efectivament.
0: Molt bé.
1: La frase era, on tinguis la feina, no fiquis l'eina.
2: Això, gràcies.
0: I en castellà no la direm perquè ja...
2: L'he dit jo fatal, però bueno, he dit olla que ja s'ha entès.
0: I una altra cosa.
3: Rima amb...
2: Amb bezolla.
3: O espolla.
0: I un altre tòpic, que en el cas no s'aplica, és que no teniu carnet de conduir. Però és veritat, hi ha molts actors que no condueixen.
2: És veritat, sí, això és una cosa que també és veritat. És un mite d'aquests que és bastant comú. Hi ha molta gent que no... Molts companys que no tenen carnet. També s'ha anat reduint molt això amb els anys, eh? Però jo me'l vaig treure... perquè em van obligar, diguéssim, per una feina. Justament perquè em van dir... Sí. Vaig fer el capítol pilot d'una sèrie fa anys, que es deia Senyores de l'Ampa.
1: Sí.
2: Pues vaig fer... Vam rodar el capítol pilot.
0: Què passa, que tanta excitació?
1: No, que hi he caigut, com ho
2: ha
1: dit.
2: Ja fa uns quants anys, i de cop i volta, després de fer el pilot, al cap de gairebé un any ens van aprovar la sèrie. O sigui, que de cop va ser... I llavors va ser que m'has ajudat i em van dir, és que si no tens el carnet, no podràs fer-lo, perquè... Per què no? Perquè has de conduir molt
0: ràpid. De cotxe, en aquest cas.
2: Carnet de cotxe. Total, que vaig anar a Cuenca a treure-me'l. Vaig fer aquella cosa de...
0: A veure... Sí. Se m'acuden moltes bromes sobre el tema.
2: Això és verídic. Jo vaig anar a treure'm el carnet de conduir a Cuenca, literal. Allà l'autoescuela del famoso i tot allò. I me'l vaig treure, o sigui que va ser així.
1: Que és una setmaneta, no?
2: Bueno, a la primera setmana...

0: eren 6 dies seguits d'estudiar el teòric 11 hores al dia de classe. Vale? Llavors, el 7è dia, que vaig arribar amb un mussol de tant ordinador i de tot, no és broma, clar, zero fallos, perquè era tan matxacón, i després a la tercera em vaig treure el pràctic, perquè no havia agafat un cotxe en la meva vida. Vull dir que la pràctica em va costar una mica més, però bueno, ho vaig aconseguir i vaig arribar a tempo de temps de poder fer la sèrie.
1: L'autoescuela
0: Sant Cristóbal, no sé
2: què. De Cuenca,
0: què.
2: Molt bé.
0: Allà vaig estar.
2: Molt maco, Cuenca.
0: Efectivament. Molt, bueno, hi ha una part que sí, hi ha una part horrenda, també.
2: Bueno. ¿Qué pasa?
3: No, a veces vas con la pili, ¿no? ¿Y no sabes para dónde miran allí.
2: Ah, Cuenca, sí, ya, o sea, ya nos imaginábamos la pili.
4: Oh, my God!
2: Sí,
4: go, prou. Rafael! Let's go!
2: Ah, ara anava a dir alguna cosa d'això de la sèrie aquesta, del carnet, no... Perquè m'ha inspirat una pregunta que no estava prevista.
0: Bueno, era això de que...
1: Si l'has pensat a tu, llegir-te la ment de moment no...
2: No, és igual. Havíem una cosa.
0: Que hi havia molts actors que no tenien el carnet, no.
2: Ja em vindrà.
0: Vale.
2: El tema dels actors i aquesta mena de vida dispersa i tot això... Bueno, vull dir que surten allà, diuen un text i se'n van a casa, ja està.
0: Sí,
2: però
0: fàcil,
2: tu, en canvi,
0: molt fàcil.
2: Però ara em corregiràs perquè no ho diré del tot bé, tu se t'ha acudit posar-te a produir. O no?
0: Bueno,
2: del pols de diamant. Me l'explica que se'm quedi clar.
0: Sí, pols de diamant, que és una funció que vam representar...
2: Jo l'he vista,
0: Del Pau Colla.
2: Fa molt bé,
0: el
2: tio,
0: Nelson Valente, sí. I que tornarem a fer aquesta temporada vinent a la Villa... No, a la Sala Versus a final de temporada.
2: Veure, si fem la promo, fem-la bé,
0: Sí, no, per això, no, deixa'm-ho dir bé, perquè m'estic
1: liant. Perdona, és que el Daphnis fa moltes coses, llavors és normal que es li...
0: Faig una mica de coses, però que si no arribes, Això no, jo no m'he ficat a fer de productor com a tal, que voldria dir jugar-me la pasta. Sí que m'he ficat a intentar engendrar projectes, i en això, en aquests últims anys, doncs he tingut bastanta sort i m'he deixat també els pinyos, Vull dir que és una mica de sort i una mica molt de deixar-te els pinyos. I en el cas de Pols va ser, és com una iniciativa que jo vaig estirar del carro, però que de seguida vaig tenir companys que s'hi van pujar, perquè si no ho haguessin pogut aixecar. I van ser els primers els de la Versus, a Punta Teatre, que és com es diu la seva companyia, sí. El Jofre, el Ramon, la Rafaela i demés de la Sala Versus Glòries, que de seguida van dir que sí, a partir d'aquí vam començar. Després, evidentment, la resta de l'equip, el Pau Colla, que és l'autor, el Nelson Valente, que és el director, i l'Albert Salazar, que és el meu company a la funció.
2: El gran Albert Salazar,
0: Sí, senyor. Sí, senyor, exactament.
2: Una parella
0: un
2: molt
0: actor
2: bona.
0: Meravellós.
2: I a part, que té una trama real, o està inspirada en un fet real bastant cru.
0: Està inspirada en un fet real molt cru, que va passar a Madrid, amb aquell cas d'aquell xaval que va denunciar una agressió homòfoba i que en principi no va resultar ser com ell havia explicat, però és aquell nano que li van gravar amb un cúter al cul la paraula maricón. És a dir, que era evident que alguna cosa li havia passat, no? I que mediàticament es va fer un circ terrible.
2: Bastant gros, sí.
0: Terrible. Bueno, la funció no és això, no va del cas de la vida d'aquest noi, però sí que està inspirada en aquest fet. Mm-hmm.
2: I quan es podrà tornar a veure, deies?
0: A finals de maig, fins a principis de juny, durant el maig fins a principis de juny, que agafarem també tot el mes i les setmanes contra l'homofòbia i tal.
2: Bueno, queda molt.
0: Queda molt, sí, ja tornaré, si voleu.
5: Llàstima que coincideixi amb fi del món.
2: No, ja és professora Lluïa Làctia. No, hi ha fi del món. No comencem a cuento la fi del món. Bueno, doncs, salutacions al Salazar, que la setmana passada se'n va anar a Menorca, també. No sé si el vas trobar.
0: Tots cap allà. No vam coincidir. Ell havia tornat quan jo arribava.
1: I que, a més a més, també coincidiu a l'herència.
0: Efectivament.
2: Exacte, és veritat, que també torna a estrenar ara el Lliure.
0: El 14 de novembre, si no ho dic malament.
2: Però sobretot, si hem de promocionar, que no és...
1: La primera llei de Newton, a la Villarroel.
0: Sí, que això és la setmana vinent.
2: On interpretes l'Adri, un professor novell d'un institut d'alta complexitat.
0: Correcte. Una altra funció, una funció de l'EU Manzanares, dirigida pel Nelson Valente, també en aquest cas, que és el segon cop que treballo amb ell. Vam fer Pols de diamant fa molt de temps i ara vam fer aquesta de la primera llei de Newton amb unes companyes que tinc allà a la funció, que són meravelloses.
2: A veure, vols que parlem una mica dels teus inicis, el teu passat?
0: Oh, i tant! Perquè ja tenim més passat que futur, hem quedat.
2: Home,
0: no
2: com és tocar l'arpa més que la guitarra.
0: Exactament.
2: No
0: estem estar més a prop de l'arpa que de la guitarra. Ah. De fet, és una frase del Salazar. Millor la sé pel Salazar, la frase aquesta.
2: Però on la diu? A l'herència?
0: No, la diu per la vida. La diu per
2: a l'Albert Salazar?
1: Cosecha pròpia.
2: Mira, perquè avui anem justos a temps, perquè si no ara et trucaríem pel telèfon.
1: Llàstima.
0: No acostuma agafar-lo la primera al cabron, també t'ho dic.
1: Ah, però doncs ara trucaràs, no? Cap jove d'aquesta generació agafa el mòbil.
0: Però tots escriuen per WhatsApp, és horrorós.
1: A mi em truques i m'agafa un atac de pànic. Jo no l'agafo mai.
0: Perquè quants anys tens tu? Perdona'm que t'ho pregunti així.
1: 26. N'he fet 26 aquest any.
0: Quina vergonya.
2: Albert Salazar.
1: L'Albert Salazar deu ser més o menys això.
0: Una mica més que tu, 30, em sembla. 30 o 31.
2: El veieu a la Riera, era el Charlie de la Riera, em sembla.
0: Anda, que també la referència que vas a buscar buscar o algo.
2: No, perquè, no, però la gent teletresina.
0: Mare de
1: Déu. Surt el jo mai mai.
2: Està sonant, oi, que se sent?
0: Sí, sí, no, no, si la línia funciona. El tema és que l'agafi. Ep!
4: Bona tarda, Pere Mas.
0: Home!
2: Bueno, és increïble, això. Perdona, està sortint per la ràdio.
4: Estic en directe.
2: Però per què l'has agafat?
0: Estàs en directe, xaval.
2: Estic entrevistant el Dafnis i ha dit l'Albert no agafa mai el telèfon, que estàvem parlant de pols de diamant.
4: Ah, molt bé. Jo estava escrolejant ara aquí a l'Instagram i he vist la teva trucada.
1: Digue-li lo de l'arpa.
2: Lo de l'arpa, ah, sí, exacte. Perquè no. Què és això de la frase aquesta d'estem més a prop de l'arpa que de la guitarra?
4: Que estàs allà amb el Dafni.
0: Sí, sí, estem aquí, estem aquí.
2: Sí, el tinc aquí, l'estic entrevistant, no és conya.
4: És una expressió que utilitzem sempre per quan ens referim al Dafnis Baldur, que està més a prop de l'arpa que de la guitarra.
0: Em volen morta, ja us ho dic.
2: En fi, Albert, estaria molta estona parlant amb tu, perquè fa molta il·lusió que me l'hagis agafat, però estàvem dient que la gent de la teva generació... Quants anys tens tu, per cert?
4: Jo tinc 30 ja, eh?
2: Ah, 30. 30. 30.
1: Ben bé.
2: Que, no, i estan parlant del pols del diamant i tot.
0: Escolta, ja l'entrevistaràs un altre dia, que a mi em queden només 10 minuts.
2: Sí, penjar. Bueno, però és que hem dit que no se la faria. Penjo, penjo. Albert, ets a menor o ets aquí ja?
4: Una abraçada a tots. No, estic aquí, però marxo demà.
0: We will always love you, baby.
2: Vale. Petons a tots, adéu.
0: Oh, com se diga.
2: Bueno, el tio contesta el telèfon, però estic flipant.
0: Bueno, te'l contesta tu.
2: Prometo als oients que...
0: Te'l contesta tu, a mi no.
2: Juro als oients que això no estava preparat.
0: Devia esperar...
2: O potser hi ha altres trucades que poden estar preparades, però aquesta, juro, perdó, nostre senyor...
0: Tu saps que quan tens més confiança en les persones és quan menys cas li fas, això, saps, no, aquesta història?
2: Amb Albert fa molts anys que es coneixen.
0: Doncs així ho pateixo. Però ell per una entrevista mata.
2: I li he pagat unes quantes copes. I li he pagat algunes quantes... Però mira, un dia l'entrevistarem.
0: Home...
1: Sí, llàstima que acabem demà.
0: Bueno, clar.
2: Sí, bueno, a veure, hem de parlar del passat.
0: Vinga, fot-li.
2: Tu recordes els teus inicis?
0: Sí, perfectament.
2: Jo estic apuntats aquí. Perfectament. Sí, sí. Quins van ser?
0: A què et refereixes?
2: Els teus inicis. El primer que vas fer que tingui a veure amb el món escènic.
0: Bueno, el primer que vaig fer va ser de Nen Jesús, que això sí que no ho recordo. Això ho recordo perquè m'ho han explicat.
2: Et van posar amunt d'allò.
0: Em van posar per fer de Nen Jesús. O sigui, sí, imagina't, això va ser el primer perquè, clar, no tenia temps d'haver fet una altra cosa.
2: És un tractament infantil, eh?
0: No, perquè la verge, la que feia la Verge Maria era la meva tieta, a més a més. I la mare estava per allà, vull dir que...
2: Vaja.
0: Sí, sí, això que és, el que sàpiga és el primer. Després, la primera vegada, et refereixes al primer cop que vaig, com, que vaig, teatre, que em van contractar?
2: Bueno, no, que vas pujar damunt d'un escenari i vas fer un paper de teatre.
0: Ui, també era molt petit, eh? O sigui, sí, estem parlant del teatre escolar. O sigui, uau, allà hi havia quasi el rei ratolins, la rateta que es comprava l'esquelet, totes aquestes funcions, el fantasma del castell, que m'encantava, que jo era el fantasma del castell, tot això sí.
1: I escolta'm, el que sí que heu fet tots els actors que veu començar de molt joves són els Pastorets,
0: Pastorets,
1: no?
0: Però bueno, però tot això que et parlo ara era abans dels Pastorets, que això potser, uau, tenia 3 anys o així. Jo ja estava tarat de molt petit. De molt petit. I després els Pastorets els vaig fer durant pràcticament 30 anys.
1: I de qui feies?
0: Doncs vaig començar fent de nens pastors que rondaven per allà, que si l'Abderó, que si no sé qui, i després vaig entrar a fer el... Vaig fer també algun Pecat Capital, fins que em vaig a entrar a fer el Lluquet, que jo devia tenir 16 o 17 anys.
2: Pecat és les pures a l'infern, això.
0: Sí, jo feia havia fet l'avarícia, la peresa...
2: Jo també he fet de fura.
0: N'havia fet no sé tu, qui... de fura cada dia.
1: Però és que tu et pega molt, Pere Mas.
2: Perdó.
0: Tu de Pecat Capital jo, cada dia fas.
2: Per sort, ja existeix algun vídeo algun lloc fent de fura, ballant Som les fures de l'infern, no sé què,
1: oh,
2: amb el Thriller del Michael Jackson i amb una malla vermella de cabo a rabo.
0: Ai, ai, ai.
1: Que
0: ja
1: bo.
2: Està, vinga.
0: Bueno,
2: televisió, primera cosa de la televisió, la recordes?
0: De televisió, la primera cosa que vaig fer va ser Estació d'enllaç.
1: Wow.
0: Sortia dient una frase que era...
2: Atenció.
0: Porto aquest paquet pel senyor Mata. No crec que no l'oblidaré mai.
2: No, però quants anys tenies, pobret?
0: 14.
2: Ai, que mono.
0: 14,
2: bueno,
0: sí,
2: i a la tele has fet una pila de coses.
0: Després, de més gran, he tingut la sort d'anar-ne fent moltes, sí, però sí, sí. Bueno, jo sempre he anat fent com... Vull dir, jo crec que tinc com un camí bastant de ser bastant formiga, o sigui, d'anar-hi anant, de no aturar-me gaire, però tampoc fer grans rebentades de... Saps allò de lo está petando? No. He anat fent, diguéssim, i bueno, he anat fent i estic feliç perquè m'he pogut guanyar la vida sempre d'això que és el més difícil,
2: bueno,
0: diguem-ne.
2: Pen del Pla, si no m'equivoco, vas ser el primer casament gai de la ficció de tot l'estat.
0: Sí, això és verídic.
2: Doncs mira,
0: això és verídic.
2: Aquí ho tenim.
6: Xavier Jordana Martínez.
0: Ai, ai, ai. Home.
6: Consenteixes lliurement a contraure matrimoni amb Esteve Estelric Buixó?
2: Qui ets, el Xavier o l'Esteve, tu?
0: Jo sóc el Xavier. I el que xerra és el Jordi Benacolotxa.
2: Oh,
6: consenteixes lliurement a contraure matrimoni amb Xavier Jordana Martínez?
7: Ah, sí.
6: Esteve.
0: I el que feia el meu marit, diguéssim, era l'Ivan Benet. I no, ja no recordava que era el Banacolotxa qui ens havia casat.
2: Bueno, doncs visca els nuvis, perquè clar, això fot 25 o 30 anys, això, eh?
0: Va ser...
2: I devia ser una revolució, en aquell moment.
0: És que dos, jo crec que Vendel Pla va començar el 2005, si no m'equivoco, sí, que és just quan es va aprovar la llei, i això devia passar, doncs, 3 anys o 4 anys més tard, perquè diguéssim que el meu personatge es va tornar gay al cap dels anys d'estar fent la sèrie. Vaig fer un trio...
1: Es va tornar gay,
0: vull dir-te que al principi tu estaves allà, jo quan vaig començar la sèrie no sabia que el meu personatge era gay, i els guionistes
1: tampoc.
0: Ho van descobrir. Li van anar... A mesura que va anar passant el temps.
2: Diguem que li van anar posant picant al personatge.
0: Bueno, va passar de tot. Hi va haver-hi un moment que vam fer un trio, un altre personatge... feia un trio amb la Marta Belmonte i el Carles Franzino.
2: Home, el fill del Franzino. Sí.
0: I a partir de fer aquest trio, el meu personatge descobria que li agradava més una cosa que l'altra, diguéssim.
2: I li anaves posant més picant encara, eh?
0: I llavors, no, després de seguida em van casar. Tampoc vaig posar tan picant, perquè imagina't, o sigui, ho descobreix i el primer nòvio és amb el que es casa. Dius, home,
1: això... Avorrit. Calma, no?
0: Calma. Sí, tampoc caldria. Potser doneu-nos una mica de marge per explorar.
2: I potser hi ha més picant a la feina que fas al Festival de Sitges, que allà també hi ha molt de picant.
0: Home, allà hi ha molta jarana. Sí, allà hi ha molta jarana. Al Festival de Sitges... Mira, aquest any serà el 15è any que fem això.
2: Però què hi fas, tu?
1: Uau.
2: És que jo presento... M'ha sorprès molt. Preparar l'entrevista és el que més m'ha sorprès.
0: Faig de presentar... És a dir, les pel·lícules que tenen convidats necessiten tenir una presentació perquè es dona peu als convidats que pugen i parlen ells i tal. Aleshores, això sempre hi ha com un presentador, una presentadora que ho fem, i des de fa 15 anys ho fem la Melina Matthews i jo. I presentem moltíssimes pel·lícules, bueno, moltes al dia. Acabes una mica esgotat, però també és molt divertit.
2: Molt bé, doncs és curiós, a veure, ara està a punt d'aquí dues setmanes.
0: A l'octubre, comencem el dia, no me'n recordo, 11, crec, o 7.
1: He buscat el dia, crec que encara no està del tot definit.
2: Home.
0: Em sembla que sí, perquè això ja ho tenen d'un any per l'altre. Em sembla que és el 7 o 8 que convocassin.
2: Cap allà...
1: Ai, del 8, és el 8, perdó.
0: Sí, 8 d'octubre.
2: Bueno, doncs esperem que sigui un 8 d'octubre ben picant.
0: Però què passa amb el picant?
1: No sé, què passa?
0: Que m'agrada molt el picant.
2: Ah, sí?
0: Home, sí, però bueno, de què estem parlant? De la salsa picant o de follar?
2: Doncs mira, jo... No sé, estàvem parlant de la salsa picant. Però...
0: Ah, vale.
2: Mira, té. Aquí tens-la.
0: Oh. A veure... Jo em foto moltes patates fregides amb salsa picant, és això,
1: sí, no?
0: És això on tenem. Patates chips amb la salsa aji tabasco. M'està regalant tabasco, que és molt car, eh? Un euro de descuento d'immediato.
2: Si no ens l'han fet un euro de descuento,
0: Tot això m'ho porto, eh?
2: Sí, clar que t'ho porto per tu, gràcies, perquè ens han dit que t'agradava molt el...
0: Molt. Ja sé, jo compro una salsa que es diu salsa aji.
2: Sí, encara pitjor.
0: Que encara és pitjor.
3: Aji.
0: I la foto amb les... Aji, sí senyor. Sí senyor. I la foto amb les patates...
3: Especie peruana.
0: No sé exactament d'on ve, però deu ser...
1: I no, ja hi som.
2: Si don José María, segur que és veritat.
1: Tot malament pel coll.
0: No, ja vaig fent. No.
2: Sí, tu li fots a tot arreu el picant.
0: Sí.
2: Però fixa't que quan li he preguntat pel picant m'ha dit... Parlem de la salsa...
1: O de follar.
2: De follar.
0: Bueno, noi, perquè
2: home,
0: també...
2: Doncs parla.
0: També la intenció amb la que ho preguntaves també diu, eh? La sí. forma com
2: jo,
0: preguntes...
2: No, la intenció era la reiteració perquè anéssim a parar aquí.
0: Però bueno, us agraeixo el detall, perquè això...
2: Sí, perquè el fuet no l'has portat.
0: M'ho penso menjar, no sabia que n'hagués de portar.
1: Ah, no sé, com que sembla que el portis a tot arreu.
3: Ahí està.
2: I no vam segones.
0: Però escolta, això, aquestes hores ja podeu anar dient aquest to, es pot portar a les 6 de la tarda?
1: Sí, nosaltres estem sent superblancs.
0: Mare, ets tu, blanc, vols veure una cosa blanca?
1: Oi!
2: Bueno.
7: Així m'agrada.
2: Què?
7: Que sigueu blancs.
2: Efectivament, senyor Oriols.
0: Hòstia.
2: Escolta, tampoc tinc clar que ja anem entrenant, ja estan venint ja podeu passar, però us quedeu a la grada.
0: Està a punt de sonar coses estranyes.
2: Seieu a la grada, no. Seieu a la grada, sisplau, que tenim el Cojo Manteca per aquí. No tinc clar, és culpa meva, si has fet mai un musical o no.
0: No l'he fet mai cap.
2: I això?
0: Ja, bueno, a veure...
2: Clar, tantes coses i tanta història i tanta mandanga...
0: Jo canto amb alguns espectacles i de més, i faig allà el número, però no soc cantant professional.
2: Vols cantar?
0: Bueno, no era la meva voluntat, però si m'ho demanes, no et diré que no, després de regalar-me el tabac.
1: Aquesta és increïble. Molt difícil de cantar,
0: Love you.
2: Tremenda. Dale.
1: I no és la única.

0: Són les meves... Home, hi ha una cançó del disc nou de l'Anna Belén que es diu Cinecittà, en honor al cinema dels estudis famosos italians i tal, que és meravellosa, que si pot tenir ocasió, escolteu-vos-la.
1: A tu et posen Anna Belén i...
0: Jo he anat, aquesta última gira que ha fet ella ha estat a 4 dels seus concerts.
1: Uau!
0: Wow. Molt fan. Amb la Whitney no vaig tenir temps, perquè se'ns demana molt d'hora.
2: Doncs jo, si busqués, trobaria l'entrada del Palau Sant Jordi al Whitney d'aquell concert que va suspendre.
0: Que va suspendre,
2: que va dir que no s'ha quedat el marisc. Sí,
0: estava
2: el marisc.
0: Fotuda.
2: Sí, sí, el marisc, uns collons... Ai, perdó, uns nassos, el marisc.
0: Però ara no cal ficar-nos amb la pobra Whitney Houston, que no es pot defensar.
2: Bueno, no es pot defensar. Exacte. Però també venia a Galícia el problema.
0: Un moment.
1: Escolta'm.
2: Queden 30 segons i hem de fer promo. Sí? Hem de fer promo.
1: Vale,
2: hem de
1: fer promo. Doncs res. Em porto bé.
2: Ah, no sé que vulguis... Mira.
3: Hòstia, oh, nen, que he calculat, escolta. Home,
0: que fora, em teníeu molt investigat, no, m'agrada molt, que hagueu tret aquests dos.
1: Ui, més coses que tenim.
0: Per cert, un record des d'aquí per Dolly Parton, Déu la tingui la glòria, sisplau.
1: Oi que vas penjar un Instastory?
0: Sí, perquè és l'autora de I Will Always Love You. Sí,
2: correcte, però jo no, cosa que no sabia, la del bodyguard, aquest dels nassos.
0: Del bodyguard.
2: L'hora l'he posat al grup de WhatsApp i del programa, eh? Tothom sap a qui no sabia que va aquesta entrevista.
1: Sí, però...
2: Hora. Va.
1: La següent cançó que venia a mi em feia molta gràcia perquè és molt
2: però
1: divertida i és la que jo
2: em
1: sé. Però anem a la promo, si voleu.
0: Quina era? Vull saber-ho només.
2: Si no...
0: Cuando
2: tú vas,
0: yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. Bueno, Xenoa va ser un fenomen a la meva vida, també, en un moment donat.
2: Haurem de tornar a portar un altre dia per parlar de la Xenoa, eh?
0: Tot divas, tot divas.
2: Va, ara. La setmana que ve s'estrena dimecres, que ja ho hem dit unes 5 vegades, però la primera llei de Newton, que ja s'havia representat, crec, en la mateixa Villarroel, després es va fer el grec, potser, ho estic dient?
0: Sí, durant el Festival del Grec es va estrenar a la Villarroel, és mig producció del grec i de Focus. Sí,
2: i ara
0: sí.
2: Es pot veure del 2 de setembre, que és dimecres vinent, el 4 d'octubre. Per tant, si han d'anar, vagin, perquè si no, és allò típic, la gent en parla molt bé i tot el rotllo, i aleshores... Ja no
0: la veritat és que estem encantats de la vida, ens han deixat les crítiques superbé, han sigut molt, molt amables, francament. Ho dic així, no com si no ens ho esperéssim, però vull dir que mai saps què et diran, saps? O sigui que sempre és una mica una sorpresa. I ve molt de gust tornar a reincorporar-nos amb això, amb aquesta gent, amb una companyia fantàstica, la veritat.
2: Doncs Dafnis Barnús, encantat que...
0: Dafnis Barnús, m'has dit.
2: Barnús, no, és Barnús?
0: Gairebé, gairebé.
2: Dafnis, el senyor Dafnis.
0: Jo sóc com la Cher, no necessito cognom.
2: Ah, vinga.
0: Gràcies.
2: No et tiris el tabasco per sobre.
0: Vale, gràcies.
2: Vaco, cuida't.
0: Adéu.
2: Vagi bé. A la sintonia, directament. No, la publi pel final, que me la guardo per passar els esports.
4: Falcon viatge. Sí.
2: Quan sentim aquesta magnífica sintonia, en què pensem?
5: No ho sé, m'hauràs de dir tu.
1: Unes gavines cagant.
2: Un dels lesionats del programa del futbol, trobes bé, estimat. Pablo?
5: Bona tarda.
2: Bona tarda. Vaja, no contesta. Eric, l'altre, et trobes bé?
6: Jo estic lesionat de la veu, la veritat. Vam cridar molt ahir al futbol, va ser una experiència molt lucrativa.
2: Són els nostres guionistes dels xistes del programa, l'Eric Teixidor i el Pablo Puyalto, que es presenten aquí amb Falcon Viatges. Un aplaudiment. Bravo.
6: Merescudíssim,
2: gràcies.
5: Merescudíssim aplaudiment després de l'esforç que vam fer ahir.
2: Es queda el convidat a veure-us, eh?
5: Es queda, doncs endavant, que es quedi, que es quedi.
2: Gràcies, convidat. Si vols intervenir, pots quedar per aquí. Bueno, en principi és molt tancat, però va. Comencem la secció, estimats?
5: Sí, òbviament.
2: Vinga.
5: Hem de recordar primer que en aquest espai estem en contra del turisme, no, Eric?
6: Sí. Recordem això mateix, que és un espai en contra del turisme totalment, així que el Pablo i jo, com que estem en contra del turisme, viatgem per tot el món i us expliquem com d'horrorós és, perquè així no ho hagueu de fer vosaltres. Llavors, com passa el temps, oi, Pere?
2: Sí.
6: Sembla que us fa un mes i mig que començàvem aquesta secció.
1: És que, de fet, fa un mes i mig, no?
2: Que l'han començat, fa 6 setmanes, maco, sí.
5: No, quin dia.
2: Sí.
5: No, bueno, és ben bé. Mira, si m'esforço, crec que puc escoltar la veu del Pere.
2: No, és que la pots sentir perquè estic aquí. Vull dir que no hi ha d'allò.
6: Sí, el que tu diguis, Pere, que al final ets tu qui pagues. En fi, com bé sabreu els fans més afèrrims del calendari gregorià, estem a 27 d'agost i això només pot voler dir una cosa.
5: Que el temps avança inexorablement.
6: Sí, i que aquesta és la nostra última secció. Perquè, bé, no és un moment de plorar ara, és moment d'enviar-nos un bízum perquè perdem la feina. Sobretot ens envieu un bízum, sisplau, aquells haters que han criticat la nostra dicció, o com li diem nosaltres, perquè no sabem parlar, fricció.
5: Sí, i com no tenim res més a fer al setembre, anirem a classes d'oratòria, escriptura, dicció, farem a tots els comentaris de Twitter que hem rebut, d'acord?
2: No, tots no. A partir del setembre feu el que vulgueu, però ara, sisplau, la secció.
5: Sí, sí.
2: Que és tard i vol ploure.
5: Sí, sí, fem la secció. Sí, home, fa una calor, Pere, a fora, però bé, abans, no recordes l'aposta que vam fer dijous, no. Dijous al matí? No, la vam complir al final, al cap de setmana, val? I encara ens has de pagar 100.001 euros a cadascú.
2: No.
5: D'acord? Sí. L'Eric ja s'ha comprat un abric de Fendi
2: no,
5: valorat amb 20.000 euros
2: no,
5: i aquest matí un cafè al Brooklyn valorat a 50.000.
2: No, ja paga res.
6: I estava d'oferta, imagina't.
2: Va, que no pago res.
6: Mira, jo crec que sincerament vam signar un contracte, tu i jo, vam signar un contracte davant de la Yael, davant de la reina d'Anglaterra.
3: Ah, sí, sí, sí, efectivament.
6: Ho recordes perfectament.
2: Sí.
6: Sí, a més a més, recordaràs, Pere, perquè va ser un dia que ens vas donar una bufetada i vas dir mai ho aconseguireu, això.
5: Sí, et costarà recordar-ho, perquè la majoria d'interaccions que tens amb nosaltres són per pagar-nos, però van així. Així que mentre prepares la cartera,
2: sí,
5: començarem amb la secció, no?
3: Però no ens penseu explicar quina era aquesta aposta?
6: Sí, no calia recordar-ho, suposo, però bé, ens vau dir que amb la tecnologia actual i els nostres recursos ens seria impossible fer la volta al món en 3 dies. Però no comptàveu amb la targeta Black de RAC1, o com ens agrada dir-li nosaltres, la targeta que vam trobar al calaix del Pere.
5: Sí, perquè en aquesta secció demostrarem el que hem fet en aquests 3 dies i què es pot fer la volta al món en 3 dies, d'acord? O com li diu Taylor Swift, un cap de setmana normal. Som-hi!
3: Divendres.
6: Anem molt malament de temps. Realment, 3 dies són molt pocs per fer la volta al món. Ja a l'aeroport, en Pablo se n'adona que s'ha deixat el coixí del coll i demana tornar a casa. Li dic que en venen a l'aeroport, però insisteix que el seu és especial, així que tornem a casa. Una moguda tenint en compte que ja estàvem a l'aeroport de la Índia i això ens farà anar molt tard.
5: Entro a casa i busco el meu coixí del coll, no el trobo per enlloc. Torno a revisar la meva maleta i descobreixo que estava dins. Iniciem de nou el nostre viatge i en un tres i no res visitem la Polinèsia, Mèxic, Estats Units, Itàlia, Xina i Sésamo Aventura.
6: El Pablo ha fet enfadar els treballadors de PortAventura, del Far West concretament, i l'han cobert de brea, l'han emplomat i l'han tirat pel Totuc Splash. Decidint deixar de perdre el temps i agafar un globus aerostàtic i sortir finalment de Catalunya. Quin vertigen! Des d'aquí dalt tot sembla molt diminut. El Pablo diu que ja hem perdut prou el temps a Catalunya en miniatura i m'arrossega el globus aerostàtic.
5: Ens enlairem i recordo que m'he deixat el raspall de dents, però l'Eric em comenta que el nostre pròxim destí també es renten les dents i tindran raspalls. Aterrem a Anglaterra i, per molt que digui l'Eric, veient com somriu la gent, clarament no es renten les dents.
6: Quin lloc més estrany. Aquí tothom condueix per l'altra banda. Ens miren malament, ens tiren ous i ens escupen. Un policia ens atura i ens crida amb un català perfecte que per què estem conduint en contradirecció per l'AP7 a l'alçada de l'Arbós. Com hi ha món? Ja ens semblava exòtic un policia parlant anglès, parlant català a Anglaterra, però encara ens sorprèn més un policia parlant en català a Catalunya.
5: Decidim seguir amb un destí fins i tot més exòtic que l'Arbós, Tossa de Mar. No, és broma, val? Anem a sortir de Catalunya, ens posem les piles. D'un cop d'avió arribem a Botswana, Àfrica. El primer que fem és anar de safari. L'Eric es posa a fer fotografies des del sostre del cotxe, escoltem un tret i veiem que cau desplomat a terra mentre un grup de hienes comença a rodejar-lo. De lluny veiem el rei emèrit Joan Carles carregant el rifle i apuntant-me. Es disculpa i ens diu que ens havia confós. A l'Eric amb un elefant i a mi amb el seu jardí.
6: La ferida no és mortal, així que demano un xaman que m'ho miri. Les autoritats africanes ens diuen que allà no tenen xamans, que tenen metges. Em nego que m'ho miri un professional qualificat i els dic que els queda molt aprendre de teràpies alternatives hippies que tenim a casa nostra. De camí a l'aeroport, creuem diversos passos zebra. És curiós perquè allà tenen moltes zebres. A Botswana en tenen tantes que allà simplement li diuen quinyambanyo.
5: Per falta de cultura general o fruit dels deliris febrils d'haver contret el dengue, l'Eric s'obsessiona en abandonar l'Àfrica amb vaixell i arriba a l'Índia donant la volta al món per l'altra banda, ja que, diu ell, el món és rodó.
6: Circumnavegar l'Atlàntic se'ns fa sorprenentment curt. La gent d'aquí té un parlar antic impossible de desxifrar, però el Pablo, que passa més hores al Duolingo que a casa, aconsegueix desxifrar algunes paraules. Segons el Pablo, diuen que una cosa semblant a «Això no és la Índia, això és Porto Cristo a Mallorca». Veiem que els locals comencen a contraure el dengue que algú del vaixell deu haver portat i marxem corrent abans no ens llinxin.
5: Posem rumb un altre cop a l'Àfrica perquè el nostre maps doncs, no funciona gaire bé i aquesta vegada, però, a l'Egipte. La primera parada és obligatòria, visitar el Nil. El Nil és un amic nostre que està d'Erasmus al Caire. Ens explica que allà hi ha un dels rius més llargs del món, però que no recorda com es diu. És fins i tot més llarg que el Besòs i té, com a mínim, el mateix nombre de cocodrils.
6: Visitem les famoses piràmides, les tombes dels faraons, antics reis d'Egipte i, clarament, fans del Toblerone. Sembla mentida que tot això ho hagin construït els aliens sense ajuda humana. Al lavabo em cau un munt de paper de vàter al damunt i em fa semblar una mòmia. El Pablo em veu i em diu, ostres, sembles una mòmia.
5: Per dins, les galeries ens ensenyen una exposició de relíquies i tresors del faraó. N'hi ha tantes, que sembla el Museu Britànic. Com que he begut molta aigua del riu, m'agafa un número 2 i em veig obligat a fer-ho dins d'una copa d'uns 3.000 anys d'antiguitat. I un faraó em tira una maledicció.
6: Arribo i em trobo un guia insultant i escridassant al Pablo. Parla en l'idioma local, el jeroglífic. Però entre emojis, ocells i escarbats, entenc el que s'està maleint. Està maleint el Pablo. Al Pablo se li posen els ulls en blanc i comença a convulsionar. O la maledicció va de debò, o tenia raó el Pablo quan deia que era diabètic i necessitava insulina. Deu ser la primera opció.
3: Dissabte. Nois, ha durat moltíssim aquest divendres?
5: Sí, ha durat bastant. Que és un divendres, bueno, de 7 a 7 del matí, no? Típic divendres de plataforma, alguna cosa d'aquestes, no? Em llevo i tinc la mà dreta a l'esquerra i la mà esquerra a la dreta. O la maledicció del guia ha fet efecte o l'Eric ha tornat a tirar-me droga al col a cau altra vegada. Sortim corrents a l'aeroport mentre reconec que no ha estat bona idea llevar-se a les 5 de la tarda havent de fer la volta al món en dos dies que queden.
6: Me n'adono que ja estem a finals d'agost i encara no he vist la pel·li de l'estiu, així que insisteixo al Pablo per anar a veure l'Odissea. Em diu que no tenim 3 hores i mitja per perdre el cine, però l'acabo convencent. És a dir, torno a tirar-li droga al Colacao i me l'emporto al Yelmo Cines d'Alexandria. Sortim corrents i agafem un avió cap al Canadà, aquell país que sembla bo pel sol fet d'estar al costat dels Estats Units.
5: Aterrem a Canadà i ens quedem sorpresos per les vistes. Un cop a l'allotjament ens trobem el sopar ja fet, concretament 3 plats de sopa, un de fred, un molt calent i un a temperatura ambient. Els provem tots i vomitem, perquè no era sopa, era aigua destil·lada. Amb mal de panxa anem a dormir, però els llits no són gaire còmodes. Un és massa tou, l'altre és massa dur, i el tercer hi ha un os a dins que s'aixeca i ens llanciva una urpada que ens envia al nostre pròxim destí, a Austràlia.
3: Diumenge.
6: Tot just aterrem, i aquesta és la llista d'éssers vius que ens han intentat assassinar. Una planta carnívora, una aranya de 2 metres, una planta vegetariana, l'hostessa de vol que també fa 2 metres, 2 policies de tamany estàndard, el Pablo. Ara, de moment, tot és molt maco. Encara estem a l'aeroport.
5: Intento impressionar l'Eric caçant un caiman, però com que tinc les mans intercanviades, se'm fa impossible. La targeta de crèdit del Pere no dona per més i ens veiem obligats a treballar. Aquí només trobem feina de cangurs.
6: Quin divertit error comunicatiu. Aquí treballar de cangur és treballar com animal. Som contractats per un zoo per fer de cangur sense haver de maltractar animals. Fem saltirons davant dels turistes i guardem coses al nostre melic. Tot i així, cobrem més que un enginyer a l'estat espanyol.
5: Ara sí, fem les maletes decidits a tornar a Catalunya. Jo en una maleta i l'Eric al melic, que ja sé que se li ha donat de sí i el vol aprofitar. Trobem un vol directe, però l'Eric insisteix en agafar-ne un de molt més car que fa parada a Turquia. Se'n va durant diverses hores fins que ens trobem a l'aeroport. El veig una mica diferent, no sé si s'ha canviat les ulleres, però porta els cabells molt llargs i rosos, tan llargs que li arriben fins a la cadera. Ell insisteix que sempre ha portat aquest pentinat.
6: Ara sí que sí, pugem a l'avió que ens dura a casa. El Pablo, en classe turista, i jo, amb espai extra per la cavallera, que, insisteixo, he tingut sempre. Aterrem i ens adonem que al final la volta al món són els amics que hem fet pel camí.
5: I la volta al món en 3 dies. Bon aconsell, senyors.
2: Gràcies, viatges Falcon. Gràcies, Pablo. Gràcies, Eri.
4: Versió estiu, amb Pere Mas.
7: Sara? Hola? Escolta, sóc el súper del Cort Inglés. Fes lloc a la nevera, que tenen un 50% de regal en gelats i congelats. He agafat de tot. Ah, i peix per sopar. El salmó noruec tenia una pinta magnífica. I a només a 11,95 euros al quilo.
8: Supercor, hipercor i supermercat al Cort Inglés.
9: A la botiga web i app. En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
10: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
9: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
12: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
13: Què et passa?
14: Que no em tanca la maleta.
13: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
14: Bé, si trec uns quants banyadors...
13: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC+1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells a RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
18: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
17: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC+1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
19: Descarregada!
17: RAC+1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC+1.
12: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
17: RAC+1. Aquest dijous és Super Dijous a RAC+1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC+1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broc sumant-se a la festa.
2: Va cap a la pilota, Rafinha! Gol!
17: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fot-li Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao i tu diràs. Aquest dijous és Super Dijous a RAC+1.
19: RAC+1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC+1 ara actualitzada.
20: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
19: Tot l'univers de RAC+1 és a l'aplicació.
20: I escolta el que vols.
19: Quan vols. RAC+1. Tots som u. La Champions es juga a RAC+1, amb Jaume Molló.
2: En punt les 6 de la tarda, benvinguts, benvingudes al sorteig de la Lliga de Campions, avui prenent les dues hores finals del versió estiu amb Pere Mas i companyia. Pere.
21: Escolta, si vols jo em quedo a fotre la xava, però la gent més tranquil·la estarà amb el Molló, amb el Juan, amb tot el Departament d'Esports, amb el Barça a les 8, amb la pitada de l'himne d'Espanya, amb les estelades, amb tot la declaració d'independència des de la llotja.
2: Julián.
21: Julián apareixent per allà.
2: T'imagines?
21: Com un coet, entrant com el Tom Cruise en una cerimònia de Jocs Olímpics. No, tenim moltes ganes de sorteig, per tant avui els de la versió estiu, marxem. Demà tornem a les 4.
2: Sí, home, i tant.
21: Deixem aquí amb tot aquest...
22: Últim programa demà, no, ja?
21: Demà últim programa, sí, no, de 4 a 8, però demà el brodarem, eh? Saps qui ve demà?
2: Qui?
21: Una periodista esportiva, televisiva, molt coneguda, que surt per les teles espanyoles. No diguis el nom, eh?
22: No em dic el nom?
21: No, no diguis el nom. Així no, eh? Així no.
23: Ui, jo...
21: Becàries no, eh? Va,
22: una periodista.
21: Dona, encantadora. Carme es diu.
2: Ah!
21: Vinga,
2: ara. Fins demà, Pere.
21: Bona, quasi sorteig, companys.
2: Gràcies.
21: Adéu, que vagi bé.
2: Doncs aquí comença un Super Dijous Esportiu a RAC+1 des d'ara i fins a la 1 de la matinada, com a mínim. Amb menú triple, el primer plat, el sorteig de la fase Lliga de la Champions des d'ara i fins a les 8. A les 8, el tall, el segon plat, Barça-Atlètic Club, l'estrena dels blaugranes al Camp Nou aquesta temporada. I enllaçant amb el postpartit, les postres, on tu diràs de butxaca, amb l'Aleix Pariser per analitzar-ho tot plegat. La 72a edició de la Lliga de Campions es posa en marxa a Mònaco i acabarà amb un dels 36 participants, aixecant l'orelló de l'estadi Metropolitano de Madrid el dissabte 5 de juny. El primer pas, com de costum, té l'epicentre al Fòrum Grimaldi, seu del sorteig de la fase Lliga. I allà hi és, aquest any, l'Àlex Pintanel. Bona tarda, Àlex.
24: Què tal, Jaume? Bona tarda.
2: Tot a punt, bé, tan a punt que ja ha arrencat la gala en si.
0: Sí, amb la interpretació de l'himne de la Lliga de Campions, molt pendents dels 8 equips que li tocaran al Barça en aquesta primera fase Lliga de la competició, amb Rafa Justes, el representant del Futbol Club Barcelona aquí al Fòrum Grimaldi de Mònaco, i fa uns instants ja ens han confirmat també que serà David Villa l'encarregat de treure les boles.
1: Doncs mira, m'agrada aquest ambaixador per treure les boles, exjugador de l'Atlètic de Madrid, tampoc és que sigui el matalasser més significat, però escolta'm, ja em sembla bé que un jugador en passat culer també sigui la mà innocent d'aquest sorteig. La gala ha arrencat, però tranquils, perquè fins les 6:25 minuts aproximadament, si segueixen el timing previst per la UEFA, no començaran a extreure les boles. Per tant, anirem fent xup-xup amb tot l'equip del Barça a jugar a RAC1, als voltants del Camp Nou, en Joan Maria Pou. Pou, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Jaume.
1: Ganes de sorteig?
3: Moltes ganes de saber els primers 8 rivals del Barça en aquesta primera fase de la competició.
1: Un sorteig que marca el primer tram de temporada. També la rodalia del Camp Nou, la Marta Ramon. Bona tarda, Marta.
6: Hola, bona tarda.
1: Se't fa estrany, no sé, a Mònaco?
6: Una mica, ara ho comentava, venint cap aquí, cap al Camp Nou, que es feia estrany, però sabem que l'Àlex Pintanel ho farà superbé.
1: I tant que sí, segur que sí. La Clara Rodergues, Clara, bona tarda.
24: Què tal, bona tarda.
1: I aquí a l'estudi de RAC1, en Joan Lluís García, el cap d'esports. Bona tarda, Joan
25: bona
1: Lluís.
25: Bona tarda, Molló.
1: En Marc Guillén, bona tarda, Marc.
26: Molt bona tarda.
1: En Xavier Puig, bona tarda, Xavi.
27: Bona tarda.
1: En Gerard Ballera, bona tarda, Gerard.
27: Bona tarda, Guajes.
1: I el sorteig dels setzents de la Copa no el trobareu, però el sorteig de la fase Lliga de la Champions. Sabeu qui ha vingut, eh? Aleix Pariser, bona tarda.
28: Bona tarda, aquest m'anava bé, aquest em queia bé per horari. Em queia bé, i aquí clar. Estem, amb moltes ganes de saber el sorteig i com quedarà el calendari.
1: Espera't. Fins dissabte no sabrem el calendari.
27: Mira, dissabte pots venir.
25: Amb el bondó.
28: No em busquis que vindré, eh?
1: A veure, va, comencem, que en 20 minuts, en principi, arrenca el sorteig. Recordo que el Barça està enquadrat al bombo. Començarem a jugar a qui volem i qui no volem. Quins són els... Recordo, en aquest bombo hi ha Barça, Madrid, Atlètic de Madrid... I qui més? Quins són els 6 possibles rivals de Barça, Madrid i Atlético? Per tant, en aquest bombo, Àlex.
0: Paris Saint-Germain, el vigent campió de la competició, el Bayern de Múnich, el Liverpool, l'Inter, el Manchester City, amb Enzo Maresca i l'Arsenal.
1: Marc, ens els ordenes de més fàcil a més difícil?
29: Intentem-ho. Jo crec que ara mateix més fàcils i costa
1: més assequibles,
29: dir... Més assequibles, sí, perquè això de fàcils... Inter de Milà i Liverpool, que està en un projecte tot just incipient ara mateix a Miraola. El Manchester City, si vols, potser seria el tercer més assequible. Bayern, jo crec que ja és una categoria superior i per sobre de tots ells, Arsenal i PSG, ara mateix els finalistes de la Champions, ara mateix per mi crec que són clarament els més difícils.
1: Joan Maria, qui vols a casa, qui vols a fora del bombo? I qui no vols?
3: Vull l'Arsenal a casa i el Paris Saint-Germain a fora.
1: Uf! Ostres! Els finalistes,
3: O sigui, em conformo amb els finalistes de l'any passat.
29: Pas fora.
1: I algun que no vulguis?
3: La veritat és que poden anar passant, eh? Però jo, l'Inter de Milà no em fa gaire il·lusió, la veritat. Jo amb el bombo, amb el primer bombo... Per mi són els dos partits de la Lligueta, saps què vull dir?
1: Sí.
3: I vull canya, ja m'agrada la canya, vull dir, m'agrada. Sí. Vull dir, si en lloc del Paris Saint-Germain i l'Arsenal et toca doncs, el Bayern de Múnich i l'Arsenal, o el Bayern de Múnich i el PSG, ja m'està bé, saps? Però vull dir, equips de primeríssim nivell. Vull dir, també vull veure on és el Barça.
1: Sí, sí.
3: Hi ha marge. Vull dir, no... Et pots equivocar en algun d'aquests partits i no passa res.
1: Bé, es va demostrar l'any passat, vas perdre amb el PSG, a Montjuïc, a la fase Lliga, i el Barça va acabar entre els 8 primers, sense problemes. Marta, també, tenint en compte viatges, àpats i diverses històries més, qui vols a casa, qui vols a fora d'aquest bombú?
6: A mi m'agradaria anar al camp de l'Arsenal, o sigui, l'Arsenal allà, i m'agradaria el Paris Saint-Germain a casa, pel morbo amb Ferran Torres i aquestes coses, ja m'està bé, i molta mandra l'Inter, sobretot allà.
1: D'acord.
6: Sí,
1: Clara?
6: No en tinc ganes.
24: Jo a casa, o Bayern, perquè a mi li ha de gust veure Harry Kane, i companyia, o l'Inter, perquè els últims records amb ells no són gaire bons i estaria bé doncs, planxant-nos una mica, encara que sigui en pas a Lliga. I fora, com la Marta, m'agradaria també l'Arsenal.
1: O sigui, viatge a Londres. Guillem, qui vols a casa i fora d'aquest bombó?
29: em van bé tots, però vaig una mica en la línia Pou, que ja vingui...
1: Una pedra de toc, no?
29: Sí, sí. Potser PSG i Arsenal, potser ens passaríem, però un Bayern, un City, no? Sí que estaria bé.
1: Vaig a l'altre cantó de la taula, que veig l'Aleix, que fa que no va al cap. Aleix, qui vols? Bé, algun que no vulguis, Marc?
29: No, l'Inter, pel tema que té de la mandra i de com hi juguen.
28: No, jo ja ho vaig explicar ahir i ja tindrem temps de provar-nos quan l'equip estigui més rodat a la segona part i a les eliminatòries. Jo vull, per exemple, el City de Maresca, que està començant el projecte a casa, ja m'agradaria, perquè és un equip que sí, és perillós, però que ha canviat molt i ha perdut potencial. I a fora, el Marc ho deia, també és un projecte que està començant a Miraola i que potser no està tan fort com altres anys, visitar Anfield crec que seria xulo pel Barça. Jo m'esperaria tenir rivals forts més endavant.
1: Joelles.
25: Jo, mira, és que estic molt rombero aquest any. Aquest Barça Flick m'està agradant molt, la veritat, i tinc moltes expectatives, potser masses, i em fotré la castanya d'aquí res, però l'Arsenal a casa, perquè és un equip que sempre m'ha agradat, i, escolta, Allianz Arena per guanyar-los una vegada allà.
1: I quina vols?
25: El Liverpool-Anfield. És a dir, Anfield és un trauma que encara no han superat i aquell camp, aquella estadi, no vull ni veure.
28: Treu-te l'espineta. No.
6: Tens tanta raó.
25: Oi que sí, Marta. Sí.
6: Oh, per favor, jo encara tinc mal son.
25: Mai més.
1: Parlant d'Anfield Puig...
27: No, doncs mira, jo anava a dir, com l'Aleix, el Liverpool fora, el Liverpool-Anfield.
1: Oh!
27: I no hi aniré.
1: No, aquesta vegada no hi aniràs.
6: Com es nota que no tinc el trauma?
1: Va ser-hi. Sí, no, aquell sí, que ell hi era.
28: Va ser-hi com a aficionat.
27: No hi tornaré.
6: D'acord, sempre s'oblida això.
27: I el Bayern a casa.
1: I algun que no vulguis?
27: A mi el PSG fa com mandres.
1: D'acord. Gerard, remata.
27: Ho remato, sí. Bayern a fora, per acabar amb els traumes també de Múnich. I a casa l'Arsenal de Mikel Arteta.
1: D'acord. Pinta, qui vols, qui no vols, aquest bombo pel Barça?
0: Mira, jo em vull trobar l'espineta d'Anfield, per tant, el Liverpool-Anfield.
1: Molt d'Anfield, al final.
0: Sí, seria retrobament també amb Araujo. I a casa, el Manchester City de Maresca. I, per cert, deixeu-me que faci un apunt. Li acaben d'entregar un premi ara a Marquinhos, l'ha recollit Nasser Al-Khelaifi. El president del Paris Saint-Germain és un premi que s'ha tret de la màniga a la UEFA aquesta temporada, aquest any, i és per el bon comportament que va tenir el futbolista brasilè del PSG, que quan va acabar, recordareu, la final davant l'Arsenal, van anar 1-1 els futbolistes de l'Arsenal a abraçar-los, i per aquest comportament, doncs, valorat per UEFA, Marquinhos ha rebut aquest premi que se li ha entregat a Nasser Al-Khelaifi.
28: No, jo sobre aquest bombo, els equips més potents, ahir vaig llegir una norma que desconeixia i que es comença a aplicar ara, que és la tercera temporada de la nova Champions, que és que si et toca en dues edicions seguides el mateix partit, canvia d'estadi. Això al Barça no li pot passar. El Barça el primer any va tenir un Barça-Bayern al Camp Nou, i el segon any va tenir un Barça-PSG, per tant li podria tornar a tocar al Camp Nou al Bayern de Múnich o al PSG. Però, per exemple, el Madrid, en les dues edicions d'aquest nou format de la Champions, el Madrid ha anat a Anfield. Per tant, si toca el Liverpool-Madrid, canvien l'ordre. Uh-huh. I serà el Bernabéu, Madrid-Liverpool, perquè no pots anar 3 anys seguits al mateix estadi. És una norma que a mi m'agrada.
1: I l'altra eliminatòria que no pot passar, l'altre partit que no pot passar, és l'Inter-Arsenal, que ja s'ha donat els dos últims casos. Si es torna a donar,
28: és Arsenal,
1: l'Arsenal serà l'equip local. Són els dos únics casos que pot passar això.
28: A mi m'agrada,
1: Perquè hi ha el Juventus-Benfica, però cap dels dos és al sorteig, per tant, no pot ser. Àlex, bombo 2. 8 possibles rivals per Barça, Madrid i Atlético. Perquè hi ha el Betis, recordo, en aquest bombo 2. I qui més?
0: Borussia Dortmund, Roma, Sporting Club de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, que torna a la competició 2 anys després, Bruges i PSV Eindhoven.
1: Joan Maria, qui vols aquí?
4: Aston Villa allà i Roma a casa.
28: Hòstia, està rombero, Pou,
1: Sí. I algun que no vulguis? No,
4: No.
1: Val. Marta?
6: Doncs m'agradaria tornar a Old Trafford, United allà, si no l'Aston Villa a visitar un camp que no hi hem anat, doncs també em faria gràcia, i Roma a casa també.
1: Clara?
24: Roma a casa, i a fora m'agradaria molt anar, si hi ha opcions, a Old Trafford.
1: Si algú no vol un equip, que l'afegeixi ell. Marc?
29: Home, doncs potser aniria a Roma mateix, que amb el Gasperini, l'ex de l'Atalanta, entenc que voldran jugar bé, però és un equip que encara tot just està començant, i després aquell casa que vingui potser el Dortmund, que també és un equip que es deixa veure, que encara també és molt d'atacar, i que crec que pot haver un bon espectacle sent el Barça superior.
1: Aleix?
28: No voleu anar al top 8, no, ja? Directament. Jo, en la meva línia, vull dir, Bruges a casa, ja que vam anar al camp de Bruges l'any passat, doncs ara que vinguin a casa, i visitar el PSV Eindhoven, que seria sensacional anar.
4: Un autèntic amic del futbol estelar,
28: No, vull veure el Barça golejant i...
1: Però un partit bo, un?
28: Sí, ja te l'he dit, City-Liverpool, sí, a la primera ronda. Sí,
27: vols, dos partits si vols, obrim el debat de si és tan important acabar entre els 8 primers.
28: No ho ha estat fins ara.
29: És un bon,
27: però
29: un
27: no,
29: bon debat.
27: No t'obriré no no si ara aquest meló.
25: Si ens podem estalviar aquests dos partits al mig de febrer, millor que millor.
27: A Enrique li agraden, eh?
29: Joan Lluís.
25: Jo a casa, mira, la Roma per allisar-los i a fora el Trafford, que sempre és un estadi que fa patxoca, el Manchester United.
29: Camp de la Roma, un altre trauma, Xavi.
25: Sí.
27: Jo anar al camp de l'Aston Villa i rebre el Borussia Dortmund.
29: Vols Emery, eh?
27: Per molta setmana. Roma a fora, m'encanta l'himne de la Roma, li demanaria al Pou a veure si pogués anar a l'estadi olímpic allà a sentir-lo en directe, i el United a casa.
29: D'acord, Déu-n'hi-do, força rumba. Pinta, em faltes tu.
0: Vull anar superant traumes, el de Liverpool abans, sí? I ara a Roma, a l'Olímpico, i després a casa, facilet com el pariser, que vingui el Bruges.
29: El Bombo 3, hi ha el Villarreal, i 8 equips més que són rivals, possibles rivals, de Barça i de Madrid i d'Atlético. Qui són?
0: El Feyenoord, el Lilla, el Bodo Glimt, el Nàpols, el Leipzig, el Fenerbahçe, el Shakhtar Donetsk i el Galatasaray.
28: Crec que aquí coincidirem bastant tots, que hi ha un equip que ens agrada.
29: A veure...
28: Que és el noruec, no?
29: El Bodo Glimt?
28: Sí, sí, sí. Jo crec que sí.
6: A mi em faria molta gràcia anar-hi.
25: Sí, sí, sí, a fora, sí. Un Bodo Glimt a fora, no?
29: Joan Maria, sí?
3: Jo, Lilla o Leipzig, a fora, estadis nous. Uh-huh. Bodo Glimt també ho serien, però potser en aquests no em congelo. I...
29: bueno.
25: Sí, clar, a l'estudi això està molt bé.
3: I a casa, al Nàpols. I no vull haver d'anar a Istanbul, perquè ja hi anirem al febrer.
29: Val.
28: Amb la Supercopa, clar, d'Espanya.
29: Clar, clar, clar, clar, la Supercopa. Cert, cert que ha canviat de seu, per si algú l'estiu s'ha despistat. Marta?
6: Jo, Bodo Glimt, allà em fa molta gràcia, molta curiositat, encara que mori congelada, vull dir, ja vam superar una prova important la temporada passada a Praga, i Shakhtar a casa.
29: Perfecte, Clara?
24: Jo a casa em faria gràcia al Fenerbahçe, que amb aquesta plantilla que ha creat, i a fora avui sé que Polar Àrtic, perquè a més el Bodo té aquesta proposta divertida, també.
29: Guillem? Sí, mira, ja considerem el tema de visitar el camp del Bodo Glimt, i potser a casa podríem venir un dels turcs, tant el Galatasaray com el Fenerbahçe, té moltes estrelles, grans noms, crec que alhora també, després normalment com a equip no l'acaben de fer, els pots guanyar, però tindria prou cartell i ens ho podríem passar bé. Aleix?
28: Jo el Bodo Glimt a fora, crec que seria un viatge exòtic, diferent i una prèvia xula, no?, per explicar una mica la història d'aquest equip.
3: És que no viatgeu, teniu molt
28: sí,
3: cos.
28: Eh? Sí. I a casa el Shakhtar, una coseta assequible a casa per golejar i passar-nos-ho bé.
3: Estàs?
28: Sí, sí.
3: Estàs?
28: Sí.
3: Vull dir, vols una Europa League a la primera
28: part? No, saps què passa? Que jo crec que guanyar, golejar, et dona ànim per la Lliga, et dona ànim a la plantilla i, per tant, sí que m'agraden els partits xulos, però ja arribaran les eliminatòries.
25: El Shakhtar que juga, per cert, de local a Londres.
28: A Londres.
29: Sí, Stamford Bridge.
25: Mandra, Stamford Bridge.
29: Sí,
25: jo a fora Bodo Glimt, també, com tothom, i a casa un Nàpols, que sempre és un equip garrit de veure.
29: Xavi?
27: Sí, jo Nàpols a casa, també anava a dir. I fora... No sé. Potser sí, Bodo Glimt o Galatasaray.
29: Gerard.
27: Fenerbahçe a fora i el Leipzig a casa per tenir un partit xulo i bonic al Camp Nou.
29: Pinta, en faltes tu.
0: El Nàpols a fora, sí? I a casa el Bodo, que l'any passat ja algú que va anar allà va patir més del compte i no...
27: Va ser complicada.
0: El Barça. Sí.
28: El Leipzig l'entrena l'Albert Riera o ja no?
29: No.
28: Ja no, eh?
29: No.
28: També hauria estat xulo. Però
29: per cert, tenim Henry ara mateix a l'escenari, eh, Àlex?
0: Sí, un altre dels premis que ha rebut com a llegenda de la competició, un futbolista estimat també a Barcelona i, evidentment, a Londres, i doncs també s'ha entregat aquest premi a l'exfutbolista de Barça i Arsenal.
29: Com es conserva? Quina planta, Thierry.
0: Espectacular. És increïble.
29: Thierry Henry. Per cert, que no té...
27: Com a alternativa a Julián, no la compraria.
6: Penseu que ara és un dels experts que posen nerviós Hansi Flick quan és crític amb el sistema del Barça.
27: Sí, diria que tenia la línia massa avançada.
6: Tindrien un diàleg interessant, eh, Flick i...
29: Podrien anar a batre a mig del partit, no, Marta?
6: Imagina't, sí, seria curiós de veure.
29: Marc, no t'he demanat l'ordre dels bombos 2 i 3. Va, el 2, de menys a més complicat. Quin ordre triaries?
5: Crec que del 2, Bruges, PSV, Sporting de Lisboa, són els equips més assequibles, podríem dir. El que zona mitja, la Roma, l'Aston Villa, que tot just acaba de canviar, està canviant mitja plantilla, per tant, Emery, veurem com li surt aquest Aston Villa, si no seria dels més difícils. El Porto, que va guanyar la Lliga l'any passat i té el projecte molt tancat,
29: i els més difícils, Dortmund i Manchester United, que no és aquell Manchester United d'antic, però que ara amb Carrick, doncs la veritat és que comença a fer patxoca.
1: I el bombo 3, de més assequible a més complicat?
29: Més assequible és Feyenoord, Shakhtar, Lille, Bodo Glimt, que tot i que ho va fer molt bé la temporada passada, després els turcs, Fenerbahçe, Galatasaray, no sé qui seria més difícil un que l'altre, s'assemblen força, i Leipzig i Nàpols, clarament, els més difícils del bombo 3.
1: I ens queda el bombo 4. Aquí tenim 9 possibles rivals pel Barça. Quins són, Àlex?
0: Eslàvia de Praga, Slovan de Bratislava, Stuttgart, AEK d'Atenes, el LASK austríac, el Komodo Sesc, el Lens, el Viking de Noruega i el Sabà de l'Azerbaidjan.
1: Tenim 3 debutants en aquesta Lliga de Campions i tots són en aquest bombo 4. El Komodo de Cesc Fàbregas, el Sabà de Bakú i el Viking de Noruega. 2 equips de Noruega en aquesta edició de la Lliga de Campions. Joan Maria, qui vols d'aquest bombo 4?
3: Komodo allà. Mm-hmm. I la iaia, Slobodan de Bratislava, a casa, que torni a iaia Touré aquí a casa i li fotem una ovació de traca.
1: Marta.
7: Jo, la iaia, allà, sí. Em faria gràcia anar a Bratislava, i si no, el Viking, no? Si no anem a Bodo Glimt, doncs almenys visitar Noruega. Això és una cosa que em fa certa gràcia.
1: Ja ho veig.
7: I decidir el Komodo a casa per rebre Cesc.
1: O sigui que, clar, si és Slobodan i Komos, clar, són dos exentrenadors de, sí, o dos exjugadors, sí, sí, del Barça, en aquest cas, que tornarien com a tècnics. Clara?
24: Jo com el Pou, Slobodan a casa i Komo de Cesc Fàbregas a fora.
1: Guillem, ordena'm'ls i digues la teva tria.
29: Mira, jo, gairebé tots els debutants, Saba, el Bratislava mateix també, jo crec que seria dels més assequibles, LASK, Viking, Slavia, Praga, tots aquests són molt, molt assequibles, l'AEK d'Atenes també prou. Hauríem de tenir més en compte que estem en el bombo 4 amb el Lens, que li acaba de guanyar el PSG, segon de la Lliga, amb l'Stuttgart d'Alemanya i també amb el Komo. Per mi el Komo és el més difícil, entenc que la gent el vulgui. Jo també, si vols, el voldria, però potser a casa.
1: Potser a casa.
29: Sé que el viatge seria molt xulo, que el Lago di Como és espectacular, però sí, sí. Allà jo crec que et poden suposar un problema i en el bombo 4 potser millor que vinguin a casa i després doncs, viatjar en algun dels assequibles, no? Ara sí, amb l'Aleix, que el bombo 4 tinguem algun assequible.
1: Aleix.
28: A mi m'agradaria que l'Slobodan de Bratislava de Torella allà o el Komo de Cesc Fàbregas vinguessin al Camp Nou per fer-los un homenatge. I sé que em sap greu pels companys que viatgen, però és que es fa sola la prèvia del Barça jugar a Bakú, llavors m'agradaria que en toqués el Saba.
7: Molt pal, no, l'Azerbaidjan.
8: El Barça juga a Bakú, és que clar.
1: Sí. Aquest és el nivell, Joan Maria.
25: Bon viatget, Azerbaidjan, entre setmana i després vés-te'n també.
1: Segur que flica el tria, Tot sigui per la promo, Pou.
25: Sí, el Puig, penseu en el Puig, home. Jo a fora, l'AEK d'Atenes, que és un equip que em cau molt bé, i una afició així distreta, i el Komo a casa.
1: Molt distreta. Xavi?
27: El Komo a casa ja m'està bé, i potser anar al camp del Lens, no? Mm-hmm. Un rival francès, sempre també.
8: I Camp Nou, estadi nou.
1: Ah, aquest, és veritat. Gerard?
27: Mateixes preferències que el Joan Lluís García.
25: Bé.
27: Komo i AEK d'Atenes.
1: Àlex?
0: El Komo fora i després a casa el Saba. Facilet.
1: A Bakú, Val. Tenim ja David Villa a l'escenari. Això vol dir que s'està acostant l'hora del sorteig. Àlex.
0: Sí, parlant i responent a les preguntes de Marquetti al costat de Thierry Henry i, com dèiem, l'exfutbolista de Barça i Atlético de Madrid, que serà l'encarregat de treure les boles i de donar-li o no fortuna al Barça.
28: Escolta, tu no has dit res, tu no et vols mullar?
29: Va, m'embullo.
28: Tu que ets més de la meva corda, una cosa senzilleta, o vols mambo?
1: Un entremig. Per exemple, el PSG casa m'està bé i després visitar el City, per exemple. Del bombo 2... ja m'estaria bé el tema de la Roma allà i rebre un Sporting de Portugal. Del 3, potser rebre el Leipzig i anar al camp del Feyenoord. I del 4, rebre el Komo i anar a Bratislava, per exemple.
29: Que al Camp Nou passin bons equips.
1: Sí,
25: que estiguem distrets.
29: I a fora potser una mica més assegut.
1: Sí, jo crec que una mica és això. Mira, Gilmarín! Gilmarín,
27: quina cara que posa,
28: Quina cara, tu.
1: Del barcelonisme.
25: Està content.
9: Sí, sí.
0: De fet, és una curiositat, simplement, però just la delegació de l'Atlètic de Madrid, amb Gil Marín i Enrique Cerezo, està al costat de la del Real Madrid amb Butragueño, en canvi la del Barça sí que és cert, doncs, que està una miqueta més, més lluny, simplement com a curiositat i com a detall després de tot el cas Julián, etc, etc.
9: Estan entrevistant David Villa. Jo crec que Enric s'ha allargat una mica i farà que arrenquem una mica més tard el sorteig, perquè encara ha de sortir el mític Giorgio Marchetti, l'home que cada any s'assembla més a Claudio Ranieri, i ha d'explicar tot el procediment del sorteig. Per tant, jo crec que anirem una mica tard. Algunes curiositats del sorteig. Mira, aquesta l'explicàvem ahir al Tu diràs, per tant, tu, Aleix, no jugues. Quants equips diríeu que repeteixen de la fase Lliga de la temporada passada?
28: És bona aquesta dada, sí.
9: Pou.
28: A mi em va sorprendre.
10: Quants participen?
9: 36.
10: 30.
28: Que repeteixen. Jo vaig dir 30 també, Pou.
9: Marta?
28: I em vaig equivocar.
7: 26.
9: Clara?
24: 28.
11: 19.
9: Marc?
29: 25.
9: Xavi?
28: Va sentir el programa.
0: No, ara estava pensant que quedarem retratats, que no vam sentir el programa.
28: És que va anar molt tard, això, ahir.
0: Sí,
28: no
0: passa res.
27: 25.
9: Gerard?
27: Eren 15 o 16? 16.
9: Però no vas escoltar-ho.
27: Sí.
0: Bé.
27: Però tinc el dubte de si eren 15 o eren 16.
28: És bèstia, és menys de la meitat, eh?
9: Àlex, vas escoltar-ho?
27: Sí, menys de la meitat que van escoltar el Tuira. Aleix, perquè vegis que...
28: Hi ha
27: algú que n'escolta.
28: Estem de vacances, jo us ho compro.
9: Pinta, què dius?
0: Sí, sí, el que he dit al Ballera, que va escoltar el programa.
9: Ah, val, doncs 15. 15 dels 36.
28: Que són els top d'Europa. Només repeteixen els top d'Europa.
9: Sí,
28: cada any, de moment.
10: 15 de 36.

0: pujant del bombo 4, i el bombo 4 només hi ha l'Eslàvia de Praga que cau del bombo 3. La resta, els altres 8, són equips nous a la Champions. De fet, ja es busca això. Per exemple, un altre juguès, que ja aquesta no la vam dir, el tu diràs. Quants equips de les 5 grans lligues europees, és a dir, Espanya, Anglaterra, França, Alemanya i Itàlia, juguen aquesta fase lliga de la Champions, de 36 equips? Quants diríeu que juguen? Us donaré una pista. L'any passat van ser 22 de 36. Amb la qual cosa s'expliquen moltes coses del camí que vol la UEFA. A veure, qui arrenca. Sí,
1: 23?
2: 20. 20. De nou, repeteixo.
3: Aquesta la vaig sentir ahir a la nit a la COPE. A 20. No. És mentida, però. 21.
4: Ara que no encertis.
2: A 23.
0: A Joan Maria, Marta, Clara, dieu alguna xifra?
5: 22.
6: 9. 17.
0: 20, l'Aleix, no ho ha dit?
2: Sí.
0: 20. O sigui que són dos menys que la temporada passada, però sempre hi ha una xifra molt alta d'aquestes 5 grans lligues europees, que és una mica el que persegueix la UEFA, tenir els millors equips de la competició. Perquè després de 2 anys, Joan Maria, d'aquest nou format, ja jo crec que podem dir que la UEFA va encertar, no?
6: Sí, jo crec que el format està molt bé. A mi el que em continua sorprenent és que no es prioritzi en qualsevol estadi de la competició la classificació d'aquesta primera fase.
0: Ja.
6: I el factor camp, vull dir. Saps què vull dir? El factor camp vinculat a... És a dir, que el premi que tu t'has guanyat en 8 jornades, que el puguis arrossegar durant tota la competició. Sí, el Barça, recordeu que es va veure clarament perjudicat el primer any, van fer un canvi al segon, però van fer un canvi des del meu punt de vista parcial.
0: Sí.
6: I jo he fet un canvi total.
0: Perquè recordo que sí, qui roba el factor camp a un dels 4 primers i l'elimina, es queda aquest factor camp independentment de la posició del seu rival.
1: De fet, penalitza del 5è al 8è, que és el que va passar al Barça l'any passat.
2: Això és molt injust.
3: Sobretot el 5è i el 6è, que saben, el Barça va quedar 5è, crec que l'any passat, saben que quarts i semifinals la tornada sempre serà fora de casa.
6: És a dir, jo crec que si tu et guanyes... És a dir, que jo l'última rectificació que faria, a mi m'agrada molt el sistema, és... En qualsevol eliminatòria, en qualsevol estadi de la competició, mana qui millor ha quedat a la fase de Lliga.
2: És el més lògic, jo no ho entenc, perquè això no es queixen els clubs i ho canvien.
0: No ho sé, de moment van fer aquest primer canvi. Jo esperava que aquest estiu fessin aquest següent pas que diuen Pou, però de moment la UEFA no fa aquest canvi. Esperem que arribi, perquè jo crec que faria la competició molt més justa, donaria més importància al final a la fase Lliga, que al cap i a la fi per alguna cosa juga.
6: Però el que sí que van canviar, l'equip que se les va menjar doblegades aquella primera temporada, per això va ser el Barça.
0: Sí.
6: Després ho van canviar, però l'única divisió sense aquella norma, qui se la menja és el Barça.
0: De fet, mira, n'hi ha dues sonades, ara que dius això, de menjar-se coses, que és l'Atlètic de Madrid, que es menja a la regla del doble toc en el penal, que l'elimina la tanda de penals contra el Madrid, i avui, Àlex, de fet, la UEFA d'alguna manera ha escenificat que el Barça tenia raó l'acció de Pubill de l'any passat.
7: Sí, han fet una trobada amb la premsa, amb Roberto Rossetti, el màxim responsable arbitral de UEFA, i ha explicat això, que estan farts d'interpretacions, ha dit textualment, i que, per tant, l'acció de Pubill, la mà de Pubill, ara sempre serà penal. Entenem que si la pilota està al terra i es posa en joc, cap futbolista la pot tocar amb la mà, hi hagi o no rivals propers, per tant, doncs, amb el pas dels mesos, però sí que és cert, doncs, que se li ha donat la raó al Barça i per això aquest canvi de normativa. Per tant, a partir d'ara, una acció com la de Pubill serà sempre penal.
8: Moltes gràcies.
0: Sí, a bones hores. És curiós perquè se li dona la raó, però quan el Barça va protestar, se'l van treure de sobre de males maneres, pel que recordo.
8: Totalment, sí.
6: De fet, no li van donar la raó. Brankovic era il·legal, saps què vull dir?
0: Sí, també és veritat.
6: I ens ha servit de molt.
0: Sí.
6: I ara igual, no? És que era penal.
0: Sí. De fet, no calia que ens ho digués la UEFA. Ja hi ha una circular de l'arbitratge a l'inici de temporada que explicava que aquesta acció doncs és penal. Però ja és que ja ho sabíem, és que ja ho era la temporada passada i el VAR se la va menjar. Compte que això és a punt d'arrencar, Àlex, ja ens estan ensenyant els participants del Bombo 1.
6: Vinga, Àlex,
7: sí, després de que Marchetti expliqués els condicionants d'aquest sorteig, ja comencen a sortir les imatges d'aquest Bombo 1 amb el Bayern de Múnich, el Real Madrid, Liverpool i els equips doncs, que estan en aquest primer bombo, evidentment els grans favorits a priori per guanyar la Lliga de Campions.
0: Doncs a veure, arriba el moment de la veritat. En res, menys de 5-7 minuts sabrem els 8 primers rivals

0: Els del Barça en aquesta edició de la Lliga de Campions, l'equip de Hansi Flick eliminat a semifinals la temporada 24-25 per l'Inter de Milà, a quarts de final la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid. Veurem si aquest any el Metropolitano, després d'aquest estiu, ara mateix seria poètic, no ens enganyem, el Metropolitano...
1: eliminant l'Atlètic de Madrid a semis.
2: Oh, per favor.
0: O sigui, vols que torni a l'Atlético?
1: Home, i tant. Sí, a tot, a la Copa, a la Lliga... A tot.
3: Supercopa ja toca, no?
1: Ja el tenim, a semis.
0: Sí, és veritat, és veritat.
1: A totes les competicions, una darrere l'altra.
0: Doncs acaba la presentació i ara de seguida David Villa, entenc, començarà a treure les boles de cada equip i automàticament el software que la UEFA doncs ha dissenyat, vaja, no ha dissenyat la UEFA, ho ha encarregat en aquest cas, millor dit, triarà o determinarà els 8 rivals, 4 a casa i 4 a fora. Màxim 2 equips de la mateixa lliga. Recordo, pot tenir com a rivals 2 rivals de la Premier, com a màxim pot tenir com a qualsevol lliga el Barça.
1: I Jaume, perdona la pregunta, i un cop el software dona la llista, ja sabem automàticament quins 4 van a casa i quins 4 van a fora?
0: Sí.
2: Ja té tots els condicionants no, inclosos al software ja fa que quedi bé amb aquesta norma que jo deia, que per exemple el Madrid, si toca el Liverpool-Madrid, ja canviarà el software i serà Madrid-Liverpool, per exemple, o l'Inter-Arsenal.
0: Com paquejar Ramena, Thierry Henry,
4: Ja va, titi.
5: Real Madrid.
0: El Madrid és el primer.
1: Sí.
2: Aquest no pot tocar.
5: I ara havia pitjat el botó i
1: tenim dos campions d'Europa amb el Barça remenant boles,
0: Sí.
2: Sí.
1: A veure si es nota.
0: Foli, Àlex.
5: Doncs David Villacara apreta el botó i per tant coneixerem ara mateix els rivals del Real Madrid: Inter, Arsenal, PSV Eindhoven, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK i AEK Atenas. A casa el Madrid, Inter, PSV, Leipzig, LASK i fora Shakhtar, AEK Atenas, Roma i Arsenal. Aquests són els rivals del Real Madrid.
2: Arsenal a fora,
0: Arsenal a fora seria el partit més complicat.
2: Roma, Shakhtar i AEK. I Roma a fora també, complicadet,
0: Sí. Però, vaja, juguen a Grècia, del Bombo 4, però jo crec que és un marc, un sorteig prou benèvol pel Madrid. A veure si aquest any aconsegueix acabar entre els 8 primers l'equip de Mourinho.
6: A casa, sí, perquè del Bombo 2 li té casa el PSV, del Bombo 3 li toca el Leipzig a casa, que seria el difícil, però després va camp del Shakhtar i de l'últim Bombo no li ha tocat cap dels difícils. Jo crec que és un bon sorteig. Ho tenen bé per entrar entre els 8 primers. No es poden queixar.
0: No es pot queixar. Mourinho, ara seguim comentant a veure quina és la segona bola, Àlex.
5: La del Manchester City.
0: Manchester City.
7: Aquest sí que podria ser rival del Barça.
0: Sí. Clar, pot ser que no surti el Barça, però pot sortir ja com a rival del City, per tant, podem començar a saber alguns dels possibles rivals, per tant, hem d'estar atents a aquesta primera part del sorteig. Àlex.
5: Sí, doncs ara a l'espera que David Villa pitgi el botó, ho farà ara mateix i coneixerem els rivals del City que surt al Barça. Per tant, sí, el camp del Manchester City. Per tant,
6: mira, bé, no està bé.
5: El Barça que jugarà a l'Etihad.
8: Ho faran al Camp Nou.
7: Déu-n'hi-do,
0: Sí.
5: Perdó, al Camp Nou, al Camp Nou.
2: Ah, clar, away pel City, per tant és Barça City.
5: Sí, exacte.
2: Barça City,
0: sí. Sí, sí. El City rep PSG, Sporting, Nàpols i AEK i visita el Camp Nou, el Porto, el Leipzig i el Lens. Doncs, home, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Primer rival al City, Pou.
1: A casa, no?
0: Sí, a casa, a casa.
2: Segur.
1: No està malament. No, vull dir, com sempre, res del que he triat passarà, vull dir que...
2: Potser jo m'he encertat, el Barça City?
0: Sí.
1: No? Volia l'Arsenal a la casa, però ja no serà, no?
7: No.
9: I el City?
7: No, Bayern, n'he dit.
2: Ah, doncs jo l'he encertat.
7: Rodri contra el seu ex-equip.
0: Clar.
2: Oh, que maco.
0: Sí.
2: Serà maco, sí.
0: La tercera bola d'Henry, Àlex.
5: La de l'Inter.
0: Aquí hem quedat la majoria que no la volíem.
2: Ens pot tocar a fora.
7: Uf. Mandra.
0: Ja sabem que un dels rivals és el Madrid, perquè ja ha sortit abans. I ara...
1: També pot ser del Barça, no? Fora,
2: sí, a fora, sí.
5: Sí.
2: És que ara, el que toqui ara va fora segur, del Barça, dels que queden. PSG, Bayern, Inter, van a fora ja.
8: Sí.
0: Correcte. No, tant l'Inter no pot tocar.
5: No li toca el Barça.
0: No, perquè ja juga al camp del Madrid, per tant ja té el seu partit a fora contra un equip del primer Bombo, per tant no li pot tocar el Barça. I ja tenim els equips de l'Inter de Milà, on destaca que rep el Liverpool. Rep el Liverpool i visita el Madrid.
2: El Dortmund visita I visita el Torella ja, no? Slovan de Bratislava,
0: sí, sí,
2: Inter, també.
1: I el Feyenoord, no?
2: I el Feyenoord visitant.
4: Bueno, prou equilibrat, no?
0: Sí,
4: prou,
0: sí,
4: equilibrat.
1: No, però té un... Vull dir, pot... Vull dir...
2: Té tres partits difícils, que són Liverpool, Madrid i Dortmund.
4: Sí, sí. La resta... Dos o tres sempre en tens de difícils. Sí. El que marca, sí, molt és el tercer bombo, el quart, si realment tens mala sort allà o no.
0: Queden cinc boles per sortir d'aquest bombo, Àlex.
7: El Barça.
0: Ep, Barça. Atenció!
7: Va. La quarta és la del Barça, ha tret aquest cartellet Thierry Henry, amb algunes imatges de Rafinha, i a l'espera de que David Villa pitgi el botó. Ho farà ara i, per tant, coneixerem els rivals del Barça, que jugarà a casa davant del City, a l'Aston Villa, al Feyenoord i al Como, i jugarà fora de casa al camp del PSG, l'Sporting Club de Portugal, el Galatasaray i davant del Saba de Bakú.
2: Barça juga a Bakú, eh?
0: Sí, sí. Doncs repeteixo, Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i PSG, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de Bakú com a visitant. Em sembla uns rivals, home, més complicats que l'any passat, sens dubte, a Pou.
1: Sí, estic mirant, no? A casa tens dos partidassos espectaculars, que són contra el Manchester City i jo crec que contra l'Aston Villa, tot i que sigui un altre nivell. I després aquí hi ha un factor que hem de tenir en compte i que el té molt en compte l'entrenador del Barça, que és el factor viatges llargs, desgast, no? Les hores de recuperació, etc. És veritat que t'ha tocat Galatasaray i Saba, no?
0: Sí, els
1: dos,
0: sí, sí,
1: els dos, sí, llargs. Això a Flick el condiciona, eh? Però sí, és veritat que tens una plantilla, en principi, per poder fer moltes rotacions després o abans d'aquests partits.
2: I vindrà Cesc, eh?
0: Sí, sí, sí.
7: Atlético de Madrid.
4: Mm. Tens desplaçaments complicats, perquè realment Paris Saint-Germain molt complicat, viatges mal parits com
2: Ferran Torres,
4: Galatasaray, i anar-te'n a Bakú. Cert, per això que a casa, contra l'Aston Villa, contra el Como, contra el Feyenoord, home, ho has de tenir bé.
2: Déu-n'hi-do l'Atlético.
0: Rivals de l'Atlético, Àlex.
7: Sí, Bayern de Múnich, Manchester United, Fenerbahçe i Viking al Metropolitano, fora de casa, Liverpool, PSV, Bodø Glimt i Stuttgart.
2: Els dos noruecs li han tocat.
9: Fora el top 8.
10: Sí. Fora el top 8.
0: Dos noruecs top 8, i una... visiten el camp del Bodø Glimt, que de fet el van rebre i ja hi van perdre el Metropolitano, sí, la temporada passada.
7: Alemanys.
0: I home, Bayern, Liverpool i United, eh?
2: I tenen Fenerbahçe, també, que és complicat, no?
4: I van a camp de l'Stuttgart com a bombo 4, que...
10: Sí. Com, com tal, eh? A veure com queda.
0: Necessiten a Julián, no? Sí, per superar aquests rivals. Bé, doncs sabem ja els rivals de l'Atlètic de Madrid. Vaja, ens falten alguns del PSG per com a equips més destacats d'aquest bombo 1. Marc, quedava alguna cosa per dir dels rivals del Barça?
4: Sí, aviam, sincerament crec que si ho mirem una mica fredament, tot i que hi ha aquests viatges que són complicats i que per tant no és un grup molt, molt còmode, del bombo 2... no tens ni, no t'ha tocat ni Manchester United, ni Dortmund, ni Porto. T'ha tocat l'Aston Villa, que l'any passat va ser un equipàs, però aquest any li han marxat els jugadors principals, li ha marxat Morgan Rogers, Tielemans, Konsa com a defensa, han fitxat a Mazembe, aquell suís que ho va fer tan bé al Mundial, però veurem com li surt el projecte Emery. I del bombo 2 t'ha tocat també l'Sporting de Lisboa. Per tant, del bombo 2, que et podien tocar algun coco, aquí el Barça ha tingut força sort. El bombo 3 també t'has estalviat Nàpols, t'has estalviat Leipzig, fins i tot, bueno, toca, el que passa és que sí, et toca el Galatasaray a fora, aquí has tingut una mica mala sort, però també el Feyenoord. I del bombo 4 sí que és cert que et toca el Como, que aquest no calia, el bombo 4 et podien tocar, entenem-nos, dos Maries, i el Como no ho és un equip molt competitiu. Ara, ve aquí el Camp Nou, és un equip debutant a la Lliga de Campions, home, també l'hauries de poder fer. Per tant, jo crec que és un grup perquè el Barça pugui classificar-se entre els 8 primers, tenint, evidentment, la visita a París i rebent el City, que són partidassos.
0: Abans de continuar comentant el grup del Barça, tenim ja els rivals del defensor del títol, el PSG de Luis Enrique, que recordo, encadena dos Copes d'Europa i, de fet, pot igualar el rècord que té el Madrid de Zidane, de tres consecutives. L'equip de Luis Enrique, quins són els 8 rivals de la fase Lliga, Àlex?
7: Rebrà el Parc dels Prínceps, el Barça, la Roma, el Galatasaray i l'Slovan de Bratislava, i fora de casa jugarà davant del City, l'Aston Villa, el Villarreal i el Como.
2: Doncs ja fora de casa, Déu-n'hi-do, eh?
7: No,
0: Déu-n'hi-do, eh?
7: Jo crec que torna a quedar fora dels 8 primers. I li és igual.
4: Vols dir?
7: Li és igual. Jo crec que amb aquests 4 partits, sí, amb aquests 4 partits fora de casa i el Barça a casa, jo crec que no queda entre els 8 primers.
4: El que sí que jo crec que hauria de veure és que el PSG és el sorteig millor d'aquests que li ha tocat. O sigui, el PSG, sí, el que li passa, sí, sempre li passa, és que com que li han de tocar anglesos, li han de tocar alemanys, li han de tocar espanyols, clar, els espanyols com a mínim ens estalviem uns quants de grossos, els anglesos, tres quarts del mateix.
9: Tu creus que és el millor sorteig que li ha tocat?
10: Li ha tocat dels últims anys, eh?
9: Sí, però
0: torna a recordar els desplaçaments, Gerard?
9: Li ha tocat dos Premier, Manchester City i Aston Villa.
4: Sí, però Aston Villa no el considera.
2: Igual que el Barça.
9: Vila-Real i Como.
2: Igual que el Barça,
9: fora de
2: també.
9: Casa, aquests quatre partits fora de casa, sí. Tindrà feina per guanyar els quatre partits.
2: Són tres rivals que els té el Barça, City, Aston Villa i Como.
4: Vila-Real l'any passat no va fer gairebé ni un punt a la Lliga de Campions i el Como és un debutant. Bueno, sí que li ha tocat difícil, no dic que no, però crec que al Paris Saint-Germain li poden tocar encara més difícils.
9: No.
0: Sí, podria haver-hi un Arsenal, podria encara complicar-ho una mica més. Mira, ara surten els rivals del finalista de la Champions, de l'equip de Mikel Arteta, de l'Arsenal. Àlex.
7: A l'Emirates, Madrid, Dortmund, Lilla i Saba, i fora de casa, Bayern de Múnich, Betis, Nàpols i Slavia de Praga. Abans ha sortit també la del Liverpool, que rebrà a casa a Anfield, l'Atlètic de Madrid, el Porto, el Villarreal i el Lens, i jugarà fora de casa a Milà, al camp de l'Inter, al camp del Bruges, al camp del Fenerbahçe i al camp del LASK.
0: Sí, vaja, jo crec que tothom més o menys té partits xulos, partits complicats, i d'altres doncs, que es compliquen més. Sobre el Barça, voleu comentar més coses dels rivals del Barça? Recordem-los, Gerard, els 8 rivals del Barça a la fase Lliga, sisplau.
9: Sí, recordem els rivals del Barça. Comencem pels que jugaran a casa: Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como, a casa. Fora de casa, Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de Bakú, a l'Azerbaijan.
10: Jo no sé, jo veig a casa tres equips, tres partits macos, com poden ser el del City, el de l'Aston Villa i el Como, però els veig assequibles també, és a dir, crec que el Camp Nou a Barça s'imposarà, i contra el Feyenoord també, i a partir d'aquí has de veure, doncs pots punxar com a molt dos partits per no classificar-te en el top 8, no? PSG és complicat evidentment, però els altres tres jo els veig assequibles pel Barça. Sporting també és veritat que pot fer suar, però vaja, jo crec que el Barça ho té bé per quedar amb...
4: La visita a Galatasaray, després els costa fer un equip, però tenen Osimhen, si no l'acaben venent, tenen Osimhen, tenen Sané, tenen Yilmaz, tenen Gundogan... És un equip d'aquells que tenen molt pressupost, després els hi costa, eh? Els hi costa fer equip. Sí, però anar-te'n allà no és un desplaçament regalat.
10: No és aquí al costat.
4: Està clar que...
0: Sí, el Liverpool hi va perdre l'any passat, per exemple, a la fase Lliga.
9: És un grup atractiu, no? És un grup de bons partits, en general, més enllà del Barça jugar a Bakú, que veurem
10: ja l'acaba
9: sortint, però la resta, els quatre de casa, compta amb el Feyenoord, que té una decisió especialment conflictiva.
2: Jo també hi he pensat en això.
9: Per tant, s'haurà de tenir en compte això en la visita dels aficionats neerlandesos cap aquí.
0: Que entren un altre ex-blaurana, Gio Van Bronckhorst, si no m'equivoco. Sí. Van Bronckhorst és el tècnic del Feyenoord.
9: Però els quatre partits al Camp Nou són partits que conviden a anar-hi.
2: Per tant,
9: bons partits.
2: Maresca, Emery, Gio Van Bronckhorst i Cesc Fàbregas, són els entrenadors que visitaran el Camp Nou. Bé.
1: Hi ha un altre factor que cal tenir en compte, i és a veure com queden col·locats.
0: Clar.
1: Els partits, perquè això també afecta, depèn de les jornades de Lliga que tinguis abans o després, si són de més nivell o menys. Vull dir, que anar a Bakú s'haurà de veure molt, sobretot què tens després.
2: Sí, la tercera jornada de Champions és 3 dies abans del Clàssic al Camp Nou, per tant, seria important que la tercera jornada no toqués potser un desplaçament llarg, no?
7: L'any passat el Barça va tenir un inici complicat, recordeu, al camp del Newcastle, i després
2: el PSG
7: va rebre el PSG.
2: Sí.
0: Per cert, sobre calendari, que ho apuntava l'Aleix, que recordo, l'ordre de partits no el sabrem fins dissabte al matí. Com a molt tard, diu la UEFA, fins dissabte al matí. Els últims anys ha estat així. Dissabte al matí hem tingut el calendari de partits. Hi ha una novetat que arrenca una setmana abans, perquè recordo que aquest any hi ha una aturada de 3 setmanes de la Lliga a partir del 20 de setembre, i això fa que la Champions arrenqui el 8, 9 i 10 de setembre, aquella jornada de 3 dies, i després no reprengui la segona jornada fins al 13-14 d'octubre.
2: Més d'un mes.
0: I després ja, com t'agrada a tu, Aleix, 2 setmanes seguides, amb Champions.
2: Sí, que això no...
0: 20 i 21 d'octubre.
2: No acostuma a passar, això només passa al gener, per tancar la competició, que es juga sempre el 21 de gener...
0: Que tornarà a passar, 19, 20 i 27, que és l'última jornada.
2: El 27 unificada, però la resta de jornades sempre van separades. I aquest any, com que hi ha aquesta novetat de l'aturada FIFA, hi haurà Champions el 13-14 d'octubre i el 20-21. I aquesta jornada del 20-21 d'octubre és 3 dies abans del Barça-Madrid al Camp Nou.
0: Sí, que seria... Bé, aniria bé, per exemple, que el Madrid... Tornem a recordar els rivals del Madrid, Gerard, sisplau.
9: Sí, rivals del Real Madrid a casa, Inter de Milà, PSV Eindhoven, Leipzig i l'ASC austríac, fora de casa, l'Arsenal, la Roma, el Shakhtar... a Stamford Bridge, sí. I l'AEK d'Atenes.
2: Home, un Arsenal-Madrid en 3 dies, sí, de visita al Camp Nou.
10: Claríssim.
0: Aquest ens aniria, sí, ens aniria bastant bé.
10: És el que no serà, evidentment, ah, millor, això ho sabem.
11: Que passi, com, fa 2 anys, que no, juguem entre setmana contra un dels forts, un PSG, un City, el guanyem, i després guanyem el Clàssic també, com va passar aquell any amb Bayern i Madrid.
0: És veritat. Sí, sí. Fa 2 anys, el Bayern entre setmana 4-1 i després el Barça va guanyar el...
10: 0-4.
0: El Bernabéu. El Clàssic, sí, sí. És que aquella primera temporada de fet...
10: Aquella setmana va ser.
0: Joan Lluís.
10: Aquella setmana.
0: En fi, comença el segon bombo, Àlex, quan hi hagi el Betis i el United, que jo són, crec que són els únics equips que ens poden interessar així de rasquillada, ens vas avisant, d'acord?
7: Val, perfecte.
0: Del grup del Madrid, Marc, què em vols dir? A mi, home, em sembla més assequible que els anys anteriors, eh? Ho tinc, sí, per aquí, mira. El Madrid l'any anterior, per exemple, tenia a casa l'Olímpic de Marsella, la Juve... el City i el Mónaco, i a fora, bé, potser no tant, eh? El Mati, que ha anat al Mati, el Liverpool, l'Olympiacos i el Benfica. No, tampoc, més o menys.
4: Més o menys, més o menys. La veritat és que el grup del Madrid d'aquest any, home, té 4 equips, molt, molt assequibles. L'AEK d'Atenes, tot i que sigui fora, el LASK a casa, el Shakhtar a fora, que a més ja hem dit que ha de jugar a Londres, i el PSV a casa. Aquests 4 els té molt, molt coll avall, jo crec. Contra l'Inter... tot i que sigui cas el Bernabéu, els hi poden competir. Anar a camp de l'Arsenal, dificilíssim. I contra la Roma i el Leipzig, home, doncs hi pot haver-hi partit. En aquests en té 4, jo crec que en té 4 de complicats. Poc que n'encarrili un i mig d'aquests, no? Que es cola entre els 8 primers. Jo crec que aquest any segurament sí que hi entraran entre els 8 primers, perquè és això, han tingut la sort de tenir 3-4 equips que són més que assequibles, no?
0: Doncs això, Maria, si creus que aquest any sigui acabarà entre els 8 primers i les sensacions que t'està transmetent, de moment, el Madrid de Mourinho en 2 partits.
12: Sí, jo crec que sí que acabaran entre els 8 primers. De moment, jo no m'atreveixo a fer un judici com molt contundent. Encara no sé com jugarà el Madrid de Mourinho, però sí que tinc molt clar que serà un equip ultracompetitiu. I jo crec que... No crec que sigui ni un sorteig especialment fàcil ni especialment difícil. És la mateixa sensació que tinc amb el Barça, però sí que crec que el tiraran endavant.
0: Si ara mateix un equip que diguis molta mala sort, no sé si, Gerard, tu que tens tots els grups a davant, mira tu, a veure si...
9: M'ho miro.
0: Si m'ho trobes, jo de moment no...
2: Com altres anys al PSG que veies i deies, sí, hòstia, té 5 rivals dificilíssims dels 8, no ha passat aquest any. Tots en tenen 3-4 potser d'una mica més complicats. Jo ara mirava la del Barça una altra vegada. El Barça en condicions normals no és aquell City de Guardiola. No és l'Aston Villa de l'any passat, campió de l'Europa, li que se deia el Barça... No.
4: Són una mica incògnites, estic d'acord amb tu.
0: Clar.
4: Aquests són incògnites.
2: Val.
4: No, vull dir, perquè toquen ara mateix, però... la primera jornada, jo sóc molt optimista, sobretot amb l'Aston Villa, veurem, es toca l'última jornada, potser ja... Potser
2: han millorat, sí, però vull dir, el Barça de Flick sí que és la tercera temporada, i veus com, sí, hi va, que sí, va com una moto, un, sí, cara, amb una plantilla molt feta que es coneix molt, i aquests equips no tant. Per tant, a casa, el Barça, en condicions normals, i competint com competeix, ha de fer el 4 de 4, 12 punts, i a fora, Sporting de Portugal, Galatasaray i el Saba de l'Azerbaidjan, has de guanyar aquests 3 partits. I per mi, l'únic camp difícil que té el Barça és visitar el PSG amb el morbo de Ferran Torres. Però la resta, jo crec que el Barça pot optar a ser primer o segon.
10: Aquí el tema, jo crec que és que, com que tots els grups són relativament assequibles, tots els rivals tenen com bastant homogeni tots els grups, el que passa és que podràs punxar molt poc. Perquè jo crec que la classificació anirà cara. I, per tant, el Barça sí, té la visita per dels prínceps, però tota la resta de partits està obligat pràcticament a guanyar-ho tot.
0: Sí. Clar, ja l'any passat era el PSG a casa i el ja ho diré, el Chelsea fora.
10: Chelsea fora.
0: Clar, jo crec que aquest desplaçament, jo crec que ja hi surts guanyant aquest any,
10: sí,
0: amb els rivals del bombo 1.
11: Amb els que són fora de casa.
2: Sí. És que, mira, la primera temporada d'aquest nou format, Bayern i Borussia Dortmund li van tocar a casa, al Barça, no? Diria, si no vaig errat. O el Dortmund va ser
9: Bayern
2: fora, no.
9: Bayern a casa i
2: Dortmund a fora.
0: A fora, sí, sí.
2: Sí, vull dir que tenia també equips complicats. I la temporada passada el Barça va tenir...
0: sí, mira, casa...
2: PSG, Frankfurt, Olympiacos, no?
0: I Copenhagen.
2: Sí, vull, sí, dir que també n'hi havia un de difícil. I a fora el Chelsea, Brugger i l'havia de pregar al, sí, Newcastle, en tenies 2.
0: És veritat que tenies 2 desplaçaments a la Premier.
2: Clar.
0: Que això, visitar el Chelsea al Newcastle, doncs potser t'ho complicava una mica més. Aquest any tens 2 Premier, però els tens com a com a local, al Camp Nou, i això...
2: Sí. Per mi és millor que... aquest any, el sorteig.
0: Sí, sí, és veritat, també, és un punt més assequible.
10: Que quan el Barça va per Europa, també no és el Barça de la Lliga, eh? És a dir, que a nivell de la temporada passada, per exemple, va rebre gols a torre i a dret a tot arreu. És a dir, que aquesta assignatura pendent, sí, malgrat que ara podem veure que és un, a priori és un grup relativament fàcil, una llista d'equips relativament fàcil, sempre hem de tenir aquest factor clar que el Barça, quan es posa el xip d'Europa, o canvia una miqueta respecte a l'any passat, o també pots ensopegar en algun partit.
13: L'any passat també va tenir lesions importants en moments molt inoportuns, sobretot a la Champions, al llarg de tota la temporada. I jo crec que la referència de l'any passat també s'ha de tenir en compte veient això. I després hi ha sobretot el tema, abans el Puy ja ho deia, que dependrà d'on et caigui el calendari, és que et pot canviar radicalment. Un partit que ara ens sembla assequible, de cop i volta pot convertir-se en complicat, depenent de com tinguis l'equip en aquell moment.
14: I sembla conya, però semblava pràcticament impossible que el Barça no hagués d'anar en algun moment a la Gran Bretanya. I no ha passat. Sí, perquè hi havia els anglesos i el Shakhtar.
0: Clar.
14: I en canvi, no. Vull dir, no, en aquesta primera fase no has d'anar a Anglaterra.
13: El tema del passaport i el tràmit aquell que s'ha de fer a Gran Bretanya...
14: Si haguéssim mirat estadísticament, no, a la prèvia, segur que sortia un percentatge molt significatiu. No?
13: Clar.
14: Perquè et podia tocar l'Arsenal, et podia tocar el Manchester United, et podia tocar l'Aston Villa, et podia tocar el City, no? Et podia tocar el Shakhtar, que juga a Londres. Sí, i no, els dos que tens de la Premier League et toquen a casa i has d'anar a França, a l'Azerbaijan,
2: a Lisboa,
14: a Portugal i a Turquia, no?
0: Ja, sí, exacte. Sí. Ara mirava, rivals de les 5 grans lligues europees, el Barça té City, PSG, Aston Villa... i Como. És a dir, 4 de 8.
9: Gerard. Mira, precisament relacionat amb això, els rivals de l'Arsenal, mirant-te'ls, n'hi ha 6 que són potents.
0: Ah.
9: Després hi ha dues Maries, com són el Saba de Bakú i l'Eslàvia de Praga, però té Madrid, Bayern, Dortmund, Betis, Lilla i Nàpols.
2: Hòstia, déu-n'hi-do, l'Arsenal.
9: Probablement no es passejarà tant, crec, com es va passejar en la fase de Lliga de l'any passat. I per mi, dels que estaven al bombo 1, qui en surt força reforçat és el Liverpool d'Iraola, que li ha tocat l'Atlètic de Madrid i l'Inter de Milà, del bombo 1. Sí. És a dir, que gairebé que...
2: Són farragosos, eh?
9: Sí, però el podia haver fet Iraola, el sorteig. I després té el Porto, el Bruges, el Villarreal, el Fenerbahçe, el Lens i el LASK.
14: Sí, estic d'acord.
9: Jo penso que és un bon sorteig pel Liverpool d'Iraola.
4: I ho agrairà, perquè Iraola jo crec que li costarà a l'inici arrencar aquest Liverpool i tenir aquest grup li ajudarà. El de l'Arsenal potser sí que és veritat que és el més complicat, alhora que no hi ha un grup descaradament difícil, no hi ha una...
2: Veient això, hi haurà bufetades pel top 8, eh? Anirà tot allò d'un gol, com l'any passat, d'un punt...
0: Han fet falta 16 punts els dos anys, les dues temporades, amb aquest format, han fet falta 16 punts per acabar entre els 8 primers.
2: Això són 5 victòries i un empat.
0: Sí, sempre hi ha sorpreses a la fase lliga, hem de comptar-hi.
9: Jo abans, quan t'obria el meló, és veritat, hi ha un asterisc molt important, i és que el Paris Saint-Germain a la seva lliga... La competència que té i el desgast que té no és el mateix que el que tenen el Barça, el Real Madrid o qualsevol equip de la Premier League, no? I jo crec que això t'afecta al final en sumar dos partits més al calendari. Ja vam veure que el Barça va arribar bastant desgastat en el tram final. Però, al cap i a la fi, tampoc t'has de tornar boig si no entres entre els 8 primers. Perquè tens una eliminatòria que a priori acostuma a ser senzilla, amb la tornada a casa, i després ja tornes a estar al punt de partida, que són els vuitens de final, i ho ha demostrat el PSG en aquests dos anys que ha jugat la Champions. Amb l'asterisc, insisteixo, d'afegir dos partits més al calendari, que són un desgast. Però potser aquest és l'any no posar tots els ous a la Copa del Rei, si has de remuntar un 3-0, i centrar-te una mica més en aquesta competició que...
2: Dit això, no teniu la sensació que la Lliga Espanyola s'està partint molt? És a dir, que comença a haver-hi equips molt fluixets a la zona baixa, com vam veure, per exemple, l'altre dia al camp de l'Elx, i que... No sé, jo crec que el Barça, a mig gas, pot guanyar la meitat d'equips d'aquesta Lliga.
9: Clar, però això no té res a veure amb el fet de
2: que... és el que li passa al PSG,
9: amb el fet de que el Barça competeix amb el Madrid i potser l'Atlètic de Madrid. El PSG no competeix contra ningú. És a dir, té partits senzills, però sap que al final segurament acabarà guanyant la Lliga i no té aquesta competència ni aquesta necessitat d'haver de guanyar cada partit.
0: Però aquí jo crec que el Barça, no sé si esteu d'acord, ha d'aprendre a desgastar-se menys com fa el PSG. I té plantilla, crec, aquest any per fer-ho. O sigui,
14: la idea del mercat precisament és aquesta, és segurament poder jugar
12: amb canvis de 3, 4 canvis, 5 canvis d'un partit amb un altre i que tu tinguis la sensació que l'equip continua sent titularíssim, no?
13: Una mica és que el nivell per aquí, de les alternatives
12: ha elevat
13: molt el nivell de la qualitat de l'equip, i jo crec si que hi ha molt més marge de maniobra en aquest
12: aspecte. Si tu abans en el Parc dels Prínceps has de jugar un partit de Lliga de nivell baix i jugues amb Adeyemi d'extrem dret perquè fas descansar la mínia mal, doncs no és el mateix que jugar-lo amb Roni, no? I crec que això, espero com a mínim que aquesta temporada es faci. Mai es podrà fer, jo crec, com ho fa el Paris Saint-Germain.
0: No.
12: Crec que quan va arribar a la final Paris Saint-Germain-Arsenal, em sembla que va ser Arteta o no sé qui que va comptar els minuts
0: sí.
12: acumulats entre una plantilla i l'altra, i hi havia una diferència però galàctica, o sigui, abismal. No tenia res a veure, evidentment. Luis Enrique va dir, òbviament guanyar la Lliga Francesa no és guanyar la Premier. No has de fer el mateix, no has d'invertir les mateixes energies. I jo crec que, evidentment, la Lliga Espanyola no és la Premier, però continua sent una Lliga molt més difícil que la francesa.
2: Sí. Parlo de memòria, era el 50% dels minuts a la Lliga Francesa, sí. Més o menys de l'11 titular del PSG. Havien jugat només el 50% dels minuts.
10: A banda de les ajudes que el PSG té de la seva Lliga, és a dir, que li ajornen partits, que el Barça, per exemple, Barça-Madrid es troben amb un Barça-Madrid a final de temporada sempre per decret, que això també és un moment de la temporada que
4: ha
10: de
4: ser
10: la Lliga Espanyola.
2: Home, tant de bo al Barça li posin partits en divendres abans dels duels crucials.
11: Va fer la temporada passada en un parell de partits de Champions, va jugar divendres. Clar. I jugant dimecres, fins i tot, tenim més dies de descans. Va jugant dimarts.
0: I, de fet, començarà la Champions ja amb partit de Lliga divendres. Betis-Madrid, el 4 de setembre, just abans de l'estrena de la Champions. A veure, que tinc algunes carpetes pendents. Per exemple, tenim ja els equips del Bombo 2 sortejats i, Àlex, no sé si tens els rivals del Betis, que torna a la Champions força anys després. Qui li ha tocat a l'equip de Manuel Pellegrini?
7: Doncs mireu, visitarà la Cartuja, l'Arsenal, el Porto, el Feyenoord i el Comoda Cesc, i el Betis haurà de jugar fora de casa al camp del Bayern de Múnich, del Dortmund, de l'Illa i de l'Slovan de Bratislava.
2: Cesc Fàbregas torna al Camp Nou i a Sevilla, Cesc Fàbregas, amb el Como. Els dos partits en territori espanyol li han tocat aquí, de la Lliga Espanyola li han tocat aquí.
0: I el Manchester United, un històric que portava un parell d'anys sense jugar a la Champions i torna aquesta temporada. Quins rivals tindran aquesta fase Lliga?
7: A Old Trafford, el Bayern de Múnich, la Roma, el Leipzig i el Saba, i fora de casa el Metropolitano davant de l'Atlético de Madrid, l'Sporting Club de Portugal, el Villarreal i el Comoda Cesc.
0: Mira, parlant del Villarreal, del Bombo 3, que ja s'està sortejant, ara mateix sabem els rivals de l'equip de la Plana. Mare de Déu, quin sorteig pel Villarreal. Ostres!
2: PSG, Liverpool, United i Dortmund, d'entrada.
7: Aquests ja el sabia.
0: Sí, sí.
7: I ara surten els quatre nous, que és el Nàpols i el Saba a casa, i el Fenerbahçe i l'Eslàvia de Praga fora de casa.
2: No sé si faran millor Champions que l'any passat.
11: L'any passat
2: van fer un punt o dos.
11: Van tenir City i Juventus, recordo, de complicats, però van perdre contra el Pafos, del Joan Lluís.
10: Sí, senyora.
0: PSG, United, Nàpols i Saba a casa, Liverpool, Dortmund, Fenerbahçe i Eslàvia de Praga fora.
4: Han de guanyar sí o sí l'Eslàvia de Praga i el Saba. Anar a camp del Fenerbahçe a sumar també o guanyar, perquè la resta, bé, hauria de ser festa major
13: Verge
4: per guanyar.
13: Verge santíssima.
0: Sí, sí, el Villarreal realment no ha tingut sort.
4: Se li ha de disfrutar, però...
2: S'ho passaran bé.
0: Una mica l'Atlètic surt de l'any passat.
9: Sofrir i disfrutar. Passat,
0: sí.
9: I tenen plantilla, jo crec, per...
4: Sí, per plantar cara per estar, i per classificar-se.
9: No, per classificar-se. Que és l'objectiu, top 24, no?
0: Sí, sí. Clar, l'any passat ni Villarreal ni Girona ni... ni Villarreal ni Atlètic Club, perdó. Es van classificar de la Lliga Espanyola.
9: Bon sorteig pel Bodoglim, eh? Compte la revelació de l'any passat, que encara farà alguna cosa aquest any, també, eh?
0: Espera, que en Gerard vol saber els rivals del Bodoglim. Sí, Àlex, sí. A veure, va.
7: Mira, l'Atlètic de Madrid, el Dortmund, el Lilla i el Lask a casa, i el Bayern, el Bruges, el Nàpols, i l'últim malant tret,
2: el Lens.
7: Fora de casa.
0: Tornarà a passar. El Bodoglim, jo crec que tornarà a acabar dins dels 24 primers.
10: Aquests dos que venen, els representants del Bodoglim, no sé si els heu vist.
9: Un era el doble d'Ancelotti.
10: Anaven vestits que... Vaja, que no anaven d'etiqueta.
13: Semblaven els veïns que van a buscar la barra de pa a la fleca.
10: Els sofridores de l'1-2-3 semblaven, sí, sí.
0: A veure, jo crec que ja els punts d'interès del sorteig se'ns han acabat, perquè tenim ja els 5 equips de la Lliga Espanyola i els principals equips sortejats. Bé, el Como del Bombo 4, però ja sabem alguns dels rivals, l'Àlex ens ho explicarà. Per tant, d'aquí una hora arrenquem la prèvia del Barça-Juga-RAC1, d'aquest Barça-Atlètic Club. Anirem avançant. Ja sabem els rivals, recordo, 8 rivals del Barça a la fase Lliga de la Champions, Gerard.
9: Sí, a casa, Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como. Fora de casa, el Paris Saint-Germain, el Parc dels Prínceps, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de Bakú.
0: El dissabte sabrem el calendari, l'ordre de partits, i demà, Pou, demà, edició especial del món a RAC1, Sergi Ambudio va presentar la nova temporada de RAC1. Allà hi serem tots plegats, eh? Tots cap a Valls. Al Centre Cultural Municipal de Valls, de 9 a 12 del migdia, presentant les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC1, amb un munt de gent d'esports, les actuacions del grup de Grallers Canyadors, Canyador, perdó, Ladivan i Mariona Escoda. Recordeu, demà, 28 d'agost, acompanyeu-nos a la presentació de l'equip de RAC1 al Centre Cultural Municipal de Valls. Obrirem portes a les 9 del matí, el primer que arriba, el primer que seu. No us ho perdeu, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració de Forn de Nulles. Pou, Marta, Clara, si no voleu afegir res més, us deixo anar cap al Camp Nou a preparar la Transmé.
1: D'aquí una horeta ens tornem a saludar.
0: Fins ara!
13: Fins ara!
0: Fins ara! Fins ara. Els que han d'anar cap al Camp Nou.
10: Sí, hauríem d'anar tirant,
0: Quirent, potser. Quirent, Joan Lluís, ens retrobem també d'aquí una hora.
10: Fins ara.
0: Dit, eh? Sí. Fins ara. Vinga.
4: Fins ara.
0: Fem una pausa, que continuem amb l'Aleix, amb en Puig, amb en Ballera.
10: Congelats.
0: I s'afegeixen... Abans era una sauna, això.
9: Estem a modo, eh?
10: Sí, sí, sí. Vull... al desembre.
9: Per anar-nos a...
0: Però quina temperatura has posat?
9: Sí, allà no, a Bakú fa fred, tranquils. Que
2: a Bakú,
9: ja...
2: he baixat un grau, desembre, quan he baixat està? Un grau, però ara la pujaré. No, ara que marxa gent, la pujaré.
9: No, no, però, no, però...
0: Un grau.
9: Un només?
2: No, no, abans he baixat un grau i ara la pujaré.
0: I
2: no
0: s'incorporen, eh? I s'incorporen, a veure si ho aconsegueixo dir, Jaume Naveira, David Broc i sí. Marc Marvà, fins a les 8, analitzant el sorteig de la Champions i ja també fent xup-xup d'aquest Barça Atlètic Club. Una pausa i tornem.
15: La Champions es juga a RAC1.
16: Escolta, Santi, que no arribo. T'anives tu al súper del Corte Inglés? Porta coses per l'esmorzar, que ara tenen un 15% de descompte en galetes i cereals. Ai, detergent, que tots els Ariel estan amb un 70% de descompte a la segona unitat.
17: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés.
18: A la botiga web i app.
19: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
20: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
21: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
22: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
23: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
22: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
24: Verisure. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
25: Però si aquesta hora la platja està buida.
24: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
25: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
24: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
26: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
25: Val més que en busquem un altre.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Ambudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
28: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
0: Havia de venir amb els taloners.
29: Què passa, Toni?
3: això de saludar a les 7 és una meravella.
5: Han anat molt bé les vacances.
6: Tot el dia a la platja.
7: I amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
8: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
11: Perquè el panorama està complicat.
12: Sí. És una temporada de repte.
14: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
28: Toca matinar.
29: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
30: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
31: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
32: RAC 1. Tots som 1.
33: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
34: La Champions es juga a RAC 1.
0: Les 7 i 4 minuts, ara mateix a Mònaco, el Fòrum Grimaldi, encara recta final del sorteig, Àlex.
35: Sí, ara mateix estan presentant els equips del Bombo 4, imatges del Lanz o del Viking, i molt pendents estarem també dels rivals que encara no coneix el Còmode Cesc.
0: De seguida ho expliquem amb l'Àlex, després òbviament marxarà cap a la zona on hi haurà els representants dels clubs a veure què diu, per exemple, Rafa Juste, el representant del Barça, entre d'altres. Aquí a l'estudi de RAC1 hem canviat ja part de la taula, ara ho explico, perquè abans ens hem d'actualitzar amb en Jordi Casals, el company dels serveis informatius. Hola, Jordi, bona tarda.
36: Bona tarda.
0: Què ens expliques?
36: Doncs que Catalunya encadena la segona setmana consecutiva sense detectar cap sangla positiu per pesta porcina. Segons l'últim balanç, no s'ha detectat cap positiu dins la zona del risc durant els darrers 14 dies. Tot i això, el Departament d'Agricultura assegura que el brot no es pot donar per superat. Durant les últimes setmanes s'han capturat més de 500 senglars dins la zona del risc i cap ha donat positiu. Això no passava des de l'inici del brot, al novembre de l'any passat. El govern creu que això indica que s'està anant pel bon camí. Ara bé, manté les restriccions d'accés als espais naturals i demana a la població que respecti els controls. Els agents rurals preveuen un risc molt alt d'incendi a més de 170 municipis de cara demà. L'alerta afecta una vintena de comarques de l'interior de les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i la Costa Central. Per això els agents rurals han fet una crida a no baixar la guàrdia. N'ha parlat el sotsinspector i coordinador de l'àrea de prevenció i investigació d'incendis forestals, Josep Vilalta.
37: A curt i mitjà plaç no donem per acabada la temporada. Recomanem doncs, això, que la gent continuï tenint molta precaució. Hem pogut veure aquesta setmana doncs, que hem tingut aquest incendi a Collserola i hem anat tenint algun altre incendi a la Conca de Barberà i altres llocs. Vull dir que encara la temporada està totalment activa.
36: Els agents rurals esperen que amb l'arribada de les pluges de la tardor els boscos es rehidratin i que el perill d'incendi baixi. Les últimes hores, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un sospitós d'haver provocat l'incendi que es va declarar dimarts a Collserola i que va cremar 54 hectàrees. A l'home l'han arrestat per cremar uns contenidors al barri de la Prosperitat, prop d'on va començar l'incendi. Ara els Mossos investiguen si hi té res a veure. Mentrestant, a València, un incendi que crema des d'aquest migdia a la zona de l'Albufera ha obligat a evacuar els veïns del poble del Saler per la proximitat de les flames. Com a mesura de prevenció també s'han evacuat els càmpings més propers. La Generalitat Valenciana ha enviat un SALERT per evacuar la zona i s'ha habilitat el pavelló de la Fonteta per atendre els veïns. I un últim apunt de mobilitat, perquè a aquesta hora hi ha afectacions a l'R4 de Rodalies per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i La Granada. Els trens circulen amb retards de més de 30 minuts i s'ofereix servei alternatiu per carretera entre Manresa i Terrassa.
0: Gràcies, Jordi. Has seguit el sorteig de la Champions?
2: Sí.
0: Què et sembla el...
2: Prou bé.
0: Gràcies, que vagi bé, Jordi. Fins després. Amb en Jordi Casals ens anirem actualitzant durant aquest vespre. Nit esportiu a RAC1, que hem arrencat a les 6 amb el sorteig de la fase Lliga de la Champions, que ara continuem analitzant. Seguirem a partir de les 8 amb el Barça Athletic Club, la transmissió amb en Pou i tota la tropa, i rematarem amb el Tu diràs amb l'Aleix, que continua a la taula juntament amb en Xavi Puig, amb en Gerard Ballera, i s'incorporen Jaume Naveira. Jaume, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: En Marc Marvà. Marc, bona tarda.
38: Bona tarda, Molló.
0: I en David Broc. David, bona tarda. Tot bé?
38: Tot fantàstic.
0: Quina és la teva primera frase a l'entrada a l'estudi?
38: Madrid, top 4. Barça, top 8, no, no garanteix... i Atlètic de Madrid fora del top 8.
2: No li garanteix res, el top 4 al Madrid.
38: No, però el sorteig del Madrid és un escàndol. Ja tornem a la
0: vella tradició. Recordo que l'any passat...
2: Has baixat expectatives, eh? Jo pensava que diria Madrid campió.
38: Ja,
2: no, és que,
38: a veure... Encara no som ni al setembre.
2: D'acord, calma.
0: Recordo que la temporada passada estàvem força entusiasmats a l'equip del Barça jugar a RAC1 amb els rivals del Madrid... i va arribar amb Broc, o va entrar en Broc indignat, perquè ell li semblava que no eren tan complicats.
35: No, no, i aquest sorteig d'aquest any és encara més fàcil, sí, que de l'any passat.
0: Jo estic d'acord que és un punt...
35: Es va confirmar que a Madrid va tenir, al final, l'any passat, una trajectòria bastant còmoda dins de la... És a dir, no, sí, no va tenir...
0: Però no va acabar el top 8.
35: No, va arribar a Trubin,
0: Sí, i... és veritat.
35: Però sí, aquest any jo veig claríssimament dins del top 4. Top 4, Madrid.
0: Top 4.
35: Punteu aquesta...
0: Arribeu amb un titular del sorteig o no? O anem pas a pas, Marvan, a veure?
1: Bé, jo crec que al Barça li ha tocat un sorteig prou interessant com per percebre que els rivals doncs, tenen la suficient entitat com per fer que els partits siguin interessants, però que el Barça serà favorit en la gran majoria d'ells i que, per tant, ha de sumar molts punts.
0: Recordo, rivals del Barça, Gerard, anem-ho recordant, perquè aquest sorteig és molt feixuc, ho fan ràpid perquè amb el software, però clar, hi ha molts noms, molts equips, i jo crec que és bo anar-ho recordant com a mínim aquestes primeres hores.
4: Hi ha un notari, no?, que controla això.
0: Sí,
35: sí, sí. Que deu cobrar una pasta inhumana, el notari.
0: Sapigueu que Puig, quan li he dit que sí, continua sense creure-s'ho.
6: No s'ho creu. Ni coneixent el notari s'ho creu.
4: Això del botó és com la fetxa d'en Rebollo, vull dir que tothom sap que no ha entrat, vull dir que el botó aquest no val per res.
35: Efectivament, hi ha una cosa darrere, no? No.
0: Bé, els rivals que el notari ha certificat són aquests pel Barça, Gerard.
4: Mira, a casa, el Manchester City, amb el morbo de Rodri contra el seu exequip, l'Aston Villa, Unai Emery al Camp Nou, té malsons aquest home amb la banqueta, sí, amb la banqueta, sí, sí, blaugrana. No sé, no crec que sigui la primera vegada que hi torna, no? Però amb les obres, amb les obres, sí, i tot això... Sí.
1: Podria
4: no sé,
1: ser,
4: Podria ser, s'ha de mirar, s'ha de mirar.
1: Sí, perquè se'n va anar, no, el PSG... Bueno, després del PSG ja se'n va anar... Sí. Va estar l'Arsenal, va estar el Villarreal.
0: Va estar el Villarreal.
6: Villarreal, jo estava pensant.
1: Sí, amb el Villarreal...
0: Sí, sí, jo crec que va tornar. Sí. Ara ho firma, a mi em sona més haver dit que tornava després del 6-1.
4: Feyenoord també a casa, compta, sí, amb l'afició visitant, que ja ho ha dit el Xavi, sí, Puig, sí, i el Como, de Cesc Fàbregas, que tornarà al Camp Nou dirigint l'equip italià. Fora de casa, sí, Paris Saint-Germain al Parc dels Prínceps, Ferran Torres, Luis Enrique, també el morbo assegurat, Sporting de Portugal, Galatasaray i el Saba, dit així potser algú que no sap on juga a Bakú, sí, a l'Azerbaidjan.
6: No juga al pàrquing, no.
4: Sí, no és el pàrquing d'aquí de...
1: Potser tenim descompte, eh?
35: No estaria malament, eh?
0: O pels més grans, aquella marca, el que sabe Saba.
35: Sí,
0: el
35: que sabe Saba, sí.
0: Era de vídeos, no, allò? Electrodomèstics.
35: Televisors, no?
0: Televisors.
35: Sí. Quina anúncia surt.
4: És un sorteig estranyot, eh? Perquè ara mirava, per exemple, els rivals de l'Stuttgart, que està al pot 4.
0: Sí.
4: I és el que té l'Atlètic de Madrid i l'Inter de Milà, però sí, després té Bruges, PSV, Lilla, Galatasaray, Viking i Slovan de Bratislava.
35: No? Un pot ser...
6: Europa League.
4: Pot ser el Brest. 4, del pot el Brest de la primera 4. Temporada,
1: sí,
4: eh?
1: Sí, sí.
4: Qui és va colar el top 8? El Brest, no?
0: I el Lilla.
1: El Lilla
0: es va colar entre el top 8.
1: El cas del Brest va ser encara més cridaner perquè eren debutants a la Champions i van començar aquell any amb 10-12... perquè li van tocar rivals fluixets i només va punxar amb el Bayer Leverkusen, sí, d'aquells, sí, 4 partits, però bé, va treure un empat.
0: I després es va trobar setzents al PSG i el va, sí, destrossar. Sí, destrossar.
1: Crec que va ser 10-0 de
6: globals. Sí, 4 sí, sí, i... Sí.
1: No, 7-0
6: sí,
1: un partit.
6: 4, o 7, 7 i 3.
1: 7 i 3, sí, sí, sí, sí. 0-3 i 7-0, sí.
0: Marc, el teu primer comentari del grup del Barça en general. Ara entrarem en detalls amb cada equip.
6: No, així com a titular, que és un... molt futbolero, diria, que veurem moltes propostes futbolístiques, sobretot ofensives, jo crec, de tots els equips, i això és divertit. I davant d'això, a sobre el Barça és favorit, perquè crec que les propostes ofensives, ara mateix a Europa, potser el Barça és un dels que té una proposta ofensiva més eficient o amb millors jugadors. Per tant, a mi m'agrada, vull dir, el Como, hi ha molts equips normalment del grup 4 o d'aquest últim bombo, que són partits difícils i feixucs, i aquí trobarem el Como, a sobre amb el City, que té una bona proposta, l'Aston Villa, l'Sporting de Portugal. A mi això m'agrada, vull dir, perquè sí que a vegades hem viscut partits contra l'Inter, hem viscut certs partits a vegades que és un altre tipus de futbol, l'Atlètic de Madrid, etc., la Champions, i aquí, doncs, Paris Saint-Germain-Barça el trobo una possible final anticipada, o sigui, són dos dels grans favorits per mi per guanyar aquesta Champions, i el veurem en les primeres setmanes.
35: Moltes ganes del PSG-Barça, allò, eh?
6: Sí, sí.
35: Molta gent li fa com mandra, però
6: no.
35: Em sembla que és el...
6: És espectacular, per mi.
35: La partit estrella de la primera fase, segur, no només del Barça, sinó segurament dels tres millors partits que pot haver-hi,
38: i és el moment d'anar allà i...
0: I tornar al ser l'any passat, no?
38: Mm. No,
0: que van guanyar Montjuïc.
38: I demostrar que pots guanyar allà tranquil·lament. O sigui, que hi ha una espècie de complexa d'inferioritat ara mateix contra PSG i contra certs equips que crec que t'has de desprendre una mica de sobre. I,
4: és que, de fet, el Barça, de moment, els equips que l'han penalitzat, i estic molt d'acord amb el Marc Marvà, són equips reactius. És a dir, no proactius, reactius. Sí. Equips que s'esperen al darrere. L'Atlètic de Madrid i l'Inter de Milà són els exemples personificats d'aquesta proposta, d'aquest estil de joc, no? I, en canvi, ens vam trobar la primera temporada amb el Bayern, que és... Sí. Era un equipàs... Era encara la primera temporada de Company, però era un equipàs, i el Barça va passar per sobre amb molts espais i amb Rafinha fent el que millor sap fer, no? Per tant, a vegades, per molta dificultat que tingui un equip, pot ser que et vagi pitjor un equip que, estarem d'acord, que té menys recursos, com l'Atlètic de Madrid o com l'Inter de Milà, o com pot ser l'Arsenal d'Arteta,
2: sí, equips totalment
4: més incòmodes, però que se't puguin ennuegar, com li ha passat a l'Arsenal.
38: A l'Arsenal em faria molta més mandra que un PSG.
0: L'Arsenal amb una eliminatòria, per mi, és un rival terrible pel Barça.
2: Li ha tocat el Madrid a fora, vull dir que aquest és un partit complicat pel Madrid.
1: I cal dir que, a l'espera de veure com es desenvolupa la temporada, crec que el Barça ha tingut la sort que li han tocat dos equips anglesos, que cap d'ells està en un gran moment. O sigui, li ha tocat el Manchester City, li ha tocat l'Aston Villa.
0: De fet, li convé, Jaume, perdona, que li toqui com més aviat millor, aquests dos equips al Barça, no? Correcte, sí, sí. Que no agafin velocitat de creuer més endavant.
38: Aston Villa la primera jornada, no? Ja.
0: Correcte. Sí, sí, City, sí. La tercera.
38: I City la tercera.
1: I la part bona és que, a més, els dos són a casa. O sigui, també això jo crec que suma molt, no? I crec que el City, doncs, ha fet fitxatges interessants com per reconstruir el mig del camp, però són jugadors que s'han d'acabar d'aclimatar. L'Aston Villa també ha venut quatre titulars indiscutibles en aquest estiu, i està a punt de vendre el cinquè, que seria el Dibu, que marxaria al Chelsea. I crec que ha fitxat jugadors de futur interessants que poden fer que l'equip acabi funcionant. Jo crec que Unai Emery, a més, té l'habilitat de que, per molt malament que comenci les temporades, sempre acaba trobant la tecla. Crec que els últims 2-3 anys ha estat així, però crec que són equips que encara estan, doncs, per aterrar, no?, en aquesta temporada, i que crec que si te'ls trobes aviat, com deies, doncs poden ser rivals amb els quals el Barça sigui clarament favorit.
0: Perquè el PSG ha canviat Ferran per Barcola i...
6: Gonzalo Ramos, jo et diria Ferran per Gonzalo Ramos.
0: O Ferran per Gonzalo Ramos.
1: Ha fitxat Mica Götze.
0: Ah, clar, Götze per Barcola.
1: I a Kliuš, que és... O sigui, venia més com un extrem, però és veritat que en aquests primers partits ha estat ocupant posicions prou centrals, tot i que ara que ha arribat Ferran i que hi ha Dembélé i altres futbolistes, jo crec que Kliuš estarà més dedicat a jugar a les bandes.
6: O sigui, ha canviat els tres reserves, de Dembélé, Doué i Kvaratskhelia, per tres, que és a Kliuš, Götze i Ferran. Vull dir, jo al·lucino amb això. Com si aquest any el Barça guanya la Champions i agafa i els tres reserves del Trident els canvia tots. Però vaja, jo crec que és molt filosofia Luis Enrique, I estic d'acord amb el Broc, que és molt semblant en el tema emocional del Bayern, no? Així com fa dos anys el Bayern, el Barça, venia de males temporades i enfrontar-te al Bayern, aquell partit en l'Olympic Lluís Companys et va fer mirar Europa i dir, ostres, podem jugar com a mínim a futbol contra un equip com el Bayern de Company. Aquest any el Paris Saint-Germain emocionalment pot ser un cop de dir, d'acord, el vigent campió d'Europa dues temporades, estem al nivell, i per tant aquest passet que li ha fet al Barça es pot sentir que està a prop.
38: Si toca aviat, és una injecció de moral, per
6: totalment
38: exemple, guanyar, ja no et dic, però o empatar o treure un bon resultat allà, de cara a l'equip, de dir, ostres, el PSG, que és el vigent campió, hem pogut anar allà i hem jugat a tu, no?
0: Ara us pregunto per Ferran i quin paper creieu que tindrà en aquest PSG, perquè, clar, l'altre dia va sortir, va fer dos gols i va ser clau. Àlex, s'ha acabat el sorteig? D'entrada, aquest és el titular d'aquesta hora a Mònaco?
3: Sí, ja s'ha acabat i, de fet, ja estem aquí a la zona mixta, esperant l'arribada de protagonistes. Parlarà Rafa Juste, i aviam si també podem casar a Enrique Cerezo, que jo crec que serà el representant de l'Atlético de Madrid que parlarà aquí a la zona mixta. Per cert, els companys de televisions amb drets han captat una imatge a l'interior d'aquest escenari d'Enrique Cerezo i Rafa Juste xerrant durant una estoneta, possiblement sobre el cas Julián Álvarez, o no, però és una de les preguntes que segur que li farem a Rafa Juste o a Enrique Cerezo, si podem parlar.
38: L'hora és bona, per Cerezo?
5: 7 de la tarda és una bona hora per enganxar-lo. Sí.
6: Va cap a baix ja, eh?
5: Sí, no. Sí, aquell whisky després de dinar ja comença... Ja... S'ha esvaït una mica, però encara queda...
6: Ja la pot deixar anar. Sí, sí. No.
0: Tens per aquí els rivals del Como, Àlex, o de l'Egua en Ballera? Sí. Els tens?
6: D'acord.
0: Del Bombo 4, que jo crec que és l'últim que ens faltava per allò d'equips que ens interessen d'alguna manera.
2: Els de Toré els podrem mirar, de l'Esloban de Bratislava, que em fa gràcia. Sí.
0: Ara en Ballera els mira. A veure, els del Como, Àlex.
35: Mira, a casa rebrà el PSG, el United, el Leipzig i l'AEK d'Atenes, i fora de casa el Barça, el Betis, el Feyenoord i el Lens. Sí.
5: Bé, no està malament, eh?
6: Pot classificar-se. Sí, no?
0: Pot classificar-se.
6: Es pot classificar.
0: Sí, sí,
6: totalment.
0: No entre els 24 primers, però sí... Ai, entre els 8 primers, però sí entre els, sí. Entre els 24. Vaja, ni entre els 16, segurament. A veure, tenim Cerezo a la tele. Jo crec que el podrem escoltar amb l'Àlex. Ara, de moment, entenc que parla del sorteig. Àlex, Montfort, puja'l.
9: De Múnich, no?
0: Encara està amb el sorteig. Deixem-lo de fons i cap al final ens hi enganxem amb Cerezo, que li preguntaran, òbviament, per Julián Álvarez. Tens els rivals de l'Eslovan no, Bratislava?
5: Està pensant l'ordinador, però...
0: No hi ha pressa. Una cosa del calendari, Aleix.
2: Sí, ho he estat mirant...
5: Els tinc, mira. Ara... Més ràpid per altres vies. Sí. Les xarxes socials a vegades són més ràpides que el web de la UEFA. Bé, l'Inter a casa, el Betis, el Shakhtar i l'Stuttgart.
2: Pot sumar a casa, eh?
6: Sí.
5: Fora de casa, París Saint-Germain, Roma, Lilla i el LASK de...
2: Compte! Pot fer top 24.
5: Hi ha vida. Sí. Em sembla que és un equip de nivell bastant baix, eh?
2: Sí, sí.
5: No és per... No, o sigui, el de Meira m'ho dirà, però...
2: Ara.
0: Entre el 20 i el 24 com a màxim, no?
5: Sí. Fa pinta que és d'aquells que fa entre 0 i 3.
4: Però 24... Deixem una mica l'esperança al París, perquè...
2: Naveira, si el Barça, pel que sigui aquest any, acaba 9 de 0 i el play-off és contra l'Eslovan de Bratislava de Toré, seria sensacional aquest retorn.
6: I tant.
2: Sí,
6: i tant.
2: Vull dir que ens agradaria.
4: Vull dir, crec que tots contents, eh?
6: Per cert, jo tinc una pregunta després pel Naveira d'una història de l'entrenador del Bakú. Que potser a Brock li agrada, però vinc aquí per saber...
2: Ens interessa per la prèvia del Barça jugar a Bakú.
6: Sí, per saber...
5: M'agrada molt aquest eslògan, eh?
2: Clar, és que...
6: El Barça jugar a Bakú.
2: Estava fet des d'ahir, ja.
6: No, és sobre el seu entrenador. Vull saber que em confirmi la història, que es veu que és l'entrenador que es diu Valdas Dambrauskas, l'entrenador del Bakú, es va presentar al Quiero Ser Millonario de...
0: Què dius?
6: Sí.
2: De l'Azerbaidjan?
4: No ho sabia.
6: És lituà.
2: De Lituània.
6: Va guanyar i amb aquests diners va deixar la seva feina, que era informàtic, i es va treure el títol d'entrenador.
5: Però aquest tio és Déu.
6: Brutal. Per això, la història, jo l'he llegit a les xarxes Eurofoot, i volia saber si el Naveira sabia alguna cosa, però m'està dient que no, eh?
4: No, jo no coneixia la història, però ara l'estic buscant i sembla que és certa.
6: Doncs aquests diners que va guanyar en el concurs els va fer servir per assistir a cursos d'entrenaments i va començar a Anglaterra, 6a divisió. Allà li van donar un primer equip, va ascendir i va acabar fent d'assistent d'equips d'Anglaterra.
5: És un programa difícil de guanyar. Compte, Naveira, que volen treure la secció del Tuiràs del divendres.
6: Ah, mira, veus? Tens tema.
5: Compte que Marvà...
4: Qualsevol mà que em vulgui donar...
5: No, però se la vol quedar Marvà. Sí. No és una sessió, no?
6: No és sessió.
5: Se l'està quedant ell.
0: És una bona història...
5: Trec el punyal de... Està regalimant, Naveira.
6: Tinc aquí al costat, ja el mateixo jo.
0: Ara torna a fer calor l'estudi. Perdoneu, però és que clar, aquí...
5: Estic d'acord.
2: Bueno, ja
5: afecta sauna.
0: O sigui, és una història per aprofundir clarament en la prèvia del partit els dies abans, el tu diràs. Sí. Aquesta de l'entrenador...
6: Valdas Dambrauskas.
0: Valdas Dambrauskas, de l'entrenador del Saba de Bakú. Bueno. La història que a mi m'agradava, que per sort... Per sort o per desgràcia, no ho sé, no està relacionada amb el Barça, és de l'Viking, que té un tàndem d'entrenadors.
2: Sí. Increïble, eh?
0: Vaja, jo que recordi, almenys els últims anys, és la primera vegada...
6: Ah, no hi ha un primer i un segon.
0: Sí, no, són un tàndem. No. Comparteixen càrrecs.
2: Una dupla. Sí.
0: Són Morten Jensen i Bjarte Lunde Arsheim. I porten 6 temporades
2: sent
0: tàndem. Compte que Cerezo no li han preguntat, m'han dit per via interna sobre Julián Álvarez, ara Gilmarín, i aquest crec que sí que val la pena escoltar-lo.
10: De lo que ocurre con un jugador que es Julián Álvarez y por ello le agradezco que esté aquí para explicarnos.
0: Deixa'm dir que surge el Marín perquè vol, perquè ja parla Cerezo.
10: Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas.
10: Lo primero que quiero preguntarte es cómo está el jugador, porque hoy por segundo día consecutivo no ha acudido al entrenamiento y queremos saber cómo está de salud.
11: Pues realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle, y la verdad que lo lamento muchísimo porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él y es una gran persona, es un gran profesional, es un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy muy difícil a nivel personal y profesional.
10: A ver, hemos conocido también hoy que el Consejo de Administración del Atlético de Madrid respalda totalmente cómo ha llegado, cómo está llevando este tema Miguel Ángel Gilmarín. Ayer conocíamos también unas declaraciones de Joan Laporta. Yo no sé si después de esas declaraciones, Miguel Ángel, nos puedes hacer una actualización, si ha cambiado en algo la postura del Atlético de Madrid, si estáis más enfadados aún después de esas declaraciones o cómo estáis.
11: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Soy el máximo responsable de la gestión del club como consejo delegado, tengo el soporte, el apoyo de toda la gente que está trabajando conmigo a nivel de accionistas, a nivel de directores. Y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Y llevo 30 y tantos años en fútbol, es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. Estando yo como consejo delegado, el jugador no va a ser transferido al Fútbol Club Barcelona con total seguridad.
10: Y Miguel Ángel, ahora la siguiente pregunta es: ¿cómo se deshace este nudo? Porque

0: pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
1: Pues agradezco muchísimo que hayas aclarado tu postura.
2: Bé, després d'això, si algú creu encara que hi ha opcions que Julián Álvarez vagi al Barça, que aixequi la mà. Jo no ho seré.
3: Però això té una part positiva, que és tancar el tema, no? És a dir, que el Barça s'oblidi d'aquesta història.
2: Jo crec, jo crec que l'acaba de tancar, Kilmarín. Vaja, no sé si algú continua...
4: Però què li passa a aquest senyor?
5: Vull dir, no, és que Barça-fòbia, una estratègia de Barça-fòbia.
4: És que estic indignat. Què ha fet el Barça malament? Què ha fet? Si l'Atlético fa igual que el Barça, parla amb jugadors, parla amb representants, intenta sota mà fitxar futbolistes i després, quan tens l'acord del futbolista, te'n vas al club i li planteses una oferta. Què ha fet malament el Barça? És que estic indignat amb la posició de l'Atlètic de Madrid.
2: Bé, entenc, em faig advocat del diable, que ells consideren que el que fa Joan Laporta és un punt més de pressió.
4: Sí. Bueno, clar, és que s'ha fet tota la vida, també ho fan ells quan volen fitxar un futbolista,
2: sí, però,
4: llavors.
2: Però no es parla públicament de negociacions. Els presidents difícilment parlen d'una negociació oberta. Això hem d'admetre que
5: no és molt habitual.
2: No és habitual.
5: Bueno. Home, el Madrid va dir que havia fet una oferta de 150 milions per Julián.
2: Tampoc és habitual.
5: Sí, però vull dir, no van parlar de repugnància com ha fet ara Kilmarín.
3: Com ell des del primer moment s'ha capficat en que el Barça no el vendria, és a dir, hi ha un punt de... he de seguir per aquí.
4: Mira, saps què passa? Mira, ara ja... És que se m'estan inflant. No, perquè és que m'indigna que ara el Barça sigui el problema de tot això. No. Escolti, vostè fa el mateix quan vol fitxar futbolistes. Va parlar amb el jugador sota mà, li diu, ei, parlem amb el teu club i fem una oferta? Sí, vull venir. Això s'ha fet tota la vida. Per tant, el Barça no ha fet res malament aquí des del meu punt de vista. Llavors, ara el que m'agradaria és que perdessin el futbolista. Que se'n vagi a l'Arsenal i que es quedin sense cap davanter, bueno, i que fotin una temporada d'autèntica merda, l'Atlètic de Madrid.
5: Escoltant Kilmarín, jo el tant percent de que Julián el traspassaran, doncs cada cop creix més.
3: Puja.
5: Això és una veure, cosa. El que
2: parla
5: ha confirmat...
2: de sueño personal, que
6: sí.
2: Es quedi, eh?
6: Sueño, vull dir que no.
5: El que ha confirmat també és que Julián no té un mal de panxa, sinó que no va entrenar ara mateix perquè deu estar digerint que efectivament no el volen traspassar al Barça ni tan sols en la situació personal en la que es troba i que porta dos dies sense anar al seu lloc de feina. No perquè tingui un mal de panxa o aquesta indisposició, sinó per una qüestió mental, de salut mental, estem parlant ara mateix, no? Això també ho ha confirmat el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid. No sé, és una història difícil i ara mateix el jugador, insisteixo, deu estar digerint que almenys en aquest mercat d'estiu el Barça no hi podrà anar i no sé quina serà la seva sortida. Potser, una de les sortides és marxar i al cap d'uns anys en el Barça. Clar. Perquè de l'Atlètic de Madrid al Barça potser serà complicat.
7: És que ja, o sigui, vull dir, l'Atlètic de Madrid s'ha col·locat en un terreny on ells mateixos han provocat que vendre a Julián al Barça sigui una humiliació cap als seus propis aficionats, cap a la seva pròpia massa social. Llavors, crec que sí, que Julián només arribarà al Barça doncs, si se'n va un altre equip i des d'allà el venen. Crec també doncs, que ara Julián doncs, o sigui, ara sí que les cartes estan absolutament sobre la taula i ell doncs, ha de decidir però, si vol quedar-se a l'Atlètic de Madrid a disgust o si vol marxar a l'Arsenal també a disgust, que sembla que és el que no vol perquè per una qüestió familiar i d'haver de tornar a la Premier on ja hi va ser i on va marxar doncs, perquè preferia un altre mode de vida a Madrid i a Espanya. Doncs no és la lliga que més prefereix.
6: Però jo amb això que dius, Aleix, de què li passa, jo crec que són dues coses. Un sentiment d'inferioritat i estan acomplexats, pobra gent. O sigui, estan acomplexats que un jugador d'ells vulgui marxar. Ells fa anys que volen fer un projecte per guanyar la Champions i els hi ve el seu millor jugador i li diu, mira, gràcies, però amb aquest entrenador que teniu, amb qui heu aconseguit moltes coses, jo no m'hi sento a gust, me'n vull anar. Aleshores, aquest sentiment per Kilmarín deu ser dur, que vingui el teu supercrack i vulgui marxar. I ara, però és aquest sentiment de complexat, mala sort.
5: Ara estan oberts a negociar amb l'Arsenal o amb qualsevol altre equip que no es digui Futbol Club Barcelona, però per ells, perdre Julián és una derrota personal.
4: És com dir, no som prou grans encara per
5: retenir un futbolista d'aquesta magnitud.
4: Totalment. Jo vull dir dues coses. Mira, la primera, estan indignats perquè, pel que han explicat companys a Madrid, el Barça va parlar amb el representant del jugador i entenc que amb el jugador va haver-hi algun contacte durant les eliminatòries de Copa i de Champions. Però si Julián va ser el millor i els va fer classificar a les dues, el va afectar gens. Per què estàs indignat? Vas perdre tu la Copa després d'eliminar el Barça. Vas perdre tu la Champions amb l'Arsenal després d'eliminar el Barça. Per tant, aquesta indignació no l'entenc, perquè no va afectar el futbolista el fet de dir sí, vull venir al Barça quan acabi la temporada. Y después una otra cosa, al jugar, no estamos, es que el jugador está muy jodido, está mentalmente lo está pasando mal. Si es culpa vostra, si un jugador no vol venir amb vosaltres i us ha dit "vull fitxar pel Barça"...

0: Un club com el Barça està disposat a pagar-te 100, 120 milions. Si l'haguessis apretat en la negociació amb variables, hauria arribat al 150, potser, el Barça. Llavors, queda en la pasta i fitxa un davanter top que vulgui jugar al teu equip. És que ells han fet que Julián Álvarez estigui passant un mal moment. No. Ells són els repugnants i els indignants en aquesta història, per mi.
1: I aquesta història...
2: Jo estic amb la Vera, que hi ha un punt de... No podem vendre. O sigui, l'afició se'ns tira a sobre...
3: Literalment, de, a veure qui la té més llarga.
0: Ho han provocat ells. Ho han provocat ells.
2: Sí, no. Et fiques en alguna cosa...
0: Si tu vens com l'hemos sacado la cartera al Barça i l'hem fotut un sablazo al Barça, doncs si ho vens així...
2: Sí, però això jo crec que ara no ho podries...
1: Però és que ha arribat a dir que abans de marxar, ell plega... O sigui, que ell, com a conseller delegat, Julián mai anirà al Barça, per tant... prioritza el seu càrrec, diguéssim, ho posa per davant.
3: Aquí hi ha una qüestió preocupant per l'Atlètic i per Julián Álvarez. Primer, per l'Atlètic de Madrid, que al final tens un actiu que el pots valorar en 100, 120, 150 milions immobilitzat i que això tu com a club crec que no t'ho pots permetre. I més ser l'Atlètic de Madrid, que vol aspirar a estar al nivell del Madrid i del Barça, però que no està al nivell del Madrid i del Barça.
4: L'actiu es devalua, eh?
1: Es anirà devaluant.
4: Ja s'ha devaluat. Amb declaració de Gilmarín avui ha baixat 20 milions d'euros més, menys, el preu de Julián.
3: I després hi ha una altra qüestió preocupant per Julián, que és que aquí... o sigui, jo crec que en l'estratègia del seu representant, crec que no han acabat de comptar amb que els equips que s'han interessat per ell... No s'han matat per ell tampoc. És a dir, el Barça ha ofert 100, però no estava disposat en absolut a oferir 150.
2: No s'han tornat bojos,
3: crec jo. O almenys no s'han tornat bojos per això.
1: Per mi.
3: Sí. I després jo crec que l'Arsenal tampoc està disposat a arribar fins a aquest punt. O sigui que al final crec que aquí també hi ha hagut un cert error de càlcul per part del seu entorn.
1: Marla, molt breu i he de fer una publi.
5: No, deia que Gilmarín... El que t'expliquen des de la banda de Julián és que li va prometre en un sopar a Julián Álvarez que podria marxar a l'estiu. O sigui, aquest senyor que ha sortit aquí li va prometre en un jugador seu que li permetria marxar.
0: Hi ha l'asterisc que havia de presentar 150 milions al comptat abans del 20 de juny, segons explica el Moñino l'altre dia al País.
5: Clar, sí, aquesta...
0: I l'oferta del Barça és el 26 de juny amb 100 milions.
5: Sí, aquest asterisc apareix el 20 d'agost, eh?
0: Però, ja, és veritat.
5: O sigui, no apareix el 20 de juny. Sí. O sigui, el 20 de juny podria haver sortit i dir ja se li ha acabat el període...
2: No hi havia asterisc, no?
5: I Julián, si demana sortir a mig del Mundial, tampoc el devia tenir molt clar, aquest asterisc, Marva, clar, perquè si no hagués dit el que hagués dit.
1: Per això, jo crec que Julián se'n refia de la paraula de Gilmarín que acaba de sortir. Jo, si algú, un conseller delegat em diu... Si vols marxar, marxaràs, no et preocupis, centra't, fes les eliminatòries que tu vulguis i... Quan Julián parla amb el Barça o a través del seu representant, aquesta conversa ja ha succeït.
0: Sí,
1: vull dir,
0: és així.
1: Ja ha succeït la conversa amb Julián i Marín.
2: Clar, se'n donen per fet que el deixaran.
1: El pròxim capítol de la novel·la, d'aquí uns minuts, a RAC1, si va bé abans de les 8, juste responent Gilmarín, perquè, òbviament, se li traslladaran aquestes paraules de Gilmarín al vicepresident esportiu del Barça, amb l'Àlex Pintanel, a Rafa Juste, que ara mateix, la veritat, té... en català incorrecte, un marrón a sobre per valorar aquest sorteig, o toca el violí. Un minut de pausa i continuem.
6: RAC1. Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar. Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
7: RAC1. En fi, Serafí, veig que no controles la vibra, les vibes i que no jugues al Fornite. Millor me'n vaig. Adéu, Andreu, veritat, me l'aspiro, vampiro.
8: Com passa freqüentment, el ChatGPT no ens soluciona a res.
9: I estaremos en directo aquí en RAC1 para contar esa partida de petanca. Esteve Giral, ¿tenemos alineaciones?
8: No tenemos alineaciones. Els jubilats, coi, els jubilats.
10: I sí que és un tema que picaré a la taula.
11: Ai.
8: Torna a picar. Mira.
10: No,
8: torna a fer, mira el que passa.
10: És que m'he fet mal.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
8: Amb Pere Mas,
11: nosaltres mateix.
12: RAC 1. Tots som un milió. Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC més 1.
13: Accessible, pràctica, fàcil.
12: Ràdio en directe.
13: Contingut a la carta.
12: Podcast.
13: El que vols, quan ho vols.
12: A l'aplicació de RAC1. La Champions es juga a RAC1 amb Jaume Molló.
1: Vermella de l'estudi encesa, per tant, tothom als seus llocs, silenci, i ha estat una pausa d'aquelles de contingut premium.
4: Molt ràpida, eh?
1: Aquí a l'estudi de
3: RAC1. Sí. Safareig a seguida.
4: Això hauríem de fer que la gent, si vol escoltar el que es comenta...
3: Pagui. Clar, és el contingut premium.
4: És com un podcast, no? Un podcast clandestí.
3: Jo el tu diràs, tinc guardats totes les publis.
4: Gilmarín, no?
3: Gravades i guardades.
4: Sí, no.
3: Per monetitzar-les.
4: Ho vens i...
1: Què seria? Perquè hi ha pay-per-view, pay-per...
4: Pay-per-listen, no?
1: Pay-per-listen. La veritat és que no sona molt bé, eh?
3: No.
1: Però...
4: Però hi hauria gent que pagaria, eh?
1: Sí.
4: Gent que pagaria.
1: Encara no surt just, eh, Àlex?
14: Encara no. L'esperem aquí. El que no parla la següent zona mixta és Gilmarín. Simplement ha fet aquestes declaracions de Movistar.
1: Sí.
14: I ha marxat ja del Fòrum Grimaldi, per tant, ja el que parlarà serà
5: la bomba.
14: Enrique Cerezo.
1: Sí, sortirà Cerezo.
14: Tenia clar el missatge...
1: Vinga, Enrique,
14: jo no el volia llançar.
4: Adelante, Enrique.
3: Vés a saber com batejarà Julián Álvarez.
4: Podria dir... No, i podria oferir una versió completament diferent del seu conseller delegat, eh?
3: Podria ser.
1: A veure, el tema del calendari que l'Aleix té embargat des de bons minuts.
3: M'ho he estat mirant. No, entre... La primera jornada és entre Llevant i València. Per tant, desplaçament assequible a Llevant, a priori, després el Barça rebrà el València. Vull dir que aquí la primera jornada, toqui qui toqui, no és complicat. La segona jornada també és bastant assequible, els partits que hi ha entremig de Lliga. Es complica molt entre la tercera i la quarta jornada de Champions. El Barça té partits complicats de Lliga. Per exemple, ha d'anar al camp del Betis, jugar tercera jornada de Champions i el Clàssic. Home. O sigui, és la Cartuja, tercera jornada de Champions i el Madrid al Camp Nou.
1: Aquí convindria
4: jugar a casa,
1: feien hora a casa, per exemple.
3: Això serà el cap de setmana, la setmana del 21-22 d'octubre. Per tant, a veure qui cau en aquesta tercera jornada. I la quarta jornada, que és a principis de novembre, el Barça rep l'Alavés al Camp Nou, que això ve, llavors té Champions i va al Metropolitano.
1: Carai,
3: per tant, la tercera jornada després de Champions tens un clàssic i la quarta jornada després de Champions vas al Metropolitano.
5: I després d'aquí hi ha l'aturada, no? Pot ser? No?
3: Sí, i després del Metropolitano hi ha l'aturada del mes de novembre, que són 10 dies.
1: Aquí potser abans del Metropolitano un viatget a Lisboa per jugar contra l'Sporting.
3: O un partit a casa.
4: Un
3: Barça-Feyenoord la quarta jornada.
1: Sí, clar, però Barça-Feyenoord ja me l'he demanat abans del clàssic.
4: Ja teníem.
3: Llavors, la cinquena, la sisena jornada al desembre, finals de novembre i a principis de desembre, el Barça té partits assequibles de Lliga, i al gener la setena i la vuitena també són partits assequibles de Lliga. I et faig un bonus track que té a veure amb el Barça-Atlético. El Barça juga el 8 de novembre, Atlético-Barça, això que us deia, el Metropolitano, just després de la quarta jornada de Champions. I això és el 8 de novembre, val? Atlético-Barça a la primera volta. El partit de la segona volta, Barça-Atlético de Lliga, és la jornada 23 i està programat pel 7 de febrer. Hi ha la Supercopa d'Espanya a Istanbul i aquest partit s'ajornarà al Barça-Atlético. I l'any passat es va jugar al desembre. És a dir, que podríem tenir un Atlético-Barça al novembre de la primera volta i un Barça-Atlético a principis de desembre de la segona volta. És a dir, en un mes de diferència...
4: Ja cremem tot el tema.
3: Jugaríem dos cops contra l'Atlético, perquè després a Istanbul tornarem a jugar a les semifinals de la Supercopa contra l'Atlético i aquella jornada de Lliga s'ajorna. De fet, aquella jornada de Lliga del febrer és Barça-Atlético a la Lliga i Reial Societat-Madrid a la Lliga, que són els enfrontaments de la Supercopa d'Espanya. Aquests dos partits s'ajornaran i l'any passat es van jugar al desembre. Per tant, pot ser que tinguem dos Barça-Atléticos molt seguits a la Lliga entre novembre i desembre.
1: Bé, veurem si amb Julián o sense Julián. Recordem, rivals, 8 rivals del Barça a la fase Lliga de la Champions. Gerard?
4: Sí, a casa el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, fora de casa, el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabat de Bakú.
1: Pendent, recordo, amb l'Àlex Pintanel, la Rafa Juste, a veure què diu a les paraules de Gilmarín, que ha dit que mai,
4: ha insistit,
1: Sí, serà transferit a Julián Álvarez al Barça, serà traspassat al Barça i que, mentre ell sigui conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Julián no marxarà al Barça. Hem parlat del PSG, hem parlat del City, de l'Aston Villa, de la resta naveira de rivals del Barça. Què et crida l'atenció? El Como, potser?
3: Sí, jo crec que és segurament l'equip més interessant, doncs, per com en pocs anys ha passat de ser un equip, doncs, de divisions inferiors i diverses vegades refundat a ser un equip Champions. Aquí el que posa els diners és una tabacalera d'Indonèsia, que en tenen molts, pel que sembla. I res, doncs han creat un equip amb...
2: Sona bé, eh? Tabacalera d'Indonèsia.
3: Sí.
2: Sona tot legal.
5: Tot molt net.
2: Legal i net, sí.
5: Deixeu en un grup d'inversió i ja està. Grup d'inversió indonesi, no?
2: Sí.
3: No sé. No, i vaja, doncs, com sabem, han fet molt de scouting a la Lliga Espanyola. Cesc Fàbregas és entrenador i accionista del club, a més. Diguem que ha plantejat un equip, doncs, amb un estil de futbol molt ofensiu, molt interessant, que jo crec que està destinat, doncs, a seguir tenint molt bons resultats al futbol italià, sobretot, doncs, per comparació amb les propostes d'altres equips grans, no? Potser aquest any la Champions fa que no li sigui tan fàcil sumar punts en Lliga, però jo crec que en els propers anys, doncs, ha de ser un equip que regularment es classifiqui, i crec que també per l'estil que té, i a sobre, doncs, sabent que el Barça juga a casa contra el Como, hauria de ser un partit on sí, el rival li planteja dificultats, però on el Barça crec que l'hagi de superar. I després, jo l'any passat a mi l'Sporting de Portugal a la Champions em va agradar molt. És veritat que ha perdut doncs, dues peces molt importants al seu equip. Una és Morten Kühlmann, que ara està a l'Atlètic de Madrid.
11: Va fer top 8, no, diria?
3: Sí, de fet és que en el lloc del Madrid... en el lloc que havia d'haver agafat el Madrid contra l'Sporting de Portugal.
1: Amb el gol a Sant Mamés, te'n recordes, l'última jornada?
3: En els minuts finals. A més, venien de guanyar el PSG en l'altra jornada. Vull dir que van fer un rush final interessant.
2: El gol del porter del Benfica.
1: I després el gol de Trubin.
3: Sí,
1: ara l'han repetit, justament.
3: No, i simplement, o sigui, crec que és un equip que per mi juga molt bé a futbol. Crec que l'any passat a la Champions va tenir molt bons partits, que crec fins i tot que contra l'Arsenal igual va poder mereixer més i lluitar per passar o almenys forçar la pròrroga al partit de tornar. I bé, és veritat que ha perdut dues peces importants, com dic, Morten Kühlmann, que ha fitxat per l'Atlètic de Madrid, Trincao, que era un jugador superimportant en aquest equip, i que ha deixat lloc, doncs, a Rodrigo Salazar de l'Sporting de Braga, que venia de grans xifres la temporada anterior. Bé, crec que sobretot, doncs, ho pateix a nivell estructural, no? Perquè jo crec que Kühlmann era fins i tot d'aquests dos, doncs, el més important. Jo crec que és un rival que et pot plantejar dificultats, però com deia abans, jo és que crec que el Barça, traient els del bombo 1, em sembla que és favorable a la resta de tots els partits, clarament.
2: Però a mi, em provoca neguit el Galatasaray. És el típic partit de les 7 de la tarda, saps?
3: Sí, no, és que serà a les 7 de la tarda 100%. Un caurà. I el de Bakú...
4: I el de Bakú també.
3: Sí, és que per la diferència horària també.
4: El de Bakú és impossible que sigui a les 9.
1: Segur.
2: És una d'aquelles tardes tontes, de no saps on estàs, i aleshores l'ambient... Jo crec que a Istanbul ja pel matí.
3: Si no ho veus, ho veus.
2: Tinc ja com molt endins.
1: De fet, si és a l'hivern, pot ser que jugui encara més aviat, perquè hi ha hagut algun partit d'aquests que s'han jugat...
3: A Bakú pot ser que sigui a les 4. Algun any a la Champions és a les 4.
5: Sí, hi ha hagut partits a les 4:30. El que passa que, bé, jo 4:30 l'any passat... Crec
3: però
5: que
3: el Mati no, el Mati van fer tard al Madrid, no?
4: Jo
3: no
4: recordo,
3: sí, el primer sí, perquè era l'inici de la Champions, però jo crec que després els dos o tres següents partits sí que van ser 4:45 de la tarda.
2: En dimecres o dimarts és terrorífic. És un horari...
1: Sí. Dels rivals del Barça, Marbac, queda alguna cosa per dir?
5: Amb això que diu el Naveira del Como, ostres, jo crec que el que s'ha de destacar sobretot és que juntament amb el City i el Barça del grup seran els que faran millor futbol sent de l'últim bombo. O sigui, no deixem de destacar que el Como debuta a la Champions per primera vegada, fa dues temporades estava a segona divisió d'Itàlia, sí. I fa sis, crec que són, estava a la Sèrie D. Vull dir, és aquest grup inversor de Tailàndia. Entra i no només ho fa a través de futbol, o sigui, a través de diners, sinó que a la segona divisió fitxa Cesc, que és jugador, i al gener s'acaba retirant en el Como, agafa l'equip, el puja a primera divisió...
1: Fa d'entrenador-jugador o no arriba a fer d'entrenador-jugador? Jo ara tinc dubtes.
5: No, jo crec que no. Jo crec que el gener ho deixa o el desembre ho deixa, i ell al gener agafa... Ell fa de jugador del juvenil mentre juga en el primer equip del Como. Diguéssim que es comença a fogar ja d'entrenador en el juvenil. Sí. I després aquesta proposta de tants i tants jugadors espanyols que estan allà. Vull dir, és argentí, però sobretot Nico Paz, que recordem que surt del Madrid, aquest estiu hi va haver-hi aquesta disputa de si tornava o no tornava, i Cesc és un entrenador molt, molt convincent en això, en el seu joc, i jo crec que hi ha jugadors que la gent, quan es trobi mal como, els hauran vist, li sonaran del futbol espanyol, però Cesc els ha fet pujar de nivell a la majoria d'ells.
1: Aguanta'm un segon, Naveira, que tenim 11 del Barça per jugar contra l'Atlètic Club d'aquí a 1 hora i 15 minuts al Camp Nou. Marta Ramon, bona tarda de nou.
11: Hola, bona tarda.
1: Ja instal·lada a l'estadi i amb l'11 de Hansi Flick.
11: Sí, amb tres canvis respecte a ells. Entren a l'11, Cubarsí, Pedri i Gordon. Cubarsí és titular. Deia Flick que volia tenir-ne cura aquest inici de temporada per tot el que ha jugat i jugarà. Recordem que no va jugar ni al Gamper ni a ells. Avui Cubarsí torna a l'11. El Barça sortirà amb Joan García a la porteria, Amèric, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp amb Bernal i Pedri a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Fermín i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Gordon.
1: Doncs aquest és l'11 del Barça, que cada vegada Broc va...
2: Sí, moltes ganes de veure Gordon d'inici, eh?
1: Sí, sí.
2: No va anar a Cubarsí, evidentment, però Gordon, que ens va agradar molt la primera jornada...
0: I jo, Rodri, avui, els minuts que tingui, sí, amb moltes ganes de veure una mica cosetes, sé que encara estan en fase rodatge, però em ve molt de gust.
1: Clar, que enmig del camp d'avui era el que havíem de veure abans de Rodri, el que intuïem titular abans de l'arribada de Rodri, no?
3: Sí, sí, i això significa que és un mig del camp d'absolutes garanties, no? A més, Bernal va començar la Lliga, doncs no sé si especialment motivat, no?, per ensenyar del que és capaç, no? O sigui, ell ja sap que segurament aquest any, a la gran majoria de partits, si Rodri està sa, doncs li tocarà estar en un paper més secundari, i bé, doncs va demostrar el seu nivell, i jo, a veure, ja ho sabem de la temporada passada, però a mi el que em sembla brutal és Fermín, l'evolució que està tenint. És que és un futbolista que, quan va pujar al primer equip, dèiem que potser doncs, contra defenses tancades no era tan fàcil, i mira, i ara doncs, és un futbolista que en aquest sentit et fa moltes coses.
0: Deien l'altre dia el Roura, que coneix bé el futbol base aquí a la tertúlia, amb el Pichi i el Solsona, que sé que és difícil, però que podrien jugar Rodri i Bernal. Que Bernal també pot jugar en el moment d'interior o en aquesta base de la jugada amb Rodri, en partits puntuals.
2: Sí, sí.
0: Sé que hi ha Pedri, sé que hi ha Fermín i Olmo, sé que és complicat, però que podria ser que no és o Rodri o Bernal, que en algun moment poguessin jugar junts fins i tot. Ja veurem si ho fa Flick o no.
1: Una pinzellada de l'11, Marvà?
5: Sí, a mi, comparat, per exemple, amb el d'Elx, o sigui, m'encanta veure que el dia d'Elx guanya 0-5, però tens a Cubarsí, a Pedri, a la banqueta, a Rodri, que és a la grada, i a Olmo a la banqueta, i tot i així el Barça rendeix com rendeix. Per tant, avui entra el millor jugador jove del Mundial en l'11, entra Pedri de nou a l'11 i comença Gordon. O sigui que el Barça encara té molt nivell de progressió i de millora, i jo crec que avui encara serà a poc a poc, serà progressiu, Hansi Flick li dona fins l'octubre, però clar, és que tens jugadors encara a la banqueta i un d'ells és Rodri avui.
1: També tenim l'11 de l'Atlètic Club, a Clara Rodergas. Bona tarda de nou.
15: Bona tarda.
1: I juga per l'equip d'Edin Terzic.
15: Unai Simón a la porteria, Hugo Rincón a lateral dret, Yeray i Laporte, parella de centrals, un nano del filial, Johan Eiko a la banda esquerra, amb Jauri Guizar i Canales al doble pivot, Iñaki Williams i Nico Williams a les bandes, Sancet a la mitja punta i al davant, Guruceta.
1: Per tant, avui sí que els germans Williams són titulars, tots dos, a diferència de
2: l'altre dia. L'altre dia Nico va ser suplent.
3: Sí. I no va entrar gens malament des de la banqueta, eh? Jo crec que va donar una imatge certament positiva, a veure com està avui.
0: Hem oblidat, no? Ja l'afer Nico, ja no se'l xiula al Camp Nou.
2: Sí, és veritat. És un tema
0: que ja no...
2: Algun xiulet s'escapa.
0: Sí? Sí. Bueno, encara ho recordo.
2: Sí, però no tindria sentit, no? Encara.
1: A veure, que tenim just la tele i crec que ara li preguntaran per Julián. A veure.
16: Palabras textuales. Hay el jugador referido a Julián Álvarez está mal. Hay personas que se han encargado de engañarle y confundirle. Nos repugna la falta de ética y profesionalidad. Yo no sé qué tiene que decir Rafa Juste a
1: esta sorpresa
16: que acaba de hacer el CEO del Atlético de Madrid aquí, además de reiterar una vez más que no va a haber negociación alguna en ningún momento con el FC Barcelona al respecto del jugador.
17: Mira, lo que me sorprende es que, conociendo a Miguel Ángel Gil, haya podido hacer estas declaraciones que me parecen totalmente no fuera de tono. Es faltar a la educación, faltar al respeto.
1: Bravo.
17: Y decir que desde aquí nuestro presidente, nuestro director técnico, nuestro departamento deportivo, todo el club, es un ejemplo de trabajo, de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años. Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que, viniendo precisamente de Miguel Ángel Gil, no las entiendo en absoluto. pero decirle que desde aquí ni las comparto y que por supuesto me indignan. Dicho esto, nosotros somos un club que respetamos al rival, respetamos al Atlético de Madrid como institución que es y que realmente respetamos también a todos los jugadores del mundo. Si un jugador quiere venir a un club, pues por supuesto que nos ilusiona. Nada más y reiterar lo que el presidente dijo ayer en sus declaraciones.
16: Nos consta, a mí me consta, por ejemplo, que usted tiene buena relación en general con todos los directivos, con los dirigentes de los clubes. ¿Han compartido espacio usted hoy con Enrique Cerezo, con Miguel Ángel Gil? Yo he escuchado las declaraciones de Miguel Ángel, ahora le escucho a usted, pero no sé si ha habido una conversación aquí, en este Fórum Grimaldi, entre ambas representaciones, o directamente ni se han cruzado ni se han saludado.
17: No, por supuesto que nos hemos saludado, porque considero que en esta vida hay que tener los valores de la educación, ¿no? Y tanto con el presidente Cerezo, tanto como la familia Gil, que están aquí presentes, por supuesto que nos hemos cruzado unas palabras y bueno, hemos compartido sus sentimientos y yo les he dicho lo que les he dicho ahora en cámara, que estamos totalmente tranquilos, que en nuestra conciencia nunca cabe hacer las cosas fuera de lo que rigen los parámetros deportivos y profesionales de un club. Por tanto, ya está, no tengo nada más que decir.
16: ¿Tampoco perdió el jugador?
17: Nosotros, lo que dijo ayer el presidente, el mercado está a unos días de cerrarse y ya está. O sea que lo que me sabe muy mal esto, de verdad, que lo que haya pasado. Pero en definitiva, lo que tengo que hacer como directivo del club es defenderlo, sobre todo defender a los profesionales que están trabajando como Deco y Bojan de una forma excepcional y, por supuesto, a nuestro presidente y a nuestra afición. Esto es pasarse de una línea roja.
16: Pues muchísimas gràcies.
1: Doncs la veritat és que...
0: Bravo.
1: Bravo.
2: Contundent, eh?
1: Contundent.
0: Sí, sí, sí. Ha crescut molt davant d'un micròfon just des que ha estat president uns mesos.
1: Quan té ganes de parlar, que l'altre dia tu deies, ha tornat a vicepresidència i ha baixat, però avui, que tenia coses a dir...
2: Ha estat bé, perquè era el moment de...
5: Se li veia la cara mentre ja li preguntava a Marchante que estava seriós. Vull dir que desprenia que alguna cosa anava a dir.
0: Però és que és el que jo us deia, té raó. No ha fet... Què ha fet indignant el Barça? No ha fet res el Barça. El jugador vol venir i el Barça intenta negociar, evidentment, en una negociació, el Barça fa una primera oferta. Llavors ells s'han enrocat amb que no, i ara ja és una qüestió personal, crec jo, no? I estan molt equivocats, perquè s'han fotut un tret al peu. És que han perdut el jugador i no tindran calés, a més, perquè no sé si el vendran, però s'han fotut un tret al peu.
5: Sí, és que el problema el té l'Atlètic de Madrid, ara.
0: Clar.
2: Sí. El Barça ja es pot oblidar del jugador i plantejar-se, clar, una altra cosa...
0: No fitxaran.
2: No.
1: Continuem parlant de Julián, òbviament, a la prèvia del Barça. Pinta, no? Jugar RAC1, més enllà dels 11, que també amb l'estrena de Pedri, Cubarsí i Gordon com a titulars aquesta temporada són força comentables. Però abans, ens queden pocs minutets, comentem una mica el sorteig del Madrid. Gerard, quins són els 8 rivals de l'equip de José Mourinho?
4: El Madrid, espera, perquè continua sense fallar, o sigui, continua fallant el web de la...
1: Ajuda'm, mira. Inter, PSV, Leipzig i l'ASCA al Bernabéu, Arsenal, Roma, Shakhtar i Aeca d'Atenes fora del Bernabéu. Tinc el talisman en línia. Damià López, bona tarda.
2: Hombre.
18: Què tal? Bona tarda a tots.
1: Top 8 sí, aquest any, no? Pel Madrid. Que top 4, rius. Diu Broc.
2: Top 4, Damià. Top 4, fes-me cas.
18: Sí, podria ser. No és un mal sorteig pel Madrid. Té el seu partit bomba al camp de l'Arsenal, que els servirà per mesurar-se, però per la resta jo veig aquí uns quants rivals de dificultat intermitja, no? Que es pot deixar algun punt, però que sumarà molts punts. No? Li ha caigut el seu Inter a casa. PSV, que, bueno, que ve dominant els últims anys la Lliga neerlandesa, jo crec que fins i tot pot ser més difícil el PSV que l'Inter, veurem. Leipzig, Roma, bueno, ex-Mourinho, Roma, no? O sigui, partits de dificultat mitjana que se li poden complicar al Madrid, però que jo crec que sumarà molt, i després ja li fa baixada al partit contra el Shakhtar, que juga a Londres, l'Aeca Ribalta i el Las Clins, que hi parlàvem, no? Que va eliminar el Celtic de Glasgow, vaja. Jo crec que sí, que top 8 al Madrid, tot el que no sigui ser top 8 en aquesta ocasió seria complicat d'entendre per part del Madrid. Jo crec que és un sorteig força bo i del qual no es pot queixar el madridisme.
1: Pinzellada d'aquest sorteig, ho he de deixar aquí. Dame una abraçada.
18: Molt bé, vinga, fins aviat, bona transmissió.
1: Naveira, Marván, tinc 15 segons cadascun per dir alguna cosa del sorteig del Madrid. Mira què et sembla.
3: No, crec que... O sigui, estic totalment d'acord amb el...
2: Endavant!
3: Estic totalment d'acord amb el Damià. Crec que és un sorteig com per sumar fàcil mínim 18 punts, 17-18 punts i hasta el top 8 i potser a la part alta del top 8, fins i tot.
14: Per mi a fora no és tan fàcil, no? Vull dir, els partits a fora no els veig tan senzills. Això és la meva aportació. I a part, bastant ex-Mourinhos. Vull dir que això també té el seu morbo.
1: Sense els aficionats del futbol no és res, però amb tots ho és tot. I per gaudir amb tothom a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions que s'acaba de sortejar. Tot el futbol a Orange TV. Gràcies a tots.
2: Gràcies.
1: Fins la propera. 5 minuts i el Barça Atlètic Club. No marxeu.
19: La Champions es juga a RAC1 amb Jaume Molló.
20: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
21: Ràdio en directe.
22: Actualitzada al minut.
21: Alertes d'última hora.
22: RAC+1.
21: Notícies.
22: Podcast. Contingut exclusiu.
21: Escolta.
22: Navega.
21: Descarrega.
22: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC+1.
21: Fàcil, còmoda.
22: Intuïtiva.
21: I renovada.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
24: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
25: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
26: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
27: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
26: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
27: Verisure.
28: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC+1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells a RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
29: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
28: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC+1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
30: Descarregat!
28: RAC+1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
31: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió estiu.
32: RAC+1.
33: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
34: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
0: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
4: Bon dia.
0: T'han fet algo molt bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
4: Hola, buenos días. Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
5: A l'hora de pujar a l'escenari ho fèiem un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
0: està fent gran. Està fent gran.
4: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
6: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
3: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
7: RAC1, tots som un milió.
8: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
9: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
8: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
9: I escolta el que vols,
8: quan vols.
9: Fàcil, intuïtiva i renovada.
8: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.

0: El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Clara Rodergues, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
1: Hola, bona tarda a tothom des del Camp Nou, a les 9 en punt de la nit, Barça Atlètic Club de Bilbao, partit corresponent a la primera jornada de la Lliga Masculina de Futbol. El Barça s'estrena a casa després de la victòria contra l'Elx, jugant contra un altre dels clàssics, un altre dels equips que ha jugat totes les temporades des que existeix la Lliga Espanyola a la primera divisió, l'Atlètic Club de Bilbao. Aquest partit marcat clarament per l'agressió deliberada d'un policia nacional espanyol a un menor d'edat independentista el dia de l'Elx Barça. De fet, s'ha convocat una manifestació que ha de començar de seguida, bé, d'aquí una estona, aquí a la rodalia del Camp Nou, com a reacció al cop de colze a la cara d'aquest policia en qüestió, un nano que ja estava absolutament indefens, estirat a terra i retingut per altres col·legues del personatge en qüestió. La ANC, la Plataforma per la Selecció Catalana i l'Assemblea de Joves de Catalunya són els convocants d'aquesta manifestació com a reacció a aquesta agressió intolerable i miserable. El Barça, de fet, també ha reaccionat. Avui, abans que comencés el Barça Atlètic Club de Bilbao, estava previst un acte d'homenatge als jugadors del Barça que es van proclamar campions del món als Estats Units defensant la selecció espanyola. Doncs bé, el Barça, també com a reacció a aquesta agressió, ha cancel·lat aquest homenatge als campions del món que defensen els colors del Futbol Club Barcelona. De fet, el club també s'ha posat a disposició del nano apallissat per si decideix denunciar la policia, doncs ajudar-lo amb tot el que sigui possible en tots els procediments que es puguin fer, a veure si seria molt sorprenent, però seria fantàstic que aquesta agressió no quedés impuna. Evidentment, vosaltres i jo fa molt temps que no anem amb el lliri la mà i ja sabem que el més normal seria que tot plegat fos considerada una acció exemplar del policia. Fins i tot no descartem que se li doni algun tipus de medalla o algun tipus d'incentiu o de premi, i que els seus caps i tots aquells que des del Ministeri de l'Interior s'expressin, doncs qualifiquin aquest cop de colze a un menor d'edat que estava estirat a terra i immobilitzat com una acció absolutament proporcionada del policia en qüestió. Però en tot cas, jo crec que estaria molt bé tirar fins a les últimes conseqüències el procediment i a veure què és el que passa, i sempre quedaran els tribunals europeus, que en aquest sentit acostumen a ser una mica més de fiar que no pas els espanyols. Avui, de fet, jo crec que serà un dia on hi haurà moltíssimes estelades a la graderia del Camp Nou, perquè una de les un dels pecats, diguéssim, que va cometre el nano en qüestió és tot això, no? Lluir una bandera que es pot lluir perfectament, està emparada per la llibertat d'expressió, però ja sabem que en alguns estadis i en alguns estaments això continua sense entendre's del tot. Veurem com reacciona el soci seguidor del Barça, veurem com va aquesta manifestació, veurem quina quantitat d'estelades hi ha avui a les graderies del Camp Nou, en tot cas aquesta prèvia marcada clarament per aquest acte de violència intolerable. Algun dia en podem parlar, no? Perquè hi ha hagut una reacció d'alguns mitjans de comunicació i d'alguns estaments de l'Espanya de tota la vida tornant a parlar de com pot ser que es barregi el futbol i la política, no? El futbol i la política no s'haurien de barrejar. Bé, el futbol i la política, ho hem explicat moltes vegades, el Barça és un barracú i en repetirem les vegades que calgui, estan barrejades des que el futbol es va convertir en un esport de masses. I, de fet, aquest estiu venim d'una competició que s'anomena Mundial, no? I abans de cada partit, hi havia dues banderotes descomunals a la gespa, són símbols polítics, i sonaven els himnes nacionals dels estats representats per aquelles seleccions. Si això no és política, jo no sé què és. Els Jocs Olímpics no són política, el Mundial no és política. Quan a la Champions League ara fa una estona s'ha fet un sorteig, com es divideixen els equips? Es divideixen per la categoria que tenen, amb els punts que tenen del rànquing UEFA, i després, com? per nacionalitats, no? És a dir, amb un criteri polític. A quina lliga juguen, no? La lliga de quin país juguen, no? I aquests són exemples de primer de primària, eh? Podríem anar molt, molt més enllà. I resulta que hi ha determinats personatges i determinats estaments que només posen el crit al cel de es barreja la política amb l'esport quan les idees polítiques que es manifesten no són les seves. O ells consideren que són idees gairebé antinaturals, no? Com posar en dubte la sagrada unitat de la nació espanyola, per posar un exemple, no? Però si Arantxa Sánchez Vicario en el seu moment, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Fernando Alonso o Pau Gasol manifesten la seva espanyolitat indestructible, això no és barrejar política i esport, això és el més natural i el més normal del món. Doncs no, ja fa uns quants anys que ens afaitem i aquesta moto no ens la poden vendre, en tot cas nosaltres no la comprarem. Aquest nano tenia tot el dret del món d'expressar una idea política, en aquest cas la seva, i manifestar-la amb aquella bandera que, insisteixo, està emparada pel dret a la llibertat d'expressió. I aquell cop de colze del policia, en aquell moment aquell policia no està exercint la violència legítima. Nosaltres, a la nostra societat, els que creiem en algunes de les coses que funcionen raonablement bé a la nostra societat, hem delegat el monopoli de la violència legítima a les forces de l'ordre, a una part de l'Estat. Però aquest monopoli de la violència que hem delegat és una violència legítima. Si la violència no és legítima, aleshores aquí hem de començar a posar la fila a l'agulla. I per això jo estic molt content que hi hagi el col·lectiu Cassandra i el Barça i altres institucions que hagin decidit això, emprendre accions perquè en la mesura que es pugui això no quedi, impune. Tinc a la rodalia del Camp Nou el Cesc Giró. Hola, Cesc.
2: Hola, bon vespre.
1: Ja ets al punt on s'ha d'iniciar aquesta petita manifestació?
2: Sí, sí, i aquesta prèvia marcada per aquesta agressió que estàveu explicant ara té una traducció claríssima a les rodalies del Camp Nou. Hi ha tres elements clars que ho indiquen. El primer és que hi ha moltes samarretes del Barça amb les senyeres, no tant les blaugrana que acostumem a veure cada partit, sinó amb la senyera, la samarreta que es va posar de moda durant molts anys, la segona samarreta que porta les quatre barres. L'altre element també són moltes estelades teixides que la gent porta com a capa a les esquenes. I el tercer element són aquestes estelades de cartró, de paper, que l'Assemblea Nacional Catalana està repartint i que molta gent dintre els aficionats les agafava i se les emportava cap a dintre l'estadi. També la gent, doncs, sòcia, aficionada del Barça, abonada d'aquí a Catalunya, però també molts turistes que l'agafaven i els de l'Assemblea Nacional Catalana els hi deien que era per fer un mosaic, no? Doncs, i se l'enduien amb un somriure d'orella a orella. A part d'això, aquesta manifestació que dèiem, no hi ha gaire gent. La gent el que està fent és entrar a l'estadi quan els hi donen l'estelada, o també hi ha molta gent concentrada a la zona de travessera de les Corts, on s'acostuma a concentrar l'aficionat del Barça abans dels partits. Aquesta manifestació, convocada principalment per l'Assemblea Nacional Catalana, ara mateix hi ha un centenar de persones esperant en aquests jardins on s'havia convocat a prop de l'estadi per fer aquest tram cap a l'accés 15 del Camp Nou, on hi ha les taquilles. Hi ha poqueta gent, en va arribant, però la majoria d'aficionats del Barça, centrats en el partit, entren ja amb estelada o sense cap a dintre l'estadi. Abans, fa uns moments, ha parlat el president de l'Assemblea Nacional Catalana, fent una crida a accedir al recinte amb l'estelada, però també explicant que es preveu segurament alguna acció dins del partit més enllà de la crida a portar estelades i el moment en què aquestes estelades puguin aixecar i formar algun tipus de mosaic. Per tant, pendents, a veure, no ens ha concretat què serà, si una pancarta, si en algun altre tipus d'acció, però pendents a veure de quina pot ser aquesta acció que prepara l'Assemblea també dintre del partit. Ho podem sentir.
3: És possible que hi hagi alguna acció dintre el camp, però bàsicament la nostra acció és el repartiment de 10.000 estelades per garantir que tothom que la vulgui lluir com a resposta al que hem comentat ho tingui fàcil.
2: Doncs resposta a aquesta agressió de la setmana passada a Elx, avui al Camp Nou, que secunden bona part dels aficionats seguidors socis del Barça.
1: Molt bé, Cesc, fins ara.
2: Fins ara.
1: D'aquí una estona tornarem a la rodalia del Camp Nou per a veure com evoluciona tot plegat. En tot cas, sembla, però, que la reacció rellevant i potent serà aquí a la graderia del Camp Nou, suposo que la prèvia del partit o un cop comenci a jugar-se aquest Barça Athletic Club de Bilbao. Evidentment us ho explicarem a la sintonia de RAC1. Hola, Marta Ramon.
4: Hola, bona tarda.
1: Ja tenim l'11 del Barça.
4: Sí, amb tres canvis respecte a l'11 d'ells. Entren a l'11 Cubarsí, Pedri i Gordon. En surten Christensen, Gavi, contusionat, i Adeyemi. El Barça sortirà amb Joan García a la porteria, Amèric, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp amb Bernal i Pedri a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Fermín, i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Gordon.
1: Hola, Clara Robergas.
5: Bona tarda.
1: Bona tarda. Amb quin 11 surt l'Atlètic Club?
5: Sacsejada d'Edin Terzic, que fa 5 canvis respecte a la derrota contra el Sevilla, amb Unai Simón a la porteria, Hugo Rincón lateral dret, Yeray i Laporte, parella de centrals, Johan Eco al lateral esquerre amb Jaureguizar i Canales. Doble pivot a les bandes, Iñaki Williams i Nico Williams, mitja punta per Sant Fet i al davant Guruceta.
1: Aquí al Camp Nou apropet nostre també el Joan Lluís García i el Marc Guillén. Hola a tots dos.
6: Hola, bona tarda, Pou.
1: I a l'estudi de RAC1 el Jaume Molló, el Xavi Puig, el Gerard Ballera. Bona tarda.
7: Bona tarda. Bona tarda.
1: Gerard, què ha de fer la gent per comentar la jugada amb nosaltres?
7: Això a través de la X, amb la mateixa etiqueta, l'etiqueta habitual del Barça jugar a RAC1, FRAC1, ens podeu enviar els vostres missatges, les vostres opinions, per exemple, sobre aquest 11 de Hansi Flick, o sobre el que vulgueu que diguéssim, tingui relació amb el partit d'avui, perquè diguéssim que no només és un partit avui estrictament relacionat amb el que passi a la gespa. Etiqueta FRAC1, i entre tots els que participeu entrareu en el sorteig d'un lot de productes Bataller L'Únic al final de la transmissió.
1: Val, ja sabeu que a mi en dies de partit m'agrada molt parlar del partit, però tenim avui diferents fronts oberts. D'entrada, ràpidament, pel astronauta que es connecti ara, els 8 rivals del Barça a la Lliga de Campions. Gerard.
7: Sí, els 8 rivals del Barça a casa: el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como; fora de casa, el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah Bakú de l'Azerbaijan.
1: Molt bé, Marta Ramon, a veure. Julián Álvarez, o sigui, sí. Què estem fent aquí? O sigui, el Barça continua... Què esperem? Què més ha de fer l'Atlètic de Madrid perquè quedi clar que estan absolutament enrocats? De fet, ara fa un moment hem escoltat un document.
4: Sí, sí.
1: No?
4: Sí, sí, amb aquest creuament de declaracions gairebé bèl·lic que hem sentit al sorteig de Mònaco. Per tenir-ho tot sobre la taula, el davanter argentí no s'ha entrenat per segon dia consecutiu per una indisposició, mentre que el club malta la C ha emès un comunicat aquest migdia responent les paraules d'ahir de Joan Laporta, en què mantenia la intenció de fitxar-lo. L'Atlètic de Madrid torna a afirmar que no se sabrà negociar en cap cas amb el Barça, i el comunicat explica que els membres del Consell d'Administració, per tant això és rellevant, és tot l'Atlètic de Madrid en bloc i els que tenen al darrere, han donat el seu suport a la decisió del club de tancar la porta a qualsevol tracte amb el Barça. Diu també aquest comunicat que estan oberts a escoltar propostes, però sempre d'una manera ètica i professional, cosa que no ha complert el Barça, i per aquest motiu remarquen ni ha existit ni existirà cap negociació amb ells. A més, el text, el comunicat duríssim, acaba dient que esperen que el jugador entengui aquest posicionament i es centri en treballar. Rematat tot amb el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, el sentíem fa uns instants des del sorteig de Mònaco, Miguel Ángel Gilmarín, que ha elevat el to amb molta duresa contra el Barça, i amb la resposta també contundent que hem sentit del vicepresident blaugrana Rafa Juste. Per tant, conflicte sense pal·liatius amb Julián Álvarez a l'epicentre.
1: I si no ve Julián, que tinguem clar que el Barça no fitxarà ningú per reforçar la posició de nou.
4: Sí, una decisió que internament tenen molt clara des del criteri de la direcció esportiva i des del punt de vista de l'entrenador. Només Julián Álvarez encaixa amb el que volen per millorar l'equip en aquesta posició, i estan molt segurs de la decisió de no reforçar-se amb ningú que no sigui Julián. Per això no han contemplat seriosament apostar per cap altre nom. Les alternatives del mercat que han valorat no milloren les opcions que ja tenen ara mateix a l'equip. Rafinha està treballant molt per agafar rodatge en aquesta posició, i Flick confia molt en ell per assumir aquesta responsabilitat, i Flick també té en compte per jugar-hi Olmo, Fermín, Gordon i Hamza.
1: Molt bé, doncs amb tot això sobre la taula ja podem encarar amb tranquil·litat. Tenim algun document del vicepresident del Barça parlant del cas Julián? Jaume?
8: No encara. De seguida no? Tindrem el document. Pel que em diuen per línia interna, és el mateix que hem escoltat a Movistar, però en català, que ha recollit l'Àlex Pintanel just quan arrencàvem la transmissió.
1: I què deia?
8: que estan molt sorpresos amb com actua l'Atlètic de Madrid. Ha defensat la professionalitat del Barça, la seva actuació en el cas Julián Álvarez, i que no en tenia la posició de l'Atlètic de Madrid.
1: Molt bé, doncs queda aclarit amb totes aquestes carpetes ja explicades i ben explicades. L'11 del Barça torna a aparèixer Xavi Espar al lateral esquerre. Això, Marc, no sé si ja, o si continua responent als estats de forma dels uns i els altres, o aquí hi ha un nano que està començant a demanar pas en una posició on no ens l'esperàvem.
6: Jo llegeixo amb aquesta última comentària que tu fas, jo llegeixo que ja comença a ser, doncs, que justament que Xavi Espar és un jugador del primer equip. De fet, hem sabut, no?, recentment, avui o ahir, Marta, que tenia el dorsal 12,
4: sí,
6: no?
4: Vull dir que l'estrena avui. Ha escollit i inscrit a tots els efectes com a jugador del primer equip.
6: Doncs ho és, i si així se li treballa i així se li ensenya, jo crec que a les seves alternatives. A Valde, en aquest cas, que seria que segurament hauria d'estar més en forma, per si més no, pels entrenaments que ha anat fent, i el mateix Cancelo. Jo crec que Xavi Espar està tenint una aparició espectacular en aquesta pretemporada. Hem destacat la seva lectura, la seva intel·ligència, la seva velocitat en la circulació, com es perfila tècnicament. La veritat és que és impecable. Defensivament potser li falta encara un palet de consistència, però està clar que és un jugador per apostar-hi, per jugar a moltes posicions, perquè teòricament ell és lateral, però també pot jugar al mig del camp i juga molt bé. I ha jugat recentment amb les categories inferiors de la selecció espanyola i amb el Barça, i ho ha fet de nassos, i a sobre ara està jugant de lateral esquerre. Jo crec que és un missatge claríssim cap a tota la seva competència, que si Valde s'adorm una mica, doncs tindràs a Xavi Espar, que si Koundé no treballes gaire, tindràs a Xavi Espar, perquè jo crec que també s'hi compta per aquí, i que justament, doncs, potser si el Barça no aposta per un altre nou, si no arriba Julián Álvarez, no es fitxa ningú, és en part perquè potser, doncs, també hi hauran molts migcampistes. S'ha fitxat a Rodri a última hora, però és que també tens a Xavi Espar, sí, que per tant tens tants migcampistes que algun d'aquests migcampistes, Fermín i Olmo, doncs els pots pujar una mica de línia i pujar cap amunt. Per això jo crec que, per tot plegat, crec que Xavi Espar és un jugador, doncs, ja tenim molt i molt en compte, i a jugar minuts de qualitat com és avui.
9: Sí, jo el que no acabo de veure és que s'acabi fent amb la titularitat en aquest lateral esquerre. I la titularitat d'avui jo l'entenc més per el moment de la temporada en què estem, perquè jo crec que Cancelo és qui acabarà jugant en aquest costat del camp. Ara bé, jo crec que sí que demostra que de la mateixa manera que portarà el número 12, Xavi Espar serà el jugador número 12 d'aquest equip, perquè ara ho explicava el Marc, és un jugador que pot cobrir moltes posicions, i a més el que hem vist fins ara ho ha fet amb una solvència espectacular a cada una d'elles, especialment aquest lateral esquerre, que no la vam veure venir al camp de l'Elx, que pogués ocupar aquesta posició i que ho fes també, perquè el que t'aporta és una sortida de pilota que li sumes la d'Eric, li sumes la del Cubarsí. Els davanters del Barça en aquest cas es poden inflar, rebre pilotes amb molt bona qualitat, perquè el que hi ha darrere són jugadors amb molt bon peu. Hi ha avui ganes de veure un partit que jo diria que no sé, venia cap aquí, cap al camp, pensant, ostres, que no s'aturi la festa, que veiem, jo crec que veurem una continuïtat del que vam veure al camp de l'Elx, que l'Atlètic Club encara és un equip amb entrenador nou, que tot just està començant la temporada i que pot considerar estar i ve d'una derrota força dura a casa contra el Sevilla, i que per tant jo crec que avui veurem un molt bon partit del Barça, amb gols, i que ens ho passarem bé seguríssim.
6: Aviam, realment, qui acaba jugant, bueno, em sembla que ja ho tenim bastant clar, però qui jugaria entre Rafinha i Gordon davanter centre, com ens deia la Marta, s'aposta per Rafinha per jugar davanter centre, i segurament encara més avui perquè casa una mica amb aquesta posició de Xavi Espar. M'explico, com que Xavi Espar com a lateral esquerre, ell és dretà, tindrà tendència a anar-se'n cap a dins, a anar a centrar en la seva posició. Ell sent dretà jugant per l'esquerra no serà un lateral llarg, no arribarà a la línia de fons i et farà una centrada amb l'esquerra. Per tant, necessites un extrem esquerre més obert, més clàssic, i en aquest sentit Gordon fa molt millor aquesta funció. Sabem que Rafinha, quan ha jugat a l'esquerra, i poques tones si està a l'esquerra, se'n va ràpidament cap al mig. Per tant, més enllà de que sigui l'aposta i que s'hi vulgui anar provant cap a Rafinha, que veiem que si es pot consolidar i pot aprendre aquestes funcions de davanter centre, doncs avui segurament encara té més sentit justament a tenir aquest Xavi Espar al lateral esquerre.
1: Per tant, aquesta repetició de Rafinha com a davanter centre, ho comentàvem amb la Marta, no? Una manera d'entendre, no? Potser hi ha alguns socis que encara no acaben d'entendre això del Julián Álvarez o ningú, una manera d'entendre-ho, no? Una manera d'explicar-ho, a mi em semblava que era una manera bastant aclaridora d'explicar-ho, és: nosaltres creiem que el davanter que podia millorar clarament la nostra plantilla és Julián Álvarez. I quan se li pregunta a Deco i a l'entrenador quin seria el segon millor davanter al teu abast pel sistema Barça, tenint en compte preus, característiques, edats, a la teva disposició, que tu vols, qui seria? Rafinha. I el tercer? Gordon. I el quart? Olmo. I el cinquè? Hamza. Conclusió? No em fitxo a cap. Perquè cap dels que jo aniria a buscar al mercat em millora prou o més la plantilla que aquests que estic dient.
6: Jo crec que no hi ha... Potser no seria tan dràstic jo crec que sí que no tens un titular clarament superior a ells o clarament superior a Rafinha, i després t'has trobat en una situació, això les coses també, la planificació esportiva va evolucionant a mesura que t'hi vas trobant i vas veient com va el mercat i com van els teus mateixos jugadors. Jo crec que al principi de mercat, per exemple, no calculaves i no tenies en ment fitxar un mig centre, i tan important com Rodri. El fet que jugui Rodri fa que Bernal potser no jugarà tants minuts de mig centre. Per tant, Bernal potser juga més minuts d'interior. O fa que Gavi ja no jugui mai de mig centre. Per tant, jugarà més minuts d'interior. Si juga Gavi i Bernal d'interior, doncs potser Pedri algun dia et pot jugar de mitja punta. Si juga algun dia Pedri de mitja punta, vol dir que els mitja puntes Olmo i Fermín potser han de pujar la posició. Crec que et vas trobant amb coses com aquesta, com potser, per exemple, un Bissibu, que deies bé com serà un meló, potser l'has vist als entrenaments i dius, escolta'm, aquest nano tira. Xavi Espar, que podies tenir dubtes, ostres, aquest nano està tirant. Hamza, bé, ja veurem com surt. Home, de moment t'està tirant. Dius, home, tots els inputs que tinc és que hi ha certs jugadors que m'estan donant millors sensacions i al mercat el Julián no el tinc i la resta, saps què? Que tampoc no ho acabo de tenir tan clar. No em sembla malament. Si tot això que explico és així, doncs que al final canviïs de parer.
10: És estrany, però a mi em continua... A mi em continua faltant un golejador. Vull dir, se te'n van els dos homes que han jugat en punta i no tan bé cap de recanvi. Sí, tens Gordon, tens Adeyemi, Rafinha en una posició que no és la seva. No sé, a mi em continua faltant que arribi un davanter, un tio que la seva professió sigui fer gols.
7: Quan
10: tenies Messi i
1: no, però això és un altre planeta.
10: Clar, per això vull dir que Messi no era davanter, però era davanter. Vull dir, era un tio que marcava 50 gols cada temporada. Sí. I Lamine Yamal, de moment, no és això, malauradament. No, que és no el que és. Segurament el que li falta més. Aquesta capacitat per definir, per fotre't 40 gols en una temporada.
7: Sobretot que tens davanters, no?, d'un perfil molt similar ara mateix a la plantilla, no? Vull dir, que va molt bé l'espai.
1: Jo crec que faltaria el davanter aquell del dia que jugues contra el Getafe o contra el Dali, que se't tanquen, no?
7: Sí, ja ho sé que la pretemporada de Hams ha estat molt bona, però...
1: A veure, però no pots basar-te en un juvenil.
7: No, ni a la pretemporada, tot i que hem vist el que hem vist de Hamza, ni a la pretemporada ens posem basar, perquè després els partits oficials i jo crec que els partits de nivell són els que t'acaben marcant el que és la temporada, la nota de la temporada. Per tant...
1: Sí, però nosaltres està bé que la Marta ja ho ha explicat, jo vull subratllar-ho, que en aquest cas la direcció esportiva, el seu màxim responsable i l'entrenador estan absolutament en la mateixa pàgina. Marta?
4: Sí, estan en la mateixa pàgina, en la mateixa direcció. De fet, ho veuen claríssim, són conscients del risc que comporta fer aquesta sentència, o Julián o res. Són conscients que hi ha un risc, però estan convençuts d'assumir-lo. I després, que això ja ho hem anat explicant, que internament moltes vegades s'ha posat l'exemple del PSG, que ha estat campió de la Champions sense un davanter centre pur, sí. Diguem, sense un nou. I després també se'ns ha explicat moltes vegades que el que s'ha buscat en aquest mercat sobretot és ampliar la mobilitat dels davanters, que poguessin jugar en totes les posicions i que es busqués aquesta mobilitat associada.

0: jo també
1: ho entenc. Una mica el que et diuen és, sí, haguéssim pogut baixar el nivell, no, de les característiques que nosaltres busquem en Julián Álvarez, que és el tio que encaixa perfectament amb el que estàvem buscant, baixem el nivell i anem a buscar un fitxatge d'un golejador de rendiment immediat, que barat no sortiria, i aleshores d'alguna manera hipoteques l'opció futura de trobar el davanter que tu vols realment, amb el retrat robot que tu vols, que insistim, ara mateix és Julián. Jo... aleshores el negoci no et surt bé, prefereixen acceptar el risc de quedar-se sense, quan un cop s'hagi acabat el mercat, que de fer una aposta en fals que no encaixi amb el que vol.
2: I al gener ja en parlarem.
0: Perquè encara hi ha una mica de... jo crec que hi ha una mica d'aposta, o sigui, hi ha una mica de tàctica amb tot això de que no em fitxaré cap, en part és l'Atlètic de Madrid s'enroca i jo també m'enroco. Sí. M'enroco perquè no vaig al fora del total. Vull dir, vaig que si al final em quedo sense davanter, realment no passa res, perquè segurament el davanter que ara podria fitxar, el puc fitxar al Nadal. O sigui, el Nadal, no és un, el gener no és un bon mercat, no. Però és que ara tampoc no el tinc gaire bo. Llavors, doncs, si he d'anar fins al gener, segurament puc, però aquí en part segur que també hi ha una part d'estratègia que sembla impossible, però l'Atleti de Madrid, si algun dia té una solució a tot l'embolic que té, doncs potser hi ha certes paraules que se les haurà d'acabar de menjar. Sembla impossible, però... el futbol no hi ha
1: i aquesta
0: impossible.
1: aquesta escletxa de fe que ara mateix ens sembla gairebé una quimera, un impossible, anar a buscar un miracle que ara mateix no existeix, en això s'han anat agafant i ahir quan insistien, però segur que encara sí, internament al Barça gent de molt de pes encara s'agafava aquesta petita escletxa que pogués haver-hi algun gir.
2: Molt bé, a banda de tot això, l'aparició de Pedri normal, no?
3: Sí.
2: Està bé, titular indiscutible i ja està, no?
3: Clar, és que cada vegada vas veient més equip titular, o sigui, avui de la defensa i més enllà de la porteria, dels quatre defenses, tres són per mi els titulars ara mateix, Eric Cubarsí, Gerard, del mig del camp, Pedri, Fermín, bé, entre Fermín i Olmo, de moment Fermín ha començat de titular, per tant ja en tens dos dels tres, i per mi la davantera dia d'avui és la davantera de l'estrena de la Champions.
2: Per mi també és aquesta ara mateix la titular.
3: Es va semblant cada vegada més a l'11 tipus i està bé que es vagi rodant.
4: I que de moment avui, és veritat també que Pedri no té una alternativa clara en aquesta posició després de la lesió de Gavi. Els altres jugadors encara estan tous des del punt de vista físic com per ocupar el seu lloc. Segur que avui veurem a Rodri, però Pedri evidentment que és avui qui ha d'ocupar aquesta posició de 8.
2: Un minut i mig, arribarem a dos quarts de 9. El Cesc Giró, que continua la rodalia del Camp Nou. Cesc, alguna novetat aquí?
5: Doncs mira, ara mateix aquesta manifestació que comentàvem acaba d'arribar a l'accés 15 del Camp Nou, una manifestació que s'ha anat sumant diverses columnes provinents de les rodalies de l'estadi, de tots aquests col·lectius que s'han sumat a aquesta protesta, els joves, l'Assemblea de Joves, també la plataforma Pro Seleccions Catalanes. Ara mateix han encès un parell de bengales i han desplegat una estelada gegant entre tots els manifestants. Sentiu de fons crits d'independència, però també crits a favor del Barça, crits com visca el Barça, visca Catalunya. Perfil de gent molt jove que està ara mateix davant de la porta 15, l'accés 15 del Camp Nou, i tots els aficionats que estan accedint ara mateix a l'estadi, doncs s'han aturat un moment també a mirar què passava. Ara també han tret un micròfon i un altaveu on entenem que faran algun tipus de parlament.
2: Molt bé, fem una pausa i de seguida tornem en directe des del Camp Nou a les 9 en punt. Partidàs, Barça Athletic Club.
6: El Barça juga a RAC 1.
7: M'expliques un conte, papa?
8: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
9: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
10: Ei, com va? Com et dius?
11: Tenim un nom que el sap tothom.
10: Però d'on surts tu?
11: Tant se val d'on venim, si del sud...
10: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
11: Ara estem d'acord, estem d'acord.
10: Sí, i una estrella ens agermana.
12: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Perfecte, aquí el tens.
13: Ja?
14: Ja.
13: Sí?
14: És així.
13: De debò?
14: I tant, de debò.
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen.

0: Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
1: El 2006 Espanya tenia zero mundials, els mòbils eren sense internet i les obres ja eren obres quan vam obrir el nostre primer Obramat. Avui, 20 anys després, seguim al costat dels professionals superant reptes junts i garantint-los estoc sempre disponible en marques professionals al millor preu perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Et fa res que em tregui les sabates?
3: Sí, treu-te-les, així proves el meu terraceràmic nou, molt resistent i fàcil de netejar, i si vols, surt a la terrassa amb terraceràmic antilliscant, però no hi busques juntes, perquè no n'hi veuràs, són invisibles.
4: Quan estàs orgullós del teu terra nou, es nota. Renova els teus terres amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
5: El Barça juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Passen gairebé dos minuts de dos quarts de nou de la vespre. Cauen quatre gotes, ara, aquí al Camp Nou. Així ens
7: refresquem una mica. Carai.
6: Sí, sí, comença a ploure.
7: Estic veient el radar, que potser plou una mica més i tot, eh?
6: Sí?
7: Vinga, va, som-hi.
6: Doncs recordem que estem tots plegats sense protecció aquí a la zona de premsa. Bé,
7: si
6: i la llotja.
7: Són aquestes quatre gotetes.
8: Parleu per vosaltres, que ens han instal·lat aquí un metre aquilat. Ja, darrere,
6: sí, sí,
8: que no...
6: sí, sí. Bé, l'11 del Barça, Marta, per jugar contra l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 de la nit.
7: Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp, Bernal i Pedri a la base de la jugada, la mitja punta Fermín i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Gordon.
6: I l'11 de l'Atlètic Club?
9: Unai Simón a la porteria, Hugo Rincón, Gerai Laporte i Johan Eco en defensa, amb Javier Guizar i Canales al doble pivot, per davant Iñaki Williams, Sancet i Nico Williams i en punta Guruceta.
6: Jordi Casals, hola.
10: Hola, què tal?
6: Fem un repàs a l'actualitat informativa. Per on comencem?
10: Doncs per Ceuta, on centenars de veïns han bloquejat aquesta tarda l'accés dels camions de la Creu Roja que repartien aliments entre els migrants. La protesta s'ha allargat durant més de dues hores fins que la policia espanyola ha aconseguit obrir pas i han pogut repartir bosses de menjar amb normalitat. Això després que aquesta tarda la ministra de Sanitat hagi anunciat que el procés de vacunació de migrants començarà la setmana que ve. Mònica García ha admès pressions a les urgències, però assegura que no s'ha suspès cap consulta a la ciutat autònoma. La setmana que ve començarà la vacunació a les persones que ho necessitin amb les 45.000 dosis aportades per les comunitats.
11: Completar la vacunación y el despliegue de la vacunación que empezaremos la semana que viene. De las 45.000 dosis movilizadas por las comunidades autónomas nos van a permitir desarrollar un programa previsto junto con los servicios de salud pública de Ceuta y debemos asegurar la logística, la administración de las dosis, el registro de la vacunación y también la reposición de las vacunas cedidas por las diferentes comunidades autónomas.
10: El Partit Popular acusa la ministra d'haver arribat tard i assegura que només la feina dels professionals ha evitat el col·lapse del sistema sanitari. Mentrestant, al Nepal, les víctimes per la riuada augmenten fins les 390, segons l'últim balanç oficial. La xifra de desapareguts supera els 1.500. Les autoritats locals adverteixen que gran part de les víctimes són a quilòmetres de l'origen de la riuada. A més, alerten del risc per la crescuda de llacs que es podrien desbordar. Les últimes hores, el Ministeri d'Exteriors espanyol ha fet una crida per localitzar quatre ciutadans espanyols que eren a la zona i que de moment no se sap on són.
6: Molt bé, gràcies, Jordi. Eh?
10: A vosaltres.
6: Martí Oliveres, hola.
12: Bona nit, què tal?
6: Què?
12: Doncs mira, una mica sorpresos, la veritat. No ens esperàvem aquesta situació de pluja. A veure, hem d'explicar que no és una situació de pluja, no ens preocupem, però sí d'aquestes gotellades que es poden anar repetint durant el partit. En principi no ha de passar d'aquí. És veritat que cap a la part de Tarragona, ara, Camp de Tarragona, doncs estan arribant allò un feix de ruixats una mica més extensos, no intensos, però sí que podria passar una mica més de gotellada i fer allò un xim-xim que vagi plovisquejant una estona en aquesta zona del Garraf Baix Penedès. En principi, Barcelona, la direcció seria més per gotellades, però a veure, mai se sap, està una cosa una mica inestable. Per cert, són plugims bruts de fang, perquè tenim molta pols en suspensió.
8: Molt bé, som-hi.
6: Val? Bé, molt bé,
12: ho anirem seguint.
6: Perfecte. Sí, sí, molt bé.
7: Ha dit fang?
8: Sí, sí,
6: sí,
8: ha dit
6: sí,
8: fang.
6: Sí, sí. I aquesta això que t'està caient a sobre és fang, ara.
7: Però... Sí, sí. Això ara mateix no em va bé, a mi.
6: Ja. Val, doncs al Camp Nou, durant el partit, gotellades de fang, si cau alguna cosa, no? És això?
12: Sí, perquè tenim pols en suspensió que ens arriba de l'Àfrica, es manté la xafogó, per cert, esteu amb aquesta xafogó bastant insuportable, doncs seguirà tot el partit.
6: No tant com el dia del Gamper, que allò va ser insuportable, però déu-n'hi-do, eh?
12: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do.
6: Val. Gràcies, Martí.
12: Vinga, ho seguim. Fins ara.
6: Fins ara. El Martí Oliveres, sempre pendent
9: Al peu del canó, sempre.
6: Sempre al peu del canó, exacte. Aquest, li regalarem una samarreta. I Martí tant. Oliveres, dos punts, sempre al peu del canó.
9: Sempre al peu del canó.
6: I tant que sí. I nosaltres que li agraïm moltíssim.
13: Si busca cotxe al Martí, que sé que li toca, autocol·lecció.com, avui se li enfangarà una mica, però si busqueu confiança, autocol·lecció.com, si busqueu garantia, autocol·lecció.com, i si busqueu emoció, autocol·lecció.com. Vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Entra ara autocol·lecció.com amb K.
6: A veure, de la resta de l'actualitat esportiva, diria que avui hem tingut sorteig a la Champions, Gerard, oi?
14: Sí, sí, sí, sí. Dius bé. Hem tingut sorteig de la Champions. Ja hem repassat els rivals del Barça. Repassos del Madrid, per si algú s'acaba d'incorporar ara a la transmissió i s'ha perdut les dues hores que hem fet del sorteig. Recordo, el Madrid rebrà a casa l'Inter, el PSV Eindhoven, el Leipzig i el LASK, equip austríac, i jugarà fora de casa contra l'Arsenal, la Roma, el Shakhtar i l'AEK d'Atenes. És un sorteig, tots hem coincidit, fa una estona, benèvol pel Real Madrid, bastant més senzill que, per exemple, el que va tenir la temporada passada. I l'Atlètic de Madrid, a casa Bayern, Manchester United, Fenerbahçe i Viking, equip de Noruega, fora de casa el Liverpool, el PSV Eindhoven, el Bodø Glimt i l'Stuttgart. Un sorteig, en comparació, per exemple, amb el Real Madrid, una mica més complicat per l'equip del Cholo Simeone. Però vaja, podeu consultar, per exemple, al web de la UEFA, tots els emparellaments de tots els equips, si voleu saber també doncs aquí els ha tocat el Betis, el Villarreal i la resta de cocos d'aquesta Champions. Deixeu-me dir que, a banda del partit que es juga d'aquí a uns minuts al Camp Nou, acaba de començar un altre partit a primera divisió entre el Celta i l'Osasuna. Són dos equips que només han jugat un partit en aquesta lliga, estan jugant el seu segon partit, i el primer el van empatar tots dos. Ara mateix 6 de la primera, Celta 0, Osasuna 0.
6: I partidàs.
14: Sí, de moment sí. Estem pendents, no, el que és un partidàs, i estem molt pendents del que fa un equip andorrà, l'Inter Escaldes, que està jugant ara mateix la prèvia de la Conference. I direu, per què estem pendents del que fa l'Inter Escaldes? Doncs perquè podria ser el primer equip andorrà en tota la història que es classifica per una fase final, diguem-ho així, d'una competició UEFA, sigui quina sigui. En aquest cas seria la Conference, que és la tercera competició europea. Van empatar 2-2 contra el Drita de Kosovo, i ara mateix, jugant a Andorra, a falta de 8 minuts pel final, més l'afegit, de moment 0-0, és a dir que el partit se n'aniria a la pròrroga per l'Inter Escaldes, molt pendents de si, per tant, fan història aquest equip andorrà i aconsegueixen classificar-se per la fase de Lliga de la Conference League. I ho remato amb un punt de l'actualitat poliesportiva, amb la Vuelta, que ha tingut avui etapa entretinguda, en final a Castelló, victòria de Pogacar, la tercera que aconsegueixen aquesta Vuelta. Però la notícia és que Enric Mas li ha aguantat el pols i no ha pogut fer-se amb la victòria a l'esprint, però com a mínim l'ha pogut seguir i fins i tot li ha retallat la distància que li portava en l'últim port de muntanya de primera categoria, a pocs quilòmetres de l'arribada. Enric Mas segon a la general a més de 3 minuts de Pogacar.
13: I el lot de productes bataller que tenim en joc, aquest 18 sobres de 100 grans cadascun de panell llescat gran reserva bataller, el davantal i el lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de bataller, el 10 dels pernils amb aquest sabor únic que marca la diferència. Alineació d'avui dijous, on trobar carns i pernils bataller. Carnisseria Paquita de Castelldefels.
6: Home! Molt de la Paquita.
13: Carn Selecta Júlia de Barcelona. I Cala Teresa de Vilassar de Mar. Si vols menjar bé, pensa en bataller. Paquita, Júlia, Teresa.
9: Clar que sí.
6: Paquita, Júlia i...
13: Teresa.
9: Una mica
13: la nova pel·lícula de Woody Allen.
15: Bon Cala Teresa, molt bé.
6: Sí.
15: Molt
6: com es deien les tres bessones?
9: Teresa, Helena... I...
16: Anna?
9: Ui, no. I Anna, sí.
17: Anna, sí?
6: Va.
9: Escolta, és que fa molts anys, eh?
15: Ja.
9: Vull dir que ara potser tenim altres coses al cap.
6: Sí. Per cert, què tal el preparador físic del Barça, aquest nou que ha fitxat?
7: Doncs mira,
6: ha caigut bé al vestidor?
7: Ha caigut molt bé al vestidor, i a més hem de destacar que hi ha un canvi respecte a la temporada passada, i és que el veiem molt actiu fent els exercicis d'escalfament de gespa, el veiem molt actiu amb els suplents, cosa que amb el màxim responsable que hi havia fins ara, que era Julio Tous, doncs no passava, era més un teòric dels despatxos, i veiem ara és que aquell, Benjamin Kugel...
6: És aquell noi que està a punt de rebentar la samarreta amb els bíceps?
7: És correcte, sí.
6: Val, d'acord.
7: Sí, sí. Aquesta definició és acurada. Ara estava parlant amb Pepe Conde, que està fent l'altra part dels exercicis.
6: Molt bé, sí, sí. No, la veritat és que s'aplica ell mateix la preparació física, perquè
7: sí, ell
6: està com un armari
7: és,
6: empotrat,
7: és, És un exemple
6: gràfic
7: de com s'han de fer les coses i de com han d'estar els jugadors del Barça per volar i per prevenir, doncs, aspectes que preocupaven molt Hansi Flick la temporada passada, com tota la plaga de lesions que va perseguir l'equip, per això s'ha introduït aquest canvi aquest estiu. D'entrada, Hansi Flick va deixar a les mans del club l'elecció de qui havia de ser el successor de Julio Tous, que ara està en un altre departament amb altres tasques al club, però finalment va ser Hansi Flick qui va escollir Benjamin Kugel.
6: Va dir, trieu vosaltres, però trieu aquest.
7: Sí, va acabar passant una mica això mateix, Joan Maria.
6: Fem una radiografia del rival del Barça.
16: Nima Automoció patrocina aquest espai.
9: L'Atlètic Club ha deixat enrere l'era d'Ernesto Valverde, entrenador les últimes 4 temporades i agenda de l'entitat, per iniciar una nova etapa amb un entrenador estranger, el primer des del 2018, l'alemany Edin Terzic, des del Dortmund, amb qui va jugar una final de la Champions contra el Madrid ara fa 2 anys. Els bascos no han fet cap fitatge en aquest mercat d'estiu. S'han limitat a recuperar cedits, Pello Canales, Jaló, Hugo Rincón i Gerenabarrena. L'Atlètic Club va debutar amb mal peu el passat cap de setmana, derrota 1-3 contra el Sevilla Sant Mamés. Avui té les baixes de Yuri, sancionat després de ser expulsat al minut 11 de l'estrena en Lliga, i de Benya Prados, Vivian i Aguiluz, lesionats.
14: És encara molt aviat per desxifrar una mica com jugarà aquest Atlètic Club d'Edin Terzic, i a més l'únic partit oficial va estar condicionat per una vermella ben d'hora, però a diferència del que vam veure el passat cap de setmana a Elx, amb un estil de joc molt continuista del rival, tot i el canvi d'entrenador, a Bilbao han passat, podríem dir, del pragmatisme i de l'agressivitat en la pressió d'Ernesto Valverde a un joc de posició una mica més elaborat, amb el tècnic alemany. L'esquema és el mateix, parteixen d'un 4-2-3-1, tot i que amb Terzic veureu que la disposició dels jugadors és una mica més variable, especialment en atac, on agafa molt protagonisme sempre un dels laterals, igual que fa el Barça de Flick quan juga Valde com a lateral esquerre. Sempre un dels laterals amb Terzic en sortida de pilota acostuma a col·locar-se pràcticament com a extrem, i acostuma també l'Atlètic Club a sortir amb 3 centrals des del darrere amb la pilota jugada, i arrisquen una mica més que ho feien amb Ernesto Valverde. Acostuma també a passar la pilota més pel mig del camp del que passava amb Valverde com a entrenador. Això sí, el Barça podria aprofitar, per exemple, els errors defensius que va tenir l'equip basc en la primera jornada de Lliga. 2 dels 3 gols encaixats contra el Sevilla van ser per errades a prop de la seva porteria. I pel que fa als noms propis, la majoria de jugadors importants no estan en el millor moment. Iñaki Williams, Sancet, el mateix Gruceta, Nico Williams, encara fora de forma, no va ser titular l'altre dia, probablement és el jugador doncs que està rendint millor en aquest inici de temporada. I dels nous, especialment destacar el nom de Pello Canales, un migcampista de només 21 anys, la temporada passada al Racing, amb una gran virtut per conduir la pilota cap endavant, per ser també molt precís en la passada. No es posa nerviós si rep pressionat, és un dels migcampistes que pot fer carrera llarga a l'Atlètic Club de Bilbao si li donen confiança, com sembla que li està donant Terzic. Només un últim apunt, el lateral esquerre avui encarregat de marcar la minya mal, Johan Eco, debuta a primera divisió, i per tant és tota una incògnita el seu rendiment davant d'una de les estrelles de la Lliga.
17: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. animaautomoció.com.
6: Vols afegir alguna cosa més, Marc?
15: No, que l'Atlètic està una mica encallat perquè pot intentar o intenta sacsejar amb canvis a la banqueta, però clar, és que la plantilla és pràcticament sempre la mateixa. Li costa molt fitxar perquè ja sabem la seva idiosincràsia, i veurem si pot donar-li un plus perquè segueixen encallats amb el tema de la punta d'atac, de tenir algú amb més gol Veurem avui la posada en escena que recupera gran part dels titulars. Aviam aquest Iñaki Williams contra Xavi Espart. No estarà en els millors dies Iñaki, però és molt ràpid que Xavi Espart el pugui defensar bé, tot i que, com deia molt bé el Gerard, Lamine Yamal tindrà un lateral tot just debutant al davant seu. Sembla un escenari idoni perquè Lamine Yamal torni a somriure.
13: Unirem una mica de còctel o de frit ràbic per passar aquesta espera fins que comenci el partit. Els diferents còctels, original, el que té gust de xili, el de mel i mostassa, el de formatge, sempre hi ha un còctel perfecte per cada moment. Per tant, no t'aguantis més les ganes i tasta el còctel de frit ràbic.
18: Algun cop has desitjat que marquis un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
19: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
20: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant. RAC1.
5: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: 13 minuts i arribarem a les 9 en punt de la nit. 13 minuts i començarà el Barça Athletic Club de Bilbao al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Fem un últim repàs als 11.
21: Assistència sanitària, la dels metges i la teva, us ofereix l'alineació.
6: La del Barça.
7: Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp Bernal i Pedri a la base de la jugada, la mitja punta Fermín i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Gordon.
6: La de l'Athletic Club.
9: Unai Simón a la porteria, Hugo Rincón, Gerai, Laporte i Johan Eco en defensa, Jauregui, Zali Canales al doble pivot, per davant Iñaki Williams, Sancet i Nico Williams i en punta Guruceta.
22: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
6: Quina entrada preveu que hi haurà avui al club aquí al Camp Nou, Clara?
9: Avui força bona entrada. Ens han dit que entre 58.000 i 60.000 espectadors. De l'Athletic Club al Gol Nord, uns 500. I sí que es detecta aquesta presència no només de més estelades, perquè se n'han repartit i també s'ha fet la crida de portar-ne, sinó molta samarreta de la que ens deia el Cesc, aquesta amb les quatre barres. Avui tinc la sensació que n'hi ha molta més de l'habitual.
6: Sí, és veritat que molta gent ha decidit no treure de l'armari aquesta samarreta de les quatre barres i fer-ne un ús interessant avui aquí al Camp Nou. Aquesta és de fa dues temporades, és? O més?
9: Ja, la de la 2013-2014, diria que és...
6: Sí.
9: Que era la segona, i uns anys més tard se va fer una altra que també tenia una mica de quatre barres, però no era la bona aquesta, que són les quatre barres ben marcades, que com dic és del 2013.
6: Molt bé, 12 minuts i les 9.
13: Sense els aficionats al futbol no és res, però amb tots ells ho és tot, i per gaudir amb tothom a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions. Tot el futbol és a Orange TV.
6: Molt bé, doncs ja s'ha acabat la manifestació aquí a la rodalia del Camp Nou. El Cesc ja ens havia explicat l'arribada a l'accés 15 i que simplement això, doncs, uns centenars de persones doncs, manifestant la seva repulsa pel que va passar a ells, repartiment d'estelades, i veurem què és el que es fa aquí dins l'estadi un cop comenci el partit. Repassem les banquetes.
23: Obramat. El magatzem de la construcció i la reforma li ofereix aquest espai.
6: La del Barça.
7: Porter suplents Tec i Eder Aller, defenses Cancelo, Valde, ja amb la pipa de la Pau, Christensen i Koundé. De migcampistes tenim Rodri, Olmo i Brian Fariñas, i de davanters Adeyemi i Hamza.
15: Ho ha dit la Marta, eh? Rodri. Rodri és el que tenim ganes de veure. Aviam si té avui alguns minutets. Com respira amb ell el Barça. Evidentment necessitarà temps per acabar de canviar una miqueta el joc, però ni que sigui una estoneta tenim ganes de veure Rodri. Si fa falta canviar el ritme, tenim Olmo, Adeyemi i, qui sap, uns minutets de Hamza.
6: La banqueta de l'Atlètic Club.
9: Padilla com a porter suplent, Paredes, Berenguer, Areso, Galarreta, Adama, Rego, Marouane, Robert Navarro, Guere Navarrena, Jaló i Monreal.
15: El que dèiem abans, poqueta cosa, perquè es canvia poc la plantilla, un mig centre que m'agrada molt, Galarreta, de bon toc, Robert Navarro, Berenguer com a mitja puntes, i un fitxatge, bé, una recuperació d'un cedit del Castelló, Benyat, Guere Navarrena, de 23 anys, un jugador doncs, de cert recorregut, que el recupera aquesta temporada després de fer una bona temporada a segona divisió.
23: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Una última regada a la gespa del Camp Nou, que està impecable, i d'aquí uns minuts ja apareixeran a la gespa els àrbitres i els protagonistes inicials del partit. A veure com ho veu tot plegat el Toni García Ramon.
0: La cara T.
1: Hi ha alguna cosa millor que un dolent cinematogràfic? A una pel·li de James Bond, per exemple. Si tens un bon dolent, tens una bona pel·li. A la història del setè art en tenim dotzenes d'exemples. Vito Corleone, Darth Vader, Kaiser Soze, el coronel Kurz, Tommy DeVito, Hannibal Lecter, Thanos, Michael Myers, el T-1000, Freddy Krueger, Voldemort, Hans Gruber o el Joker. No hi ha res tan addictiu com un mal parit. Per això, com a culer, no em molesta especialment que alguns equips ens considerin ara poc menys que una entitat demoníaca. El Barça és la nova Spectre, aquella organització secreta que vol matar James Bond. Molts que abans ens tenien mania o una miqueta de fàstic, ara ens odien com l'emperador Palpatine a Luke Skywalker. Avui ens visita l'Atlético de Bilbao, un club que des de fa uns anys ens veu com el caçador que va matar a Bambi. Per què? Doncs perquè diuen que vam intentar fitxar un dels seus jugadors franquícia, que curiosament volia que el fitxéssim i que va aprofitar per fer que li pugessin el sou de forma astronòmica. Pels amics de Bilbao som Jack Torrance amb la destral perseguint la seva dona per un laberint gelat. Curiosament, per un altre atlètic, el de Madrid, també som Cruella de Vil i ells són tots dàlmates. I per l'altre equip de la capital, el Real Madrid, som el tauró de tiburon. Tenen por de posar els peus a l'aigua perquè saben que el Barça te'ls arrenca. A mi em sembla magnífic exercir de dolent. Prefereixo això que ser el passat de la Casa de la Pradera, la Gosseta Lassi o Moisès atravessant el desert fins al gorro de tanta sorra. Que ara els hi caiem malament a tots? Doncs millor, escolti, la part important. Que durant els 90 minuts de partit actuem com si realment fóssim tan dolents com pensen i tornin a casa pensant, hòsties, quanta maldat. Jo què sé, clavant-los 6 o 7 gols al primer quart d'hora. Que la cosa sigui tan perversa que al final del partit a Satanàs no li quede més remei que fer-se soci del Barça. I llestos, tu.
6: A favor de la cara T d'avui del Toni García Ramon amb aquesta exhibició de dolents de pel·lícula per analitzar l'actualitat del Barça. 7 minuts i les 9. S'ha fet fosc, que ja l'està dient. Com una mena de... Ara han sortit Gerard Piqué, Leo Messi, dient visca el Barça, visca Catalunya.
9: Sí, en aquesta com cerimònia, litúrgia que es fa abans del partit en aquest nou Camp Nou, que per ser el primer equip que el va visitar va ser l'Atlètic Club, es mostra en aquesta imatge dels ulls de Pep Guardiola, de Messi, de Ronaldinho, també d'Aitana Bonmatí, Johan Cruyff, amb alguns missatges que han dit... icònics en la seva etapa com a jugadors del Barça o entrenadors.
6: I no cal dir que hi ha moltes més estelades de les que hi havia els últims partits al Camp Nou. Veurem quan surtin a la gespa els jugadors què és el que fa el públic. El que farem ara és repassar les dades del partit.
2: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
6: Jo aquesta no la tenia gens present, Jaume, honestament. El Barça ha guanyat 21 dels últims 24 partits de Lliga contra l'Atlètic Club com a local.
3: Sí, sí, des de l'estiu del 2004, 21 victòries i 3 empats. L'últim empat a un gol la temporada 18-19. Són 24 partits de Lliga sense perdre a casa contra els bascos. L'última victòria de l'Atlètic Club el 24 de novembre del 2001. 1-2 amb gols d'Urzaiz i Ezquerro pels Lleons, Rivaldo pels Blaugrana. Reixac dirigia el Barça i un alemany compta com avui a Terzic, en aquell cas Jupp Heynckes, dirigia l'Atlètic Club. Per cert que Terzic mai s'ha enfrontat al Barça, sí que hi ha un precedent contra Hansi Flick, la temporada 2021 que va guanyar el Bayern 4-2.
6: Això vol dir que el Barça encadena 19 victòries com a local a la Lliga.
3: Sí, tots els partits de la temporada passada. Recordo, va aconseguir aquell rècord històric de guanyar tots els partits del campionat passat, 24-25, 25-26 com a local. L'últim partit que els Doranes no van guanyar va ser la 37a jornada de la Lliga 24-25. Ara sí, derrota 2-3 contra el Villarreal. Era un partit intranscendent perquè el Barça ja havia guanyat el títol. A més, el Barça ha sumat 30 partits a casa marcant des del 15 de desembre del 2024, que va perdre 0-1 contra el Leganés. Parlo sempre de la Lliga. I recordo que el Barça suma 36 jornades de Lliga sense empatar, a una del rècord absolut de la competició, l'últim empat blaugrana, l'agost de l'any passat a Vallecas.
6: Aquesta també m'agrada. Rafinha, que és l'aposta inicial pel nou, és el segon màxim golejador des que Flick és l'entrenador del Barça.
3: Sí, i fixa't que només el supera Lewandowski per 4 gols. 61 gols en 98 partits al polonès, Rafinha 57 gols en 91 partits. Ah. Per tant, són xifres molt similars, amb 7 partits menys, 4 gols menys només a Rafinha.
9: Tots tranquils.
6: Se'n va Lewandowski, doncs Rafinha de nou.
3: El segueixen, per fer la comparació, Lamine Yamal, 42 gols en 101 partits, i Ferran Torres, 40 gols en 97 partits. La metamorfosi golejadora del brasiler en Flick és notable. Abans que arribés el tècnic alemany, Rafinha havia marcat 20 gols en 87 partits. Ara recordo 57 en 91, és a dir, gairebé el triple. A més, el brasiler, abans de Flick, havia fet un doplet, cap hat-trick, en Flick ha marcat 13 doplets i ha fet 3 hat-tricks.
0: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
4: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
0: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
4: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
6: Avui hi ha un molt bon ambient al Camp Nou, eh? Ja ens deia la Clara que l'entrada seria molt bona, però a banda de la quantitat de gent que ha vingut, es nota que és un partit especial. Hi ha un xup-xup molt, molt, molt significatiu a la graderia de l'estadi. De fet, tot, jo el veig pràcticament ple, tota la part que pot omplir-se, esclar.
9: A més, que és el primer partit de Lligues i el Gamper encara era molta gent de vacances i molts turistes que van pagar doncs, molts diners per poder venir. Avui ja és un públic més habitual que, com dius, fem ganes, perquè a més l'Atlètic Club també és un rival que se li té ganes.
6: I tant. I que jo crec que el Barça, només amb la pretemporada i les fitxatges i el partit de l'altre dia, té a la gent molt, molt...
9: Il·lusiona.
6: Oi que sí? Jo ho detecto molt al nostre entorn. La gent està com molt, molt esperançada i molt il·lusionada amb aquest Barça. És que avui als jugadors els toca sortir a vendre una mena de jaqueta amb caputxa contra la pluja, no?
9: Sí, una mica impermeable.
6: Una mica impermeable, oi que sí?
9: Si ens en volen llançar una cap aquí, doncs, escolta...
6: Avui toca vendre, Molló, avui toca vendre un impermeable amb caputxa, tu.
3: Sí, això va com va, eh?
6: Vull dir que el que faci falta.
13: Sí, sí. Jo us vendré un Qashqai i Power. Si vols que un vehicle híbrid a Roma, ho tenen aquest híbrid reinventat. Si és més eficient vol dir que és menys consum i si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Roma, Auto, Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan Mas, el teu Qashqai amb fins a 10 anys de garantia. Recorda Roma Auto.
10: Ara s'havia hagut gol a primera, passen els anys. Continua, segurament caient malament, però continua fent gols. Iago Aspas marca l'1-0 del Celta. Som ara al 28 de la primera. Celta 1, Osasuna 0.
6: És que el moment del... El moment de la Cat.
9: És que crec em fa l'efecte que Hansi Flick té part de la canalla de la seva família, dels nets, aquí ben a prop de darrere la banqueta, i crec que no ha estat casual que la Cat anés cap allà amb ell, perquè crec que té la família molt, molt a prop de la banqueta perquè els està saludant molt afectuosament.
6: És que Flick... S'ha apropat a la Cat i ha mirat cap a la graderia i estava com molt somrient perquè hi havia foto dels nets o no?
7: Sí, sí, jo és que m'imagino que sí, clar, des d'aquí, des d'aquesta posició és molt difícil de veure, però per la reacció de, sí, de Hansi Flick tenia la família allà amb els nens ben a prop.
6: Clar, segons els nens de quina edat té més prestigi que siguis amic de la Cat que no que siguis amic de la Minyamal o de Rodri o de Pedri, no? Vull dir que clarament, no? Vull dir, clarament. Ara la tenim situada davant la banqueta del Barça esperant a la sortida dels jugadors i ui, ui,
9: sí,
6: surten a la gespa els àrbitres del partit i just al darrere els jugadors del Barça i els jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao. No volíeu estelades? Doncs desenes de milers d'estelades al Camp Nou.
9: Quina imatge.
6: Cop de cols a la cara d'un nano indefens a terra de manera deliberada, intolerable, d'un policia nacional espanyol perquè el nano lluïa una estelada. Doncs mireu el Camp Nou. És absolutament espectacular. El gol nord, el gol sud, al lateral i a tribuna. El missatge és clar i català. Estelades, estelades i estelades.
9: Pell de gallina, eh? N'hi ha més de dues més grans a la zona lateral, una d'elles de l'Assemblea Catalana, però realment la imatge és espectacular. La gent és conscient del que es va viure a Elx i també no oblida coses que han passat en el passat, com per exemple l'1 d'octubre del 2017, que aquell dia es va jugar un partit aquí a l'estadi. La gent no oblida i avui està alçant la veu.
6: Missatge contundent, indiscutible, de la, jo diria que majoria absolutíssima dels barcelonistes que s'han desplaçat fins a l'estadi avui, tot l'himne aguantant l'estelada, la majoria de culers que han vingut fins aquí. Missatge contundent, reacció immediata a l'escena fastigosa i indignant que vam viure a l'Elx Barça. El Barça de Blaugrana, com ens agrada. L'Atlètic Club de Bilbao amb una mena de blau que sí, no té res a veure amb ells. Però,
9: un blau
6: en fi,
9: molt claret. Sí.
6: Un blau molt claret. I l'àrbitre principal del partit, el senyor Ortiz Arias, el VAR Figueroa Vázquez. Jaume.
3: Doncs Ortiz Arias, jo crec que va fer una bona temporada la passada, el curs passat. No és dels meus àrbitres preferits, però potser el situaria a mitja taula. Tenint en compte la seva actuació l'any passat, és aquell xulesc amb alguns jugadors que se'n va queixar David López fa uns anys ja, quan era jugador del Girona a primera divisió, i Figueroa Vázquez al VAR ho fa millor que la gespa, per tant, prou bé.
6: No sé com ho farà la realització televisiva, perquè si no volen explicar el que ha passat a la graderia, que no sé si ho han explicat o no, eh?
3: No gaire,
6: però
3: no gaire.
6: No seria la primera vegada que intenten fer veure que no està passant una cosa que està passant. Avui, l'única manera d'aconseguir-ho és no enfocar la graderia. Perquè enfoquis o no enfoquis, et trobaràs amb el que hi ha.
13: De moment molt pla curt en aquesta sortida dels jugadors, sí, de la gespa.
6: Però evidentment hi havia directrius, no?, de fer veure que no ha passat el que ha passat. Recordem que aquestes transmissions, Jaume, depenen de la Lliga de Futbol Professional, oi?
3: Sí, sí,
6: i
3: sí.
6: I que ja sabem que el seu màxim responsable és un senyor que és feixista. Vull dir que,
3: sí,
6: per tant, diguéssim, les idees que ell creu que no són acceptables, de moment no pot prohibir-les o empresonar-les perquè no mana, però com a mínim pot fer veure que no s'expressen, no?
3: Sí, exacte. No. Ara hem vist les estelades més grans per televisió, que aquestes és que són inevitables, vull dir...
13: Un pla general sí que han ensenyat, però cap pla curt de la graderia.
9: I ara es farà un minut de silenci en memòria dels socis i sòcies que van morir al llarg de la temporada passada i també per les víctimes de la tragèdia al Nepal.
8: Que ens van deixar en el transcurs de la darrera temporada i en memòria també de les víctimes de la tragèdia del Nepal i el Tibet. Descansin en pau.

0: Doncs ara ja sí, tot a punt perquè comenci el partit.
1: Fot-li pou!
0: El Barça que atacarà la porteria del gol nord. Per tant, deu haver perdut el sorteig i l'Atlètic Club de Bilbao ha decidit intercanviar els terrenys de joc, no?
2: S'han hagut de canviar, sí, sí. S'han hagut de canviar ràpidament.
0: Sí, sí.
3: Per cert, que abans del partit no hi ha hagut aquest reconeixement als campions del món, però sí que s'han entregat a Lamine Yamal i Joan Garcia els premis de millor davanter i millor porter de la passada Lliga, la 25-26, que el Barça va tornar a guanyar amb Hansi Flick.
4: Anava a dir com ha girat tot com un mitjó, ara ho explicava la Clara, l'homenatge que s'havia fet als guanyadors amb la selecció espanyola a la situació que hem viscut fa uns minuts, que sí, sí, res tenia a veure.
2: Un homenatge que no s'havia de fer.
0: Totalment al contrari. Va, ara sí, Rafinha pendent del xiulet del senyor Ortiz Arias.
1: Fot-li pou!
0: Vinga, el capità del Barça i davanter centre de Hansi Flick, pendent del xiulet de l'àrbitre. Xiula el senyor Ortiz Arias. Ha començat el partit al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Som-hi, Barça. Tres punts molt importants en joc. El debut a casa del campió de Lliga amb un ambient extraordinari al Camp Nou. Té la possessió de pilota Gerard Martín. Gerard Martín amb Cubarsí. Avança metres Cubarsí. Cubarsí que la posa en horitzontal cap a la dreta per Eric García. Eric García, la mínia mal a la línia de mitjos. La mínia mal cap enrere. Tenia cara a cara un íntim amic seu, Nico Williams.
5: Balança que surt especialment en defensa de 3 perquè Xavi Espar s'incrusta molt al mig del camp.
0: Mira, ara ha rebut precisament, bon control orientat de Xavi Espar, la posa a profunditat per Rafinha, no sé si estan fora de joc, dribla el porter, la rematada fora, i havia fora de joc.
5: Molt interessant aquest matís, perquè sabem que normalment a lateral esquerra pujava, tenia llibertat, però Xavi Espar es posa més gairebé com un quart migcampista, abandonant aquesta posició, sabem de les seves virtuts com a migcampista, i a sobre sent dretà li és fàcil de cap a dins.
2: Ja la pretemporada, l'estatge de pretemporada, quan parlàvem amb Xavi Espart, ens deia això, que aquest plus que podia donar en aquesta versatilitat al mig del camp el podia fer diferent com a lateral i esperava poder-ho demostrar.
6: Fora de joc era clar.
0: Té la pilota Unai Simón, la distribueix cap a la banda esquerra, primera jugada d'atac de l'Atlètic Club de Bilbao, bona pressió de Pedri, l'obertura de Canales a l'esquerra per Nico, Nico té per dins Sancet, Sancet jugava al cercle central, bona pressió de Gordon, per fer-li perdre la pilota a Jaureguizar, i ha intentat el control la mínia mal, se li ha escapat, la sessió és per Unai Simón, Laport juga amb Gerai, la passada de Gerai per Iñaki Williams, semblava que li guanyava el duel Pau Cubarsí, no l'ha guanyat, però després molt bé la intercepció Bernal, evitant la combinació del capità de l'Atlètic Club de Bilbao.
4: La intensitat a l'hora de pressionar de Gordon, Rafinha i Fermín és increïble. Sí, els jugadors de l'Atlètic de Bilbao somiaran amb ells quan intenten treure la pilota des de darrere.
6: I avui ho podrà fer.
0: La passada per la mínima mal, jo crec que no estaven fora de joc,
5: No, no.
0: Oi que no?
5: Molt bona de Fermín.
3: La defensa.
0: Sí, ara Fermín lluitant amb Nico Williams. Servei de banda favorable al Barça.
5: Partit que juga a casa contra un bon rival com l'Atlètic Club, el Barça surt molt despert.
0: Gerard Martín amb Joan García, Cubarsí. L'Atlètic Club de moment s'espera i no fa la pressió alta. Ara hi ha una passada per Xavi Espar que no la pot controlar, la deixa anar perquè Gordon es busqui la vida, fora de joc.
5: Molt interessant, per això, una vegada més, com l'efecte que desencalla, l'efecte lliure, és Xavi Espar, aquesta mobilitat que té, el Barça sortint molt amb els tres exageradament, i l'home lliure acostuma a ser Espar.
0: Té la pilota a Laport amb Jaureguizar, que li torna la pilota al campió del món amb Espanya. Fa l'obertura a l'esquerra per... Aquest és un dels debutants, no? El Johaneko aquest.
3: Sí, sí, debut avui, ho deia abans el Gerard, també motivat per aquesta baixa de Yuri, que déu-n'hi-do ha portat polèmica perquè va ser expulsat contra el Sevilla i l'Atlètic Club ha intentat recórrer fins a l'últim moment. De fet, ha tret una primera convocatòria amb Yuri, però el comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs, tot i que el CTA va reconèixer a tiempo de división que l'àrbitre Sotogrado s'havia equivocat i que, per tant, no era vermella.
0: Té la possessió de pilota al Barça. Joan García la dona a l'esquerra per Gerard Martín, progressa Gerard Martín amb Gordon amb Pedri aixeca el cap, a veure si gira l'equip, continua amb la pilota, és el cercle central, ara sí, l'obertura per la mínia mal, interceptada, ui, la falta de Fermín, no és targeta, potser perquè amb els criteris d'avui dia està molt lluny de la porteria contrària, però...
2: Li ha dit alguna cosa a l'àrbitre, eh? Mira, ara sí. S'emporta un advertiment.
0: Vaja, és que jo amb el futbol que tenia al cap fins fa relativament poc, per mi això era targeta, però... Avui dia ja no ho és, oi, Jaume?
6: Sí, és el pack de primers minuts, més molt lluny de porteria, com deies.
0: Té la pilota Johaneko, en profunditat per Sancet, Nico Williams li diu meva, Sancet diu d'acord, Nico Williams xiulat, encara Nico Williams, posa el peu Eric García, el rebot, Nico Williams, el rebuig a Cubarsí serà corna.
3: El primer del partit favorable a l'Atlètic Club des de l'esquerra de l'atac, minut 5.
0: La gent encara té present aquell famós estiu de Nico Williams, no?
3: Sí, sí.
0: Ho sorprèn.
6: A mi també.
0: Minut 5 de la primera part, 0-0. A veure la centrada de Sancet, molt tancada. Gerard Martín torna a tenir la pilota Sancet, que la dona per Nico. La centrada de Nico, el segon pal. Bernal amb el cap treu la pilota de l'àrea, a veure què fa Iñaki Williams. Deixa passar la pilota, servei de banda favorable al seu equip. Pilota per Rincón.
3: Un dels jugadors que ha tornat cedit estava, recordem, al Girona de Mitchell.
0: I avui és titular al Camp Nou. El servei de banda a l'extrem dret de l'atac dels biscaïns. Ara Rincón estava trigant molt i Gordon li ha demanat a l'assistent que no comptes. Heu vist o no? Ha fet un gest com... Noi, què?
5: Té raó Gordon, no? Sí, s'ha de comptar, sí. No?
0: I sí. Ara demana falta a Gordon, déu-n'hi-do, amb Gordon i l'assistent en aquests 10-15 segons.
2: Té caràcter, té caràcter.
6: És l'àrbitre de camp qui compta. Però bé, està bé per reclamar.
0: Sí, sí. El tio ha vist allà l'assistent i li ha reclamat amb ell. Bé, ara Joan García sortint de l'àrea i enviant la pilota fora. Johaneko.
5: L'Atlètic Club de moment intentant ser vertical per les bandes, s'ha de vigilar, sabem que és el punt dèbil normalment del Barça de Flick, els laterals i la seva esquena, de moment no petit el Barça, esperem que segueixi així.
0: La pilota Rincón, Rincón amb Yeray al mig del camp per la dreta, fa un canvi d'orientació del joc llarguíssim, la passada és preciosa per Nico, que pot fer un control còmode amb ell Eric García, Nico la deixa anar, jo crec que Sancet estava fora de joc, sí, fora de joc de Sancet, clar. Està molt bé aquí la defensa del Barça.
5: Sí, perquè busquen aquests canvis de joc, com dèiem, busquen els dos germans Williams, els dos extrems, que el Barça no pateixi, de moment concentrat el Barça, és important que pressioni bé, si pressiona bé, les pilotes arribaran ja molt desgastades a la defensa.
0: Eric García, amb la mínima mal al mig del camp, la posa per Fermín, la passada és un pèl llarga, bloca la pilota Unai Simón, però la idea és bona, eh?
5: Sí, a més la Minu pot fer de memòria, perquè ara tots se li desmarquen. Se li desmarca Fermín, se li desmarca Rafinha, si no, Gordon. Vull dir, pot tirar gairebé amb els ulls tancats, que algú hi va.
0: Ara havia fet una molt bona pressió Bernal, eh? Bernal, a mi, jo ja sé que em precipito amb una certa facilitat, però té una manera de pressionar cap endavant que a mi em recorda aquell.
5: Sí. En aquest cas jo crec que no et precipites.
0: Vull dir... També diré que el que sortirà a la segona part, això també ho fa bastant bé, eh?
5: Home, sí.
0: Sí. Té la possessió Xavi Espart, la demana per dins Gordon, ja ha rebut Gordon, Gordon, continua Gordon, Gordon la deixa anar per Fermín, Fermín que completa l'obertura a la dreta per la mínia mal encara, continua la mínia mal a la frontal, la mínia mal per Gordon, la rematada, oi, no li ha permès la rematada el jugador de l'Atlètic Club i després l'ajuda de Johaneko corna, però ja estava armant la cama, eh?
5: Ha dubtat un segon.
0: Sí, no?
5: I se li ha fet tard, sí. Ha dubtat un moment, ha semblat que tenia temps, però és que dins de l'àrea no tens temps.
0: Però m'està agradant això que està passant des de l'esquerra cap al centre, Marc, ho comentaves amb Xavi Espart, i ara també és la segona vegada que Gordon rep per dins, eh?
5: Tota l'estona els estem fent mal aquí.
0: A veure, el córner picarà Rafinha, a veure si en curt o en llarg. En curt, per la mínima mal. El dimoniet de Rocafonda que la posa enrere per Pedri. La centrada de Pedri, Eric García, fora!
6: Ui!
0: La rematada de cap fora del lateral del Barça.
5: Un córner que es fa bastantes vegades a Can Barça, jugar una mica amb cur i acabar centrant sempre al segon pal quan s'ha mogut la defensa, ha estat a punt de sortir.
0: Pressió altíssima del Barça, eh?
2: M'està agradant molt el Barça.
0: Sí, a mi també.
4: Mira Rafinha, com està, allò com si fos la sortida...
2: Dembélé, no?
4: Sí, la sortida als 100 metres llisos.
2: És el somni de Hansi Flick, això.
0: Laporte, el refús d'Eric Garcia, la lluita Fermín, li guanya l'acció Johaneko, pilota per l'Atlètic Club, hi ha una passada al centre de l'atac, compte, compte, que si la controla Guruceta, el Barça té un problema, aquí. Era Sancet,
3: sí, que es posava les mans al cap perquè ha vist que estava a punt d'arribar-hi.
5: Un mitja punta que estava a la banda esquerra. Crec que no és casualitat, com dic, que l'Atlètic jugant molt, molt per les bandes, sap que allà pot trobar una mica d'espai i que per allà li pot fer mal al Barça.
0: A veure, Gerard Martín fa l'obertura cap a la dreta per la mínia mal la posa al primer toc per Fermín. Hosti, molt bé el Johaneko aquest, està molt bé ara. Ha jugat amb Nico amb Sancet al mig del camp, Sancet envoltat de jugadors, el pressiona molt bé Bernal, l'obliga a recular amb Nico, ui, el dribbling de Nico ara preciós, l'ajuda, la treu com pot Gerard Martín, se la queda Gordon al cercle central, bé Gordon amb Xavi Espart per carril central, continua Xavi Espart, ei, l'han agafat per la samarreta, llei de l'avantatge, té la pilota Gordon, bona obertura per la mínia mal, Somi Dimoniet, la mínia mal a l'interior de l'àrea, la rematada, fora! Oh. Ui, molt desviada.
5: Llàstima, però el Barça està ràpid, està intens. Si no la recupera en primera instància, la recupera en segona. Molts jugadors oferint-se. El joc molt més dinàmic que el primer partit.
3: I ha pres mal l'aport després d'aquesta acció. Ha xocat amb algun dels... De fet, és Xavi Espart quan es llança per ajudar la pilota que s'acaba emportant per davant el central de l'Atlètic Club, que es dola a la gespa.
6: I la defensa de l'Atlètic Club molt avançada. Jo crec que el Barça ho aprofitarà més d'hora que tard.
0: I ara, Jaume, entren els serveis mèdics de l'Atlètic Club, per tant vol dir que l'Atlètic Club jugarà un minut amb 10, no?
6: Exacte, quan torni...
0: Laporte.
6: Quan surti Laporte del terreny de joc, haurà de trigar un minut a entrar a la gespa.
7: És una norma que no m'acaba d'agradar.
6: Hi ha algunes excepcions,
7: perquè
6: eh?
7: Perquè aquí queda clar que s'ha fet mal.
0: Sí.
2: Clar,
0: sí,
2: és que i surt perjudicat l'equip del jugador que s'ha fet mal.
5: Jo estic d'acord amb el Xavi.
3: Que a més l'enganxa fort, eh?
4: Perquè a més jo crec que en general sí que pots veure quan un jugador està simulant o no, i aquí és evident que doncs, Laporte no té sentit que estigui perdent temps.
0: Doncs mireu, per posar-hi un argument en contra, doncs no haver construït una cultura esportiva, sí, en què fer teatre i això per aturar el joc i alentir-lo i trencar el ritme sigui una...
5: T'entenc, eh? T'entenc,
2: però per
5: per què no l'àrbitre pot prendre la decisió? No ho veiem moltes vegades perquè... nosaltres que fan teatre. Sí. Alguna vegada pots equivocar, però moltes vegades ho veus.
0: Perquè jo crec que estem tenint tendència que l'àrbitre no hagi de prendre segons quines decisions d'interpretació, doncs... perquè després ja sabem què passa.
5: Doncs aquí jo faria això.
0: No us tireu i no s'hauria de fer això. Tu també et tiraves molt, Marc.
5: Sí, però jo, per exemple...
3: Sí, diu.
5: No, jo no em tirava, feia altres coses.
3: T'has capat, Marc.
5: Tirar-me no justament, crec... perquè no, ni driblava, per tant no m'havia de tirar. Però, a més, és que hi ha moltes maneres de corregir-ho. Avui en dia, en televisió, com t'enganxi una vegada que t'hagis tirat, nano, et cauran 10 partits. Ja veuràs com no tiraràs ni una.
7: Mira, ara crec que la Port s'està queixant d'això.
3: Sí, exacte, és el que anava a dir, que està amb el quart d'àrbitre dient, és que clar, aquí pres mal joc, ara el meu equip amb un menys s'escalfava i ho està fent, de fet, Paredes per si de cas, però és evident que podrà tornar al central.
6: Però quan el jugador del Getafe li faci, ho agrairà.
5: Bé, i no ho veiem, que els del Getafe juguen sempre. Doncs home, doncs que l'àrbitre actuï en conseqüència amb això.
4: És que hauria d'haver una norma només pel Getafe i per Bordalàs.
0: Sí. Minut 13 de la primera part, empat a 0, el marcador RAC1 en directe des del Camp Nou, té la pilota Fermín, el control orientat, després de la passada de Cubarsí, tenia molt bona pinta. A veure la lluita de Fermín amb Johaneko, servei de banda favorable al Barça. Com hi va Fermín? Uf. Fermín cap enrere per Eric García encara més enrere. Cobercí s'associa en horitzontal cap a l'esquerra amb Gerard Martín a la mitja punta. Fa l'obertura a l'esquerra per Gordon. A veure Gordon, aixeca el cap Gordon en horitzontal cap a la dreta una altra vegada per Eric García més a la dreta, rep la mínia mal, encara la mínia mal al seu amic Nico Williams, la mínia mal, la centrada, tocat a Nico Williams, salta Unai Simón i bloca la pilota.
3: Ha tornat ja la porta, aquí se li estava fent etern aquest minut.
0: Unai Simón ha jugat amb Sancet, li xularà en falta a Bernal.
5: Falteta, eh?
3: Sí, semblava que havia robat força bé.
7: Gordon demostrant en aquests primers minuts que no és només un jugador d'encarar i marxar per fora, sinó que pot jugar per dins i ser també
8: productiu en aquestes zones del camp.
5: S'estan repartint molt bé l'espai, ja, entre Gordon i Espar, el que va, si Espar va per dins, Gordon s'obre, si Gordon va per dins, Xavi s'obre, la veritat és que estan portant de corcolla a Iñaki Williams, que sempre li guanyen l'esquena, i per aquí la veritat és que s'estan entenent molt bé, demostra Gordon que té molta riquesa tàctica.
8: Intel·ligent, no?
5: Sí, sí. I Xavi igual.
0: Ara Nico Williams ha fet un mal control i el camp...
3: Com si fos un gol, pràcticament, del Barça. Sí, sí.
0: A veure, Eric... Ui, la passada directa per Fermín, és una delícia, la frontal. Fermín la deixa per Rafinha. Oh, a terra, Rincón. Ha estat Rincón, eh? Sí, sí. Rincón acaba d'evitar el que jo crec que hauria estat 1-0, eh?
5: Excel·lent el Eric García, eh? Semblava Laudrup fent una passada a l'espai. Espectacular la passada que ha fet.
2: La passada és increïble.
4: Llàstima que s'adorm Rafinha una mica.
6: Sí, podia haver xutat amb la dreta, però sí. no se'n refia.
0: Hòstia, m'ha semblat una combinació deliciosa.
3: Fins i tot per Fermín potser podria haver xutat amb l'esquerra, no?
0: Sí, però la passada...
3: Sí, no, era bona la idea, bona. Però...
2: Sí. I la jugada preciosa a nivell col·lectiu.
0: Primer quart d'hora del partit, empat a 0. Bons minuts al Barça. La possessió de pilota Fermín Amèric, Eric al mig del camp. Ui, la buscava en profunditat Rafinha.
2: Rafinha, sí.
0: Sí, sí, Rafinha s'ofereix gairebé cada jugada. Ara Bernal, després de la recuperació, Bernal combinava amb Lamine Yamal, no li ha sortit bé la passada. És servei de banda favorable per l'Atlètic Club.
5: No, és una delícia avui en dia pel Barça, pels defenses, pels migcampistes, jugar i tenir tres jugadors al davant que tota l'estona tiren desmarcades. La temptació que te'n tiren tantes a l'espai que perdis certa continuïtat. Haurem de veure ja fins a quin punt doncs es controla aquest vertigen que poden provocar tenir davanters com aquests.
0: Eric García amb Cubarsí al mig del camp del Barça per la dreta. Fa una passada en horitzontal, cap a l'esquerra. Ha rebut Gerard Martín, que li torna la pilota... Pau Cubarsí fa una obertura llarga a la dreta per Lamine Yamal, fora de joc de Lamine Yamal, però potser aquí ha badat una mica, no? Estava quiet.
5: Sí.
6: Segur que tothom recorda la seva primera vegada al Camp Nou, amb qui vas anar, qui va jugar, i experiències que mai no s'obliden, exactament com us passarà a vosaltres si viu alguna de les experiències exclusives que ofereix CaixaBank Experience. Només pel fet de ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes i gaudir de més sorpreses. Més informació a les xarxes Experience CaixaBank, perquè si vius una experience mai l'oblides.
2: A Ortizarias no li agrada que Anthony Gordon sigui tan expressiu a l'hora de queixar-se i de protestar. Acaba d'endur-se un advertiment, ha intervingut com un apagafocs, com un bomber, Rafinha com a capità.
0: És que jo diria que el que protesten els jugadors del Barça és que el jugador de l'Atlètic Club de Bilbao que posa en moviment la pilota després del fora de joc de Lamine Yamal toca la pilota les vegades que vol. És a dir, no és allò que la toca una vegada i després la de tocar una altra. Sabeu què vull dir? És a dir, que no s'ha fet correctament el servei.
5: Pot ser, la veritat és que no...
4: No demanava falta, Gordon, sobre Xavi Espart? No, eh? No ho sé.
2: Sí, però... hi ha hagut un moment que sí.
4: Però tampoc ha estat especialment vehement. Vull dir que m'agradaria veure amb altres...
2: Per la seva actitud reiterada, sí. Jo crec que ha molestat una mica.
0: Ai, ara Fermín, la passada per Eric García, jo crec que no se l'esperava. Johaneco se la treu de sobre. Bernal posa el cos per evitar la progressió del jugador de l'Atlètic Club. De moment ho aconsegueix Sancet. Bé, Bernal, ja tornava a ser a lloc. I ha evitat la combinació Sancet, Nico Williams, servei de banda favorable a l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Ha arribat al minut 17-14 i s'han tornat a desplegar moltes de les estelades amb 15 independència.
0: Una altra vegada el realitzador de Corcoll amb els plans curts. Johaneco. Johaneco, el rebuig de la defensa, la toca... Pedri, passada en profunditat que morirà a les mans de Joan García. La Cubarsí també es dol del cap en aquesta acció defensiva.
2: Sí, s'està fregant una mica la zona del cap, del front, però ja està.
0: Sembla que no passa res.
6: De moment
0: és de pedra.
6: Cap rematada de l'Atlètic Club, només dues del Barça que prendre pals.
0: Ui, la sotana de Gordon ara. Iñaki Williams al mig del camp, la dona per Rafinha, obertura de Rafinha per Lamine Yamal encara, Lamine Yamal a l'interior de l'àrea, Lamine Yamal aixuta amb l'esquerra, Unai corna! Mà canviada, eh? A mà canviada, Unai Corna, quina jugada més preciosa del Barça, que havia començat amb una sotaneta de Gordon, compte que Pedri pica el corna ràpidament per Fermín, Fermín li torna la pilota al Canari, a veure el metrònom Canari que fa, la posa enrere per Cubarsí, Cubarsí amb la mínia mal una altra vegada a la seva banda, la mínia mal, la bicicleta entre l'àrea de la mínia mal, la centrada a l'interior de la petita, la treu la defensa, surt Sancet, bona pressió de Gordon, continua Sancet, bona pressió d'Eric Garcia, continua Eric, hòstia, Eric Garcia, quin tio.
5: La jugada anterior, com està demostrant quin tipus de jugadors Gordon, com ha rebut a l'esquerra, no tenia gaire espai i ha desencallat el joc obrint-lo a la dreta i després oferint-se, perquè la Minya Mal és capaç de fer el que ha fet, si no Gordon estava a la frontal amb la pipa carregada per rematar.
4: I no és un extrem contemplatiu, és a dir, quan agafa la pilota Gordon sempre accelera. Ho hem vist en aquesta jugada amb la sotana i la passada ràpida cap a Rafinha.
0: Té la... Ui, ara Pedri i Gordon no s'han entès. Gordon la demanava cap a dins, no? I l'obertura de Pedri gairebé en memòria era buscant més la banda esquerra.
2: Pedri ha aixecat la mà demanant disculpes.
0: Ui, ara la pressió de Gordon l'ensenyarà en targeta. Ah, no. Falta.

0: veure, que semblava que li xiulava en falta a Bernal, però no. Té la pilota Nico Williams a la banda. La passada per Guruceta és boníssima, Joan! La passada de Canales al primer toc era boníssima, eh?
1: Apuntem-li una aturada de mèrit a Joan, eh?
0: Sí, sí.
1: Això
0: sí.
1: És una aturada de mèrit.
2: Sí, sí, sense cap mena de dubte.
0: Sí, sí, perquè és que el primer toc Canales havia fet una passada preciosa, eh?
3: Aquest jugarà, jo crec que molts anys a l'Atlètic Club.
0: Bona pressió del Barça, recupera la pilota, Xavi Espar, se la deixa enrere, treballarà... Oh, molt bé. La perd, immediatament la treballa i la recupera. Bravo. Bravo. Bravo.
2: L'altre dia destacava Hansi Flick que no calia explicar-li amb gaires paraules el que havia de fer perquè la seva comprensió del joc és excel·lent.
0: 0-0 el marcador, 22 de la primera part, perd la pilota Bernal, però el jugador que intentava recuperar-la, que era Jaureguizar, no ha pogut fer un bon control, se li ha escapat molt i torna el Barça des del darrere. La mínima mala, ha baixat al mig del camp, per la dreta, ajuda el seu equip, la dona enrere per Cubarsí. Ui, la passada de Cubarsí és boníssima per Pedri. Pedri amb Xavi Espar fent d'extrema esquerra, una altra vegada per dins Gordon, qui rep però abans és Pedri. Mira, mira quants moviments a l'espai. El passador té molts moviments a l'espai, eh?
2: I Pedri demanant una mica de calma a tots els que se li estaven oferint, especialment tenia Gordon molt a prop.
4: Sí, que Rafinha i Fermín han fet el mateix moviment, de fet.
0: Sí, sí, sí. Ui, ara Eric tornava a filtrar una pilota, l'ha vist el jugador, però... Marc, tenir Cubarsí al darrere és una benedicció, eh?
1: Sí, sí. Cubarsí, les passades d'Eric, Gerard Martín, tres quarts del mateix. La veritat és que darrere comences molt bé i amb tants oferiments al davant, si no els hi passes totes, si saps escollir, és un regal.
0: Xavi Espar en profunditat per Gordon, fora de joc.
1: Vull dir que tenim molts oferiments al davant, si no ens precipitem a donar-les totes, és un regal perquè... t'obren espai, o sigui, fan portada corcolla a la defensa, generen espai entre línies, fan dubtar-los, fan que hi hagi més passades a dins. Si sabem escollir, tenir tantes desmarcades és el que justament vol qualsevol jugador de futbol, qualsevol equip.
5: Aquest últim fora de joc, molt justet, eh?
0: Molt justet. Jo crec que és els que avui dia has de deixar, no, Jaume?
5: Totalment.
0: Que continuï la jugada i ja veurem què passa, no?
1: Sí.
0: Amb les famoses línies.
5: Exacte.
0: Vinga, que torna a tenir la pilota al Barça. A mi m'està agradant molt, eh? Tot just sí. El segon partit de la temporada, eh? Que... A veure, Pedri... Uf. Opa! L'entrada de Jaureguizar. Pedri l'havia deixat anar per Bernal. Bernal amb Rafinha. Rafinha agafa el carril central. Continua Rafinha, continua Rafinha. Obertura a la banda de la mínima mal. Entra a l'àrea de la mínima mal. Continua la mínima mal. La mínima mal la posava enrere per Pedri. L'han vist. L'han vist, Sancet, aquest tio de la terra. Bé, no n'hi ha calgut. Ha recuperat la pilota Cubarsí. Mola de Déu. Mola de Déu, Cubarsí.
5: Quan la pilota sortia de ser groga per Jaureguizar.
0: T'ho diré.
4: Que més diria que abans he fet una enganyada.
0: Bé, Xavi Espar, rebent ara en una zona interessantíssima, la setada de Xavi Espar per Rafinha, la batada de cap, el pal, el pal, la mínima mal i un rebot, corna! Quina llàstima! Hòstia, perdoneu.
2: El tema Xavi Espar.
0: Xavi Espar continua a ser això, el tema Xavi Espar. Sí, continua, o sigui, jo crec que comença a ser un tema, eh?
1: Té una classe, té un toc que li reconeixes a un altre que portava el mateix nom de pila, sincerament.
0: Hòstia, li ha posat una pilota a Rafinha perfecta, eh?
5: De l'Iup.
4: I amb un central com Laporte, que és alt.
5: Primer pal de la temporada.
0: Fermín en curt per la mínima mal en Fermín. I el rebot a les mans d'Unai. Quina llàstima. Hauria estat un gol preciós, eh?
1: Sí, sí.
0: Ara pilotada d'Unai Simón directament a les mans del seu col·lega de professió, Joan García.
2: Tanta disputa Cancelo-Valde pel lateral esquerre i resulta que estem descobrint aquí una arma que no teníem controlada. Increïble el rendiment de Xavi Espart en aquests dos partits que portem.
0: Xavi Espart, en Pedri.
3: Per rematar Rafinha també de cap, boníssima, eh? Sí, qualsevol diria que juga de nou.
0: És que és un nou pur. No ho sabíem, però és un nou pur. Té la pilota Eric García, Eric García amb la mínima mal, que intentava un barret tal com raja. En tot cas, ha forçat un servei de banda favorable al seu equip.
6: Però tens raó, Marta, que jo sóc Valde, estic veient aquest partit ara i començaria a no tocar-me la camisa
0: bé,
6: a la pell,
0: i Cancelo,
6: I Cancelo, però clar, però és que Valde és el tercer. Vull dir, no sé quines perspectives de jugar li queden al jugador.
1: Veurem, també hi haurà partits i partits, a l'hora de defensar segurament patirà més i també pot ser que jugui en altres posicions, vull dir que jo no asseguraria que se fiancin 100% en aquesta posició, però...
2: En teoria, Xavi Espar partiria com a segon al lateral dret d'Eric García, perquè Koundé ja forma part

0: la nòmina de centrals, diguem.
1: Però el més important, no sabem a quina posició, però el més important és que tens un jugador d'oràs
0: sí.
1: Jugui on jugui.
2: Vaja, no li han donat dorsal del primer equip per qualsevol cosa,
1: no,
2: i estem
1: no,
2: veient
1: no.
2: Per què.
1: Sí, exacte.
2: Té la pilota Gordon, Gordon la posa per Xavi Espart, Xavi Espart guanya la línia de fons, la centrada amb l'esquerra, a les mans d'Unai Simón, llàstima. Llàstima.
1: Sobretot és que notes que entén el joc, sí. No es precipita, té pausa, té lectura, no fa mai un moviment que no toqui, sempre està ben perfilat per rebre la pilota i donar la continuïtat que faci falta. És que, sincerament, sembla que porti molts anys jugant això en aquest equip i al mig del camp, eh? I aquí jo crec que si una cosa s'ha de detectar són els bons migcampistes, i ell ho sembla, jugant de lateral a l'esquerra, però és un migcampista de nassos.
2: I fixeu, compta l'errada de Gerard Martín ara en el rebuig, Xavi Espart li ha fet falta per darrere, Iñaki Williams, groga.
3: I veu la targeta groga Xavi Espart, sí. A la banqueta de l'Atlètic Club demanant vermella.
2: Sí, home, no. I tres partits de sanció.
3: Ah, com que venen del que venen, estan sí. Aquí encesos, a la més mínima salten.
1: Bé, és veritat que la de Yuri una mica més que això, però tampoc molt més.
4: El que passa... Gerard Martín l'ha salvat. Gerard Martín arribava a tallar la jugada i és el que salva, si no...
5: És que és una jugada molt similar a la del cap de setmana, sí. Contra el
4: no,
5: Sevilla.
4: No. No, Gerard Martín arribava segur.
5: Bueno, és que l'altre tampoc era vermella, ho va dir el CTA, Jaume.
4: Sí,
5: perquè
4: sí,
5: no tenia el control, el jugador del
4: sí,
5: Sevilla,
4: però,
5: en aquell
4: aquí,
5: cas. No?
4: Però aquí sí que el tenia, eh?
6: Sí. Aquí el salva Gerard Martín, que...
5: Sí, està molt a prop.
4: L'àrbitre interpreta que pot arribar a tallar la jugada, sí. Per això no és vermella.
3: Continuen protestant els jugadors. Veig Gerai, que marxa obrint els braços com mica de resignació després d'aquesta acció de Xavi Espart.
1: Que ja m'explicaràs, Jaume, com pot ser que el CTA digui que allò va ser incorrecte i que no se li aixequi la sanció.
4: No t'ho explicaré perquè no té sentit.
3: De fet, l'Atlètic Club ha fet un comunicat aquesta tarda queixant-se d'aquest motiu.
5: Era més a prop, ara estic veient la jugada, era més a prop de la porteria. I no hi havia, el central estava més lluny.
2: A veure, Iñaki Williams assenyala la jugada. Ah, no, era un intent de despistar, després la centrada interceptada per la banqueta, per la tanca defensiva del Barça. Han intentat una jugada que per despistar el personal, eh? Recuperació del Barça, contraatac. A veure, Pedri per dins amb la mínima mal al primer toc per Gordon a l'esquerra, deixa botar la pilota un parell de vegades, continua Gordon, bé, Gordon enrere per Fermín al mig del camp, atac estàtic del Barça.
1: Anem 0-0, però m'agrada molt el que veig del Barça, eh? Ara mateix, perquè Pedri no ha vist que Gordon estava lliure i estava sol. Són cosetes que estàs gairebé en pretemporada, els jugadors estan agafant ritme, però...
2: Coversiu, feia un servei directe per la mínia mal, que no pot fer el control, l'aprofita en la segona jugada. Gordon la posa per la mínia mal, Misto, el control de Pedri, la rematada, gol! Fora de joc, fora de joc, aixeca la bandera l'assistent, fora de joc d'aquí.
3: De la Min,
4: a l'inici.
3: La toca abans que rebi Gordon. Si no la toca a Lamin, seria legal.
2: A l'inici de la jugada?
4: Sí,
5: potser ni la
3: ara
5: toca.
3: Ara li estan dient. Això que està dient la Clara és el que està explicant ara l'àrbitre. Lamin Yamal no hi està d'acord. Tampoc Rafinha. Obria els braços Eric, també Pedri, perquè no s'explicaven que fos fora de joc. I ara Hansi Flick demana explicacions al quart àrbitre.
1: Posicional seria, no? Em sembla que Lamin...
4: Ui, pot ser gol, eh? Pot ser gol, eh? Jo... Crec
3: no
4: que
3: la toca?
4: No, és que està en posició
2: toca,
4: correcta.
2: Però no sé si està en posició incorrecta.
3: Ja, hi ha un jugador, si és la porta dalt que...
4: El peu esquerre d'un jugador de l'Atlètic Club pot habilitar
5: Lamine. La toca,
2: torna
5: segur.
2: A ser una, torna a ser una passada toca, d'Eric García, no? És una passada d'Eric García una altra vegada, sí. Oi? Des de la dreta, al mig del camp. La posa en profunditat per la mínia mal la toca malament, fora de joc.
4: Ah. Sí?
2: I l'aprofita Gordon i el toc aquest de la mínia mal és el que inhabilita...
7: Perquè la Min la toca, no?
5: No. Sí, sí. Creieu que la toca?
4: Jo crec que sí.
3: Fa l'indirecte directe m'ho ha semblat.
4: La rasca, sí.
2: Una mica, no?
4: Sí.
1: A mi m'ho sembla. En tot cas, el Barça proposa, arriba, li va posar en ritme, tot té sentit, falta un palet de precisió perquè entri el gol, però els símptomes boníssims.
2: Pilotada per Rincón, amb ell Xavi Espart. Compte, Xavi, que en tens una. Servei de banda favorable... al Barça.
4: Segur que ara teniu l'aliat professional de la construcció i la reforma al mòbil, i és aquí la nova app d'Obramat. Consulta preus i estoc escanejant codis de barres, troba productes a l'instar amb una foto i crea llistes per projecte per agilitar les compres i els pressupostos.
2: Fàcil.
4: Descarrega't ara la nova app. 20 anys construint junts. Obramat.
2: En compte que el Barça ha perdut la pilota en la zona de construcció, la sentada de Guruceta. Corna.
3: El segon, ara des de la dreta, favorable a l'Atlètic Club.
2: Xavi és pare avui, jo no sé si potser el descans...
3: Sí, és que no...
2: Posarà Cancelo per la targeta.
3: Per precaució l'haurà de canviar. Podria,
2: pel sí. nivell no, però no, per la targeta... No. A veure, que el córner el picarà Canales. Aixeca el braç dret. La centrada de Canales, directament al cap de Rafinha. Fixeu-vos en Rafinha, l'actitud sense pilota de Rafinha durant tot el partit. Fixeu-vos i quan tingueu una estona, si us ho permet la tele, nosaltres us ho expliquem, Raku, però o sigui, no para. No para de córrer, de pressionar, d'ajudar. I com que fa de davanter centre, ell és la primera línia. És allò que agrada tant als entrenadors, no? Que el teu davanter sigui el teu primer defensor.
1: De Rafinha, no sé si ho heu vist aquests dies, ha corregut un vídeo d'un entrenament. Va a una intensitat, a un entrenament amb cons, que Gordon sembla que vagi caminant comparat amb com va Rafinha. Mare de Déu.
2: A veure, Fermín en profunditat per Rafinha. Laporte intercepta la passada, que era interessantíssima. Falta aquesta última passada, Canales. Bé, Cubarsí, el rebuig. Se la treu de sobre Jaureguizar, gràcies. La pilota directament a les mans de Joan García. Pau Cubarsí li diu, dóna-me-la, que tornarem a construir alguna cosa des del darrere, va. 32 de la primera part, 0-0 al marcador, RAC1 en directe des del Camp Nou. És el segon partit de Lliga que juga el Barça, corresponent a la primera jornada. És la Lliga de Futbol Professional Espanyol, amics. Té la pilota Gordon. Gordon des de l'esquerra, la dona enrere per Gerard Martín. Gerard Martín un pèl més enrere per Cubarsí. Cubarsí fa el control com toca per trobar l'espai i donar-la per Eric. Eric amb Rafinha per dins. Ui! Unai Simón semblava que no s'entenia amb Gerai.
1: Sí, el Barça no s'ha de precipitar. En aquest cas, Eric sí que ho ha fet una mica. El Barça mereix ja el gol. No li ha de posar-s'hi pressa. Està faltant aquesta última passada. Mastega un palet més la jugada, un palet més de precisió. És cert, alhora que també l'Atlètic Club fa molta estona al partit, se li fa llarg, que no té cap alternativa, que no té cap opció d'atacar i que en el fons té unes ganes de plegar i encara li queda una hora.
2: A veure, la mínima mal per la dreta, la mínima mal amb Fermín amb Pedri, Fermín a l'interior de l'àrea, Johaneko treu la pilota de la zona de penal, se la quedarà la mínima mal, que prefereix que sigui servei de banda. La dona ràpidament per Eric García a la zona de tres quarts amb Pedri. Pedri, la centrada de Pedri buscant Rafinha. Falta en atac de Rafinha?
1: Segurament, sí.
3: Això sembla, sí. Es queixa d'un cop a la cara Gerai i de fet crec que Ortiz Arias ha fet aquest gest que ha posat el braç.
1: Sí. Bueno, el partit té molt ritme, tothom oferint-se molt, Gordon destacant, Rafinha allà percutint sempre... Potser el que està més apagadot de moment és la Minyamal, sí. Que no té aquest canvi de ritme, no té aquesta velocitat, no té aquesta imaginació que li hem vist
5: també,
1: sempre.
5: Però ve menys pilotes, no, Marc? O sigui, jo tinc la sensació que, per exemple, hi va haver algun tram de la temporada passada que tot es va carregar molt en la Min, no? Probablement ara no és tant, tants... és més coral l'equip, no?
1: Hi ha tants oferiments a altres llocs, jo crec, Gerard, que no tens temps ni de pensar en la Minyamal perquè no paren d'haver-hi jugadors que se t'estan desmarcant i línies de passada. És cert que no se l'està buscant expressament perquè tampoc t'està acabant de fer falta, però sí, és veritat que n'ha tocat poques.
2: Té la pilota Xavi Espar a l'esquerra, a l'altura de l'àrea tècnica de Flick. Rafinha, que se'l mira dient... Si m'estava oferint, però és que si cada vegada que s'ofereix Rafinha has de fer una passada en profunditat, només faries això. Eric, amb la mínima mal al mig del camp. La mínima mal cap enrere per Cubarsí. La passada de Cubarsí interceptada per Johaneko. La segona pilota és per la mínima mal. La mínima mal perseguit per Nico. Continua la mínima mal. La mínima mal se'n va buscar la línia de fons. L'ajuda de Johaneko, cau a terra la mínima mal. L'assistent diu que ha tocat la pilota. Jo també ho crec. El control de Iñaki Williams és que toca Bernal, mora de Déu Bernal, se'n va de la seva parella de ball, arrenca Bernal amb Fermín, el control orientat a Fermín, falta com un piano. Escolta, ha estat entrenant molt aquests controls orientats, no? Perquè els fa molt bé ara, rebent d'esquena i amb un toc ja s'està girant per anar a buscar la direcció que li convé, eh?
7: És que és rapidíssim, fent aquests girs, Fermín, i encarant directe a porteria, llàstima ara, perquè hauria pogut ensenyar targeta i tot l'àrbitre, eh?
6: Està molt d'espurna.
2: I a l'Atlètic Club de Bilbao la pilota li dura un segon, eh?
1: Barre. Ja no, és que ja no els hi veus ni esma, ni idea, ni, no gosen ni intentar-ho ja.
6: La possessió 70-30 pel Barça.
2: la falta, voleu dir que xutarà? No, no?
1: Jo suposo que no.
2: És molt lluny, eh?
1: Molt lluny.
2: Això que són 40 metres de porteria?
1: Sí, algo així. Sí.
8: Una mica menys, no. Potser.
2: A veure... Doncs ha xutat.
8: Sí,
2: a la,
8: sí, eh?
2: A la tanca, però ha provat a xutar.
8: La potència... Rafinha.
1: I a peu parat, a més, sí, sí. Que no, no sé on anava, sí. Sincerament.
2: Obertura de Rafinha per Xavi Espar sobre la línia de mitjos per l'esquerra, combinat amb Gerard Martín. Gerard Martín li torna la pilota a Xavi Espar, que la deixa pel metrònom canari, per Pedri. Pedri cap a l'esquerra per Gerard Martín, que li torna la pilota a Pedri. Ros natural, té la pilota a Pedri. Pedri amb Gordon. Gordon al primer toc d'esperó per Bernal, perd la pilota al Barça. Mira, mira, mira, mira, mira, mira després de pressió. Mira, Marc, mira, mira. O sigui, tothom activat per intentar recuperar-la. Ara se n'ha sortit bé l'Atlètic Club. A veure, Nico. Nico amb Johaneko a l'interior de l'àrea, la rematada directament a fora, i havia fora de joc. Hi havia fora de joc. És que està ben defensat, és que és això. Alguna vegada t'agafaran. Però estava tothom activat després de la pèrdua.
1: Sí, l'equip molt intens, molt despert, molt diferent al que van veure ells, no? Que allà sí que van veure un ritme força baix, força d'estiu. Avui la veritat és que el Barça, aviam quan li dura la benzina, però de moment estem veient molt bon to.
4: Voleu un Volkswagen Taigo amb sostre panoràmic, càmeres de visió superposterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless. Tot. Ara amb entrega immediata ho podeu tenir des de 19.900 euros. Preu recomanat a la península.
2: Compte la passada de Pedri per Rafinha, que és una meravella. Rafinha dribla el porter, Rafinha, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, és perquè el rival es despiste. És el nou del Barça, tot i que defensa la samarreta amb l'11 i el braçal de capità. Gol del nou, que du l'11, gol de Rafinha, després d'una maniobra al mig del camp del metrònom canari i d'una passada de Pedri que val un imperi. Si vol ser feliç, apropen un terreny de joc Pedri i Rafinha, i ho seràs molt i molt. Gol del Barça, gol del nou, que és un 11, però és un nou. Assistència de Pedri. El Barça ja guanya 1-0 l'Atlètic Club de Bilbao.
3: És el tercer gol que marca Rafinha, el tercer que marca a la Lliga, un Rafinha que ho ha celebrat somrient, repetint una altra vegada l'homenatge a la referència a Spiderman, recordant-se del seu fill Gael, amb aquesta celebració que ja és marca de la casa. Recordem, 21 gols la temporada passada al brasiler, aquesta temporada exercint de nou, segur que encara en farà molts més.
8: Mirades perdudes dels jugadors de l'Atlètic Club. Només Peyo Canales i Laporta han intentat parlar i trobar solucions després d'aquest gol del Barça.
2: Compte, compte, espera't a obrir l'estrella, que encara n'obrirem dues. Una altra vegada Pedri. Ai, el control amb el cap de la Lamine Yamal no és bo. Recupera la pilota de l'Atlètic Club.
4: Obrim una estrella d'en Barcelona. El primer del Barça, l'assistència de Pedri i el gol de Rafinha.
1: Em quedaria amb el timing de la desmarcada Rafinha.
2: Espera, espera, espera. Nico Williams. Nico Williams entra a l'àrea per l'esquerra. La centrada. Gerard Martín. Imperial aquí a l'interior de l'àrea, fora.
1: Deia allò de la desmarcada perquè com a moviment de nou t'has d'esperar, no caure en fora de joc, ha arrencat quan tocava, li ha posat molt fàcil a Pedri i després com ha driblat el porter. Semblava que de cognom es digués Nazario, perquè com ha driblat en un espai ben petit a dins l'àrea.
7: Doncs bé, això és un fals nou, perquè realment el jugador no estava estàtic, sinó que ha estat a l'espai, com ha corregut Rafinha i quan ha encarat, que bé ha resolt la situació davant d'Unai Simón.
4: Igual Mbappé com a pitxitxi de la Lliga, 3 gols cadascun.
2: M'està agradant molt el Barça.
1: Sí. Molt, sí.
2: Hi ha una espurna ja, hi ha una alegria, no?
5: Impròpia del mes d'agost.
2: Espera't just. El corner en curt, Nico, que aquest tio està sol, el xut, fora.
7: Xut més escarrancit.
1: Sí, sí, sensació de partit de no sé, de l'octubre, una cosa així. No d'estar encara el mes d'agost. Acabarà baixant el ritme, però ja són 40 minuts.
2: El Barça ja guanya 1-0. Gol de Rafinha. Joan Garcia, la passada per Rafinha. Ui, Rafinha d'Esperó, el primer toc, la mare que el va parir, la passada que li acaba de fer Fermín. Fermín, això d'acabar en gol, per la mínima mal. La mínima mal amb l'exterior per Fermín, Unai. Hòstia, però què acaba de fer Rafinha?
3: Brutal, eh?
1: No ho sap ni ell, però és talent, intuïció. Has d'improvisar i li ha sortit en el sus.
2: Mira, mira, mira, Bernal, la pressió de Bernal, recuperació de pilota de Bernal. Continua Bernal, Bernal amb la Lamine, l'has de fer, gol, gol! Unai, corna! Hòstia, l'he vist a dins, perdoneu-me.
3: Ha fet aquell gest tan característic, Lamine Yamal aixecant-se la samarreta, mossegant-la de frustració.
1: És que ho tenia tot, estava dins de l'àrea, havia controlat, tenia espai, tenia la porteria, tenia Gordon, si volies, del segon pal, sí. Però clar, era tan clara l'opció de remat que tampoc no era per dir-li que no rematés. Li havia posat de meravella a Bernal, Rafinha li havia dit on li havia de passar i tot.
8: La segona que li treu ja un any avui, que el coneix bé d'aquest estiu al Mundial.
2: La que li ha tret, eh?
3: Quart corna favorable al Barça, a la dreta de l'atac, i va Rafinha.
2: També li toca l'espatlla, eh?
7: Sí, xuta molt el cos, també.
2: Li toca l'espatlla, la pilota, hòstia. A veure, Rafinha... amb els dos braços, la centrada, el segon pal... Uf, no, era molt difícil de controlar, crec que se li ha escapat a Eric. No, aixeca la bandera a l'assistent. Ah, sí, sí que l'aixeca. Però i aquí, per què no l'aixeca la primera?
1: S'ha de dir que perquè és Lamine Yamal, eh? Si no, un altre també li diríem que l'havia de passar a Gordon, però jo crec que se la podia rematar.
2: Era com l'altre dia amb Fermín, Gordon Fermín, diguéssim.
1: Sí,
4: però és veritat que no està bé per xutar, i la xuta bé i busca aquest espai tan complicat pels porters al costat del cap, té mala llet per centímetres.
5: No la vol ajustar gaire, no? Molta potència, i clar, al final Unai Simón l'acaba aturant.
8: De fet, per mi potser hi ha més opcions que Bernal hagués triat Gordon de primeres a Lamine, que no pas Lamine, que no que Lamine hagi decidit xutar en lloc de passar-li a Gordon.
2: Aquest 3 Barça... minuts i sabrem quan s'afegeix 1-0.
4: Aquest Barça de flip més que rock and roll comença a ser una mica heavy ja, no?
2: Té la pilota l'Atlètic Club, Nico per l'esquerra, encara Eric García entra a l'àrea, continua Nico. Mare, Eric García.
3: Que bé, Eric.
2: Quin jugador, Eric García, Déu.
1: Ha semblat acció de dir portem un estiu junts i aquesta me l'has fet moltes vegades i ja me la conec.
2: Sí, sí.
8: Nico, que no juga 90 minuts des del gener.
2: Servei de banda fora per l'Atlètic Club. Bernal intenta anticipar-se a la seva parella de ball. Sancet a punt d'entrar a l'àrea. Fa una passada enrere per Rincón. Rincón a la zona de tres quarts. Rincón més enrere per Yeray. Yeray amb Iñaki. Iñaki Williams per Yeray. La centrada. Joan bloca la pilota. Posarà el joc... ràpidament per la mínima mal amb Fermín, la mínima mal a la banda, aixeca el cap i frena.
1: Bé, perquè portava unes accions potser precipitant-se un pèl, si no ve la jugada clara, comencem.
2: Eric ara s'havia precipitat, però hi ha un rebot que li és favorable, com si fos una paret amb la defensa de Ticlub. El rebot és per Pedri. A veure, Pedri té a l'esquerra Xavi Espart té més a l'esquerra Rafinha ara fent d'extrem i Gordon de davanter. Rafinha, Pedri, Rafinha, la sentada de Rafinha, Unai.
4: Boníssim el gest que hem caçat per la tele. Pedri ha aplaudit quan s'ha aturat Lamine. El que has explicat en directe, que Lamine ja mal s'havia aturat, Pedri l'ha aplaudit des del mig del camp.
1: És que ha aixecat el cap, si no veus opció, escolta'm, tirar-la per tirar-la, ajuntem-nos i construïm.
2: Bona pressió de Xavi Espart, Yeray en profunditat per Iñaki Williams, no aixeca la bandera d'assistent, Iñaki Williams entra a l'àrea, continua Iñaki Williams, la rematada, Joan, fora de joc.
1: És que Iñaki ho sabia, Iñaki tot sí. No ha xutat, amb cap intenció, ho sabia.
3: Ara Hansi Flick ho ha vist claríssim i Marcus Sorg sortia a protestar al quart àrbitre de com és que no ho heu assenyalat abans, el tema del fora de joc, i ara Hansi Flick li ha dit a Marcus Sorg no hi vagis i l'ha frenat perquè Marcus Sorg anava a protestar.
8: El futbol... Gordon, que continua xerrant amb els àrbitres, eh?
4: El futbol és futbol gràcies a tots els aficionats, a tots aquells que animen els seus equips en el camp i des de casa. Amb tots ells el futbol ho és tot. I per gaudir amb tothom, a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions, tot el futbol en un sol lloc. El trobaràs a Orange TV, truca al 1414 o entra a Orange.es i no t'ho perdis. Orange és aquí.
2: 25 segons i sabrem quan s'afegeix. El Barça guanya 1-0, val el gol de Rafinha.
5: Empat a Osasuna, primera, Celta 1, Osasuna 1, gol de Quique Barja. A més, el Celta jugant amb 10 per expulsió, vermella directa de Marcos Alonso.
2: Té la pilota el Barça, aquest és Cubarsí. Cubarsí amb Gordon obert a la banda esquerra, la posa per Rafinha. Rafinha entra a l'àrea per l'esquerra, la centrada, corna.
3: Serà ja el cinquè favorable al Barça, a l'esquerra de l'atac anirà cap allà Fermín.
4: I s'afegirà un minut, imagino.
7: I per cert que amb el gol de Rafinha i aquests 3 punts momentanis que aconseguiria el Barça és líder.
3: S'han afegit 3 minuts.
5: Només cal que guanyi per ser líder, no, sí. No cal mirar la diferència de gols.
8: L'atenció a Laporte, no? Et suposo també, Jaume?
1: Sí.
2: A veure Fermín, aixeca el braç esquerre. La centrada de Fermín al primer pal, buscava Gordon, no? Corna una altra vegada. Sí, no? Corna.
5: Sí. L'altre dia em va estranyar que Fermín fotés els corners.
4: A mi també m'estranya.
2: La demana la Miniamal en curt. Ja ha rebut la Miniamal. La Miniamal té Pedri a la frontal de l'àrea. Pedri li torna la pilota a la Miniamal. La Miniamal, la rematada, Unai. Jo crec que volia centrar, mira aquest tip. O sigui, ha acabat sent una rematada, eh? Però jo crec que la intenció de la Miniamal era central, que passa que la toca malament, no? I...
8: A mi sí, també posa l'interior del peu, no? Sí. Que és més de centrada, que no sé si volgués xutar.
2: I li ha sortit malament i una mica més i la fot a dins, sense voler, però... De seguida demana perdó, com fent un gest d'ell, que jo volia centrar, eh?
3: Sí, sí, ell ho ha deixat clar als companys. És el setè corna, ara a la dreta de l'atac. Rafinha.
2: Doncs aquesta jugada assajada estava bé, eh?
4: Molt bona.
2: Ara la demana Pedri, en curt. Ja ha rebut. Rafinha. Pedri amb la Miniamal amb Fermín, Fermín al centre de l'atac, pot xutar, la posa per la Miniamal a l'interior de l'àrea, la Miniamal, el dribbling, la perd. Falta en atac de la Miniamal.
8: Sobre la Port, que està rebent totes avui.
2: Sí, sí,
8: si l'has donat a trepitjar, que sembla que sí, perquè es queixa molt, em porta dues ja avui.
2: Sí, sí, la Miniamal una altra va... Abans ha estat Xavi Espar i ara... Sí, sí, el trepitja l'empenya, eh?
3: Li fa mal, eh?
2: Mal, mal, sí, sí.
4: Remuntó Osasuna a Balaïdos amb el gol de Budimir, en aquest cas per un penal per unes mans, per tant expulsió i penal en contra del Celta en aquesta segona part, Celta 1, Osasuna 2, i l'Inter Escaldes classificat per la fase Lliga de la Conference, per primera vegada un equip andorrà en una fase de grups o una fase principal d'una competició europea, encara que sigui la tercera pel que fa al continent europeu.
2: Felicitats, té mèrit.
4: Mm-hmm.
1: Pot treure groga per aquesta acció de la Miniamal, que és absolutament fortuïta, però li fa mal.
4: Sí, els penals, no ho he dit, però necessita uns penals l'Inter Escaldes per classificar-se.
8: Han sortit els serveis mèdics a atendre Laport, en aquesta zona del turmell esquerre. Hem posat el típic reflex que el soluciona tot, s'aixeca ja el central.
4: Un altre minut fora.
2: Sí,
8: sí, que ara ja directament pot ser una gana que torni, no?
1: Ja pot anar al vestidor.
8: Sí.
4: A punt de treure-li Unai Simón a Rafinha, eh? S'ha estirat molt, però Rafinha ho ha fet molt bé, eh? Un últim toc en la jugada del gol, ara quan ens ensenyaven la repetició, però crec que fins i tot l'acaba tocant amb els dits, fregant amb els dits el porter de l'Atlètic Club.
9: Té molt mèrit, eh? No era fàcil, eh? Driblar el porter amb tan poquet espai a dins de l'àrea, ho has de tenir clar i ho has de fer molt bé.
8: Es queixa l'afició de la parsimònia, la calma amb què surt la porta del camp.
2: Sí, sí, s'està prenent amb calma l'home, eh?
3: Un Laport que es va oferir al Barça aquest estiu.
8: També potser perquè
3: li sonava la flauta per fitxar com a central.
9: No podríem descartar, no, encara? Depèn de què passi.
2: Mira, ara...
8: Ja ha dit, no, ara Hansi...
2: Ara Flick
8: no, moment, no, no?
2: Li ha ofert la mà i l'altre li ha acceptat i li ha dit, I'm waiting for you.
3: No, no, centrals descartats... sobretot també pel preu, eh? Perquè per l'aport uns 70 milions te'ls demanaria l'Atlètic Club, ja ho saben, a la direcció esportiva del Barça.
9: Ah, em pensava que hi havia una clàusula molt més baixa, no?
3: Aquesta la porta... és la informació que tenim.
2: Ja. Algú li ha d'explicar l'aport al reglament, eh, Jaume? Perquè si no, és que clar... I...
1: Ja, però és que jo crec que passarà amb la majoria de futbolistes que en el moment del joc no entendran la norma. O sigui, ja la saben, però clar, costa.
8: No té clàusula a l'aport, de fet. S'hauria de negociar, si ho sembla, l'Atlètic Club.
4: Va, perquè és incomprensible. Vull dir, no, va, és que si és la repetició, li fumo una trepitjada al turmell.
2: Sí, sí. Xiula el senyor Ortiz Arias, al descans al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Bona primera part del Barça. Barça 1, Atlètic Club 0. Val el gol de Rafinha.
3: Els jugadors del Barça marxen cap al túnel de vestidors, seriosos, la Miniamal una mica frustrat, després que no li acabin de sortir les coses, almenys en aquesta primera part, i un Rafinha de moment satisfet després d'haver marcat aquest primer gol que ha posat per davant en el marcador el Barça amb aquest 1-0 que tenim ara, consolidant-se en la posició de nou amb bon rendiment. Recordem, 3 gols porta ja Rafinha ocupant aquesta posició en aquests dos partits.
8: I converses entre els dos jugadors que tenen feina a la banda esquerra, el debutant Johan Eko amb Nico Williams, que per debutar Johan Eko crec que s'està sortint prou bé amb la feina que té, amb el paper que té en aquella banda amb Lamine Yamal i companyia. Jugadors de l'Atleti Club ja a vestidors.
2: 4 minuts i les 10 en punt de la nit. De moment, bones notícies pel Barça al descans. El Barça guanya 1-0 i, a més, està jugant molt bé a futbol. A veure si a la segona part continuem veient aquest rendiment dels de Hansi Flick. Ara tornem.
10: Se juga a RAC 1.
11: M'expliques un conte, papa?
12: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
13: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
14: Què us poso?
15: Per mi una estrella.
14: I per tu?
16: Jo també una estrella.
15: Ara estem d'acord.
16: Estem d'acord?
17: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
18: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
19: Perfecte, aquí el tens.
18: Ja?
19: Ja.
18: Sí?
19: És així.
18: De debò?
19: I tant, de debò.
20: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
21: Ja és aquí la nova app d'Obramat, el teu aliat professional ara al mòbil. Consulta preus i estoc escanejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes de projectes i agilitza les compres i els pressupostos. Descarrega-te-la ara, compra més de pressa, treballa millor. 20 anys construint junts. Obramat.
22: Tu no ets només una pòlissa. Ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
23: RAC 1.
2: Merda, que algú els avisi, que hi ha un tauró a l'aigua!
24: Un tauró, un tauró!
25: Ah, per favor, sortiu de l'aigua!
26: Fora! Au! Au!
2: Traieu aquell nen, que s'acosta!
27: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
28: Quins nervis, socors!
29: Picat, que era de mentida l'aleta.
30: Així sona l'estiu a RAC 1.
31: Estadella, et pelaré.
32: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l.
29: No, no, pareu, pareu, pareu, oh, que era una broma.
30: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
5: Anem a judici, però...
31: Anem a judici, la Universitat del Perreo.
33: Mami, que tu quieres.
5: La Universitat del Perreo.
31: La Universitat del Perreo. El títol ja dona molt de sí, no?
5: Ara començo a estar nerviós.
31: Sí.
5: Ja ho sabeu, ens agrada fer Gresca i Xerinola.
34: I les altes emissions sonin en el Via Lliure.
5: Olé.
35: Ara mateix a l'estudi s'estan aixecant braços.
5: Sí, sí, mira, mira, allà al fons ja veig llums i llanternes dels mòbils. Encenedors ja no, perquè avui en dia ja no... Ja no, no
36: ara la gent ja fuma vàper, ja no.
30: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. El Barça Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: 20 segons i les 10 en punt de la nit, al descans al Camp Nou i a la sintonia de RAC 1. 1-0, guanya el Barça. El gol l'ha fet de Rafinha, després una assistència preciosa de Pedri. De seguida analitzem aquests primers 45 minuts. Abans, però, hem de fer un altre repàs de l'actualitat informativa i ho fem amb el Jordi Casals. Jordi, bona nit de nou.
37: Bona nit.
2: Què ens expliques?
37: Que creix la tensió a Ceuta entre veïns i migrants. Les últimes hores han assaltat el campament on dormen des de fa gairebé un mes i han cremat algunes de les cabanyes improvisades dels migrants i les seves pertinences. Això després d'una manifestació que ha plegat centenars de persones que han bloquejat durant més de 2 hores l'accés d'un camió de la Creu Roja que distribueix aliments. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha demanat calma a Ceuta i ha fet una crida contra la violència.
38: No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie,
0: como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín y quieran desistir de hacer un trabajo voluntario porque reciben amenazas de entregarle comida a los inmigrantes. Y por supuesto no puede ser, y esto es una comparecencia pública, que se agreda a profesionales de la comunicación que están también haciendo su trabajo.
37: Per tot plegat ha demanat a tots els responsables públics que es condemni qualsevol mena de violència. Mentrestant, a Catalunya, els agents rurals han incrementat el nivell de risc d'incendi al conjunt del país. Demà hi haurà més de 170 municipis amb un risc molt alt. Una alerta que afecta una vintena de comarques de l'interior de les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i també la Costa Central. Per això, el sotsinspector i coordinador de l'àrea de prevenció i investigació d'incendis forestals dels agents rurals, Josep Vilalta, ha fet una crida a no baixar la guàrdia als entorns naturals.
1: Creiem que en aquestes èpoques ja la gent potser té aquesta idea de que es pot relaxar una mica, però nosaltres sempre recomanem que no en relaxem, perquè, com dèiem, mantenim encara, per exemple, avui tenim gairebé un terç de municipis de Catalunya amb aquest nivell 2 i demà preveiem nivell 3. Per tant, continuar amb la prudència.
37: Els agents rurals esperen que amb l'arribada de les pluges de la tardor els boscos es rehidratin i que el perill d'incendi baixi. I en plena de successos, ha mort l'home al que dues persones van agredir a casa seva a Torelló. La víctima ha mort a l'hospital com a conseqüència de les ferides que va patir. Va ser la matinada del 10 d'agost quan la policia va rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan van arribar-hi van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 una dona de 50. Els dos detinguts continuen en presó provisional i sense fiança mentre els Mossos investiguen el motiu de l'agressió.
2: Gràcies, Jordi, que vagi bé.
37: Que vagi bé.
5: Si aquest estiu busques un SUV que ho tingui tot, apunta aquest nom o moda 5S, que és un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta ECO. 7 anys de garantia i des de 22.390 euros. O moda 5S, que és el millor dels dos mons. Ves a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris O moda GEECO de Catalunya.
2: Bona primera part del Barça.
3: Molt bona. Per l'alçada en la temporada que estem, m'ha semblat excel·lent, sincerament. Un equip molt afiançat, un equip que juga ràpid, que sap pressionar, que ha estat molt juntat, molt més del que vam veure al partit d'Elx, on l'equip estava molt més separat, la pressió era més inconstant, sí que hi anaven, però estaven molt més desordenats. Avui he vist el Barça, doncs la veritat és que molt fet, que es nota la feina d'aquests últims anys, que es nota que avui dèiem, doncs és gairebé una alineació titular, perquè potser hi posaríem a Pedri, hi posaríem a Rodri, i potser hi posaríem un altre lateral a l'esquerra, però veient el que veiem, doncs potser no, eh? Si més no, amb pilota als peus, la veritat és que les solucions que ha portat Xavi Espar han estat una meravella, sobretot, i jo crec que són coses d'aquestes que s'aprecien molt al camp, la naturalitat amb la que juga, com flueix en el joc, no ho sé, se'l veu molt còmode, juga molt fàcil i alhora té molt talent al davant. L'haurem d'haver exigit en defensa, l'haurem de veure si aquesta és la seva posició, però que està clar és que és un jugador del primer equip i un jugador que es pot passar molts anys al Barça, i això és una enorme notícia. La veritat és que tots són bones notícies, al Barça no li podem demanar gaire més i menys sent la segona jornada.
4: Totalment, jo quan veig a l'alçada de campionat que estem i la intensitat que, amb què ha jugat el Barça en aquesta primera part, és per al·lucinar. És una intensitat que no és pròpia del mes d'agost ni de la calor que fa aquí a l'estadi, però és veritat també que quan tens a Rafinha pressionant com un boig quan juga de nou, a Gordon al seu costat, en Fermín, que no ha parat en cap moment d'anar cap endavant, i en Bernal, que evidentment també per la seva posició doncs, fa la tira tota la pressió cap endavant, és evident que entens per què el Barça està jugant a un ritme com el que està jugant avui, i que jo entenc que els jugadors de l'Atlètic Club han d'estar asfixiats en aquesta primera part, perquè és que el Barça no et dona treva. La sensació del Barça avui, del ritme que ha tingut, és de nit gran, de nervis, de posar-hi com tota aquesta expectativa. Jo crec que és un intangible que al voltant d'aquest equip aquesta temporada l'equip l'estigués plasmant avui al terreny de joc, no? Totes aquestes ganes que arribi el partit del Barça, poder veure aquests jugadors jugar, i em quedo també el que comentava el Marc, el privilegi que és veure un jugador com Xavi Espart aquí al camp, perquè porto molta estona al partit fixant-me en ell només i pensant a veure què fa en aquests moments, és a dir, jugades en què rep pilota, però sobretot quan està sense pilota, m'encanta veure'l, els seus moviments, perquè és una masterclass de com un jugador interpreta el joc que té al seu voltant. És que és insultant, i jo no sé, feia molts anys que no veia un jugador amb aquestes característiques a l'hora de situar-se sobre el camp.
3: Sí, el ritme del Barça, jo també coincideixo amb en Joan Lluís, que realment és fins un cert punt sorprenent, fins i tot, per haver jugat només dos partits, per ser encara 27 d'agost, però jo també crec que són les característiques dels jugadors i la idea que té Flick de, quan es pugui, córrer. I jo feia conyes que sigui rock and roll o heavy, però vaja, que aquest equip busca la porteria rival amb voracitat quan recupera la pilota, quan pressiona, que pressiona molt i la recupera, és una evidència. I la sensació és que jugant així i guanyarà molts partits, perquè hi haurà pocs equips que li aguantin aquest ritme.
5: Sí, per exemple, avui amb el millor nivell de Pedri, que pràcticament no l'havíem vist a la pretemporada, que va fer un pla específic, no?, per posar-se a to, doncs aquest pla sembla haver funcionat. No sé, clar, moltes vegades hi ha entrenadors que ho diuen com un tòpic, però quan Hansi Flick parla de que aquest equip s'està entrenant molt bé i que li agrada molt el que veu als entrenaments, realment, després el que t'ofereix la plantilla i els jugadors que són al damunt del terreny de joc és aquesta confiança de que efectivament, que avui perquè és contra l'Atlètic Club, però que si fos l'entrenament de divendres al matí, doncs també anirien a totes. I impropi del moment en el qual estem a la temporada, però per mi també impropi d'un equip que ve de guanyar dues lligues seguides, que podria començar doncs una mica més al tran-tran o prioritzant el somni de la Champions, de dir ja quan vingui la Champions ja ens hi posarem de debò, però no, aquest equip té la gana intacta i això que sembla fàcil per mi és una de les millors notícies en aquest inici de temporada.
6: És un equip encomanadís, no? Teníem a Rafinha, ara tenim a Gordon també, l'altre dia a Deyemi, a Bernal que no para al mig del camp, a Espar, hi ha molta gent que t'obliga als altres a dir hi hem d'anar, perquè és que si no quedem en ridícul, quedem assenyalats, perquè aquí qui no hi va absolutament queda marcat de dir, noi, que el teu company t'està marcant el camí, i realment fa goig de veure un equip que no para durant els 45 minuts.
3: I a aquest equip li falta el millor mig centre del món, Rodri.
6: Sí. Sí, però veient el Bernal com està, vull dir, jo no tinc pressa a veure Rodri, eh?
4: No, jo tinc curiositat, per veure Rodri amb aquesta velocitat d'execució que està tenint avui el Barça, o aquest tenir permanentment al cap la porteria rival, amb un jugador com Rodri, que evidentment també té aquestes característiques, ha jugat amb un equip com el de Guardiola, però que és evident també que és un jugador que t'ajuda a conservar la pilota i que et dona uns altres matisos, i tinc ganes de veure com es combinen tots aquests dos Barças.
7: I com es combina amb Pedri, aquest encaix que Hansi Flick té moltes ganes de veure, de provar, i sobretot d'incorporar aquest lideratge de Rodri, un líder que al llarg de la temporada passada va trobar a faltar, i ens ho deia repetidament a les rodes de premsa. Rodri en principi ha de tenir força minutatge a la segona part, a jutjar per les intencions que tenia l'entrenador i perquè els exercicis d'escalfament, que són un bon indicatiu abans de començar el partit, Rodri ha estat el comodí que ha fet una part dels exercicis amb els titulars.
6: Sense afició al futbol és només silenci, amb l'afició al futbol ho és tot, i per gaudir amb tothom a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions, tot el futbol en un sol lloc, el trobaràs a Orange TV, truca al 1414 o entra a Orange.es i no t'ho perdis. Orange és aquí.
2: La nostra gent està contenta?
5: Tu diràs, sí, molt, molt contenta, la veritat. Jo crec que no he rebut cap missatge de queixa en aquesta primera meitat. Deixa'm dir, Joan Maria, que hi ha hagut molts oients que ens deien que no estava habilitada la icona de TV a l'aplicació durant els primers minuts. Que sapigueu que durant la primera meitat, cap a la primera mitja hora de joc, ja hem solucionat aquest problema que teníem i, per tant, ara ja està perfectament habilitada i podeu clicar aquesta icona i sincronitzar la narració de RAC1 amb la imatge de televisió. Molta gent encantada amb Xavi Espar. És, jo crec, un dels principals... una de les principals conclusions després d'aquesta primera part, i també molta gent reivindicant el que hem vist a l'inici del partit, l'estelada, la llibertat d'expressió que hem viscut en el moment en què han sortit els jugadors a la gespa.
2: Molt bé, doncs els suplents del Barça, alguns d'ells fent exercici d'escalfament, els de l'Atlètic Club de Bilbao també, surten ara ja a la gespa els futbolistes de Hansi Flick i jo crec que no hi haurà canvis, no, Marta?
7: No, perquè si bé és cert que ara, per exemple, dèiem Rodri, que ha sortit a Molmo amb la resta de suplents a fer exercicis d'escalfament, cap ho ha fet amb més intensitat que la resta i ja veiem ara com surten els jugadors al camp i de moment Hansi Flick no fa canvis.
2: Doncs haurem d'esperar una mica a veure Rodri, a veure com funciona, com vagi el partit. Li donarà uns minutets. Recordem que el Barça torna a jugar a casa dilluns a 10:15 contra el Rayo. 7 partits de Lliga i un de Champions abans de la aturada.
8: Sí, sí. I 3 partits en 8 dies per arrencar la Lliga, que és la tercera vegada que passa a la història, en el cas del Barça.
2: Després del partit de dilluns sí que hi ha setmana neta, diguem-ho així, no?
8: Exacte.
2: Fins al cap de setmana de Mestalla. Mestalla que de moment està programat a 4:45 de diumenge. Però haurem de veure la primera jornada de Champions quin dia juga el Barça, perquè pot jugar dimarts, dimecres o dijous.
8: Exacte. Això ho sabrem dissabte al matí, recordo, el calendari de la Champions.
7: Tenim xifra d'assistència, 59.326 espectadors avui en aquest Barça-Atlètic.
2: Molt bona entrada. Jugadors d'Atlètic Club que s'ho estan prenent amb calma.
7: Sí, sí.
4: És el vestidor aquell que està més lluny, no? El de l'equip rival. Però déu-n'hi-do.
8: I ara m'hi fixava que segueixen els mateixos 11, amb 7 del planter, a l'11.
7: M'he fixat que Rodri, en aquest exercici d'escalfament, quan ha sortit i ha acabat de fer-lo, ha estat parlant amb els metges, ha estat parlant amb Ricard Pruna i també amb Lucas Gómez, els ha estat comentant alguna cosa. Ara també veia el doctor Pruna parlant amb el preparador físic, amb Benjamin Kugel, i ara Hansi Flick està parlant amb Pedri. Que no hi hagi algun problema amb Rodri. Ara ho veurem, perquè ara estan repartint els pitralls per fer els exercicis d'escalfament, ara ho veurem. I surten ja els jugadors de l'Atlètic Club al terreny de joc.
8: Tarrafinha, l'autor del gol, fins ara, en aquestes dues primeres jornades de Lliga, són 6 rematades, 4 entrepals, 3 gols. Bon percentatge.
2: Sí.
9: La seva capacitat de rematada i efectivitat jo crec que està fora de discussió. Aquí el dubte és si sabrà moure's com un nou, sabrà rematar com un nou, amb defenses tancades, amb espais reduïts, amb jugar d'esquena, no? Clar, coses que ell no ha fet tant, però el gol la veritat és que el té, i això és indiscutible.
7: Sense canvis, per cert, el conjunt basta un poc.
2: El Barça ataca ara el gol sud, a la nostra dreta. Joan García defensa en la porteria que queda més a propet a l'avinguda Joan 23 de la ciutat de Barcelona. Xiula el senyor Ortiz Arias, ha començat la segona part al Camp Nou i a RAC1 guanya el Barça 1-0, val el gol de Rafinha. Vinga, som-hi. Pilota que toca amb el cap Nico Williams, la llunya també amb la closca Bernal, la toca Eric García i la treu del terreny de joc, servei de banda favorable a l'Atlètic Club de Bilbao, possessió per Johan Eco.
7: Falsa alarma, aquests aplaudiments són per Rodri, que s'ha posat el pitrall, surt a fer exercicis d'escalfament, retorna els aplaudiments a l'afició, també Olmo i Koundé l'acompanyen, Adeyemi també s'afegirà a aquests exercicis.
2: És que veus aquesta banqueta, no?, escalfant-se i dius, mare de Déu. Té la pilota Xavi Espar, el seca central. És molt bo aquest tio, eh?
9: Molt.
2: Amb Pedri, Rafinha pel carril central, Rafinha el retall, Rafinha el segon retall, Rafinha la posa per Gordo, la rematada, fora! Quina llàstima, quina jugada ha fet Rafinha, ara.
9: I Gordon no ha vist la mina mal, així com abans no havia vist la mina a Gordon, doncs ara ha passat al contrari. Gordon jo crec que ha arribat forçat, ha arribat amb la cama menys bona i no ha vist que per l'altre costat venia la mina mal i la seva rematada no ha sortit bé.
7: Bona comunicació, per això ara, entre ells.
9: Era més difícil.
7: I crits de Gordon, és el seu la butxaca,
2: Triga molt la porta a fer el servei de porteria. Intent de control de Sancet, es queda la pilota Xavi Espar. Eric García, amb Pedri. Avui Pedri m'està agradant, Avui
9: sí,
2: Pedri
9: sí.
2: Està ja a un nivell que el fa reconeixible. Hi ha oients que a vegades em critiquen, segurament amb tota la raó del món, que em diuen, és que en Pedri tens com una debilitat. Doncs sí.
7: Sí,
2: això.
7: Sí, coma, i què?
2: No, però ho entenc, perquè potser a vegades sí que hi ha hagut partits on he tingut tendència elogiar-lo més potser del que consideraven molts oients, i ho respecto, només faltaria, però sí, és veritat que tinc una certa debilitat per aquest jugador, no sé per què, però... o sí, però...
4: No tens mal gust, no tens mal gust, Pou.
2: Compte a Cubarsí, compte a Cubarsí, que ha allunyat una pilota amb el cap, i Guruceta, jo crec que l'ha tocat amb alguna part de la bota, eh? No sé si amb els tacs o no. Ui!
7: Veu la groga, Guruceta. Està adolorit Cubarsí, l'envolten jugadors tant del seu equip com també de l'Atlètic Club, que s'interessen per ell. Té les dues mans a la cara a Cubarsí i ara l'ajuden a aixecar-se.
2: En surt només.
7: Sí, de fet, sí, Gerard sí. Martín ha fet ja el senyal d'hoquei a la banda. Sí, no ha fet falta que veia el doctor Lucas Gómez preparat per saltar el terreny de joc i al final no ha fet falta que entrés.
2: Puc fer d'advocat del diable, Puig? Sí. Mira, aquesta jugada, amb 1-0, determinats equips, tu diries, hòstia, li han fotut un cop. Ara mateix, el Barça no ha decidit atendre a Cubarsí per no perdre-lo un minut.
8: És una excepció perquè ha vist groga el jugador del Atlètic Club.
2: Sí, però això no forma part de la lectura. És a dir, sí. Els jugadors del Barça han considerat que, compte que hi ha una passada per Rafinha en profunditat, han vist clar que no calia, i en canvi, amb una altra regla, hauries dit, bueno, que entri, mira aquest minutet. Saps què vull dir?
8: Sí, sí.
2: És a dir, no han atès, tot i que ha rebut un cop, el cop l'ha rebut, és a dir, hi ha hagut un cop. Per tant, segons el que dèieu vosaltres, per criteri de l'àrbitre, hauria pogut entrar al metge i que no se n'anés un minut al camp. Però no és veritat, no li calia.
8: Sí. És veritat que...
5: Si és un cop al cap...
8: Si és un cop al cap, canvia la norma per fer-ho més fàcil. I... Sí. I no... O sigui, han de sortir els jugadors, però no han d'estar un minut sense tornar a entrar.
4: Sí, però en aquest cas sí que era un cop al cap, però jo t'entenc, Pou, que realment...
2: La reacció dels jugadors companys han estat
4: correcte.
2: De no entreu, no està bé.
4: Exacte.
2: Sí, ho han decidit ells, és a dir, han vist que no calia perdre un jugador un minut. En aquell moment no estaven pensant no entreu perquè la norma... No, han pensat, no volem perdre Cubarsí un minut.
4: Exacte.
8: Sí, sí, perquè encara no se la saben del tot i han d'acabar d'ajustar-ho. Sí, sí, sí.
2: Però que la tendència aleshores és, en cas de dubte, no estalviem-nos perdre un minut.
9: Sí. Estem d'acord, però podríem fer aquesta norma i quan es veu claríssimament que t'han clavat els tacs i t'has fet molt mal i que no ha sigut culpa teva, que canviem la norma i s'interpreti, no? Jo crec que no costaria tant interpretar una mica.
8: Però si claven els tacs és groga i llavors ja no s'aplica la norma del minut.
2: No, hi ha una passada per Xavi Espar, a l'interior de l'àrea, Xavi Espar... L'aguanta, la dona per Bernal, la centrada de Bernal. Johaneco, que no ha vist si hi havia algú darrere seu, i ha dit, em trec la pilota de sobre i tal dia farà un any, comença a ploure una altra vegada aquí al barri de les Corts. Té la pilota Pedri amb Bernal. Cap enrere. Hi ha una passada per Fermín. Fermín amb... La mínia mal, Eric García, la mínia mal a la dreta. La mínia mal per dins amb Bernal en profunditat per Pedri a l'interior de l'àrea. I un pèl llarga la passada, quina llàstima, fora de la porteria. No, doncs per tancar això, però m'he explicat el que volia dir?
9: Sí. Tens raó, que en casos, serà positiu.
2: En aquesta jugada, amb equips que juguen a perdre temps, quan tu veus que el teu company realment no li cal, acceleres, és a dir, t'estalvies una entrada dels metges. I aquí hi ha hagut un contacte.
5: També et dic que amb aquesta puntada el més normal és que entrin els metges. Una puntada al cap, vaja.
2: Sí. Doncs no li ha calgut.
5: Ai, dolor, que deia en Rocky.
9: Jo crec que si, el tema és que si només establim un criteri, sempre pagaran justos per pagadors. Però també si l'àrbitre prengués decisions, però jo... Crec que la gran majoria de vegades, repeteixo, es pot veure si no està fent cuento o no està fent cuento.
2: Faureguizar. Juga amb Gerai. Gerai pressionat per Rafinha. Combina amb Unai. Obertura d'Unai Simón cap a la banda dreta. La pressió de Xavi Espar. Falta. La Vera deu tenir bona vista, perquè estava lluny,
8: Molt lluny i tapat, t'afegiria.
9: Però amb el jovenet sempre, en cas de dubte, falta.
2: Laporte, a la frontal de l'àrea. La passada llarga, una altra vegada cap a la dreta, Rincón en profunditat, ve Eric García amb el cap, se la queda Fermín al mig del camp. Fermín cap a la banda dreta, en profunditat, frena, continua Fermín, passada per Bernal, Bernal enrere amb Eric. Bé, Fermín.
7: L'aplaudeixen els companys i també el Camp Nou.
2: Vinga, Gordon, per l'esquerra. Davant seu Iñaki Williams, continua Gordon. Gordon cap enrere al mig del camp de l'Atlètic Club de Bilbao, es rebut Gerard Martín. Gerard Martín amb Cobercí, que és el cercle central, aquest amb Pau, amb Eric García. Eric García amb la mínima mal, encara la mínima mal per dins amb Fermín, el control de Fermín se li escapa, pressiona la mínima mal, continua la mínima mal, el xut, el travesser, el xut de la mínima mal. Bona pressió del dimoniat de Rocafonda, recupera la pilota i la rosqueta amb l'esquerra al travesser.
3: I com ha carregat la cama superràpid, no ho veiem, i ja l'havia rematat, ja l'havia tirat amb molta força, i això que estava preparat, acció genial.
8: Segon pal de la temporada.
2: Sí, sí.
7: Quina llàstima.
3: Sí, de moment el pitjor el resultat,
2: Sí, sí,
7: sí, perquè pel nivell de joc que ha exhibit el Barça.
2: Ara hi havia un refús, molt bona la correcció de Cobercí, enviant la pilota fora. Està fresquet Cobercí,
3: Molt.
7: Tenia moltes ganes de jugar, l'estava dosificant l'entrenador per tenir-ne cura, però tenia unes ganes ja de jugar. Pau Cobercí.
5: No sé quants duels porta guanyats, però és increïble la feinada que fa.
2: És que el Barça ara té una línia defensiva molt... Independentment del sistema, vull dir, individualment, són futbolistes molt solvents,
5: Jo diria que molt intel·ligents, especialment, i en el cos a cos això també val, no només és el físic.
2: Mira Rafinha. Vinga.
7: I crida Gordon perquè pugi més.
2: Clar, és que és molt difícil, que la mínima mal, per exemple, no pot arribar al mateix temps que Rafinha a la pressió. És impossible. Bé, ara Pedri, la volteta màgica. A veure, Pedri en profunditat per Rafinha. Rafinha per Gordon. Gordon amb Rafinha. Rafinha amb la mínima mal. La mínima mal, el primer toc amb Fermín. El control i el tret de Fermín a l'interior de l'àrea de la rematada. Unai corna! Hòstia, està molt, em té molta espurna en els controls orientats, Fermín,
3: Totalment. És el millor exemple del que explicaves tu abans. Aquest primer control, amb aquest control ja dribla, amb aquest control ja es desfà del rival. Control orientat majestuós. I en van uns quants de Fermín.
4: I un altre que carrega la cama rapidíssim, Fermín.
7: Rafinha el picarà a la dreta de l'atac, el primer de la segona part, vuitè del partit, favorable als blaugrana.
2: Minut 10 de la segona part, 1-0, guanya el Barça. La mínima mala propet de Rafinha. La centrada de Rafinha, a punt de tocar-la Gordon. El rebuig de la defensa és per Pedri. I Pedri cap enrere. Rep Joan García al mig del camp. Joan García cap a l'esquerra per Xavi Espar. Xavi Espar té més a l'esquerra i un pèl més avançat, Fermín. Canvi d'orientació de Fermín, buscant la mínima mal. Jo crec que la passada és bona, a veure si arriba la mínima mal. I arribarà abans Johaneko, a veure la mínima mal. Servei de banda favorable al Barça. Molt bé, la mínima mal. Ha anat el cos a cos. I amb la càrrega legal ha forçat la pèrdua de la seva parella de ball.
5: I venia d'un molt mal partit, però sensacional el rendiment d'Unai Simón a la porteria de l'Atlètic Club, el millor amb diferència del seu equip.
8: Tres aturades.
2: Gordon a la banda esquerra en l'un contra un. Gordon amb Fermín li torna la pilota a Gordon, el recel de Gordon a l'interior de l'àrea, l'ha volgut donar a Rafinha en profunditat per Fermín. La centrada serà corna, demanen penal als jugadors del Barça, demanen penal sobre Gordon, que ha fet un teva meva preciós,
3: Sí, perquè semblava que no hi havia espai, però sí que n'hi ha hagut, perquè ha estat molt ben fet i molt ràpid, ha entrat de meravella. De vegades no cal driblar si ets capaç d'anar tan ràpid i llegir bé una paret com aquesta deliciosa. Després li ha faltat un palet. Jo crec que quan l'ha donat és perquè no ha pogut tenir opció de rematada, se li havia tirat ja un central davant i veia que en la rematada no se'n sortia.
7: S'emporta ovació Gordon, que s'ha aixecat adolorit del turmell.
2: Gordon en curt per la mínima mal. La mínima mal en el 2 contra 1. M'ha semblat que havia intentat una mena de cua de vaca o...
4: Era complicadíssim, perquè sí, tenia sí. Dos gols de cara.
2: Mira la pressió de Pedri. Ai, Pedri, aquesta versió de Pedri. Aquesta versió de Pedri és excitant. Té la pilota. Rafinha la trepitja. Avui li surt tot. Rafinha, jo crec que després del que li va passar la temporada passada, el que li ha passat al Mundial, ha començat, però com un coet, eh?
5: Sí. La decisió de fer-lo capità, almenys provisional, ara jo ja no li trauria mai de la vida, veient el rendiment, però jo crec que això també l'ha reforçat.
7: És que els galons que té...
2: Mira, ara es posa a la dreta, perquè Lamine per l'esquerra, i Gordon de davanter, centre la centrada de Lamine per Gordon, no hi arriba, i servei de banda fora pel Barça, sí, sí, sí.
7: La mobilitat dels atacants.
9: Ha sigut automàtic, perquè Lamine s'havia quedat a l'esquerra, perquè la jugada havia anat per allà, Gordon estava a punta, Rafinha ho ha vist, i ha dit, bé, doncs, si em deixeu la dreta, doncs me'n vaig a la dreta, tu.
2: De moment és monòleg del Barça, Marc.
9: Absolutament, absolutament. La veritat és que les sensacions són molt bones, el Barça jugant a plaer. L'únic que no em preocupa, però l'únic que passa és que vas 1-0,
2: sí, sí.
9: Només
2: és
9: perquè així. Tens la sensació de que estem guanyant 3-0 i no. Els jugadors també, i s'agraden, i ja comencen a fer algunes accions de cara a la galeria i encara vas 1-0. Per tant, no hem de perdre la constància, el rigor, fer el 2-0, si pots fer el 3, i llavors sí, relaxem-nos. Ho dic perquè de moment el Barça va a tota pastilla, però en algun moment potser s'acaba la benzina.
2: La mínima mal se'n fa 1, la mínima mal se'n fa 2, la mínima mal progressa, la mínima mal a la

0: Veu baixa, vaig fent el que... Ah, no, ara que...
1: Ara toca xutar.
0: Ara toca xutar perquè xuto. No hi ha passat. Doncs xuto, doncs ja està.
1: I,
0: punt, no està.
2: I la no correcció que ha fet ara Gerard Martín, què? Sí. Canvis a l'Atlètic Club?
3: Sí, els dos primers del partit. Marxa Iñaki Williams, entra en el seu lloc Berenguer. I marxa l'altre Williams, Nico, entra xiulets. I entra Robert Navarro, el català.
4: Jugar un camp de primera és un dels somnis de qualsevol amant del futbol i si ets client de CaixaBank pots viure-ho. Tens a l'abast d'experiències exclusives del món de l'esport com jugar un camp de primera, accedir a sortejos i prevendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir del millor contingut d'entreteniment esportiu. Més informació a les xarxes Experience CaixaBank. CaixaBank Experience, perquè si vius una experience mai l'oblides.
3: I pel Barça entrarà Rodri, que ja s'està posant la samarreta, i també Dani Olmo, doble canvi, prepara Hansi Flick.
0: L'Atlètic no ha canviat el plantejament, canvia els dos germans Williams per dos extrems. Berenguer va jugar de titular i és un bon jugador, amb força gol, aviam per si entra en terreny de joc.
3: Realment és una delícia veure com està jugant el Barça i que ara entren dos tios com Rodri i Olmo,
2: sí, sí,
3: que venen de fer el Mundial que han fet.
2: Sí, sí, absolutament. Què van, Bernal i Fermín o...?
5: O Pedri, no?
3: Potser
6: Gordon, que és la primera titularitat i tampoc acumula molts minuts.
2: I què poses? Olmo de davanter, Rafinha a l'esquerra o
3: sí,
2: al revés?
3: Sí, potser sí,
2: Sí?
3: Sí.
0: Ho vam veure l'altre dia ells uns minutets. Així com va rodant a Rafinha, jo crec que estaria molt bé anar rodant a Olmo si
3: també
0: realment
3: de,
0: no has
3: de
0: fitxar
3: el nou. També de nou, sí, sí.
2: Té la possessió de pilota Gerard Martín, obertura molt interessant i molt bona per la mínia mal, el control de la mínia mal. Ui! Oh. El dribbling de Johanek. Oh, com se l'ha fet. Fa el control, sembla que no podrà. Es fa una autopassada molt subtil, molt suau. I Johanek l'únic que pot fer és agafar la mínia mal, falta.
3: Aixeta.
2: I groga.
0: Ah. Sí, sí. En principi el primer control no és del tot precís, això es fa que piqui el lateral i llavors li fa el túnel. M'arribo a preguntar si el primer control, que teòricament no és del tot precís, ho fa expressament. Ho fa expressament perquè piqui, fa expressament per provocar el lateral i dir vine, això és allò com el torero que li ensenya i patapam.
5: Però en tot cas, una altra obertura de Gerard Martín boníssima. Potser és el que passa més desapercebut en aquesta defensa, però a mi és un jugador que m'encanta.
2: 17 de la segona, 1-0. La mínia mal s'està mirant els jugadors de la banda dient com em canvi la centrada de Rafinha, la volea de Fermín, Unai! Hòstia, Unai avui, tu, després l'intenta... Jo crec que li ha rebotat gairebé a Cobercí fora. Però Unai, de moment, el millor amb diferència del seu equip,
6: I tant.
3: Doncs el primer substituït serà Rafinha i en el seu lloc hi entrarà Rodri, que debutarà amb el dorsal 16. Hi ha gent que es posa dempeus en aquest moment. I l'altre substituït serà Bernal i en el seu lloc hi entrarà Dani Olmo. Ovació per Rafinha, gent dreta aplaudint-lo. Quina rebuda, Rodri.
0: Que acaba d'entrar, que es posa de mig centre, que es posa en la posició de Bernal i Olmo també es posa davanter centre, allà on estava jugant a Rafinha. Al final, posició per posició, el Barça per això entra potser els dos millors jugadors a la selecció espanyola d'aquest estiu.
2: Hòstia, el primer rebuig amb el cap de Rodri,
3: com
2: la gent
3: salta,
2: El celebra com si fos una sotana, tu.
5: És que és imperial,
3: És que clar, és alt i aquesta planta que encara destaca més.
2: És d'aquests jugadors que l'afició del Barça vol que tot li surti bé a tots els del Barça, però aquest com, no? Té com una aura especial, no?
0: Home, com ha arribat, no? Després de que semblés que era un jugador pel Madrid i el que necessitava el Madrid és d'aquells que entra de la millor manera.
3: I ja té càntic, Rodri is on fire. No ha fet res, M'agrada. De fet, diria que a la Premier i al City ja li cantava.
0: Sí, exacte,
3: no?
0: És el càntic que tenia.
3: Càntic de Rodri is on fire, lo.
7: Bastant típic. Però és guai.
2: Minut 19 de la segona part, 1-0. Quedem-nos, però, amb el missatge del Marc, que crec que és bo, de 1-0. Vull dir que estem a un accident de començar a patir. El que passa és que el Barça està jugant tan bé. Ui, ara l'entrada que acaba de rebre Olmo de Jaureguizar. El Jaureguizar aquest és un dels sospitosos habituals. No és targeta, això.
3: Molt adolorit, Olmo. Només per reiteració potser li tocaria, perquè la primera part n'ha fet un parell també que se l'ha jugat.
4: Sí, aquella Pedri, que el Bulló reclamava groga i que se l'ha menjat.
6: Efectivament.
4: Molt més control a la segona part que la primera, el Barça, que ja havia estat molt, molt dominador i molt superior, però encara sortir a l'Atlètic Club és que...
2: amb 18

0: minuts no ha fet res l'equip de Terzic en atac.
1: Ara, a més, encara hauria de tenir més control. Amb Rodri al terreny de joc, hi ha molt de fals nou. El Barça hauria de perdre un punt de verticalitat, però alhora un punt de control.
2: És que és això, és que tu veus a Rodri, Pedri i Olmo i penses, és que no rascaré pilota en tota la segona part.
3: Sí, sí.
4: Té la pilota Gordon a l'extrem, a prop de la banda de corna, Gordon cap enrere, Gordon amb Cubarsí, com si fos un davanter, la posa per Fermín a l'interior de l'àrea, control de Fermín, no, perquè fa Fermín a l'interior de l'àrea, ha estat a punt de fer-se'n a dos, fins i tot amb un cop de cap, el control ara li havia quedat la pilota un pèl alta, però ha estat a punt de solucionar-ho.
3: Es desespera una mica Fermín.
4: Està molt lúcid, molt lúcid està, perquè aquesta no era fàcil, tenia molta gent a prop. A veure, Gerard Martín, incorporat també a l'atac. Vinga, tots a l'atac. Obertura a l'esquerra per Gordon. La centrada de Gordon, Fermín, ha topat amb Unai. Falta, fora de joc. Fora de joc.
3: S'ha endut una mica un cop de cap en aquest duel, Fermín. Però ja està.
1: Es resisteix a gol. I això que el Barça, mira que ho intenta, mira que ho prou, per un costat, per altre, ara amb centrades. Cada vegada l'Atlètic més tancat a darrere. El Barça més i més dominador, però no acaba d'arribar el segon.
0: Ha buscat la màgia, no?, de Panini, a veure si arriba el segon gol del Barça. Va. Aquells nervis, d'il·lusió i d'emoció, perquè torna a estar aquí la col·lecció oficial de la Lliga EA Sports de Panini, amb cromos com ADN i la Liga Prime, Draft 23, on trobaràs els joves cracks de la competició, els cromos Extra Sticker. Mira, aquí tenim Marcao, Andrés Martín, Paco Cortés, Fer López... Mira, un Extra Sticker, Jano Black, Freeman... Sangaré i l'entrenador del Celta, Claudio Giraldez, la màgia de Panini.
4: Una mica de màgia amb Rodri ja manant sí, a la pressió, amb la pilota als peus. Ara hi ha una passada de Xavi Espar en profunditat per Gordon amb Pedri se'n va cap a l'esquerra, Pedri cap enrere al cercle central, Cubarsí cap a la dreta per la mínima mal aixeca el cap. Continua la mínima mal amb Cubarsí, Gerard Martín avança metres, la posa a l'esquerra fent d'extrem ara Xavi Espar a prop del vèrtex, li torna la pilota Gerard Martín amb Rodri, Pedri que fa un dribbling. Aquest Barça té una pinta, Gordon amb Gerard Martín cap enrere per Cubarsí, és que no l'estan olorant,
1: no.
4: Cubarsí cap a la dreta per la mínima mal en profunditat a l'interior de l'àrea per Eric, la centrada d'Eric, corna.
3: Serà el tercer favorable al Barça en aquesta segona meitat, a la dreta de l'atac, el desè del partit, va cap allà la mínima mal.
1: I estem a l'agost.
5: Sí. Flick deia després de l'aturada, però...
0: A sa vora, diria algun.
4: Sí, algun tribunero. Sí. No, massa d'hora. Té la pilota la mínima mal a molt Pedri amb la mínima mal a l'extrem. La centrada de la mínima mal toca Olmo, gairebé sense voler. Unai.
3: S'estava enverinant,
4: Sí, sí, jo crec que gairebé sense voler la toca, A veure ara que surt ràpid l'Atlètic Club, no fem bromes. Aquí tanca és Pedri.
3: Sí.
4: Pedri.
3: Aplaudit, Pedri.
4: Baixa la pilota per Fermín, que estan fent de defenses ara. Mira, és que Joan García s'associa amb cura amb Pedri sortint des del centre de la defensa.
1: Hem d'anar amb compte per això, perquè realment hi havia tres jugadors de l'Atlètic Club i només hi havia Pedri tancant amb ells, que ho ha fet bé el Canari, però...
4: Mira, ara la passada en profunditat per la mínima mal, és boníssima, la mínima mal encara... Se li escapa la pilota.
1: Oh.
4: Estranyíssim, això que li ha passat.
1: Bé, en el fons són cosetes perquè, com dèiem abans, estem a l'agost i, en el fons, una mica d'imprecisió i en atac s'està notant aquesta última acció que no l'acabes de tenir, no?
4: La mínima mal és boníssima. No, si veieu la jugada sencera, Gordon li marca el desmarcatge i Pedri li fa amb la mà calma. Sí. I en el moment que veu el segon desmarcatge, aquest sí que el dona. I dona la passada. I és una passada que... La mínima mala es quedava sol davant d'Unai Simón.
0: Fins i tot et diria, Pou, que amb la mà demana perdó, però al mateix instant fa la passada. Sí. És a dir, encara amb la mà alçada, no?
4: Sí, sí.
0: Fa la passada, com dient. Puc fer dues coses a l'hora. Demanar-te perdó, Gordon, sí, per tirar la desmarcada, sí, sí, però deixar-te sol en l'1 contra 1, Lamin.
5: Té rampes Johan Eco i, de fet, han fet un senyal a la banda que hauran de canviar-lo i Adama Boiro, quan ha anat corrent cap a la banqueta on li tocava entrar, tenia dos canvis per l'Atlètic Club, però crec que no l'ha de fer un tercer perquè... Johan Eko, el debutant, ha dit prou.
0: Si el joc s'atura perquè un jugador és al terra, com Johan Eko, encara que n'entri les assistències, també hauria de sortir un minut i estar-se fora.
5: Han entrat
0: fora.
5: Les assistències?
0: Doncs... però ho explico perquè la gent ho sap. També.
5: Gràcies, gràcies.
6: Final a primera, amb derrota del Celta, victòria de 2-1, Celta 1, Osasuna 2.
4: De fet, la lesió, les molèsties de Johan Eko s'han convertit en una pausa per beure aigua.
3: Improvisada, sí, perquè el 80% dels jugadors del Barça han aprofitat per hidratar-se. I per cert, que no ho hem comentat, Cancelo i Hamza també s'estan exercitant.
5: Per als canvis, l'Atlètic Club marxa Johan Eko, entrada amb Boiro i també entrarà Gerena Barrena en el lloc de Jaureguizar.
1: Doncs posició per posició i canvien aquest jugador que l'havien atès. Clar, ara no, el que ha entrat no es queda un minut fora.
0: No.
1: Aquí no arribem ja.
0: No.
4: Geren Navarrena. Geren Navarrena.
6: Geren, no? Pels amics?
5: Sí, crec que se li pot dir Geren, si vols.
4: Geren pels amics, no? Servei de banda favorable a l'Atlètic Club de Bilbao. 20 minuts més l'afegit perquè s'acabi el partit. El Barça només guanya 1-0, però el Camp Nou està gaudint de valent amb aquest equip.
1: Hem de fer el segon per això, eh?
4: Sí. Té la pilota Unai. Unai en llarg. Salta Cubarsí. Fora de joc d'Olmo, no?
3: Perquè si obrim el meló, això amb un doncs nou no. Pur, ja estaria encarrilat.
4: Té la pilota Rodri, Olmo, Rodri cap a l'esquerra per Xavi Espart, Xavi Espart enrere per Gerard Martín amb Pau Cubarsí, Cubarsí cap a la dreta al mig del camp per Eric García, Cubarsí amb el porter. És que el Barça ara, aquest Barça és molt més de possessió, eh? Sí. Aquest Barça és més allò, eh?
0: Passa com
4: pues, a... allò...
3: A mi allò m'agrada molt, allò.
4: És allò, que tots també... sabem.
2: Sí. I que portem 70 minuts de partit i que el ritme que portava el Barça a primera part és absolutament endimoniat.
0: I està passant com a Elx, a la primera part allà va guanyar la possessió l'Elx, avui 69-31, a la segona part 77-23 la possessió.
4: Ara aquest ui del Joan Lluís era perquè Gerard Martínez està a punt de perdre la pilota, ha rectificat ell mateix.
2: Bé.
4: De tant en tant és un ensurt per posar-te a prova. Bé. Cop d'esperó, el primer toc al mig del camp de la mínia mal per Fermín, la mínia mal, arrenca la mínia mal, la posa en profunditat per la diagonal de Gordon, que és boníssima. Gordon, la rematada, corna, no? L'ha tocat el defensa,
3: sí,
4: l'ha tocat
3: sí.
4: Rincón, corna. El Barça està generant molt, eh?
1: Sí, Olmo ve a rebre, els centrals per tant segueixen una mica amb ell i deixen un espai que en aquest cas ocupa de meravella Gordon fent una diagonal. Li ha faltat un palet de força per acabar aquesta desmarcada i acabar de trobar una opcioneta de xut.
3: Anirà Lamin, té Olmo a prop.
4: Aixeca els dos braços, Lamin i Amal. Olmo se'n va. La sentada de Lamin i Amal, saltava... Cubarsí, no ha pogut rematar, el rebuig és per Xavi Espart, a veure què fem aquí. Doncs calma, no? Controlo la pilota, aixeco el cap, veig un tio ros i li dono la pilota.
1: Hi ha uns quants de rossos, en aquest
4: sí.
1: Barça.
4: Ah, però el ros natural és Pedri. Rodri amb Gerard Martín cap enrere per Joan García, la demana Olmo com una esperitat, ha rebut. Olmo ajudant a construir el joc. Olmo amb Rodri. Aixeca el cap Rodri. L'obertura ha rebotat un jugador de l'Atlètic Club de Bilbao, pèrdua del Barça. Ataca Navarro per la dreta. Navarro a l'extrem. Compta Navarro, la progressió ja és a l'interior de l'àrea, la centrada, Rodri amb el cap. El rebuig, però encara és per jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao. La centrada a l'interior de l'àrea, la rematada de Sancet molt desviada. Fora de porteria, pilota pel Barça.
3: Xavi Espart en aquesta acció defensiva ha quedat una mica dolorit, va una mica coix Xavi Espart, està Gerard Martín molt, molt pendent d'ell, de moment sembla però que continuarà.
1: Flick està tardant una mica a fer els canvis, sobretot pensant que estem a la jornada 2, són minuts 73 ja i només n'has fet 2, però clar, jo crec que l'equip està jugant també que li està costant, no? Li costa decidir-se quan veus que l'equip tira també, però comences a veure jugadors que evidentment els hi comença a faltar una mica de velocitat.
4: N'ha fet dos, no?
3: Sí, doble canvi.
1: Algun dels laterals, Gordon potser per a Diemi, es podria anar canviant.
4: Bona acció defensiva d'Eric Garcia, l'ajuda Olmo, la toca amb el cap, se l'endú Fermín, Fermín que arrenca, Fermín, continua Fermín, deixa anar la pilota per Gordon, Fermín, Gordon, Gordon, Gordon, davant seu Rincón, Gordon, Gordon, accelera la centrada de Gordon al segon pal. L'ha tret Boiro.
1: Tenia molta intenció, l'ha posat allà on s'ha de posar i l'ha posat amb l'esquerra, teòricament la seva cama menys bona. Demostren que domina les accions d'extrem.
4: Espera't ara que Berenguer li vol guanyar l'esquena a Eric Garcia. Eric Garcia posa el cos, falta de Berenguer. L'àrbitre diu que no, és una falta com un piano. Sancet, la rematada, al pal, al pal. I Eric envia la pilota a corna. És una falta com un piano.
3: Els jugadors del Barça ho protesten molt i estan reclamant a l'àrbitre. També Hansi Flick ha estès els braços des de l'àrea tècnica, indignat.
1: Eric l'ha tirat a córner d'una manera com...
3: indignat, no?
1: Vacilant-li a l'àrbitre i dient, però de què vas?
4: Però si l'agafa pel braç i el... Però si és molt clara, Jaume.
3: És increïble.
4: Sí, sí. L'agafa pel braç i el desplaça. És que ha estat a punt d'acostar-te un gol.
0: Sí. I és d'aquelles que no tinc el 100% segur que el VAR hagués entrat.
3: Ja. Primer corner de l'Atlètic Club a la segona part, des de l'esquerra, Berenguer.
4: Compte, un quart d'hora més l'afegit, 1-0. La centrada al primer pal, el primer rebuig és de Gordon, la pilota encara és a l'interior de l'àrea, Xavi Espar, i se la treu de sobre Olmo. Pilotada d'Olmo. Compte el control. La Boiro, una mica més, i... Són l'aigua a casa ell sol, eh? L'ha cedit a Unai Simón, pilotada d'Unai Simón, una altra vegada per Berenguer, compte Eric... Ara hi ha algun... Eric Garcia posa el peu i envia la pilota fora.
3: Entraran Koundé i Adeyemi. Els acaba de cridar Hansi Flick aixecant el braç.
1: Ho agrairà el Barça.
4: Sí, no?
1: Sí, ho veig, els jugadors... Sí.
4: És normal, és normal.
2: Aquesta última jugada mateix a Eric li ha costat recuperar a Berenguer.
1: Gordon ja no li veus aquell canvi de ritme. Jo crec que s'agrairà.
4: Té la pilota Pau Cubarsil, el Barça guanya 1-0, val el gol de Rafinha a la primera part, RAC1 en directe des del Camp Nou. Partit corresponent a la primera jornada de Lliga. Gerard Martín progressa per l'esquerra, ja és al mig del camp. La dona més a l'esquerra per Xavi Espar, Xavi Espar li torna la pilota al central, que la desplaça enrere per Joan Garcia. Joan Garcia s'associa cap a la dreta amb Eric Garcia. Eric Garcia, Fermín, Fermín al mig del camp, amb la mínima mal Fermín. El Barça ara amb una possessió llarguíssima. A veure si avança posicions al sistema defensiu de l'Atlètic Club. La torna a tenir Eric Garcia. Eric Garcia amb la mínima mal. La mínima mal al primer toc per Fermín. Fermín, la mínima mal. La mínima mal cap enrere. Per Eric Garcia. Eric Garcia que juga per Cubarsí. Cubarsí desplaça la pilota cap a l'esquerra del cercle central per Gerard Martín. Gerard Martín té més a l'esquerra Gordon. Gordon... fa l'un contra dos, continua Gordon, se'ls fa els dos, a terra va... Falta! Bé, bé, Antonio, bé!
1: Com l'ha rescat, eh? Al final sempre se'n surt, sembla que no tingui espai, sembla que no podrà i al final l'acaba enganxant. Sí. És molt ràpid.
4: Sembla que no pugui dir ni fava.
2: Exacte. I, no? La sensació és aquesta, que ha arribat allà fos, però tot i així ha estat capaç de fer un últim sprint per provocar la falta.
3: I aquesta entrega agrada molt, a l'afició del Barça. L'Antonio està caient molt bé, ara ja amb ovació, i no és la segona ni la tercera de la nit.
4: I atenció, perquè és una falta lateral, però hi ha prou angle, Olmo la pot clavar amb la dreta des d'aquí, és a l'esquerra de l'atac del Barça, és d'aquelles que genera dubtes en el porter,
1: Home, si la clava seria gros, però sí que aviam el centrada de xut.
4: A veure, Olmo,
2: la mina està a la front del sol.
4: Olmo amb Pedri per la mina, la rematada fluixeta, hi ha molts rebots, bé la recuperació immediata de Fermín amb Olmo, la posa a l'interior de l'àrea, Eric Garcia ha intentat rematar, li ha sortit desviada, es dol del cap, s'ha d'aturar el joc, la xilena de Cubarsí, Unai, fora de joc. Ara només em falta això, que Cubarsí foti xilenes. No val el servei llarg d'Unai Simón.
3: Eric ja s'ha aixecat, es anava tocant la closca al cap.
1: Ell, l'Atlètic, té molt clar, per això quan acaba aquestes jugades d'aquests corners, que tenen dos, tres jugadors despenjats en atac, ara no valia, però tornaven a enganxar, S'ha d'anar alerta amb això.
5: I estima que Lamine no l'està enganxant bé, perquè era molt bona un altre cop la jugada d'estratègia del Barça.
7: Avui Lamine hauria pogut marcar tranquil·lament, perquè és que les ha tingut i de bones i de clares.
0: El nou Jeep Compass és aquí, per alguns ho semblen, però d'altres ho són, disponible en versions plug-in hybrid i 100% elèctric. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep.es, xarxa de concessionari Jeep de Catalunya.
3: Marxa del camp ovacionat Anthony Gordon, en el seu lloc hi entra Karim Adeyemi, també ben rebut pel públic del Camp Nou, però Gordon ja s'ha ficat a la butxaca als culers. L'altre que ha marxat del terreny de joc, ovacionat ha estat Eric, ha entrat Koundé.
1: Significativa aquesta ovació, no? Perquè quan es va fitxar jo no sentia aquestes ovacions a l'afició. Aquest Gordon, què vols dir? I amb un re, en dos dies se'ls ha guanyat.
5: És que estava intentant recordar un fitxatge que, sense ser mediàtic, com ho és Rodri, que el primer partit ja s'endugui aquesta ovació.
4: Sí. Ara jugada d'extrem per la dreta de Navarro i ha forçat un corna favorable a l'Atlètic Club, Ara ja són minuts delicats,
6: Robert Navarro els ha donat un altre aire. Jo crec que Iñaki Williams no està bé i Robert Navarro ha entrat i en aquesta banda dreta està creant alguna cosa diferent.
5: No és corna. M'he espantat per un moment, què passa? És que clar, aquestes noves normes...
4: És fora de porteria.
5: Sí, i farà l'últim canvi l'Atlètic Club. Entrarà amb el 25 Jaló, que també ha tornat d'una sessió, i entrarà per Guruceta. Davanter per davanter.
2: M'he quedat blanc,
4: Sí, jo també. Sí. Perquè ha assenyalat el penal i dic, hòstia, què fot?
3: Què està succeint? Valde s'ha afegit als exercicis d'escalfament, per cert, amb aplaudiments.
0: Només es poden fer enrere un córner, és a dir, un córner que ho sigui, però l'àrbitre no ho xiuli, no es pot revisar.
4: Joan García ha arriscat moltíssim amb aquesta passada per Fermín, ha sortit molt bé, Fermín amb Cobercí, Koundé a la dreta, Koundé amb la mínima mal, el primer toca molt amb Koundé al mig del camp, li ha pres la pilota neta Gerai, compta, bona recuperació de Gerard Martín, Rodri el primer toc, habilitant Xavi Espart amb Adeyemi, som-hi Adeyemi encara, continua Adeyemi, la centrada Adeyemi, era per Fermín, hi ha un mal refús, Fermín gol! Oportunisme de ser-hi, d'aprofitar una errada garrafal del rival. Primera aparició de Adeyemi per l'esquerra, la centrada semblava còmoda per la Port, que no s'ha entès amb el seu porter, ha deixat la pilota morta a l'interior de l'àrea petita i Fermín atent, ràpid, lúcid. Gol del Barça, gol de Fermín, Barça 2, Atlètic Club 0.
3: El que no defalleix mai, al final té premi, Fermín tercer gol en el que portem de temporada en aquests dos partits, empatant amb Rafinha, bon protagonisme ofensiu de Fermín, que ha rebut la felicitació dels seus companys, especialment de Lamine Yamal, i Fermín agraint el suport de l'afició, fent-se petons a l'escut.
5: L'errada de Laporte, un dels millors centrals del Mundial, que ara ha quedat tocat després d'aquesta equivocació, en aquesta acció, mans a la butxaca de Terzic, massa havia aguantat l'Atlètic Club amb aquest 1-0 només, s'ha acabat la resistència.
0: Doncs hauria una estrella d'am per celebrar el gol de la tranquil·litat, el gol de Fermín.
4: Ataca l'Atlètic Club, Sancet amb Berenguer, la rosca, crec que l'ha tocat Koundé, no? Doncs fora de porteria, pilota pel Barça, 2-0.
1: Premi a la persistència, anar-hi, provar-ho, insistir en una jugada que no ha estat especialment clara, però sí que dèiem, he posat la pilota allà dins de l'àrea, allà on acostumen a passar coses, i aquí ha passat per mi que la porta està esgotat, error clàssic d'inici de temporada d'un jugador molt cansat i que no ha aconseguit rebutjar com calia aquesta pilota.
3: Escoltarà els canvis al Barça donant-li entrada a Cancelo.
5: Per cert, Terzic és l'entrenador que més cop partits ha dirigit a Adeyemi, 66, tots dos van coincidir al Dortmund, i de fet Terzic deia que era un jugador diferencial.
4: Olmo amb Fermín la posa per la mínima mal, aixeca el cap, la mínima mal, Adeyemi, la rematada, Unai! Corna! Hòstia, fora de joc, no valia. Havia fet una aturada Unai.
2: No, no, els highlights d'Unai no. En aquest partit són espectaculars.
4: Sí, l'aturada que ha fet Unai, perquè no val, eh?
0: Uf!
4: Però era una de les aturades, jo crec que la temporada, directament, eh?
1: Totalment. Sí, sí, en aquest Barça, quan tens Olmo de fals nou, Olmo, per tant, baixant a la mitja punta, i és ell el que llança, en aquest cas, els dos extrems, a Lamine Yamal i Adeyemi.
0: I em sembla una fantàstica notícia que Adeyemi entri bé des de la banqueta, perquè sí, segurament molts partits li tocarà això i és important que entri per aportar com està fent.
7: M'agrada molt que Clara Rodergues aixequi el braç marcant el fora de joc abans que ningú se n'adoni a l'estadi.
5: És tic d'exjugadora, ho feia molt al camp. Perquè sempre el trencava allò, suposo, no? És el que fan sempre els que trenquen el fora de joc.
7: Segur. Canvi al Barça, comentàvem que estava a punt d'entrar Cancelo, marxa ovacionat Pedri, que torna els aplaudiments al públic que canta el seu nom i que... l'acomiada amb aquesta ovació, entra Cancelo al terreny de joc, exaureix així els canvis que han sigut.
1: Cancelo es posa a lateral esquerre i és Xavi Espara el que fa d'interior esquerre, ja hi ha jugat algun partit de la pretemporada i de fet avui mateix, sense ocupar aquesta posició d'inici en el dibuix, l'acaba ocupant molta estona quan pujava del lateral.
4: El que faci falta,
2: home. Home, és que, recordes, Pol, l'any passat que ens preguntaves, ostres, no hi ha un Pedri bé, allò, no? Un Pedri, on posar-ho aquí, algú de baix, o un fitxatge per quan el Pedri estigui rebentat, jo tinc la sensació que és Xavi Espar.
4: Acaba d'aparèixer.
2: Tal, o sigui, és així.
4: I et dic una cosa, el 16 aquest, sí, ho farà sí, bé amb el Barça.
2: Sí, sí.
4: Perquè porta, què fa, un quart d'hora que ha entrat, 20 minuts, però vull dir, posicionalment sembla que hagi jugat al Barça tota la vida, eh?
1: Està sempre allà, intentant acabar de fer el triangle. És un senyor, el senyor del triangle, sempre està allà en un dels vèrtexs per quan el necessiti.
7: Ja ho deia Deco, el jugador més similar a Busquets que havia vist mai.
5: I Manan i Sant Líder, perquè en la celebració del gol s'ha posat a parlar amb Gerard Martín o no sé qui era, corregint coses també, vull dir que s'ha estat liderant des del primer dia.
4: Rodri, amb Gerard Martín. Obertura de Gerard Martín cap a la banda de Lamine Yamal. Bon control de Lamine Yamal. Lamine Yamal encara. Ai, que vol una mica de mambo. La posa en profunditat per Fermín. El rebuig és per Koundé. Koundé amb Lamine Yamal. I pren la rematada en l'últim moment. Koundé, per cert, amb el braçalet. El rebuig de Cubarsí. El partidet de Pau Cubarsí, també.
1: Déu-n'hi-do, eh?
7: Parlem-ne, sí, sí.
1: Quin gust veure, eh?
4: És que aquest, què té? 19 anys, té?
7: 19, sí, sí.
4: I és que...
1: Sí, sí. Ah, és molt bèstia.
4: I... No és normal, eh?
1: No. Un central no és gens normal.
4: Recupera la pilota al Barça. El cercle central, Gerard Martín. 4 minuts i sabrem quan s'afegeix. El Barça guanya 2-0. Rodri, falta. Falta.
7: Home.
4: Llei de l'avantatge. Cancelo. Sí, ara... No perdis la pilota aquí, va, recupera-la. Ara, servei de banda fora pel Barça, no? No, no, fora pel Athletic Club. Cancelo, deu pensar, no ha sortit aquest. Xavi Espar.
0: Sí, ara m'hi estava fixant que serà un dels únics tres jugadors de camp que hauran completat tots els minuts, ell, Gerard Martín i Fermín.
4: Significatiu.
1: Sí, és veritat que... Porta la inèrcia a la pretemporada, si vols, que és dels que l'ha fet sencera, que per tant es troba bé, però bé, futbolísticament, és que no et dona cap raó per treure'l.
4: Té la pilota l'Atlètic Club, el Barça guanya 2-0, gols de Rafinha i Fermín, recuant en directe des del Camp Nou.
1: Et diré més, quan el Joan Maria ha dit, segurament el substituirà en la segona part, he pensat, sí, segur, perquè, vaja, tenia tota la lògica... l'estaves exposant, si li guanyaven l'esquena, al principi de la seva etapa, tens dos laterals esquerres a la banqueta. Home, era un canvi de manual, però el veu tan segur flic que l'ha deixat tot el partit.
4: Lamine Yamal per dins amb Olmo. Olmo amb Fermín. Fermín, Cubarsí, Cubarsí cap a l'esquerra en un toc per Gerard Martín, que ja veu com s'ofereix Rodri. Rodri obre el camp a la dreta amb Lamine Yamal. Lamine Yamal encara, Lamine Yamal fent d'extrem, Lamine Yamal, la centrada, Lamine Yamal per Adeyemi, oh! Unai! Oh! Unai, li treu el 3-0 al Barça. És que era una jugada preciosa, eh?
2: No arriba a ser per l'actuació d'Unai i el Barça avui fot un resultat d'escàndol.
4: Sí, sí, totalment d'acord, Joan Lluís. I aquesta jugada és una preciositat.
1: Una meravella. Ho ha entès molt bé Adeyemi, demostra intel·ligències que quan aixeca el cap Lamine Yamal, Tu corre, nano, que segurament la pilota t'arriba, tot i que sembla que no hi hagi passada.
0: Set aturades d'una i Simón.
4: La mínia mala a la dreta, ja se n'ha fet a dos en un toc, la dona per Fermín, torna-li Fermín amb la mínia d'anterior a l'àrea. La port i és corna.
3: Serà el cinquè favorable al Barça, aquesta segona meitat, el dotzè del partit, dreta de l'atac, anirà cap allà la mínia mal.
0: Set aturades, una i cap Joan Garcia.
6: És la part de la Min és boníssima, eh?
2: És divertidíssim veure aquest Barça.
3: El picarà Olmo.
4: Olmo en curt per la mínia mal. La mínia mal li torna la pilota a Olmo. Olmo té més enrere Cancelo i ja la demana Rodri. Rodri al primer toc a l'interior de l'àrea per Olmo. No li ha sortit bé la passada. Bé, Adeyemi, bé! Adeyemi alentint la jugada d'atac. Aquesta passada serà per Gerard Martín. Va, home, va! Però, hòstia, m'ho estic passant pipa, tu! Però és que està tothom a lloc!
3: I abans, Gerard Martín ve d'aplaudiments de Hansi Flick d'una acció defensiva anterior. Hansi Flick molt content amb el que està veient dels seus jugadors.
4: És que aquesta correcció la fa el central de l'esquerra, eh? I la fa, tot i que ara ja no sap ni com es diu, Gerard Martín.
3: Sí, perquè li està costant tornar, pobre.
4: Mig minut i sabrem quan s'afegeix. 2-0, guanya el Barça, que serà líder, no? Sí, després d'aquesta jornada... Té la pilota l'Atlètic Club de Bilbao. Obertura a l'esquerra, on apareix Navarro. A l'interior de l'àrea, la centrada enrere, el control de Berenguer no és bo. Xavi Espart, que inicia el contraatac amb Olmo. Olmo, que té la mínia mal a la seva dreta. A veure, la mínia mal. La mínia mal frena. La mínia mal, el que... Ai... La mínia mal ha sorprès tothom, fins i tot Olmo. Ha frenat i de cop ha volgut tornar a accelerar amb una passada, però Olmo no ho ha entès.
3: S'han afegit 4 minuts.
4: Doncs vinga, 4 minuts i cap a casa. 2-0 guanya el Barça. Berenguer a la banda, la passada a l'esquena de Cubarsí i la correcció de Gerard Martín. Aquesta parella de centrals.
3: Gerard Maldini, com li diuen al vestidor.
1: S'entenen molt bé, mantenen la distància molt bé entre un i altre, quan un va davant l'altre va darrere. És important perquè tal com juga el Barça i el que l'exigeix als laterals fa que els centrals s'hagin d'anar molt, molt juntets.
6: Diuen que el futbol és cosa de 22 jugadors, però tots sabem que és mentida, és cosa de milers, de milions d'aficionats, i per gaudir amb tothom a Orange ets el millor futbol en tota la Lliga i tota la Champions. Tot en un sol lloc, el trobes a Orange TV, truca al 1414 o entra a Orange.es i no t'ho perdis. Orange és aquí.
4: A veure, Adeyemi amb Cancelo. Cancelo a l'extrema esquerra, entra a l'àrea Cancelo, trepitja la pilota, la dona enrere per Rodri. Rodri amb la mínia mal. La mínia mal, amenaça amb el xut, era una finta, ara sí que xuta fluixet a les mans del porter. Però a mi m'ha agradat el partit de la mínia mal avui, eh?
0: De menys a més, no?
4: Sí, clarament.
6: Al final, Unai Simón n'hi ha tret un parell, no?, a la primera part, i a la segona ha estat molt més generós i no se'n va amb cap assistència perquè han fallat els companys.
5: I el travesser que ha fet també la segona part, sí. Vull dir que el gol l'ha fregat.
2: I que veus que la Min, per poc que vagi pujant al nivell físic, està al nivell que tots volem.
1: Ha estat molt d'acord amb vosaltres. Estic convençut que acaba emprenyat.
3: Sí, 100%.
1: Perquè no ha marcat, perquè les assistències al final l'han anul·lat, perquè...
3: La cara que fa, Marc, és el que estàs descrivint.
4: Jo no sé quantes pilotes ha tocat Rodri ja, però... Ai, ara Fermín. Fermín ara ha volgut fer una passada d'esperó, Cancelo li diu no, però fem-ho fàcil. Fermín ara agafa per la cintura el jugador de l'Atlètic Club. Falta claríssima de l'autor del segon gol. 2-0, guanya el Barça. Falten un minut i mig perquè es confirmi la segona victòria del Barça en dos partits en aquest inici del campionat de Lliga. El proper dilluns a 2:15 contra el Rayo Vallecano aquí, al Camp Nou. Té la possessió de pilota Sancet, que la dona a l'esquerra per Berenguer. Condé, que no ha vist Berenguer, perd la pilota, Berenguer entra a l'àrea, bé, condent la rectificació, corna. Ha badat una mica, no? Aquí Condé.
2: Sí.
4: Un minut i cap a casa, tot i que hi ha gent que ja desfila. Que demà s'ha d'anar a treballar. Nosaltres a Valls.
0: I tant.
4: La centrada de Berenguer al primer pal, el rebuig còmode d'Olmo. Recupera la pilota de l'Atleti Club, torna a rebre Berenguer, que centrarà la centrada, la pentina Geray, directament a fora, pilota per Joan Garcia. Mig minut i això s'haurà acabat. El Barça guanya 2-0, Fermín ja no pot dir ni fava.
5: L'altre dia ells també va acabar, que es va llançar a terra només, va xular l'àrbitre, que no podia més. I de fet ho va dir a la zona mixta, a les teles, va dir, estoy muerto.
4: Joan García en curt per Cobercí. Cobercí, Koundé. Koundé amb Rodri. Rodri completa el triangle amb Fermín. Xiula el senyor Ortiz Arias al final del partit al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça 2, Atlètic Club de Bilbao 0, gols de Rafinha i Fermín. Excel·lent debut a casa del Barça de Hansi Flick. Després de dues jornades, el Barça ja és líder.
7: Es deixa caure Fermín a terra, molt, molt cansat. Ara Rafinha i Hansi Flick van a parlar amb ell, que ningú s'alarmi perquè el doctor Prun ha passat per allà i ja ha vist que el que li passava a Fermín és que estava exhaust, que ho havia donat tot i que no té cap problema més enllà de l'esgotament físic. Els jugadors del Barça molt contents, Hansi Flick amb un somriure d'orella a orella. Contrasten molt les sensacions que està deixant l'equip a aquest inici de temporada respecte a l'inici de la temporada passada. Flick, la gestualitat, ara abraçant Xavi Aspar, la gran sorpresa d'aquest inici de temporada del Barça, i en fi, ara mateix doncs, tot és satisfacció a la gespa del Camp Nou després d'aquesta bona victòria, molt bones sensacions futbolístiques davant l'Atlètic Club.
5: I els jugadors de l'Atlètic Club que s'acosten cap a la zona del Gol Nord, on a la segona graderia allà els prop de 500 aficionats que han vingut avui a animar l'equip d'Edin Terzic, que hem vist com s'abraçava efusivament amb Adeyemi, i de la mateixa manera que el Barça és líder, l'Atlètic Club tanca la classificació, és QE, penúltim la Reial Societat, els dos bascos, i segona derrota en dos partits d'aquest nou projecte de Terzic avui davant d'un gran, gran, gran Barça.
4: 2-0, alegria al Camp Nou. Jo crec que el barcelonisme ja havia començat la temporada amb bones sensacions després de les dues primeres jornades. Il·lusió, esperança i optimisme, esclar que sí. 2-0 i hauríem pogut ser 5 o 6 tranquil·lament, perquè el millor en diferència del partit ha estat el porter de l'Atlètic Club de Bilbao, Unai Simón. Fem una pausa i de seguida tornem per fer les anàlisis i escoltar els protagonistes de la victòria del Barça.
8: Se juga a RAC1.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
12: Ei, perdona, una estrella.
13: Ei, una estrella.
12: Perdona, una estrella.
13: Una estrella.
12: Què? Un crit valent.
13: Vinga, tots units fent força.
14: Una estrella!
15: De seguida!
16: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
17: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Perfecte, aquí el tens.
17: Ja?
18: Ja.
17: Sí?
18: És així?
17: De debò?
18: I tant, de debò.
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
20: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
21: El Barça Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Passant gairebé 6 minuts de les 11 en punt de la nit, el Barça ha jugat i ha guanyat a RAC1 2-0 contra l'Atlètic Club de Bilbao. Hem de decidir els millors del partit.
22: Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
4: Un punt, Marc.
1: Cobercí.
4: Marta.
7: Pedri.
4: Clara.
5: Cobercí.
4: Joan Lluís.
2: Coercer també.
4: Jaume.
0: Fermín.
4: Xavi.
0: Gordon.
4: Gerard.
0: Fermín.
4: Xavi Espar. 3 punts. Marc.
1: Pedri.
4: Marta.
6: Xavi Espart.
4: Clara.
6: Espart.
4: Joan Lluís.
2: Espart també.
4: Jaume.
0: Pedri.
4: Xavi.
0: Lamine Yamal.
4: Gerard.
0: Rafinha.
4: Lamine Yamal. 5 punts. Marc.
1: Rafinha.
4: Marta.
6: Rafinha.
4: Clara.
6: Pedri.
4: Joan Lluís.
2: Rafinha.
4: Jaume.
0: Rafinha.
4: Xavi.
0: Fermín.
4: Gerard.
0: Pedri.
4: Rafinha.
0: Sí, és repartidet, però tercera posició per Xavi Espar amb 10 punts, segona per Pedri amb 17, i el millor del partit, 3 partits que hem fet el Barça jugar a RAC1, el Gamper i dos oficials, 3 partits en el millor del partit, Rafinha.
14: I en el partit de posar benzina, qui és el millor? Meroil. Amb varietat i qualitat dels seus carburants, 5 punts per Meroil. En preus per estalviar sempre i targetes amb descomptes directes, 5 punts per Meroil. Amb les benzineres Meroil, sempre guanyes.
4: Doncs Rafinha, 3 de 3, com diu el Jaume, i en dos, el Gamper també va fer de nou, no? Va jugar Hamza, no? D'inici, com a mínim.
0: Sí, sí.
4: O sigui que els dos partits oficials fent de nou i hem considerat que ha estat el millor del partit. No sé a qui li ha donat la lliga avui a... Això que fan també del millor del partit. Ho heu vist a la tele, no?
0: No. Aquí atès el micròfon és Rodri, però en aquest cas jo crec que no per haver estat a l'MVP.
15: Sí, i a la televisió em sembla que DAZN votaven els espectadors i em sembla que, clar, inclòs a Unai Simón, i crec que la gent ha votat a Unai Simón.
1: Ah, clar, també pot
4: que
1: ser.
4: La veritat, és que ha estat, veritat, no, el millor del partit amb diferència.
15: Ha estat un 2-0, però sense Unai era un 5 o 6-0.
4: Sí, sí, totalment, i estic totalment d'acord. Sí, sí. Va, anem ara a passar a la classificació, que per mi ja es podria quedar així, no? Vull dir, com a mínim la part alta, després els altres que facin el que pugui. Mm-hmm.
23: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix aquest espai.
15: Sí, és curiós que en només dues jornades no acostuma a passar, però en només dues jornades el Barça i el Madrid ja ocupen les dues primeres posicions de la classificació. Dic no acostuma a passar, sempre hi ha algun equip també que suma 6 punts i a vegades el Barça o el Madrid se'n deixen en les primeres jornades, però no és el cas d'aquesta temporada. Barça 6 punts. Per què per sobre del Madrid? Perquè el Barça té una diferència de 7 gols, 7 a favor, cap en contra. És l'únic, juntament amb el Betis, que no ha encaixat cap gol en aquestes dues primeres jornades, i en canvi el Madrid té un més 4, amb 6 gols a favor i 2 en contra. Hi ha dos equips més també que han sumat els 6 punts en aquestes dues primeres jornades, el Sevilla i el Betis, que tanquen les places de la Lliga de Campions. Cinquè a la classificació, l'Alavés amb 4... juntament també amb l'Atlètic de Madrid, que en té 4, i l'Osasuna, és el paquet d'equips, amb 4, i amb 3 ja trobem l'Espanyol a la 8a posició. Hi ha algun equip? No, ja no hi ha cap equip que hagi jugat un partit, per tant la classificació a dia d'avui està ordenada i amb tots els equips amb els mateixos partits disputats. Si avui s'acabés la Lliga, baixarien a segona divisió l'Elx, que només ha sumat un punt, i els dos equips que encara no s'han estrenat, la Reial Societat i l'Atlètic Club de Bilbao.
24: IMAGI ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. IMAGI ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preus objecte a finançament. Consulta condicions a IMAGI Motor Ponès, xarxa de concessionaris IMAGI de Catalunya.
4: Molt bé, doncs aquesta classificació que ja té el Barça com a líder. Marc Carmona, hola, bona nit.
25: Bona nit, com esteu?
4: Fa patxoc això o què?
25: Sí, sí, a mi m'ha agradat molt el Barça avui, ha fet moltes coses bé. Sí, tenint en compte que no és que estiguin en pretemporada, però quasi la meitat de la plantilla ve, un segell, un entrenador que té una idea clara, els jugadors que se la creuen, que la posen en pràctica, i com sempre l'esforç innegociable. Sí, m'ha agradat molt el Barça.
4: No tens la sensació, Marc, que amb els tipus de jugadors que ha fitxat el Barça aquest any podem veure minuts d'aquesta profunditat, aquesta verticalitat que li agrada tant a Hansi Flick, però combinat amb molts minuts de possessió, possessió, possessió d'un Barça més, diguem, clàssic?
25: Sí, sí, jo crec que una de les coses que està fent bé el Barça ara és que està fitxant perfils. És a dir, tenim molt clar el que volem jugar, l'entrenador mana, tothom ho sap, l'entrenador té una idea, i es va buscar el jugador aquell que creuen que va millor per la idea de l'entrenador. Per tant, això em sembla un encert. No ha passat sempre això. A vegades hem fitxat jugadors que eren molt bons però que no interpretàvem si ens servien per com volíem jugar, no? I per tant, crec que això ens donarà molt, i crec que també ho canvia una mica tot el tema de Rodri. Tots aquells partits que dèiem, home, sí, el Barça corre molt endavant, però potser ens falta un palet de pausa. A veure, aquest noi té... La pausa és el que la domina més del món, jo crec.
4: Marc Guillén, tu creus que hi pot haver-hi aquesta combinació? Entre... El Barça podria mesclar una mica aquesta verticalitat, aquesta profunditat, però molts minuts de toc, toc, toc, toc.
1: I tant, i tant. És difícil, sens dubte que és difícil, però clar que hi pot ser, i sobretot si els que manen comencen a ser una mica els del mig del camp, i amb això Rodri pot ajudar-hi molt. Pedri ja manava, però de vegades es quedava fònic d'anar parlant i anar cridant de que, sisplau, frenem, frenem, frenem. Ara com a mínim seran dos, entre dos ja parlaran una mica més fort. Sempre penso que perquè hi hagi aquest punt de pausa algun dels davanters també ha d'entendre que s'ha de frenar, i això segurament el que més cridat està a fer-ho és Lamine Yamal, però si tens aquest puntet de esperar, esperar, esperar la que realment sigui correcta, sens dubte que es podria aconseguir amb aquest tresor que, en la línia del que deia el Marc, tenir jugadors del que vol l'entrenador i tenir jugadors per davant que es desmarquin. Amb un equip amb tants bons migcampistes com tindrà el Barça aquest any, amb un Lamine Yamal que és una meravella com a passador, tenir jugadors al davant que es desmarquin una vegada i una altra és el que vol tot jugador, tot equip, i el necessari per jugar bé futbol. I els ingredients els tens. Ara es tractarà de combinar-los bé i que realment, doncs, això, els del mig del camp puguin marcar una mica el tempo perquè això no embogeixi, no?
4: Pol Ballús, bona nit.
3: Bona nit.
4: Amb què et quedes del que hem vist avui?
3: Em quedo amb un equip que el veig molt viu, que m'agrada molt com juga. Jo el tema de... Sé que hem de portar un nou, però el tema de jugar amb Rafinha a mi m'agrada molt. Penso que és una amenaça que és molt, molt interessant. Penso que Gordon, que és un dels noms que dubtàvem com encaixaria, com no, m'està encantant. I veig un Barça... El veig bé, el veig bé. Veig un equip viu i que té ganes, una mica, doncs, d'aquesta temporada.
4: Marc, Carmona, aquesta idea de Flick ara de jugar sense nou, diguem-ho així, o amb un fals nou, o com vulguis dir, no? Avui hem vist aparèixer Rafinha, però en alguns moments hem vist aparèixer Gordon, Adeyemi en els minuts que ha tingut, també ha aparegut en zona de rematada. Et sembla interessant, això? T'agrada aquest plantejament que ha fet la direcció esportiva i l'entrenador de dir o podem portar un davanter que clarament ens milloraria o millor ens ho fem amb els que tenim?
25: Sí, sí que m'agrada, Pou, m'agrada molt. I ara potser em contradiré una mica. Venim de veure un mundial en el que la selecció que ha guanyat jugava sense nou, i venim de dos anys de Champions en les que l'equip que ha guanyat la Champions ha guanyat sense nou. Per tant, ara semblarà, el que et diré, diràs, home, però m'acabes de dir una cosa. Jo, en una plantilla com la del Barça, penso que Jo, si fos l'entrenador, crec que seria més complerta si tinguéssim, no sé si un nou o un golejador, que no sé si és el mateix, perquè crec que mentre el Barça tingui espais per atacar, Rafinha, Gordon, Adeyemi, Fermín, Olmo, això ho faran molt bé i faran gols, però aquells partits en els que els contraris potser ens juguin amb 5 defenses, amb blocs baixos, 5-4-1, que hi ha pocs espais, allà potser hi haurà algun dia que direm, ostres, doncs aquí potser avui ens faria falta aquell jugador que després d'una rebutjada del porter està ben posat i la fot a dintre, o que, saps? Llavors, jo crec que la plantilla del Barça seria més completa si tingués aquest perfil de jugador que ara no té. Es pot guanyar, evidentment, ho hem vist al Mundial i a les dues Champions anteriors. Si parlem de plantilla completa, de poder afrontar tots els escenaris, jo penso que seria més completa la plantilla del Barça si tingués aquesta figura.
3: Coincideixo 100%, i a més penso que està molt bé que ho digui en Marc, perquè veig a venir que hi haurà dies que ho trobarem a faltar, això, i que ens costarà, i que serà un partit diferent, i que voldrem aquesta presència més focal a dalt. Vull dir que hi estic completament d'acord. però a mi personalment els equips en fals 9 m'han agradat sempre més. Penso que es juga millor a futbol, el tema és que el Barça molts cops, a banda de jugar bé, també has de guanyar. Hi ha dies que no pots jugar tan bé i que has de guanyar. Penso que hi haurà dies que ho trobarem a faltar, però el joc està sent molt, molt bo per mi.
4: I els nous sembla que ho hagin entès de seguida, no?
3: Sí, jo, a més, tinc la sensació i la convicció i el que sento és que a Rafinha li agrada, fins i tot jugar aquí. Vull dir que veu bé, el tema de jugar de nou, que tot el que se li demana, el tema pressionar, el tema aquest que pugui baixar, venir a rebre, veure-les venir, és un tema que li agrada i se'l veu convençut. Llavors, el que m'agrada molt, he mencionat a Gordon abans també, però em consta també que és un jugador que està entenent els processos dins del vestidor, que entrant bé amb tots els jugadors, entenent què ha de fer, què no ha de fer, i els companys veuen que és un tipus que entén el joc. Llavors, amb tots aquests ingredients, a mi em fa ser optimista una mica, no només amb el sistema, sinó amb les decisions que s'han pres de dalt. Mm.
4: Marc, tu que has estat molts anys treballant al club, què fa el club que ara apareix aquest Xavi Aspar? O sigui, és que és una mina d'or, això del planter del Barça, no?
6: Home, Pau, jo crec que això hi ha estat sempre. A vegades perquè hi ha hagut entrenadors que s'ho han cregut més, o a vegades per necessitat hem tingut que tirar de jugadors de baix, però jo crec que això hi ha sigut sempre. Crec que això és un dels grans tresors d'aquesta casa. Hi ha molta gent que fa molts anys que treballa aquí, hi ha gent que va sortint i van entrant, però hi ha una manera de fer des de fa molts anys que construeix uns jugadors d'una determinada manera d'entendre el futbol, de veure el futbol, de com jugar, aquests jocs de posició que fan tantes i tantes vegades des de la 20 fins al Barça Atlètic, fins al primer equip, al final això acaba generant un jugador que juguen molt bé entre línies. Els jugadors del mig camp, per mi, si volem jugar el que crec que tots volem jugar, crec que haurien de ser gairebé sempre el 80% de la casa. És evident que després pues tots els del departament d'analistes diuen, home, hi ha un tio que es diu Pedri que s'adapta, pues vine, cap aquí, no? Però crec que, sobretot a mig camp, crec que som capaços de generar un tipus de jugadors que, per lo que volem jugar, jo crec que no n'hi han gaires més arreu del món.
4: Apunta molt bones maneres, aquest Xavi Aspar.
3: Molt, molt, molt. Fa goig veure'l jugar, perquè és que un jugador que ho entén tot tan bé, que es fica per on s'ha de posar, que no li fa res anar per dins, anar per fora, jugar perfil esquerre, perfil dret, és un abús. A mi em sembla un abús tenir una fàbrica que et surtin nanos així, sincerament ho dic. Perquè, a més, també tinc la sensació que, tal i com el que he vist a Flick aquests dos partits, que surt amb tres a darrere, que li agrada tenir el carril que tiri una mica, però que hi ha moments que s'ha de ficar per dins, és que t'ho fa a la perfecció, i et pot aportar a les dues àrees. Penso que, i sí, sé que s'ha parlat per aquí, anar cap endarrere tindrà un repte quan es trobin segons quins, amb quins extrems i amb segons quins partits, però tornem al mateix, que el Barça també és un equip de sistema i que ataca i defensa en conjunt, i quan jugues així, tenir jugadors com Xavi Aspar només et suma.
4: Molt bé. Ràpidament, Marc, què t'ha semblat el sorteig de la Champions, el recorregut del Barça?
6: Home, és difícil, però ens ho passarem pipa, no?
4: I tant. Sí. Veient home, el Barça jugar així.
6: Hi ha tres rivals més o menys com nosaltres. Bueno, serem tres rivals difícils, però, home, amb moltes ganes de veure'ls. I, bueno, també ganes de veure el Cesc, no?, amb el Como, que també, sí. Doncs, no l'he vist gaire i també tinc moltes ganes de veure'l. I bueno, vull dir, escolta'm, nosaltres la temporada estem començant, anirem a millor. Això no hem de tenir cap dubte. Per tant, escolta, amb respecte, però amb confiança total.
3: El vaig bé, també el vaig bé. Pedres de toc complicades, però penso que també està bé. Una mica jugar contra equips que diguin a quin moment estàs en cada moment de la temporada, penso que està bé i que ens va bé. I quan mirava avui el sorteig, allò estava pensant, hòstia, quin favorit és el Barça? Clar, veig el PSG, l'has de ficar per sobre. El Bayern també te'l ficaria per sobre. Si m'apures l'Arsenal, el pots ficar per allà, però és que ara mateix veig l'equip que qualsevol que se li fiqui davant li competirà. I al final és que això és el que vols. És el que vols.
4: Pol Ballús, gràcies.
3: Un plaer.
4: Fins ara, Marc Carmona.
6: Fins ara, bona nit.
0: Aquesta calor, que no para, que no estàs bé enlloc, ni la platja ni enlloc, però hi ha un refugi, un refugi, sí. Anar de compres, amb un toc diferent, a Roma Coruma, el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, descobreix allà unes ofertes tan refrescants que et deixaran glaçat. Entra i segur que no en sortiràs sense el teu nou Mazda. Recorda-ho, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Coruma.
4: Què diuen els webs del que hem vist avui al Camp Nou?
15: Doncs mira, començo per raco.cat, podeu llegir la crònica de l'Oriol Jové, que titula Victòria estel·lar del Barça contra l'Atlètic Club. Si heu vist el que ha passat a l'inici del partit...
4: Sí, bé, bé, bé, fes un pariser per...
0: Bé, ballera.
15: Sí, però potser no tothom, eh? No tothom l'ha enganxat, Pou?
4: Ja t'entenc.
15: Fes un pariser, però de forma intencionada, perquè... Sí. Hi ha gent que ja a quarts de 12 de la nit a vegades divaga una mica, però vaja.
4: Estem en pretemporada, també,
15: sí,
4: no?
15: Sí, estem en pretemporada. I la calor, que deia el Puig, etcètera, etcètera. Sí. Diari Mundo Deportivo. Diu, el Barça del falso 9 se da un atracón de futbol. L'Esport, Rafinha i Fermín guien el Barça en el estreno azulgrana de Rodri. I si anem cap als diaris editats a Madrid, el Marca assegura el campeón, ja està el primero... Una veritat com un temple, el Barça és primer a la Lliga.
0: És refutable.
15: I el diari ja es fa la mateixa reflexió que fèiem nosaltres també a l'acabar el partit. Si no és por Unai i 3 punts suspensius.
0: Pel teu jo de cada dia, pel teu jo aventurer, pel teu jo que no para mai, per cadascuna de les teves facetes, hi ha un Volvo XC40 i ara des de 31.900 euros. Sí, sí, 31.900 euros. Consulten les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
4: Marc, tu que ets un tio fred i tranquil, però avui t'he vist en alguns moments embalat, eh? És que això té molt bona pinta, eh?
8: Molt bona pinta, la veritat és que sí, sí, sí. I jo també he tingut aquesta sensació de dir, bueno, frena una mica, que això és la segona jornada, però la sensació és immillorable i, a més, és que ens agrada molt veure l'equip jugant així. Ara el debat és aquest, tindrem prou gol o no? No ho sé, no sé si tindrem al final aquell gol que necessites per arribar a guanyar la Champions, però és que ara sí que veus un equip que realment està preparat per guanyar la Champions. Jo crec que, sobretot en els partits gruixuts, un jugador com Rodri et sumarà moltíssim. Avui, entre cometes, no el necessitaves, però els partits importants marcarà la diferència. I ho tens, ja tens un equip que està llest per fer-ho i que ho ha de fer, si no és aquesta, la següent, i si no l'altra, però ho ha de fer perquè se't dona ja tots els al·licients. Per tant, aviam si ho aconseguim, serà apassionant.
0: Sobre Rodri, Pau, deixa'm donar una dada que comentaves. Tinc la sensació que ha tocat moltes pilotes, que ha fet moltes passades, que quedi clar que no ho dic en sentit despectiu per Marc Bernal, però és que Marc Bernal ha jugat avui en la mateixa posició que Rodri. Simplement faig la comparació. Bernal en 63 minuts, 21 passades bones de 25 intentades. Rodri en 27 minuts, 23 passades bones de 26 intentades.
8: També és una mica l'ascendència, eh? Jo he vist unes ganes de passar-li a Rodri, quan veien a Rodri era com a la mínima li donem, perquè clar, té el pes que té, però allò que dèiem de l'aprenentatge també, quan, entre cometes, enteneu-me, tots ho hem vist i hem dit, home, doncs és molt fàcil, no?, el que fa Rodri, per nosaltres és impossible, és evident, però per Bernal, bueno, és assequible, o pot tenir a l'abast. Llavors, veure'l jugar, dir, ostres, mira, ha sortit i ha fet això. Pues jo crec que és una guia collonuda pel Bernal veure'l, no?
9: I tant, i tant. Jo em quedo amb aquesta sensació d'intangible que he tingut avui al camp, de connexió de l'equip amb la grada. No et sé ben bé del perquè i què era diferent respecte a la temporada passada, però la sensació que estem, si les lesions respecten aquest equip, davant d'una temporada que pinta molt bé, que pot ser de les grosses. És a dir, la sensació és una intangible, perquè et dic, el resultat 2-0, si s'han creat moltes ocasions, és evident també, però hi ha una connexió a l'equip i, per exemple, em quedo amb una abraçada quan ha pitat l'àrbitre final del partit entre Joan Garcia, Cubarsí i Gerard Martín, com si fos una semifinal de Champions, que m'he quedat absolutament garratibat, perquè hi havia o sigui, una expressivitat en aquella abraçada de dos tios que venen de guanyar un Mundial de Futbol, ni més ni menys. Vull dir que ja et demostra la gana que tenen aquests jugadors, com de fer endollats estan a 27 d'agost, i que aquest any jo tinc la sensació que la plantilla és bastant més llarga que els últims anys, que a sobre el que està sortint per baix és d'un nivell que tira la porta a terra com Xavi Espart, i tot això em fa pensar que, almenys aquesta temporada, divertir-nos, ens divertirem moltíssim.
0: Sí, ens divertirem nosaltres, i jo també em quedo amb la sensació avui que ells s'han divertit molt, sí, que els futbolistes s'ho han passat pipa, es transmet, i això per mi és un molt bon senyal. I després, sobre el tema del gol i el nou, estava pensant, i en Marc, el PSG el té molt, molt més vist que servidora, però també tinc la sensació que el PSG campió d'Europa sense nou també moltes vegades ha de crear moltes oportunitats per guanyar, però és que acaba guanyant segurament per acumulació, perquè en crea moltes, no? I avui el Barça doncs, també ho ha fet. Per tant, el que segurament hem de valorar més és que sigui capaç de crear tantes oportunitats al Barça.
7: Sí, sí. I després un altre tema per afegir, no em vull fer pesada perquè ho deia abans als instants finals del partit, no? Però el que transmet l'equip a nivell de sensacions contrasta moltíssim amb el que vivíem la temporada passada, a l'inici de temporada, en què els tres primers partits del Barça van anar acompanyats de tres tocs d'atenció públics de Hansi Flick, amb aquella frase que va fer fortuna d'Egos Kill Success, i que realment va acompanyar l'equip tota la temporada, no? L'inici d'aquesta temporada, almenys després dels dos primers partits, realment el que desprèn l'equip són sensacions completament diferents, i la gestualitat de Hansi Flick a la gespa avui

0: 80 quilos per Gordon, però que ens han tornat bojos, i ho entens. I dius, ah, d'acord, entenc quin pla té al cap aquest equip i aquest entrenador.
1: Són molt millors amb l'estil de Flick. És a dir, Gordon i Adeyemi ja són bons jugadors, però... Mm-hmm. La sensació que tinc, veient-lo jugar aquí al Barça, és que encara són millors, igual que Rafinha, per exemple, que el veus jugar amb el Brasil i dius, sí, és un bon futbolista, però, en canvi, amb el Barça de Flick, és acollonant. És un jugador que pot optar a la pilota d'or perfectament perquè pels números que fa, per la implicació que té, per el caràcter que té. I sí, jo em quedo amb que avui, per exemple, Rafinha de nou, Xavi Aspar, Gordon, entra també Adeyemi. El Barça ha canviat una mica la plantilla. Entre l'entrada de Rodri no s'ha notat. L'equip sembla com que ja funciona com si fos una màquina, no?, engraçada, i això no és normal. Però està tot tan marcat i crec que l'entrenador té tan clares les idees que és igual.
2: Jo per posar-hi un petit però, que estem tots molt eufòrics...
0: Frena'ns.
2: No. Sí. Jo no em preocupa tant lo de davant, perquè en la línia del que deia el Jaume i el PSG, si jugues bé i jugues molt bé i ets dominador i ho controles, el gol acaba sortint i acaba caient. Però jo el meu dubte, i m'estranya, que no es parli d'un defensa corrector, fort, ràpid, que en aquell moment en el que el partit no el tens controlat, no t'ha anat bé, t'has d'obrir massa, el rival té una bala fora de sèrie, etc. No tenim aquell jugador, aquell marcador, que en línia PSG pues, té Nuno Mendes, o té Pacho, o fins i tot Hakimi segurament, perquè té una cama enorme, doncs que te'l puguin aturar. El Barça haurà de jugar i haurà de ser molt, molt pulcre. Haurà d'estar molt, molt juntet, perquè Cubarsí és enorme, Eric ens encanta, i Gerard Martín s'entén de meravella amb la resta. Però solets, ells solets a la cursa, els hi costarà en alguns escenaris. I això, bé, es pot compensar, sens dubte que es pot compensar, jugant molt amb control, i alguna mancança has de tenir, no pot ser perfecta. Però que m'estranya que no se'n parli gens d'això o no es busqui gens un defensa d'aquest estil.
3: En el control ajudarà Rodri, que ha parlat al final del partit a Dazón La Liga.
4: Rodri, bueno, supongo que con este recibimiento sobran las palabras. Te has puesto aquí, todo el mundo cantándote, todo el mundo gritándote. ¿Cómo has sentido? ¿Cómo te sientes?
5: Bueno, muy, muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo. Y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
4: ¿Cómo ha sido esa entrada al campo con todo el mundo aplaudiéndote? Te decía, cada balón que tocabas, cada duelo que ganabas, ese ánimo. Y también, ¿cómo has vivido todo ese proceso desde que decides que vas a llegar al Barça?
5: Bueno, evidentemente ha sido un verano largo, quizás más largo de lo normal, y bueno, tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar y nada, a trabajar, ahora toca trabajar.
4: Rodri, me acuerdo yo ahora de ese Lamine sigue trabajando, hermano, hoy, partidazo de Lamine Yamal, no llegaba ese gol, un poco de frustración en sus caras, no hace falta ya ni decirle nada más, ¿no, a Lamine?
5: No, impresionante, venía de un momento en el que a lo mejor estaba un poco más cabizbajo, le hemos intentado levantar y hoy se ha visto la mejor versión de Lamine. Aunque no haya podido marcar, y feliz, porque al final es lo que necesitamos de él, ese trabajo, esa constancia, los goles llegarán porque el talento está.
4: A la suerte, Rodri.
5: Muchas gracias.
3: Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou mode nou superhíbrid endollable, un SUV que juga en una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny, potència, eficiència i disseny en un sol cotxe, i ara el pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda Jaeco M Automoció a Barcelona, Mataró i Girona.
6: Molt bé, Jaume, et quedes amb alguna cosa més del que has vist avui al Camp Nou?
3: Doncs mira, ara estava mirant, remenant alguna dada. El Barça encadena dues porteries a zero en aquest inici de Lliga, i això vol dir que és a una porteria a zero del rècord de la temporada passada a la Lliga. El Barça, la temporada passada a la Lliga, com a molt, va encadenar tres porteries a zero. Per tant, em sembla un molt bon senyal. De fet, aquest inici d'aquesta temporada... 7 gols o més a favor i cap en contra, només ha passat 4 vegades en tota la història del Barça. 1984, 2013, 2020 i aquesta el 2026. En els dos primers casos, el Barça, en el primer cas el Barça va ser campió, que és l'any de Benevol,

0: En els altres dos diria que no, perquè és la del Tata Martino el 2013 i el 2020 la de Ronald Koeman. Que el Barça de Flick ha sigut líder, aquesta és de Mr. Chip, m'ha cridat l'atenció, el Barça de Flick ha sigut líder, ara que ho torna a ser, líder de la Lliga en 58 de les 78 jornades possibles, és a dir, un 74% de les jornades. I en refresco alguna que hem comentat a l'inici, que segueix vigent, aquesta ratxa del Barça contra l'Atlètic Club, perdó, són 22 victòries, 3 empats en els últims 25 partits de Lliga contra els Lleons, 20 victòries com a local a la Lliga del Barça des de l'agost del 2025. Això li afegim 31 partits consecutius marcant com a local a la Lliga des del desembre del 2024. I el Barça té un rècord històric a la Lliga, un nou rècord històric. 37 jornades sense empatar. L'últim empat va ser a l'agost del 2025, l'any passat a Vallecas, i des de llavors el Barça suma 37 jornades de Lliga sense cap empat.
1: És avorrit empatar. Ara imagineu-vos aquests gols d'avui sense gent celebrant-lo. O un derbi amb les graderies buides. Sense les persones no té cap sentit. Per això, perquè visquis el partit amb la teva gent, a Orange tens tot el futbol, tota la Lliga i tota la Champions. Truca al 1414 o entra a orange.es. Orange és aquí.
2: Marta, hola.
3: Hola, hola.
2: Ja ha parlat a l'entrenador de l'Atlètic Club?
3: No, encara no.
4: Què dius ara?
2: Què dius ara?
4: Ostres.
3: Sí,
2: vinga,
3: sí, de
2: doncs fem l'operó de RAC1 i jo crec que pinta que escoltarem Hansi Flick ja en temps del t'ho diràs.
5: L'operó de RAC1.
2: Joan García.
1: Sense el qual, 0-0, dos clean sheets en les dues primeres jornades. Avui un pal i una bona sortida de l'àrea per evitar el gol dels bilbaïns.
2: Eric.
1: Intel·ligent. És el que fa que sempre estigui on toca, que gairebé sempre triï la bona opció i arribi al tall en el moment adequat. La solvència amb la pilota als peus ja fa molt temps que la donem per descomptada.
2: Coversim.
1: Afamat. Tenia ganes de ser titular després d'una pretemporada dosificat i, mare meva, quin partit. La sortida de pilota espectacular i defensivament cada any que passa és millor. Comença a pullulejar, això sí, amb els cops a la cara quan que rep cada 2x3.
2: Gerard Martín.
1: Aplaudit pel seu entrenador, que és el més important de tots els que et poden aplaudir en un camp. Atent al tall, només una errada seva ha obligat Xavi Espart a veure una targeta groga. Maldinejant amb estil.
2: Xavi Espart.
1: Graduat, amb dorsal del primer equip i vist el que hem vist amb tot mereixement. Sap què ha de fer i on ha de ser en cada moment i tot ho fa amb molta naturalitat. Benvingut.
2: Bernal.
1: Elegant, entén la pressió de manera excel·lent, sempre mira endavant i amb el cap aixecat, i avui ho ha tornat a demostrar amb una gran passada a la Lamine Yamal.
2: Pedri.
1: Sobrat, avui ja sí titular i una masterclass del canari de control i de trobar el moment precís per fer la passada definitiva, com la del gol de Rafinha. Un luxe.
2: Fermín.
1: Premiat, la insistència ha acabat amb gol, atent, aprofitant el regal de Laport. Abans, Unai Simón li havia tret dues rematades, especialment fi, inspirat amb el primer control orientat.
2: Lamine Yamal.
1: Unai. I un ull, això ha estat el seu partit. Per culpa del porter, cap rematada ha acabat amb gol. Dues grans aturades i un travesser. Ens ha regalat, entre altres coses, un gran túnel i una gran passada a Adeyemi.
2: Rafinha.
1: Killer és el nou i s'ho ha cregut. Pichichi de l'equip i de la Lliga. Avui gran dribbling sobre Unai per fer el primer del Barça. Abans, una gran rematada de cap al pal amb centrada d'Espart.
2: Gordon.
1: Estimat, primera ovació de gala per l'Antoni en el moment del canvi. Treball incansable en la pressió, oferint diagonals constantment. Bon entès amb Xavi Espart, centrades perilloses i no ha donat mai cap pilota per perduda.
2: Hansi Flick ha fet els 5 canvis. També han jugat Rodri.
1: Culé, ho és ara que porta la samarreta del Barça i sembla que sigui jugador del Barça des de fa una dècada. Veient la mitja hora d'avui, s'entén que hagi escollit el club blaugrana. Ho fa molt fàcil.
2: Olmo.
1: Mòbil, en aquesta posició de nou, ha sabut trobar l'espai per rebre pilotes i ha sortit les bandes per generar perill.
2: Koundé.
1: Refresc, de moment és el seu paper en aquest inici de temporada, quan Eric ja treu el fetge per la boca, Jules al camp.
2: Adeyemi.
1: Endollat, sortint des de la banqueta, s'apunta a una pseudoassistència a Fermín en el 2-0 i un quasi gol amb centrada de Lamine Yamal que li ha tret Unai Simón.
2: Cancelo.
1: Sense valoració.
2: Hansi Flick.
1: Director, i quan el de la batuta veu que tothom toca la nota que toca i la banda fina fa cara de satisfet a la banda, i amb una aposta seva, Xavi Espart completant els 90 minuts. Si en Hansi diu que sense un nou tirarem endavant i el Barça farà una gran temporada, ens ho creurem.
2: Molt bé, doncs 12:45 de la nit. Anem a repartir una mica d'alegria i ja donem el relleu al Tu diràs amb l'Aleix Pariser i companyia.
1: Som entre tots els que heu participat amb l'etiqueta RAC1, Foli Molló, mai innocent, del Barça juga a RAC1, la màquina que pensa, un lot de productes bataller l'únic en joc, com sempre, com cada dia, que s'emporta l'Eduard Sant, @Eduard_Sant, a la X, l'usuari que té premi.
4: Mira, parlant de Sant, a Sant Boi, a 45 lligat, marques a 10 minuts de Barcelona per trobar el cotxe que busques, o una nova moto també, motor de mobilitat sostenible, Sant Boi. Si vols tenir totes les ofertes, vés a Sant Boi i estrenes cotxe nou.
2: Molt bé. Dilluns a 9:45, Barça-Rayo, i clar, ve de gust.
6: Molt.
2: Sí, no? Perquè però veus el Barça així, dius, sí, ve de gust, no? Veure més futbol d'aquest nivell. Quin privilegi, tu. Companys, fins dilluns, que vagi molt bé.
6: Fins dilluns.
2: Adéu. Adéu. Adéu. Oients, moltíssimes gràcies per ser-hi una nit més. Ens retrobem dilluns al partit de 9:45, una hora abans a la sintonia de RAC1. Quatre anuncis i el Tu diràs amb l'Aleix Pariser i companyia. I Hansi Flick l'escoltarem amb calma amb l'Aleix. Que vagi molt bé, bona nit.
5: RAC1. Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar. Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
7: Escolta, navega, descarrega, informa't.
5: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. El Barça juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
7: a RAC1.cat.
5: El portal de RAC1.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 40 minuts, continua la ràdio esportiva RAC1, ara amb la tertúlia del Tu diràs, després d'aquest Barça 2, Atlètic de Bilbao 0.
2: Rafinha, que és una meravella. Rafinha dribla el porter. Rafinha, gol!
3: De Yemi encara, continua De Yemi, la centrada De Yemi, era per Fermín, i un mal refús, Fermín, gol!
2: De la fe, de l'oportunisme, de ser-hi, d'aprofitar una errada garrafal del rival! Aparició de De Yemi per l'esquerra, la centrada semblava còmoda per la Port, que no...
1: Així ha narrat el Pou, els dos gols del Barça. Han estat dos, però podria haver estat un altre cop una golejada, com vam veure en la primera jornada del Martínez Valero, perquè el Barça ha generat un munt d'ocasions i sort d'Unai Simón, que ha fet un partidàs i que ha salvat de l'Atlètic Club de rebre un cabàs de gols. Un Barça que va, de moment, a velocitat de creuer, i que té una bona pinta espectacular en aquest inici de temporada. Juguen de memòria, pressionen com ningú, tenen el control de la pilota, si no la tenen és un equip ordenat, sòlid, té un fons d'armari a la banqueta de molta qualitat. La veritat és que fa patxoca, de moment, l'estrena de la tercera temporada de Flick amb aquest Barça. Amb Rafinha fent un altre cop un magnífic partit de davanter centre i sumant un altre golet a la Lliga, ja en són tres, i és pichichi, amb Mbappé i amb Fermín, que avui també ha fet el seu tercer gol a la Lliga, aprofitant un regal de la defensa bilbaïna al tram final. Ha estat el gol de la tranquil·litat, el 2-0. M'ha agradat molt Xavi Aspar, ara en parlarem, al lateral esquerre. Hem vist Pedri ja al seu nivell, ovacionat pel Camp Nou. Gordon ha estat molt bé d'extrema esquerra, també s'ha endut una bona ovació avui de l'estadi, i ara mateix sembla que l'anglès està un pèl per davant de De Yemi en aquest extrem esquerre. I per arrodonir-ho, ha debutat Rodri. Aquest sí que s'ha endut una ovació d'aquelles d'època, quan ha entrat al terreny de joc a la segona meitat, i ha demostrat, amb mitja horeta al camp, Rodri, que sap a què juga el Barça, que encaixa a la perfecció i que sembla que ho hagi fet tota la vida, això de jugar al Camp Nou. Quin gran fitxatge ha fet el Barça, el de Rodri. I a més s'ha viscut una jornada reivindicativa amb un Camp Nou ple d'estelades per donar suport al nano atonyinat per la policia espanyola, Martínez Valero, i també per reclamar que un símbol com l'estelada doncs es pugui exhibir lliurement. Llibertat d'expressió amb l'estelada. Avui al Camp Nou s'ha fet sentir arreu. I no hi ha hagut homenatge als campions del món, com ja us vam avançar dimarts a RAC1. Per tant, una nit rodona, el Barça, que comença la Lliga amb un 6-6, líder, 7 gols a favor i cap en contra. I està empatat amb el Madrid, el Sevilla i el Betis, però per la baraix el Barça ja és primer de la classificació després de dues jornades. I dilluns torna a jugar a casa, contra el Rayo Vallecano, al Camp Nou, a 4:15 de la nit. Dilluns començarà el partit mitja hora més tard del que ha començat avui. És un dijous farcit de notícies, estem pendents que aparegui Hansi Flick a la sala de premsa, i a més hem viscut el sorteig de la Champions. Ara repassem quins equips li han tocat al Barça, però s'ha viscut un capítol més a Monte Carlo del cas Julián, amb declaracions incendiàries de Gilmarín contra el Barça, assegurant que mai vendran Julián al conjunt blaugrana. Ha dit això a Movistar.
4: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad.
1: Unes paraules per mi lamentables, fora de lloc, pixant fora de test Gilmarín, perquè no tenen res a veure amb la realitat del que ha passat, com a mínim des del meu punt de vista. Un futbolista vol marxar d'un club, els hi comunica que vol marxar d'aquest club, ha passat tantes i tantes vegades al món del futbol, que un jugador no està a gust en un club i força la màquina per marxar. El Barça sap que el jugador vol venir al Camp Nou i el que fa és parlar amb el jugador i el seu entorn i presentar-li una oferta a l'Atlético de Madrid. Aquí no hi ha ni falta de respecte, ni mala praxis, ni res de res. Ha passat tota la vida al món del futbol. No és ni la primera ni l'última vegada que passarà això al món del futbol. L'Atlético de Madrid s'ha enrocat i a partir d'aquí crec que han perdut el nord. Unes declaracions de Gilmarín que ha respost per mi de forma impecable, Rafa Juste, que era el representant del Barça al sorteig de la Champions a Mónaco.
5: Declaraciones que me parecen totalmente no fuera de tono. Es faltar a la educación, faltar al respeto. Nuestro presidente, nuestro director técnico, nuestro departamento deportivo, todo el club, es un ejemplo de trabajo, de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años. Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que, viniendo precisamente de Miguel Ángel Gil, no las entiendo en absoluto. Pero decirle que desde aquí ni las comparto y que, por supuesto, me indignan.
1: Bravo per la resposta elegant i contundent també de Rafa Juste. Ara en parlarem, del cas Julián, del sorteig de la Champions. El Barça li ha tocat al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como de Cesc Fàbregas a casa. City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou. I haurà d'anar als camps del Paris Saint-Germain. Déu-n'hi-do aquest partit al Parc dels Prínceps, amb Ferran Torres, Luis Enrique... a més sent el vigent campió en les dues últimes Champions. També haurà d'anar al camp de l'Sporting de Portugal, del Galatasaray i del Saba de Bakú, de l'Azerbaidjan. Ahir feien broma, el Barça juga a Bakú. Doncs sí, el Barça jugarà a Bakú al camp del Saba, que és una de les novetats en aquesta edició de la Champions. No havia jugat mai fins ara a la Lliga de Campions. Més tard també comentarem el sorteig i, insisteixo, aquest nou capítol en el cas Julián. Ara ens centrarem, però, en la victòria contra l'Atlètic de Bilbao, que fa que el Barça ja sigui líder després de dues jornades. Avui, aquí a la taula de l'estudi de RAC1, amb el Javi Muñoz, company de Movistar. Hola, Javi.
6: Què tal? Molt bona nit.
1: Què tal? Bona nit. I amb el Bojan Krkić. Hola, Bojan.
7: Què tal? Bona nit. Molt bé.
1: Bojan Krkić, pare.
7: Pare, sí.
1: Perquè,
7: senyor.
1: Que podria venir el fill perfectament a parlar de futbol, però de moment treballa al club, al costat de Deco.
6: Està prou enfeinat,
1: sí,
6: em sembla.
1: Sí. I el pare té més experiència i opinarà millor de tot el que ha passat. De fet, mira, deixa'm anunciar-ho ja. Sí. Demà ho explicarem, perquè demà anem a Valls a presentar la nova temporada de RAC1 de ràdio, que comença dilluns. Dilluns comença una nova temporada de ràdio amb el Basté, el Clapés, els Oscars, el Giró, la Ballonesta, el Bundó, servidor de vostès, no? Que jo ja estic... Els esports comencem abans, però bé, dilluns oficialment comença la temporada. I demà fem una presentació amb un programa especial al Centre Municipal Cultural de Valls. Demà anunciarem que Bojan Krkić para... És un dels grans fitxatges d'aquest any, el tu diràs, per les tertúlies de Champions. Els dies que el Barça jugui Champions, vindràs aquí a l'estudi i comentarem una mica doncs, els partits europeus del Barça. Molt content, gràcies per acceptar la proposta.
7: Jo encantat, a més m'encanta, Aleix, i agraeixo de la confiança que me doneu.
1: Un tastet, què t'ha semblat el sorteig? Creus que el Barça podrà sumar molts punts i estar al top 8?
7: Jo estic content, Estic content, esperançador i... A veure, el que queda clar en tots els partits, Barça dominarà. Cada partit dependerà d'efectivitat.
1: L'únic partit gros, PSG, no? Aquest del Palau dels Prínceps.
7: Sí, a cas de PSG, però les guanyarem, les tornarem el que no s'han fet a Camp Nou.
1: Després ho comentem, que farem passar el Molló i trucarem a l'Àlex Pintanel, que avui ha estat l'enviat especial de RAC1 al Fòrum Grimaldi, a Mònaco, a Monte Carlo. Ara anem al partit. Tenim a la Marta Ramon a la sala de premsa pendent de si arriba Hansi Flick. De moment, Marta, no apareix el tècnic, no?
8: De moment no. De moment està parlant el tècnic de l'Atlètic Club, parlant de la seva excel·lent relació amb Hansi Flick.
1: Perfecte. Doncs ens avises quan apareixi Hansi Flick i sentirem, evidentment, la roda de premsa del tècnic del Barça. Hem sentit ja Rafinha, que ha estat un dels millors del partit, en general, com ara jo deia, Javi Bojan. Molt bé aquest Barça, no?, de moment. Sí. Mostrant coses molt interessants.
7: Molt bones sensacions. Ja, pretemporada ja han avisat, el fitxatge ja són dos partits de la Lliga, ja es veu que estan superintegrats. Com a jugadors no hi ha dubte, però ja s'han integrat com a persones en el vestuari, ja se nota dins del camp aquesta col·laboració, aquesta solidaritat entre els jugadors, que és clau en sistema FIC i clau en vestuari de Barça.
6: De fet, a mi em feia la sensació mirant el partit, que excepte per una qüestió física, que sí que els últims minuts de partit ja veus que hi ha jugadors que van més justets, per la resta no semblava el segon partit de la Lliga, no semblava un partit gairebé de final de pretemporada, perquè a nivell futbolístic l'equip ja comença a rutllar com hauria de rutllar el mes de novembre, desembre, gener... Crec que Flick ha anat trobant perfils que són molt diferents, que són molt complementaris entre ells, que li ofereixen moltes alternatives i de molta qualitat. Provi el que provi, els canvis que fa durant el partit de posició de jugadors, els que entren des de la banqueta, els que estan al camp, poden complir diferents rols i tots ho fan aportant molta qualitat individual i després, col·lectivament, Bojan, tenint perfils molt complementaris que fan que el joc del Barça sigui molt ric. I a mi m'ha sorprès sobretot això, que el partit ha estat molt, molt seriós per tractar-se d'un partit del mes d'agost.
7: és la polivalència. És a dir, Gordon te juga a l'esquerra, en punta, amb més, una mica més dificultats per la dreta, perquè no és el seu. L'Adeyemi te juga a totes tres posicions, Rafinha ja te juga a totes tres posicions, i aquesta és l'evolució en el futbol que estem avui en dia, i perfectament Barça s'està adaptant en això.
1: Ha acabat Terzic a la sala de premsa i és a punt d'aparèixer Hansi Flick, Marta.
8: Sí, de fet, els veiem aquí de lluny a la porta, comentant una mica la jugada, i ara entra ja Hansi Flick a la sala de premsa de l'auditori, després dels elogis de Terzic cap a la figura de Hansi Flick, a qui ha descrit com un excel·lent entrenador, i creu, diu Terzic, que el Barça ja es pot preparar per una temporada impressionant. Hansi Flick s'asseu ara a la cadira i començarà aquesta roda de premsa postpartit.
1: Doncs anem a sentir-lo. En directe, tu diràs.
9: Indica el nom i el mitjà. Comencem per aquí, Mireia.
10: Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Han passat només 4 dies entre el partit d'ells i el d'avui, i és veritat que més enllà del resultat, l'equip ha fet un gran pas endavant pel que fa en el joc. Què creus que heu aconseguit millorar només en aquests 4 dies? Gràcies.
11: For me the most important thing
12: I think,
11: I said it often, it's the training. So because the quality in the training is
12: increïble, és molt bona, molt bona. I això és el que necessitem, és el que necessitem cada dia a l'entrenament, quan fem partidets, rondos, passades, l'important és la qualitat. I la veritat és que el que veig és molt bo. I també això es veu al terreny de joc. Podem millorar algunes situacions on podem jugar millor, mantenir més la pilota i no jugar de manera tan directa al davant, perquè, clar, si perds la pilota has de córrer cap enrere contra un equip com l'Athletic Club, que té jugadors molt ràpids i té uns davanters molt bons. Això no és necessari. Clar, hem de millorar en això. Però estic molt content amb el que he vist en els entrenaments i per mi això és clau.
13: Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Estem parlant molt aquests dies de Julián Álvarez, veient que és molt difícil que vingui. Estem veient Rafinha jugant en aquesta posició. Què et sembla fins ara el rendiment de Rafinha? Què li demanes i si ens hem d'acostumar a veure el jugant de nou?
12: Per mi no importa la posició que ocupi en Rafinha. Per mi en Rafinha com a capità ha demostrat un compromís al 100% amb aquest equip i aquest club. I a més l'afició connecta amb ell, ja ho he vist. Per mi és molt bo. I també ara veig alguns jugadors implicats com Eric, Pedri. Tenim molt bon ambient entre el grup i això és necessari per nosaltres. I també hem de tenir cura també dels altres jugadors. Parlem molt de moltes coses i hem de parlar, i jo sempre quan parlo incloc a l'equip perquè ells també puguin decidir. Per mi és important tenir aquestes converses i això és bo.
14: Hola, Hansi. Santi Vallín, director para el larguero de la cadena serie, el que te jugas Barça de ser Cataluña. Déjeme que me salga un poco del partido, porque hoy ha emitido un comunicado del Atlético de Madrid diciendo que no va a negociar con el Barcelona después de las palabras del presidente, pero es que Gil Marín, el máximo el propietario allá del Atlético de Madrid, ha hablado en el sorteo de falta de ética, falta de transparencia, de falsedad y de falta de profesionalidad cuando le han preguntado por el Barcelona y por cómo ha actuado en todo el asunto de Julián Álvarez. ¿Qué le parece esto?
12: No vull parlar d'això. Ja ho he dit altres vegades. No és un jugador nostre i no vull comentar aquesta qüestió. Ara hem guanyat el segon partit consecutiu, estic content i la resta de temes de moment no són el problema meu.
15: Hola, Hans, Elena Condis, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Sé que no quiere hablar de Julián Álvarez, pero claro, es que nos obliga, después de las declaraciones cruzadas en el sorteo entre Gil Marín, Rafa Yuste, defendió el vicepresidente del Barça, que no habéis cruzado ninguna línea roja. ¿Vais a apurar hasta el final para Julián, a pesar de que se ve como un imposible que el Atlético de Madrid diga que no va a negociar, que 0% va a negociar con el Barça?
12: És que no vull parlar del Julián, entesos? I jo no estic implicat en aquestes coses, que quedi clar, el Deco i altres persones fan la seva feina. La meva feina és preparar l'equip bé pels propers partits. Aquesta és la meva tasca i és el que faré. Jo estic concentrat en això i en res més.
16: Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, para Radio Estadio Noche de Onda Cero. No hablamos de Julián, pero sí hablamos de un 9. ¿Usted cree que hoy, si el Barcelona hubiera tenido un 9, habría resuelto más fácil el partido, un hombre gol nato, hubiera resuelto más fácil el partido con la cantidad de oportunidades que han creado? Gracias.
11: Maybe yes, maybe no.
12: Potser sí, potser no, no ho sé. Per mi el més important és que hem creat oportunitats. Sí, hem fallat algunes, però això no significa que en un altre jugador a l'àrea n'hagués anat millor. Per mi hem jugat bé avui, m'ha agradat el que he vist i ja ho he dit abans, tenim potencial, podem millorar. Hem de millorar, però al final hem defensat bé l'última línia, el 6, el 8, Bernal, Pedri ho han fet superbé, estan jugant uns partits molt bons i m'agrada veure això. I en Fermín també tenim diferents opcions. Potser la propera vegada utilitzarem un altre número 9. No sé, ara tenim 4 dies més per entrenar. Ja veurem.
17: Bona nit, mister. Aquí detrás, Josep Capel, de Radio Nacional de España, en directo para Toledo Deportivo. Felicidades por la victoria. Me gustaría hablar de Xavi Espart. Hoy ha vuelto a jugar en el lateral izquierdo y ha vuelto a completar un grandísimo partido. Ya tiene dorsal del primer equipo. Ya el año pasado lo vimos como lo comparaba incluso con Philipp Lahm. ¿Le sorprende la progresión que está llevando el jugador y si lo ve ya incluso como una seria opción para jugar ya y ocupar ese lateral izquierdo, aunque él ha jugado más en el centro del campo o en el lateral derecho, y ponerle las cosas complicadas tanto a Cancelo como a Valde? Gracias.
12: Estic una mica sorprès sobre la seva tranquil·litat, sobre com juga. No sé exactament quants partits porta aquest nivell, però juga molt bé. I no és fàcil. No és fàcil per una persona que juga a aquestes posicions. Avui ha fet un partit fantàstic contra ells també, amb pilota, sense pilota, la seva tècnica. Ja ho sabeu, de jugadors de la Masia. Ell sempre està concentrat tàcticament, té un nivell excel·lent i de moment, no sé, segueix aquest camí. Té més potencial per millorar i estem treballant cada dia amb ell en això.
18: Hola, míster, què tal? Alejandro Segura, Radio Marca. Dos partidos de Liga y ningún gol encajado. ¿Qué le dice este dato?
12: Ja ho he dit abans, crec que hem defensat molt bé. És el segon partit. I han passat moltes coses en les darreres 10 setmanes amb el Mundial, la pretemporada, alguns jugadors que han arribat tard, hem d'estar ben connectats ara. Però de moment el nivell del nostre joc m'agrada, però encara hem de millorar, és normal. Però 6 punts després d'aquests dos partits, això està molt bé.
19: Hola, Hansi. Juan Irigoyen del Diario del País. Hoy debutó Rodri y la afición está como muy ilusionada con que entre, con que juegue. ¿Te sorprende que se haya generado tanto, no sé, tanta emoción, tanta ilusión en la gente?
11: No, everyone no. Is happy that he's playing.
12: Tothom està content que el Rodri jugui per nosaltres, que jugui amb el Barça.
11: The perfect player for us.
12: És el jugador perfecte per nosaltres. És el jugador perfecte per la nostra filosofia, pel nostre estil de joc. És fantàstic. Però Bernal també ha fet un partit fantàstic quan ha estat al terreny de joc.
20: Ja estic content.
21: Sí, bona nit, Hansi, aquí, Pol Bolls, Predi Atlètic. Et volia preguntar per Anthony Gordon, que avui ha debutat com a titular a la Lliga. Bon partit, l'han ovacionat fins i tot i han creat el seu nom des de la grada. Com valora el seu partit i també com veus la seva adaptació dins del grup? Perquè des de fora sembla que està sent molt, molt bona i una mica si ens pot explicar com ho veu des de dins.
11: Yeah,
12: sí, jo he vist el mateix. La seva velocitat, la seva intensitat són molt bones per nosaltres. És exactament el que li demanem. Però acaba d'arribar fa dues setmanes i mitja. I té potencial també. Té potencial per pujar de nivell.
22: Hola, Hansi. Alberto Hernández de Televisión Española. Hoy se ha celebrado también el sorteo de la Champions, ahora que ya ha pasado el partido contra el Athletic. Creo que te podemos preguntar si puedes hacer una valoración de qué te parecen los rivales que os han tocado, con equipos como el Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa. ¿Qué valoración haces?
12: Sí, aquests tres els conec al 100%, el resta no, seré sincer, però jo avui em vull centrar en el partit d'avui i no he pogut veure el sorteig perquè esperes una cosa i després surt una altra. N'he parlat una mica amb alguns entrenadors, però és fantàstic.
11: The Champions League.
12: Jugarem la Champions, això és bo. I per mi el més important és contra qui juguem i com comencem. Aquest és el següent pas.
20: Gràcies, bona nit.
8: S'acaba la roda de premsa de Hansi Flick. Un Hansi Flick satisfet del que ha vist a la gespa, sense cap ganes de parlar del cas Julián Álvarez i, sobretot, posant el focus en el que ha vist de l'equip. Li ha agradat molt. I ara Hansi Flick doncs, marxarà comentant una mica la jugada per aquí a prop. Diu que fa com amb els penals, li preguntaven si no ha vist el sorteig i ara ens puntualitzava que fa com amb els penals, que intenta no estar gaire atent a com van els sortejos de la Champions perquè pot portar mala sort si està massa atent. Ja hem explicat moltes vegades que Hansi Flick té un punt supersticiós també amb els sortejos de la Champions, ja ens ho podem apuntar.
1: Bé, el Martínez Valero no va mirar el 1-0, que el fa Rafinha de penal, i ell no va veure el penal. Va celebrar després el gol, però no va veure el penal. Sí que és així de supersticiós. Molt bé, ja tindrem temps de valorar-lo, o Hansi Flick ja tindrà temps de valorar, evidentment, el sorteig quan vagin apareixent els rivals i quan tinguem el calendari, que això sabrem dissabte al matí migdia, sabrem l'ordre en què jugarà el Barça aquests partits contra City, Aston Villa, Feyenoord i Como a casa, i els de fora, que dèiem que són el PSG, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabà de l'Azerbaidjan. Marta, si no hi ha res més, tanquem línies des del Camp Nou. Gràcies.
8: D'acord, demà entrenament a les 11, que vagi bé, una abraçada.
1: Perfecte, i dilluns al pròxim partit, a quarts de 10, Dilluns començarà mitja hora més tard, a quarts de 10 arrencarà el Barça, Rayo Vallecano, un altre cop al Camp Nou. I ara, com que hi ha molts noms propis del partit d'avui, Boyan i Javi, triarem el professional de la jornada de la mà d'Obramat. Llavors, entre tots, perquè n'hi ha que ho han fet molt bé, heu de triar-me quin està per vosaltres el professional de la jornada, el millor jugador del Barça, el més professional aquesta nit.
6: L'hem de consensuar o cadascú vota
1: el seu? Cadascú pot votar el seu, vinga.
6: Va, jo votaré a Gordon.
1: Sí? T'ha agradat,
6: m'ha agradat, sí. Crec que per ser nou, per ser el seu primer dia al Camp Nou, no sé si ha estat el millor del partit, perquè hi ha hagut jugadors que han estat a molt bon nivell, però em sembla que Gordon tenia una papereta... que almenys tots estàvem expectants a veure com la solucionava i ho ha fet molt bé.
1: La sensació és que li està guanyant una mica la partida a Adeyemi en aquest extrem esquerre?
6: Sí, un grau i mig per davant d'Adeyemi.
1: I tu, amb qui et quedaries com a professional?
7: La veritat que avui no és fàcil d'elegir perquè jugadors s'han jugat en un molt bon nivell. Jo avui me quedaria perquè en moments de dificultat, a mi m'agraden jugadors en moments de dificultats, i el Pau Cubarsí ha estat en moments quan Barça tenia algun baixonet, que eren pocs, però baixonet, És a dir, posar el cap allà on ningú posaria ni peu, que havia dos ocasions, ha fet en diagonal un creuament contra el Nico Williams, després a la dreta amb l'Iñaki, i eren com unes jugades claus de que l'Atlètic no s'avança i no empata. Jo votaré per Cubarsí.
1: Mira, jo no l'hagués dit, perquè, clar, jo et fixes més en... Hòstia, Pedri, l'assistència, quin partit ha fet, Rafinha... Però, clar, tu tens aquesta visió, potser, també de dir... Ei, mirem el defensa, no?, que és interessant. Bé, està bé. Us quedeu amb aquests dos. Aquests són els professionals de la jornada avui en el Barça Atlètic de Bilbao, però pels que són professionals tot l'any, ja sabeu, Obramat és la millor opció. I avui, Obramat vol valorar tots els professionals de la construcció i la reforma perquè la seva feina no només transformi espais, no només millori la vida de les persones. I en això els acompanya Obramat, facilitant-los cada projecte perquè puguin continuar fent el que millor saben fer. 20 anys construint junts. Obramat. Dotze i sis minuts. Hem de sentir, per exemple, mira, Cubarsí, deies? Doncs Cubarsí, a Televisió de Catalunya ha dit això. Pau Cubarsí, no tenim Pau Cubarsí a Televisió de Catalunya. A veure si podem escoltar el defensa del Barça, que ha fet declaracions a la Televisió de Catalunya. De seguida la recuperem. A més, també ha parlat de la jornada reivindicativa que s'ha viscut avui al Camp Nou, amb les estelades que han omplert l'estadi i amb aquesta suspensió de l'homenatge als campions del món. De la resta, amb què us quedaríeu? Per exemple, hi ha el debat del nou, que ara li treien a Hansi Flick. De moment està funcionant, no? Ja veurem, amb la resta de partits. Però...
6: Sí, jo sóc dels que va dir i repetir permanentment que creia que el Barça sí que necessitava el fitxatge d'un nou, i a mi em sembla que Julián era el nou que necessitava el Barça, perquè no només des de la posició de nou, sinó com a futbolista, la seva manera de jugar crec que es complementava a la perfecció i que casava a la perfecció amb el joc del Barça. Ara bé, és veritat que si no ve Julián, no tiraria la casa per la finestra, no em tornaria boig per qualsevol altre jugador, per qualsevol altre nou. Crec que el Barça segueix necessitant el rol d'un nou a la plantilla, a l'equip, però potser veient com està funcionant ara, veient com a Flick li funcionen les alternatives, com de moment Rafinha crec que ja no tant pel que ell pugui fer com a nou, que segur que marcarà gols, perquè si és el nou del Barça marcarà gols, però igual no sumarà les xifres de Haaland i de Kane, però sí que fa millor l'equip, fins i tot des d'aquella posició, li permet a molts jugadors arribar a entrar de segona línia. Fermín crec que es posarà les botes si Rafinha és el fals nou, el nou, Gordon i Lamine amb les diagonals. Crec que li pot venir molt bé i pot ser el que ha de fer el Barça i la direcció esportiva, replantejar-se quin rol pot tenir aquest nou que vingui ara, si no és Julián, i si potser prefereixes més un nou d'un perfil més alternatiu o un nou que accepti no ser titular, perquè igual ara te n'adones que t'encaixa més un Rafinha, una altra figura com a davanter titular.
1: Ara a l'estiu, en principi, no vindrà ningú, per tant, veurem com evoluciona tot, i potser al mercat d'hivern el Barça pot buscar aquesta fórmula alternativa, però el club diu que estan contents amb el que tenen de moment, si no ve Julián. A tu t'està bé, això, aquesta fórmula?
7: Jo sí.
1: De jugar sense un nou-nou, diguem?
7: Sí, però tenim exemple de PSG, que ha guanyat Champions dos anys seguits sense un nou. És a dir, i al final, el nou que tenia, que és Gonzalo Ramos, que és típic davanter centre, que inclús veniria bé qualsevol gran club europeu com un nou d'àrea, doncs l'ha venut. És a dir, ha fitxat un Ferran, que tampoc és un nou, és un jugador amb la mobilitat, que t'entra, que te surt, que és de l'esquerra, que tampoc té un sentit d'associació. Però referint-se al Barça, qualsevol que ve ara restarà minuts als que juguen. És a dir, i restarà minuts i el Hamza, el davanter egipci...
1: Què et sembla?
7: Que a mi m'ha causat molt bona impressió. A mi, jo l'he vist al Mundial... Ho heu vist vosaltres, sí. També, amb 19 anys, un descara...
1: I a la pretemporada, ho ha fet prou bé, també.
7: Pretemporada, però Mundial, on jugues amb un equip inferior, no jugues amb Espanya, no jugues amb Anglaterra, no jugues amb Argentina, estàs a dalt i només esperes a rematar. És a dir, ha treballat, és molt competitiu, té una garra competitiva, és agressiu, tècnicament és un jugador té un alt nivell. Després, a mi el que m'agrada associar-se, és a dir, l'Eve pilota, pap, amb un toc, pocs tocs, busca la paret, busca dins d'àrea, i a part que ha sigut pitxitxi de la pretemporada, ha rematat més de cap jugador. És a dir, té aquest olfacte de gol, té aquesta anticipació els centrals, el primer pal, el segon pal, té tot com un davanter.
1: O sigui, que tu, la teva teoria és que amb Rafinha pot jugar-hi Gordon en algun moment puntual de nou, pot jugar a Olmo, pot jugar...
7: A Adeyemi.
1: Fermín també, s'intercanviaven les posicions sí. amb Olmo i a vegades feia puntualment de davanter, però tu creus que amb això es pot anar fent i si algun partit necessites un davanter pur, pots donar-li l'opció a Hamza i que vagi creixent.
7: Evidentment. A més, Barça ha jugat dos partits de contra un Elche i Athletic Bilbao, que eren equips molt atrevits. O sigui, a mi Elche m'ha agradat com ha jugat, com ha plantejat partit al Barça, com ha sortit. No s'ha atacat darrere, el Bilbao tampoc. És a dir, han plantejat dificultats. I Barça, amb la mobilitat de dalt, a l'entrada, sortida de Adeyemi, de Gordon, de Rafinha, de Fermín, de Olmo, després, és a dir, ha creat moltes ocasions. Llavors, el que t'he dit abans, el Madrid té millor davanter centre del món. Pichichi de la Lliga, Pichichi de Champions, Pichichi de Mundial.
1: Mbappé, sí, i no ha guanyat res.
7: I França no ha guanyat res, el millor davanter del món, i el Madrid no ha guanyat res en dos anys. Per què? Perquè no han generat tant. Barça genera moltíssim i té molts jugadors que tenen molt gol.
6: A mi el meu dubte aquí, Bojan, és què passarà quan els equips no et proposin el que proposa l'Atlètic o l'Elche.
1: S'estanquen, no?
6: Dues propostes que a Rafinha, com a fals nou, li van molt bé, perquè és veritat que des d'una altra posició, però li permeten aquestes picades a l'espai que ell fa, aquest treball constant, tant a Rafinha com a Gordon com a Lamine. Què passarà quan requereixis que el nou, no dic que sigui només un rematador específic, però sí que sigui algú amb més ofici dins de l'àrea. Aquí és on em genera una mica més dubtes. A mi Hamza encara em fa... L'he de veure, em genera algun dubte més per assolir la de minuts que el Barça es trobarà un context així, és a dir, no serà una cosa residual, no seran dos o tres partits a l'any, serà més vegades. No sé si Hamza ja està preparat per això, és un interrogant, i l'altre és que avui crec que a tothom li ha agradat molt el que ha vist del Barça, i ho trobo lògic, a mi el primer... Però igual que quan les primeres jornades les coses no van bé, s'ha de posar perspectiva i dir, estem començant, també cal posar perspectiva ara, és tot just la segona jornada, i al Barça el jutjarem i jutjarem si té prou gol o no té prou gol i si dona el nivell o no el dia que jugui els quarts de final de la Champions, el dia que jugui contra el Madrid, el dia que es jugui les garrofes a la Lliga, a la Copa... És a dir,
1: no, i com dius tu, quan passin 7 o 8 partits podràs veure una mica de perspectiva i valorar-ho més, no? Però solucions en tens, i jugadors que poden arribar i et poden jugar aquí també.
7: Inclús jo penso, Aleix, que contra bons equips, perquè tu has jugat amb el Bilbao, que estava no perquè el Bilbao voldria estar darrere, no perquè ells voldria estar darrere, tu l'obligues amb la teva posició de pilota, no? Però contra bons equips, contra un Madrid, és a dir, contra un Chelsea, contra un d'aquests equips, o el PSG, que ja surten més endavant, jo crec que encara Barça crearà més ocasions. Encara Rafinha, com a davanter, o Gordon, o Adeyemi, que tenen molta mobilitat, encara tindran més espais. El Fermín, que entra a segona línia, amb una brutalitat.
6: És una barbaritat, amb un control, està permanentment orientat.
1: Tres gols porta ja, tres gols.
7: Exacte.
1: Sí, sí.
7: Evidentment, si ve Julián, té millor la plantilla, te dona més possibilitat. Si ve qualsevol davanter contrastat, és a dir, evidentment. Però jo penso que si hem apostat amb 17 anys per a Rafinha, si hem apostat per meu fill amb 16 anys, si hem apostat per Messi amb 16 anys, si hem apostat per Cubarsia, que juga darrere amb 16-17 anys, és a dir, per què no podem apostar per un jugador que és tècnicament ja està definit com un molt bon jugador.
1: Com és Hamza Abdelkarim, el davanter egipci. Escolteu, sobre això, i ara anem a Santi Cubarsia, que ho teníem pendent a Televisió de Catalunya. A mi el gol que fa Rafinha és de davanter, perquè fixa que el dribbling la toca dues vegades perquè no hi arribi Unai Simón.
6: I el segon toc és clau, perquè si no Unai Simón arriba amb la mà.
1: Però ho fa molt bé, no? Sí que l'hem vist definir a Rafinha, però era més... Te l'hagués signat un Mbappé, aquest dribbling, no?
7: Però, Aleix, el Rafinha fa dos anys amb Lewandowski era un dels pitxitxis de la Champions. Rafinha le posem a l'esquerra i no desborda. Rafinha le posem... Sempre jugava... Des de darrere entrava. Quan jugava a la banda, ell entrava dins. Ara és més posicional, però exactament el que li va bé ell. A més, és jugador que en un espai molt reduït te la dona, s'associa, tira, és molt generós treballant. Per què no?
1: Per què no? Després, m'ha agradat molt Xavi Aspar.
6: Molt. És...
1: Pot ser que sigui el lateral esquerre titular i que li guanyi la partida a Cancelo i a Valde, o què?
6: Trobo que el que Xavi Aspar demostra és que quan un futbolista és intel·ligent i entén el joc, i sobretot el Barça, que té una forma de jugar tan particular i tan concreta, quan l'entén, pot jugar en moltes posicions. Per què? Perquè entén què demana la jugada cada vegada, sigui el mig centre, sigui interior, sigui lateral dret o sigui lateral esquerre. Xavi Espar demostra això com amb un nivell tècnic excels, evidentment com tots els jugadors que arriben al primer equip o al filial del Barça, un nivell tècnic excels, una bona condició física i una comprensió del joc notable. És un futbolista intel·ligentíssim que a mi vull també posar-hi precaució, com deia abans, perquè tot just són dos partits i ha fet una molt bona pretemporada i tot això és molt llarg, però no sé si pot ser lateral esquerre o no del Barça, però em fa la sensació, el veia i pensava en l'Eric d'altres temporades, que és un jugador que t'arreglava dos, tres posicions, potser no com a titular, però quan el necessitaves, em fa la sensació...
1: Sergi Roberto, en la seva època,
6: sí,
1: no?
6: Sí, també, una també, sí.
7: És un mig centre, és un jugador creatiu que tota la seva formació en el futbol base fins a Barça B jugava d'interior o de pivot, i ara ho és, molt creatiu, tècnicament és associatiu, és molt intel·ligent, ara la poses de lateral, però està fent el mateix. I el que és molt bo, també ha recalcat Hansi Flick, té una tranquil·litat, té una serenitat, sembla que ja fa són diversos anys que és professional a primer equip de Barça, que no és broma, la competència que n'hi ha. Ell, i la grandesa d'un lateral, el que és una pena i li falta Balde, és aquesta arribada a últims 20 metres, arribada a la finalització, que de 10 jugades per dir Balde t'acaba una o dos, i el Xavi Espar acaba més de la meitat.
6: La presa de decisions, sobretot.
1: Exacte. És molt intel·ligent.
7: Exacte. Sí. La interpretació en aquests últims metres, que no és fàcil. La seva associació amb Gordon, amb Rafinha, ha entrat i per dins també. Molt bé.
1: I acabo amb dos noms del partit d'avui per rematar l'anàlisi i després farem dades Jové amb la base de dades de l'Oriol Jové. Hola, Jové.
0: Hola, bona nit.
1: Tres lleidatans a l'estudi. És històric. Pot ser això o no? És històric.
0: Jo ja t'ho vaig dir.
6: Però no tens dada d'això.
1: No havia passat mai tres lleidatans a l'estudi de RAC1.
0: A poc a poc anem ocupant espais.
1: Sí. Ja fitxarem sabadellencs, doncs.
0: Serà per ballesans de la ràdio.
1: Perquè hi hagi un bon partit. No, ara activem la base de dades. Però, Rodri no ha fet res i s'ha guanyat ja el públic d'una forma espectacular. Bé, no ha fet res. Bueno, ha sortit i semblava que portés tota la vida jugant de pivot del Barça, però...
6: És que és un jugador per característiques... No vull dir aquella frase que els agrada tant de nascut per jugar al Barça, però sí que té les característiques idònies, ha arribat amb tot posat per entendre a la perfecció el joc del Barça. A més, ha tingut a 8 companys durant tot l'estiu a la selecció del Barça, és a dir, s'entén a la perfecció. És un jugador que és dificilíssim que la seva adaptació no sigui ràpida i sensacional al joc del Barça, perquè l'entén, el comprèn, l'interpretarà d'una manera espectacular. I sí que és veritat que a mi m'ha sorprès una mica aquesta intensitat en la rebuda i tot aquest amor que ha rebut, em sembla fantàstic, perquè a vegades quan surt un jugador que és un extrem habilidós i no ves arribar, toca les dues primeres pilotes i fa dos o tres regats, aixeca el camp i dius, hosti, a qui hem portat aquí? Rodri és un altre tipus de futbolista, però crec que si algun estadi, si algun públic del món té el paladar prou educat en la qüestió futbolística com per entendre que es tracta d'un jugador diferencial, és el del Camp Nou, i ja ho sabia i crec que ho ha entès quan ha vist que la tocava dues o tres vegades.
7: Lo molt important és que ha estat amb un entrenador Barça. De Barça, amb Guardiola. Ha estat molts anys treballant amb Guardiola, que és el mateix, com l'exigència, la manera de jugar i la posició. Ha sigut proclamat, ha fet un grandíssim Mundial.
1: MVP del Mundial.
7: MVP, millor jugador proclamat. I després, això de no fitxar per Madrid, fitxar per Barça...
1: Això li dona un plus. Això li dona 30.000 aplaudiments més, saps? Dels 60.000, 30.000 eren per l'efecte Madrid, sí. Ja en parlarem. Jo tampoc sóc gran fan dels títols individuals, però per mi és candidat un altre cop a la pilota d'or, Rodri. La va guanyar el 2024 i com a capità i MVP, capità de la selecció espanyola campiona i MVP del Mundial... Com a mínim, estarà allà. Després, sí, Lamin no va fer un gran Mundial, però va ser també decisiu i és un jugador que va brillar la temporada passada amb el Barça i, evidentment, amb tot el màrqueting que té al darrere i el ressò que té mundialment, també hi serà com a candidat. Dembélé ha tornat a guanyar la Champions amb el PSG, podria estar allà un altre cop, no? Però compta amb Rodri, que potser el Barça pot tenir opcions de guanyar una altra pilota d'or o de tenir el seu equip una altra pilota d'or. Ja en parlarem d'això. L'últim nom que volia treure sobre la taula és Lamin, que pots dir, ha fet dues bones primeres jornades? Sí, ha desequilibrat, ha generat, no? Però no li entren. Se'l veu una mica frustrat. Avui ha tingut un punt de mala sort. Ja li entraran, no? Que no es posi nerviós.
7: Sí. Tenim de tenir en compte de que Lamin, des de que s'havia lesionat al Barça, 40 dies abans del Mundial, no he entrenat 40 dies, al Mundial no he entrenat, se jugaven partits cada 3 o 4 dies, i entrenaments no eren ni físics, eren tàctics, de cara de partit, i com ha jugat, l'endemà descansava, pràcticament no he entrenat. Ha tornat, ha anat de vacances, i la min le tenim en últims 4-5 mesos entrenant 2 setmanes. És a dir...
1: O sigui, ha fet molts pocs entrenaments i només ha anat jugant partits i dosificant-se i recuperant-se.
7: I quan tu, Aleix, no tens una base, perquè tots els equips, abans de que comença la Lliga, comencen almenys 5 setmanes abans entrenaments físic, ell no té aquesta base. I si jugues a mig camp com Rodri, com Pedri, com Bernal, no hi ha molt desgast, no hi ha sprints, però quan jugues d'un extrem has d'estar molt bé físicament. I ell se la nota, això. Ell desborda, se va, però... aquesta última jugada, aquesta...
1: L'última rematada o l'últim toc,
7: clar,
1: no?
7: Ja, clar, tu fas una carrera de 30-40 metres i no estàs bé físicament, tampoc veus bé, no? Però, sense dubte, qualitat és immensa i ho farà.
6: I tot i així, si avui Unai Simón no fa el seu millor partit en molt temps, igual estem parlant de 2 gols de Lamine. A mi em sembla que avui ha estat millor que ells. A ells ja el vaig veure massa capficat, en que no li sortia i frustrat. Sí. Avui, estones també, però a poc li ha anat sortint, no l'última rematada, però sí detalls, un canyo, un girar-se, un regat, i a poc crec que l'ha fet sentir-se bé, i la conclusió que en trec quan el veig és que què està la mina? El seu 60%,
1: sí,
6: potser?
1: Sí, el que deia el Bojan, sí.
6: I tot i així, sí, et marca unes diferències, sí, brutals. Sí. És a dir, que és que quan s'apropi... Sí. Ja no dic quan estigui al seu millor nivell, que ja hem vist que és el millor del món o un dels millors del món, és que quan s'hi apropi ja tornarà a ser un futbolista que et marcarà permanentment les diferències.
7: Jo avui mirava perdida amb la meva dona i ella em diu, ostres, a la min, què li passa? Què li passa? I jo dic, fixa-te, marquen 2 jugadors i hi ha un tercer darrere, uh-huh, que està fent la cobertura.
1: Esperant-lo, sí.
7: I ella s'ha fixat d'això, perquè l'he dit jo, i després cada jugada diu, mira, altra vegada, però què li deixen jugar? Què li deixen?
1: Bueno, clar, i tot i això s'ha tirat un canyo espectacular, no?, allà a la banda. Sí. Bé, ens queda Cobercí, el que ha dit a Televisió de Catalunya, i de seguida les dades del Jové. Cobercí primer, anem a sentir-lo.
2: Hola, molt bona nit.
3: Primer de tot, com estàs? Perquè no t'havien vist al Gamper, no t'havien vist a ells, avui titular, i crec que amb un bon partit.
2: Bé, molt bé, sí que hem vingut els mundialistes una miqueta amb ritme molt alt, sí que el míster ens ha cuidat molt bé i ara hi ha les piles carregades per fer una gran temporada.
3: Físicament estàs al 100%.
2: Sí, estic al 100% concentrat ja.
3: El Barça avui també ha fet un partit gairebé de 100%, a Rodo, m'atreviria a dir, molt sòlid. No han sigut 5 gols com a ells, han sigut menys, però haurien pogut ser ben bé 5 o 6 també.
2: Sí, crec que ha sigut un partit molt sòlid de l'equip, quan tu has dit, amb les idees clares, amb les ganes de sotmetre el rival a darrere, de tenir bon ritme de pilota, jo crec que ho hem aconseguit. Sí que hi ha coses a millorar, però jo crec que anem amb molt bon positivisme.
3: 2 porteries a 0 consecutives. On està el secret d'això?
2: No és secret, al final és treball diari, treball cada dia, també tenim un dels millors porters, per no dir el millor porter del món, la defensa està en confiança, anem treballant cada entreno, ho fem perfecte per millorar el partit i aquesta és la clau.
3: Ara estic parlant amb en Pau Cobercí, tinc la sensació que parlo ja amb un veterà, però no, molt jove, però et vull preguntar per un de molt jove que també ha tombat la porta i sembla que per quedar-se, que avui portava ja el 12 del primer equip, company a la defensa, Xavi Espart, què em pots dir d'ell?
2: Sí, estem molt contents de que estigui amb nosaltres perquè hem vist la seva petita carrera al futbol formatiu junts, amb el Bernal, amb el Lamine, i que el Barça doni les oportunitats a les generacions que venen, doncs estem molt contents d'aquestes oportunitats, que les aprofitin al màxim i que ara tingui fitxa del primer equip, doncs li dono gràcies pel treball que ha fet durant tots aquests anys.
3: Quines virtuts li veus com a futbolista?
2: La veritat, un jugador que ja heu vist tots com és espectacular amb la pilota, un noi que pot jugar tant de lateral com de mig, com de 6 i t'ho fa perfecte en totes les posicions, i jo crec que és importantíssim tenir-lo a l'equip.
3: Tenint aquesta Rafinha, 2 gols seguits, 2 partits seguits marcant, si fossis Deco, fitxaries un davanter centre?
2: Bueno, jo els hi deixo als de dalt que facin la seva feina. Rafinha està a un nivell espectacular, està amb molta gana, com tots els delanters de dalt. Crec que tenim una plantilla molt completa ja i anem a competir totes les competicions.
3: El coneixes de Mundial, avui ha debutat aquí, estic parlant de Rodri. Què creus que li pot aportar Rodri a l'equip?
2: Doncs jo crec que el 6 típic del Barça, també tenim a Marc Bernal en aquella posició i el Gavi que també porten unes temporades magnífiques, i Rodri jo crec que també ens donarà aquest pas a un altre nivell, també per ser competitiu amb els companys i d'animar-nos i ser un capità dins l'equip.
3: Doncs per acabar, has anat mai a l'Azerbaijan, a Bakú, o no?
2: No, la veritat que no, serà la primera vegada si tenim sort i anem a guanyar.
3: Quina valoració feu del sorteig de la Champions? Amb el City a casa, PSG a fora, amb el Morbo, amb el Ferran, Aston Villa...
2: Bé, ho hem pogut veure així ràpid, amb fixat molt, però bueno, estàvem concentrats ja per aquest partit i ara ens fixarem ja més, però al final som partits Champions, és una lligueta, no tenim por ningú perquè som el Barça, el millor club del món, i anirem a tots els camps vols que vingui aquí doncs, a fer un gran partit i a competir-ho.
3: I l'última, que te la faig com a mundialista i català, saps que avui hi havia un homenatge previst per als 8 campions del món del Barça, s'ha suspès pel que ha passat aquesta setmana, pel que va passar a ells, van veure que Gavi se significava a xarxes socials donant suport al noi. Tu com a català, com a jugador del Barça, com a mundialista, com has viscut la setmana i el que ha passat avui al Camp Nou?
2: Sí, al final ha sigut una decisió del club no fer jo, també em sembla bé per el que va passar a ells, que jo crec que és una cosa que no pot tornar a passar, no pot haver-hi aquest excés de força, però bueno, jo crec que el Barça també hi ha fet el comunicat i ara esperem a veure la resposta.
3: Pau, moltíssimes gràcies i felicitats.
2: Moltíssimes gràcies, bona nit.
1: Molt bé, mullant-se també Pau Cubarsia amb la reivindicació que hi ha hagut de les estelades, no?, per tot el que va passar al Martínez Valero amb la brutalitat policial contra un aficionat del Barça i sense aquest homenatge als campions del món que al final s'ha decidit suspendre. Molt bé, Jové, estàs a punt?
0: Sí, home, i tant.
1: Vinga, va, anem a activar la dada Jové.
4: Dada Jové.
1: Per on vols començar? Què has trobat a la teva magnífica base de dades?
0: Doncs mira, per explicar que el partit d'avui, el partit de les estelades, el partit contra l'Atlètic, també serà recordat per ser el partit amb l'11 més jove de tota la història del Barça al Camp Nou. 23,18 anys de mitjana tenia l'11 inicial del Barça. És que si voleu us recito les edats. Cubarsí, Lamin, Espart i Bernal, 19 anys. Pedri i Fermín, 23, Gerard Martín, 24, Joan Garcia, Eric i Gordon, 25, i Rafinha és el més veterà, 29.
1: Rafinha és l'únic que és nascut al segle XX.
0: Correcte. És la primera vegada avui que el Barça ha sortit amb 10 d'11 jugadors nascuts al segle XXI, l'únic del segle XX, l'únic supervivent del segle XX a l'11 inicial del Barça era Rafinha.
6: Així impressiona més, dit així.
1: Té mèrit, també. Sí. Té mèrit, no?
0: Sí, ens sentim més grans. Va 10 d'11 del segle XXI.
1: Va molt més ràpid el futbol que abans, no? I debuten molt més joves i semblen ja madurs futbolísticament molt més joves, però impressiona que el Barça avui ha jugat amb un equip de mitjana de 23 anys, no? I

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Tot el camp?
4: Sí,
3: no, jo he estat... I què? La sensació de,
4: era
3: de calor?
4: Era terrible.
3: De molta calor, eh?
4: Val, sí, val. A mi m'ha estranyat que no havia pausa de...
5: Sí, exacte, no hi ha hagut pausa de hidratació, sí. Almenys. A la primera part segur que no, la segona no ho recordo ara...
3: No, crec que no n'hi ha hagut en tot el partit, no?
4: No n'hi havia. Totes les dones que hi havia a Camp Nou estaven amb els...
5: Els vanos.
6: Els ventalls.
3: Allà ventant-se, no? Absolutament.
6: No, i amb raó, insisteixo. Segon partit més sufocant, més asfixiant que ha jugat mai el Barça... partit oficial al Camp Nou. Dit això, i entrant novament en la parcel·la esportiva, Flick s'ha convertit en el segon entrenador de la història capaç de guanyar els seus primers 15 partits de Lliga al Camp Nou. 15 de 15. Hansi Flick al Camp Nou. Això abans que ell només ho havia aconseguit Elenio Herrera l'any 59.
3: I m'estàs dient que des que hem tornat al nou Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, el Barça ho ha guanyat tot?
6: Són 15 victòries, les 15 en Flick, a la Lliga, perquè en altres competicions sí que s'ha deixat algun partit per guanyar. I clar, de l'anterior etapa del Camp Nou, abans de la reforma, també en portaves una. El dia del Mallorca, l'últim partit abans de marxar a Montjuïc, també guanyes. Per tant, són 16 partits seguits ara els que porta guanyant el Barça en Lliga al Camp Nou.
3: Però a la Lliga, des que el 22 de novembre de l'any passat es va tornar a jugar amb l'Atlètic de Bilbao,
6: sí,
3: precisament.
6: Ho ha guanyat tot. 15 de 15.
3: Mora, 15 de 15. La ratxa és espectacular, sí. El nou estadi, està l'Isma.
6: De fet, seguint amb Flick, 7 partits de Flick contra l'Atlètic Club, 7 victòries. Això el converteix en el cinquè entrenador de la història del Barça que ha guanyat els seus primers 7 partits contra un mateix equip. Flick ho ha aconseguit contra l'Atlètic Club, abans que ell només ho havien fet Guardiola contra el Màlaga, Rijkaard contra el Mallorca, Luis Enrique contra l'Atlètic de Madrid i Jack Greenwell contra el Teu Sabadell.
3: Ah.
6: Entrenadors que han guanyat els seus 7 primers partits contra un mateix equip. I seguint amb dades vinculades a l'Atlètic, ja que és la principal víctima, la víctima preferida de Flick, és la primera vegada que el Barça ha deixat la porteria 0 contra l'Atlètic en 6 partits consecutius. Això no ho havia fet mai. El rècord era 5 partits seguits amb la porteria 0 contra l'Atlètic als anys 70, entre el 72 i el 74.
3: Molt bé. Funciona bé la base de dades. La va fer ell. Allà a Lleida feu unes coses increïbles, eh?
6: Et sembla?
4: Sí.
6: Espera't.
3: La va fer ell manualment.
5: Sí. A mi el que m'al·lucina és que la dada aquesta de la sensació tèrmica vol dir que té una columna a la base de dades amb la sensació tèrmica de cada partit fa no sé quan.
6: I amb vent, i amb precipitació, i amb temperatura.
5: Com un llum.
3: Sí, com un llum d'oli.
5: No tots estem així, eh?
3: Però és meravellós tenir-lo aquí, perquè mira tot el que ens aporta. Gràcies, Jové.
6: Apa, fins ara.
3: Vinga, fins ara. Una pausa i entrem de ple en el cas Julián, amb les declaracions que hi ha hagut avui des de Mònaco, i també parlem del sorteig a la Champions, que avui el Javi Muñoz ens l'ha explicat a Movistar. Mm-hmm. I el Bojan Krkić, com que serà tertulià Champions de RAC1, analitzarem aquests 8 rivals que tindrà el Barça a la fase Lliga.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: Ganarles el derbi es lo único que pido.
9: Volver a ser grandes.
10: Un altre sextet serà massa.
11: Torna a somiar, torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
12: ¿Quieres reducir tu gasto energético? En Leroy Merlin te ayudamos con nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Y te damos asesoramiento, facilidades de pago, transporte e instalación. A tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
13: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
14: Qué ambientazo, mano.
13: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chitado sobre la línea.
14: Qué barbaridad.
13: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
14: Buena venta,
13: ojo. ¡Coche seminuevo para casa!
14: Ven a por más.
13: ¡Venta!
15: Ocasión Plus.
8: Ganarles el derbi es lo único que pido.
9: Volver a ser grandes.
10: Un altre sextet serà massa.
11: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.

0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: Quarts d'una de la matinada, tocades. Aquí seguim amb Bojan Krkić, amb Javi Muñoz, fent tertúlia després del Barça 2, Atlètic de Bilbao 0, amb el Barça líder a la Lliga després de dues jornades. I ara ja ens centrarem en la Champions i en el cas Julián, perquè tot ha passat allà, a Mònaco, al Fòrum Grimaldi. Entra a l'estudi el Jaume Molló, director de la Champions a RAC1. Hola, Molló, de nou.
3: Hola.
2: I tenim a Monte Carlo, a l'Àlex Pintanel. Hola, Pintanel.
4: Què tal, Pariser? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Fa fresquet aquí o fa calor? Quina temperatura
4: no,
2: teniu?
4: No, molta calor i molta humitat també. Potser també, no tanta com a Barcelona, però sí, calor i humitat també.
2: Endavant. A veure, anem a repassar el sorteig del Barça i ara anem al cas Julián i sentim reaccions.
5: Vinga, el Barça tindrà com a rivals en aquesta fase Lliga el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como de Cesc Fàbregas al Camp Nou i... Fora de casa, el Paris Saint-Germain, l'actual campió, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de Bakú, debutant a la Champions. De fet, dos debutants a la Champions. Són rivals del Barça, el Como i el Saba.
2: El Madrid?
5: El Madrid jugarà el Bernabéu contra l'Inter de Milà, el PSV Eindhoven, el Leipzig i el LASK austríac. I fora de casa, amb el finalista de l'any passat, l'Arsenal, la Roma, el Shakhtar Donetsk, ho farà a Londres, recordo, a Stamford Bridge, i l'AEK d'Atenes.
2: Bé, sorteig també amable, excepte l'Arsenal, és com el Barça. Excepte l'Arsenal, el Barça és el PSG a fora, i ells tenen el Madrid l'Inter a casa i el Barça té el City.
6: A mi el del Barça no em sembla tan amable, és a dir, sí, el Barça hauria de quedar entre els 8 primers, però és veritat que l'Aston Villa està perdent, acaba de perdre el Dibu Martínez, que se'n va al Chelsea, ha tingut un estiu molt complicat. El Feyenoord, per ser entrenat per Jovan Bronckhorst, però el Como és l'equip més complicat que et podia tocar per mi de l'últim bombo i li ha tocat al Barça. És veritat que jugues al Camp Nou i que no hauria de ser problema, però bé, i després vas a París, vas al José Albalade, que no és un estadi fàcil.
2: No, l'any passat li van patacar a l'Arsenal a quarts de final
6: i vas a Turquia, que si és sent favorit, però has d'anar a Turquia i a l'ambient de l'estadi de Galatasaray, sí que el Saba hauria de ser un tràmit, però bé. No em sembla tan fàcil.
2: No? I el del Madrid sí? El del Madrid sí.
6: El del Madrid sí. Em sembla que ha tingut molta més sort que els dos últims anys.
2: El Leipzig i la Roma li poden complicar la vida, no? L'Inter i l'Arsenal. No? No sé.
5: Jo ara me'l tornava a mirar, el del Madrid, i pensava, home, el desplaçament a la Roma, al camp de la Roma, va, a Atenes, sempre, no? L'ambient... Com a mínim l'ambient hi és. Després sí, la l'AEK, veurem què fa.
6: El davanter de l'AEK és Luka Jovic, eh?
2: L'ex, eh?
6: Sí, clar.
5: No, la llei de l'ex.
2: Els hi fotrà un golet. Sí. Bé, així estan les coses. I ja que hi som, no sé, l'Atlético, Villarreal i el Betis, que els han tocat, els altres equips de la Lliga?
5: Doncs l'Atlètic de Madrid jugarà al Metropolitano. Veurem si amb Julián o sense. El Bayern de Múnich, el Manchester United, el Fenerbahçe i el Viking Noruec, un debutant, i visitarà el Liverpool a Anfield, el PSV Eindhoven, el Bodo Glimt, el Cercle Polar Àrtic, i l'Stuttgart.
2: Similar a Barça i Madrid, no? Té dos o tres equips difícils i la resta, a priori, si no fas el préssec, hauries de sumar punts per estar lluitant pel top 8. I si no, per la novena, la desena, la onzena posició, que normalment et fa tenir un creuament molt assequible, no? I Villarreal i Betis?
5: El Betis, que també estava bombudo, jugarà al Villamarín, a la Cartuja, amb l'Arsenal, el Porto, el Feyenoord i el Como, i visitarà el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, per tant, dues visites a Alemanya, el Lilla i l'Slovan Bratislava de Touré, en aquest cas. I el Villarreal rebrà la Ceràmica, el PSG, el Manchester United, el Nàpols i el Saba, aquí es suavitza al final, i visitarà, atenció, el Liverpool a Anfield, el Dortmund,
2: Olo,
5: el Fenerbahçe i l'Eslàvia de Praga, que també suavitza, però vaja...
2: Difícil. Villarreal i Betis, difícil, sí, pel top 24.
3: Per,
2: o,
3: per
2: bueno...
3: cert, sobre això del Villarreal, simplement una anècdota, ha aparegut Paco Roig a la zona mixta i ha aparegut amb una cara... com vulguem dir, una altra vegada ens ha tornat a passar, que ens va passar l'any passat, és que ens toquen equips molt exigents i una cara de resignació màxima, la de Paco Roig.
2: Bueno, si fan top 24 ja és un èxit per Villarreal i Betis, no?
6: Sí, evidentment, però és que el Villarreal l'any passat va tenir una participació molt, molt pobra, que fins i tot va deslluir una temporada excepcional a la Lliga, quedant tercers, però a la Champions va ser una destempada tan, tan gran que crec que tenen por amb el calendari que tenen ara, que els hi pugui tornar a passar.
7: És que la Champions té exigeix dos proposicions. Tanto Villarreal com Betis no tenen aquesta disposició. Jo penso que la lema de tots dos equips ha de ser, és important participar. En la Champions, si està, i tot el que treuen, treuen. Però sí, tindran molt difícil.
2: Sí. Clar, cauen 12 equips, no?, de la fase Lliga.
5: Sí, cauen 12 equips.
2: 12 equips, vull dir que el Saba, l'EK d'Atenes, potser el LASK, tots aquests equips, sí, n'hi ha 7 o 8 que són debutants o que són d'un nivell molt inferior, que dius, ah, aquests no passaran. Però aquí llavors hi ha 5-6 places que te les jugaràs, no? Aquestes 5-6 places.
5: Clar, del Bombo 4, el Como i el Lens...
2: Poden lluitar.
5: Tenen opcions d'entrar al top 24. Sí. L'Stuttgart no el tinc tan apamat, però és un equip de la Bundesliga.
2: I dèiem que li ha tocat un sorteig molt amable, ha dit el Ballera, que s'ho ha mirat a l'Stuttgart.
5: A l'Stuttgart, doncs sí. Mira, te'l dic, rep l'Atlètic de Madrid, el Bruges, el Lilla i el Viking.
2: Clar, és que imagina't a casa, amb el Viking, amb el Lilla, poden sumar, no?
5: I visita l'Inter, el PSV, el Galatasaray i l'Slovan de Bratislava.
6: I l'Stuttgart, sí, l'any passat o fa un parell d'anys va posar problemes al Madrid, al Bernabéu, és un equip de la Bundesliga. Liga. El que demostren per mi els dos anys que portem en aquest format, entre altres coses, és que aquella zona que tu deies, Aleix, ara de jugar-te-la entre ser el número 24 i passar la següent ronda o el 25è, allò va molt car, perquè amb poquets punts pots estar jugant per allò. Les dues últimes jornades sumes 6 punts i a poc que hagis fet un empatet abans, i igual t'hi estàs ficant. I, per tant, equips que lluitin per això, per entrar al play-off 23è, 24è, està molt competit.
7: Per això l'any passat el Marcelino, com a entrenador de Villarreal, se va centrar molt en la Lliga. És a dir, la seva prioritat era la Lliga, perquè, clar, hi havia equips com Real Sociedad en seu moment, o no me recordo qui, que és,
5: o Celta,
7: Girona,
5: no?
7: O Girona, que s'han centrat molt a la Champions i a la Lliga, participaven, i després fracàs total.
2: Ara, el Barça què? Top 8, sí?
6: Sí, home, hauria, evidentment.
2: Més de 16 punts hauria de sumar. 5-6 victòries les hauria de fer, per estar al top 8.
6: El Barça, amb permís del PSG, que per mi és el gran candidat, fins que ningú demostri el contrari, perquè porta dos anys sent el campió i perquè no ha devaluat ni molt menys el seu equip, per mi fins i tot l'ha reforçat. A part del PSG, el Barça està el següent esglaó en quant a favoritisme.
2: Ja que hem començat per aquí, Pintanell, mira, anem a girar el que havíem dit, perquè així ja ens ho traurem de sobre. Anem a sentir què ha dit Juste de la valoració del sorteig de la Champions del Barça i després ja anem al cas Julián. D'acord?
8: La valoració, un sorteig molt exigent, amb 4 campions d'Europa, i nosaltres, no? Aleshores, un grup que serà complicat, però que la nostra ambició està amb els 8 primers de l'eliminatòria. Jo estic molt, com us diria, confiat amb l'equip que tenim. Us he dit abans que hem guanyat la segona lliga consecutiva, que ens hem reforçat gràcies a Deco, a Bojan i a l'estructura deportiva d'una manera especialment forta, i per tant, com diu el Hansi, pas a pas, amb la humilitat i la força que ens pot donar, doncs, a lluitar per fer-ho el millor possible.
2: Doncs això, a lluitar i a veure si aconsegueixen doncs això, passar, sumar molts punts i passar. El Feyenoord és campió d'Europa?
6: Sí, el Feyenoord té una Copa d'Europa.
2: Val, per això jo... És que ha dit...
6: Et diria que és el primer equip neerlandès que va guanyar una Copa d'Europa.
2: Clar, quan ha dit, juguem contra 4 campions d'Europa, he pensat, sí, el City en té una, el PSG en té dues...
5: L'Aston Villa,
2: que també la va guanyar en el seu dia, i clar, i ara em ballava el Feyenoord, que clar, doncs sí, el Feyenoord també, que és campió d'Europa fa molts anys, evidentment.
6: El 70.
2: Ja està. Si et vols quedar a opinar sobre Julián Molló, jo encantadíssim, sí. És que portes moltes hores a l'estudi, t'ho dic per això, però... Ja t'és igual.
5: Com anes? Com vas de temps?
2: Vaig bé. Anem a sentir què ha passat, perquè tu ho has viscut en directe a Pintanel allà, amb totes les reaccions de l'Atlético i del Barça en el cas Julián, no? Perquè se n'ha parlat i molt al Fòrum Grimaldi.
3: Sí, i tot després del sorteig. De fet, ha estat curiós la política de comunicació de l'Atlético de Madrid, perquè ha decidit que Enrique Cerezo parlés a Movistar només del sorteig, sorteig pur, i després la Mònica Marchant ha entrevistat a Movistar a Gil Marín, el conseller delegat de l'Atlético de Madrid, que ha parlat única i exclusivament del cas Julián. Ha estat molt contundent i el primer que ha fet ha estat parlar i explicar com està Julián, reconeix que està passant per uns moments molt complicats.
9: Pues realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle, y la verdad que lo lamento muchísimo porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él, y es una gran persona, es un gran profesional, es un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional.
3: A partir d'aquí ha començat a carregar bales i disparar-les. Diu que al Barça li ha faltat ètica, transparència i professionalitat a l'hora d'afrontar el cas Julián.
9: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad.
3: I finalment ha tornat a insistir i assegurar que mai, mai, ho ha dit en dues ocasions, vendrà a Julián al Barça.
9: No vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Soy el máximo responsable de la gestión del club como consejero delegado. Tengo el soporte, el apoyo de toda la gente que está trabajando conmigo a nivel de accionistas, a nivel de directores. La única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Y llevo 30 y tantos años en fútbol. Es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. Estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Fútbol Club Barcelona con total seguridad.
3: Crec que ha estat contundent, jo crec que és la vegada, va parlar fa uns mesos, però avui realment ha estat molt contundent a 5 dies de tancar el mercat. És cert que en aquesta mateixa reflexió Gil Marín deixa la porta oberta a una possible sortida de Julián, però en cap cas el Barça diu que el seu somni és que continua l'Atlético de Madrid, però sí que és cert, insistim, que ha deixat la porta oberta a una possible sortida, mai però al Barça. Minuts després d'aquestes contundents reflexions i paraules de Gil Marín, ha aparegut Rafa Juste a Movistar. El vicepresident del Barça ha defensat el club i ha assegurat que l'Atlético de Madrid ha traspassat una línia vermella.
8: Declaraciones que me parecen totalmente no fuera de tono. Es faltar a la educación, faltar al respeto. Nuestro presidente, nuestro director técnico, nuestro departamento deportivo, todo el club, es un ejemplo de trabajo, de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años. Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que, viniendo precisamente de Miguel Ángel Gil, no las entiendo en absoluto. Pero decirle que desde aquí ni las comparto y que, por supuesto, me indignan.
3: Se l'ha vist molt empipat a Juste i, de fet, ens consten que en línies generals aquestes reflexions de Gil Marín no han sentat gens bé al club i existeix una profunda indignació. Abans del sorteig han estat parlant, de fet han coincidit abans d'entrar al Fòrum Grimaldi, Juste amb Cerezo i Gil Marín han estat parlant, segons Juste, amb un to molt cordial.
8: Tanto con el presidente Cerezo, tanto como la familia Gil, que están aquí presentes, por supuesto que nos hemos cruzado unas palabras y, bueno, hemos compartido sus sentimientos y yo les he dicho lo que les he dicho ahora en cámara, que estamos totalmente tranquilos. En nuestra consciencia nunca cabe hacer las cosas fuera de lo que rigen los parámetros deportivos y profesionales de un club.
3: Després ha aparegut Rafa Juste a la zona mixta i li hem preguntat, després d'aquest darrer i últim capítol en el cas Julián, com quedaven les relacions amb el conjunt matalasser.
8: Mira, nosaltres som un club que pretenem ser i intentem ser respectuosos amb tothom. L'Atlètic de Madrid és una gran institució. En l'Atlètic de Madrid tinc grans persones que aprecio, com el senyor Gil Marín, però amb aquestes paraules realment sobtades i d'una forma que jo encara em costen d'entendre, de comprendre, venint d'una persona educada com és ell, doncs, home, manifesto la meva total indignació per aquestes paraules que no corresponen a una entitat com l'Atlètic de Madrid.
3: Veurem si el que hem viscut avui a Mònaco és el darrer capítol o no del serial Julián Álvarez, Atlético de Madrid i Barça, però sí que és cert que tot i aquesta contundència en les declaracions de Gil Marín, des del Barça, de moment, no renuncien encara al fitxatge de Julián.
2: Queden 5 dies. Jo crec que és impossible, però a veure què passa en aquests últims 5 dies. Què en penseu? A més, tu, Boyan, tu que no, has treballat en clubs com el Barça, per exemple, que saps com va aquest món de la representació dels jugadors, de negociacions, de contractes, de fitxatges, tan malament ho ha fet el Barça? Si el jugador vol venir i presentes una oferta?
7: Aquí és falta de veritat per part de Miguel Ángel Gil, perquè Barça s'ha dirigit a Atlètic Madrid, Barça ha fet l'oferta a Atlètic Madrid. És cert que ha parlat amb jugador i amb el seu agent, perquè és normal, has de saber que la voluntat del jugador...
10: Com va fer l'Atlético quan el va voler treure del City, fitxar-lo, i com fan
7: exacte.
10: Tots els equips.
7: No, amb tot el respecte. A més, és molt curiós perquè Barça l'ha venut Villa, Atlètic Madrid, en condicions molt favorables.
2: Suárez,
7: l'Englet, una negociació curta, respectuosa, és a dir, a més, preferia que els jugadors se queden aquí. Saps quina és l'única ara solució, Aleix? L'única solució per deixar en evidència Miguel Ángel Gil i la postura del club és que parli Julián. Que Julián convoqui roda de premsa i que digui: jo vull anar al Barça i la postura d'Atlètic Madrid no me convé deportivament. No m'agrada el que s'ha generat alrededor i no m'agrada com ho ha gestionat Atlètic Madrid d'això.
2: No,
7: és l'única manera.
2: I que expliqui si realment al febrer o al març va haver una trobada amb Miguel Ángel Gilmarín i li van dir, sí, si portes una oferta marxaràs, doncs que expliqui una mica la seqüència del que ell ha viscut, perquè, no sé...
7: Aquí únic el que s'ha portat bé en tot això és Cholo Simeone. Jo no sóc molt de Cholo Simeone com a entrenador, però Cholo mai ha posat la barrera. Cholo només una vegada va dir, bueno, la postura del club, ja heu sentit el que ha dit el president, però Cholo en tenia jugador. Cholo ha suportat de que des de l'any passat, des d'octubre, se parla Julián Barça, Julián Barça, Julián Barça. I ell ha gestionat molt bé el jugador.
10: Ara bé.
7: Mai l'ha castigat, mai l'ha fet res, mai l'ha cridat l'atenció. Aquí sé que ha actuat com un gran professional.
2: És més, si no fos per Julián, no haurien arribat ni a la final de la Copa ni a les semifinals de la Champions. Vull dir, és que no, li deuen tot el que va fer la temporada passada. No va estar distret, encara que parlés amb el Barça o volgués dir vull marxar del club a final de temporada. No es va distreure, Julián. Va rendir fins al final. Jo és que no entenc la postura de l'Atlètic de Madrid perquè tenen el problema ells ara. O sigui, el Barça té una gran plantilla. No necessita Julián, de moment. I, en canvi, l'Atlético no té davanters. Té un problema i ara té un actiu que el podria vendre i fitxar un davanter top que volgués partir-se la cara al Metropolitano i no ho podran fer
7: però tu has dit una cosa
2: per cabezoneria, com es diu en castellà.
7: Aleix, tu has dit al principi del programa sobre Julián una cosa molt bona. Ha passat amb molts jugadors i passarà amb molts jugadors. Però què ha de fer FIFA aquí? Per una vegada. És a dir, paràmetres, coeficients. No pot ser que jo i tu, tots els que estem aquí, podem canviar l'empresa demà com a treballadors i un futbolista és un treballador. Estic d'acord que Atlètic Madrid ha comprat Julián per 80 milions, que Julián guanya el que guanya a l'any, però fes un paràmetre, fes una...
2: Perquè ell pugui rescindir, vols dir, si vol.
7: Qualsevol jugador d'aquest món. És a dir, hi ha cosa que se diu rentabilitat de futbolista dins d'un club. Jo t'he comprat per 80 milions i d'aquí 2 anys, que és en cas de Julián, o 3, no sé quan estava Julián en Atlètic, 2 o 3 anys...
10: Però, és 2 anys, diria, 2 temporades.
7: Exacte, la rentabilitat resta del traspàs del que s'ha pagat a futbolista. I arriba un moment quan el jugador està 5 o 6 o 8 anys en un club, és a dir, per pagar 100 milions, ja és rentable, ja pot anar gratis. I això FIFA sap perfectament. Hi ha d'haver llibertat de futbolista amb uns paràmetres entre clubs. Per molt que hi ha una clàusula de 300, 500 milions o el que sigui, negociacions ha d'haver-hi, però curta. I aquí FIFA, per una vegada, ha d'establir això perquè ens trobarem contínuament amb aquestes rolles.
10: Jo, un matís al que deia el Bojan, que amb això últim que diu em sembla força interessant, però crec que Simeone va desbarrar i es va equivocar molt quan d'alguna manera va legitimar els càntics de l'afició contra Julián. Allà...
2: Sí. Va demanar disculpes, després va rectificar.
10: És un calent, però allà es va equivocar tant que va haver de demanar disculpes. Això, una cosa. Segona, un detall, i és que avui, abans de que parlés Gilmarín, que ha parlat amb nosaltres a Movistar, havia parlat Enrique Cerezo, que és qui normalment va als sortejos i qui normalment parla. Gilmarín també hi va, perquè ell té un càrrec a la ECA, i per tant hi va, però no sol parlar. Parla Gilmarín. Gilmarín ha estat entrevistat als micròfons de Movistar, se li ha preguntat pel sorteig, i ja està, ja ha estat el propi Gilmarín qui ha volgut sortir a parlar i donar aquestes declaracions tan dures. És a dir, és una cosa que no és que a Gilmarín li hagi tocat avui parlar i mira, just era el pitjor dia, i l'han enganxat i ha dit això en calent. No, era una cosa absolutament premeditada per part de l'Atlético de Madrid. I el que volia dir jo és que si un en fa com una anàlisi força tan racional com pugui, crec que en el fons pot arribar a entendre força les tres parts. És a dir, pot arribar a entendre que un jugador de futbol digui jo no vull estar més a l'equip que estic perquè crec que no m'apropa a guanyar títols o que no m'agrada com juga, el que sigui, vull marxar i a més vull marxar a un altre equip. Crec que podríem entendre fins i tot la postura de l'Atlético de Madrid. Jo podria entendre que un equip digui, ah bé, però està molt bé que tu vulguis això, però és que tu em vas signar un contracte de 5 anys a raó de no sé quants milions l'any que jo te'ls estic pagant religiosament i jo vull que continuïs amb mi. Entenc la teva postura, Bojan, que hauríem de pensar potser perquè els futbolistes són els únics treballadors que no poden ara decidir lliurement la seva vida, però de moment és així, i si un club diu tu tens un contracte i vas firmar amb tota llibertat, aquí no estàs segrestat, simplement hi ha un contracte que s'ha de complir, i per suposat puc entendre la postura del Barça de jo vull fitxar un jugador i vaig i faig una oferta. El que crec que hem de recordar és que el suposat pecat original del Barça, i és el que ho fa tot absurd, perquè ha fet a l'Atlético de Madrid perdre les formes d'una manera que no té cap mena de sentit, és haver, què és? Haver presentat una oferta que els sembla insuficient.
2: Que han filtrat a la premsa que volen a Julián des de l'octubre, la premsa ha pressionat, han parlat amb el jugador, l'han desestabilitzat, l'han enganyat... Però és que és una cosa normal.
10: Clar,
2: és
10: que passa no sempre això. Pots atribuir al Barça tot el que passa a l'entorn Barça, perquè els equips que són molt grans i que tenen una dimensió social molt gran, com és el Barça, com és el Real Madrid, i com en la seva mesura és també l'Atlético de Madrid, tenen al voltant molta premsa, tenen al voltant molts opinadors, tenen molta gent que parle, que omple hores de tertúlia, que omple diaris i que sí, que especule, que té informacions i que els clubs de futbol filtren, igual que l'Atlético de Madrid filtre a la seva premsa més propera quan li interessa una cosa, però això és el desenvolupament normal de tot el que envolta mediàticament el futbol. Això no és res estrany. El Barça no ha fet una cosa que no s'hagués fet mai. Ells presenten això i haver presentat una oferta insuficient per un jugador com el pecat original que va justificar fer uns tuits absolutament vergonyosos. On és el pecat original de fer una oferta a la baixa? On és la falta de respecte,
2: bueno,
10: per molt baixa que sigui?
2: 100 quilos...
10: Bé, és igual que ells consideren a la baixa, perquè els sembla que ni per 150 milions, perquè eren 100 quilos pagats en uns quants anys, no? I per això el que diuen des de l'Atlético de Madrid, a ells els sembla molt insuficient. Però i què? Si tu demà vens un cotxe i quedes amb un possible comprador i arriba i tu penses que el cotxe val 30.000 euros i et diu que te'n dona 10.000, doncs li dius, mira, sap greu, no ens entendrem, adéu, cadascú cara seva, no. Sí. No li dius de tot, no? No. És que jo no entenc on és la falta de respecte que ha acabat provocant tota aquesta situació que no té cap mena de sentit.
7: Aquí hi ha una figura també que no ajuda gens, al contrari, és Mateu Alemany. És a dir, és el màxim responsable esportiu. No ajuda res.
2: Perquè no va acabar massa bé aquí amb el Barça i suposo que això tampoc ha ajudat.
5: No, i que després, en tot aquest procés de la temporada passada, el Barça pot parlar amb el jugador, però el jugador, o amb l'entorn del jugador, encara que no sigui directament amb ell, amb el representant. Però si ells no estessin disposats a escoltar-lo, clar, això no passaria. No sé, jo crec que ara, ja després d'aquesta tarda, és impossible... Ja ho pensava abans, però ara sí que ja no tinc cap dubte. Impossible que aquesta finestra...
7: Si no parla el jugador, anem a veure.
2: No, si força la màquina el jugador...
10: A mi el Barça... Jo crec que el Barça és impossible, però... No, però sí, no, per les paraules de Gilmarín, però també perquè el comunicat de l'Atlético de Madrid diu que Gilmarín té el suport del Consell d'Administració, és a dir, s'entén del grup Apolo. A mi em semblava que l'única forma que Julián acabés al Barça és que Apolo arribés un moment que li digués, mira, Gilmarín, Cerezo, a mi em sap greu, fes-ho com vulgueu, però us tragareu les vostres, us en passareu les vostres paraules i el vendrem perquè és un actiu que s'està devaluant i el meu Excel m'està començant a sortir en vermell. Però fa la sensació que Apolo de moment està donant suport al que diu Gilmarín, per tant ho veig inviable.
5: L'únic dubte que queda ara és si Julián decideix quedar-se o decideix marxar a l'Arsenal, que sembla que és l'altre pretendent.
3: El Barça, a mi em sorprèn realment, que després del capítol d'avui no doni per tancada la carpeta Julián. En qualsevol cas, estic d'acord amb el Bojan. No sé fins a quin punt, si potser parla Julián, això es pot desbloquejar en una via que és el Barça, que ara mateix jo també crec que, i jo la donaria per tancada.
5: Però si parla Julián...
3: Jaume, és que potser parli Julián i digui, escolta, jo només vull anar al Barça, no sé fins a quin punt, el fet de parlar públicament, això podria, no sé si posar contra les cordes a Gilmarín, o podria desbloquejar d'alguna manera la situació. Jo ara mateix crec que és l'única via que veig possible, perquè Julián acabi al Barça.
5: Si fa aquest pas, jo crec que ha de tenir clar que no jugarà mai més a l'Atlètic de Madrid.
2: Sí, i que serà odiat i xiulat.
7: No passa res, ve més de gener. No passa res. Si jugador no juga 3 mesos, entrena periòdicament, entrena cada dia, entrena en continuïtat, està mentalitzat, hi ha jugadors que se lesionen dos o tres mesos i no passa res.
5: Sí, sí, sí.
7: Aquí és,
5: sí.
7: És una altra qüestió de que Barça pacta i queda d'acord. És que hi ha manera. Aquí jo no he vist unes contundentes declaracions de Julián encara. Va dir,
2: en mis sueños, sí,
7: sueño,
2: sí.
7: No sé què, sí, sí. Però allò de convocar o de premsa, el que fan jugadors.
2: Ho veurem, això. Mollo, gràcies.
5: Fins demà.
2: Val. Pintanel, hem de fer una pausa. Abans d'acomiadar-te, avui la UEFA, ja que estaves allà en el sorteig de la UEFA, ha donat al Barça la raó amb aquelles mans de Pubill que va agafar la pilota al Camp Nou, que no va xiular res.
3: Sí, ha trigat 4 mesos després, però hem fet una xerrada amb Roberto Rossetti, que és el màxim responsable arbitral de UEFA, i ens ha explicat que a partir d'ara l'acció de Pubill, és a dir, la mà de Pubill sempre serà penal, és a dir, sempre que la pilota estigui al terra i es posi en joc, cap jugador podrà tocar la pilota amb la mà, hi hagi o no rivals propers. Ha dit textualment Rossetti que estan farts d'interpretacions i, per tant, doncs, a partir d'ara, a partir d'aquesta propera edició de la Champions, l'acció de Pubill serà penal. Recordeu que el Barça en el seu dia ja va presentar una queixa formal, la UEFA no li va aprovar, és cert que arriba tard, però arriba aquesta resolució. William Prontat ha fet a Rafa Juste per això i diu, Juste, mireu, un cop s'acaba el partit ja no es pot fer res més i, per tant, ho celebrava d'aquella manera, sabent que, evidentment, no es pot tirar enrere, però, com a mínim, UEFA ha pres una decisió que, de cara a la temporada vinent, doncs estan tots avisats.
2: Sí, és injust ara, però no perjudicarà cap més equip una acció tan flagrant com la que va passar l'any passat en l'eliminatòria de quarts al Camp Nou. Gràcies, Pintanel, bona noche de tornada.
5: Gràcies, adéu, bona nit.
2: Vinga, adéu-siau. I gràcies també al Bojan Kirkic i al Javi Muñoz. Ara trucarem a l'entrenador de l'Inter Escaldes d'Andorra.
10: Home, a la conferència.
2: Felip Ortiz, el mític exporter del Barça i del Nàstic, no? Sí. Si no recordo malament. Doncs és l'entrenador de l'Inter Escaldes que avui ha fet història. Per primer cop a la història, un equip andorrà jugarà una fase final d'una competició europea. Serà la Conference League.
10: Fa molta il·lusió tenir-lo demà al sorteig.
2: Demà fas el sorteig a Movistar,
10: sí,
2: no?
10: Sí, sí, tant.
2: A veure
10: sí.
2: Qui li toca a l'Inter Escaldes.
10: Aviam, estarem molt atents.
7: Parlaràs amb Felip?
2: Sí.
7: Dóna-li molts records per parlar.
2: Sí, sí. Vols quedar-te un moment o no? I el saludem en directe.
7: Sí.
2: Sí? Sí. Vinga, sí. Espera.
7: És exporter de Barça, no?
2: Sí, i del Nàstic, sí. Vols quedar un moment?
10: Jo,
2: no?
10: Bé, jo.
2: Vinga, va, vinga, fem una pausa i que es quedin. Vinga, quedem un moment. Ningú. Sí, sí, sí, que el fem en directe. Vinga.
11: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
12: Ganarles el derbi es lo único que pido.
13: Volver a ser grandes.
14: Un altre sextet serà massa.
15: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
16: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
17: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
18: Esto promete, Manu.
17: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
18: Huele a compra, Manu.
17: Huele, huele.
19: ¡Va! ¡24 horas!
18: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
17: Venga.
12: Ganarles el derbi es lo único que pido.
13: Volver a ser grandes.
14: Un altre sextet serà massa.
15: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
0: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
20: 19 de setembre de 1963.
0: I el número de la sort, el
20: 10.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: rodes d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
3: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
2: El portal de RAC1.
4: Tres minuts passen de la una de la matinada. Això és el Tu diràs a RAC1, la nit esportiva de Catalunya. Ja sabeu que sense afició el futbol és només silenci. Amb l'afició el futbol ho és tot. I per gaudir amb tothom, a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions. Tot el futbol en un sol lloc. El trobaràs a Orange TV. Truca al 1414 o entra a orange.es i no t'ho perdis. Orange és aquí.

0: Aquesta és la sintonia de l'Europa League i de la Conference League, eh? És la mateixa per les dues competicions. I avui l'Interescaldes d'Andorra, com dèiem, ha fet història. Tenim per aquí l'entrenador, el Felip Ortiz. Mira, anem a... Hola, Felip, anem a saludar-lo.
1: Hola. Hola. Hola, molt bona nit.
0: Moltes felicitats. On sou, que sento soroll de fons?
1: Doncs celebrant, sopant amb familiars, amb jugadors i amb tot el club, no?
0: Ah, molt bé, molt bé. Home, l'ocasió s'ho mereixia, no?
1: Sí, però bueno, quan no s'havia fet mai una fita com aquesta, vol dir que és molt difícil, no? I bueno, hem pogut ser els primers de fer-ho. I jo crec que aquí doncs, surt guanyant tothom, no? Els jugadors, els entrenadors, el club, per els diners que entren. Per això dic que és una bona notícia per a tothom. No?
0: Has patit molt o no? Perquè això s'ha decidit als penals.
1: Doncs sí, molt, perquè fins i tot ens hem ficat de baix del marcador als penals i bueno, ha sigut un patiment, però bueno, ja sabem que ha anat tot bé.
0: A la plantilla hi tens el fill de Mauricio Pochettino, no? Pot ser?
1: Doncs sí, sí, tenim la... va venir aquest any i la veritat que també és agradable, no? Perquè, bueno, ha estat amb nosaltres, amb el seu pare, també, el seu pare i...
0: Ah, que bo.
1: Sí, sí, sí.
0: Que bo, que bo.
1: I, molt contents tots.
0: I què esteu fent? Què canten? Però això és una festa.
1: Pues, sí, clar, és una festa, però, perquè, bueno, torno a dir, no? És una cosa... molt, molt difícil perquè, bueno, qui sàpigui ben bé com va tota la classificació, per classificar-se, tens que quedar primer, després tens que passar unes diferents rondes i, bueno, és complicat.
0: Quantes n'heu passat de rondes prèvies?
1: Pues hem passat la primera vam perdre que era Champions i ja no se'n reenganxem a segona i a tercera i a quarta, són tres rondes més de Conference fins arribar aquí.
0: Molt
1: bé, molt bé. Tot l'estiu... Donar-li canya.
0: Molt bé. Demà al sorteig tens alguna preferència o què? Home, perdona, doncs... és que hi ha equips com l'Atalanta, el Braga, l'Ajax de Mitchell, el Friburg, que va ser finalista l'any passat a l'Europa League, el Mónaco, el Copenhagen, hòstia, el Panathinaikos, el Getafe. Getafe podria tocar.
1: Sí, sí, ja hem vist ja que hi ha equip doncs, amb molt de nom i, bueno, preferència, doncs, sí, home, faria gràcia. Els que som més coneguts, no? I fins i tot és el Getafe quasi millor, no? Perquè, bueno, pots jugar a la Lliga Espanyola i, bueno... Però, bueno, demà ho veurem, a veure el sorteig.
0: I algun viatge d'aquest random que t'agradi o no? D'algun país exòtic? Que ho has mirat
1: bueno,
0: o no?
1: És que, sincerament, és que venim de fer un viatge a Kosovo, que vam estar 15 hores amb bus.
0: Ostres.
1: I ara mateix no m'apeteix fer un viatge random d'aquestes. Però, bueno, sigui el que sigui... Serà un premi per a nosaltres i per tot el futbol andorrà.
0: Us faran viatjar amb bus o què, les tres sortides que
1: tindrem? No, no.
0: Vale.
1: No, però passa que vam tenir un problema d'avió i vam tenir que agafar el bus fins a Croàcia. I, sí. Bueno, però no, amb avió.
0: Val. La Conference League són 6 jornades, per tant, 3 a casa i 3 a fora, eh?
2: Sí.
0: Tu fas el sorteig demà a Movistar, Javi?
2: Sí, fem el sorteig demà. Comencem a les 12:30, el sorteig és a la 1, Europa League i després Conference, i a part de donar-li enhorabona al míster, li anava a dir que és que participaran a la millor Conference de totes les edicions que porten jugades.
0: Per noms és millor que l'Europa League, t'he de dir, aquest any.
2: Està molt empatat. L'Europa League té molt bons noms, també, perquè té a Milan, a Juve, a Olympique de Lyon, a Leverkusen, els dos espanyols són Real Societat i Celta, però és que la Conference ho repassaves tu ara. Té a l'Atalanta, té a l'Ajax de Mitchell, té al Brighton, té al Friburg, té al Mónaco...
0: Sí.
2: Té autèntics equipars aquest any.
0: Sí. Hi ha per aquí, Felip, que et volia felicitar, que el tenim de tertulià, el Bojan Krkić. Pare! Hòstia. Hola, Bojan, digue-li alguna cosa al Felip.
3: Felip, com estàs?
1: Hola, bones. Molt bé.
3: Enhorabona,
1: Sí, moltes gràcies i...
3: Lo teu és Andorra, Com vam fer amb amic Martínez de la Seca.
1: Hòstia, doncs mira, me'n recordo. Mira, l'anècdota és que me sembla que el teu fill va venir a un campus que estàvem fent aquí.
3: Sí.
1: Jo crec que a partir d'allí ja va fitxar pel Barça, sí. I amb el Martínez de la Seca, hem estat molts records d'Andorra.
3: Exacte, vam passar molt bé.
1: Sí.
3: Doncs
1: sí.
3: Disfruta i si te podem ajudar en algo ja lo saps.
1: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé.
1: La veritat que donar-vos les gràcies perquè, bueno, que el mitjan de com vosaltres ens fiqueu i doneu oïda amb aquestes coses de futbol andorrà, doncs és d'agrair, no?
0: Perquè a quin estadi jugareu? T'ho dic perquè la normativa UEFA... clar, ja jugareu en el que heu jugat avui, entenc, no? Que la fase
1: sí,
0: prèvia
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, val, sí, on juga l'Andorra, sí, sí.
0: Val, val, perfecte. Molt bé. Doncs escolta, re, acaba de celebrar-ho. Felip, i sort amb el sorteig. Ja us anirem
1: seguint.
0: Moltes
1: gràcies. Sort. Una abraçada a tots.
0: Adéu, adéu. Adéu, qui estigués ara allà a Andorra, eh?
2: No, no, és brutal.
0: Sí, sí. No, no, és bèstia, i clar, veus, estan al, ells estan al pot 5, l'Inter Escaldes, això vol dir que hi ha equips pitjors de coeficient.
2: Sí, són 6 pots.
0: Sí, sí, són 6 pots, i demà, demà veurem. Hi ha el Cairat Almaty, l'any passat va jugar Champions i ara està a la Conf.
2: I els ja toca equips de tots els pots, per tant... tocarà, fa pinta que els pot tocar un dels bons equips, segur.
0: Sí, sí, sí. Sí. Després hi ha equips més, més sorprenents, no? Però hi ha l'Iberia de Tbilisi, hi ha un equip... Egnatia? D'on és l'Egnatia?
2: L'Egnatia...
3: Txèquia, Eslovàquia,
2: que
3: no?
2: Que ara no ha fet els deures. És albanès.
0: Ah, albanès. Imagina't, clar, que hi ha autèntics equips desconeguts d'aquestes lligues europees. Bé, que tinguin sort demà, els volíem felicitar. Gràcies també per atendre'ns a la 1:09 al Felip Ortiz enmig d'aquesta celebració. Javi i Boyan, ara sí que us deixo marxar. Moltes gràcies.
3: A tu.
0: Ens veiem aviat amb els dos.
3: Vale.
0: Vinga, adéu-siau. Marxen el Boyan Kirkic i el Javi Muñoz, tertulians d'avui, i entra el Miquel Agut. Hola, Agut.
4: Mantens el nivell, ja ho veus.
0: Sí, sí, absolutament. Absolutament.
4: Javi, el Boyan,
0: se'n van dos lleidatans i entra un marasmenc.
4: A el nivell de coneixement futbolístic és això, s'ha equilibrat.
0: Sí. Entra l'Agut perquè feia dies que en parlàvem i avui s'ha fet oficial. Brian Zaragoza, nou jugador de l'Espanyol.
4: Correcte. S'ha dit per una temporada pel Bayern de Munic, opció de compra de 8 milions pels blanquiblaus quan s'acabi aquest curs. Té 25 anys i està encantat des que ha aterrat a Barcelona.
5: Desde el primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador, y bueno, he estado con el míster, he estado con Dimitrovic, he estado con Quique, y muy bien, todo espectacular.
4: Des que va sortir de Granada, que és on va despuntar, recordeu aquell partit que perd el Barça per 2-1, en què fa un recital, crida l'atenció de tothom. Ha jugat en molts equips, el Bayern, que és qui el tenia en propietat, o el té encara, però també el Celta, o Osasuna. Són molts equips en poc temps, i ell vol retrobar-se a Cornellà al Prat.
5: Que yo vengo a ser un gran año. Vengo motivado, vengo con mucha gana y lo único que quiero es volver a disfrutar de fútbol y sacar mi fútbol.
4: I si saca su fútbol, com diu ell, segurament el camp de l'Espanyol ho agrairan, perquè és un futbolista que quan està fi és d'aquells que fa goig de veure'l i tu passes bé veient-lo jugar. Podria debutar dissabte a les 7 al camp de la Real Societat, que és el següent partit de l'Espanyol.
0: I ahir ens ho avisaves ja, avui el Girona ha donat la benvinguda a Javi Boñar el dia en què s'ha acomiadat ja oficialment Zigankov.
4: I en un comunicat molt fred, Zigankov traspassat a l'Ajax. El comunicat a sota, el Girona i l'Ajax han arribat a un acord pel traspàs de Víctor Zigankov. Res més.
0: Informació pura i dura i al peu.
4: Clar, ahir amb Arnau, tot el desplegament a les xarxes, etc. Clar, és un cas molt diferent l'un de l'altre, però avui, fredor i la fotografia que hi havia en aquest comunicat, Zigankov amb samarreta d'entrenament, ni tan sols en algun dels moments en què ha marcat amb el Girona, res. O sigui, fredor màxima entre les dues bandes, uns 4 milions, més alguns variables, i el percentatge d'una futura venda rebrà el Girona per aquest traspàs a l'Ajax. Zigankov, evidentment, es retrobarà amb Mitchell. Tot plegat, com deies, el mateix dia que ha arribat Javi Boñar a Montilivi.
5: Un lateral versátil, que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área. En el aspecto defensivo también soy muy fuerte. Mi mayor punto creo que es el remate de cabeza y la llegada al área. Sí, exacto. Mis mayores virtudes creo que es el córner, los remates, la defensa y un poco de todo.
4: Un defensa ofensiu, per tant, com ell mateix s'autodefineix, lateral dret o central, 21 anys, format al planter de l'Atlètic de Madrid, amb propietat al Girona ja fins al 2030, i que va jugar 4 partits amb el primer equip. Recordo que el dia del debut va marcar, perquè va ser el Sánchez-Pizjuán, un partit que vam seguir aquí al Superesports, enmig d'aquella eliminatòria de Champions entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, aquell dia que Simeone va jugar amb tota la canalla, Boñar va ser titular, 90 minuts, van perdre, però va marcar el gol de l'Atlètic de Madrid.
0: Que tingui sort, doncs, aquest nano.
4: Correcte.
0: Javi Boñar, nou jugador del Girona. Gràcies, Miquel.
4: A disposar.
0: Adéu, adéu. De seguida tanquem aquest Tu diràs que hem fet després de la victòria del Barça 2-0 contra l'Atlètic Club de Bilbao. Abans un parell de coses més de l'actualitat esportiva. A la vuelta no deixa ni les engrunes, eh? En cap etapa. Ha guanyat la tercera victòria d'etapa per Pogacar, ha guanyat la tercera etapa ja d'aquesta vuelta. I a més, Xavi Puig, hola, bona nit, eh?
6: Bona nit.
0: Amb un gran duel amb Enric Mas.
6: Sí, amb un final d'etapa a Castelló, amb un atac al port del Bartolo, on ha vist això sí com Enric Mas l'atrapava i el superava just abans de coronar el port i afrontar una baixada molt perillosa. De fet, Pogacar ha sortit de la carretera en un moment de la baixada. Per sort ha pogut mantenir l'equilibri sobre la bicicleta. Tornar i han fet junts els últims 20 quilòmetres amb relleus i a l'esprint Pogacar ha superat Enric Mas. L'eslové explicava així la pel·lícula d'aquest tram final.
7: Really surprised on the top.
8: M'ha sorprès molt al cim, m'ha passat com un coet. No m'ho esperava perquè havia escoltat per la ràdio que estava lluitant amb uns 40 segons sobre els perseguidors. No m'havien mencionat l'Enric, així que m'ha passat i m'he quedat una mica sorprès. Estava segur que coneixia bé el descens i he estat content de poder estar amb ell durant els últims 10 quilòmetres del descens, perquè no tenia aigua. Ha sigut bo tenir un company meu al costat. Al final sabia que el podia derrotar a l'esprint, però tot i així li ho agraeixo. Ell ho ha donat tot i jo també ho he donat tot per arribar a la línia de meta.
6: I Enric Mas ha escalat fins a la segona posició de la general, content també de tornar a veure's després de molt temps lluitant pel podi a la general d'una volta de 3 setmanes.
9: Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros, pues, como dije ayer o antes de ayer, pues tenemos que ir día a día y, como habéis dicho, estoy segundo en la general y poco a poco, pues, nada, me voy sintiendo bien y gracias al equipo.
6: Pogacar li treu ara 3 minuts i 34 segons a Enric Mas, que és segon, i 4 minuts i 21 segons a Roglic, que és tercer. Demà setena etapa, també amb final en port de muntanya, port de primera en aquest cas, a Ramon Valdelinares, 10 quilòmetres amb una pendent mitjana del 6% i trams del 12%.
0: I encara sobre rodes, demà arrenca el Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, amb totes les mirades fixades en Marc Márquez, que necessita repetir les victòries dels dos darrers anys al Motorland del Canyís per tornar a agafar embranzida en la lluita pel títol. Ja hi tenim instal·lat allà al circuit de Motorland al Canyís, el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
10: Bona nit, Aleix. El campió Cerverí és quart al campionat, a 40 punts del líder Jorge Martín, després que el Gran Premi de la Gran Bretanya de fa 3 setmanes frenés la seva remuntada. El Motorland és un dels seus circuits talismà i ha aconseguit a MotoGP 7 victòries en Gran Premi, 2 sprints i 7 pols. I des que és pilot de Ducati i encadena 2 doblets d'esprint i cursa consecutius. El 2024, amb la moto satèl·lit de Gresini, van ser les primeres victòries en la marca italiana, i també l'any passat ja com a pilot oficial i anant disparat cap al 9è títol mundial. L'objectiu d'aquest cap de setmana és, naturalment, repetir aquest ple de 37 punts. Marc Márquez.
11: No, és vida o mort, no és així, però sí que és veritat que si volem tindre mínima opció pel mundial, doncs els circuits on teòricament, perquè és teòricament són favorables, hem de veure durant el divendres i dissabte on estem posicionats nosaltres i les Aprilia, és allà on, si volem lluitar pel Mundial, hem de aconseguir els màxims punts possibles, i els màxims punts possibles són 37, i si no, pues, els que siguin. Però intentarem donar el 100%, intentar gestionar el cap de setmana de la millor manera i lluitar per la victòria el diumenge.
10: Li han demanat a Marc Márquez per què se'l veu menys somrient que l'any passat, i la resposta és interessant. El motiu és el calvari de lesions que arrossega el braç dret, operat per setena vegada al maig i del qual encara no n'ha pogut fer net.
11: Porque tengo que estar muy concentrado. Cuando te salen las cosas fáciles, puedes estar más de cháchara y no descuidar, porque siempre se está muy concentrado, pero tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente. Y bueno, en Silverstone afronté un fin de semana atacar desde el viernes, más agresivo a lo que me gustaría hacer para preparar bien los domingos, pero vi que no estoy listo aún, así que toca volver a gestionar y intentar llegar fresco los domingos.
10: Els entrenaments del Gran Premi de l'Aragó començaran divendres al matí amb el primer lliure de MotoGP a 11:15 i la pràctica, que marca el tall d'accés directe a la Q2, a les 3 de la tarda. L'esprint serà dissabte també a les 3 i la cursa diumenge a les 2 del migdia. D'altra banda, l'equip Pramac Yamaha ha anunciat avui el fitxatge del pilot mallorquí Izan Guevara, ara a Moto2, que farà el salt a la categoria reina. El perjudicat és l'australià Jack Miller, que com els catalans Alec Rins i Maverick Viñales, entre d'altres, es quedaran sense moto a final de temporada. Per cert, l'empordanès continua de baixa per lesió. El substitueix aquí a l'Aragó Pol Espargaró, pilot de proves de KTM.
0: Molt bé, doncs aquest cap de setmana que estarem evidentment pendents, farem l'esprint tant com la cursa de diumenge amb el Quim Salvador instal·lat al Motorland, al Canyís, en aquest gran premi de l'Aragó de MotoGP. I un parell de coses més interessants. Per exemple, Xavi Puig ha sortejat el quadre final del US Open.
6: Sí, que comença ja aquest diumenge, suposarà la tornada a les pistes de Carlos Alcaraz des del Godó. El debut del murcià serà contra el rus Safiulin. Djokovic el trobaria en unes hipotètiques semifinals, al seu cantó del quadre, també entre d'altres, Shelton O'Fish. El debut de Rafa Hodder serà contra l'australià Kokkinakis, un quarts contra Zverev seria una projecció possible. Alcaraz només se'l trobaria en una hipotètica final. Monard debutarà contra Admane o Carreño contra Lehecha, entre altres partits destacats. En el quadre femení, Paula Badosa amb debut exigent contra la russa Kasatkina i amb Coco Gauff ja com a possible rival a la segona ronda. La vigent campiona Sabalenka no es trobaria Swiatek o Rybakina fins a una hipotètica final.
0: Aquest divendres, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba juga unes semifinals d'un mundial.
6: Si ho fa contra Països Baixos, que és la principal favorita, a les 6 de la tarda. Després, a 8:45, la segona semifinal la jugaran Alemanya i Argentina. Avui la selecció espanyola femenina ha acabat setena després de derrotar la Xina al shootout.
0: Hem tingut dos rècords del món a la prova de Zurich de la Diamond League d'atletisme.
6: La nord-americana Masai Russell ha batut el rècord del món dels 100 tanques amb un temps de 12 segons i 9 centèsimes i el brasiler Alisson dos Santos, el dels 400 metres tanques amb un temps de 45 segons i 80 centèsimes. A més, la neerlandesa Audrey Guerrero ha fet la segona millor marca de la història dels 800 metres i Duplantis s'ha tornat a quedar molt a prop del rècord del món de salt en perxa, especialment en l'últim intent sobre 6:32. Compte perquè el grec Karalis ha saltat 6:20 per primera vegada i de fet ha intentat també sense èxit superar el llistó a 6:32.
0: Li fa competència Karalis?
6: Li comença ara a fer competència i seriosa a Duplantis.
0: I acabem amb una previsió també. Aquest divendres semifinals de la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala.
6: El pavelló nou de Santa Coloma de Gramenet, a 6:45 Rubí, Catgas Energia, Santa Coloma, i a les 9, a les 5, Martorell, Barça. Dissabte, la final femenina, Rubí, les Corts Ubae, i també la final masculina.
0: I ho seguireu als Superesports, no?
6: I tant.
0: Sens dubte. Gràcies, Xavi.
6: Bona nit.
0: Adéu, a descansar. Ho deixarem aquí, que és tard, i espero que no vulgui ploure. Que és tard i fa calor, s'hauria de canviar la dita. Gràcies a la Laia Biurrun, a la part tècnica, un dia més, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva, amb en Gerard Ballera aquí al capdavant del programa, encetant un cap de setmana que serà molt intens, esportivament parlant, amb la tercera jornada de Lliga, amb aquest gran premi de motos, amb la Vuelta i amb moltes i moltes coses que us anirem explicant, tant al Superesports com al Tu Diràs. Aquí us esperem, com sempre, per seguir amb la Ràdio Esportiva a RAC1. Descanseu, fins demà.
12: Tu Diràs.
13: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
14: Bona nit, passant 21 minuts de la una. A aquesta hora continuem molt pendents de la frontera entre el Nepal i el Tibet. En les últimes 24 hores, la xifra de víctimes mortals i de desapareguts s'ha pràcticament duplicat. Segons els últims balanços oficials d'aquesta nit, ja han mort 389 persones i es calcula que hi ha uns 1.500 desapareguts. Els equips d'emergències continuen treballant contra rellotge per treure persones de sota la runa i les pedres. Des d'abans d'ahir n'han rescatat més de 450 en vida, però la mala notícia és que encara hi ha zones on no s'hi ha pogut accedir 48 hores després del desastre perquè han quedat completament sepultades. Aquest dijous la Moncloa, per cert, ha anunciat que entre els desapareguts hi ha 4 ciutadans espanyols, però en les últimes hores no n'han donat més detalls. Per acabar-ho de redonir, els governs de la Xina i del Nepal han alertat que l'allau d'abans d'ahir es podria tornar a repetir en les properes hores. El motiu és que la riuada descomunal de dimecres a la matinada va generar dos llacs enormes, muntanya amunt, però són formacions d'aigua que s'han creat de forma natural. natural i són molt inestables. Els experts han avisat aquesta matinada que estan a punt de desbordar-se aquests llacs perquè s'hi continua acumulant molta aigua i, si això passa, podria tornar a baixar una tromba d'aigua descomunal per aquesta vall que, com dèiem, continua totalment devastada i on s'estan fent aquestes tasques de rescat. Més coses a Ceuta. Aquest dijous la tensió ha continuat escalant fins al punt que alguns veïns han calat foc a un campament de migrants. Un centenar de persones han aconseguit trencar el cordó policial i han atacat un assentament que estava ubicat a la platja. Ha passat després que, per segon dia consecutiu, alguns veïns hagin impedit que els voluntaris de les ONGs repartissin menjar als migrants. De fet, la policia ha hagut d'intervenir per protegir els voluntaris de la Creu Roja perquè hi ha persones que els increpen i els acusen de ser una màfia. Davant d'això, aquest dijous, el coordinador de la gestió de la crisi, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha demanat mantenir la pau.
15: No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín y quieran desistir de hacer un trabajo voluntario porque reciben amenazas de entregarle comida a los inmigrantes. Y por supuesto no puede ser, y esto es una comparecencia pública, que se agreda a profesionales de la comunicación que están también haciendo su trabajo.
14: De fet, com deia el ministre, en els últims dies també hi ha hagut diverses agressions per part dels veïns contra periodistes i tècnics que treballen a Ceuta. I el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat la demanda de Laura Borràs contra l'Estat espanyol. Ho ha avançat el Digital al Món. L'expresidenta del Parlament va portar a aquest òrgan internacional la seva condemna pel cas de la institució de les lletres catalanes, però el tribunal ha inadmès la demanda i, per tant, el cas ja no té més recorregut judicial. En una piulada a Twitter, Laura Borràs ha lamentat aquesta decisió i ha dit, literalment, que sembla evident que l'Estat fa servir estratègicament les mesures de gràcia per evitar ser corregit per la justícia europea. Segons Borràs, ho fa per la via de la pèrdua d'objecte dels casos relacionats amb l'independentisme. I un últim apunt abans dels esports, perquè d'aquí unes hores Catalunya viurà un eclipsi parcial de lluna. La Terra s'interposarà durant una bona estona entre el Sol i el satèl·lit i en taparà una part. Començarà a 4:45 de la matinada, però quan es veurà millor serà 2 minuts abans d'un 6:45 del matí, per tant a les 6:13. Acabarà poc abans de les 8 del matí. Durant aquestes hores, la lluna agafarà tonalitats vermelles, que és el que es coneix popularment com a lluna de sang. I ara els esports amb Oriol Jové.
16: El Barça és líder de la Lliga després d'haver guanyat aquesta nit l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín en un partit en què ha debutat Rodri i en què el Camp Nou s'ha convertit en un mar d'estelades. N'han estat diversos milers que han repartit a les entitats independentistes per protestar per l'agressió policial a un seguidor blaugrana diumenge passat a Elx. Això en un dia en què els blaugranes, a més, han sabut els seus rivals a la Champions. Els de Hansi Flick s'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como a casa, i contra el PSG, l'Sport Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba Bakú fora. Tot plegat en un sorteig que s'ha fet a Mònaco i en què el Barça i l'Atlètic de Madrid s'han tirat els plats pel cap per Julián Álvarez, el conseller delegat matalassé Miguel Ángel Gilmarín i el vicepresident del Barça, Rafa Juste.
17: No vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Nos repugna la falsedad, la falta d'ètica, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad.
18: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància a un club com el Futbol Club Barcelona.
16: I més enllà del Barça, i encara aquest dijous, l'Inter Escaldes ha fet història convertint-se en el primer equip andorrà que jugarà una fase final d'una competició europea. S'ha classificat als penals per la Conference League.
14: I el temps aquesta matinada serà de més mal dormir, sobretot a la costa i al prelitoral, on hi ha avisos de perill per calor nocturna. Tot i això, els propers dies la calor afluixarà clarament a l'interior i al Pirineu, per tant serà un cap de setmana més relaxat en aquest sentit. En canvi, arran de mar es mantindrà la sensació de xafogor i el cel continuarà, això sí, mig ennuvolat, tot i que hi haurà més estones de sol que els últims dies. És tot per ara. Més informació, com sempre, al portal de notícies RAC1.cat.
19: Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1 Podcast. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya t'ofereixen Sense Filtres. Converses valentes sobre salut mental amb Marta Cailà.
1: Els trastorns de la conducta alimentària, dels que parlarem amb l'abreviació

0: Jessamí Caramés, xef del restaurant Maleta de Romer i copresentadora del Cuines de TV3, benvinguda al Sense Filtres.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Quan i com vas descobrir que tenies un trastorn de la conducta alimentària?
1: Doncs ho vaig descobrir el 2021, o sigui, no fa tant, fa uns 4-5 anys, una mica abans del 2021 potser, però més o menys per allà. Com ho vaig descobrir? Pues, bueno, realment jo, des de que tinc ús de raó, pràcticament, porto tota la vida fent dietes, no? O sigui, no, anant a un nutricionista, anant a un dietista, intentant fer dieta a casa, dieta per lliure, les he fet totes, el xoc de la pinya, el xoc de la cendria, la Dukan, o sigui, les he fet, no totes, però sí que és veritat que, bueno, pues, com que la teua vida és llarga, o sigui, són anys intentant canviar tota esta conducta, doncs arriba un moment que veus que alguna cosa no quadra, no? Llavors, jo tenia un parell d'amigues que havien passat per ITA, que és l'Institut dels Trastorns Alimentaris, aquí a Barcelona, i bueno, m'havien explicat una mica el que havia passat allí. I, bueno, dos amigues no, una d'elles és ma germana. Què passa? Que, clar, jo arribo un moment que dic, vaig a mirar a veure què passa, no? I, de fet, era un moment en què jo estava molt bé, tenia el cap molt amoblat, estava molt tranquil·la, de fet, era una de les èpoques en les que estava menjant millor i, per tant, estava més prima, no tenia un excés de... no tenia tant d'excés de pes. Llavors, vaig decidir entrar a la pàgina d'ITA i fer una mena de test, no?, que hi havia. Llavors, el test sí que em deia que jo tenia un TCA, o que podria ser que tingués un TCA i que havia d'anar, doncs, a entrevistar-me personalment. I va ser quan jo vaig anar a entrevistar-me amb una terapeuta a ITA. Llavors, allà vaig veure que hi havia moltes coses que cobraven sentit, no?, i vaig començar a entendre moltes coses dels meus altibaixos de pes al llarg de la meva vida, no? I clar, allà i pues, comences a aprendre a no relacionar el teu pes només amb una en falta de voluntat o en el teu comportament, sinó que hi ha abans unes emocions i uns pensaments que hem descuidat sempre. Llavors, aquí és quan jo descobreixo que sí, que porto tota la vida tenint un TCA, que és un trastorn de la conducta alimentària, i en el meu cas és per atracón sense compensació, no? Llavors, és una mica l'inici de tots los... de molts dels TCA, i després, bueno, n'hi ha que compensen en altres tipus de bueno, en altres conductes, com pot ser vomitar, no?, en el cas de la bulímia, com pot ser fer molt d'esport, en el cas de la vigorèxia, com pot ser també prendre diurètics, prendre laxants, compensar fent no ingestes, no? Jo també he fet moltes d'aquestes coses, vull dir, jo quan era més jove recordo algun moment que sí que em vaig posar els dits i vaig vomitar, el que passa és que tampoc va ser un període molt llarg de la meva vida i no va arribar a ser alarmant, però ho he fet. També he fet ús de laxants i diurètics en algun moment, o excés d'esport també, de dir, bueno, avui he sopat una pizza, no ho havia de fer, demà a les 7 del dematí vaig a córrer, no? Coses així que no està malament anar a córrer a les 7 del dematí, però el motiu pel que el fas és perquè et castigues o has de compensar una conducta que en teoria no està bé, que és menjar-te una pizza quan penses que no ho has de fer, no?
0: En el teu cas dius que tens el trastorn per afartament.
1: Sí.
0: Això és que menges en funció del teu estat anímic? En què consisteix exactament aquest trastorn?
1: Sí, bueno, al final jo el que he notat, el que he pogut detectar des de que puc detectar-ho, és que quan jo tinc sobreingestes, no? Més que afartament sí que és, bueno, sembla millor, sembla més més terapèutic dir que tens una sobreingesta en aquell moment. Bueno, el que passa és que no te'n dones compte, és com que tu arribes a casa saturat, no? Moltes vegades me passa, pues, quan estic saturada de feina, que no he tingut temps per a mi, que no m'hi he pogut dedicar a cuidar-me, no? A cuidar-me vol dir, pues, bueno, avui no he tingut temps per esmorzar, no he tingut temps per preparar-me el dinar. He estat tot el rato en el cortisol superalt i ho saps, perquè estàs en estrès constant, corre, ràpid, fins i tot a vegades ja no és només per feina, sinó perquè també et passa alguna cosa a nivell personal, com pot ser una discussió de parella, o un malestar a la parella, un malestar amb la família, amb algun amic o amiga. Llavors, què passa? Que tu arribes a casa i el teu cervell està tan saturat que el que necessites dopamina, no? I esta dopamina és, m'assento a taula, és el meu moment, llavors a mi em toca dinar perquè és el meu moment de dinar, i llavors és quan tu comences a menjar i no hi ha freno, no? Hi ha com a una sensació de sé que quan jo acabi de menjar tornarà el caos. Llavors,

0: tota l'estona que jo pugui estar menjant, no estic, o sigui, estic procrastinant tot el que ve després. En el meu cas és així, i no sempre, però el 80 o 90% de les vegades és així, no? És com un, bueno, aprofita... Recordo que això també em passava quan tenia exàmens, eh? O sigui, quan tenia exàmens a la uni o a l'institut, quan ja eren exàmens amb, bueno, un cert pes, no? Que requerien de mi molta estona i necessitava clavar colzes, jo tenia molt... jo procrastinava molt, o sigui, jo intentava estudiar abans, però sí que és veritat que al final, entre pitos i flautes, sempre ho deixava per a última hora, i jo era de les que anava d'empalmada a classe, havent estudiat la nit abans, eh? I clar, pues, bueno, tu a les 5 de la tarda dius, bueno, començo, me fico a l'escriptori i dic, ah, bueno, berenar. Llavors, el moment del berenar, jo el feia llarg, i després, perquè en aquella època, quan jo estudiava batxillerat o l'institut, no estàvem tan enganxats als mòbils com ara. Llavors era potser la tele, em posava una sèrie, posava la tele de fons, no? Però sempre alguna cosa que em distragués del que realment me preocupava, que era estudiar per a l'examen, no? I sempre que venia un examen, a mi m'agafava com una, bueno, una pressió, un m'he de posar a prova i potser no ho superaré, no? Però, clar... és que això no era racional, perquè jo tots els exàmens els superava i amb bona nota, sempre. No hi havia cap cosa que diguessis, no, és que he fallat aquí. No, és que no passava mai. Sempre era una... sempre tenia bones notes. Llavors, era molt raro, perquè jo me preocupava tant per una cosa que ja sabia que l'acabaria traient igual, i això encara em passa ara, quan tinc un show cooking, quan tinc, bueno, qualsevol cosa, és com que m'agafa una peresa impressionant abans de fer-ho, i preocupació per a veure si em deixaré alguna cosa, a veure si em deixaré un gabinet, a veure si tal, i fins que no ho tinc tot preparat, no estic tranquil·la. O sigui, en els exàmens igual, fins que no ho tenia tot estudiat, no podia anar a dormir. Per clar, això alguns dies havia d'anar empalmada a classe.
1: El que no sé és si, tu dius, mentre menjava, deixava de tenir aquella preocupació. I jo no sé si després de menjar, aquella preocupació se't barrejava amb un sentiment de culpa per haver menjat més del compte. No en tinc ni idea, eh? Pregunto com et sents després d'aquesta conducta alimentària.
0: Sí, la majoria de vegades està acompanyada d'una culpa molt, molt severa. Sobretot si estàs en un moment de la teva vida on t'estàs intentant cuidar. Perquè és com que, bueno, per lo menos en el meu cas, sempre hi ha moments, no?, en els que estàs més en sèrio, i moments en els que estàs com a que tires la tovallola perquè penses que, bueno... dilluns començo, no? És aquella típica frase. Llavors, quan estàs en aquell bucle de dilluns començo, tu te permetes moltes coses perquè tu tens l'esperança que arribarà aquell dilluns i ho arreglarem tot.
1: Clar.
0: Saps? Llavors, quan estàs en aquell bucle no passa res. La culpa existeix, però no és tan forta. Però la culpa severa és quan arriba el dilluns i no has pogut. Esta culpa és, jo crec que és la que més mal mos fa. O per almenys en el meu cas.
1: Tu has parlat d'aquest problema comparant-ho amb una addicció.
0: Sí.
1: En alguna entrevista. Sí. Però clar, jo pensava, clar, si tens addicció a una droga o a l'alcohol, aquestes són substàncies que no necessites per viure. És molt dur deixar aquestes substàncies perquè justament ets addicte. Però les pots evitar i tu continues vivint.
0: Clar, fas un contacte zero.
1: Clar, amb el menjar no pots. Necessites el menjar per viure. I no sé si això dificulta el fet de poder superar un trastorn d'aquests, perquè has de continuar menjant, però ho has de fer d'una manera saludable.
0: Sí. Bueno, no sé fins a quin punt ho dificulta, perquè jo, més enllà de l'addicció al menjar, no n'he tingut cap altra. No puc comparar amb una altra addicció. I no conec els altres terrenys, no els conec. Conec el meu i sé que el meu també té molt, o sigui, té un ventall de possibilitats molt gran, vale? El meu cas, per exemple, és molt diferent al cas d'una anorèxia, per exemple, i no parlo, o sigui, hi ha diferents tipus d'anorèxia, però la gent que té por al menjar directament i que l'evita, que no, bueno, que no menja, que no ingerix, és molt diferent, no? En el meu cas, jo veig clarament que hi ha dos moments a la meva vida, no? Quan menjo per alimentar-me, o quan menjo per a viure, i després quan vinc per a menjar. Hi ha dos moments diferents. No sé fins a quin punt és difícil, és que a mi menjar m'agrada, i menjar bé m'agrada molt, i em senta molt bé. Clar, quan... és com a... no sé com dir-t'ho, és com que en funció de com arriba el teu cervell a taula... a taula, o al banc, o a l'habitació, o on sigui. Depèn de com arriba aquest cervell en aquell moment, tu entens que el que estàs fent és una droga o no. No? Hi ha vegades que tu veus l'aliment i hi ha vegades que tu veus la droga. El que passa és que la droga no la veus com a droga, sinó la veus com a recompensa. Llavors, és una mica... Bueno, és una mica difícil, però no sé hasta quin punt... bueno, probablement dificulta, probablement és més difícil pel fet de que sigui algo que sí o sí hem de tindre en contacte, i si nosaltres poguéssim fer un contacte zero absolut amb lo menjar, probablement la via seria molt més ràpida, segurament.
1: Es cura un trastorn de la conducta alimentària?
0: Suposo que sí, perquè hi ha testimonis que ho afirmen i que sí, que es cura. De moment, jo sé que el continuo tenint, sóc conscient. El que passa és que ha canviat molt des de que sé que el tinc. El nivell de consciència i el nivell de donar-te en compte del que estàs passant fa molt pel teu TCA. Jo crec que sí, que és una cosa que es cura que és una cosa que es cura i és una cosa amb la que aprens a viure, no? A saber que... A veure, és que no vull ser apocalíptica, però jo crec que totes les persones que tenen o han tingut un TCA, i totes, igual que totes les persones que han patit alcoholèmia o alguna addicció, jo crec que encara que ho hagin superat, jo crec que són persones que sempre han d'estar en alerta amb més força que una altra persona que no ho ha passat. No? Això què significa? Que es pot superar el TCA? Jo, per testimonis que segueixo, sé que sí, i tinc molta confiança en que això és solucionable, però també sóc conscient que el TCA és una ferramenta que tindrà el teu cervell, o el menjar o les drogues, és una ferramenta que tindrà el teu cervell davant de qualsevol situació d'alerta. I per desgràcia, conforme anem avançant d'edat, més situacions d'alerta van acudint a la nostra vida, ja sigui per responsabilitats de feina, responsabilitats familiars, desgràcies familiars... O sigui, al final, necessitem molta, molta, molta teràpia. És que, al final estem parlant de salut mental, però jo crec que és com si ho podem comparar perfectament amb salut física, i quan una persona ha tingut una malaltia, dir que sí, que l'ha superat, està molt bé, però tot que necessitaràs un seguiment probablement de per vida, doncs jo crec que al final tots aquests temes funcionen una mica de la mateixa manera.
1: Ara fa uns mesos vas publicar al teu compte d'Instagram un vídeo teu ballant salsa, sí. Que balles molt bé, per
0: gràcies.
1: Cert, balles molt bé, i on feies unes reflexions que m'agradaria compartir amb les persones que ens estan escoltant. Deies, llegiré algunes frases,
0: okay.
1: Deies, em van ensenyar a amagar el meu cos, a no expressar-me amb ell, a témer el que és gran i a estimar el que és diminut. Em van ensenyar que jo havia d'adaptar-me a la roba i no la roba a mi, que en asseure'm havia d'encreuar els braços davant la meva panxa i fer servir sempre una camisa o jaqueta que impedís mostrar els michelins de l'esquena. Estava prohibit aixecar els braços ben amunt perquè es notava que eren grossos i penjaven. També em van ensenyar que si no estava perfecte el que feies, no ho podies mostrar. Tu tot això ho has fet? T'has amagat?
0: Sí, clar. Sí, sí. Sí, sí, és, bueno, és literal, no?, el que expliques aquí. Vull dir, no era, o a vegades no és, no és una cosa que estigui totalment superada. Vull dir, és algo que segueixo vivint. Jo, per sort, per exemple, no he tingut mai vergonya. Vergonya sí, però no m'ha impedit, aquesta vergonya no m'ha impedit mai, per exemple, anar a la platja amb biquini. Jo és algo que ho he fet cada any, perquè també m'ho han ensenyat a casa. Jo a casa, mons pares també són han tingut moments que han estat més prims, més grossos, però mons pares, pues, els dos han tingut uns cossos no normatius, no? I els dos han anat a la platja, i els dos s'han mostrat, i jo crec que al veure això, pues, jo també ho he fet. Però sí que és veritat que bueno, quan tu t'arregles per a sortir de festa, per exemple, no? Busques... Jo crec que no passa només a les persones amb cossos no normatius, jo crec que passa a tothom, però bueno, busques, no?, que no es vegi el michelin, que no es... igual que et tapes les ulleres,
1: sí, sí.
0: Que tapes el michelin de l'esquena, te tapes el granet, te tapes el braç que penja, te tapes un escot que no t'agrada... que això al final és una... Bueno, és una cosa que ha dictat una societat en la que vivim, i nosaltres ens hem intentat adaptar patint a tot això. I és cert que, bueno, doncs a mi em passava, no?, de petita, quan fèiem, per exemple, la minidisco dels hotels, que et feien aixecar els braços, i jo ja tenia una edat adolescent i encara feia la minidisco perquè uns germans eren més petits que jo, jo recordo que allò d'aixecar els braços i moure'ls d'un costat a l'altre era com un... jo a vegades no ho feia, no? Perquè dius, clar, és que ara m'estan mirant. Ara aquell xiquet que a mi m'agrada, aquell xiquet que també estava fent vacances amb sons pares, i a mi m'agrada, ara em mirarà, que aixeco els braços i estic molt fea. Llavors, clar, és algo que bueno, que per desgràcia passa, però no hauria de passar. Ojalà en aquell moment algú m'hagués dit, a mi no passa res, aixeca els braços, que els teus braços són bonics, igual. Igual que uns braços prims o uns braços forts. No cal que em diguis que són bonics, dis-me que no són lletjos i que no tenen res de dolent. Ensenya'm a que m'he de cuidar més enllà del meu físic, perquè moltes vegades jo he crescut en la típica frase... Gesamí, tu a lo guapa que ets, si perdessis uns quilets, series perfecta. I clar, tu entens que tu no ets perfecta i tu no encaixes en este món en el que vius, perquè clar, tu, la teua cara i el teu cos no van coordinats, no?
1: O sigui, quan algú et veu més prima i et diu, Gesamí, estàs guapíssima perquè has perdut uns quilets, això fa més mal que bé.
0: A posteriori sí, al moment és molt xulo perquè tu notes la recompensa, perquè dius, oh sí, m'he aprimat i la gent ho veu i la gent me dona esta recompensa, però clar, a mi ja això m'espanta, perquè arriba un moment que jo sé, o és probable, espero que no passi, però sé que passarà o és probable que passi, que d'aquí uns mesos jo tornaré a augmentar de pes. I què vindràs? I què em diràs? Hola, Gesa, com estàs? I no m'estàs dient que estic guapa, llavors sé que tu estàs veient que jo m'he engordit i per tant sóc fea, o estic més fea.
1: Això fa reflexionar molt, eh? Perquè és un comentari molt habitual, eh? Aquest de... o de dir-li a una persona que està prima quan s'engreixa una mica, ai, estàs molt guapa que t'has engreixat una mica, o a una que té un sobrepès quan s'aprima, dir-li molt bé i premiar-les quan aconsegueixen aquest objectiu sense pensar que al darrere pot haver-hi molt patiment.
0: Sí. A mi em fa ràbia perquè ara ja se mos està titllant de... oh, és que sou de vidre, sou intocable, no se us pot dir res. Bueno... no, és que no se us pugui dir res. És que, primerament, no parlis del físic d'una altra persona si no coneixes la seua casuística, ¿vale? No és que siguéssim de vidre, no se mos pugui tocar i no se mos pugui parlar del tema. A mi em pots parlar del tema perfectament, podem assentar-nos a parlar lo rato que faci falta, sempre i quan tu i jo congenéssim i tinguéssim una confiança. Després hi ha persones que no se sentiran tan a gust parlant d'això, està clar, però... tu, quan parles amb una persona, has de saber primer la seva història i saber què passa, perquè igual que jo, doncs, sí, soc una persona que estic acostumada a que parlin del meu físic i vinguin clients al restaurant i em diguin, oh, que guapa estàs, estàs més prima aquí que a la tele, se't veu més prima, o a vegades me diuen això i a vegades me diuen, a la tele no se't veuen estos ulls tan macos, en directe són molt més macos. Sí, al final ells fan comentaris però no són conscients del que hi ha detrás, i jo sé que ells no són conscients i que no ho fan en maldat, però ells no saben que a mi, en un moment donat de la meva vida, això em pot causar un baixón molt important, no? Jo intento treballar amb això i entendre que això és part de mi i que jo necessito gestionar-ho, i que els inputs arribaran sempre, jo sóc conscient, però una mica d'ajuda per part de la societat no estaria malament, i la gent que vulgui prendre consciència, que entengui que fins que no es passi una certa barrera no se parla del cos d'una altra persona.
1: Acabem amb les tres preguntes finals que sempre fem en aquests Sense Filtres. La primera és, per què has decidit explicar la teva història?
0: Perquè em sento preparada, perquè em sento a gust explicant-la i perquè no sento vergonya.
1: Què li diries a algú que estigui passant ara mateix per aquesta situació?
0: Primer de tot, que si no ha buscat ajuda, que la busqui, i que busqui una bona ajuda. Vale? Persones que estiguin, o sigui, terapeutes que estiguin especialitzats en TCA, molt important. I després dir-los que això no és etern, vale? O sigui, que això millora, però necessites buscar ajuda perquè millori, si no, no millorarà.
1: I quin consell els donaries als amics i als familiars d'aquesta persona?
0: Que abracin a les persones, que les estimin tal com són, i sobretot que no les jutgin, i que les deixin ser, i que les deixin menjar tranquils, perquè si no el que faran serà amagar-se per a fer les seues ingestes, siguin o no siguin més grans o més petites. Llavors, que els hi donin pau, tranquil·litat, i sobretot que els hi diguin que estan allà, que els escoltin i que els estimin.
1: Jessamy Caramés, xef del restaurant Maleta de Romer i copresentadora del Cuines de TV3, moltíssimes gràcies per aquesta conversa tan sanadora. Jo espero que ajudarà molta gent.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Merci.
2: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya t'han ofert Sense Filtres, un podcast amb l'edició de Marta Cailà, la producció de Cristina Gatjoli i el disseny de so de Salva Coromina. RAC 1 Podcast. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1. Aquest dissabte, a partir de les 3, Superesports de RAC1 amb Xavi Puig. Començarem amb la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb Quim Salvador a Motorland. Serem a la nova Creu Alta al Sabadell-Almeria, primer partit a casa dels arlequinats en el retorn a segona. A les 7 a Noeta, Reial Societat Espanyol, amb Eduard Abadlle i Dani Solsona. Serem a Montilivi, al Girona, a les Palmes. Viurem les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC1. Tots som un milió.
0: Aquí comença la repetició del món a RAC1.
2: Per intentar entendre aquest episodi, podem parlar aquesta hora amb un expert en la qüestió. És el Joan Martínez Bofill, ell és geòleg i vicepresident del Col·legi de Geòlegs. Bon dia i moltes gràcies.
3: Bon dia, Sergi.
2: Les imatges podríem dir que tallen la respiració per aquesta virulència de l'aigua. És un fenomen que s'hagi vist abans, altres vegades?
3: Bueno, sí, les imatges són esgarrifoses, no? A més, veus que arriba de manera sobtada, és això que li dona la flash flood, aquestes riuades sobtades. Sí, això s'ha produït, no? El que passa, clar, ara com que tenim la capacitat de tenir càmeres a tot arreu, doncs clar, ho podem registrar i això ens permet d'alguna manera ser conscients, no? de la gran energia que tenen aquests moments, aquests fenòmens naturals, no? Que a més arriben de manera molt sobtada i que en parlem de riuada, però realment sí que porta aigua, però sobretot el que porta és moltíssima càrrega sòlida. Clar. Porta una gran quantitat de blocs, de roques arrossegats a favor de gravetat, que clar, això és el que realment té una capacitat destructiva molt, molt important.
2: Clar. Sembla ser que l'origen, a aquesta hora, senyor Martínez, és un despreniment de roques i gel de l'Himàlaia sobre el riu que es diu l'Endecola. Però clar, això com pot generar una riuada de tal magnitud?
3: Sí, clar, aquí, clar, estàs en una zona que és són valls molt encaixades, estan a les Himàlaies, és a dir, has d'imaginar els Pirineus o els Alps multiplicats per 3, per dir alguna cosa, clar, les alçades són enormes, i a les parts altes, doncs, hi ha glaceres de gel, amb els seus sediments, no?, que són morrenes glaciars, que normalment són uns sediments que es caracteritzen per estar formats per grans blocs, em refereixo de mida superior a un cotxe o fins i tot doncs, superiors, amb una matriu fina i tot això. Aleshores, clar, estan posats a les parts altes de les muntanyes, en el moment que per algun factor que inicialment es va pensar que era un terratrèmol, però sembla que aquesta causa ha estat descartada, doncs aquests materials col·lapsen, s'esllavissen, i aquí té segurament a veure alguna cosa relacionada amb el canvi climàtic. Doncs, clar, això baixa a favor de pendent. Clar, pensa que és de la part alta on es produeix aquesta esllavissada. Aquí hi ha un pic que es diu Langtang Lirung, que és un pic que està lleugerament per sobre els 7.000 metres d'alçada. La part de baix doncs, està doncs, a uns 3.000-4.000, per tant hi ha un desnivell ràpidament de 2.000-3.000 metres. Doncs això s'esllavissa, cau a favor de pendent, circula a favor de les valls i tot el que porta doncs, ho va arrossegant i ho va incorporant, aquesta càrrega sòlida, i al final arriba com una gran onada superdestructiva, no?
2: Mm-hmm. Clar, hi ha molt desnivell en aquesta zona, és a dir, per aquesta pendent que vostè deia, estem parlant d'una pendent molt pronunciada, cosa que fa també que s'acceleri la velocitat de l'aigua i tota aquesta massa sòlida que arrossega?
3: Sí, mira, aquest pic, aquest Langdang Tirung, que és com la part més alta del sector, crec que eren uns 7.200 metres, mentre que la zona on es veuen els vídeos, no?, que és la zona de la frontera, està al voltant de 2.000-2.400 metres d'alçada. Vol dir que hi ha 5.000 metres en total de desnivell. Clar, segurament això no s'ha produït ni en el pic, i a més hi ha hagut un recorregut entremig, no? Però clar, ràpidament estem parlant de que amb un trajecte molt curt de pocs quilòmetres, doncs clar, aquesta massa despresa s'ha pogut accelerar molt, de manera molt, molt ràpida, no? Llavors arrossegant i desorientant el que trobava al seu pas.
2: El terratrèmol va ser de magnitud 4.4. Ara hi ha aquestes dues hipòtesis sobre la taula, és a dir, bàsicament és de si el sisme és la causa del despreniment o n'és una conseqüència. Si el terratrèmol no va ser la causa del despreniment, com ara sembla que la hipòtesi apunta una mica més cap aquí, i vostè ha parlat del canvi climàtic, clar, què pot haver causat que aquesta massa de gel i roques col·lapsi i es desprengui? Estem parlant d'un desgel sobtat, anticipat?
3: Sí, inicialment hi havia tres hipòtesis, no? I del que podia haver passat, no? Doncs que això fos una esllavissada, que sembla que és el que ha ocorregut. Hi havia la possibilitat de que un llac glacial hagués col·lapsat, que això doncs a vegades té lloc, o a vegades també doncs la tercera, que ja estava una mica descartada des de bon inici, és que haguessin estat pluges torrencials, que malgrat que ara estem a l'època dels monsons i és l'època plujosa allà, doncs tampoc ja s'han registrat pluges excepcionals, no? Ah. Aleshores, un punt sembla que tot bé apunta a l'esllavissada. El tema és què fa que aquesta esllavissada es desencadeni, el triggering factor, no?, que l'anomena. Inicialment es va registrar un sisme, no?, d'escala 4, ai, de magnitud 4.4, sí. Però les anàlisis posteriors han revelat, del Servei Geològic dels Estats Units, han revelat que aquest sisme registrat, al final no és de 4.4, és de 5.2, és superior, però és conseqüència de l'esllavissada. O sigui, ja perquè us feu una mica la idea de la magnitud. Penseu que els terratrèmols que va haver-hi a Granada fa pocs dies, no? Per tant, de fa uns 10 dies, doncs estaven a una magnitud de 4.9. La magnitud de l'esllavissada aquesta ha generat un tremolor al terreny superior a aquests terratrèmols de Granada, no? Aleshores, clar, les causes, doncs bé, clar, estem en un context de canvi climàtic, llavors l'augment de temperatura el que fa és que, clar, a les zones altes de muntanya on tenim, doncs, normalment les glaceres i zones d'acumulacions de gel i, a més, de tots aquests sediments que, a més, queden lligats pel gel, si tenim un augment de temperatura, el que fa és que aquest gel es fon i llavors aquest gel perd la capacitat única, a part de que porta aigua al sistema, que genera pressió sobre el terreny, doncs el que fa és, obviamente, també perdre la capacitat de lligar que té aquest gel, no? Llavors és quan es poden produir aquests fenòmens.
2: Estem parlant, per tant, senyor Martínez, d'una esllavissada i tota aquella massa de roca i gel que cau és el que comença a caure. I tota aquesta massa es va enduent i es converteix en ja no una bola de neu, sinó en una bola de gel i roca que va acumulant, i tot allò és el que cau i el que veiem caure, o també s'havia parlat d'aquesta esllavissada. L'esllavissada acaba creant com una mena de presa natural en un riu, es va acumulant l'aigua, i arriba un moment que aquesta presa natural ja no aguanta, es trenca, i llavors és quan esclata tot i quan comença a caure tot.
3: Sí, això també és una possibilitat que caldrà estudiar. Això passa, hi ha unes esllavissades, arriba al fons de vall, allà queda parada, doncs fa com una barrera, una presa natural, clar. I allà s'acumula l'aigua i llavors, doncs, clar, al final aquesta aigua té prou de pressió com per vèncer això i generar, doncs, aquest moviment. A vegades, si no, també el que passa és que tens aquest llac, no?, que s'ha format a baix, al fons de vall, i si hi ha una esllavissada posterior que va a parar en el llac mateix, pot generar una onada que salti per sobre, allà com un tsunami, no?, interior, clar. I que ho arrossegui tot, no? I això també pot passar. Per tant, ara, clar, el que hem vist d'alguna manera és les conseqüències. Establir les causes és una cosa que serà no tan immediat, no? Tot sembla que sí, que hi ha fins i tot alguns científics que ja han localitzat una mica el punt d'origen, no?, que estaria en aquest vessant de Langtang Lirung, no?, en una zona que està una mica orientada al nord. Però clar, això caldrà analitzar amb molt de detall les fotografies, les imatges de satèl·lit, no?, per veure exactament quin és el punt inicial, no?, comparant amb fotografies anteriors, i després, evidentment, també caldrà fer un treball de camp, no?, per comprovar-ho, perquè Al final les imatges ens donen informació, però després s'ha d'anar allà in situ i comprovar doncs, tots aquests indicis. No? Per tant, establir la causa, el que és el factor desencadenant, encara trigarem. No? Però sí que sembla que és això, que tot apunta doncs, a una esllavissada que es va desplaçar a una velocitat rapidíssima, no? a favor de pendent.
2: L'any passat va haver-hi una altra riuada en aquest mateix punt, en aquest riu que es diu l'Endecola, en aquell va ser molt menys mortal, en aquell cas va deixar 11 morts, però l'Himàlaia va patir un terratrèmol l'any 2015 que es va endur 9.000 vides. Estem parlant d'una zona que pateix fenòmens extrems o també és un tema d'infraestructures deficients?
3: Bueno, les dues coses, no? Ho veiem sempre, no? Que quan hi ha aquestes grans catàstrofes naturals, on impacta més és a les zones menys desenvolupades, no? Però, per altra banda, clar, estem en una zona que, clar, l'Himàlaia és la serralada més alta del planeta, i no és perquè sí. Aquí el que trobem és que és un context geològic global en el qual, doncs, tots tenim la imatge d'Índia, no?, aquest triangle, no?, això en el seu moment era com una espècie d'illa, un continent, no?, aïllat, que està desplaçant-se cap al nord i xoca amb una altra gran placa tectònica, que és la placa d'Euroàsia, no? I a la zona de contacte, que encara s'estava llogant, de l'ordre d'uns 40-50 mil·límetres l'any, ja, per tant, no és una velocitat menor, no? Llavors, clar, tot això doncs, el que fa és que, clar, aquestes plaques que estan xocant, que estan convergint, doncs genera una sèrie de falles i precisament, clar, i aquestes falles al final és un desplaçament de la roca dins de l'escorça que genera terratrèmols. Per tant, és una zona que és tectònicament molt activa, no? I grans terratrèmols es registren en aquella zona. Clar, si estem en una zona de muntanya empobrida, en la qual els desplaçaments són molt difícils, amb una, a més, clar, és un país doncs, poc desenvolupat. Clar, la gent, a més, s'ha de concentrar en els fons de vall, perquè és molt difícil, no?, viure en aquestes altituds tan altes. Vull dir, la gent tendeix a acumular-se doncs, o muntar les poblacions allà on és més fàcil el transport i la comunicació. Llavors, clar, això augmenta d'alguna manera l'exposició. Per tant, tenen una mica tots els ingredients perquè quan hi ha aquests esdeveniments, doncs clar, doncs hi hagi aquestes catàstrofes.
2: Ja. Clar, ara pensava, Venezuela, Colòmbia, Indonèsia, Granada, ara el Nepal i el Tibet. Sembla que el món estigui col·lapsant aquest darrer mes.
3: Sí, no? Sí, és com una teoria conspirativa. Però no, a veure, realment el que ens passa és que tenim la sort, no?, per dir-ho d'alguna manera, i també la desgràcia, de viure en un planeta que està viu. I això no sempre s'entén, no?, d'aquesta manera. De fet, vull dir, tenim volcans, tenim terratrèmols, perquè hi ha una tectònica de plaques, perquè realment la Terra, doncs, els continents de manera es mouen i llavors doncs, això ens genera, tenim una atmosfera que ens provoca i una hidrosfera que ens provoca pluies sobtades, ens provoca inundacions. Clar, si estiguéssim per exemple a la Lluna, que és una per dir-ho de manera simple és una massa de pedra estable, que no hi ha plaques tectòniques que es moguin, ni hi ha atmosfera, ni hi ha hidrosfera, clar, tot seria estable. Clar, el problema i la gràcia que té la Terra és que, clar, és un planeta que és viu, no? I llavors, per tant, i a més estem en una condició, en una situació actualment que el clima està canviant. Llavors, les condicions que teníem són diferents. Per tant, vol dir que més que mai hem de parar atenció doncs, a aquests, i tenim més població que mai en el planeta, no? Per tant, més gent exposada. Per tant, més que mai hem d'estar